Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: És dimecres, dia 14 d'octubre. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap, nova entrevista de portaveus. Avui entrevistarem el portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya a Sant Andreu de la Barca, Juan Pablo Vías. Amb ell abordarem també la qüestió que estem tractant amb els diferents portaveus sobre el cas Atrium. I aquest dijous tancarem la ronda d'entrevistes amb Miquel Àngel Abril, portaveu de FEM Sant Andreu. Totes les entrevistes disponibles a través de la pàgina web de radiosantandreu.com. I avui també parlarem del sopar benèfic contra el càncer. Tindrà lloc aquest dissabte, 17 d'octubre, a partir de les 8:45 del vespre en el casino. Escoltarem les paraules de la presidenta de la seu local de la lluita contra el càncer de Sant Andreu de la Barca, Eva Carles. A més, vindrà acompanyada d'Eugènia Giringelli. Aquestes i altres informacions són les que destacarem avui en aquesta nova edició de l'InfoSap. Comencem.
2: L'InfoSap. L'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
1: Continuem la nova temporada de l'Espai de Portaveus, l'espai de Ràdio Sant Andreu, on conversem amb els representants dels diferents grups polítics municipals en l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca per tal d'analitzar la política, l'actualitat política i també altres qüestions. Avui centrarem bona part de l'entrevista sobre el cas Atrium, com estem fent amb els diferents portaveus. Avui ens acompanya Juan Pablo Vías, portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Juan Pablo Vías, molt bon dia.
3: Bon dia, Jordi.
1: Benvingut a l'Espai Portaveus, primer espai portaveus d'aquesta temporada, una temporada que, per cert, finalitzarà amb les eleccions municipals del mes de maig. Com afronta el PSC i quines seran les seves principals prioritats en els propers mesos d'aquest nou curs polític?
3: Doncs mira, encarem aquesta etapa amb molta il·lusió, amb moltes ganes. Jo estic molt, molt content i molt agraït de la confiança del meu partit per fer-me candidat a l'alcaldia. I per tant, aquests mesos seran apassionants, uns mesos en els quals treballarem intensament per fer un programa electoral i fer un full de ruta cap al futur, cap als propers anys de Sant Andreu de la Barca de qualitat, amb idees, amb propostes, i també d'acabar de configurar un equip fort, renovat, amb noves idees, amb noves cares, i sobretot que il·lusioni a la nostra ciutat, no? Jo crec que Sant Andreu ha perdut la il·lusió en els últims anys, ha perdut aquesta actitud capdavantera que tenia, i aquests anys de govern de Marc Giribet jo crec que Sant Andreu els ha de superar, i l'hem de fer junts, amb un bon projecte, amb un bon equip, i sobretot amb tota la il·lusió i les ganes de la gent que estimem Sant Andreu de la Barca, que vivim aquí, que som veïns i veïnes, i que el que volem és que la nostra ciutat sigui el millor lloc per viure.
1: Entrem ara en el principal tema d'aquest inici de temporada, el cas Atrium. L'Ajuntament haurà d'afrontar doncs una factura superior dels 3 milions d'euros. Quina valoració fa el PSC sobre aquesta situació actual?
3: Aquesta situació és una situació que s'ha d'encarar amb serietat, amb responsabilitat, i s'ha de treballar sobretot en la línia que aquesta sentència, aquests 3 milions d'euros, no afectin a la ciutadania. Nosaltres ho hem dit de forma molt reiterada des del principi. És una decisió judicial que hem de respectar, que acatem, però que podem valorar que no estem d'acord, perquè fa pagar dues vegades per una situació, per unes obres. Jo crec que és una resolució judicial que, torno a dir, respectem, però considerem injusta, que s'ha treballat durant molts i molts anys perquè això no arribi a haver-se de pagar. S'ha lluitat molt en els anys anteriors als governs socialistes perquè aquests diners no s'hagin de pagar, perquè es considera injust, perquè ja es van pagar a una empresa per fer aquestes obres inicials de reparcel·lació i d'urbanització d'aquella zona, de la zona del centre comercial, i ara el que toca és que aquest impacte sigui el mínim a la ciutadania, i per tant nosaltres des del primer moment el que hem expressat és que no volem que es pugi l'IBI, els impostos, i que hi ha possibilitats, hi ha propostes que hem fet també públiques perquè aquest impacte, que aquest pagament que ha de fer front l'Ajuntament doncs, el pugui assumir l'Ajuntament sense pujar els impostos.
1: Vostè ha recordat que es tracta d'un conflicte urbanístic complex amb interessos contraposats entre diferents propietaris, tal com va fer declaracions a l'emissora municipal. Què considera que és important explicar a la ciutadania per entendre l'origen d'aquest cas?
3: Mira, l'origen d'aquest cas és l'Ajuntament posa en marxa, vol desenvolupar el sector 21, vol desenvolupar doncs aquest sector i que es faci un centre comercial. En aquest context es fan unes obres de reparcel·lació i d'urbanització, que són les voreres, els carrers, que s'han d'incloure en el projecte de reparcel·lació. Això ho fa l'empresa Camier 2000. Què passa? Entra quan Copperfield, que és compra Camier 2000, un compra els drets i també les obligacions. I, o sigui, tant lo bo com lo dolent, no? I com marca la llei i el contracte que hi ha, no?, entre ambdues parts. Per tant, és un problema que es genera entre particulars. Què succeeix? Com és un sector molt gran i ha de posar d'acord a molts empresaris, no s'acaba d'arribar a aquest acord. I com no s'acaba d'arribar a aquest acord, aquests diners doncs, no es poden pagar a l'empresa. Diners que aporten els propis empresaris. Què passa? Com no es fa la parcel·lació, les dues empreses denuncien a l'Ajuntament, no? Camier 2000 ho fan el jutjat número 7 i Copperfield el número 8. És a dir, en jutjats i en anys diferents, no? Clar, en tot cas, hauria d'haver estat Copperfield que hagués hagut de pagar Camier 2000, però aquesta empresa entra en concurs de creditors, no? I no ho fa. I després, aquests dos procediments judicials, un... hi ha una sentència ferma que diu que s'ha de pagar a Copperfield i l'Ajuntament ho fa perquè un jutge així ho diu i després el Camier 2000 fa també una va al jutjat la denúncia i diu que se li pagui amb ells i l'Ajuntament des d'aquell moment els serveis jurídics els informes no només de treballadors i treballadores de l'Ajuntament, sinó els informes jurídics d'experts, de persones externes, de gabinets, diuen que, clar, no es pot pagar dues vegades el mateix, no? I des d'aquell moment, doncs el que es fa és lluitar perquè aquest segon pagament no es pugui dur a terme.
1: Un primer pagament que va pagar l'Ajuntament, però a través, en aquest cas, dels propietaris del sector 21, i aquesta vegada sí que és íntegrament el que ha de pagar l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Una indemnització inicial es situava al voltant del 2,2 milions d'euros, els increments dels interessos ha augmentat a 3 milions. Considera que es podria haver actuat abans per reduir aquest sobrecost?
3: Jo crec que...
1: La sentència, estem parlant d'una sentència del 2018.
3: Jo crec que, perquè la gent no ho entengui, hi ha unes obres, hi ha dues empreses que volen cobrar les mateixes obres. L'Ajuntament diu, no, nosaltres ja hem pagat, perquè ens ho ha dit un jutge, una. A la segona, creiem que no és just que se li hagi de pagar. I el que es fa és lluitar. S'ha estat lluitant una i una altra vegada amb aclaratòries als jutges, amb totes les accions i amb l'aval tècnic d'experts, perquè no es podia pagar dues vegades. I es va estar lluitant fins l'any 2023. I des de l'any 2023, quan el govern socialista marxa, fa una nova aclaratòria, que arriba la resposta aquí, al setembre del 23 ja salta el govern de Marc Giribet. I després Marc Giribet fa una aclaratòria al 25, que es respon ara al 26, al juliol. I no es fa cap tipus de recurs, que és el que diem. Des de l'any 2023 s'ha deixat de lluitar perquè aquests diners no els hagi de pagar Sant Andreu de la Barca.
1: Diferents grups municipals han assenyalat els anteriors governs socialistes com a responsables polítics del conflicte. Què respon el PSC a aquestes acusacions?
3: Nosaltres hem estat mirant tot, llegint tot, parlant amb tothom, i en tot aquest procés no hi ha cap informe jurídic ni tècnic que indiqui que es va fer alguna cosa malament en la tramitació urbanística. Pensa que els ajuntaments i la part política no pren decisions sense tenir els informes, sense tenir un assessorament i sense els informes preceptius de l'assessoria jurídica, dels advocats. Per tant, nosaltres el que veiem en aquest cas és que s'ha utilitzat una notícia que no és positiva per Sant Andreu de la Barca, perquè s'ha lluitat molt per evitar que aquests milions s'hagin de pagar, perquè és una sentència injusta, perquè l'Ajuntament ja va pagar a l'empresa que va fer aquestes obres, utilitzar políticament per fer mal al rival. I és això el que hem vist aquests dies. Aquí hi ha hagut una campanya pensada, planificada, amb temps, que té com a principal objectiu atacar el Partit dels Socialistes i atacar doncs a aquest candidat, que a més sóc una persona que he estat regidor des del 2015, pensa que això, estan parlant de l'any 2000, volen ficar-me pel mig, sapiguent que jo doncs no he tingut capacitat d'influència en les decisions, perquè no he tingut aquestes responsabilitats, però ho fan principalment Marc Giribet per amagar la seva mala gestió. Jo crec que s'està demostrant amb tot el que estem veient, amb totes les coses que han fet, amb les declaracions, amb la quantitat de vídeos, amb la quantitat de notícies i amb l'atac personal que ja fa Esquerra i Fem Sant Andreu, que són el mateix cap a la meva persona, que aquí és una fórmula doncs per atacar el rival, preelectoral, de campanya electoral, i que el que vol és amagar una mala gestió política. Perquè en què ha millorat Sant Andreu de la Barca en aquests 3 anys?
1: Però vostè, quan va arribar la sentència del 2018, sí que estava en el govern.
3: Sí, però jo no tenia cap tipus de responsabilitat, però en tot cas, quan arriba el 2018, es continua treballant, buscant informes i lluitant perquè aquesta sentència no s'hagi de pagar aquests diners. Més enllà de que jo era el regidor de Cultura i Joventut, més enllà d'això, els governs socialistes el que han fet és defensar que aquesta quantitat econòmica no s'hagi de pagar perquè ja s'havia pagat. I jo crec que és un concepte que la gent pot entendre. Si tu vas a una botiga a comprar una ampolla d'aigua i tu pagues un euro per l'ampolla d'aigua, després no pot venir una altra persona, tingui la relació que tingui amb qui t'ha venut l'ampolla, per dir-li no, pagueu-la a mi, no, escolti'm, jo ja l'he pagat a vostè. I és això el que s'ha anat treballant i lluitant fins l'any 2023, i jo crec que des del 23 fins avui no s'ha fet el suficient per evitar-ho.
1: El PSC assumeix alguna responsabilitat política per decisions adoptades en el passat?
3: El PSC té la responsabilitat de... ha estat responsable de treballar, de lluitar, de desenvolupar, de tractar de desenvolupar aquest sector 21. Amb 3 o 4 projectes de reparcel·lació aprovats, de voler desenvolupar un centre comercial. Aquesta és la responsabilitat de millorar Sant Andreu de la Barca i de lluitar davant una sentència injusta que fa pagar dues vegades per una cosa que ja s'havia pagat. Però jo ja escolto les declaracions d'altres partits i el que volen és doncs atacar el rival i atacar el partit que posa en risc que continuïn governant. Però les coses s'han d'explicar clarament a la ciutadania. No hi ha cap informe tècnic ni jurídic que digui que s'ha fet alguna cosa malament aquesta tramitació urbanística. I si algú té dubtes, que ho investiguin, que vagin on hagin d'anar i que es miri, que no hi ha cap problema en què es faci.
1: El PSC es va abstenir en el darrer ple municipal el pla d'ajust econòmic que proposava el govern. Es va entendre aquesta abstenció?
3: Aquesta abstenció es va malutilitzar per part del govern de Marc Giribet. Mira, Jordi, les coses...
1: Bé, altres formacions polítiques també, bueno, els hi va sobtar aquesta abstenció.
3: L'explicació és molt senzilla. I, de fet, el meu company, Froilán Salgado, que és la persona que sempre s'ocupa dels temes econòmics, per això va intervenir en el ple, ho va deixar ben clar. Hi ha un pla d'ajustament per demanar aquests diners a Madrid i que ens donin un crèdit. El PSC està d'acord? Sí. És una bona mesura. Després he vist que al final són a 12 anys... per la notícia que tu vas explicar ahir, que nosaltres, això, el govern no ens ho ha dit, suposo que ho va fer en la reunió aquesta en la qual no ens van convidar la resta de partits, però nosaltres no. En tot cas, a la comissió de seguiment especial estem assistint i assistirem, i vam donar propostes, aquestes propostes de futur. Estem d'acord amb el pla d'ajustament? Sí. Però el pla d'ajustament tenia 65 mesures que li has de dir al Ministeri com vols retornar aquests diners. De les 65 mesures, el govern de Marc Giribet va triar una: pujar l'IBI. I nosaltres li vam dir, un pla d'ajustament que ens passen un dia abans del ple. I nosaltres no estem d'acord en que s'apugi l'IBI. Creiem que hi ha altres mesures. Hi ha 64 mesures bé. És qüestió d'estudiar-les, veure quines encaixen i, sobretot, doncs, evitar aquesta pujada de l'IBI. Per això ens abstenim. I després, a més, en un entorn, nosaltres no ens vam oposar al pla d'ajustament. Abstenció. El pla, sí. A pujar l'IBI, no. I d'aquesta és, fins i tot vam rebre, doncs, insults en el ple. Una qüestió que també, si vols, podem comentar, que em preocupa, que aquesta situació, tot aquest... aquesta forma que ha tingut aquest alcalde d'explicar això, jo no l'entenc. I jo no la faria si fos l'alcalde. Jo no ho faria. Perquè generes uns efectes que no són positius per la ciutat. Quina necessitat d'enviar aquesta nota que parla d'una situació problemàtica a Sant Andreu a tots els mitjans de comunicació de la comarca i de Catalunya? Què guanyes amb això? Estàs tacant el nom de la teva ciutat externament. Transparència tota, explicar-ho, sí, però d'aquesta forma no. D'aquesta forma no. O sigui, ells saben l'aclariment del jutge els arriba al juliol i triguen 2 mesos i mig en explicar-ho. Per què? Per preparar-ho tot. Preparar-ho tot el mateix dia de la declaració que fa el senyor alcalde, veiem vídeos preparats, informacions preparades, tot va estar dissenyat per treure profit polític d'aquesta problemàtica de Sant Andreu. I a més, ho fas enviant cartes a les entitats de Sant Andreu de la Barca. Ho fas fent notes de premsa a tots els mitjans de comunicació de Catalunya perquè Sant Andreu de la Barca surti per una situació difícil i complexa que s'afronta, s'afrontarà i es solucionarà sense afectar a la ciutadania els seus impostos. Jo crec que les coses s'han d'explicar, però en aquest cas el que ha volgut fer Marc Giribet és aprofitar aquesta notícia. Per què? Per tapar la seva mala gestió com a alcalde, que Sant Andreu no millora, i atacar el rival directe, que en aquest cas som els socialistes. I de fet això, i ficant-me a mi pel mig també, no? On està Juan Pablo i totes aquestes coses que m'han fet arribar, això demostra clarament la seva intencionalitat i el seu objectiu polític, perquè estan atacant, estan ficant pel mig el candidat del Partit dels Socialistes de Catalunya, que seré jo en els propers mesos, sapiguent que no tinc cap responsabilitat en aquest tema. Per tant, el que et deia, aquí hi ha un altre extrem que em preocupa, si em permets, que és una miqueta, em preocupa la cohesió social de Sant Andreu de la Barca. Aquest tema està dividint la gent. La forma en què s'ha explicat, la forma en què s'està tractant contínuament amb un bombardeig de vídeos, de notícies, d'atacs, està generant, em preocupa que generi una fracturació de la cohesió social de Sant Andreu de la Barca, que siguin els bons i els dolents, els uns contra els altres. Això no és positiu, i jo crec que això l'alcalde s'ha equivocat. I jo et dic que jo mai faria això, perquè un alcalde ha de tractar els problemes que tingui la ciutat, i els ha de tractar amb prudència, amb responsabilitat i unint. Però unir no vol dir que jo imposo el que vull i tu ho has d'acceptar i si no, no estàs aportant unió. No és així. Unir és parlar. I nosaltres des del primer moment li vam dir que nosaltres afrontaríem, tenia la nostra mà estesa, però que aquesta sentència no recaigués en la ciutadania i en els seus impostos.
1: Vostè ara parlava de vídeos. Tu saps, partits polítics estan fent vídeos.
3: Sí. Sembla molt bé que facin. Però, evidentment, Jordi, el 90% dels vídeos... A veure, jo estic parlant d'una campanya organitzada, i aquí hi ha hagut una campanya organitzada, i el 90% dels vídeos són de l'alcalde, de FEM, d'Esquerra Republicana, etc, etc. Que els altres facin vídeos... Home, cadascú que faci el que consideri, evidentment.
4: No, dic que vostès també en fan, de vídeos.
3: I tant, i farem.
4: Evidentment, ja hi ha una campanya electoral, unes eleccions al mes de maig.
3: Mira, es veu que no els agrada que jo vagi a actes de les entitats. Pues ho he fet tota la vida, Jordi. No ho faig ara com a candidat ni com a regidor. Ho he fet tota la vida i continuo anant. I si no els agrada, ho lamento. De fet, vaig a més actes que molts dels que estan criticant.
4: Anem a una altra qüestió. Més o menys ho ha apuntat abans. Vostè sí que va donar explicacions durant l'audiència pública, quan se li va preguntar sobre el sector 21, però, en canvi, en el ple municipal va donar pas al seu company Froilán Salgado.
3: I nosaltres, quan diuen això de on estan i tal, hem donat la cara el primer dia. El primer dia, el senyor Giribet va fer la roda de premsa al matí i a la tarda jo estava fent declaracions a Ràdio Sant Andreu. És cert, Jordi?
4: Sí.
3: Efectivament. I a Sant Andreu Televisió.
4: Com la resta de portaveus.
3: Al mateix dia, efectivament. Per tant, com la resta de portaveus. I després, a l'audiència pública, que és el contacte amb la ciutadania, doncs vaig estar jo responent amb tot el... Bueno, amb la humilitat i amb la forma que jo tinc de fer les coses, amb la màxima sinceritat, a la gent que va preguntar, a gent que volia preguntar i què tal. No va haver-hi cap problema. Hi ha una cosa que es diu equips. Hi ha un equip. Jo suposo que hi ha gent que no està acostumada a treballar en equip. ¿Vale? Froilán Salgado ha defensat sempre les qüestions econòmiques d'aquest partit. Sempre. En tots els plens que hi ha hagut, en els pressupostos, en moltes ocasions. Per tant, som un equip i dividim la tasca, i Froilán és una persona molt, molt, molt preparada, que té molta experiència i que va ser la persona que el dia abans del ple va dir: vigilem això, perquè aquí aquest pla d'ajustament està vinculat amb un augment de l'IBI, que, per cert, he de dir una cosa: l'alcalde no ha dit la veritat als regidors i no va dir la veritat en el ple. Va dir que el pla d'ajustament no anava lligat a augmentar l'IBI. No és cert, i això és el que defensàvem nosaltres en aquell ple. Sí que està lligat. En el moment que tu envies a Madrid un pla d'ajustament que només té una mesura i és pujar l'IBI, estàs obligat a complir-ho. Ara que li expliqui a la ciutadania i als altres grups municipals si el que va dir en el ple va ser veritat o no.
4: El PSC acaba de presentar 10 mesures econòmiques per afrontar el pagament del cas Atrium dels 3 milions d'euros. Per què presenten ara aquestes mesures i no les tenien previstes quan des del 2018 havia aquesta sentència, que se sabia que tard o d'hora s'hauria d'afrontar aquest pagament?
3: Aquestes mesures que les presentem ara són les mesures que ja formaven part del pla que vam parlar amb l'àrea metropolitana, que es va presentar l'any 2023, de desenvolupament de tots els polígons industrials. Aquestes mesures no són noves, algunes sí, però són mesures que el que busquen és enriquir la ciutat i buscar riquesa als polígons industrials. Nosaltres ens van demanar propostes, i aquí les té. Van dir: escolta'm, com no podem pujar l'IBI? Pues guanyem, utilitzem uns diners que estem rebent. Guanyem riquesa en el polígon industrial. Aquestes mesures de les alçades, de les superfícies, formen part del projecte que es va treballar amb l'àrea metropolitana, que es va presentar a principis del 23, que era la millora de l'accés a Sant Andreu de la Barca, de tota la porta d'accés. Aquest projecte és socialista. Aquest projecte ja parla d'aquestes mesures perquè generen riquesa. A més, quan tu desenvolupis el sector 21, amb el projecte de reparcel·lació tindràs un 10% d'aprofitament. Et vindran molts més diners. I els crèdits no és un crèdit a un any o dos, és a 12. Es poden amortitzar amb els diners que vas rebent. Per tant, té un impacte en la ciutadania, 3 milions, sí, però, en la ciutat, sí, però es poden afrontar i s'ha de ser positiu, perquè a vegades hem vist l'alcalde com superat, com a veure què farem. Escolti'm, s'ha de tenir en aquestes situacions valentia, anar cap endavant, buscar solucions, ser creatiu, escoltar. Per què? Perquè aquestes mesures seran positives per Sant Andreu de la Barca. Són positives per Sant Andreu de la Barca.
4: Potser són mesures a llarg termini?
3: Bueno, hi ha una part que té un llarg termini, o un termini mig. Però, Jordi, estem parlant que el crèdit són 12 anys. Hi ha coses que, a més, hem rebut diners de la Diputació, hem rebut diners del govern d'Espanya, Jordi, hem rebut 3 milions d'euros del tribut de l'Estat en els últims 3 anys. Aquí desqualificaven una de les notícies, o sigui, en les publicacions que fan, que m'ensenyen, és que Republicana, que era, veiem que ja clarament som fem Sant Andreu, no?, perquè és qui defensa, diu, no, és que hi ha una mesura que ha de ser... Ens dona la raó en totes les altres, perquè ens dona la raó en que les accions en els polígons industrials són positives, i diuen que no es poden utilitzar perquè són finalistes. Escolti'm una cosa, en el moment que l'Ajuntament configuri i aprovi aquest crèdit, en aquell moment, quan el crèdit ja estigui donat, l'Ajuntament pot amortitzar diners. O sigui, aquests diners de la Diputació que diuen que no, sí que es poden utilitzar. Un cop fet el crèdit, quan comença el crèdit, s'amortitza amb aquests diners. I això està comprovat. I aquest projecte que et deia de l'any 2023, que inclou moltes d'aquestes mesures, incloia la urbanització i la consolidació de 600 pisos en un barri nou de Sant Andreu de la Barca, 350 dels quals de protecció oficial. Aquest és un projecte socialista que Marc Giribet, quan estava a l'oposició, va dir que era fum i que avui s'atribueix ell. I va dient, quan li fan entrevistes, que en la política d'habitatge, que no han fet res, ha fet 35 pisos per joves, que és un projecte socialista, primera pedra posada per nosaltres, tramitació feta per nosaltres, i aquests pisos que estan en aquest projecte de l'any 2023.
4: S'ha creat una comissió informativa especial per analitzar el Cas Atrium, on formen part l'alcalde i els diferents portaveus. Quina valoració fa el PSC d'aquesta iniciativa, que sorgeix d'una iniciativa de Som Sant Andreu que va ser aprovada en el plenari?
3: Bona, ens sembla una bona proposta. Nosaltres hi ha hagut una sessió, hem participat, aquestes mateixes propostes que la gent ha vist, i que, per cert, això m'agradaria dir-ho, nosaltres ens adrecem, quan ens expliquem, perquè la gent conegués la veritat, ens adrecem a tota la ciutadania, a tota la ciutadania. Per això hem fet aquest butlletí informatiu que hem repartit a totes les bústies. Hem assistit a aquesta, tornant a la comissió, vam presentar aquestes propostes, ara hi ha convocada una segona, i anirem, evidentment. El que sí que és cert és que hem vist que s'ha fet alguna reunió més sense que se'ns convoqués a nosaltres, perquè, segons ens va dir la regidora d'Economia, com no havien votat a favor, pues, tenien una diferència amb els altres que sí. Jo no sé si aquesta és una forma de treballar, però bueno, escolta'm, cadascú, i amb aquest tema jo crec que tothom s'està veient com és. Jo crec que això es podia haver fet d'una altra forma, jo crec que un alcalde ha d'actuar d'una altra forma, i sobretot per tapar les carències que tenim al carrer, les carències en la jardineria, en les escombraries. En 3 anys Sant Andreu de la Barca s'ha aturat. Aquest alcalde coneixia també la sentència el 2018 que va arribar, també la coneixia ell, també la coneixia, i ha estat pujant els impostos un 17% l'IBI en els 3 anys anteriors, i jo crec que hauria d'haver recorregut.
4: En les diferents entrevistes que estem realitzant d'aquest espai de portaveus, els diferents portaveus han coincidit amb una apreciació. Diuen que el Cas Atrium ha fet que hi hagi més bona sintonia entre el govern i els partits de l'oposició. Vostè què diria sobre aquesta qüestió?
3: Home,
4: estem parlant del Partit Popular, Vox, Som... Són els que han fet aquestes opinions.
3: Jo sí que veig molta unió entre Vox i Marc Giribet. Això sí que és molt evident. Jo crec que és... però des de fa temps, jo crec que és una relació curiosa. però jo respecto el que faci tots els partits polítics, i el que consideren oportú. El que sí que m'agradaria és que s'expliqués la realitat als partits polítics, perquè l'alcalde en el ple va dir que el pla d'ajustament no vinculava l'augment dels impostos de l'IBI, i s'ha demostrat que sí. Per tant, a aquests partits polítics no els hi va explicar la veritat.
4: Finalment, quin hauria de ser el futur del centre comercial Atrium i del sector 21?
3: Ara s'ha de començar el procés de reparcel·lació. Jo crec que és un procés difícil. Pensa que s'ha aprovat fins i tot en 4 ocasions i són 190 empreses pràcticament, i desenvolupar el sector, desenvolupar tots els polígons industrials amb les accions que nosaltres vam recolzar del govern municipal del PDUM de l'àrea metropolitana de Barcelona, fer aquesta entrada de Sant Andreu de la Barca competitiva amb empreses, amb més ocupació, i de que es desenvolupi i que sigui un espai pel gaudi de la nostra ciutat. Jo crec que en els moments difícils els governs han de ser seriosos i també responsables i explicar la veritat, no intentar treure rendiment polític explicant coses que no són. I en aquest sentit, nosaltres com a PSC, jo particularment com a Juan Pablo Beas, sempre estaré al costat de millorar Sant Andreu de la Barca, però sempre que s'expliqui la veritat, perquè el joc ha de ser net, i un govern quan lluita per guanyar les eleccions ha de lluitar no atacant el rival, fent esperit d'oposició, que és el que té Marc Giribet, sinó demostrant que ha fet una bona feina, i jo crec que malauradament això no ho podrà dir.
4: Juan Pablo Beas, portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos i en aquesta nova ronda d'entrevistes de l'Espai de Portaveus.
3: Gràcies a tu.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.

0: un any més, Santanderu de la Barca tornarà a mostrar la seva vessant més solidària. Serà el 17 d'octubre, amb una cita que enguany arriba amb una edició molt especial. És que el casino acollirà el 25è sopar benèfic contra el càncer, organitzat per la seu local de l'Associació de la Lluita contra el Càncer de Santanderu de la Barca. 25 edicions. Avui parlarem d'aquestes 25 edicions i d'aquesta edició especial. Ho volem fer amb Eva Carles, que és la presidenta de la seu local de l'Associació de la Lluita contra el Càncer. Molt bon dia, Eva.
1: Hola, bon dia, Jordi.
0: I avui també ens acompanya, doncs, una de les persones també vinculades a aquesta associació, que és l'Eugènia Guiringueli. Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Bé, 25 edicions. Penso que és una xifra màgica haver arribat a 25 edicions del sopar benèfic contra el càncer. Eva, com s'arriba a aquestes 25 edicions i com arribeu aquest any, amb aquesta data tan especial?
1: Bé, doncs arriba amb molta il·lusió, amb molt esforç. Jo ara, com has dit, està aquí amb nosaltres l'Eugènia porta més anys que jo preparant i organitzant aquest sopar. Ella després també pot donar el seu testimoni. Doncs bé, aquest sopar, com dius, és el 25è i el que fem sempre és un acte social també, perquè molta gent ja des de fa temps que ens pregunta pel carrer, a la gent de la Junta, quan es farà el sopar, perquè també a part de ser un acte solidari per recaptar diners per la l'Associació contra el Càncer, doncs també és un acte social que la gent aprofita també, doncs, per trobar-se, per passar-s'ho bé i per poder aportar el seu granet de sorra.
0: Serà el 17 d'octubre, a partir de 8:45 del vespre, amb 8:30, en el casino, el lloc que sempre heu escollit per fer aquest sopar benèfic.
1: Bé, nosaltres serà el 17 d'octubre, com tu vas dir, que és dissabte, però obrim portes a 8:00, i després el sopar comença a 9:15. I sí, és com sempre a la Societat del Casino.
0: Les persones que vulguin participar en aquest sopar benèfic, els tíquets, on els poden comprar i a quin preu?
1: Sí, aquest any els tíquets es poden comprar també al casino. De dilluns, o sigui, ja s'estan venent des del 28 de setembre fins al 14 d'octubre i seran de dilluns a divendres des de les 5 de la tarda fins a 7:00. I el preu del tíquet és de 45 euros.
0: Doncs ja sabem on podem aconseguir aquests tíquets, sabem el dia que es farà, l'hora i el lloc. I ara volem parlar d'aquestes 25 edicions. Per això avui també ens acompanya Eugènia Guiringueli, que és membre també de la seu local de l'Associació de la Lluita contra el Càncer. També coneix molt bé la història d'aquests sopars benèfics. Eugènia, què recordes d'aquells inicis?
2: Bé, els inicis, bueno, primer vam formar la seu local amb la Petra, que ella, la presidenta, que anava pel carrer i ens trobava i deia: escolta, vull formar una junta de l'Associació del Càncer, vols formar part? I unes quantes li vam dir que sí i vam començar. Llavors el sopar no, al principi no el vam fer al casino, sinó el vam fer a l'hotel Bristol, el primer sopar. Però vam tenir tant èxit que el proper any, a l'altre any següent, resulta que ja no hi cabíem. I vam necessitar un lloc més gran i vam canviar el casino que hem estat fins ara.
0: Per tant, la història d'aquests 25 anys, evidentment que ha hagut una evolució. Ara heu dit un nom important dintre de la seu local, que és el nom de Petra Plaza, qui va ser presidenta durant molts anys de la vostra entitat, no?
2: Sí, sí, la Petra va ser, bueno, el motor, ho va engegar. Ella estava a la seu de Martorell i la Montse Campmany li va dir: escolta, per què no fas una seu a Sant Andreu? I es va animar, perquè la Petra és molt animada, molt eixerida, i va dir: bueno, doncs ho farem. I va ser això, no? Ella va anar buscant a gent que ella creia que podríem, i em sembla que a totes les que ens ho va dir li vam dir que sí i vam començar.
0: L'actual presidenta, Eva Carles, n'hem parlat en moltes ocasions, Eva, sobre aquest sopar, però aquest any que són 25 anys, què heu preparat? No sé si hi ha alguns moments més especials o segueix la línia habitual dels anys anteriors.
1: No, aquest sopar, encara que sigui el 25è sopar, no hem preparat res especial, perquè ja es va fer, penso que fa 2 anys, amb motiu del 25è aniversari de la fundació de la, de la seu local d'aquí de Sant Andreu. Vam decidir fer-ho llavors, i llavors de moment aquest any farem el 20, serà el 25è, però de moment no hem preparat el que preparem cada any, el que he dit abans.
0: Quina és la previsió? Quanta gent creieu que pot anar en aquest sopar?
1: Les últimes notícies que tinc en aquest moment estan apuntades ja a aquestes alçades 132 persones. Pensem que podem arribar potser a el que vam arribar l'any passat, que eren 158, 160 persones, més o menys.
0: Un sopar benèfic on també és important la col·laboració de comerços, no?, de Sant Andreu de la Barca, perquè us aporten doncs una sèrie de productes o de material que després vosaltres utilitzeu en la rifa, on aquí també és una manera més de poder col·laborar i de poder augmentar aquests diners que recapteu a través d'aquest sopar. Eugènia,
2: sí, sí, és que la rifa és una cosa que, bueno, tots ho esperen, sembla...
0: És la tradició, eh?
2: Sí, sí, és que jo me'n recordo un any amb una senyora d'aquí Sant Andreu que li va tocar un carret de la compra i semblava que li havia tocat un cotxe. Vull dir, ho esperen. Els comerços són molt generosos. Bueno, des del principi jo sóc una de les que vaig a recollir. Ho fem a la vora d'on vivim o coses així perquè no sigui difícil desplaçar-se. Són generosos, cada any hi anem, quan ens veuen, ah, sí, sí, ja t'ho prepararé, i recollim pues bastantes coses. Llavors, durant la setmana abans del sopar, totes les persones de la junta ens juntem i algú ens s'afegeix a més per ajudar-nos i fem uns lots, no?, que els sortegem després del sopar, a l'hora del cafè es venen els números i sortegen. És la manera de recollir diners, perquè clar, amb el preu del sopar el fem molt ajustat i no recolliríem res. La nostra meta és recollir diners, i llavors, però la gent ja ho espera, estan contentíssim. Ja et dic, jo aquell any aquella senyora saltava i jo deia, però li ha tocat un carro de la compra, no? I sí, sí, i això, els comerços són molt generosos. Fins i tot també hi ha gent que no pot venir a sopar, però ens paga el sopar. Ens dona els diners del sopar com a donatiu. Mira, aquest any no puc venir, però jo us dono els diners. La gent són molt generosos, sí.
0: Aquí també hem de comptar, Eva, amb totes aquelles persones, voluntaris i voluntàries, que setmanes abans d'aquest sopar participen, com deia ara l'Eugènia, no?, el fet d'anar a buscar aquests productes que porten doncs molts comerços, de elaborar també aquests lots, no?, aquesta participació, no?, durant setmanes prèvies de molta gent.
1: Sí, com jo sempre dic, i ho seguiré dient, jo porto el càrrec de presidenta. Però jo quan vaig arribar, l'Eugènia i molta gent de la junta que m'acompanya ja, vull dir, fa una tasca espectacular. Perquè clar, jo sempre ho dic, quan parlem del sopar, dic que quan arriba la gent al sopar, veu les taules, veu l'escenari, veu tot preparat, clar, jo sempre recordo que tot això porta una feina prèvia, que molta feinada. Aquestes senyores de la junta, aquestes companyes, ja comencen setmanes abans, inclús podria dir que mesos, a anar als comerços a demanar, a preguntar si, que la majoria són cada any que anem els mateixos, perquè són cada any donen, no? Fan l'aportació. Però sí, sí, hi ha una feina que jo sempre m'agrada recordar-lo, sobretot també ho recordo amb el meu discurs de benvinguda el dia del sopar, que s'ha d'agrair, no? Perquè si no tinguéssim les mans que tenim per preparar tot això, aquest sopar no es podria haver fet durant aquests 25 anys.
0: I serà, com dèiem, el 17 d'octubre, un sopar que és important continuar parlant del càncer, no? De donar la visibilitat a les necessitats dels pacients i també de les seves famílies. A banda d'aquest sopar, hem de recordar que també teniu doncs un local on les persones s'hi poden adreçar, Eva?
1: Sí, tenim un local al CRA, i els dimarts de 7 a 8 es poden adreçar a aquell lloc. Si per un casual no podem estar, la persona que està allà al CRA té el meu telèfon i sap que li pot donar qualsevol per contactar amb mi per el que necessiti.
0: Ara fa 25 edicions d'aquest sopar. fa 25 o 27 anys quan es va inaugurar doncs, la seu local de la Junta contra el Càncer de Sant Andreu de la Barca, el tema del càncer no se'n parlava gaire. Ningú volia parlar del tema càncer. Avui en dia se'n parla.
2: Mira, el càncer, com ara jo ho relaciono amb la mort, ara la mort, la gent, quan algú es mora, diu, se n'ha anat. Dic, a on se n'ha anat? I el càncer també, bueno, quan jo era petita era un mal lleig. I no se'n parlava. I s'ha de parlar perquè les coses que no se'n parla sembla que no existeixin. I això existeix. I després col·laborar a recollir diners és la cosa més gran que un pot fer. És igual el que pugui, no? Perquè a vegades jo dic, mira, amb una moneda i una moneda i una moneda s'omple un sac. Nosaltres tenim aquí al poble un metge, que ara no me'n recordo com se diu, tu sabràs, el Ricardo, que ha vingut moltes vegades al sopar, que un dia anava amb la Petra i jo pel carrer i ens para i ens diu, muchas gracias. Jo me'l miro i dic, i la Petra i jo ens mirem, gràcies, gràcies de què? Diu, mira, estem fent una investigació sobre el càncer i se'ns havien acabat els diners. Diu, i ara, aquesta setmana ens ha arribat de l'Associació del Càncer de Barcelona uns diners perquè podem continuar les investigacions. I això em va omplir moltíssim. Jo vaig començar a col·laborar perquè volia, i per desgràcia la meva família ha hagut càncer com a totes les famílies, crec que jo, però no hi vaig ai, ara tens d'anar allà, però jo no hi vaig de... Jo hi vaig amb alegria i riem molt i ens ho passem bé i fem la feina, sí que és molta feina i ens cansem perquè a més ens hem fet grat tots, però no, és una cosa i després saps on va i saps per què i molts i a vegades fan conferències a Barcelona, a la seu de Barcelona i ens expliquen els avenços dels càncers i per què va i tot això i jo estic contentíssima.
0: Penso, Eugènia, que és molt important el que acabes de comentar ara, no? De vegades gent participa en actes benèfics, però jo crec que s'ha explicat molt i molt bé, que era la pregunta que tenia reservada, però l'ha respost ara molt i molt bé, i a més amb un exemple molt clar on van aquests diners i per què són importants aquests diners. Són importants per la investigació i per trobar doncs, la cura del càncer.
2: Bueno, perdona, però a més... Aviam, va a altres llocs, eh? L'Associació del Càncer ajuda amb les famílies que tenen nens ingressats per tenir casa. Bueno, hi ha moltes coses, però jo dic una d'aquestes perquè viu aquell poble, aquest metge, el coneixem tots i sabem el què. I jo, clar, jo ja sabia on anava, però ell que ens ho va dir així tan clarament, de dir gràcies per això que feu, que nosaltres aquí a Sant Andreu som un graner de sorra perquè tots els pobles que ho fan i tot arreu, no? Però vull dir, veus aquest granet de sorra que comença a omplir el sac.
0: Eva?
1: Sí, bé, jo també m'afegeixo a les paraules de l'Eugènia, però a mi sempre m'agrada explicar una història, que aquí és quan comencem també a... és quan comença tota la història, no? Hi havia un senyor que es deia José Biosca, que és el que funda l'Associació Espanyola contra el Càncer. Aquest, parlant de solidaritat, no? Aquest senyor viatjava cap a Madrid

0: intentem que la gent ens vegui i ens coneixi, no? I a banda també el que ha dit ella, no? Que l'associació, aquests diners que recaptem, és no només per investigació, sinó que també prevenció, vull dir, com es diu, sensibilització, i també una cosa molt important que molta gent no sap, que clar, quan un nen en una família pateix l'enfermetat, la malaltia, el càncer, hi ha germans. I aquests germans, clar, els pares que estan per aquest nen que tenen la malaltia, no? Però també aquests diners que recaptem són per fer colònies per a aquests germans i perquè puguin també una mica, pues això, que no estiguin sempre, diguem-ne, veient que els pares, pues, evidentment, estan per aquest nen que està patint la malaltia.
1: Per tant, afegim molts més motius perquè la gent participi d'aquest sopar benèfic de la lluita contra el càncer del 17 d'octubre, que és importantíssim, que no és l'única activitat que feu al llarg l'any, perquè feu aquestes col·lectes que sempre diem que la gent de Sant Andreu de Barca és molt solidària i participa activament d'aquestes campanyes, no?
0: Sí, jo sempre ho he dit, que a Sant Andreu la gent en general és molt solidària, tant al sopar com a la col·lecta com a altres coses participen. I bé, comentar això, que el sopar, a part de que animar la gent que vingui al sopar, perquè a banda de col·laborar amb el que hem explicat, per recaptar, per la investigació, per tot el que recapta, doncs també és una manera de... És una... Bueno, de fer, diguem-ne, un acte social, no? Que la gent es retroba allà any d'haver any i també, doncs, per, bueno, està, també això és bonic.
1: Doncs recordem, 17 d'octubre, Eva, recorda'ns on podem aconseguir els tíquets per anar a aquest sopar, els preus, ho hem dit a l'inici d'aquesta conversa, ho tornem a repetir, perquè segurament que hem donat encara molts més motius, la gent que ens escolta, perquè vagin en aquest sopar benèfic.
0: Sí, el sopar, com hem dit, és el dissabte 17 d'octubre, obrim portes a les 8, el sopar, comencem a sopar a 8:45, els tiquets ja s'estan venent des del 28 de setembre, es vendran fins al 14 d'octubre al casino mateix, a l'entrada del casino, i a l'horari de dilluns a divendres de 5 a 7. I si em permés, volia fer un comentari. Hem parlat de tot això, però és molt important també, a mi m'ho han dit, que agrair les coses són importants i s'han de fer. Jo primer vull agrair tota la feina, com he dit abans, que fan totes les meves companyes de la Junta, perquè torno a repetir, jo he arribat més tard que elles i han fet una feina durant aquests anys espectacular. Si no fos per elles, aquest sopar no es podia fer. Ja hi ha seus locals que no fan sopar per falta de mans, per falta, s'han fet grans, i ja hi ha llocs que no es fa. Nosaltres encara el conservem. Vull també agrair a la Societat del Casino, a la seva presidenta, la Carme Lloberol, que també any darrere any ens ha deixat la sala del casino per poder fer aquest sopar, i que sempre que nosaltres li demanem col·labora amb nosaltres. També vull dir-li, donar les gràcies a l'Ajuntament també, i també vull donar les gràcies a l'Associació contra el Càncer, que també sempre, pues, col·laboren perquè nosaltres puguem tirar endavant, que no desfallim i podem continuar fent aquesta tasca tan bona com és el voluntariat de la lluita contra el càncer.
1: Doncs esperem que aquest sopar vagi molt bé, que hi participi molta gent, contra més millor. Eugènia Guiringueli, abans de finalitzar aquesta entrevista, tens els micròfons de Ràdio Sant Andreu per animar el que no estigui ja animat a que participi d'aquest sopar benèfic, o si no pot, com has comentat abans, la gent pot fer aquestes donacions si no poden anar al sopar.
2: Bueno, animar-los ja per totes les raons que hem explicat, aquestes raons serioses que són importants, però també perquè s'ho passaran molt bé. A més, tenim actuació musical, que aquest any vindrà amb nosaltres la Laura Miquel, que és filla del poble, que canta, bueno, ja us ho dic jo, meravellosament, però la cara de satisfacció, la gent com riu, la gent com s'ho passa bé, això és una cosa que... Si no vens, no ho saps. A vegades li pregunto a gent, tu no has vingut mai? No, doncs vine un any, mira-ho. Aviam, aquest preu tampoc és tan car. Vine, mira-ho. I bueno, s'apunten, perquè ara tenim una colla de joves que fa uns quants anys que venen, i bueno, perquè abans, clar, era la gent del poble, que ja ens han fet grans, tot això, però no, ara s'ha animat la cosa. Pot venir qualsevol edat i qui vulgui.
0: De fet, agafant les paraules de l'Eugènia, vull comentar que...

0: cada any venen pràcticament les mateixes persones de cada any, però l'any passat ja van venir gent nova, ja no només joves que també van venir, sinó d'altres entitats d'aquí del poble que no havien vingut mai, que van quedar meravellats i que aquest any tornen altra vegada a repetir el sopar.
1: Això és bo, eh? Mm. Això és bo, que hi hagi aquesta renovació, que hi hagi gent nova i que continuï, doncs, amb aquesta tradició que ha arribat a les 25 edicions d'aquest sopar benèfic el 17 d'octubre en el casino. Eva Carles, presidenta de la seu local de l'Associació de la Lluita contra el Càncer, gràcies per acompanyar-nos una vegada més.
0: Gràcies a tu, Jordi.
1: I gràcies, com no, a Eugènia Gringueli, membre de la Junta, i crec que en aquest sopar no només participes recollint aquests productes dels comerços, sinó que segurament, ja ho avancem, et veurem a dalt de l'escenari també, no?
2: Bueno, sí, no és la primera vegada.
1: Aviam. No sé si era una exclusiva, això, o no es podia dir, però...
2: No, no, aviam. No, saps què passa?
1: Compartiràs amb Ferran Campany la presentació, eh?
2: Bueno, sí, això sí. Però, aviam, allà les coses que es veuen no són les importants. Bueno, sí que ho són, eh? No diré, no li trec mèrit. Però les que fem sense que ningú se n'adoni, sense que ningú ho vegi, això també és molt important, i com diu la Eva, l'esforç de totes fa que puguem fer aquest sopar.
0: Jo no sé si ja m'he despedit, però volia fer una altra cosa, un comentari que és important. Com abans he donat les gràcies, jo volia comentar també que tots aquests anys s'han acompanyat també amb la Junta i amb el sopar l'Enric Malet, que aquest any no podrà estar amb nosaltres, però que any darrere any ha estat un organitzador increïble. El sopar ja he dit abans que ha sortit endavant per totes les companyes de la Junta, però sobretot també per l'organització que ens ha dirigit ell també, i que aquest any no podrà estar al sopar, però bueno, que igualment, vull dir, ens acompanya i el tenim present.
1: Doncs des d'aquí una abraçada a Enric Malet, també una abraçada a Petra Plaza, que va ser molts anys la presidenta, i Eva Carles i Eugènia Gringueli, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
0: Gràcies, igualment.
3: Bon dia. L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.

0: Arrenca una nova temporada del Teatre Familiar en el Teatre Núria Espert. Serà aquest diumenge amb l'obra El peix irisat. Tindrem també al novembre El fil invisible, basat en l'obra de Míriam Tirado. S'acompanya Ferran Campmany, tècnic de cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Bon dia, Ferran.
1: Molt bon dia, Jordi.
0: Bé, el Teatre Familiar, doncs, que torna en el Teatre Núria Espert. Aquest diumenge tindrem tot un clàssic, El peix irisat.
1: Sí, aquesta temporada hem apostat per dos clàssics, com has dit, El peix irisat i El fil invisible, i comencem aquest diumenge 18 a les 12 del migdia amb aquest peix irisat una versió del conegut conte que expliquen a totes les escoles del Marcus Pfister, i bé, és un conte, doncs, que ens parla del valor de compartir, sobretot del valor de l'amistat. No és un peix que està a l'oceà i que, bueno, els seus amics no l'acaben d'entendre perquè està en maco, i es troben diferents animals que hi ha al fons del mar i van passant aventures tots junts, i bueno, doncs acaben, com diem sempre, enviant un missatge, no?, de l'amistat, i de, sobretot, compartir l'amistat amb els altres.
0: Serà una obra que podrem veure aquest diumenge a les 12 del migdia. Ja han entrat disponibles a través de teatrenuriaspert.cat. Una obra, Ferran, del peix irisat, recomanat per quina edat?
1: Bé, nosaltres l'hem recomanat a partir de 2 anys, val? O sigui que a partir de 2 anys hi ha fins a, com diem sempre, fins als 99, als 100, o als 100 que siguin. Podeu venir a passar-vos a veure aquesta magnífica obra. És una obra molt visual, o sigui que els més petitons, si han llegit el conte o li heu llegit el conte a casa, l'entendran, perquè explica, doncs, bé, ja et dic, és una versió del conte, i els nens ho entendran, i a més, ja et dic, és molt visual, molt de color, les titelles, perquè és un espectacle de titelles, les titelles són molt maques, són molt dolces, no?, i als nens els agradarà molt.
0: I una obra important que podrem veure en aquesta temporada en el Teatre Núria Espert del Teatre Familiar és El fil invisible. Serà el 22 de novembre, basat en l'obra de Míriam Tirado, que fa uns dies la vam tenir aquí a Sant Andreu de la Barca inaugurant el curs escolar 2026-2027. El fil invisible, Ferran, doncs, una gran aposta, no?, per aquesta temporada.
1: Bé, sí, hem volgut portar un musical, perquè en el Teatre Familiar també hi ha musicals. No ens hem d'oblidar que, tot i que sigui Teatre Familiar, hi ha grans musicals, i aquest és un d'ells. No és El fil invisible, com has dit tu, de la Míriam Tial, que va fa un parell de setmanes va estar aquí a Sant Andreu fent una conferència, i ens explica, doncs, com diu el conte, doncs, el secret, no?, d'aquest fil invisible que ens surt del melic i que ens uneix amb les altres persones, i que mai ens deixa d'unir en aquestes persones, encara que no hi siguin, no?
0: Un musical on veurem gent coneguda, no?
1: Sí, mira, ens van comentar l'altre dia que crec que és l'última funció de la Beth Rodergas, que és la que fa de narradora i la que fa de mare. Pels papes, els nens no la coneixeran, però els papes i les mames sí que la coneixereu, que és la Beth Rodergas, la que va estar a Operación Triunfo, i, bueno, està en aquest projecte, i ara li han sortit els projectes, i malauradament, doncs, ha de deixar aquest fil invisible, i creiem que serà l'última funció que farà aquí Sant Andreu de la Barca, serà l'última funció que farà del fil invisible després de 3 anys, crec.
0: Doncs serà el 22 de novembre, 12 del migdia, un diumenge, entrades disponibles a través de teatrenuriaspert.cat per veure El fil invisible, doncs, basat en l'obra de Míriam Tirado, una autora, doncs, que té molt d'èxit, ha venut més d'un milió d'exemplars dels seus llibres, no només El fil invisible, sinó d'altres, com per exemple la col·lecció de Goa, que també està funcionant molt bé, cap a un públic més adolescent, i en aquesta ocasió El fil invisible en viu al teatre, que són els que han fet aquesta adaptació.
1: Sí, són la companyia, bueno, la productora que ha fet aquest espectacle. I, Jordi, deixa'm recalcar que els preus, sobretot, que la gent no s'equivoqui, el peix irisat sí que entra dintre del carnet de petits espectadors, o sigui que taquilla val 10 euros, i amb el carnet són 5 euros dues entrades, 5 euros cada una, amb 10 euros t'emportes dues entrades, val? I el fil invisible no entra pel carnet de petits espectadors, però sí que els menors de 25 anys, o sigui, tots els nens i nenes, es poden beneficiar d'un descompte d'aquest menors de 25 anys. O sigui, quan compreu l'entrada, cliqueu el descompte de menors de 25 anys pels nens i tindreu un descompte per venir a veure aquest fil invisible.
0: I ja avancem, Ferran, que el dia 30 de novembre, dia de Sant Andreu, a les 10 del matí, en el Teatre Núria Espert, tindrem la cinquena ja Festa dels Petits Grans Espectadors.
1: Sí, la Festa dels Petits Grans Espectadors, com ja és tradicional, la fem el dia de la Festa de Sant Andreu, que en aquest cas és dilluns, i ja és la cinquena vegada que ho fem, i és una manera, doncs, com diem sempre, doncs, de venir a gaudir del teatre d'una manera diferent. No hi haurà obres de teatre, n'hi haurà diferents activitats i tallers per dins del teatre, i que la gent podrà passejar i gaudir d'aquest matí.
0: Doncs tenim ja l'agenda completa dels petits grans espectadors del Teatre Familiar. El mes immediat, 18 d'octubre, amb el Peix Irisat a les 12 del migdia. El Fil Invisible, el dia 22 de novembre, 12 del migdia. I el dia 30 de novembre, la cinquena festa dels petits grans espectadors, que arrencarà a les 10 del matí amb totes aquelles activitats al voltant del teatre i en el teatre. I fins aquí aquesta nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp.
2: L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
3: Muy buenas tardes, amigas, amigos. Un día más nos encontramos detrás de estos micrófonos para compartir con todos vosotros un nuevo programa de encuentros. Este es nuestro espacio para encontrarnos, para conversar, para aprender, para recordar y, sobre todo, para disfrutar juntos de la radio. Un programa hecho con ilusión, con cariño y con muchas ganas de acercarnos a todos vosotros. Hoy tendremos entrevistas, historias, recuerdos, música, poesía, recetas de cocina, cine, y también hablaremos de esas pequeñas cosas que forman parte de nuestra vida y que merecen ser contadas. Porque detrás de cada persona hay una historia, detrás de cada recuerdo hay una emoción, y detrás de cada encuentro siempre hay algo más que compartir. Queremos que la radio sea también un sentimiento para nosotros. Así que, queridos oyentes, poneos cómodos, subid un poquito el volumen y preparaos para disfrutar. Comenzamos nuestro viaje radiofónico de hoy. Soy Jerónimo, director y presentador de Encuentros, y junto a nuestro técnico de sonido, Satur, os damos la bienvenida.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
1: Hola, què tal? Com esteu? Una setmana més al Sendes s'apropa a la vostra ràdio local amb un ferm propòsit: fer morir d'avorriment al sofà de casa tots els caps de setmana. Per fer-ho possible, us proposem itineraris, caminades i viatges a llocs espectaculars que fugen del convencional. Avui en descobrirem tres més, que avancem en el nostre sumari. Comencem al Pallars Jussà. Farem ruta al voltant dels estanys de Basturs, una de les concentracions d'origen càrstic més significatives de Catalunya. En Jordi Panicello, de l'empresa Eureka SGN, és qui fa les visites guiades. Farem un tastet dels encants geològics, faunístics i florístics d'aquest lloc. Segona etapa de la ruta Las Valles, versió reduïda de la integral Les Feixes, al voltant del Monte Perdido. La segona etapa comença a Lamiana i acaba a Bestué, i entremig travessa l'impressionant barranc d'Esquain. De seguida, la descripció detallada i la fitxa de la ruta. I als racons de món ens traslladem a un indret únic de Montenegro, l'abadia de Kotor. La col·laboradora Conxita Terruell hi va ser i en parla en el seu darrer llibre, Viatge del Caucas als Balcans, de Tuxita Edicions. Recorrem amb ella el poble de Perast, la ciutat de Kotor, dues illes molt especials, temples i palaus, tradició de mar i un paisatge mediterrani de gran bellesa. I ara ens hi posem, capítol 580 dels Sendes. Veniu? Doncs va, que marxem. Prenem rumb cap a Basturs, al Pallars Jussà, per visitar dos petits estanys. Són en un indret molt discret, un xic amagats, en un pla cercat de camps de conreu i de clapes de bosc. Són l'Estany Gros i l'Estany Xic, molt propers entre ells i situats a mig camí dels pobles de Basturs, que els dona nom, i Sant Romà d'Abella, al municipi d'Isona i Conca Dellà. D'estanys al país en tenim un munt i potser a primera vista els de Basturs no aparenten ser res excepcional. Però, hem de dir, és una percepció completament errònia. És un paratge amb un patrimoni geològic excepcional i de gran biodiversitat, protegit pel Pla d'Espais d'Interès Natural, el PEIN, i la xarxa Natura 2000. Els estanys de Basturs són una de les quatre zones humides d'origen càrstic més destacades que tenim a Catalunya. I alhora, aquests estanys han generat fenòmens geològics extraordinaris que tenen la seva gènesi en fa molts milers d'anys. El geòleg Jordi Panicello ens ho explica.
2: S'han fet datacions i s'ha arribat a la conclusió que aquests estanys fossilitzats van aparèixer fa 300.000 anys. És a dir, que aquest procés d'una sorgència d'aigua se'n fa un estany i posteriorment s'acaba fent un turó. És un procés que sabem que està actiu a la zona de la Conca d'Allà des de fa més de 300.000 anys. Però clar, què el fa especial? Que aquest procés geològic que ens permet observar la seva evolució amb el pas del temps només s'ha localitzat a dos llocs més a nivell mundial. Un seria Austràlia i l'altre Estats Units.
1: En Jordi és responsable de l'empresa Eureka SGN, que, entre d'altres coses, fa visites guiades als estanys, sota el suggeridor títol d'Estanys de Basturs, connexió planetària. Un itinerari que, per la seva història geològica i la biodiversitat, és molt peculiar. Els protagonistes visibles són dos estanys de forma rodona.
2: L'estany gros, que és el més espectacular de veure, i hi ha un itinerari que és circular, que el rodeja, fa aproximadament uns 60 metres de diàmetre i de mitjana uns 15 metres de fondària. I s'ha calculat que aproximadament té uns 100.000 anys d'antiguitat. O sigui, déu-n'hi-do, té els seus anys, eh? És gros i vell. I llavors l'estany xic té al voltant d'uns 20 metres de diàmetre i és el jovenet. Té aproximadament només 19.000 anys. I és, diguem, que aquest, si deixéssim actuar aquest procés natural, s'aniria fent més gros. I l'estany gros, precisament, s'aniria fent més petit.
1: Déu-n'hi-do, un estany amb 100.000 anys d'història i l'altre amb 19.000. Per entendre la seva formació, cal remetre's al fet que el substrat és de roca calcària, que és molt porosa i que filtra, a través d'esquerdes, l'aigua de la precipitació cap al subsol, cap a grans cavitats plenes d'aigua soterrània.
2: I, de fet, l'aigua dels estanys la tenim a 80 metres de fondària. Contra una d'aquestes esquerdes és capaç de superar aquests 80 metres de roca i començar a brollar l'aigua. Alhora, la capa de roca on hi ha aquesta aigua subterrània està feta de calç. I què fa l'aigua? La va desfent. I es va enriquint d'aquesta calç. Per tant, l'aigua, quan surt i ens forma l'estany, com que està sobresaturada de calç, quan aquesta aigua desborda i, diguem, inunda als voltants de l'estany, que fa? Precipita aquesta calç. Aquest fenomen, repetit durant anys, durant centenars d'anys, durant milers d'anys, és el que ens va fent aquesta anella de roca que, amb el pas del temps, va pujant cap amunt i ens fa aquesta forma de con, aquesta forma de turó.
1: Una anella de roca formada per travertí. Aquesta anella, com explica en Jordi, es pot trobar encerclant els dos estanys, però, això sí, a una certa distància.
2: Perquè aquests estanys, especialment a l'estany gros, que avui en dia fa uns 60 metres de diàmetre, en el seu moment havia estat bastant més gros. I sí que a uns 15-20 metres de distància de l'aigua sí que trobem afloraments de travertí, és a dir, d'aquesta roca travertínica, que els geòlegs en diem tova calcària. Què passa? Que realment la forma d'anella en els estanys actuals no la veus. Per què? Perquè aquesta roca s'ha explotada en el seu moment per construir cases.
1: Un travertí, que és un tipus de roca sedimentària calcària que, com acabem de sentir, és molt utilitzada per l'home a l'hora de construir les seves cases. Ho podran veure, per exemple, als veïns pobles de Basturs o de Conques. Al marge de la geologia hi destaca una gran biodiversitat. Un ecosistema delicat, fràgil, concentrat en una estreta franja. De flora, en Jordi destaca una planta carnívora que sura a les seves aigües, l'Utricularia vulgaris. Els joncs també hi són habituals, i també els arbustos aromàtics. I fins i tot una mena de fòssils generats per la vegetació i el travertí. Hi trobarem.
2: El travertí és la calç que precipita, com hem dit abans, sobre la vegetació. I aquesta vegetació, que li passa? Amb el pas del temps s'asseca, s'acaba podrint, i l'espai que ocupava queda un espai buit. És com si tinguéssim el motlle d'aquesta vegetació. I ja de per si, sí que és veritat que si ens posem exquisits amb la definició de fòssil, realment podríem dir que són motlles de vegetació de fa milers d'anys i, per tant, és un fòssil. Però no és que trobem tiges o branquetes petrificades.
1: Quan a fauna, el guia apunta a l'existència de nombrosos animals d'aigua, serps, granotes i varietat de peixos autòctons invasors. Les aus hi són força abundants, de diferents dimensions, i en ressalta un picot.
2: En quant a fauna, el que podem trobar són serps d'aigua, tot tipus de granotes, també hi ha peixos com la matrilla roja, podem observar carpes ataronjades, carpes d'aquari que algú les tiraria en el seu moment. També en el seu moment hi havia espècies invasores com són les tortugues de Florida, però per sort es van treure dels estanys. I en quant a aus aquàtiques, sí que de vegades que amb mica de sort es pot observar el bernat pescaire, el blauet, però que també és molt interessant és que tenim un fuster en els estanys de Basturs, com és el picot garcer gros, i d'altres aus com tot de rapinyaires que hi ha a l'entorn de la conca d'allà.
1: I també hi trobarem rastres de fauna, un paratge que dona molt de joc. Per això, des d'Eureka SGN, es fan dos models de visita guiada. Una de 2 hores i una altra de 3. Entre totes dues atrauen entre 600 i 700 visitants cada any.
2: Normalment fem aquesta de 2 hores, que consisteix a fer la volta circular, l'itinerari circular, al voltant de l'estany gros, i també observem des d'una talaia l'estany petit. I l'objecte de les nostres visites guiades, com a activitats geoturístiques que fem, és a dir, que ens basem en la geologia, ens centrem molt en la gènesi dels estanys i com aquests van canviant amb el pas del temps. Però alhora també parlem de la biodiversitat en aquest paratge natural. La visita guiada llarga, el que fem és anem a visitar el món de Conques, aquests turons a travertí, que són els estanys fossilitzats, i llavors també anem a observar una petita surgència d'aigua que és el naixement d'un nou estany. O sigui, realment s'està fent un nou estany a la zona.
1: Eureka SGN és una empresa dedicada a la conservació i divulgació del patrimoni geològic i paleontològic. Si entreu al seu web, www.eurekasgn.com, Eureka amb una lletra K, hi trobareu moltes opcions de visites guiades. I mentrestant, a Basturs, en una plataforma elevada sobre la conca i sota les serretes del nord, els estanys segueixen el seu lent camí. Passat, present i futur. Un llangueix, l'altre creix i un tercer s'està formant. Això sí, nosaltres no el veurem. Ni els nostres fills, ni els nostres nets. Perquè els temps geològics són un gegant, foren els insignificants temps dels humans.
0: Sendes.
1: És temps de la secció de senderisme, i el senderisme és cosa del Xavi Tió. Xavi, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, què tal, com anem?
1: Molt bé, anem per la segona etapa d'aquesta estupenda ruta que estem fent pel Pirineu Aragonès.
3: La travessa de les Feixes. Si recordeu, en la primera etapa vam anar de Bielsa a l'Amiana, saltant pel Portillo de Tella, i avui, a la segona etapa, el que farem és que des de l'Amiana baixarem al fons de la vall d'Escuaín, anirem a creuar el riu Iaga a Estaronillo, pujarem primer a Escuaín i després fins al Collado Raton, al costat del Castelló Mayor, i d'allà baixarem a la pista que ens portarà a Bestué.
1: Però avui el que compta és aquesta segona etapa, que comencem a on?
3: Doncs el que fem és comencem la segona etapa des de l'Amiana, desfent els 500 metres per carretera que ens retornen a les tres cases d'Arinzué, i aquí reprenem el GR15, que d'entrada ens baixa per entre antics prats de farratge i després entra en una preciosa pineda de pi roig i pi negre per un antic camí ral empedrat, molt ben traçat, fins al fons de la vall d'Escuaín, a l'alçada del caseriu de Miraval. Tenim sobre nostra l'imponent muralla del Castelló Mayor, il·luminat pels primers rajos de sol del dia, i comencem a remuntar planers al riu Iaga per una pista poc més d'un quilòmetre fins que la pista mor a Estaronillo, un poble amb 7 o 8 cases, on un pont ens permet passar al marge dret del riu. Entre vegetació de ribera, suaument continuem remuntant el riu fins a arribar a la sortida dels impressionants engorjats de les Gargantes d'Escuaín, i després de deixar el trencall del camí que ens menaria a Revilla, a l'altre cantó del barranc, només ens queda l'opció de pujar bastant fort per entre una bonica fageda, anant fent ziga-zagues, acompanyats dels senyals del GR, fins a sortir a la carretera d'accés a Escuaín. L'agafem de pla un petit tram cap al poble i hi acabem d'arribar per un sender que, entre antics camps marjats, ens du de pet a l'antic abeurador i safareig cobert del poble, a la vora de la casa on hi ha una oficina d'informació del Parc Nacional d'Ordesa i Montperdut. Podem aprofitar per deixar-hi les motxilles i anar a fer una petita volta planera pels afores del poble, que ressegueix quatre miradors sobre el barranc d'Escuaín, potser acompanyats de voltors i trencalosos que ronden per sobre dels cingles calcaris que tanquen el recorregut sinuós del barranc, estret i encaixonat sota nostra, amb vistes cap als barrancs laterals que es despengen de la Sierra de les Suques. Contemplat aquesta mica de caminet pel voltant del poble, reprenem el camí, sortint del quasi abandonat poble d'Escuaín, i el GR ens mena a començar a enfilar-nos per una espessa pineda, el camí es va redreçant progressivament, i amb amples llaçades acabem de sortir del bosc per encarar el darrer tram de pujada oberta, una llarga diagonal terrosa que ens porta fins al Collado Raton, al costat de la penya Lombre, que és el pic més occidental del massís del Castelló Mayor, que deixem a l'esquerra. I des d'aquesta ampla i herbosa collada veiem Escuaín sota nostra, Revilla a l'altre cantó del barranc, l'Amiana, a la llunyania on hem començat a caminar, i per sobre el Portillo de Tella, per on havíem saltat el dia anterior des de Bielsa. I si d'Escuaín la vista dels cims era maca, des del coll ja és espectacular. Veiem tots els cims que ens separen de la vall de Pineta, veiem les Puntes Verdes, la Punta de Monesma, les Tres Maries, el Pico Inferior d'Añisclo i, al darrere, imponents els cims de 3.000 metres de la Punta de les Oles i el Sum de Ramon o Pico d'Añisclo. Al costat, tot això del Montperdut que ens queda tapat, que ens queda amagat. I a l'altre cantó del coll veiem la vall d'Aires, tancada pels cims de Los Cestrales, que ens separen del canyón d'Añisclo, i a la capçalera de la vall veiem Plana Canal, una colladeta on acaba la pista que hem d'anar a buscar a continuació i que serà el punt on començarem l'etapa següent. Abans, però, des de Collado Raton, el que fem és una diagonal, primer per bosc i després per terreny obert, que ens porta en un darrer tram vertical per arribar a la pista. L'agafem avall, fem un tram d'un parell de quilòmetres i en aquest tram, si mirem enrere, veurem una increïble vista, ara sí, completa, del massís de les Tres Sorores, és a dir, la Punta de les Oles, el Pico d'Añisclo i el Montperdut. Per la pista arribem en un trencall indicat que ens fa deixar-la i per un sender acabem de passar tota la cara sud del Castelló Mayor fins a desembocar per un llom al poble de Bestué, on tenim l'alberg de les Tres Cérols.
1: I després d'aquesta descripció tan completa, anem amb la fitxa tècnica, que comencem amb la distància recorreguda.
3: Doncs estem parlant, en aquest cas, de 14,7 quilòmetres, si comptem la volteta pels miradors d'Escoaín.
1: Desnivell?
3: 810 metres de desnivell positiu i 670 de desnivell negatiu, acumulats tant l'un com l'altre.
1: Temps?
3: Posem unes 7 horetes perquè ens hi entretindrem bastant, sobretot amb les vistes.
1: Grau de dificultat?
3: Com la primera, un 2.5/5.
1: Referències a internet?
3: Doncs a internet trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom Travessia les Feixes, les Valles, segona etapa, entre parèntesi, Lamiana, Escoaín, Collado Raton, Bestué, d'un company que va fer la ruta amb nosaltres, que es diu Lluís López, amb majúscules i tot junt.
1: Molt bé, doncs anem per la tercera etapa, però serà la setmana vinent. Gràcies, Xavi.
3: Salut i República.
0: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
1: Envoltada pels Alps Dinàrics, la badia de Kotor és considerada el fiord més meridional d'Europa, un gran canó submergit a les aigües de la costa adriàtica que aprofundeix 28 quilòmetres terra endins. El blau del mar, la bellesa i tipicitat dels pobles que en formen part i la majestuositat de les muntanyes que l'envolten l'han convertit en un dels indrets preferits per la Conxita Terruell en el viatge que va donar llum al seu llibre Del Caucas als Balcans, de Tuxita Edicions. Avui la Conxita ens parla de la badia vista des de dalt i des de baix, des del poblet de Perast, ple de tradició marinera i d'història veneciana, i també des de la capital d'aquesta zona, Kotor.
4: La badia de Kotor és un dels paisatges més espectaculars dels Balcans. És una badia molt profunda, envoltada de muntanyes altes i escarpades que semblen abraçar el mar. El contrast entre l'aigua blava i tranquil·la, les muntanyes de roca i la vegetació crea un paisatge molt especial. Al llarg de la costa hi trobem petits pobles, cases de pedra, esglésies i nuclis històrics que donen molta personalitat a l'entorn. Una de les coses que més impressiona és anar resseguint la badia i veure com el paisatge va canviant a cada revolt. És un lloc on el mar i la muntanya es troben d'una manera molt espectacular i aquesta combinació fa que la badia de Kotor sigui un dels paisatges que més recordo del viatge. Perast és un petit i encantador poble costaner, situat a la badia de Kotor i a només 12 quilòmetres de la ciutat, però amb una personalitat pròpia. No està emmurallat per pedres, sinó pel paisatge. La badia i les muntanyes l'abracen com una fortalesa natural. Amb poc més d'un centenar d'habitants, Perast carrega una gran història a les espatlles i és considerat un dels pobles més bonics de Montenegro. Com tota la badia, forma part del Patrimoni Mundial de la UNESCO. Trepitgem el seu empedrat antic i ens endinsem al peu dels seus carrerons tranquils. El seu moment d'esplendor va ser als segles XVII i XVIII durant la dominació veneciana, quan Perast era un centre marítim important i pròsper. D'aquella època daurada en queden palaus barrocs, esglésies i torres que es reflecteixen a l'aigua tranquil·la com si fossin un quadre antic. També val la pena veure el Palau Bujòvic, un dels més elegants, construït en pedra blanca i ornamentació d'estil venecià. Però el que fa especialment fascinant Perast són les dues illes que s'alcen just davant de la costa. La illa de Sant Jordi és una illa natural i tancada al públic. Aquí hi ha un antic monestir benedictí, encerclat per xiprers alts que reflecteixen sobre l'aigua. Durant segles ha estat un cementiri per a mariners i membres de les famílies nobles de Perast. L'illa transmet una mena de misteri silenciós, gairebé intocable. L'illa al costat, Nostra Senyora de les Roques, és ben diferent. Aquí sí que la podreu visitar. És una illa artificial, construïda a força de llançar pedres i enfonsar vaixells antics. Segons la llegenda, tot va començar quan uns pescadors van trobar una icona de la Mare de Déu sobre una roca al mar. A partir d'aleshores van prometre aixecar-hi una illa. Durant segles, els mariners i els habitants de Perast van continuar afegint-hi pedres cada 22 de juliol, una tradició que encara avui es manté i que rep el nom de fascinada. El nom prové de fascina, que vol dir feix de branques. Avui, en aquesta data, les barques decorades amb flors surten al capvespre i llencen pedres al mar al voltant de l'illa, en un ritual col·lectiu que manté viva la memòria dels pescadors que van crear aquesta illa. Quan ens acostem a la illa, l'església ens rep amb la seva cúpula blava i els murs blancs. Sembla una perla surant sobre l'aigua. L'església de Nostra Senyora de les Roques es va construir l'any 1630 sobre la illa artificial. L'edifici va ser remodelat posteriorment en l'estil barroc. A dins hi ha pintures d'un famós artista local i una gran col·lecció d'exvots, promeses fetes al mar, pregàries i esperances. Les parets pintades amb escenes religioses i marineres. L'altar, ricament ornamentat, està fet amb marbres de diferents tonalitats provenients d'Itàlia. Passem després al petit museu annex on s'exposen objectes històrics, instruments de navegació, maquetes de vaixells i artefactes religiosos. Arribem al que molts consideren la peça més singular del museu, que és el tapís de Jacinta, una obra feta amb fils de seda i de cabell humà. Ella va començar-lo mentre esperava el retorn del seu marit mariner i va brodar una Mare de Déu amb una tècnica finíssima, incorporant-hi els seus propis cabells com a fil. Va trigar 16 anys a completar-lo i quan el va acabar ja havia perdut la vista. Aquest tapís és d'una delicadesa extraordinària. Sembla encarnar la paciència i el dolor i l'amor d'una dona que mai no va deixar d'esperar. Ens dirigim cap a Kotor, ciutat atrapada entre les muntanyes i el mar Adriàtic. La muralla s'enfila com una serp per la muntanya fins a la fortalesa de Sant Joan. És un dels sistemes defensius més espectaculars d'aquesta regió dels Balcans. La ciutat de Kotor va formar part de la República de Venècia entre el 1420 i el 1797. Durant aquest període, els venecians van controlar aquesta zona clau de la costa adriàtica per la seva importància estratègica i comercial. Aquesta influència encara és molt visible avui. La ciutat té tres portes principals, una al centre, una altra que antigament donava accés des del mar i una tercera al costat del riu Escuda, que travessa la ciutat i va ser clau tant pel proveïment de l'aigua com per la defensa. Quan entrem a Kotor per la porta del mar, caminem entre carrerons empedrats fins a arribar a la plaça de les Armes, la més gran del nucli antic. Hi ha el Palau Ducal i just al costat l'antic arsenal. A la dreta, la Torre del Rellotge, construïda a l'any 1602, un dels emblemes de Kotor. A pocs metres d'allà ens topem amb Karampana, una font de ferro forjat que durant segles va ser l'única font pública de la ciutat. Fem parada a la catedral de Sant Trifó, construïda el 1166. I destaca la façana i dues torres desiguals que li confereixen un caràcter únic. Al costat, en sortir, s'alça l'edifici de l'Ajuntament, un magnífic exemple de l'arquitectura civil veneciana. Continuem cap a l'església de Santa Clara i la capella de Sant Lluc. Descobrim també un petit museu dedicat als gats. A Kotor, aquests animals són gairebé una institució. En el museu es poden trobar postals, dibuixos, objectes antics i tota mena de records felins. Sortim de Kotor i la ciutat va quedant enrere, entre les muralles i les aigües tranquil·les de la badia. Ens endinsem per una de les carreteres més espectaculars que mai hagi recorregut, la que puja en ziga-zaga des del nivell del mar fins al cor de les muntanyes. A mesura que ascendim, la carretera comença a fer zig-zag, amb una elegància ferotge. Més de 25 corbes tancades, gairebé cosides, una darrere l'altra, ens fan sentir com si el vehicle ballés amb la muntanya, com si cada revolt fos una reverència a la natura indomable dels Balcans. Ens aturem en un mirador on tenim davant nostra una panoràmica que sembla treta d'un somni. Els quatre braços de l'abadia de Kotor s'estenen com un ventall blau, intens entre les muntanyes, com si la terra hagués estat partida amb delicadesa per un déu enamorat del mar. L'aigua brilla com un mirall trencat i la vista s'allarga fins a fondre's amb l'horitzó, on el cel i el mar es besen. Tinc aquella sensació de petitesa.
1: I aquí ho deixem. Tornarem a ser amb tots vosaltres la setmana vinent. Rebeu una cordial salutació de l'Andreu Ortega, a la redacció el Xavi Tió i a l'edició i presentació qui us ha parlat, en Jaume Monés. Recupereu aquest i anteriors programes al nostre podcast. Accediu-hi a través del web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat Sendes. Ens emplacem per la setmana vinent i, mentrestant, seguiu-nos. Salut i que tingueu una molt bona ruta.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Continguts en xarxa. Benvinguts a El Món és Digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
2: Benvingudes, benvinguts al Món és Digital. Avui parlarem d'una infraestructura que gairebé mai veiem, però sense la qual la intel·ligència artificial no seria possible: els centres de dades. Darrere d'això que anomenem el núvol, que sembla que sigui immaterial, hi ha enormes instal·lacions, servidors, quilòmetres de fibra òptica i, sobretot, un gran consum d'electricitat i d'aigua. Els necessitem, però també generen preguntes importants que avui intentarem resoldre. On els hem de construir? Quin impacte tenen sobre el territori? Què aporten realment a la societat? Centres de dades. En un moment, comencem.
3: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El Món és Digital.

0: Darrerament sentim parlar cada vegada més, nosaltres i els mitjans van a tope, parlar dels centres de dades. Projectes gegantins, protestes veïnals, protestes de ciutats, preocupació pel consum d'aigua i d'electricitat i dubtes sobre el seu impacte real. I per això estem aquí, per veure quin és el seu impacte real. Però al mateix temps són la infraestructura imprescindible per fer possible la intel·ligència artificial. Llavors ens preguntem què està passant, no? I voldríem saber, per començar, què és exactament un centre de dades, per què està generant tanta oposició i, sobretot, si en podríem prescindir. Bé, doncs per abordar el tema tenim avui dos tertulians que ja són habituals del programa, el Sergi Margen i l'Enzo Longobuco. Però per recordar una mica qui són, avui us demanaré que feu un mini elevator pitch, un ascensor molt, molt ràpid de 30 segons, i que feu una mini presentació de qui sou i comencem el programa. Vinga, Sergi, endavant.
1: Bon dia, doncs mira, jo sóc expert en transformació digital, polítiques públiques digitals i governança democràtica de la intel·ligència artificial. I fa 35 anys que estic dintre del sector de les TIC, relacions internacionals, economia, estratègia empresarial i administració pública. Aleshores, les TIC és algo que sempre m'ha cridat molt l'atenció. Crec que estan transformant la societat des de fa molts anys i, de fet, l'impacte de la intel·ligència artificial crec que realment és una eina extremadament transformadora, com ho va ser en el seu moment, doncs la màquina de vapor o la mateixa electricitat. I una miqueta que la meva trajectòria professional estic dintre del sector públic i dintre del sector privat.
0: Enzo.
2: Doncs bon dia a tothom, jo sóc l'Enzo Longobuco, sóc científic de dades i de professió m'encarrego de dirigir el Departament d'Investigació i Desenvolupament de l'empresa on porto 7 anys. Una empresa de dades, de ciència de dades, en la qual hem fet projectes d'intel·ligència artificial, però sobretot de transformació digital en quant al que fa a recollir, endreçar i processar dades correctament a escala. Pel que fa a la meva trajectòria així personal, doncs he estat professor d'universitat, també aquí a unes quantes universitats a Barcelona, i ara mateix em dedico tant a la formació com a la consultoria i al desenvolupament.
0: Bé, doncs anem ja directament al programa. Sembla ser que tothom sap, però de fet no sabem què és exactament un centre de dades o, més particularment, què és exactament un centre de dades avui aplicat a internet. Tu mateix, Enzo, que t'estic veient la cara aquí a la imatge.
2: Bé, doncs, per dir-ho en poques paraules, un centre de dades és un lloc, un edifici molt gran, on es processen moltíssimes dades per obtindre resultats útils. Tradicionalment, els centres de dades s'han fet servir una mica com a naus industrials que produeixen més dades encara, i aquestes dades que produeixen són el que ens dona el benefici en el nostre negoci, no? El valor addicional. Tot i així, els centres de dades tradicionals no tenen massa a veure amb els centres de dades actuals, perquè si bé els tradicionals, com diu el nom, eren per dades, els actuals estan més enfocats a l'execució de models d'intel·ligència artificial.
0: Bé, sí, aquesta és una diferència curiosa, interessant. Sergi.
1: Doncs mira, jo crec que ara ens ho explica perfectament, tècnicament, que és un centre de dades. Jo crec que des de fa molt de temps nosaltres, des del món de la tecnologia, hem comès un gran error. I és un error en el qual no hem sabut explicar perfectament justament què és tot això que hi ha darrere d'allò que anomenem el núvol, no? I ho hem fet d'una manera que diu el núvol, no sé, ho hem fet d'una manera que ho hem venut com si fos una cosa que no es pogués tocar, no? I el núvol realment no existeix. El núvol, com ha dit l'Enzo, són quilòmetres de fibra òptica, són transformadors, subestacions, sistemes de refrigeració, xips, servidors, aigua i sobretot electricitat, moltíssima electricitat. I ja dic, crec que moltes persones a dia d'avui, quan parlen del núvol, no?, i parlen d'internet o d'intel·ligència artificial, no es donen compte o no són coneixedors de tot el que hi ha darrere.
0: Sí, això realment és curiós perquè tots parlem del núvol i sí que realment ja, doncs clar, fas una abstracció i t'imagines que és una cosa immaterial, no?, que és un núvol que... I està bé que matitzeu que és art pur, no?, i pes, i quilos, i cables. Bé, dit això, per què està generant aquest rebuig, aquesta oposició És real les desgràcies que ens comenten, o hi ha molt d'aquí també de desinformació i de soroll de fons? Què vol dir?
2: A veure, faig 5 cèntims sobre algunes de les polèmiques que són, diria, més cridaneres dels centres de dades, no? Es parla molt de que doncs, potser contaminen l'aigua que fan servir, pugen el preu de la llum del territori on s'instal·len o empitjoren la qualitat de l'aire, per exemple, o fins i tot amb el soroll no et deixen dormir. Tot això no és ciència-ficció, són casos que efectivament es donen, però es donen quan el centre de dades no es munta de forma correcta i es munta una mica a la papalà, no? El més ràpid i trenca coses, doncs també acaba afectant a la salut. Un centre de dades no deixa de ser una instal·lació més del territori i, com qualsevol altra, depèn de com es gestioni i com es prepari la població per integrar-la. O sigui, tu no pots ficar un centre de dades a 5 metres d'una zona d'habitatge perquè saps que doncs, no es pot filtrar el soroll adequadament, o tampoc pots ficar-ho en un territori sense avisar quin serà l'impacte en el consum elèctric o en la xarxa elèctrica, perquè si no després ve la sorpresa de la factura i la gent s'enfada. Aleshores, crec que gran part de les polèmiques que estem veient és perquè les coses s'han fet malament. I perquè s'hagin fet malament fins ara no vol dir que no es puguin fer bé. Aquesta és una altra. Podem tenir centres de dades que estiguin tan ben instal·lats que ni ens donem compte que hi són allà. De fet, ja passa. La major part de centres de dades no causen aquest tipus de problemes a Europa. Tot i així, n'hi ha, i cal reconèixer que existeixen per poder corregir els errors que causen.
0: No sé si vols afegir alguna cosa més, o si no, et pregunto...
1: Sí, estic d'acord amb l'Enzo i crec que hauríem d'aprendre del passat, no? Els centres de dades no són simplement un espai on es processen dades, no? Estem construint una infraestructura que pot tenir una importància comparable a la que va tenir el ferrocarril al segle XIX, l'electricitat al segle XX o l'internet a finals del segle passat. I de la mateixa manera que pensem en el ferrocarril i ens en recordem d'aquelles vies que passaven pels centres dels pobles i que després amb els anys hem vist que eren molestes i que dividien, per exemple, els pobles, o quan muntàvem una carretera o muntàvem una autovia o una nacional, passàvem abans pel centre del poble i després hem anat traient les nacionals als centres dels pobles perquè molestaven, no? Els centres de dades estan aquí per créixer, no? O sigui, per fer-se molt més grans. Per tant, quan pensem en centres de dades, tenim que pensar en una infraestructura que a dia d'avui és petita, però que acabarà sent gran, perquè és que és la base de tota la digitalització i tota l'economia basada en la intel·ligència artificial que tindrem en un futur molt proper. Per tant, pensem en una infraestructura que és cabdal, és troncal dintre de l'economia d'un país.
0: Bé, i podríem ara deixar-me fer un exercici del Far West, del Lejano Oeste. Podríem pensar, segons el que dius, que un centre de dades instal·lat als Monegros d'aquí d'Espanya podria acabar produint, encara que per exemple és el que intentem evitar, una ciutat al seu voltant, si l'instal·léssim al mig d'un desert, per la quantitat de potser serveis auxiliars o etcètera que necessitaria, o no? O és autònom en si un centre de dades?
1: Torno a dir, és el mateix que una carretera o una autovia, no? Vull dir, més que construir un espai on els humans puguem veure al costat d'un centre de dades, crec que hem de veure què necessita un centre de dades per sobreviure, no? Aleshores, aquí entra en conflicte amb el que els humans fem servir, no? Per exemple, parlem d'energia, parlem d'electricitat, no? Segons l'Agència Internacional d'Energia, es calcula que els centres de dades van consumir uns 485 terawatts d'energia, d'electricitat al món el 2025. I que al 2030 en faran servir 250 terawatts, o sigui, el doble. Això entra en conflicte amb el que està fent servir una ciutat, per exemple, per viure. O sigui, si jo me'n vaig a Marsella, que és un dels punts on arriben cables de fibra òptica per tot el Mediterrani, a dia d'avui està consumint la mateixa energia als centres de dades que hi ha que la població de les persones que estan visquent allà. O sigui, el 50% se'l menja els centres de dades, el 50% se'l menja la població. Clar, l'impacte ecològic, l'impacte, diguéssim, de necessitat en aquest cas d'electricitat, és molt bèstia. Si parlem d'aigua, és el mateix. Per tant, es podria construir unes vivendes al costat d'una ciutat, al costat d'un centre de dades? Sí, es podria construir. De fet, tindria sentit que es construís perquè les necessitats energètiques, tant d'aigua com d'electricitat, doncs estarien previstes, no?, perquè això passés.
0: Enzo, no sé si vostè vols afegir algun.
2: Jo crec que és complicat la idea de fico aquí un centre de dades i una ciutat brota al seu voltant. No dic que sigui impossible, però em costa imaginar-me un procés similar al que seria, per exemple, una fàbrica de ferro que podia haver-hi a qualsevol lloc o de qualsevol altre material, perquè el procés de fabricació de valor del centre de dades és diferent. És a dir, aquí, tot i que l'ésser humà està present, el rol que juga no és el mateix, no és tan manual. Aleshores, sí, cal un manteniment, cal una formació, cal un subministre d'energia, de matèries primes, de peces de recanvi, tot això, cal. Però, clar, no et sé dir si realment brotaria una ciutat al voltant de totes aquestes necessitats o si es podrien aprofitar ja els canals establerts com les carreteres o les línies elèctriques de la xarxa elèctrica per poder subministrar tot això. Aleshores, és complicat. El que sí que veig, clar, és que ara mateix hi ha una concentració de qui fa els centres de dades. És a dir, no qualsevol pot crear un centre de dades i, per tant, les condicions sota les quals es crea el centre de dades estan acotades en aquests pocs actors. En aquest sentit, estem veient centres de dades que han passat de desenes de megawatts a centenars de megawatts i ara fins i tot arriben al gigawatt, no? Com el cas de Meta, que són 2 gigawatts. Això són instal·lacions enormes, enormes, que tenen una quantitat de còmput centralitzat que fins ara no s'havia vist. Aleshores, quina és l'estratègia si volem arribar a aquest poble que creix al voltant del centre de dades? Tenir-ne un de molt gran o tenir-ne molts esparcits de més xicotets? Bé, doncs això el temps ho dirà.
1: Jo crec que l'Enzo ha tocat una cosa, perdó, que és molt important, que és el valor. No, ha parlat de valor. I aquí el valor hauríem de parlar, per exemple, quants llocs de treballs permanents genera, quantes recerques queda, per exemple, a Catalunya, quantes empreses locals participen en la cadena aquesta de valor, quin accés tindran les universitats, startups i pimes en aquesta capacitat de computació, quina energia consumirà, quina aigua, quina infraestructura elèctrica haurà per pagar el conjunt de la societat. Podem aprofitar, per exemple, el calor residual que generin els centres de dades? I què passarà quan aquella infraestructura arribi al final de la seva útil, de la seva vida útil, no? Per tant, crec que hi ha moltes preguntes que van associades a una... o moltes accions que van associades, molt de valor que van associades al centre de dades, i crec que hi ha una màxima que hauria de ser que a més consum de recursos públics i territorials, més retorn social exigible se li hauria de demanar als centres de dades.
0: No, això que apuntes és realment interessant. És a dir, un centre de dades que sembla que els primers s'han posat així sense pensar, és realment una decisió estratègica a on col·locar-lo i quina és la dimensió. També, com deia l'Enzo, que fem un de supergran o més de petits, no? En aquest sentit, què s'està fent? Fem el zoom invers. Què s'està fent a Europa, a Espanya i a Catalunya? S'està realment planificant tot això o anem construint allà on cau?
2: No, jo puc dir que sí que s'està planificant. És a dir, el com s'està gestionant a Europa és ben diferent de com s'està gestionant a altres territoris del món. No et diré que és perfecta, sense cap error i que no té marge de millora, perquè sempre hi ha marge de millora, però sí que et puc dir que els criteris, per exemple, mediambientals amb els quals s'aprova el projecte són molt més estrictes. Això no vol dir que siguin suficients en tots els aspectes i no vol dir que s'hagin guanyat a la població. Al contrari, hi ha molta gent que és molt escèptica i fa bé, perquè al final el que volem és un centre de dades que no només sigui eficient, sinó que també doncs, no obligui a la gent a perdre qualitat de vida perquè s'instal·li a prop, no? I això és tot un repte. Jo crec que en qüestió d'infraestructura, Europa té una oportunitat

0: important la distància el que tinguem del consum de la IA i la producció. Sergi.
1: Potser sí, jo?
0: Sí.
1: Bueno, hi ha serveis que la latència és molt important, especialment en serveis edge, no? O serveis que es puguin començar a instal·lar dintre dels territoris, i per tant la importància de la distància és important. Però jo crec, Tomàs, i una miqueta retornant a la pregunta abans que has fet, crec que hem de començar a treballar amb centres... Europa està fent coses, com tu has dit abans, i està posant bastantes condicions, no? Per muntar centres de dades, no? A tot el territori, però crec que jo aniria una mica més enllà, no? Quan un centre de dades consumeix recursos significatius d'un territori, la ciutadania hauria de poder saber quanta electricitat consumeix, quanta aigua utilitza, quants llocs de treball genera, quina fiscalitat deixa, quina energia renovable incorpora i quin retorn produeix per al territori, no? I això és molt important, o sigui, la transparència és molt important de cara al ciutadà. Perquè, per exemple, deixa'm posar-te una dada. No és el mateix que un centre de dades utilitzi una quantitat d'energia per descobrir un medicament, o millorar una xarxa elèctrica, o investigar nous materials, que, per exemple, consumeixi energia per generar milions de vídeos trivials que ningú recordarà l'endemà. No? Per tant, els nostres centres de dades també han de ser responsables amb l'ús que es faci d'aquell centre de dades. Enteneu el que us vull dir? No és el mateix aquest impacte, no? De dir, escolta, doncs descobreix un medicament que ajuda a la humanitat, que tinc consum de dades perquè hi ha persones que es dediquen a veure vídeos trivials o pujar vídeos trivials al TikTok, que s'han demanat, o al TikTok o qualsevol altra aplicació, que es puguin emmagatzemar, no? Per tant, s'ha de poder buscar aquest equilibri, no? Entre què ens aporta un centre de dades, molt més enllà del simple fet de lo que estem mirant ara a dia d'avui a nivell d'indicadors energètics i d'aigua.
0: Una pregunta, ens queden 5 minuts de programa. Vale, un centre de dades, fem un centre de dades, ens reunim nosaltres tres, tenim capital prou i fem un centre de dades. Però després l'hem de vendre, no? O sigui, a qui dona servei? És un negoci a part d'OpenAI o d'Anthropic o tal? O hi ha gent que es dedica només a muntar centres de càlculs i després als ioga? Com funciona aquest circuit? Perquè no acabo d'entendre. Si és una cosa que fan els propis constructors de la IA o són empreses terceres que després ofereixen aquest servei?
2: Jo, segons el que sé de com els he fet servir, sí que és veritat que ara mateix s'està construint fent una estimació de la demanda d'intel·ligència artificial molt forta i potser una mica més optimista del que molta gent s'espera. No sé dir si es donarà o no, però que és optimista no hi ha cap dubte. Ara bé, si nosaltres volem fer servir el centre de dades per guanyar diners, el que hauríem de fer és llogar el còmput. I hem d'entendre molt bé la diferència entre el centre de dades tradicional i el centre de dades per IA per entendre el model de negoci. El centre de dades tradicional oferiria serveis de l'estil emmagatzematge, execució d'aplicacions de tota la vida, fins i tot serveis de control d'accés d'usuaris, coses d'aquest estil que s'han fet amb Amazon Web Services durant molts anys. Però el centre de dades dedicat a la intel·ligència artificial ofereix un servei radicalment diferent, perquè està construït per una infraestructura que executi models en local. Això vol dir que té, per exemple, en comparació a l'altre tipus de centre de dades, molta més capacitat de tràfic a la xarxa, té molta més capacitat de còmput en quant a inferència i calibració, i el que pot generar no està en un servei d'emmagatzematge o de processament d'aplicacions, sinó un servei de generació de resultats i de models de qualitat. És a dir, estem creant una fàbrica de sistemes que estan orientats a millorar la nostra operativa, però no de forma tradicional com faria una aplicació, sinó de forma innovadora, ara mateix, com ho faria un model de llenguatge natural. O sigui que el servei que hauríem d'oferir seria d'inferència o de calibració de models nous. Aquests serien els dos principals.
0: Bé, ara sí que jo ho sento, però és el problema de la ràdio. Tenim un forat on estem encabits nosaltres i se'ns ha acabat el temps. Teniu el temps just abans, us he donat 30 segons, 30 segons més per acomiadar el tema. No sé, digueu l'última que creieu que hem de saber sobre centres de dades. I sí que ja us dic que dintre d'un parell de mesos tornarem a parlar, perquè això creix dia a dia. Qui vulgui, endavant, 30 segons i acabem.
1: Mira, molt ràpid. Jo crec que...

0: els centres de dades ens han de servir per fer una cosa que es diu sobirania computacional. I això és molt important. Però hem de saber com fer-la. I aquesta infraestructura ha de ser imprescindible per generar coneixement, productivitat, riquesa, i accés a la i que aquest accés a la computació no pot quedar reservat exclusivament a les empreses que més poden pagar. Han de tindre accés a les universitats, necessitem capacitat pública o privada, accessible a universitats, centres de recerca, startups, pimes i administracions. Crec que la sobirania computacional és importantíssima per Catalunya.
1: Penso.
2: Jo estic completament d'acord amb en Sergi i crec que només puc afegir que el dilema principal que crec que ens trobarem és aquest que he comentat abans. Què és millor, construir-ne un de gran o molts de petits? Bé, doncs això el temps ho dirà.
1: Bé, doncs gràcies per el vostre coneixement. M'ha agradat això de la sobirania computacional, perquè realment de sobirania hem de parlar, i ara m'atreveixo a dir-vos ja que ja ajustarem el dia de gravació, que us convoco per la propera setmana per parlar d'això, per parlar de sobirania computacional, perquè és un tema que, a més, aquí a Europa ens preocupa bastant. Doncs després ja em contestareu si podeu o no podeu. Gràcies per haver estat aquí i fins la propera setmana, que espero que em digueu que sí.
0: Moltes gràcies.
1: Fins aquí el programa d'avui. Hem vist que els centres de dades no són una realitat llunyana ni tan sols abstracta. Són la infraestructura física que sosté bona part del món digital i que serà imprescindible per al desenvolupament de la intel·ligència artificial. Però el debat no és només tecnològic. Parlem d'electricitat, d'aigua, de territori, d'impacte ambiental i, sobretot, de quin retorn obté la societat a canvi dels recursos que aquestes instal·lacions consumeixen. I queda una qüestió especialment important: la sobirania computacional. Europa i Catalunya hauran de decidir quina capacitat de computació volen tenir i el servei de qui. Un debat que tot just comença i al qual segur tornarem. Gràcies per escoltar-nos i fins al proper El món és digital.
3: I això ha estat tot per avui a El món és digital.
4: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.
5: Continguts en xarxa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: És dimecres, dia 13 d'octubre. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Avui parlarem del sopar benèfic de la lluita contra el càncer que tindrà lloc aquest dissabte en el casino de Sant Andreu de la Barca. També parlarem de les diferents activitats del mes de la gent gran. Aquest dimarts es va realitzar una caminada de la gent gran al llarg del riu Llobregat per promoure el benestar físic i també mental. Avui seguirem recordant fragments de les entrevistes de l'espai de portaveus. Ens queden dues entrevistes que escoltarem aquesta setmana, la del Partit Socialista amb Juan Pablo Beas i la de Fem Sant Andreu amb Miquel Àngel Abril. Avui escoltarem fragments de les entrevistes que hem realitzat fins ara de l'espai de portaveus, les entrevistes amb Isabel Marcos d'En Comú Podem, Sònia Aranda del Partit Popular, Felipe del Val de Som Sant Andreu i Antonio López de Vox. Hem de recordar també que fins al dia 19 d'octubre està obert el termini per poder consultar el cens electoral a les eleccions generals. També comentarem altres informacions, com la setmana de la menopausa, que arrenca aquest dimecres, i aquest dijous també hi ha la segona activitat. Comencem, doncs, aquesta nova edició del Via Directa.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'espai portaveus d'aquest mes d'octubre estem analitzant el cas Atrium amb els diferents portaveus dels grups polítics municipals. Isabel Marcos, portaveu d'En Comú Podem.
1: Este caso, el caso del sector 21 y del centro comercial Atrium, es un golpe muy duro para las finanzas municipales, es un golpe muy duro para la ciudad, es un golpe que nosotros lo único que hemos podido hacer no lo hemos encontrado, nosotras no lo hemos encontrado, es que el gobierno actual es fruto pues de todas las gestiones inmobiliarias de años de gobierno anteriores, y lo único que podemos hacer es hacerle frente y buscar soluciones. Desde que entramos en el gobierno, una de las primeras cosas, teníamos claro que esta era una prioridad, porque se tenía que parar la generación de intereses que se estaba provocando, que cada vez la deuda se hacía mucho más grande, y además teníamos que desbloquear el sector Atrium para que fuera un espacio para la ciudad, para que fuera un espacio de ocio, un espacio pues de comercio, de dinamización, y era uno de los objetivos de mandato más importantes. Y en ese sentido, yo recuerdo las primeras reuniones de todos los técnicos y las técnicas que habían participado en todo este proceso para ver cuál era la hoja de ruta para desencallar todo esto lo antes posible. Hemos tenido que esperar a la pronunciación del juzgado porque por temas, bueno, es una sentencia que fue del 2000, que se hizo firme en el 2018, que en el 2018 ya se sabía que se tenía que pagar sí o sí, que se ha ido procrastinando hasta este momento, y entonces teníamos que pedirle al juzgado pues eso, que nos diera vía libre para realmente garantizar pues que no pudiéramos hacer otra cosa, como así se ha visto, ¿no? Que tenía que ser el ayuntamiento quien asumiera este pago, porque claro, intentábamos ver si había otras posibilidades, pero estaba claro, era una sentencia firme, se sabía desde 2018, y entonces en junio el juzgado sentenció, bueno, acabó de dictaminar, y a partir de ahí no hemos parado de buscar vías de solución para poder financiar esta cantidad tan grande, que son 3 millones, contando 800 de intereses, y sobre todo para parar que esos 800.000 de intereses no avancen. ¿Cuál es la posición de En Comú Podem? Pues como decía, cuanto antes solucionarlo. Solucionarlo con tres objetivos básicos. El primero es que recaiga lo menos posible sobre el presupuesto municipal, que haga el menos daño posible para que podamos seguir teniendo sobre la mesa los proyectos de ciudad, los servicios públicos, y que podamos pues eso, seguir creciendo y seguir trabajando en ese proyecto de ciudad que estamos diseñando, pues en la ciudad del futuro, y que en ese sentido pueda hacer el menos daño posible al presupuesto y a los servicios públicos y a la calidad. El segundo es que recaiga lo menos posible sobre la ciudadanía. La ciudadanía no tiene la culpa de que haya habido una mala gestión política en estos años anteriores de gobierno. No tiene la culpa y no tiene por qué pagar el pato. Y en ese sentido estamos viendo cómo repercute lo menos posible sobre la ciudadanía, sobre los vecinos y vecinas. Nosotros en ese sentido somos muy firmes y pensamos que ha de ser así. Y el tercer objetivo importante que tenemos es que una vez esto lo vayamos solucionando, se desbloquee el centro comercial, que deje de ser pues eso, un espacio pues con cierto riesgo, con cierto peligro, con suciedad, y se ponga al servicio pues de los comercios, de las empresas, de los dueños, porque recordemos que el Atrium es un espacio privado, con propietarios privados, para que eso sea un espacio para la ciudad, pues de ocio, de comercio, de dinamización. Y esos serían los tres objetivos. Y el último, pero también muy importante, es que después se asuman responsabilidades. Quien ha causado todo esto tiene que asumir responsabilidades, y tienen que pasar cosas, porque los políticos tenemos una, y las políticas tenemos una responsabilidad que no podemos eludir. Y si se hace una mala gestión, eso tiene que tener repercusiones políticas y del tipo que corresponda.
0: De fet, a vostè, les primeres valoracions, quan es va conèixer aquesta sentència, que l'Ajuntament havia de pagar 3 milions d'euros per al cas Atrium, vostè, en declaracions a Ràdio Sant Andreu, ho va definir com un problema de ciutat i va reclamar la màxima unitat política. Després del ple de setembre, ¿considera que aquesta unitat existeix realment?
1: Bueno, eso lo vamos a ver. Se ha hecho una comisión donde están representados los diferentes grupos municipales y están todos, pero eso lo vamos a ver en los presupuestos, porque ahora en esta comisión lo que se están recogiendo son las propuestas que cada grupo municipal hace para poder pues eso, cumplir con los objetivos que tenemos, pero sobre todo cumplir con el pago de los 3 millones que estamos trabajando con la empresa Camión para ver cómo podemos hacerlo, cómo podemos negociar esa deuda también para alargarla lo más posible para poder que no afecte las finanzas. Entonces, en esta comisión, pues sí, los diferentes grupos municipales han aportado ideas, pero lo que es más importante es que las ideas tienen que ser prácticas, operativas, que no podemos ser imaginativos si no son realmente pues operativas. Tenemos poco tiempo para pagar.
0: Declaracions de la portaveu d'En Comú Podem a l'espai de portaveus, espai disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, i sobre el cas Atrium també parlàvem aquesta setmana amb Sonia Aranda, portaveu del Partit Popular.
2: Es una realidad que no podemos obviar, ¿no?, ni ignorar. Es una sentencia en firme de 3 millones de euros, casi, entre el capital y los intereses, y nosotros lo que entendemos es que algo que se sabe desde el 2018... habiendo pasado por dos gobiernos diferentes, lo lógico, lo prudente hubiera sido pues tener una cantidad, ir cada año recogiendo una cantidad en previsión de pagar esa multa. Y creemos que esto ha fallado tanto el PSC en su momento como FEM, porque es quien gobierna hace casi 4 años, ¿no? Entendemos que es un problema muy serio. Que tenemos que afrontar como con miras altas, porque es un problema para todos los vecinos, y nosotros lo que queremos es intentar darle una solución sin que caiga en los vecinos o que caiga en la menor parte posible sobre los vecinos el hacer pago frente al pago a esta sentencia.
0: De fet, des del primer moment, amb declaracions que vam recollir dels diferents portaveus, vostè va deixar clar que una sentència ferma s'ha de complir. També va advertir que, tractant-se d'un conflicte conegut des de feia anys, hauria estat convenient tenir una previsió econòmica. Creu que s'hauria pogut fer i no es va fer, aquesta previsió econòmica?
2: Doncs evidentment que sí. Jo entenc, i el nostre grup entén, que amb una sentència en ferm des del 2018 tenim 19, 20, 21, 22, 23 eleccions, 24, 25, 26 i l'any que ve. Doncs fins a l'any d'avui, ja estem parlant de 8 anys. En 8 anys es podia haver fet una previsió econòmica anualment amb els pressupostos, o d'aquells ingressos que rebem, ja sigui, perquè clar, hi ha coses que no podem agafar diners per poder pagar una multa, però sí que pots passar al romanent, i un cop el tens al romanent pots fer el pagament de la multa. Per tant, crec que han tingut temps suficient, tant uns com els altres, de fer un racó que no han fet, i que ara ens toca demanar un crèdit per la totalitat i, a més, pels interessos, pels interessos dels gastos de pagar tard.
0: Parlem d'una indemnització d'uns 2,2 milions d'euros. S'han d'afegir els interessos, que superen els 3 milions d'euros. Per tant, doncs, com s'explica a la ciutadania que una factura d'aquesta magnitud no estigués prevista?
2: Home, doncs si jo hagués estat a govern no l'hagués hagut d'explicar, perquè directament nosaltres haguéssim aplicat el que t'he dit. Quan hi ha una sentència que sigui del meu govern, del govern anterior o de fa 3 governs, perquè realment han passat molts anys i podien haver passat molts governs per aquí, el que s'ha de fer és prevenir. Jo no ho hauria d'explicar, ja t'ho dic ara. Nosaltres aplicaríem també el que és l'economia que tens tu. Quan a tu et falten diners, el que fas és retallar del teu pressupost. Doncs hauríem de fer això, fer un recull, retallar pressupostos. A veure, el que no s'entén és que amb el primer any de mandat de FEM ens van a pujar l'IBI un 10%. Aquest 10% és molt més del que s'ha parlat ara, i no hem guardat res de res, Per tant, jo crec que és molt difícil d'explicar a la ciutadania, doncs, que sabent des de fa molts anys que tens una espasa sobre teu que caurà tard o d'hora, doncs no posis res per parir el pal, no?
0: Per tant, més enllà de buscar ara una solució per pagar aquests 3 milions d'euros, creu que cal determinar per què no es va resoldre abans o qui tenia la responsabilitat de fer-ho? De demanar responsabilitats?
2: Jo ho vam dir ja en el seu dia. Qui tingui responsabilitats les haurà d'afrontar, evidentment, perquè ja se sap que estan doncs, que hauran de donar explicacions legalment. Però clar, tu ara et trobes el problema i s'ha de fer front ara, has de pagar ara, has de tenir mires de ciutat ara. Per tant, jo em centraria més en com podem fer-ho, que és mitjançant aquest crèdit al Ministeri d'Hisenda, que també ens obliga a fer un recull, una aportació anual del 10% del pressupost per assegurar el pagament, que és lògic, és que qualsevol que hagi demanat un crèdit ja li diuen muy bien, yo le dejo el dinero, usted me lo va a pagar, ¿cómo me lo va a pagar? ¿Qué tiene? ¿Qué me asegura a mí que lo voy a cobrar? Pues hombre, esto es lo que de eso nos tenemos que encargar ahora, de intentar lo primero que nos lo den y lo segundo que nos lo den con una cuota que podamos hacer frente como ayuntamiento y que nos repercuta pues a todos los vecinos en realidad.
0: Declaracions de la portaveu del Partit Popular, Sonia Aranda, a Ràdio Sant Andreu, a l'espai de portaveus, i aquesta setmana també hem parlat amb Felipe del Val, portaveu de Som Sant Andreu, també m'ha abordat la mateixa qüestió, el cas Atrium.
3: Trabajamos desde el sentido común. Cuando supimos esto, yo mi parte médica la llevo, son 40 años como médico, como pediatra, entonces ante un paciente crónico, un paciente que se está complicando, un paciente con plecha, pues... hay que actuar, y la manera es a través de comités, de reuniones, de diálogo, de aportar soluciones, de ver qué puede decir cada uno. Después se buscará responsabilidad, pero si una persona, un paciente, para que me entiendan todos los vecinos y las vecinas que me están escuchando a través de la radio, tenemos un paciente que se está agonizando. No voy a buscar el culpable. Yo en una guardia no busco qué pasó, no. Vamos a ver. ¿Qué vamos a hacer ahora para sacar a este paciente? Porque mientras estamos hablando y perdiendo tiempo entre fuiste tú, aquel, el paciente se nos va. En este caso, el Atrium se nos va. Entonces, creo que cuando el señor alcalde lo explicó en el pleno, en comisión, en la reunión de portavoces antes de la audiencia pública, manifestamos eso todos. En mi caso, yo no voy a hablar de los otros partidos, pero en mi caso... presentamos nuestra firme convicción de que íbamos a estar con el equipo de gobierno trabajando con todo lo que se pueda hacer desde nuestra óptica, desde nuestra visión, para poder aportar soluciones. Que por eso es que en el pleno pasado pues apoyamos tanto la primera, que era la primera herramienta, los 700.000 euros para cumplir con esto y simplemente entender lo que estaba pasando. Y lo otro fue votar los 700.000 euros para pagar la sentencia, que se entienda bien. Hay una sentencia, la sentencia, para que me comprenda, la sentencia es firme. La sentencia, tú puedes decir, bueno, mira, pues puedo pagar de esta manera, pero esto hay que pagarlo. Entonces, y segundo fue aprobar el plan de ajuste. Que esto fue en el pleno y mucha gente me dijo, ¿qué te pasó al final del pleno? Señores, se me bajó la tensión. En pleno, porque yo no estoy acostumbrado a esa vorágine de... Había insultos y cosas en el pleno, que se lo comenté al señor alcalde. Dije, esto, claro, esto es que el pleno es muy importante. Es una casa, la casa del pueblo, pero también toda la casa de nosotros. Entonces, porque también me sorprendió mucho la decisión del partido de PSC, porque pensé que también iba a apoyar, y entonces, pues, bueno, simplemente que fue un cúmulo de cosas, pero que me siento muy bien, sigo con muchas fuerzas, y esa fuerza se usó que inmediatamente salió mi vena médica a decir, oye, tenemos que reunirnos, una comisión urgente, una comisión para establecer qué está pasando, quiero saber la verdad. Ahora, todo el mundo me decía, es que es un tema muy complejo, es urbanístico, reparcelación, tal. Bueno, explícamelo. con palabras más sencillas, pero explica, pero para que podamos decirle también a los ciudadanos que nos escuchan, porque muchas veces no entienden que si dos sentencias, que si dos juicios, que si aquello, que Camerdick con perfidia, mamá Isa, que en fin, hablar de manera coloquial para que nuestro pueblo entienda, nuestra gente entienda. Y ahí surgió esa comisión urgente. Bueno, lo dijo el señor alcalde, lo propuso, dijo que votáramos, se aprobó por unanimidad esta comisión y a los 2-3 días estábamos reunidos.
0: De fet, una comissió especial impulsada en aquest cas per Som Sant Andreu, vostè ho va proposar en el ple municipal, es va aprovar per unanimitat, per tant tots els partits polítics hi van estar a favor. Per què considera vostè tan important crear aquesta comissió? Per aconseguir tota la informació sobre el cas Atrium o bé per afrontar sobretot aquest pagament dels 3 milions d'euros, que és el més urgent en aquests moments?
3: Hombre, es que claro, es que es un golpe duro a la economía, también a la moral de nuestro pueblo, porque realmente dices, yo que me muevo, voy al ambulatorio a pie, voy a hacer las compras a pie, soy... utilizo mucho, en el buen sentido de la palabra, el comercio de mi pueblo, los bares de mi pueblo, la gastronomía de mi pueblo, y que estemos desde hace tanto tiempo pidiendo un centro de ocio, un centro de cultura, un centro de diversión, un centro que era tan importante como los cines Atrium, y que por fin en ese pleno se dijo, hay esto, hay una sentencia, pues hay que empezar a moverse. Y entonces ahí fue cuando se lo manifesté al equipo de gobierno. Desde Som vamos a trabajar conjuntamente. Vamos a, en este caso, ya te comentaré, si viene la pregunta de los presupuestos, te diré nuestro objetivo. Y por supuesto también que es garantizar las finanzas, nuestro objetivo es las finanzas del ayuntamiento, protegerlas y también proteger a nuestros ciudadanos. Ese es nuestro objetivo, esa es nuestra línea a cumplir.
0: L'opinió i la valoració també d'Antonio López, el portaveu de Vox, també ha passat per l'espai de portaveus i també ha parlat del cas Atrium.
4: Bueno, empezando por el tema de actualidad, el tema Mollar que estamos, digamos, sufriendo es el caso Atrium. Nosotros hemos manifestado públicamente que vamos a colaborar en la medida de nuestras posibilidades en solventar este tema delicado que va a hacer que las arcas del ayuntamiento se mermen de manera considerable, pero porque entendemos que es una situación excepcional en la cual hay que colaborar. Evidentemente no incondicionalmente, pero de manera proactiva para poder solventarlo, puesto que la sentencia es firme y hay que cumplirla y acatarla. Entonces estamos abiertamente dispuestos, de hecho ya hemos celebrado alguna reunión con Alcaldía y con los otros grupos municipales, que estamos dispuestos a colaborar. Hay una excepción, que es el PSC, que bueno... Es una sombra ahí que, bueno, los entiendo perfectamente, puesto que este problema viene generado de los anteriores gobiernos socialistas y, bueno, no saben cómo baldearlo, no saben cómo gestionarlo, porque si actúan positivamente como nosotros, dan a entender que la responsabilidad fue de los anteriores, y no sé si de alguno de los que pueda estar todavía en la mesa del pleno, no puedo asegurarlo, puesto que lleva bastantes años, y quiero pensar que será conocedor de esos asuntos, por lo menos en su trayectoria final. Pero bueno, no es algo que supuestamente, no puedo asegurarlo.
0: Ara sí que entrem, de fet ja ha entrat vostè en el tema principal d'aquest portaveus, que és el cas Atrium. Vostè, quan es va conèixer doncs que la sentència era ferma, que es va fer públic amb aquella intervenció de l'alcalde Marc Girbet. A la tarda va convocar els diferents portaveus, vostè també hi va ser, i després vam recollir una sèrie d'opinions des de la ràdio amb els diferents portaveus. Vostè comentava de que la sentència no havia estat una sorpresa i per a Vox, i si no era una sorpresa, creu que l'Ajuntament havia d'haver estat més preparat econòmicament per afrontar-la?
4: Bueno, a ver, sí que es cierto que en un principio así lo pensábamos, incluso podemos pensarlo, pero entendemos que el Ayuntamiento pues tampoco tenía la certeza de que en qué momento. Ahora, eso no quita de que si quieres solucionar problemas puedas ir generando una bolsa en el fondo, en la hucha, por si te llega esta sentencia, puesto que eran conocedores de que existía. Entonces, bueno, entendiéndolo un poco, también pensamos que a lo mejor se podía haber hecho una previsión por si en esta legislatura llegaba el martillazo de tener que afrontar esta sanción.
0: Són 3 milions d'euros, 2,2, més 800.000 euros d'interessos. Quina és la posició de Vox respecte a aquesta sentència dels 3 milions d'euros que s'ha de pagar des de que es va debatre també en el ple municipal, aquesta comissió que també en parlarem, que s'ha posat en marxa, però del cas Atrium des de l'any 2000 fins a l'actualitat, quina valoració fa en aquest cas Vox?
4: Bueno, pues,
0: és un tema complex.
4: Sí, como ya he intentado comentar anteriormente, es una situación que ha sido, no diría compleja, me consta que ha sido una situación mal gestionada, pero con intención. Entonces todo esto ha venido arrastrándose desde el 2006 hasta la actualidad. Desconozco exactamente por qué al final tenemos que afrontar una sanción desde el 2018. Se reducen bastantes años, pero bueno, es lo que tenemos sobre la mesa y hay que afrontarlo. Entonces, entendemos que es justo, que hay que hacer frente, aparte de que hay que acatar la sentencia, hay que hacer frente a ello, y como ya expusimos claramente, en su momento oportuno se tiene que intentar averiguar, investigar, recabar datos para saber, en la medida de lo posible, y si se puede saber exactamente, de dónde viene este problema y por qué se generó.
0: Vostè ara ha parlat d'un tema mal gestionat amb intencions. A què es refereix?
4: A ver, yo tengo una información que creo que puede ser veraz, en la cual hubo una mala praxis, una serie de indicaciones que luego no, con unos compromisos que luego no se llevaron a cabo, y entonces a partir de ahí pues digamos que se generó el gran problema. Es evidente que yo tengo la información es parcial, es de una parte, quizá la otra parte pueda defenderse y dar su manifestación y sus explicaciones. Si así lo hicieran abiertamente y con claridad, yo estoy dispuesto a escuchar y a partir de ahí hacernos nuestra configuración de lugar, pero de momento tengo la información que tengo. Y es por eso me lleva a decir estas palabras.
0: Les valoracions dels diferents portaveus que han passat per l'espai de portaveus de Ràdio Sant Andreu analitzant el cas Atrium. Encara ens queden per poder escoltar les entrevistes del portaveu socialista Juan Pablo Beas i del portaveu de FEM Sant Andreu, Miquel Àngel Abril. Totes les entrevistes estan disponibles a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
5: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: El cas Satrium, 20 anys de conflicte urbanístic, acaben amb una factura de 3 milions d'euros per l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Una sentència ferma obliga l'Ajuntament a pagar uns 3 milions d'euros a l'empresa Camier 2000 SL. El conflicte remunta a principis dels anys 2000, quan es va impulsar la transformació urbanística del sector 21, la zona on es va construir el centre comercial Atrium. Des d'aleshores, el cas ha acumulat projectes de reparcel·lació anul·lats, reclamacions econòmiques i diferents resolucions judicials. El cas Atrium torna a situar-se en el centre de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més de 20 anys després de l'inici de les obres de l'urbanització del sector 21 i de l'obertura del centre comercial, l'Ajuntament haurà d'afrontar ara el pagament d'uns 3 milions d'euros a l'empresa Camier 2000. D'aquesta quantitat, 2,2 milions corresponen a la indemnització reconeguda judicialment per unes obres d'urbanització que es van executar de manera anticipada. La resta, aproximadament 800.000 euros, són interessos acumulats al llarg dels anys. Però com s'ha arribat fins aquí? Per què un conflicte que va començar a principis dels anys 2000 continua tenint conseqüències econòmiques per l'Ajuntament més de dues dècades després? Per entendre-ho, cal reconstruir la història del sector 21 en diferents projectes urbanístics que es van aprovar i les decisions que han anat prenent els tribunals. Ens situem a l'any 2000. Sant Andreu de la Barca impulsa la transformació urbanística del sector 21. Una zona que havia de canviar de manera important amb la construcció del centre comercial Atrium i la reordenació dels espais industrials del seu entorn. El 28 d'abril d'aquell any, l'Ajuntament i l'empresa Anna Mamaisa signen un conveni urbanístic per al desenvolupament del sector. Posteriorment, Camier 2000 se subroga en la posició d'aquesta empresa. Les actuacions previstes són importants. Es duen a terme treballs d'enderroc de les antigues naus industrials, el soterrament i la canalització del canal Sedó, la construcció d'un vial amb un aparcament a la part inferior i la instal·lació de diferents serveis i infraestructures. El centre comercial Atrium obre les portes l'any 2004, però malgrat que l'equipament comercial ja funciona, la gestió urbanística de tota aquella zona encara no està completament resolta. I aquí és on comença el conflicte. Les obres s'havien executat de manera anticipada, abans que es completés el procediment que havia de determinar com es repartien els costos entre propietaris del sector. Aquest procediment es coneix com a reparcel·lació. Dit d'una manera entenedora, és el que el mecanisme urbanístic que permet ordenar les propietats després d'una transformació i determinar quines despeses correspon assumir a cadascun dels propietaris. En el cas del sector 21, també havia de servir per reconèixer els diners que diferents empreses havien avançat per executar les obres. La manera com es va gestionar aquest repartiment econòmic acabarà sent l'origen d'un llarg conflicte judicial. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca va aprovar definitivament un primer projecte de reparcel·lació l'abril de l'any 2006, però el document va acabar als tribunals i el 29 de juny del 2009 el jutjat contenciós administratiu número 9 de Barcelona dicta una sentència que l'anul·la. La decisió és confirmada posteriorment per al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el juny de l'any 2010. Entre les conseqüències que s'analitzen judicialment hi ha les valoracions urbanístiques, el tractament de determinats terrenys de domini públic i la manera de com s'havien de distribuir els costos de les obres. L'Ajuntament ha de tornar a tramitar la reparcel·lació i a l'octubre del 2011 aprova un nou projecte. Però aquest segon intent tampoc resol el conflicte. Camier 2000 presenta un recurs i la qüestió torna als jutjats. El moment decisiu arriba el 4 de gener del 2018. Aquell dia, el jutjat contenciós administratiu número 8 de Barcelona dicta una sentència que estima parcialment el recurs de l'empresa Camier 2000 i anul·la els actes administratius impugnats. La resolució obliga l'Ajuntament a tramitar un nou projecte de reparcel·lació que tingui en compte les quotes d'urbanització que ja s'havien ingressat, però també reconeix un dret econòmic important. L'empresa Camier 2000 SL ha de ser indemnitzada amb 2,2 milions d'euros més interessos per les obres d'urbanització executades anticipadament. Aquesta sentència de 2018 és un dels antecedents principals de l'obligació de pagament que haurà d'afrontar ara el consistori. En aquesta història també apareix una altra empresa, Copperfield Obras y Servicios. Copperfield està vinculada a les obres d'urbanització anticipades del sector 21 i també havia presentat reclamacions judicials per recuperar les quantitats corresponents a aquestes actuacions. Al març del 2016, el jutjat contenciós administratiu número 7 de Barcelona li reconeix un dret de crèdit de més de 3,4 milions d'euros. Aquí cal fer una precisió important per entendre el conflicte. Els diners abonats a Copperfield provenien de les aportacions de propietaris del sector 21. Per tant, aquestes quantitats tenien el seu origen a les càrregues urbanístiques assumides pels titulars de les propietats afectades i no directament en els recursos municipals. Aquesta diferència és fonamental perquè els pagaments efectuats a Copperfield acabaran convertint-se en un dels arguments utilitzats per l'Ajuntament en el conflicte amb Camier 2000. El consistori defensarà posteriorment que aquests pagaments impedien executar la sentència de 2018 en els termes reclamats per Camier, però el jutjat no acceptarà aquest plantejament. Després de les diferents resolucions judicials, l'Ajuntament continua treballant per regularitzar la situació urbanística del sector 21. El 27 de juliol del 2021, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat un nou projecte de reparcel·lació. En el marc d'aquesta tramitació, Camier 2000 sol·licita que el projecte la reconegui com a única titular del dret a crèdit derivat de l'execució de les obres d'urbanització. La tramitació continua i el 30 d'agost del 2022 la Junta del Govern Local acorda també per unanimitat l'aprovació inicial per segona vegada del projecte de reparcel·lació. Però en aquest nou projecte l'Ajuntament desestima l'al·legació presentada per Camier 2000. L'empresa continua reclamant el reconeixement del seu dret econòmic i el conflicte es manté obert, malgrat les sentències que n'havien dictat fins aleshores. Arribem al 31 de gener de l'any 2023. Aquell dia, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca presenta un escrit davant del jutjat contenciós administratiu número 8 de Barcelona en què demana que es declari la impossibilitat legal i material d'executar la sentència del 2018. Dit d'una altra manera més senzilla, el consistori sol·licita al jutjat que reconegui que no és possible donar compliment a aquella resolució en els termes establerts. La petició municipal està relacionada amb els pagaments que ja s'havien efectuat a Copperfield amb diners procedents de les aportacions dels propietaris del sector 21. L'Ajuntament planteja que aquests pagaments constitueixen un impediment per executar la sentència favorable a Camier 2000. La resposta judicial arriba el 15 de setembre del 2023. El jutjat dicta una interlocutòria que desestima la petició del consistori. La resolució estableix que els pagaments efectuats a Copperfield, derivats d'altres decisions judicials, no poden impedir que reconegui a Camier 2000 SL el dret a una indemnització de 2,2 milions d'euros més interessos. És a dir, el jutjat rebutja l'argument municipal segons el qual els diners abonats anteriorment a una altra empresa impedien donar compliment al dret econòmic reconegut a Camier. Aquesta decisió representa un nou pronunciament judicial sobre les obligacions derivades del desenvolupament urbanístic del sector 21 i manté obert el conflicte econòmic amb Camier 2000. 3 milions d'euros entre indemnitzacions i interessos. I així arribem a la situació actual. Més de 20 anys després de les primeres obres d'urbanització del sector 21, una resolució ferma obliga l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca a afrontar el pagament d'uns 3 milions d'euros a Camier 2000. La quantitat està formada per dues parts. 2,2 milions d'euros reconeguts judicialment per les obres executades anticipadament i aproximadament 800.000 euros en interessos. Aquest últim import és especialment rellevant perquè posa de manifest les conseqüències econòmiques del llarg recorregut del conflicte. També cal insistir en una distinció important. Els pagaments efectuats anteriorment a Copperfield es van finançar amb aportacions dels propietaris del sector 21. En canvi, la resolució ferma actual obliga l'Ajuntament a afrontar el pagament de la indemnització a Camier 2000 i dels interessos corresponents, un total de 3 milions d'euros. El cas Atrium va molt més enllà de la situació de l'edifici comercial. El nucli del conflicte és urbanístic i està relacionat amb la manera de com s'ha de completar correctament la reparcel·lació del SIC del sector 21, el repartiment dels costos de les obres i el reconeixement dels drets econòmics de les empreses que les van executar. La situació urbanística també ha condicionat durant anys el futur de l'entorn. El consistori havia assenyalat que una vegada completat el procediment alvial i l'aparcament interior havien de passar a titularitat municipal. Mentrestant, el centre comercial Atrium ha patit un progressiu deteriorament que ha motivat diferents actuacions relacionades amb la neteja i la seguretat de l'espai. La resolució judicial que obliga a pagar els 3 milions d'euros no significa, per si mateixa, que tots els problemes urbanístics estiguin resolts ni que s'hagi definit el futur del centre comercial, però sí que representa un nou capítol d'un conflicte que va començar a principis dels anys 2000 i que més de dues dècades després continua tenint conseqüències a Sant Andreu de la Barca. Un conflicte que ara deixa una obligació econòmica concreta per l'Ajuntament, el pagament d'uns 3 milions d'euros a la

Oberta fins al dia 19 d'octubre el termini per consultar el cens electoral de les eleccions generals. La ciutadania ja pot comprovar les seves dades electorals i presentar reclamacions en cas d'errors. La consulta es pot fer presencialment a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca o bé per internet. El cens electoral per les eleccions generals del pròxim 29 de novembre del 2026 ja es pot consultar. El període de consulta estarà obert fins al dilluns 19 d'octubre amb l'objectiu que les persones amb dret a vot puguin comprovar que les seves dades són correctes i presentar reclamacions necessàries abans de la celebració dels comicis. A Sant Andreu de la Barca, la consulta presencial es pot fer a Secretaria de l'Ajuntament de dilluns a divendres de 9 a 2 del migdia i els dijous de 4 a 7 de la tarda. També es pot consultar el cens de forma telemàtica a través de la seu electrònica de l'Institut Nacional d'Estadística o mitjançant el sistema clave o en un certificat electrònic. Durant aquest període es podran presentar reclamacions relacionades amb errors a les dades personals, canvis de domicili dins de la mateixa circumscripció electoral o la no inclusió al cens de persones que tinguin dret a votar. Un dels aspectes que cal tenir en compte és la data en què s'ha efectuat un canvi de domicili. El cens electoral es va tancar l'1 d'agost del 2026 i incorpora les modificacions comunicades fins al dia 30 de juliol. D'aquesta manera, les persones que hagin canviat de domicili fins al dia 30 de juliol votaran al col·legi electoral corresponent a la nova adreça. En canvi, les que hagin canviat a partir del dia 31 de juliol hauran de votar al col·legi electoral assignat al domicili anterior. L'oficina del cens electoral enviarà a les persones amb dret a vot una targeta censal amb les seves dades actualitzades i la informació sobre el col·legi electoral, la secció i la mesa on els correspon votar. Des de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca també recorda la importància de revisar les dades dins del termini establert per detectar possibles errors i evitar incidències el dia de les votacions. Les eleccions generals estan convocades per al dia 29 de novembre.

0: Davant d'aquesta nova convocatòria electoral, hem preguntat als santandreuencs i a les santandreuenques què opinaven de l'avançament de les eleccions. En té més detalls Joel Carrasco.
1: La convocatòria d'eleccions generals anticipades per al pròxim 29 de novembre obre un nou escenari polític a Espanya. El president del govern, Pedro Sánchez, ha anunciat la dissolució de les Corts després de la derrota parlamentària dels decrets d'habitatge i el decret de convocatòria ja ha estat publicat aquest dimarts al Butlletí Oficial de l'Estat. Davant d'aquest nou escenari, Ràdio Sant Andreu ha sortit al carrer per preguntar als santandreuencs què en pensen de l'avançament electoral.
2: Bastanta sorpresa. No m'esperava gens que convoqués. Pensava que agotaria la legislatura.
3: Votaràs? Tenies ganes de votar? En quin moment et trobes?
2: Jo tenia ganes que arribés, no sé si estaven convocades entre pel maig o pel juny, on es preveien. Jo tenia ganes d'anar al maig a votar i ara que les ha avançat, més encara.
3: Quines són les principals preocupacions que tens al cap i amb quines coses et faran decidir per escollir el vot?
2: Pues ara mateix està el tema de la vivenda super en auge, però jo de moment això no em preocupa massa. El que més em preocupa és la seguretat als carrers. El tema de no poder anar tan segur com abans pel carrer.
3: Parlem de vivenda, per començar. La vivenda cada vegada està més cara, la gent jove, com tu, costa més accedir als lloguers, a les cases. Creus que és una de les principals preocupacions dels espanyols?
2: Home, segurament. Enxegues el televisor i només surt el tema de la vivenda. Ara està molt, molt de moda. Jo, per sort, estic de lloguer i tinc un bon lloguer, però sí que és veritat que et fiques a mirar per comprar pis i està tot caríssim.
3: Parlant de seguretat, com trobes que ha evolucionat la seguretat dels carrers respecte a l'inici de quan va arribar Pedro Sánchez al govern?
2: Ostres, no tinc les dades a la mà, però jo cada vegada sento que és més insegur caminar pel carrer i sortir de nit i cada vegada hi ha gent més dolenta per aquí, no sé.
3: Quina creus que seria la solució, doncs, per acabar amb la inseguretat dels carrers?
2: Uf, és difícil de dir. Però al final hem de tenir una mica de control de qui entra al nostre país i a qui deixem entrar i a qui no. I la gent que no es comporti, doncs mira, cap enfora, o sigui, no, sense dubte.
3: Deixant a banda que el vot és secret, totes les enquestes donen una victòria de PP en Vox. Creus que es produirà aquesta victòria de la dreta o creus que Pedro Sánchez encara resistirà?
2: Jo crec que sí que hi haurà un canvi al Parlament, però clar, és tot tan insegur que al final sempre hi ha sorpreses.
3: Creus que la situació demanava eleccions o creus que el president del govern podia aguantar fins a esgotar la legislatura?
4: No, estava acorralado. Le ha venido muy bien la campaña.

0: Toda esa mandanga la ha venido de fábula. Ahora Ceuta, ahí no se ha presentado.
1: ¿Quines creus que són les principals o quines són les teves principals preocupacions? Ara mateix sobre la taula hi ha la vivenda, la seguretat dels carrers, el preu de la vida. ¿Quines serien les teves prioritats a l'hora d'escollir a qui votar?
0: Mis prioridades serían todo el extranjero, el emigrante, que no tiene papeles, que no trabaja, que viene solamente a que les ayudes, devolverlos a sus países. Me da igual la edad que tenga. Todo el que cometa un delito, a su país. No a la cárcel aquí, que lo alimentamos nosotros. A su país.
1: És a dir, endurir el tema de immigració. I pel que fa a la vivenda?
0: La vivienda, a ver, ni tanto ni tan calvo. Ni una señora que paga 400 euros por alquiler, gas y agua, ¿me entiendes? Y tiene 250.000 euros en el banco, ni personas que están pagando 1.500 euros que no lleguen a final de mes. Porque tenemos juventud que están en pareja y claro, dicen, no pueden tener hijos. No tienen hijos los españoles. Es que no pueden tener hijos porque no les llega para comer. Esa es la diferencia. Suben el sueldo interprofesional, pero es que sube el IRPF.
1: Llavors ara venen eleccions, totes les enquestes donen una victòria de la dreta de PP més Vox. Creus que es produirà aquest canvi de tendència o creus que tornarà a sobreviure Pedro Sánchez?
0: No Pedro Sánchez directamente, pero sí la izquierda.
1: ¿Crees que le ves futuro entonces al bloque de izquierda?
0: Sí, mucho. La gente, hay muchas pagas pequeñas. Y la gente, mientras que tú le des una paga, ellos no van a querer dejar esa paga.
1: T'esperaves que Pedro Sánchez convoqués eleccions o t'esperaves més que acabés i esgotés legislatura?
2: Veient com ha anat funcionant durant aquests darrers anys, tenint-li el respecte que és un personatge valent en aquest aspecte, trobo que no m'ha sorprès gaire, sincerament.
1: Creus que totes les enquestes apunten a que les pròximes eleccions, les del 29 de novembre, els guanyarà la dreta, el PP amb Vox? Creus que es produirà aquest canvi de tendència d'esquerra a dreta o creus que Pedro Sánchez sobreviurà i seguirà guanyant una coalició formada per molts partits d'esquerres, la majoria?
2: A veure, sent optimista, a mi m'agradaria que continués un govern progressista com el que hi ha hagut fins ara, que no han aconseguit moltes coses per moltes circumstàncies, i si poses una mica d'alçada de mires i els teus referents són la història d'aquest país, inclús les de Catalunya, considero que la millor opció és aquesta.
1: Quines són les teves principals preocupacions a l'hora d'escollir qui votar el 29N? Quina és la cosa que tens, la preocupació més gran que tens sobre la taula? Te dono idea, la vivenda, seguretat dels carrers, la inflació dels preus.
2: A veure, si també ho mirem en perspectiva, la vivenda és un problema sistèmic que fa més de 20 anys que s'arrossega i que cap govern ha abordat, ja sigui d'esquerres, de dretes, dona igual, inclús en els ajuntaments, que són una de les coses que tenen com a competències. En el cas nostre de Barcelona, que jo era abans, vivia a Barcelona, jo em vaig haver de marxar de la meva ciutat estimada perquè els preus no s'acordaven i jo tinc 56 anys, per tant aquesta situació de no arribar a aquest tipus de a poder tenir una vivenda digna, doncs ja fa 20 anys que s'arrossega, i hem d'ajuntar també amb el tema dels bancs que estan darrere de tots aquests fons.
1: Les respostes dels veïns i veïnes mostren diferents punts de vista sobre una convocatòria que tornarà a portar la ciutadania a les urnes el 29 de novembre.
3: Eleccions generals convocades per al dia 29 de novembre, una de les eleccions generals que coincidiran amb la celebració de la festa de Sant Andreu.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: 28 de setembre fins al 14 d'octubre i seran de dilluns a divendres des de les 5 de la tarda fins a les 7. I el preu del tiquet és de 45 euros.
1: Doncs ja sabem on podem aconseguir aquests tiquets, sabem el dia que es farà, l'hora i el lloc, i ara volem parlar d'aquestes 25 edicions. Per això avui també ens acompanya Eugènia Giringeli, que és membre també de la seu local de l'Associació de la Lluita contra el Càncer. També coneix molt bé la història d'aquests sopars benèfics. Eugènia, què recordes d'aquells inicis?
2: Bé, els inicis, bueno, primer vam formar la seu local amb la Petra, que ella, la presidenta, que anava pel carrer i ens trobava i deia: escolta, vull formar una junta de l'Associació del Càncer, vols formar part? I unes quantes li vam dir que sí, i vam començar. Llavors el sopar, no, al principi no el vam fer al casino, sinó el vam fer a l'Hotel Bristol, el primer sopar. Però vam tenir tant èxit que el proper any, a l'altre any següent, resulta que ja no hi cabíem i vam necessitar un lloc més gran i vam canviar el casino que hem estat fins ara.
1: Per tant, la història d'aquests 25 anys, evidentment que ha hagut una evolució. Ara heu dit un nom important dintre de la seu local, que és el nom de Petra Plaza, qui va ser presidenta durant molts anys de la vostra entitat, no?
2: Sí, sí, la Petra va ser, bueno, el motor, ho va engegar. Ella estava a la seu de Martorell i la Montse Campmany li va dir: escolta, per què no fas una seu a Sant Andreu? I es va animar, perquè la Petra és molt animada, molt eixerida, i va dir: bueno, doncs ho farem. I va ser això, no? Ella va anar buscant a gent que ella creia que podríem, i em sembla que a totes les que ens ho va dir li vam dir que sí i vam començar.
1: L'actual presidenta, Eva Carles, n'hem parlat en moltes ocasions, Eva, sobre aquest sopar, però aquest any, que són 25 anys, què heu preparat? No sé si hi ha alguns moments més especials o segueix la línia habitual dels anys anteriors.
0: No, aquest sopar, encara que sigui el 25è sopar, no hem preparat res especial, perquè ja es va fer, penso que fa 2 anys, amb motiu del 25è aniversari de la fundació de la seu local d'aquí de Sant Andreu. Vam decidir fer-ho llavors, i llavors de moment aquest any farem serà el 25è, però de moment no hem preparat el que preparem cada any, el que he dit abans.
1: Quina és la previsió? Quanta gent creieu que pot anar en aquest sopar?
0: Les últimes notícies que tinc en aquest moment estan apuntades ja a aquestes alçades 132 persones. Pensem que podem arribar potser a el que vam arribar l'any passat, que eren 158, 160 persones, més o menys.
1: Un sopar benèfic on també és important la col·laboració de comerços, no?, de Sant Andreu de la Barca, perquè us aporten, doncs, una sèrie de productes o de material que després vosaltres utilitzeu a la rifa, on aquí també és una manera més de poder col·laborar i de poder augmentar aquests diners que recapteu a través d'aquest sopar. Eugènia.
2: Sí, sí, és que la rifa és una cosa que, bueno, tots ho esperen, sembla...
1: És la tradició, eh?
2: Sí, sí, és que jo me'n recordo un any amb una senyora d'aquí Sant Andreu que li va tocar un carret de la compra i semblava que li havia tocat un cotxe. Vull dir, ho esperen. Els comerços són molt generosos. Bueno, des del principi jo sóc una de les que vaig a recollir. Ho fem a la vora d'on vivim o coses així, perquè no sigui difícil desplaçar-se. Són generosos, cada any hi anem, quan ens veuen: ah, sí, sí, ja t'ho prepararé, i recollim, pues, bastantes coses. Llavors, durant la setmana abans del sopar, totes les persones de la junta ens juntem, i algú ens afegeix a més per ajudar-nos, i fem uns lots, no?, que els sortegem després del sopar. A l'hora del cafè es venen els números i sortegen. És la manera de recollir diners, perquè, clar, amb el preu del sopar el fem molt ajustat i no recolliríem res. La nostra meta és recollir diners, i llavors, però la gent ja ho espera, estan contentíssim. Ja et dic, jo aquell any aquella senyora

0: Ara saltava i jo deia, però li ha tocat un carro de la compra, no? I sí, sí, i això, els comerços són molt generosos. Fins i tot també hi ha gent que no pot venir a sopar, però ens paga el sopar. Ens dona els diners del sopar com a donatiu. Mira, aquest any no puc venir, però jo us dono els diners. La gent són molt generosos, sí.
1: Aquí també hem de comptar, Eva, amb totes aquelles persones, voluntaris i voluntàries, que setmanes abans d'aquest sopar participen, com deia ara l'Eugènia, no? El fet d'anar a buscar aquests productes que porten doncs, molts comerços, de elaborar també aquests lots, no? Aquesta participació, no? Durant setmanes prèvies de molta gent.
2: Sí, com jo sempre dic, i ho seguiré dient, jo porto el càrrec de presidenta. Però jo quan vaig arribar, l'Eugènia i molta gent de la Junta que m'acompanya ja, vull dir, fa una tasca espectacular. Perquè clar, jo sempre ho dic, quan parlem del sopar, dic que quan arriba la gent al sopar, veu les taules, veu l'escenari, veu tot preparat, clar, jo sempre recordo que tot això porta una feina prèvia, que molta feinada. Aquestes senyores de la Junta, aquestes companyes, ja comencen setmanes abans, inclús podria dir que mesos, a anar als comerços a demanar, a preguntar si... que la majoria són cada any que anem els mateixos perquè són cada any donen, no? Fan l'aportació. Però sí, hi ha una feina que jo sempre m'agrada recordar-lo, sobretot, també ho recordo amb el meu discurs de benvinguda el dia del sopar, que s'ha d'agrair, no? Perquè si no tinguéssim les mans que tenim per preparar tot això, aquest sopar no es podria haver fet durant aquests 25 anys.
1: I serà, com dèiem, el 17 d'octubre, un sopar que és important continuar parlant del càncer, no? De donar la visibilitat a les necessitats dels pacients i també de les seves famílies. A banda d'aquest sopar, hem de recordar que també teniu doncs, un local on les persones s'hi poden adreçar, Eva?
2: Sí, tenim un local al CRA i els dimarts de 7 a 8 es poden adreçar a aquell lloc. Si per un casual no podem estar, la persona que està allà al CRA té el meu telèfon i sap que li pot donar qualsevol per contactar amb mi per el que necessiti.
1: Ara fa 25 edicions d'aquest sopar. Fa 25 o 27 anys quan es va inaugurar doncs, la seu local de la Junta contra el Càncer de Sant Andreu de la Barca, el tema del càncer no se'n parlava gaire. Ningú volia parlar del tema càncer. Avui en dia se'n parla.
0: Mira, el càncer, com ara jo ho relaciono amb la mort. Ara la mort, la gent, quan algú es mora, diu, se n'ha anat. Dic, on se n'ha anat? I el càncer també, bueno, quan jo era petita era un mal lleig. I no se'n parlava. I s'ha de parlar perquè... les coses que no se'n parla sembla que no existeixin, i això existeix. I després col·laborar a recollir diners és la cosa més gran que un pot fer. És igual el que pugui, no? Perquè a vegades jo dic, mira, amb una moneda i una moneda i una moneda s'omple un sac. Nosaltres tenim aquí al poble un metge, que ara no me'n recordo com se diu, tu sabràs, el Ricardo, que ha vingut moltes vegades al sopar, que un dia anava amb la Petra i jo pel carrer i ens para i ens diu muchas gracias. Jo me'l miro i dic, i la Petra i jo ens mirem, gràcies, gràcies de què? Diu, mira, estem fent una investigació sobre el càncer i se'ns havien acabat els diners. Diu, i ara aquesta setmana ens ha arribat de l'Associació del Càncer de Barcelona uns diners perquè podem continuar les investigacions. I això em va omplir moltíssim. Jo vaig començar a col·laborar perquè volia, i per desgràcia la meva família ha hagut càncer com a totes les famílies, crec que jo, però no hi vaig ai, ara tens d'anar allà, però jo no hi vaig jo hi vaig amb alegria i riem molt i ens ho passem bé i fem la feina, sí que és molta feina i ens cansem perquè a més ens hem fet grat tots, però no, és una cosa i després saps on va i saps per què i molts i a vegades fan conferències a Barcelona, a la seu de Barcelona i ens expliquen els avenços dels càncers i per què va i tot això i jo estic contentíssima.
1: Penso, Eugènia, que és molt important el que acabes de comentar ara, no? De vegades gent participa en actes benèfics, però jo crec que s'ha explicat molt i molt bé, que era la pregunta que tenia reservada, però l'ha respost ara molt i molt bé, i a més amb un exemple molt clar on van aquests diners i per què són importants aquests diners. Són importants per la investigació i per trobar, doncs, la cura del càncer.
0: Bueno, perdona, però a més, aviam, va a altres llocs, eh? L'Associació del Càncer ajuda amb les famílies que tenen nens ingressats per tenir casa. Bueno, hi ha moltes coses, però jo dic una d'aquestes perquè viu aquell poble, aquest metge, el coneixem tots i sabem el què. I jo, clar, jo ja sabia on anava, però ell que ens ho va dir així tan clarament, de dir gràcies per això que feu, que nosaltres aquí a Sant Andreu som un graner de sorra perquè tots els pobles que ho fan i tot arreu, no? Però vull dir, veus aquest granet de sorra que comença a omplir el sac.
1: Eva?
2: Sí, bé, jo també m'afegeixo a les paraules de l'Eugènia, però a mi sempre m'agrada explicar una història, que aquí és quan comencem també a... és quan comença tota la història, no? Hi havia un senyor que es deia José Biosca, que és el que funda l'Associació Espanyola contra el Càncer. Aquest, parlant de solidaritat, no? Aquest senyor viatjava cap a Madrid i es troba amb una senyora al tren que li parla que el seu fill té la malaltia, pateix càncer. I aquest senyor, que no tenia res a veure i que li sap greu, vull dir, el que li explica aquesta senyora, arrel d'això decideix ajudar a totes les persones que pateixin la malaltia. I és quan funda l'Associació Espanyola contra el Càncer. Per què dic això? Ja ho ha dit tot l'Eugènia, no? Però jo també volia afegir que tot el que recaptem, no només amb aquest sopar, clar, estem parlant del sopar, però fem moltes més coses. Fem la col·lecta, fem taules informatives, estem a la Fira de la Primavera, vull dir, sempre intentem que la gent ens vegui i ens coneixi, no? I a banda també el que ha dit ella, no? Que l'associació, aquests diners que recaptem, és no només per investigació, sinó que també prevenció, vull dir, com es diu, sensibilització, i també una cosa molt important que molta gent no sap, que clar, quan un nen en una família pateix la malaltia, el càncer, hi ha germans. I aquests germans, clar, els pares que estan per aquest nen que tenen la malaltia, no? Però també aquests diners que recaptem són per fer colònies per aquests germans i perquè puguin també una mica, pues això, que no estiguin sempre, diguem-ne, veient que els pares, pues, evidentment, estan per aquest nen que està patint la malaltia.
1: Per tant, afegim molts més motius perquè la gent participi d'aquest sopar benèfic de la lluita contra el càncer del 17 d'octubre, que és importantíssim, que no és l'única activitat que feu al llarg l'any, perquè feu aquestes col·lectes que sempre diem que la gent de Sant Andreu de la Barca és molt solidària i participa activament d'aquestes campanyes, no?
2: Sí, jo sempre he dit que Sant Andreu, la gent en general és molt solidària, tant al sopar com a la col·lecta, com a altres coses, participen. I bé, comentar això, que el sopar, a part de que animar la gent que vingui al sopar, perquè a banda de col·laborar amb el que hem explicat, per recaptar, per la investigació, per tot el que recapta, doncs també és una manera de... és una... bueno, de fer, diguem-ne, un acte social, no? Que la gent es retroba ja any darrere any i també, doncs, per, bueno, està, també això és bonic.
1: Doncs recordem, 17 d'octubre, Eva, recorda'ns on podem aconseguir els tíquets per anar a aquest sopar, els preus, ho hem dit a l'inici d'aquesta conversa, ho tornem a repetir perquè segurament que hem donat encara molts més motius, la gent que ens escolta, perquè vagin en aquest sopar benèfic.
2: Sí, el sopar, com hem dit, és el dissabte 17 d'octubre, obrim portes a les 8, el sopar, comencem a sopar a 8:45, els tiquets ja s'estan venent des del 28 de setembre, es vendran fins al 14 d'octubre al casino mateix, a l'entrada del casino, i a l'horari de dilluns a divendres de 5 a 7. I si em permés, volia fer un comentari. Hem parlat de tot això, però és molt important també, a mi m'ho han dit, que agrair les coses són importants i s'han de fer. Jo primer vull agrair tota la feina, com he dit abans, que fan totes les meves companyes de la Junta, perquè torno a repetir, jo he arribat més tard que elles i han fet una feina durant aquests anys espectacular. Si no fos per elles, aquest sopar no es podia fer. ja hi ha seus locals que no fan sopar per falta de mans, per falta, s'han fet grans, i ja hi ha llocs que no es fa, nosaltres encara el conservem. Vull també agrair a la Societat del Casino, a la seva presidenta, la Carme Lloberol, que també any darrere any ens ha deixat la sala del casino per poder fer aquest sopar, i que sempre que nosaltres li demanem col·labora amb nosaltres. També vull dir-li, donar les gràcies a l'Ajuntament també, i també vull donar les gràcies a l'Associació contra el Càncer, que també sempre pues, col·laboren perquè nosaltres puguem tirar endavant, que no desfallim i podem continuar fent aquesta tasca tan bona com és el voluntariat de la lluita contra el càncer.
1: Doncs esperem que aquest sopar vagi molt bé, que hi participi molta gent, contra més millor. Eugènia Guiringueli, abans de finalitzar aquesta entrevista, tens els micròfons de Ràdio Sant Andreu per animar el que no estigui ja animat a que participi d'aquest sopar benèfic, o si no pot, com has comentat abans, la gent pot fer aquestes donacions si no poden anar al sopar.
0: Bueno, animar-los ja per totes les raons que hem explicat, aquestes raons serioses que són importants, però també perquè s'ho passaran molt bé. A més, tenim actuació musical, que aquest any vindrà amb nosaltres la Laura Miquel, que és filla del poble, que canta, bueno, ja us ho dic jo, meravellosament, però la cara de satisfacció, la gent com riu, la gent com s'ho passa bé, això és una cosa que... Si no vens, no ho saps. A vegades li pregunto a gent, tu no has vingut mai? No, doncs vine un any, mira-ho. Aviam, aquest preu tampoc és tan car. Vine, mira-ho. I bueno, s'apunten, perquè ara tenim una colla de joves que fa uns quants anys que venen, i bueno, perquè abans, clar, era la gent del poble, que ja ens han fet grans, tot això, però no, ara s'ha animat la cosa. Pot venir qualsevol edat i qui vulgui.
2: De fet, agafant les paraules de l'Eugènia, vull comentar que cada any venen pràcticament les mateixes persones de cada any, però l'any passat ja van venir gent nova, ja no només joves que també van venir, sinó d'altres entitats d'aquí del poble que no havien vingut mai, que van quedar meravellats i que aquest any tornen altra vegada a repetir el sopar.
1: Això és bo, eh? Això és bo, que hi hagi aquesta renovació, que hi hagi gent nova i que continuï doncs, amb aquesta tradició que ha arribat a les 25 edicions d'aquest sopar benèfic el 17 d'octubre en el casino. Eva Carles, presidenta de la seu local de l'Associació de la Lluita contra el Càncer, gràcies per acompanyar-nos una vegada més.
2: Gràcies a tu, Jordi.
1: I gràcies, com no, a Eugènia Gringueli, membre de la Junta, i crec que en aquest sopar no només participes recollint aquests productes dels comerços, sinó que segurament, ja ho avancem, et veurem a dalt de l'escenari també, no?
0: Bueno, sí, no és la primera vegada.
1: Aviam. No sé si era una exclusiva, això, o no es podia dir, però...
0: No, aviam, no, saps què passa?
1: Compartiràs amb Ferran Campany la presentació, eh?
0: Bueno, sí, això sí, però, aviam, allà les coses que es veuen no són les importants. Bueno, sí que ho són, eh? No diré, no li trec mèrit, però... les que fem sense que ningú se n'adoni, sense que ningú ho vegi, això també és molt important, i com diu la Eva, l'esforç de totes fa que puguem fer aquest sopar.
2: Jo no sé si ja m'he despedit, però volia fer una altra cosa, un comentari que és important. Com abans he donat les gràcies, jo volia comentar també que tots aquests anys s'han acompanyat també amb la Junta i amb el sopar l'Enric Malet, que aquest any no podrà estar amb nosaltres, però que any darrere any ha estat un organitzador increïble. Bueno, el sopar ja he dit abans que ha sortit endavant per totes les companyes de la Junta, però sobretot també per l'organització que ens ha dirigit ell també, i que aquest any no podrà estar al sopar, però bueno, que igualment, vull dir, ens acompanya i el tenim present.
1: Doncs des d'aquí una abraçada a Enric Malet, també una abraçada a Petra Plaza, que va ser molts anys la presidenta, i Eva Carles i Eugènia Guiringueli, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
2: Gràcies, igualment.
0: Bon dia.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La setmana de la menopausa posa el focus en la salut i el benestar de les dones amb dues xerrades gratuïtes. L'Ajuntament ha organitzat dues xerrades per als dies 14 i 15 d'octubre per abordar els canvis físics i també emocionals de la menopausa, així com la importància de cuidar els ossos i el sòl pelvià. Amb l'objectiu de donar visibilitat a la menopausa, trencar tabús i oferir eines per millorar el benestar de les dones, l'Ajuntament impulsa una nova edició de la setmana de la menopausa. L'iniciativa coincideix amb la commemoració del Dia Internacional de la Menopausa, que se celebra el 18 d'octubre. El programa inclou dues xerrades gratuïtes els dies 14 i 15 d'octubre, impartides per professionals de la psicologia, la fisioteràpia, la nutrició i la salut sexual i reproductiva. Les sessions volen contribuir a normalitzar aquesta etapa vital i proporcionar informació i recursos per afrontar els canvis que comporta. La primera activitat tindrà lloc aquest dimecres 14 d'octubre a les 5 de la tarda a l'Espai d'Igualtat amb la xerrada Perimenopausa, en total que no t'han explicat, a càrrec de la psicòloga i terapeuta Neus Estrada. La sessió abordarà els canvis físics i emocionals que poden aparèixer durant la perimenopausa, el període de transició i previ a la menopausa. També oferirà eines per comprendre millor aquests canvis i afrontar aquesta etapa amb més benestar i confiança. La salut dels ossos i el sòl pelvià seran protagonistes de la segona jornada. Serà aquest dijous 15 d'octubre a les 5 de la tarda a les Escoles Velles. Tindrà lloc la xerrada Menopausa en Equilibri, com enfortir els teus ciments, ossos i pelvis. La sessió comptarà amb la participació de Carlota Auge, fisioterapeuta, Laia Pérez, nutricionista, i Montse Albiol, llevadora i professional del CAP de Sant Andreu de la Barca i de CIR del Baix Llobregat. Durant la trobada també s'explicarà la importància de mantenir una bona salut òssia i enfortir el sòl pelvià, dos aspectes especialment rellevants durant la menopausa. També s'abordaran hàbits saludables i mesures de prevenció per afavorir la qualitat de vida de les dones. Les dues xerrades són gratuïtes, però cal reservar places a través del portal municipal d'alsabarca.cat/reserva. Amb aquesta programació, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca vol fomentar el coneixement sobre la menopausa, facilitar l'accés a la informació especialitzada i també contribuir a parlar amb naturalitat d'una etapa que forma part de la vida de moltes dones.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Continuen els actes del mes de la gent gran a Sant Andreu de la Barca. Aquest dimarts s'ha realitzat una caminada amb la gent gran al llarg del riu Llobregat per promoure el benestar físic i mental. I ha estat el nostre company Joel Carrasco.
2: Sant Andreu de la Barca ha acollit una caminada al llarg del riu Llobregat adreçada a la gent gran amb l'objectiu de promoure el benestar físic i mental, fomentar l'activitat física i gaudir de l'entorn natural. La proposta emmarcada en la programació del mes de la gent gran ha ofert als participants l'oportunitat de fer exercici a l'aire lliure i compartir una estona amb altres persones en un entorn natural. La caminada ha tingut una durada aproximada de 3 hores amb diverses aturades durant el recorregut i ha presentat un nivell de dificultat baix o mig. L'activitat ha començat i ha finalitzat al mateix punt inicial, el cas Maria Aurelia Gammany. Hem parlat amb la regidora de Gent Gran, Isabel Marcos, que ha valorat molt positivament un any més aquesta activitat.
3: És una de les activitats del mes de la Gent Gran, jo diria una de les activitats més participatives del mes de la Gent Gran, i lo que hacemos es un grupo, en grupo caminamos, hacemos toda una excursión el río Llobregat, por toda la zona de Sant Andreu de la Barca, llegamos hasta un punto, hasta el merendero. Allí pues tienen un ratito pues de tomarse los bocadillos, de beber agua, de reponer fuerzas y regresamos.
2: ¿Cuánta gent s'ha inscrit enguany?
3: Pues tenemos en lista 124 personas.
2: Es una cifra muy elevada para una actividad donde la gente mayor tiene que activarse.
3: Es una cifra muy elevada, pero es que en el Casal estamos manejando cifras muy elevadas en todas las actividades. Y esta es una de ellas. Además, es una actividad pues eso, que implica moverse, que implica actividad física. Y la gente mayor tiene muy claro que eso implica salud y que le va la vida en ello.
2: Tu, com a regidora de la gent gran, com d'important és que la gent gran s'activi, faci exercici, no es quedi a casa? I prova d'això és que tenim el Casal de la gent gran ja ple esperant a que comenci l'activitat.
3: En esta etapa de la vida és muy importante tener pues actividad psíquica, o sea, todo lo que es cognitivo, para poder pues no perder facultades, activar la memoria, actividad física, porque es muy importante para su salud, que la circulación funcione bien, que todos los músculos, no perder musculatura, estar pues físicamente activos, y a nivel emocional, ¿no? Pues que haya vínculos, que haya relación, que haya emoción, que la vida tenga sentido. Y en ese sentido, pues es una actividad que reúne los tres componentes, porque vamos en grupo, nos vamos relacionando, hacemos actividad física y activamos todas las funciones de pensamiento, cognitivas y emocionales.
2: Me imagino que sovint la gent gran deu participar en aquestes activitats amb els seus amics, i molts amics es duen fer aquí al Casal.
3: Bueno, el Casal es como volver, yo siempre digo que es como volver a la adolescencia. Se hacen, es verdad que vienen también con amigos y amigas, pero el Casal es tiene una capacidad de vincular y de relacionar, que tenemos pandillas de 14-15 personas que después del Casal se van a tomar café, que después del Casal quedan para hacer otras actividades a nivel personal, que comparten información y se van a una excursión que han descubierto no sé dónde.
2: En què consistirà la caminada pel riu Llobregat d'enguany? L'any passat vam tenir una guia que explicava la natura i de l'entorn. Aquest any quin serà el recorregut? Quina diferència hi haurà amb l'any passat?
3: Bueno, cada año vamos cambiando un poco porque a ellos también les gusta el factor sorpresa. Entonces, sí, el año pasado lo hicimos con una guía de natura que les fue explicando pues la fauna y la flora del camino. El año anterior hicimos una por la ciudad con una persona, una guía, que les fue explicando los diferentes ítems de la ciudad, pues las diferentes. Y este año hemos decidido que sea la profesora de gimnasia, Yolanda, quien nos acompañe, y que sea un tema más físico, más de ejercicio, ¿no? De cómo trabajar la musculatura y de caminar, pues eso, desde lo físico.
2: El recorregut serà sortint des d'aquí al casal de la gent gran, on començarem donant-los unes provisions. I com serà el recorregut?
3: Pues el recorrido es dura, lo que dura el recorrido hasta el merendero, dependerá del ritmo que lleven, porque bueno, hay diferentes ritmos, entonces hay que poder un poco, pues eso, hay gente que camina mucho, gente que camina menos, y lo que hacemos es una media para que todas y todos puedan seguir el ritmo. Entonces, una vez llegan al merendero del río, pues eso, hacemos la parada y vuelven.
2: Com a regidor de la gent gran, aquest mes de la gent gran està farcit d'activitats per la gent de la tercera edat. Com està siguent la implicació que està tenint aquest col·lectiu i, sobretot, com està rebent les activitats?
3: Pues altísima, como siempre, porque además empezamos, es un mes que además empezamos el casal, las actividades del casal, y bueno, vienen con una ilusión increíble, con muchas ganas después del verano de encontrarse de nuevo, después de que algunos han marchado a los pueblos, se han quedado por aquí, e incluso todo el verano ha estado abierto el casal como espacio de encuentro, como espacio de refugio climático, pero las actividades es lo que les hace vehicular la relación y lo que, bueno, les da ese sentido a la vida. Entonces, bueno, son muy participativos, lo hacen con mucha ilusión y es súper, es muy bonito, es precioso.
2: Com explica la regidora de Gent Gran, és una activitat molt nombrosa i que té molt èxit. Hem parlat amb alguns dels participants. És la primera vez que participáis en la caminada?
4: Sí.
2: ¿Por qué participáis?
4: Bueno, porque es saludable y porque me gusta, sí.
2: ¿Sois unas personas activas? ¿Sois gente mayor activa?
4: Sí, sí, hago gimnasia, agilidad, cosas así.
2: ¿Por qué teníais ganas de venir hoy a la pasejada pel riu?
4: Ah, pues por ver cómo va, ¿no? Y eso para continuar haciendo, porque claro, siempre hay una primera vez para todo, ¿no?
2: ¿Ya tienes tu bocadillo? ¿De qué es tu bocadillo?
4: Pues no lo sé, me lo ha dado, pero no sé de lo...
2: ¿Sabes cuándo te lo tienes que comer?
4: Sí, cuando lleguemos al Puente del Diablo, ahí arriba, a Martorell, ¿no?
2: ¿Y qué? ¿Eres una persona que sale normalmente a caminar? ¿Crees sí, que aguantarás bien?
4: Sí, sí, salgo todas las tardes con mi marido a caminar. Sí, por la mañana él hace sus cosas y yo las mías, y luego por la tarde salimos los dos.
2: ¿Es la primera vegada que participeu a la caminada pel riu?
5: Jo sí.
2: ¿Com és que t'has animat a participar?
5: Perquè tinc varios amics i dic, bueno, aprofitarem el dia.
2: És a dir, que t'has animat gràcies a que hi ha gent que coneixes, eh?
5: Faig gimnàsia aquí, vale? I ho han dit, i bueno, ens apuntem tots i ja està.
2: Saps que anirà una mica tot plegat?
5: Sí, m'ho han dit, que anem al riu i tornem cap aquí, vindrem aquí, farem una foto i tot això.
2: Ets una persona activa?
5: Home, una mica sí.
2: Per què creus que és important que la gent de la tercera edat segueixi activa?
5: Perquè és el principal, que siguin grans i siguin bones persones.
2: I bones persones i saludables.
5: Ah, exactament.
2: Tu no tens entrepà, no et deixa'm l'entrepà a la mà.
5: No, el tinc aquí a la mitxera.
2: Te l'has de menjar al final, eh?
5: Sí, sí.
2: Que hi ha gent que veig ja que li està fotent un mos.
5: A mi, si a mi no, quan farem ja me'l menjaré.
2: És la primera vegada que participes a la caminada pel riu?
6: Sí, sí, sí.
2: Com és que altres anys no has participat aquest any?
6: No, perquè no ha coincidit. A vegades he estat... Tengo amb mai, a lo mejor he estat d'aquella manera, però sí, no, jo és que camino. Jo ja de por sí camino.
2: ¿Cómo es que t'has animado este año?
6: Pues porque ya me he animado. Digo, bueno, pues vamos a intentarlo. Digo, si no llego, pues ya me paro y ya está.
2: ¿Con quién vienes? ¿Vens al marido, amigos?
6: Bueno, vienen amigos, pero con mi marido. Sí, sí.
2: ¿Cómo valoras estas actividades que se organizan aquí al casal?
6: Ah, pues yo de momento muy bien. Sí, de momento bien. Lo único que considero es que es una pena que se queda mucha gente fuera. Eso es... Yo me ha tocado, he tenido suerte que me ha tocado, y el año pasado también, pero es una lotería. Así tal y conforme lo hace, es que yo siempre lo digo, vamos a echar un número a la lotería. Si nos toca, pues eso que nos encontramos.
2: Bueno, avui ya 120 personas per la caminada, déu-n'hi-do, ¿eh?
6: Oh, sí, va. Pues yo estaba mirando, digo, si son tres clases, cuatro clases, estaba yo calculando que... que más o menos, sí, sí.
2: Bueno. ¿Ets una persona activa? ¿T'agrada fer esport? ¿Et mous?
6: Sí, sí, sí, yo soy activa.
2: ¿Qué te gusta hacer?
6: Bueno, todo, todo.
2: ¿Sales a andar? ¿Bailas?
6: Ah, sí, hago baile de línea. Ajá. Sí, sí, me gusta, a mí me gusta todo, o sea...
2: ¿Por qué crees que es importante que la gente de la vostra edad se segueixi movent y no es quedi a casa, no me mira la tele?
6: Es que si no, te morirías antes. Te quedarías antes, porque yo mismo, cuando yo plegué de trabajar antes de jubilarme, porque cerró la empresa por jubilación, yo me acosté aquella noche y al otro día me encontraba y yo digo, bueno, ¿y mañana qué hago? ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? No dormí toda la noche pensando en lo que iba a hacer al otro día sin trabajar. Y entonces yo ya me puse... en esto, a caminar y a salir y...
2: Per això és important que després de la jubilació encara hi ha vida.
6: Sí, sí, és que si no tienes vida después de la jubilación ya apaga y vámonos.
2: Els participants s'han caminat fins a la zona del pícnic del riu i han tornat recorrent més de 6 quilòmetres. La iniciativa forma part de les activitats impulsades per afavorir un envelliment actiu i saludable, combinant l'exercici físic amb el benestar emocional i la socialització.
1: Durant tot aquest mes d'octubre realitzen diferents activitats amb motiu del mes de la gent gran. Tota la informació disponible també a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I un dimecres més, a Ràdio Sant Andreu, comptem amb l'espai del Dial Interior amb els companys de la xarxa ràdio.
7: Dial Interior, l'emissora que busques és dins teu.
8: Sigueu benvingudes i benvinguts a Dial Interior, l'espai setmanal que et convida a tornar a casa. Des de la Vila de l'Esquerda i el Bac de Roda, qui us parla, Sergi Pérez, acompanyat pel tècnic de la casa, en Ramon Franc. Com estàs, Ramon?
9: Hola, Sergi, molt bé.
8: I avui tenim un programa potent.
9: Sí. Avui un tema que ja en tenia ganes de feia temps i, goita, ha arribat el moment.
8: Ha arribat.
9: El tema és la fe. Mm. I ens acompanya en Josep Gordi, doctor en geografia i estudiós de les relacions entre natura i espiritualitat. I en Ricard Vidal, durant 14 anys va ser alumne deixeble d'Antonio Blai i ja porta 40 de formador en aquesta línia.
8: Molt bé, doncs els tenim tots dos amb nosaltres. Benvinguts, Josep i Ricard, com esteu?
10: Molt bé. Molt bé.
8: I la fe. D'entrada jo us preguntaria, què vol dir tenir fe? O què és la fe?
10: A veure, mira, jo començaré amb una frase que després la podem anar parlant, i una frase de l'Antoni Blai, que per mi defineix perfectament el que és la fe. Ell deia que la fe és l'evidència de lo que no es veu i la substància de lo que no se sent. Mm. Això és la fe. Llavors, a mi m'agrada molt Blai perquè és un científic de la consciència, és a dir, definia perfectament tot el que passava per dintre nostre de la consciència, i deixant estar d'altres aspectes que poden ser dubtosos o que poden ser susceptibles de creure o no creure, aquesta és una definició científica de lo que és la fe. L'evidència de lo que no es veu i la substància de lo que no se sent. Una altra cosa és entendre el que estem dient amb això. Aquest és un altre assumpte.
8: Mm-hmm. I podem donar voltes. Josep, com ho veus?
11: Per mi és més senzill, no? La fe vol dir creure en Déu, i com que som en un món, diríem, occidental, per osmosi, és creure en el missatge de Jesús, no? Per tant, aquests són els elements claus del que vol dir per mi tenir fe, no? Francesc Torralba diu que les creences no són certeses, sinó actes de voluntat, eh? Per tant, jo no arribo a la fe com a resultat de cap revelació ni de cap fet extraordinari, sinó simplement per la vivència, no? Del món que m'envolta, d'exemples, de lectures, no? I aquesta fe el que provoca és moviment, no? I, per tant, també compromís davant del món en què vivim. Mm-hmm.
8: A mi m'ha agradat molt... No la coneixia, Ricard, aquesta definició de fe del Blai, Però està molt a la línia de la meva mirada sobre la fe. I jo sempre ho explico com si tinguéssim... Una persona està en un lloc on hi ha una habitació al costat i en aquesta habitació al costat ell no hi té accés. No hi té accés, ni tan sols la pot veure, ni pot accedir-hi. Però anem a suposar que darrere aquesta paret, en aquesta sala que no pot tenir accés, hi ha formatge. Hi ha un formatge. Clar, aquí hi ha diverses possibilitats. Ara imagineu-vos que amb aquesta persona que no té accés en aquesta sala on hi ha un formatge, ve algú i li diu, escolta, en aquesta sala d'aquí al costat hi ha un formatge. Aquí hi ha diverses possibilitats, des del meu punt de vista. Després a veure com ho veieu vosaltres. La primera possibilitat que hi ha és tu creus. Tu creus i dius, ah, doncs mira, doncs m'ho ha explicat molt bé, té molt sentit, té molta lògica, m'ho crec, vale, aquesta és una. La segona és no creure-s-ho. No, mira, jo no l'he vist, el formatge, no l'he tocat, no me l'he menjat, per tant, jo no em crec que aquí al costat hi hagi un formatge. I hi hauria encara una tercera, que per mi seria potser la més sàvia, que seria considerar. Si no ho sé, no ho he comprovat, no ho he experimentat per mi mateix, i la possibilitat per mi més sàvia és, mira, no ho sé, he de considerar-me ignorant. Però hi ha una tercera, però una quarta, que per mi seria la de la fe, que és aquella persona que el formatge no l'ha vist, no ha accedit a la sala, però té un olfacte una mica desenvolupat i l'olora. És a dir, l'experimenta en certa mesura, en certa manera, tot i que no l'ha pogut menjar, no l'ha pogut veure, però ja en participa d'alguna manera. Per mi la fe té a veure molt amb aquesta evidència de que hi ha un formatge, tot i que el formatge encara no te l'has menjat ni l'has vist. Josep, ara que has tret el tema de creure en Déu, clar, imagino que la paraula Déu té molts possibles significats i estarem d'acord en que la paraula fe i la paraula Déu van de la mà. Clar, abans us he preguntat què enteneu per fe. Ara us pregunto què entenem per Déu.
11: Mira, hi ha un... Citaré un cantant italià que m'agrada molt, que és en Franco Battiato.
8: Hombre, per favor. Cerca un centro di gravità permanente.
11: Sí, i però té una cançó que es diu E ti vengo a cercare, no?
8: Preciosa.
11: Et vinc a buscar, no? I en ella parla de cercar la divinitat, en el fons, no? I de cercar-la per ser millor, per ser imatge d'aquesta divinitat. No crec que... Per mi no és important el nom que li poses darrere Déu, sinó l'existència i el que pot representar, no? I, per tant, d'escoltar Battiato, em ve la pregunta... On hem d'anar a buscar, no? On podem acostar-nos, eh? On fem aquesta recerca interior, no? I tradicionalment aquesta recerca l'hem dut a terme moltes vegades en els temples, no? Que per mi és una visió molt reduccionista, no? Del món, no? És a dir, hi ha un espai, un edifici, normalment una construcció on es donen, on es reben els sagraments, on s'imparteix la litúrgia, el catecisme, etc., no? I aquest és l'espai. En canvi, hi ha altres persones, com Sant Francesc, no? Que parla de la natura com un temple, no? I que, per tant, el temple, si és la natura, és el món, no? I, afortunadament, el darrer Sant Pare, el Pare Francesc, amb l'encíclica Laudato Si, parla de la casa comuna, no? Per tant, doncs, podem... Jo crec que aquí hi ha una bifurcació de camins, no? On fem aquesta cerca? On la duem a terme? Doncs en el temple, que n'hi ha de meravellosos i de magnífics, o al mig de la natura que ens envolta.
10: A veure, a mi m'agradaria afegir... Per mi, la fe, el més important, per mi la fe és tal com ho està dient el Josep, que és la fe amb Déu. Per mi és la fe més important que hi ha i és la que ens porta al sentit profund de la vida. És aquella, també una mica com deia el Sergi, olores algo que no toques ni menges. I és l'evidència d'algo que tu ho veus amb una claretat, però no pots explicar amb el raonament. I per mi aquesta és la fe més important, la que estava parlant el Josep. El que passa és que la fe és més ampla. La fe és un funcionament del ser humà amb el qual una persona pot tenir fe en arribar a un lloc, pot tenir fe en aconseguir unes certes fites a la vida. I llavors no n'està segur, però té la convicció interior i es llença a la seva carrera, amb els seus treballs, amb el que sigui, a algo que ell intueix, perquè la fe, i, o l'evidència aquesta que jo deia, l'evidència és la intuïció. Llavors aquí trec una altra paraula que es diu intuïció. A part del raonament, que raonem i racionem 2 + 2 = 4, jo per fer això haig de fer això i haig de fer això, dintre del ser humà hi ha un altre element que es diu intuïció i que no és l'evidència del que es veu directament. Llavors, hi ha el que es diu la intuïció de Déu, però no és, la intuïció no va exclusivament cap a Déu. Molts dels científics que han descobert grans quantitats de coses ho han fet gràcies a la intuïció. Després d'haver lluitat molt de temps darrere d'unes descobertes, en un moment determinat descobreixen alguna cosa per intuïció. Llavors, aquesta intuïció és per mi la fe. La fe és la intuïció de que existeix un Déu, però també la intuïció de que existeix algo que jo estic buscant o algo. De fet, un dels factors importants dintre el treball interior és desenvolupar la intuïció dels fets quotidians. Jo intueixo que haig d'anar cap aquí, intueixo que haig d'anar cap allà. És a dir, el desenvolupament de la intuïció és algo que el món racional que tenim avui dia ho hem perdut. Perquè, com que estem amb l'atenció tot el dia, amb el raonament, hem perdut aquesta altra capacitat.
8: Sí, sí, jo també lligaria la fe a la intuïció, i encara la lligaria amb una altra paraula, transcendència. És a dir, per mi la fe, clar, aquí hem parlat de Déu, digues Déu, digues allò que et transcendeix, allò que t'abraça, allò que t'omple, allò que et conté. Suposo que es pot dir de moltíssimes maneres, però per mi la fe seria aquesta capacitat que tenim totes les persones d'obrir-nos a sentir i experimentar en primera persona la transcendència. Tu, allò que ens transcendeix, allò que va més enllà del nostre petitet jo, no? Tu, Josep, parlaves abans dels temples, no? I la naturalesa com a temple, on segurament ens és molt més fàcil de trobar això que en diem Déu, o d'intuir-ho, si més no, que no pas en segons quins altres espais, no? A mi la naturalesa també, Josep, tu saps, em connecta amb aquesta transcendència. D'entrada, les persones humanes creiem que som intel·ligents, com si una goteta de l'oceà digués, és que jo tinc aigua, com si fos una cosa meva, una cosa propietat privada del jo, i en canvi, quan la gota s'adona de que aquesta aigua que l'omple amb ella també omple a tota la resta de gotes de l'oceà, t'adones que hi ha alguna cosa que ens connecta amb algú molt més gran. Per mi això és sentir la transcendència, la naturalesa, miris on miris, veus intel·ligència. És espectacular. La intel·ligència no és nostra, nosaltres en participem, ja hi era abans que nasquéssim i seguirà sent quan morim. Per mi, l'experiència de Déu és molt propera a descobrir-nos, també com deia el Blai, no, Ricard, en la intel·ligència que és, no que som, que és, que s'expressa en nosaltres, en l'amor, i veus molt d'amor en la naturalesa, no com a l'emoció que vivim els éssers humans o que entenem com amor, que allò també seria per fer un programa que entenem per amor, perquè a vegades es confon l'amor com a força que connecta, que endolla, a la naturalesa et pots sentir endollat, connectat d'una manera extraordinària amb tota aquella vida que hi ha allà. Això per mi és experiència de l'amor, no? No confondre-la amb l'amor del yo te quiero, para mí, que és una cosa molt, molt, molt diferent, no? Josep, et faig una pregunta directa en tu, si em permets. Has trobat Déu a la natura?
11: Diríem que l'he buscat, perquè per mi el més important és la cerca, el camí. Com deia Torralba, no, la fe no neix de certeses, no? No, ni d'il·luminacions, no? Sinó simplement de voler-hi ser, fins i tot a vegades hi ha gent que diu que la fe és un do, no? O una gràcia, no? Doncs, per tant, doncs, per mi el més important és ser-hi. I la fe tampoc porta, moltes vegades va implícit el dubte, i has de conviure amb el dubte i amb les incerteses, i això forma part del viure. Per tant, jo el que a la natura, el que sempre he intentat, és sentir-la, no? Hi ha una cançó de la pel·lícula Germà Sol, Germana Lluna, que comença, que demana o parla del dolç sentir, no? I per tant, la dolcesa del sentir, no? Aquest gust fins i tot sensual per gaudir del que t'envolta, no? Que en el fons és un acte d'amor, no? Perquè si tu aconsegueixes deixar la raó, l'observació, l'anàlisi, no? De que una vegada jo mateix per deformació professional estic acostumat i vius el que t'envolta amb aquesta dolcesa, amb aquest sentiment sensual, fent servir els sentits o fent servir el teu cor i deixant de banda moltes altres coses, s'experimenten molts fets que s'acosten a Déu, no? Perquè doncs, és la creació, és diríem, quelcom que hi és i que, si tu estàs acostumat a analitzar-ho, viure-ho des d'una altra òptica no és per mi cap contradicció, sinó tot el contrari, un element complementari, no? És anar un pèl més enllà, és sentir-se que més enllà hi ha quelcom darrere dels arbres, les plantes, els sons dels ocells, les trepitjades, el vent, tot això es pot sentir dolçament i això t'ajuda a acostar-te a aquesta transcendència. Mm.
8: Ricard, l'Antonio Blay parlava de que l'essencial s'expressa en forma d'amor, d'intel·ligència, d'energia. En aquest amor del que parlava Antonio Blay, podríem vincular d'alguna manera l'experiència de la fe amb l'experiència de l'amor?
10: Sí, al començament he dit que la fe és l'evidència de lo que no es veu, però que també s'hi afegeix la substància de lo que no se sent. És a dir, també explicant una mica i continuant el que deia el Josep, aquesta búsqueda que ell té, que diu que té, ve d'una evidència que no és racional de que hi ha alguna cosa. Però després també parlava d'un sentiment. Llavors, és la substància que s'està buscant d'algú que no sents directament però ho intueixes i vas gaudint una mica d'aquest perfum que tu estaves dient abans. És a dir, dintre de la fe hi ha aquests dos aspectes, l'aspecte de veure i l'aspecte de sentir. Veure, tenir una evidència d'algú que tu racionalment no n'estàs convençut, però també sentir interiorment alguna cosa, pressentir. Jo moltes vegades parlo del pressentir. Estic pressentint alguna cosa que no sento directament, com jo estic veient ara la paret de la meva habitació, com estic veient tocant a la taula. No se sent de la mateixa manera, però es pressenteix. I això, per mi, és la fe.
8: Mm-hmm. Veuríeu alguna diferència substancial? Clar que són paraules, eh? I les paraules cadascú fem servir les mateixes paraules i cadascú li dona el significat que li dona, eh? Però per parlar en propietat, veuríeu alguna diferència substancial entre la paraula fe i la paraula creença?
10: Per mi, molt. Hi ha molta diferència. El que passa és que va barrejat. Per exemple, la fe amb Déu és una intuïció que un té de Déu. Però llavors, si un ha rebut una cultura determinada, amb unes imatges d'un Déu determinat, amb unes idees de Déu determinat, llavors aquella creença d'aquell Déu que castiga o que no, o que és així, o que es diu Déu, o que es diu Buda, o que es diu d'una altra manera, llavors s'afegeix la ment, que són una sèrie de creències culturals, s'afegeix amb una fe que és real. Llavors, hi ha una barreja de les dues coses. Però una cosa és la creença i una altra cosa és la fe.
8: Josep?
11: Jo diria que una cosa és la fe i una altra cosa és l'esperança, no? És a dir, a vegades tenim esperança de que el món vagi millor, tenim esperança de que aconseguiré tal fita, no? Això són desitjos que esperes que la societat, que un grup, que la família, que tu mateix arribis, no? Però la fe i la vivència és quelcom interior i personal, no? I que a mi no em costa gens entendre que està compartida amb qualsevol tradició espiritual. Jo en aquest sentit sempre m'he sentit molt ecumènic, no? I no he cregut que el meu Déu, no? Que rebo per, com a resultat del lloc on he nascut, bàsicament, sigui ni millor ni pitjor que altres que han nascut a Aràbia, a la Índia, al Nepal, al Tibet. És a dir, tota la gent que té fe, per mi formem la mateixa família. Jo m'hi sento unit a tots ells, no em sento exclòs, i per tant... No té sentit una paraula que és evangelitzar, no? Mm-hmm. Jo entenc que el que s'ha és de respectar, estimar l'altre amb la diferència, amb les característiques de cadascú, i que si tenen fe és més fàcil entendre-s'hi, perquè vol dir que tenen un món interior més viu, com deia Batiato i diu l'Evangeli, doncs, que ens fa millors, no? Doncs si som millors... hem d'aconseguir que aquestes esperances que tenim depositades es facin realitat.
8: Uh-huh. Estic completament d'acord amb tu, Josep. Les tradicions espirituals d'arreu malenteses separen, per mi separen, i esbiaixen, i distorsionen. En canvi, les tradicions espirituals ben enteses, el qual, des del meu punt de vista, significa que hi ha hagut un aprofundiment en una experiència directa, interna, profunda, uneixen. Jo no conec, i en conec diversos, cap cristià, cap budista, o cap hindú, o cap taoista profuns que hagin anat a l'arrel, que discuteixin. S'enriqueixen plegats. En canvi, conec molta gent que és budista, cristiana, taoista i hinduista, que no han arrelat, que no han aprofundit, i allà es tiren els trastos pel cap. Ara us preguntaria, clar, què canvia realment? Com canvia la fe la nostra vida? Com la transforma? És a dir, què ens aporta la fe a la nostra vida?
10: Bueno, per mi la fe és el motor, per mi és el motor de la meva vida. A part del sentit quotidià que tots tenim per mantenir-se viu, per aconseguir coses i desitjos humans, la fe és un motor. No solament és una evidència, que deia jo, de Déu, sinó que és el motor que em porta cap a fer un treball interior i cap a, diguem, una oració, una proximitat amb Déu. I llavors, no solament és una evidència, sinó un motor, un sentit profund de la vida. I per mi aquest és el canvi radical de la fe. També pot haver una fe sense que sigui motor. Llavors, per mi, és una fe una mica... pot existir, però molt superficial. Si realment un té fe, això t'obliga a actuar. Actuar dintre la teva vida, anar en una direcció determinada. Perquè aquesta fe es vagi aprofundint, perquè aquesta fe vagi siguin més assolida i ho vagi sentint amb més vivesa dintre teu.
11: Mm. Per mi la... Com deia en Ricard, la fe és un motor, estic completament d'acord. Però és un motor que em porta a intentar ser millor. Intentar ser millor no només des del punt de vista personal, és a dir, de buscar i no tenir... i treure'm a vegades tots els elements racionals que formen part de la meva formació i que tampoc en renego, però que a vegades interfereixen, i per tant saber-los separar per treballar aquesta interioritat, que a vegades doncs, costa, no? Però després, per ser millor cap als altres, cap als que t'envolten, per comprometre's en aquest món, no? Per compartir totes aquestes... i per tant no quedar-te tancat, no sóc o no tinc voluntat de ser un eremita, no? Que viu reclòs en el seu món, que no he sentit mai aquesta crida, sinó tot el contrari. La fe m'ajuda a ser millor persona, a intentar amb les màximes forces estimar els altres, a buscar un món millor, sempre tenint clar que això és un camí, no... I, per tant, hi haurà alts i baixos, hi ha moments de dubtes, moments de crisi, però la fe t'ajuda a no defallir, a continuar endavant.
8: Mm-hmm. Jo estic molt d'acord amb vosaltres i afegiria només una coseta, però també estic en la línia de que aquesta fe de la que estem parlant és la que mou muntanyes, perquè t'alinea amb un propòsit de vida que inclou tots els altres propòsits petitons de la vida. Però jo hi afegiria que aquesta fe ben entesa, almenys a mi, m'aporta confiança. O sigui, una confiança invisible de que tot té un sentit, tot té un propòsit, de que és com una mica la imatge de que com si jo fos un nen petit que està jugant al parc, completament despreocupat perquè sé que intueixo que els grans, els pares, els adults estan allà vigilant-me, no? D'alguna manera és com si m'aportés aquesta confiança, no? I com si jo no fos en última instància el que porta el timó del vaixell, sóc un grumet, hi ha una força que se m'escapa, però que puc intuir, puc olorar, que és la que porta el vaixell. Normalment la fe, la

0: independentment de les tradicions, tal com deia el Josep, tots aquells que vivim o intentem viure dintre de la consciència de Crist, dintre de la consciència de Déu, estem en comunitat interior. I llavors això és una comunitat interior, no una comunitat exterior. Mm-hmm. Jo crec en la comunitat interior. I això és el que és l'autèntica església.
1: Jo penso que les dues formes que tu deies, Sergi, són complementàries. És a dir, com diu el Ricard, formem part d'una comunitat interior, però a vegades doncs, que la pots viure exteriorment. Jo sempre recordo les pregàries matinals que he pogut compartir amb comunitats monàstiques, que són d'una gran força, i aixecar-se a quarts a les 7 del matí per anar a sentir doncs, una pregària i després viure el silenci que ve després, és quelcom comunitari, no? Però a la vegada també hi ha la part personal, no? O sigui, el conreuar el teu interior, no? I fer-ne... és com un conreu, no? O sigui, l'has d'adobar i has de posar-hi elements, no? Que lectures, vivències que t'ajudin a engrandir aquesta fe, a discutir-la, a viure-la, a patir-la, no? Tot això doncs, també és un camí personal, no? Que és inevitable i que és bo que existeixi.
2: Uh-huh. Ara parlaves del conreu interior, aquesta expressió m'ha agradat molt, Josep. Entenem tots tres que el conreu interior, desenvolupament interior, cultiu interior, digueu-ho com vulgueu, alimenta la fe? Almenys en el meu cas, el que ha incrementat exponencialment l'experiència de la fe ha sigut un treball en mi mateix, un ficar presència, consciència al dia a dia. De quina manera... podem fer aquest conreu interior que alimenti la fe?
0: El problema principal del ser humà és l'egocentrisme i l'egoisme. I això és el que ens separa dels demés. Llavors, per mi el conreu interior justament és desconrear les plantes que són errònies. Mm-hmm. Quan traiem les plantes errònies que hi ha dintre nostre, que és l'egocentrisme i l'egoisme, és a dir, l'ego, automàticament un se sent unit amb els demés. Llavors, aquest és per mi. Moltes vegades també, equivocadament, ens apropem als demés, però també és un apropament neuròtic. I això també s'ha de vigilar, amb aquest tema. Gent que viu molt extrovertida, en contacte amb l'exterior, però simplement és una... una tapadera per no viure's per dintre. Llavors, aquest conreu interior és un conreu de treure tot allò que és fals. Llavors, en la mesura que veiem entre la nostra consciència natural és la consciència d'unitat amb nosaltres mateixos i amb la resta. Per mi això és el conreu interior.
1: En el fons, el que diu el Ricard és treure les males herbes. Quan cuidem un hort, doncs intentem treure... tot allò que dificulta el creixement de la planta que hem escollit, no? Si hem escollit conrear el nostre interior, tot això són males herbes, no? Per tant, fer-les fora, doncs, em sembla molt bé. Responent a la teva pregunta, moltes vegades aquest conreu neix, per exemple, de converses, no? I a vegades que amb gent que són d'altres creences o fins i tot agnòstics, no? Jo recordo una conversa amb en Vicenç Villatoro al massís de Sant Llorenç del Munt, parlant del sagrat amb una persona agnòstica, no? Atea, no? I en canvi que defensava una altra vivència del sagrat, va ser molt, molt estimulant, no? O també això diríem, es conreua vivint moments especials del dia, jo que sé, ser capaç de sortir a gaudir de la posta de sol en solitari, en silenci, o dels primers raixos de llum del dia, són maneres de conreuar el nostre interior, de donar-li aquesta connexió amb tot el que l'envolta, no? Paniker ho deia, no? L'espiritualitat és el fil que ens uneix a tot, no? Per tant, per sentir-nos units a tot, doncs hem de sentir

0: sentir-nos, escoltar-nos o parlar amb altres o viure doncs, també aquests moments doncs, especials que tenim al llarg del dia, en el cicle de l'any, i per tant sortir del nostre confort i gaudir-los i segur que això ens conreua i ens fa millors.
1: De fet, moltes persones, ara deies, a través d'una conversa, no? A través d'una conversa es desperten a vegades preguntes de les anomenades existencials que et conviden a mirar dintre, però també és cert que moltes persones han sentit paraules profundes i no els ha acabat de ressonar. Jo a vegades m'he preguntat com és que amb algunes persones neix la fe i amb altres no?
0: Home, jo penso que com deia abans, a vegades la fe és un do. No tothom és tocat per aquest do, no? I llavors, doncs, i a més, hi ha gent que se senten tan tocats que canvien la vida, no? Que senten aquesta revelació, que senten aquesta vivència, no? Per tant, això forma part d'aquests elements que no controlem, gràcies a Déu, no? Que poden influir, poden fer-nos canviar i que doncs, dins nostre les coses es remoguin i canviïn. No? No cal sempre... A vegades ens farem una feina i aconseguirem tal fita. A vegades les coses canvien en el moment menys esperat i tenen un efecte molt gran.
2: Jo veig una mica que el ser humà és una consciència amb evolució. Llavors intentem parlar com si fossin fixes. Jo tinc un do, o no, evidentment crec que la fe és un do, però és un do, la fe i la vivència amb Déu i la intuïció amb Déu i la proximitat amb Déu i la vivència amb Déu és algo que més o menys tothom a la humanitat assolirà tard o d'hora. Llavors, de l'únic que parlaria és quan. Jo quan tenia 10 anys, 15 anys, 20 anys que disfrutava de la vida no havia parlat de totes aquestes coses. Llavors, en un moment determinat va haver un treball de la meva vida i llavors va canviar tot. Això ha sigut la meva situació, però és que a altres se'ls passa als 30 anys, als 40 anys, als 60 anys, als 10 anys, als 5 anys, amb aquesta vida, amb una altra vida. És a dir, la intuïció i la vivència de Déu és algo que per mi arribarà a tothom, tard o d'hora. No és algo fixo que jo tinc i tu no tens.
1: Queda un minutet i mig, senyors, el temps passa volant. Ara imagineu-vos que acaba d'engegar la ràdio algun oient que ara mateix acaba d'arribar i ara s'acaba d'assabentar que estem parlant de la fe. Amb 30 segons cada un, com resumiríeu el que s'ha dit avui aquí? Com resumiríeu què és la fe, la perla, aquella explicació curta, breu, però potent, condensada?
2: Jo diria que paréssim un minut i deixar d'estar pendents de la nostra ment i del nostre cap i del passat i del futur i estar en silenci interior a veure què ens diu per dintre, què rebem per dintre, amb aquest silenci interior. Per mi això és... I veure què hi ha de veritat amb el meu interior, amb el silenci interior, no amb el raonament.
0: Jo afegiria aquestes boniques paraules d'en Ricard que això ho busquem a la natura, que aquest silenci interior el busquem en el temple natural, i que això, de ben segur, a partir de badar, d'encantar-nos en tot el que ens envolta, ens remourà i millorarem la nostra interioritat i potser sentirem doncs, aquest desig d'anar més enllà i de buscar respostes a les preguntes transcendents de la nostra vida.
1: Tu ja saps, Josep, que la teva paraula, la teva expressió badar, a mi m'enamora. Aquest badar que per mi és obertura, és obrir els ulls, obrir els sentits, obrir el ser, en definitiva. Doncs molt bé, fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies, Ramon, Josep, Ricard i a tots vosaltres per escoltar-nos. Tornem la setmana vinent i, sobretot, no oblidis el més important. L'emissora que busques és dins teu.

0: L'espai amb els companys de la xarxa ràdio, l'espai del dial interior que escoltem els dimecres aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu a la 98.0 de la FM.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa de Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Tornem aquest dijous amb molta més informació aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: És dimecres, dia 14 d'octubre. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap, nova entrevista de portaveus. Avui entrevistarem el portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya a Sant Andreu de la Barca, Juan Pablo Vías. Amb ell abordarem també la qüestió que estem tractant amb els diferents portaveus sobre el cas Atrium. I aquest dijous tancarem la ronda d'entrevistes amb Miquel Àngel Abril, portaveu de FEM Sant Andreu. Totes les entrevistes disponibles a través de la pàgina web de radiosantandreu.com. I avui també parlarem del sopar benèfic contra el càncer. Tindrà lloc aquest dissabte, 17 d'octubre, a partir de les 8:45 del vespre en el casino. Escoltarem les paraules de la presidenta de la seu local de la lluita contra el càncer de Sant Andreu de la Barca, Eva Carles. A més, vindrà acompanyada d'Eugènia Giringelli. Aquestes i altres informacions són les que destacarem avui en aquesta nova edició de l'InfoSap. Comencem.
3: L'InfoSap. L'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
0: Continuem la nova temporada de l'Espai de Portaveus, l'espai de Ràdio Sant Andreu, on conversem amb els representants dels diferents grups polítics municipals a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca per tal d'analitzar la política, l'actualitat política i també altres qüestions. Avui centrarem bona part de l'entrevista sobre el cas Atrium, com estem fent amb els diferents portaveus. Avui ens acompanya Juan Pablo Vías, portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Juan Pablo Vías, molt bon dia.
4: Bon dia, Jordi.
0: Benvingut a l'Espai Portaveus, primer espai portaveus d'aquesta temporada, una temporada que, per cert, finalitzarà amb les eleccions municipals del mes de maig. Com afronta el PSC i quines seran les seves principals prioritats en els propers mesos d'aquest nou curs polític?
4: Doncs mira, encarem aquesta etapa amb molta il·lusió, amb moltes ganes. Jo estic molt, molt content i molt agraït de la confiança del meu partit per fer-me candidat a l'alcaldia. I per tant, aquests mesos seran apassionants, uns mesos en els quals treballarem intensament per fer un programa electoral i fer un full de ruta cap al futur, cap als propers anys de Sant Andreu de la Barca de qualitat, amb idees, amb propostes, i també d'acabar de configurar un equip fort, renovat, amb noves idees, amb noves cares, i sobretot que il·lusioni a la nostra ciutat, no? Jo crec que Sant Andreu ha perdut la il·lusió en els últims anys, ha perdut aquesta actitud capdavantera que tenia, i aquests anys de govern de Marc Giribet jo crec que Sant Andreu els ha de superar, i l'hem de fer junts, amb un bon projecte, amb un bon equip, i sobretot amb tota la il·lusió i les ganes de la gent que estimem Sant Andreu de la Barca, que vivim aquí, que som veïns i veïnes, i que el que volem és que la nostra ciutat sigui el millor lloc per viure.
0: Entrem ara en el principal tema d'aquest inici de temporada, el cas Atrium. L'Ajuntament haurà d'afrontar doncs una factura superior dels 3 milions d'euros. Quina valoració fa el PSC sobre aquesta situació actual?
4: Aquesta situació és una situació que s'ha d'encarar amb serietat, amb responsabilitat, i s'ha de treballar sobretot en la línia que aquesta sentència, aquests 3 milions d'euros, no afectin a la ciutadania. Nosaltres ho hem dit de forma molt reiterada des del principi. És una decisió judicial que hem de respectar, que acatem, però que podem valorar que no estem d'acord, perquè fa pagar dues vegades per una situació per unes obres. Jo crec que és una resolució judicial, que torno a dir, respectem, però considerem injusta, que s'ha treballat durant molts i molts anys perquè això no arribi a haver-se de pagar. S'ha lluitat molt en els anys anteriors als governs socialistes perquè aquests diners no s'hagin de pagar, perquè es considera injust, perquè ja es van pagar a una empresa per fer aquestes obres inicials de reparcel·lació i d'urbanització d'aquella zona, de la zona del centre comercial. I ara el que toca és que aquest impacte sigui el mínim a la ciutadania, i per tant nosaltres des del primer moment el que hem expressat és que no volem que es pugi l'IBI, els impostos, i que hi ha possibilitats, hi ha propostes que hem fet també públiques perquè aquest impacte, que aquest pagament que ha de fer front l'Ajuntament, doncs el pugui assumir l'Ajuntament sense pujar els impostos.
0: Vostè ha recordat que es tracta d'un conflicte urbanístic complex amb interessos contraposats entre diferents propietaris, tal com va fer declaracions a l'emissora municipal. Què considera que és important explicar a la ciutadania per entendre l'origen d'aquest cas?
4: Mira, l'origen d'aquest cas és l'Ajuntament posa en marxa, vol desenvolupar el sector 21, vol desenvolupar doncs aquest sector i que es faci un centre comercial. En aquest context es fan unes obres de reparcel·lació i d'urbanització, que són les voreres, els carrers, que s'han d'incloure en el projecte de reparcel·lació. Això ho fa l'empresa Camier 2000. Què passa? Entra quan Copperfield, que és compra Camier 2000, un compra els drets i també les obligacions. I, o sigui, tant lo bo com lo dolent, no? I com marca la llei i el contracte que hi ha, no?, entre ambdues parts. Per tant, és un problema que es genera entre particulars. Què succeeix? Com és un sector molt gran i ha de posar d'acord a molts empresaris, no s'acaba d'arribar a aquest acord. I com no s'acaba d'arribar a aquest acord, aquests diners doncs, no es poden pagar a l'empresa. Diners que aporten els propis empresaris. Què passa? Com no es fa la parcel·lació, les dues empreses denuncien a l'Ajuntament, no? Camier 2000 ho fan el jutjat número 7 i Copperfield en el número 8. És a dir, en jutjats i en anys diferents, no? Clar, en tot cas, hauria d'haver estat Copperfield que hagués hagut de pagar Camier 2000, però aquesta empresa entra en concurs de creditors, no? I no ho fa. I després, aquests dos procediments judicials, un... hi ha una sentència ferma que diu que s'ha de pagar a Copperfield i l'Ajuntament ho fa perquè un jutge així ho diu, i després el Camier 2000 fa també una va al jutjat, la denúncia, i diu que se li pagui amb ells, i l'Ajuntament des d'aquell moment els serveis jurídics, els informes, no només de treballadors i treballadores de l'Ajuntament, sinó els informes jurídics d'experts, de persones externes, de gabinets, diuen que, clar, no es pot pagar dues vegades el mateix, no? I des d'aquell moment, doncs el que es fa és lluitar perquè aquest segon pagament no es pugui dur a terme.
0: Un primer pagament que va pagar l'Ajuntament, però a través, en aquest cas, dels propietaris del sector 21, i aquesta vegada sí que és íntegrament el que ha de pagar l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Una indemnització inicial es situava al voltant del 2,2 milions d'euros, els increments dels interessos ha augmentat a 3 milions. Considera que es podria haver actuat abans per reduir aquest sobrecost?
4: Jo crec que...
0: La sentència, estem parlant d'una sentència del 2018.
4: Jo crec que, perquè la gent no ho entengui, hi ha unes obres, hi ha dues empreses que volen cobrar les mateixes obres. L'Ajuntament diu, no, nosaltres ja hem pagat, perquè ens ho ha dit un jutge, una. A la segona, creiem que no és just que se li hagi de pagar. I el que es fa és lluitar. S'ha estat lluitant una i una altra vegada amb aclaratòries als jutges, amb totes les accions i amb l'aval tècnic d'experts, perquè no es podia pagar dues vegades. I es va estar lluitant fins l'any 2023. I des de l'any 2023, quan el govern socialista marxa, fa una nova aclaratòria, que arriba la resposta aquí, al setembre del 23 ja ha estat el govern de Marc Giribet. I després...
5: Entre les tres forces, el 43,2% dels sufragis. També publica enquesta el Centre d'Estudis d'Opinió, que dona un triomf del PSC a les eleccions generals a Catalunya. De fet, pronostica un resultat idèntic als comicis del 2023 i els socialistes obtindrien entre 18 i 19 escons. Se situarien d'aquesta manera per davant d'Esquerra Republicana de Catalunya, que augmentaria els diputats, passant de 7 a entre 10 i 11. Junts perdria representació amb un màxim de 5 diputats. Caurien també els comuns, perdent més de la meitat dels 7 escons actuals. PP i Vox guanyarien suports, fins a 7 diputats els populars i fins a 6 la formació d'ultradreta. Pel que fa als comicis al Parlament, el PSC tornaria a guanyar, però amb menys suport, mentre Esquerra i Aliança Catalana empatarien a la franja entre els 23 i els 26 escons. Junts podria caure fins als 4 parlamentaris i PP i Vox guanyarien suports. Les més de 160.000 persones nacionalitzades per la llei de nets que el Tribunal Suprem ha deixat fora del cens electoral poden presentar-hi al·legacions. Tenen un marge de 4 dies per fer-ho, un fet que podria suposar una quantitat de recursos molt complicats de gestionar i resoldre abans de les eleccions del proper 29 de novembre. En declaracions al Notícies en Xarxa, Josep Maria Aguirre, professor de Dret Administratiu de la Universitat de Girona, reconeix que és una situació anòmala i inversemblant, però que no tindrà una gran incidència en el resultat final de les eleccions.
6: Habitualment, el votant a l'estranger, resident a l'estranger, vota molt poc. De fet, es calcula que de mitjana vota un 10% del conjunt d'inscrits en el CER, aquests residents a l'estranger. Bé, si estem discutint 169.000 persones, vol dir que estem discutint 17.000 vots. 17.000 vots en el conjunt del sistema electoral espanyol és un percentatge ínfim, que no té capacitat d'alterar els resultats, diguem, de les Corts espanyoles. Per tant, aquesta és la primera idea. Segona idea, no menor, aquesta limitació afecta només els que resideixen a l'estranger. Però si tenim ciutadans que s'han nacionalitzat espanyols per la via de la llei de la memòria democràtica i resideixen en qualsevol de les ciutats de l'estat espanyol, a Barcelona, a Girona o a Madrid, tindran dret de vot el 29 de novembre perquè en ells el Tribunal Suprem no en qüestiona, diguem, l'exercici d'aquest.
5: Precisament, les associacions que representen les persones afectades per aquesta decisió del Suprem denuncien una vulneració del dret al vot. Estela María Pérez Cabrera és la presidenta de l'Associació de Descendents d'Espanyols al Món i volem parlar amb ella ara mateix. Buenos días y gracias por atendernos en esta mañana.
7: Buenos días, Elena. Muchas gracias a vosotros.
5: La suspensión cautelar del voto exterior ha dejado sin sufragio a 163.000 personas nacionalizadas por la Ley de Memoria Democrática. ¿Qué representa esta decisión para ustedes en términos de derechos fundamentales?
7: Lo primero es que para nosotros los descendientes el voto es importantísimo, fíjate bien, pero no sabemos cómo gestionarlo, sobre todo en Iberoamérica. Entonces estamos como muy confundidos todos en general. Imagínate que votar para nosotros no es la prioridad en estas elecciones ni en ninguna ahora mismo porque nos tenemos primero que enterar cómo funciona el proceso. Esto es el primer punto, ¿no? Sobre todo en Cuba, Argentina, México, Brasil, etcétera. Estamos más enfocados en otros problemas que tenemos a nivel administrativo, a nivel del legislativo y no de pensar en votar. Esto es lo primero que tienen que tener en cuenta de la comunidad de descendientes. Para nosotros es más importante transitar este amargo camino que es obtener la nacionalidad en un proceso fallido totalmente porque el gobierno no ha puesto las bases fundamentales para que se resuelva en el tiempo estipulado. Y a partir de ahí empiezan a surgir otros problemas y la violación de derechos fundamentales se está empezando a poner un poco más intensa, porque si prohibimos del voto a un colectivo español con pasaporte español, las principales dictaduras y los principales regímenes dictatoriales comienzan con la restricción de los derechos. Y para nosotros es muy importante porque hemos luchado muchos años por intentar conservar este derecho que incluso se ponga en el Código Civil y hemos vivido a base de parches legislativos. Entonces, esto es la base fundamental de todo esto.
5: Usted hablaba ahora del gobierno y de la falta de tiempo para solucionar el problema. El Supremo justamente acusa al gobierno de no haber previsto el impacto de la ley, mientras que el Ejecutivo dice que revisar tantos miles de expedientes en tan poco tiempo es imposible, lo que hablábamos ahora. ¿Dónde sitúan ustedes, por tanto, la responsabilidad de este bloqueo? ¿En el gobierno solamente, en el Supremo? ¿Dónde lo situarían exactamente?
7: Bueno, yo en primer lugar, con el respeto que el Supremo se merece por encima de cualquier cosa, porque eso está claro, creo que 5 días para los descendientes y que se personen en un procedimiento tan importante para ellos no es suficiente. No es suficiente porque hay que pensar que estamos en el exterior, que tenemos que además convocar abogado procurador español, que tenemos que firmar un poder para pleitos, para la representación, que eso lleva legalización, lleva postilla, que no tenemos acceso a oficinas consulares porque ahora mismo están bloqueando evidentemente a la comunidad, que no se puedan presentar, que las citas son bastante largas, y esto es complejo para la comunidad. No se van a poder personar 168.000 o 663.000, porque las cifras varían, de esos afectados. Con lo cual, aquellas personas que no se puedan personar, que no puedan llegar, se van a tener que acatar directamente a lo que diga el Supremo. Y esto, evidentemente, es una falta de derecho de defensa, porque si no te puedes defender, me estás enjuiciando y no me puedo defender de algo, que he cumplido la ley, que no he cometido ningún delito, que he hecho lo que el gobierno me ha estipulado en su momento, me ha pedido este documento y este documento, y yo lo he cumplido. No puede ser que ahora, 4 años después, evidentemente pasen cosas como estas. Entonces, yo respeto la decisión del Supremo, pero creo además que el gobierno tiene que poner de su parte para resolver este problema que lo ha provocado él mismo, en la falta de gestión.
5: Pérez Cabrera, muy rápidamente, por favor, ¿qué vías legales o internacionales contemplan para proteger este derecho al que de alguna manera se les ha vulnerado a ustedes? Tienen algunos días, entiendo, para recurrir a esta decisión, porque el gobierno, sin duda, no puede recurrir la decisión ante el Constitucional, y son las partes las que tienen que hacerlo. Muy rápidamente.
7: Bueno, en principio nosotros ya nos hemos personado, estamos esperando la decisión del Supremo, hemos hecho un recurso que nos tiene que contestar el Supremo y estamos pendientes de esa personación, porque además ya la teníamos que haber tenido y todavía estamos pendientes de resolución. Así que yo espero que el Supremo escuche, por supuesto, nuestra parte y sepa que estamos en defensa de muchísimas personas que no van a poder defenderse, Elena.
5: Estela María Pérez Cabrera, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Que vaya muy bien y mucha suerte en el proceso.
7: A vosotros siempre. Gracias, Elena.
5: Més coses. El Tribunal de Comptes ha amnistiat finalment els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, i una trentena d'exalts càrrecs del govern encausats per les despeses del referèndum de l'1 d'octubre del 2017 i la promoció de Catalunya a l'exterior. La resolució arriba després que el passat mes de juliol el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja avalés l'aplicació de la mesura de gràcia, entenent que l'amnistia era compatible amb el dret comunitari i que no afectava els interessos financers dels 27. Amb aquesta decisió s'aixeca la fiança de prop de 5 milions d'euros imposada als afectats i que ja havien començat a pagar. Des de Brussel·les, el president Salvador Illa ha destacat que s'imposi la convivència i per part de Junts, el seu secretari general, Jordi Turull, ha celebrat que es deixi de perseguir el patrimoni dels líders del procés.
8: Lògicament bé, i que malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposen. No?
9: Celebrem que ja d'una vegada el Tribunal de Cuentas hagi acabat amb aquesta persecució sobre el patrimoni de tantes i tantes famílies amb una actitud de revenja sense solta ni volta, i al final aquesta és una victòria clara de l'independentisme davant d'aquells que, el que pugui haver que haga, el Tribunal de Cuentas era un exemple molt clar de fer més de justícia que de justícia. Per tant, ens alegrem molt.
5: A un quart de nou destaquem que uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país han col·lapsat aquest dimecres al centre de Barcelona per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació pagesa que és la culminació de diferents marxes lentes de tractors provinents de diversos punts del territori, de diversos punts del país. Ho ha seguit la Carina Bellvé.
10: La protesta ha convertit les reivindicacions pageses en una demostració de força al centre de Barcelona. Reclamen polítiques estructurals per superar una situació crítica, diuen, que s'ha agreujat el darrer any per l'augment de costos de producció, la sequera i la crisi de preus derivada de les guerres. Una situació que els ha portat a molts a plegar i a la resta a dir prou. Entre les 8 mesures que reclamen destaquen ajudes directes de fins a 17.000 euros per explotació per fer-les viables o un gasoil agrari amb la mínima tributació possible. Raquel Serrat és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
11: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals.
10: La protesta ha finalitzat a la plaça de Sant Jaume davant del Palau de la Generalitat després d'haver fet sentir les reivindicacions al Departament d'Agricultura i també a la delegació del govern espanyol.
12: I per si això fos poc, l'IPC, l'índex de preus al consum, ha pujat 5 dècimes al setembre a Catalunya i se situa al 4,5%, sobretot per la pujada del cost de l'energia. Es tracta de l'encariment interanual més alt des del febrer del 2023. La inflació subjacent, que no té en compte els elements més volàtils, ha pujat 2 dècimes tant a Catalunya, fins al 3%, com a l'Estat, fins al 3,1%. Per grups especials, els carburants i els combustibles destaquen sobre la resta, amb una inflació interanual del 24,4% al setembre i pugen 4 punts percentuals respecte a l'agost. Per contra, alguns productes que s'abarateixen a Catalunya respecte de fa un any són el cafè, la carn de porc i el sucre. Aquestes dades d'inflació que hem conegut aquest dimecres permetran mantenir a partir de l'1 de novembre els descomptes de 20 cèntims per litre aplicats fins ara al gasoil i a la gasolina. El paquet de mesures aprovat pel govern espanyol a finals del mes passat ha de ser validat aquesta setmana a la Diputació Permanent del Congrés. Per contra, no s'aplicarà la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas natural del 21 al 10%, una mesura que s'havia de posar en marxa si hi havia una pujada interanual superior al 15%. Segons l'INE, el gasoil ha pujat un 34% interanual i la gasolina ho ha fet un 27,5%, mentre que la llum ho ha fet un 11,4%. Fins a principis de la setmana vinent, no tornarà la normalitat a l'alta velocitat després de l'incendi d'un comboi diumenge a Ricla, a Saragossa. És la previsió d'ADIF, l'organisme estatal que gestiona la xarxa ferroviària, que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. La circulació amb alta velocitat entre Catalunya, l'Aragó i Madrid està garantida, però amb retards, ja que els trens circulen per via única durant 25 quilòmetres. Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis del Transport Terminus, ha lamentat la falta d'alternatives a l'alta velocitat. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
13: El problema a dia d'avui en xarxa d'alta velocitat de l'estat espanyol és que no tenim alternativa. Per desgràcia, tot el trànsit d'alta velocitat s'ha concentrat, tot el transport de viatgers entre les dues ciutats, entre Madrid i Barcelona, s'ha concentrat a través de la línia d'alta velocitat i quan hi ha un incident d'aquestes característiques, que tampoc és extremadament inusual, els viatgers no tenen alternativa. Si s'hagués cuidat la línia original, la línia convencional, que ara està parada per obres, tot aquest trànsit s'hagués pogut desviar per la línia original.
12: L'Atlètic Barcelonet ha guanyat la Supercopa d'Espanya de waterpolo imposant-se per 16-9 al Sabadell a la final disputada a Can Llong. Tot i la diferència final, el duel es va mantenir igualat durant els tres primers quarts. En el darrer, però, els mariners van trencar el partit amb un parcial de 5-1. Vince Vicvari, amb 4 dianes, va ser el màxim golejador i Roger Taüll l'MVP de la final. És el 6è cop consecutiu que l'equip barceloní aixeca aquest títol, que se suma a la Copa Catalunya i a la Supercopa d'Europa, aconseguits també en aquest inici de curs. Els entrenadors, Fran Fernández, del Barceloneta, i Albert Espanyol, del Sabadell, valoren l'actuació dels seus equips.
14: Creo que nos falta un poquito para llegar a nuestro máximo nivel, pero aún así creo que ha sido suficiente. Los he visto tranquilos, que eso es importante, a pesar de que estamos generando mucho en ataque, pero no estaba entrando. No han perdido la calma, han tenido la paciencia, han estado comprometidos en defensa.
15: Ha estat un partit molt igualat, on en molts moments hem tingut opcions de... O hem estat en partit durant pràcticament tot el partit, fins al final que han marxat a la quarta part. Però durant el partit hem estat tota l'estona lluitant, tota l'estona a prop, fins i tot hem estat per davant i... Satisfet, molt satisfet amb l'esforç dels jugadors.
12: Un cop completada la segona jornada de la Lliga de Campions de Futbol, el Barça és segon a la taula. El supera el seu proper rival, el PSG, que ha golejat per 4-2 al Manchester City. La jornada també ha deixat el triomf amb remuntada del Real Madrid al camp de la Roma per 3-4. El conjunt blanc, per cert, ja coneix la sanció de 4 partits a Vinícius que es perdrà al clàssic del Camp Nou. El Barça, que dissabte visita el Betis, tornarà avui als entrenaments. Pel que fa a l'Espanyol, aquesta jornada rebrà el segon classificat, l'Atlètic de Madrid. Els blanquiblaus necessiten reaccionar després de 3 jornades sense guanyar. Des del vestidor, Pol Lozano defensa Manolo González i assenyala els jugadors com a responsables de la mala dinàmica.
16: Yo culparía a los jugadores, al final nosotros somos los que jugamos. Y si hay alguna cabeza de turco que tiene que ser para aficionado, pues somos los jugadores. Al final somos los que tenemos que rendir, los que nos tenemos que autoexigir y así va a ser siempre en el mundo del fútbol.
12: I la selecció espanyola d'hoquei ha tancat la fase de grups del Mundial d'Asunción amb una golejada sobre Suïssa per 10-1. El combinat arriba invicte als quarts de final en què avui s'enfrontarà a Xile a partir de les 7 de la tarda. Pol Manrubia és jugador de la selecció.
17: Treballar sobre victòries, doncs, sempre és millor, sempre dona més confiança. Crec que el grup està molt unit, crec que estem fent una molt bona feina. Però, bueno, encara... No vull dir que no hem fet res, perquè sí que hem treballat moltíssim per aconseguir aquest primer lloc del grup, però el que volem és arribar a la final i guanyar-la, o sigui que ara comença el que ve de veritat.
12: Les novel·les d'ambientació històrica són majoria entre els escrits finalistes de la 75a edició dels Premis Planeta que es lliuren aquesta nit a Barcelona. L'editorial fuig de la polèmica dels escriptors mediàtics i defensa que la seva aposta l'avalen els mateixos lectors. Més detalls amb aquesta crònica de Joan Ferrer.
18: De les 9 novel·les finalistes, només 2 s'han presentat sense pseudònim. Els escrits escollits pel jurat tracten temàtiques que van de la novel·la històrica, com La sombra de Isabel, La noche de los faroles o Los caminantes, a La negra, Letra herido, passant per arguments com la dels nadons robats, que toca Alba Naranja. El president del grup Planeta, José Creueras, ha rebutjat les crítiques per la concessió del premi a figures mediàtiques com Juan del Val, guanyador de l'edició anterior.
19: Nosotros sí que lo que decimos es las cifras de difusión del premio es la que nos avala. Es decir, al final hay muchas opiniones sobre la bondad de un libro, la calidad de un libro, pero al final quien lo avala es el lector.
18: Enguany el premi ha batut el seu rècord de participació. En total, s'hi han presentat 1.424 originals. El Premi Planeta atorga 1 milió d'euros al guanyador i 200.000 al finalista. L'entrega es farà avui dijous en una gala al pavelló número 1 del recinte Montjuïc de Fira de Barcelona.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu. Tot

0: Doxing, pràctica consistent a cercar i difondre per internet informació privada d'una persona o una organització sense el seu consentiment, generalment amb finalitat maliciosa.
1: Tot i que el terme preferent és revelació d'informació personal, el TERMCAT accepta com a sinònim complementari la forma adaptada del manlleu en anglès, derivada del verb to dox, que és una forma creada a partir de l'abreujament de document. És una adaptació simple que es fa sovint amb formes angleses acabades en ING, com camping, casting o zapping. Igual que passa en aquests casos, la catalanització implica un accent, en aquest cas, obert sobre la O.
2: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el TERMCAT.
3: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que a només 24 hores perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29N, continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Esquerra Republicana de Catalunya ha reafirmat fa pocs minuts la seva idea de no perdre les sigles i anar per separat del Front Ampli a les urnes. La secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany, s'hi ha referit aquesta matinada durant la tradicional marxa de torxes al fossat de Santa Eulàlia, en motiu del 86è aniversari de l'afusellament del president Lluís Companys. La reacció arriba l'endemà que Ada Colau s'hagi mostrat disposada a cedir el lideratge del Front Ampli per atraure Podem i Esquerra Republicana.
2: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. El millor antídot per als reaccionaris, però també els únics que som capaços de garantir les llibertats del nostre país, que són les llibertats de la classe mitjana i treballadora. Ho sabem nosaltres i ho sap la gent, i per això creixem. I per això som l'esquerra nacional més forta, que no accepta lliçons de ningú. De ningú. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles. Perquè sabem que l'independentisme avui té una missió, la mateixa que va entendre Companys fa 90 anys, que cal fer el país més fort.
1: El Tribunal de Comptes ha amnistiat tots els líders del procés encausats per les despeses d'organització del referèndum de l'1 d'octubre. La resolució afecta els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, i una trentena d'exalts càrrecs del govern. Aquesta amnistia també aixeca la fiança de prop de 5 milions d'euros que els requerits en aquesta causa ja havien començat a pagar. Uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país han col·lapsat en les darreres hores al centre de Barcelona per exigir polítiques que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació en què han confluït diferents marxes lentes arreu del país. Fins a principis de la setmana vinent no tornarà la normalitat a l'alta velocitat després de l'incendi d'un comboi diumenge a Ricla, a Saragossa. És la previsió d'Adif que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis del Transport Terminus, ha lamentat des del Notícies en xarxa la falta d'alternatives quan passen aquestes incidències.
3: El que sí que trobo a faltar és, a diferència d'altres països, és que hi hagin mitjans convencionals per la línia original, i que si no es pot circular a 200 a 250 km per hora, que haguessin circulat trens regionals, que diguéssim, malgrat que sigui tancada per obres, per la línia original a 100 km per hora.
1: Dels esports destaquem que l'Atlètic Barceloneta és el campió de la Supercopa d'Espanya de waterpolo després d'imposar-se per 16-9 al Sabadell a la final disputada a Can Llong. És el sisè cop consecutiu que l'equip mariner aixeca aquest títol, el 21è en el seu palmarès. El trofeu se suma a la Copa Catalunya i a la Supercopa d'Europa, aconseguits també en aquest inici de curs. I de la cultura, les novel·les d'ambientació històrica són majoria entre els escrits finalistes de la 75a edició dels Premis Planeta que es lliuren aquesta nit al recinte de la Fira de Montjuïc. L'editorial defuig de la polèmica dels escriptors mediàtics i defensa que la seva aposta l'avalen els mateixos lectors. En total s'hi han presentat més de 1.400 originals i es bat el rècord de participació.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Queden 24 hores perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29N i continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Esquerra Republicana de Catalunya ha reafirmat fa pocs minuts la seva idea de no perdre les sigles i anar per separat del Front Ampli a les urnes. Ho ha fet des del fossat de Santa Eulàlia, on a aquesta hora continua l'homenatge al president Lluís Companys en el 86è aniversari del seu afusellament. Junts també ha aprofitat la seva ofrena per llançar dards als republicans. Anem, doncs, fins a aquest punt. Anem fins al castell de Montjuïc. Allà hi tenim el Toni López i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, explica'ns.
2: Bon dia, Helena. Som no només a l'escenari físic on un escamot franquista va assassinar Lluís Companys ara fa 86 anys, som també al centre de l'escenari de la memòria històrica que any rere any recorda i fa un homenatge a la figura humana i institucional de Companys. Tot just ha acabat la delegació institucional, l'ofrena institucional encapçalada pel president Salvador Illa, juntament l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i el president del Parlament, Josep Rull. Abans ha estat el torn d'Esquerra Republicana i de Junts, i la precampanya electoral 29N ha planejat sobre aquesta ofrena floral perquè, mentre des d'Esquerra Republicana Elisenda Alemany ha deixat entreveure que serà molt difícil la integració dels republicans en l'hipotètic, una hipotètica integració dels republicans en el Front Ampli, des de Junts, Jordi Turull ha aprofitat per marcar distància respecte als republicans i s'ha atribuït la defensa dels interessos de Catalunya cara a les properes eleccions generals.
3: Però som l'esquerra nacional del nostre país.

0: en totes les causes justes, a nosaltres ens hi trobaran. Però per defensar Catalunya només ens hi troben i només hi som els catalans. I avui veiem que hi ha molta gent que opta més per defensar una trinxera ideològica que per defensar Catalunya amb tots els problemes, amb totes les necessitats, amb tots els reptes, amb tot aquell camí que vàrem començar sense retorn a l'1 d'octubre per assolir la independència de Catalunya.
1: Recordar, Elena, que la delegació institucional encapçalada pel president Salvador Illa acaba de participar en aquesta ofrena floral davant el monument que es va erigir per la memòria de Lluís Companys, i de 15 minuts el mateix president compareixerà davant els mitjans, farà un pronunciament públic davant la tomba del president assassinat per un escamot franquista ara fa 86 anys.
2: Gràcies, Anna, doncs, per aquesta última hora. Pendents, doncs, del que pugui dir també el president de la Generalitat, Salvador Illa. Aquestes paraules de l'Hisenda Alemany que acabem d'escoltar arriben l'endemà que l'exalcaldessa de Barcelona i candidata del Front Ampli, Ada Colau, s'hagi mostrat disposada a cedir el lideratge de la formació si això ha de generar més consens per acostar Podem. I ha tornat a garantir a Esquerra Republicana que no perdria la seva identitat en una hipotètica integració. Así se refería en una entrevista a Televisión Española.
3: Se han hecho muchas coaliciones donde nadie pierde las siglas, ¿no? El mismo Frente Amplio, las organizaciones que lo impulsan, no pierden las siglas. Por lo tanto, el tema de perder las siglas, en absoluto, tiene que ser un problema. Yo creo que todo se puede discutir. O sea, a mí se me ha presentado como candidata a la presidencia, me honora. Si yo soy útil, ya lo he dicho, que lo voy a hacer con muchísima ilusión y voy a poner toda mi energía en ello. Pero si más adelante se suman más formaciones al Frente Amplio y el consenso de todas esas formaciones es que hay otra persona que genera más consenso que mi candidatura, oiga, adelante, ¿entiende? Yo cedería absolutamente eso.
2: I justament en aquest context electoral una altra controvèrsia, la que viuen les més de 160.000 persones nacionalitzades per la llei de nets que el Tribunal Suprem ha deixat fora del cens electoral, podent presentar-hi, això sí, al·legacions. Tenen un marge de 4 dies per fer-ho, un fet que podria suposar una quantitat de recursos molt complicats de gestionar i també de resoldre abans de les eleccions d'aquest proper 29 de novembre. N'ha parlat fa uns minuts al Notícies en Xarxa la presidenta de l'Associació de Descendents d'Espanyols al Món, Estela María Pérez Cabrera, que ha explicat que se senten indefensos i que veuen això molt complexa, molt complicat, poder fer aquestes al·legacions.
4: Si prohibimos del voto a un colectivo español con pasaporte español, las principales dictaduras y los principales regímenes dictatoriales comienzan con la restricción de los derechos. Y aquellas personas que no se puedan personar, que no puedan llegar, se van a tener que acatar directamente a lo que diga el Supremo. Y esto, evidentemente, es una falta de derecho de defensa, porque si no te puedes defender, me estás enjuiciando y no me puedo defender de algo que he cumplido la ley, que no he cometido ningún delito, que he hecho lo que el gobierno me ha estipulado en su momento.
2: El Tribunal de Comptes ha amnistiat finalment els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, i a una trentena d'exalts càrrecs del govern encausats per les despeses del referèndum de l'1 d'octubre del 2017 i la promoció de Catalunya a l'exterior. La resolució arriba després que el passat mes de juliol el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja avalés l'aplicació de la mesura de gràcia, entenent que l'amnistia era compatible amb el dret comunitari i que no afectava els interessos financers dels 27. Amb aquesta decisió s'aixeca la fiança de prop de 5 milions d'euros imposada als afectats i que ja havien començat a pagar. Quatre minuts per arribar a 9:15. L'IPC, l'índex de preus al consum, ha pujat 5 dècimes al setembre a Catalunya i se situa 4,5%, volíem dir, sobretot per la pujada del cost de l'energia. Es tracta de l'encariment interanual més alt des del febrer del 2023. La inflació subjacent, la que no té en compte els elements més volàtils, ha pujat 2 dècimes tant a Catalunya, fins al 3%, com a l'Estat, fins al 3,1%. Per grups especials, els carburants i els combustibles destaquen sobre la resta, amb una inflació interanual del 24,4% al setembre i pugen 4 punts percentuals respecte a l'agost. Per contra, alguns productes que s'abarateixen a Catalunya respecte de fa un any són el cafè, la carn de porc i el sucre.

0: Les dades d'inflació conegudes aquest dimecres permetran mantenir a partir de l'1 de novembre els descomptes de 20 cèntims per litre aplicats fins ara tant al gasoil com a la gasolina. El paquet de mesures aprovat pel govern espanyol a finals del mes passat ha de ser validat, però això sí, aquesta setmana a la Diputació Permanent del Congrés. Per contra, no s'aplicarà la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas natural del 21% al 10%, una mesura que s'havia de posar en marxa si hi havia una pujada interanual superior al 15%. Segons l'INE, el gasoil ha pujat un 34% interanual i la gasolina ho ha fet un 27,5%, mentre que la llum ho ha fet un 11,4%. La Diputació de Barcelona explora les potencialitats de la IA en l'àmbit de la gestió de municipis i ciutats. Ho ha fet en el marc de la quarta jornada de comunicació municipal que s'ha fet a Barcelona sota el títol Innovació en la comunicació pública local. En aquesta jornada divulgativa, un dels eixos principals ha consistit a analitzar les eines que poden tenir a l'abast els municipis per millorar i transformar l'eficiència d'aquesta comunicació. N'ha parlat la consellera delegada de la xarxa audiovisual local, Núria de José.
1: Qui subministrarà aquesta informació d'àmbit local perquè la IA la pugui anar a buscar, la pugui elaborar i servir-la als usuaris? Doncs possiblement aquests mitjans de comunicació local poden ser les estructures més sòlides per ser això, passar de ser operadors a ser font d'informació perquè altres serveixin aquests continguts. Però en tot cas la seva funció seguirà sent la de proporcionar, en aquest cas doncs, al món virtual, informació d'allò que passa als municipis, a cadascun dels municipis, informació feta amb criteris deontològics, amb rigor i amb veracitat.
0: És una altra de les notícies que us estem destacant des de primera hora fins a principis de la setmana vinent. No tornarà a la normalitat a l'alta velocitat després de l'incendi d'un comboi diumenge a Ricla, a Saragossa. És la previsió d'ADIF, l'organisme estatal que gestiona la xarxa ferroviària, que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. La circulació amb alta velocitat entre Catalunya, l'Aragó i Madrid està garantida, però amb retards, ja que els trens circulen per via única durant 25 quilòmetres. Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis del Transport Terminus, ha lamentat la falta d'alternatives a l'alta velocitat. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
2: El problema a dia d'avui a la xarxa d'alta velocitat de l'estat espanyol és que no tenim alternativa. Per desgràcia, tot el trànsit d'alta velocitat s'ha concentrat, tot el transport de viatgers entre les dues ciutats, entre Madrid i Barcelona, s'ha concentrat a través de la línia d'alta velocitat, i quan hi ha un incident d'aquestes característiques, que tampoc és extremadament inusual, els viatgers no tenen alternativa. Si s'hagués cuidat la línia original, la línia convencional, que ara està parada per obres, tot aquest trànsit s'hagués pogut desviar per la línia original.
0: I una notícia d'última hora. Els Mossos d'Esquadra treballen per identificar un cadàver trobat ahir a la tarda al mar davant la costa de Sitges, a la comarca del Garraf. Algunes fonts apunten que el cos, en un estat avançat de descomposició, podria ser el del nen de 12 anys de Granollers que va desaparèixer el 4 d'octubre passat durant les fortes pluges que van impactar a la ciutat. La policia està pendent ara de nous informes com un estudi d'ADN per avançar en el cas. Mentrestant, i pel que fa als aiguats, el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, ha assegurat que s'està treballant perquè el Consell de Ministres declari zona catastròfica als municipis afectats fa 10 dies per aquestes pluges torrencials. Després de reunir-se amb els alcaldes dels 10 municipis del Vallès Oriental més afectats, Prieto ha reconegut que la convocatòria electoral no ajuda a agilitzar la declaració, tot i que ha assegurat que no serà tampoc un obstacle. Mentre això no passa, el delegat del govern espanyol s'ha posat a disposició dels ajuntaments afectats per ajudar-los a gestionar la postemergència per recuperar el més aviat possible la normalitat.
3: Estem treballant perquè hi hagi una declaració de zona greument afectada per un episodi de protecció civil, que és doncs, un àmbit extraordinari que aprova el Consell de Ministres. I després estem treballant també, hem explicat el decret permanent que hi ha en l'àmbit de protecció civil, que sobretot té una afectació rellevant per les famílies doncs, o que han perdut doncs, el seu habitatge, que han perdut on s'han estimat, o altres tipus de situació.
0: Encara sobre els aiguats de principis d'octubre, l'Agència Catalana de l'Aigua treballa aquests dies en la neteja i recuperació del riu Ridaura. El fort temporal va provocar importants afectacions a Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, al Baix Empordà, entre les quals el tancament del pont de l'Avinguda de S'Agaró. Les actuacions se centren ara en la retirada de sediments, vegetació i restes acumulades per recuperar el flux correcte de l'aigua i reduir obstruccions. La Generalitat ha anunciat que les obres del pont de la desembocadura, que va quedar malmès, començaran la tardor de l'any vinent. Mentrestant, els Mossos d'Esquadra mantenen obert a aquesta hora un dispositiu per detenir els autors d'un segrest amb arma de foc i lesions greus que va passar el 7 de setembre. S'han arrestat 4 persones a Tarragona on s'amagaven. La víctima va ser introduïda al maleter d'un cotxe a Gavà i el van localitzar uns dies després a Sabadell en estat molt greu.
4: Notícies en xarxa. Els primers en explicar-te la informació més propera.
0: I quan són 9:15, recordem que uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país han col·lapsat aquest dimecres al centre de Barcelona per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació pagesa que és la culminació de diferents marxes lentes de tractors provinents de diversos punts del territori. Ho ha seguit la Carina Bellvé.
5: La protesta ha convertit les reivindicacions pageses en una demostració de força al centre de Barcelona. Reclamen polítiques estructurals per superar una situació crítica, diuen, que s'ha agreujat el darrer any per l'augment de costos de producció, la sequera i la crisi de preus derivada de les guerres. Una situació que els ha portat a molts a plegar i a la resta a dir prou. Entre les 8 mesures que reclamen destaquen ajudes directes de fins a 17.000 euros per explotació per fer-les viables o un gasoil agrari amb la mínima tributació possible. Raquel Serrat és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
6: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals.
5: La protesta ha finalitzat a la plaça de Sant Jaume davant del Palau de

0: gran, s'han de plantar varietats que siguin resilients, que siguin puguin adaptar-se amb això.
1: Al novembre el conseller Ordeig presentarà al Canà el pla de suport als cítrics i que contempla com a principal mesura la reconversió varietal. Els aiguats també han perjudicat greument el sector de l'oli. La sequera ha afectat especialment les oliveres de secà, que enguany pràcticament no produiran, mentre que les de rec de suport també tindran una collita inferior a la d'un any normal.
2: I avui comencem la crònica esportiva de cap a la piscina i felicitant l'Atlètic Barceloneta, Cristina Álvarez, molt bon dia.
3: Bon dia.
2: Perquè ha guanyat la Supercopa d'Espanya de waterpolo.
3: Doncs sí, es va imposar per 16-9 al Sabadell en la final disputada a Can Llong. Tot i el marcador final, va ser un partit molt igualat durant els tres primers quarts i finalment en el darrer quart els mariners van trencar el partit amb un parcial de 5-1. El màxim golejador del partit va ser Vince Bigbari, amb 4 dianes, mentre que Roger Taüll va ser escollit MVP de la final. És el sisè cop consecutiu que l'equip barceloní aixeca aquest títol, que se suma a la Copa Catalunya i a la Supercopa d'Europa, aconseguits també en aquest inici de curs. Els entrenadors Fran Fernández del Barceloneta i Albert Espanyol del Sabadell valoren l'actuació dels seus equips.
4: Creo que nos falta un poquito para llegar a nuestro máximo nivel, pero aún así creo que ha sido suficiente. Los he visto tranquilos, que eso es importante, a pesar de que estamos generando mucho en ataque, pero no estaba entrando. No han perdido la calma, han tenido la paciencia, han estado comprometidos en defensa.
5: Ha estat un partit molt igualat, on en molts moments hem tingut opcions de... o hem estat en partit durant pràcticament tot el partit, fins al final que han marxat a la quarta part, però durant el partit hem estat tota l'estona lluitant, tota l'estona a prop, fins i tot hem estat per davant i... satisfet, molt satisfet amb l'esforç dels jugadors.
3: Debut amb victòria de l'Espar Girona a l'Eurocup femenina de bàsquet. El triomf per 77-49 davant l'Ostrava Txec posa punt final a la mala ratxa de l'únic que encadenava 5 derrotes. Les nombroses baixes van fer que Roberto Íñiguez només disposés de 8 jugadores per disputar la segona competició continental. Tot i així, l'equip va mantenir-se per davant en el marcador durant tot el partit. Conner, amb 19 punts, va ser la màxima anotadora, mentre que les millors estadístiques van ser de Juana Camilio. A la Lliga ACB, victòria del Joventut sobre l'Andorra per 96-75 en el duel de la segona jornada posposat pel temporal de pluja. Els verdinegres, molt irregulars en els primers quarts, van arribar a perdre de 9 punts en el tercer període. Després, però, va arribar la reacció amb un 22-0 final que va determinar el primer triomf de la penya a la competició, just abans d'enfrontar-se al Barça. Els jugadors més destacats van ser Reyes i Ricky Rubio, juntament amb l'encert de la Provítola en el tram final. El Barça té avui la primera oportunitat de certificar l'accés a la main round de la Lliga de Campions d'handbol. Visita la pista del Dinamo de Bucarest, on una victòria li asseguraria matemàticament la classificació. Els blaugranes arriben en ple de triomfs a Europa i sense baixes destacades. Al davant, però, hi tindran un rival que es juga a les opcions de continuar viu en un pavelló amb 5.000 espectadors. En parla Blas Janc.
6: Claro, un partido muy importante, ¿no? Además, fuera de casa, que seguro va a ser un ambiente a tope y claro, ellos quieren ganar, por supuesto, en casa, ¿no? Y vale, como has dicho, ¿no? Si ganamos, pues pasamos a otra fase, pero también sabemos que es muy importante los puntos, ¿no? Y como somos Barça, pues siempre queremos ganar.
3: I derrota del CAC 7 Balonmano Granollers en la visita a la pista del Betionac per 28-24 en partit de Lliga. Les vallesanes perdien de només un gol al descans, però les locals van obrir forat a la represa. La desfeta arriba just abans d'una aturada de més de 2 setmanes de la competició. Doncs derrota del Granollers a la Lliga Femenina. Veurem què fa avui el Barça a la Champions. Demà t'ho explico, a veure si es classifiquen per aquesta ronda principal.
2: Va, aviam. Gràcies, Cristina.
3: Fins demà.
2: I en la cultura parlem de llibres, en tot cas, perquè l'ambientació històrica és majoria entre els escrits finalistes de la 75a edició dels Premis Planeta que es lliuren aquesta nit a Barcelona. De fet, l'editorial defuig de la polèmica dels autors mediàtics i diu que el seu premi l'avalen els propis lectors. De fet, aquesta és una crònica que ens amplia ara mateix en Joan Ferrer.
7: De les 9 novel·les finalistes, només 2 s'han presentat sense pseudònim. Els escrits escollits pel jurat tracten temàtiques que van de la novel·la històrica, com La sombra d'Isabel, La noche de los faroles o Los caminantes, a La negra.

0: Herido, passant per arguments com la dels nadons robats, que toca Alba Naranja. El president del grup Planeta, José Cregueras, ha rebutjat les crítiques per la concessió del premi a figures mediàtiques com Juan del Val, guanyador de l'edició anterior.
1: Nosotros sí que lo que decimos es las cifras de difusión del premio es la que nos avala. Es decir, al final hay muchas opiniones sobre la bondad de un libro, la calidad de un libro, pero al final quien lo avala es el lector.
0: Enguany el premi ha batut el seu rècord de participació. En total, s'hi han presentat 1.424 originals. El Premi Planeta atorga 1 milió d'euros al guanyador i 200.000 al finalista. L'entrega es farà avui dijous en una gala al pavelló número 1 del recinte Montjuïc de Fira de Barcelona.
2: Doncs fins demà, que tornarem amb la bossa plena de notícies. Que vagi bé.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: És dijous, dia 15 d'octubre. Comencem una nova edició del Via Directa. Avui en el Via Directa entrevistarem a l'espai de portaveus a Juan Pablo Beas, portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya. Ronda d'entrevistes de l'espai de portaveus que finalitzarem aquest divendres amb la darrera, amb l'entrevista a Miquel Àngel Abril de FEM Sant Andreu. Avui, amb Juan Pablo Beas, portaveu del PSC, parlarem d'altres qüestions del cas Atrium, com estem realitzant amb els diferents portaveus. També comentarem altres informacions. S'han iniciat les obres de la rehabilitació de 5 espais d'esbarjo per a gossos. També donarem detalls de la recollida de signatures per demanar la medalla d'or de la ciutat a Francisco Gutiérrez. L'Associació de Veïns de la Solana estan recollint aquestes signatures del qui va ser el president d'aquesta entitat santandreuenca. I també repassarem l'agenda cultural, ja que Ramon Madaula i Júlia Genís porten al Teatre Núria Espert aquest divendres a partir de les 8 de la tarda l'obra Loop, una obra sobre les relacions entre pares i fills. També parlarem de la campanya de la vacunació de la grip i de la Covid i també avui en aquest Via Directa comptarem també amb els espais de sendes i també drets de butxaca dels companys de la xarxa ràdio. Aquestes i altres informacions en dues hores de programa. Comencem. Salutacions de Jordi Milian, que us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Continuem la nova temporada de l'Espai de Portaveus, l'Espai de Ràdio Sant Andreu, on conversem amb els representants dels diferents grups polítics municipals en l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca per tal d'analitzar la política, l'actualitat política i també altres qüestions. Avui centrarem bona part de l'entrevista sobre el cas Atrium, com estem fent amb els diferents portaveus. Avui ens acompanya Juan Pablo Beas, portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Juan Pablo Beas, molt bon dia.
1: Bon dia, Jordi.
0: Benvingut a l'Espai Portaveus, primer Espai Portaveus d'aquesta temporada, una temporada que, per cert, finalitzarà amb les eleccions municipals del mes de maig. Com afronta el PSC i quines seran les seves principals prioritats en els propers mesos d'aquest nou curs polític?
1: Doncs mira, encarem aquesta etapa amb molta il·lusió, amb moltes ganes. Jo estic molt, molt content i molt agraït de la confiança del meu partit per fer-me candidat a l'alcaldia.

0: la nostra ciutat sigui el millor lloc per viure.
1: Entrem ara en el principal tema d'aquest inici de temporada, el Cas Atrium. L'Ajuntament haurà d'afrontar doncs, una factura superior dels 3 milions d'euros. Quina valoració fa el PSC sobre aquesta situació actual?
0: Aquesta situació és una situació que s'ha d'encarar amb serietat, amb responsabilitat i s'ha de treballar sobretot en la línia que aquesta sentència, aquests 3 milions d'euros, no afectin a la ciutadania. Nosaltres ho hem dit de forma molt reiterada des del principi. És una decisió judicial que hem de respectar, que acatem, però que podem valorar que no estem d'acord, perquè fa pagar dues vegades per una situació, per unes obres. Jo crec que és una resolució judicial que, torno a dir, respectem, però considerem injusta, que s'ha treballat durant molts i molts anys perquè això no arribi a haver-se de pagar. S'ha lluitat molt en els anys anteriors als governs socialistes perquè aquests diners no s'hagin de pagar, perquè es considera injust, perquè ja es van pagar a una empresa per fer aquestes obres inicials de reparcel·lació i d'urbanització d'aquella zona, de la zona del centre comercial. I ara el que toca és que aquest impacte sigui el mínim a la ciutadania, i per tant nosaltres des del primer moment el que hem expressat és que no volem que es pugi l'IBI, els impostos, i que hi ha possibilitats, hi ha propostes que hem fet també públiques perquè aquest impacte, que aquest pagament que ha de fer front l'Ajuntament, doncs el pugui assumir l'Ajuntament sense pujar els impostos.
1: Vostè ha recordat que es tracta d'un conflicte urbanístic complex amb interessos contraposats entre diferents propietaris, tal com va fer declaracions a l'emissora municipal. Què considera que és important explicar a la ciutadania per entendre l'origen d'aquest cas?
0: Mira, l'origen d'aquest cas és l'Ajuntament posa en marxa, vol desenvolupar el sector 21, vol desenvolupar doncs aquest sector i que es faci un centre comercial. En aquest context es fan unes obres de reparcel·lació i d'urbanització, que són les voreres, els carrers, que s'han d'incloure en el projecte de reparcel·lació. Això ho fa l'empresa Camier 2000. Què passa? Entra quan Copperfield, que és compra Camier 2000, un compra els drets i també les obligacions. I, o sigui, tant el bo com el dolent, no? I com marca la llei i el contracte que hi ha, no?, entre ambdues parts. Per tant, és un problema que es genera entre particulars. Què succeeix? Com és un sector molt gran i ha de posar d'acord a molts empresaris, no s'acaba d'arribar a aquest acord. I com no s'acaba d'arribar a aquest acord, aquests diners doncs, no es poden pagar a l'empresa. Diners que aporten els propis empresaris. Què passa? Com no es fa la parcel·lació, les dues empreses denuncien a l'Ajuntament, no? Camier 2000 ho fan el jutjat número 7 i Copperfield el número 8. És a dir, en jutjats i en anys diferents, no? Clar, en tot cas, hauria d'haver estat Copperfield que hagués hagut de pagar Camier 2000, però aquesta empresa entra en concurs de creditors, no? I no ho fa. I després, aquests dos procediments judicials, un... hi ha una sentència ferma que diu que s'ha de pagar a Copperfield i l'Ajuntament ho fa perquè un jutge sí ho diu, i després el Camier 2000 fa també una al jutjat la denúncia i diu que se li pagui amb ells, i l'Ajuntament des d'aquell moment els serveis jurídics, els informes, no només de treballadors i treballadores de l'Ajuntament, sinó els informes jurídics d'experts, de persones externes, de gabinets, diuen que, clar, no es pot pagar dues vegades el mateix, no? I des d'aquell moment, doncs el que es fa és lluitar perquè aquest segon pagament no es pugui dur a terme.
1: Un primer pagament que va pagar l'Ajuntament, però a través, en aquest cas, dels propietaris del sector 21, i aquesta vegada sí que és íntegrament el que ha de pagar l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Una indemnització inicial es situava al voltant del 2,2 milions d'euros. Els increments dels interessos ha augmentat als 3 milions. Considera que es podria haver actuat abans per reduir aquest sobrecost?
0: Jo crec que...
1: Aquesta sentència, estem parlant d'una sentència...

0: Especial del 2018.
1: Jo crec que, perquè la gent ho entengui, hi ha unes obres, hi ha dues empreses que volen cobrar les mateixes obres. L'Ajuntament diu, no, nosaltres ja hem pagat, perquè ens ho ha dit un jutge, una. A la segona, creiem que no és just que se li hagi de pagar. I el que es fa és lluitar. S'ha estat lluitant una i una altra vegada amb aclaratòries als jutges, amb totes les accions i amb l'aval tècnic d'experts, perquè no es podia pagar dues vegades. I es va estar lluitant fins l'any 2023. I des de l'any 2023, quan el govern socialista marxa, fa una nova aclaratòria, que arriba la resposta aquí, al setembre del 23 ja salta el govern de Marc Giribet. I després Marc Giribet fa una aclaratòria el 25, que es respon ara el 26, al juliol, i no es fa cap tipus de recurs, que és el que diem. Des de l'any 2023 s'ha deixat de lluitar perquè aquests diners no els hagi de pagar Sant Andreu de la Barca.
0: Diferents grups municipals s'han assenyalat als anteriors governs socialistes com a responsables polítics del conflicte. Què respon el PSC a aquestes acusacions?
1: Nosaltres hem estat mirant tot, llegint tot, parlant amb tothom, i en tot aquest procés no hi ha cap informe jurídic ni tècnic que indiqui que es va fer alguna cosa malament en la tramitació urbanística. Pensa que els ajuntaments i la part política no pren decisions sense tenir els informes, sense tenir un assessorament i sense els informes preceptius de l'assessoria jurídica, dels advocats. Per tant, nosaltres el que veiem en aquest cas és que s'ha utilitzat una notícia que no és positiva per Sant Andreu de la Barca, perquè s'ha lluitat molt per evitar que aquests milions s'hagin de pagar, perquè és una sentència injusta, perquè l'Ajuntament ja va pagar a l'empresa que va fer aquestes obres, utilitzar políticament per fer mal al rival. I és això el que hem vist aquests dies. Aquí hi ha hagut una campanya pensada, planificada, amb temps, que té com a principal objectiu atacar el Partit dels Socialistes i atacar doncs a aquest candidat que a més sóc una persona que ha estat regidor des del 2015. Pensa que això, estan parlant de l'any 2000, volen ficar-me pel mig sapiguent que jo doncs no he tingut capacitat d'influència en les decisions perquè no he tingut aquestes responsabilitats, però ho fan principalment Marc Giribet per amagar la seva mala gestió. Jo crec que s'està demostrant amb tot el que estem veient, amb totes les coses que han fet, amb les declaracions, amb la quantitat de vídeos, amb la quantitat de notícies i amb l'atac personal que ja fa Esquerra i Fem Sant Andreu, que són el mateix, cap a la meva persona, que aquí és una fórmula doncs, per atacar el rival, preelectoral, de campanya electoral, i que el que vol és amagar una mala gestió política, perquè en què ha millorat Sant Andreu de la Barca en aquests 3 anys?
0: Però vostè, quan va arribar la sentència del 2018, sí que estava en el govern.
1: Sí, però jo no tenia cap tipus de responsabilitat, però en tot cas, quan arriba el 2018, es continua treballant, buscant informes i lluitant perquè aquesta sentència no s'hagi de pagar aquests diners. Més enllà de que jo era el regidor de Cultura i Joventut, més enllà d'això, els governs socialistes el que han fet és defensar que aquesta quantitat econòmica no s'hagi de pagar perquè ja s'havia pagat. I jo crec que és un concepte que la gent pot entendre. Si tu vas a una botiga a comprar una ampolla d'aigua i tu pagues un euro per l'ampolla d'aigua, després no pot venir una altra persona, tingui la relació que tingui amb qui t'ha venut l'ampolla, per dir-li, no, pagueu-me-la a mi. No, escolti'm, jo ja l'he pagat a vostè. I és això. És això el que s'ha anat treballant i lluitant fins l'any 2023. I jo crec que des del 23 fins avui no s'ha fet el suficient per evitar-ho.
0: El PSC assumeix alguna responsabilitat política per decisions adoptades en el passat?
1: El PSC té la responsabilitat de... ha estat responsable de treballar, de lluitar, de desenvolupar, de tractar de desenvolupar aquest sector 21. Amb 3 o 4... projectes de reparcel·lació aprovats, de voler desenvolupar un centre comercial. Aquesta és la responsabilitat. la responsabilitat de millorar Sant Andreu de la Barca i de lluitar davant una sentència injusta que fa pagar dues vegades per una cosa que ja s'havia pagat. Però jo hi escolto les declaracions d'altres partits i el que volen és doncs atacar el rival i atacar al partit que posa en risc que continuïn governant. Però les coses s'han d'explicar clarament a la ciutadania. No hi ha cap informe tècnic ni jurídic que digui que s'ha fet alguna cosa malament aquesta tramitació urbanística. I si algú té dubtes, que ho investiguin, que ho investiguin, que vagin on hagin d'anar i que es miri, que no hi ha cap problema en què es faci.
0: El PSC es va abstenir en el darrer ple municipal el pla d'ajust econòmic que proposava el govern. Es va entendre aquesta abstenció?
1: Aquesta abstenció es va malutilitzar per part del govern de Marc Giribet. Mira, Jordi, les coses...
0: Bé, altres formacions polítiques també, bueno, els hi va sobtar aquesta abstenció.
1: L'explicació és molt senzilla. I, de fet, el meu company, Froilán Salgado, que és la persona que sempre s'ocupa dels temes econòmics, per això va intervenir en el ple, ho va deixar ben clar. Hi ha un pla d'ajustament per demanar aquests diners a Madrid i que ens donin un crèdit. El PSC està d'acord? Sí. És una bona mesura. Després he vist que al final són a 12 anys... per la notícia que tu vas explicar ahir, que nosaltres, això, el govern no ens ho ha dit, suposo que ho va fer en la reunió aquesta en la qual no ens van convidar la resta de partits, però nosaltres no. En tot cas, a la comissió de seguiment especial estem assistint i assistirem, i vam donar propostes, aquestes propostes de futur. Estem d'acord amb el pla d'ajustament? Sí. Però el pla d'ajustament tenia 65 mesures que li has de dir al Ministeri com vols retornar aquests diners. De les 65 mesures, el govern de Marc Giribet va triar una: pujar l'IBI. I nosaltres li vam dir, un pla d'ajustament que ens passen un dia abans del ple. I nosaltres no estem d'acord en que s'apugi l'IBI. Creiem que hi ha altres mesures. Hi ha 64 mesures bé. És qüestió d'estudiar-les, veure quines encaixen, i sobretot doncs, evitar aquesta pujada de l'IBI. Per això ens abstenim. I després, a més, en un entorn, nosaltres no ens vam oposar al pla d'ajustament. Abstenció. El pla, sí. A pujar l'IBI, no. I d'aquesta és, fins i tot vam rebre doncs, insults en el ple. Una qüestió que també, si vols, podem comentar, que em preocupa. Que aquesta situació, tot aquest aquesta forma que ha tingut aquest alcalde d'explicar això, jo no l'entenc i jo no la faria si fos l'alcalde. Jo no ho faria perquè generes uns efectes que no són positius per la ciutat. Quina necessitat d'enviar aquesta nota que parla d'una situació problemàtica a Sant Andreu a tots els mitjans de comunicació de la comarca i de Catalunya? Què guanyes amb això? Estàs tacant el nom de la teva ciutat externament. Transparència tota. Explicar-ho, sí. Però d'aquesta forma no. D'aquesta forma no. O sigui, ells saben l'aclariment del jutge els arriba al juliol i triguen 2 mesos i mig en explicar-ho. Per què? Per preparar-ho tot. Preparar-ho tot el mateix dia de la declaració que fa el senyor alcalde, veiem vídeos preparats, informacions preparades, tot va estar dissenyat per treure el profit polític d'aquesta problemàtica de Sant Andreu. I a més ho fas enviant cartes a les entitats de Sant Andreu de la Barca, ho fas fent notes de premsa a tots els mitjans de comunicació de Catalunya perquè Sant Andreu de la Barca surti per una situació difícil i complexa, que s'afrontarà i es solucionarà sense afectar a la ciutadania els seus impostos. Jo crec que les coses s'han d'explicar, però en aquest cas el que ha volgut fer Marc Giribet és aprofitar aquesta notícia. Per què? Per tapar la seva mala gestió com a alcalde, que Sant Andreu no millora, i atacar el rival directe, que en aquest cas som els socialistes. I de fet això i ficant-me a mi pel mig també, no? On està Juan Pablo i totes aquestes coses que m'han fet arribar, això demostra clarament la seva intencionalitat i el seu objectiu polític, perquè estan atacant, estan ficant pel mig el candidat del Partit dels Socialistes de Catalunya, que seré jo, en els propers mesos, sapiguent que no tinc cap responsabilitat en aquest tema. Per tant, el que et deia, aquí hi ha un altre extrem que em preocupa, si em permets, que és una miqueta, em preocupa la cohesió social de Sant Andreu de la Barca. Aquest tema està dividint la gent. La forma en què s'ha explicat, la forma en què s'està tractant contínuament amb un bombardeig de vídeos, de notícies, d'atacs, està generant, em preocupa que generi una fracturació de la cohesió social de Sant Andreu de la Barca, que siguin els bons i els dolents, els uns contra els altres. Això no és positiu, i jo crec que això l'alcalde s'ha equivocat, i jo et dic que jo mai faria això, perquè un alcalde ha de tractar els problemes que tingui la ciutat, i els ha de tractar amb prudència, amb responsabilitat i unint, però unir no vol dir que jo imposo el que vull i tu ho has d'acceptar i si no, no estàs aportant unió. No és així. Unir és parlar, i nosaltres des del primer moment li vam dir que nosaltres afrontaríem, tenia la nostra mà estesa, però que aquesta sentència no recaigués en la ciutadania i en els seus impostos.
0: Vostè ara parlava de vídeos. Tots els partits polítics estan fent vídeos.
1: Sí. Sembla molt bé que facin. Però, evidentment, Jordi, el 90% dels vídeos... A veure, jo estic parlant d'una campanya organitzada. I aquí hi ha hagut una campanya organitzada i el 90% dels vídeos són de l'alcalde, de FEM, d'Esquerra Republicana, etc. Que els altres facin vídeos... Home, cadascú que faci el que consideri, evidentment.
0: No, dic que vostès també en fan, de vídeos.
1: I tant, i farem.
0: Evidentment, ja hi ha una campanya electoral, unes eleccions al mes de maig.
1: Mira, es veu que no els agrada que jo vagi a actes de les entitats. Pues ho he fet tota la vida, Jordi. No ho faig ara com a candidat ni com a regidor. Ho he fet tota la vida i continuo anant. I si no els agrada, ho lamento. De fet, vaig a més actes que molts dels que estan criticant.
0: Anem a una altra qüestió. Més o menys ho ha apuntat abans. Vostè sí que va donar explicacions durant l'audiència pública, quan se li va preguntar sobre el sector 21, però en canvi en el ple municipal va donar pas al seu company Froilán Salgado.
1: I nosaltres, quan diuen això de on estan i tal, hem donat la cara el primer dia. El primer dia el senyor Giribet va fer la roda de premsa al matí i a la tarda jo estava fent declaracions a Ràdio Sant Andreu. És cert, Jordi?
0: Sí.
1: Efectivament. I a Sant Andreu Televisió.
0: Com la resta de portaveus.
1: Al mateix dia, efectivament. Per tant, com la resta de portaveus. I després, a l'audiència pública, que és el contacte amb la ciutadania, doncs vaig estar jo responent amb tot el... Bueno, amb la humilitat i amb la forma que jo tinc de fer les coses, amb la màxima sinceritat, a la gent que va preguntar, a gent que volia preguntar i què tal. No va haver-hi cap problema. Hi ha una cosa que es diu equips. Hi ha un equip. Jo suposo que hi ha gent que no està acostumada a treballar en equip. ¿Vale? Froilán Salgado ha defensat sempre les qüestions econòmiques d'aquest partit. Sempre. En tots els plens que hi ha hagut, en els pressupostos, en moltes ocasions. Per tant, som un equip i dividim la tasca, i Froilán és una persona molt, molt, molt preparada, que té molta experiència i que va ser la persona que el dia abans del ple va dir: vigilem això perquè aquí aquest pla d'ajustament està vinculat amb un augment de l'IBI. Que, per cert, he de dir una cosa: l'alcalde no ha dit la veritat als regidors i no va dir la veritat en el ple. Va dir que el pla d'ajustament no anava lligat a augmentar l'IBI. No és cert, i això és el que defensàvem nosaltres en aquell ple. Sí que està lligat. En el moment que tu envies a Madrid un pla d'ajustament que només té una mesura i és pujar l'IBI, estàs obligat a complir-ho. Ara que li expliqui a la ciutadania i als altres grups municipals si el que va dir en el ple va ser veritat o no.
0: El PSC acaba de presentar 10 mesures econòmiques per afrontar el pagament del cas Atrium dels 3 milions d'euros. Per què presenten ara aquestes mesures i no les tenien previstes quan des del 2018 havia aquesta sentència, que se sabia que tard o d'hora s'hauria d'afrontar aquest pagament?
1: Aquestes mesures que les presentem ara Són les mesures que ja formaven part del pla que vam parlar amb l'àrea metropolitana, que es va presentar l'any 2023, de desenvolupament de tots els polígons industrials. Aquestes mesures no són noves, algunes sí, però són mesures que el que busquen és enriquir la ciutat i buscar riquesa als polígons industrials. Nosaltres ens van demanar propostes, i aquí les té. Vam dir, escolta'm, com no podem pujar l'IBI? Pues guanyem, utilitzem uns diners que estem rebent. Guanyem riquesa en el polígon industrial. Aquestes mesures de les alçades, de les superfícies, formen part del projecte que es va treballar amb l'àrea metropolitana, que es va presentar a principis del 23, que era la millora de l'accés a Sant Andreu de la Barca, de tota la porta d'accés. Aquest projecte és socialista. Aquest projecte ja parla d'aquestes mesures perquè generen riquesa. A més, quan tu desenvolupis el sector 21, amb el projecte de reparcel·lació tindràs un 10% d'aprofitament. Et vindran molts més diners. I els crèdits no és un crèdit a un any o dos, és a 12. Es poden amortitzar amb els diners que vas rebent. Per tant, té un impacte en la ciutadania, 3 milions, sí, però, en la ciutat, sí, però es poden afrontar i s'ha de ser positiu, perquè a vegades hem vist l'alcalde com superat, com, a veure què farem. Escolti'm, s'ha de tenir en aquestes situacions valentia, anar cap endavant, buscar solucions, ser creatiu, escoltar. Per què? Perquè aquestes mesures seran positives per Sant Andreu de la Barca. Són positives per Sant Andreu de la Barca.
0: Potser són mesures a llarg termini?
1: Bueno, hi ha una part que té un llarg termini, o un termini mig. Però, Jordi, estem parlant que el crèdit són 12 anys. Hi ha coses que, a més, hem rebut diners de la Diputació, hem rebut diners del govern d'Espanya, Jordi, hem rebut 3 milions d'euros del tribut de l'Estat en els últims 3 anys. Aquí desqualificaven una de les notícies, o sigui, en les publicacions que fan, que m'ensenyen, Esquerra Republicana, que ara veiem que ja clarament som fem Sant Andreu, no?, perquè és qui defensa, diu, no, és que hi ha una mesura que ha de ser... Ens dona la raó en totes les altres, perquè ens dona la raó en que les accions en els polígons industrials són positives, i diuen que no es poden utilitzar perquè són finalistes. Escolti'm una cosa, en el moment que l'Ajuntament configuri i aprovi aquest crèdit, en aquell moment, quan el crèdit ja estigui donat, l'Ajuntament pot amortitzar diners. O sigui, aquests diners de la Diputació que diuen que no, sí que es poden utilitzar. Un cop fet el crèdit, quan comença el crèdit, s'amortitza amb aquests diners. I això està comprovat. I aquest projecte que et deia de l'any 2023, que inclou moltes d'aquestes mesures, incloia la urbanització i la consolidació de 600 pisos en un barri nou de Sant Andreu de la Barca, 350 dels quals de protecció oficial. Aquest és un projecte socialista que Marc Giribet, quan estava a l'oposició, va dir que era fum i que avui s'atribueix ell. I va dient, quan li fan entrevistes, que en la política d'habitatge, que no han fet res, ha fet 35 pisos per joves, que és un projecte socialista, primera pedra posada per nosaltres, tramitació feta per nosaltres, i aquests pisos que estan en aquest projecte de l'any 2023.
0: S'ha creat una comissió informativa especial per analitzar el cas Atrium, on formen part l'alcalde i els diferents portaveus. Quina valoració fa el PSC d'aquesta iniciativa, que sorgeix d'una iniciativa de Som Sant Andreu que va ser aprovada en el plenari?
1: Bona, em sembla una bona proposta. Nosaltres estem, hi ha hagut una sessió, hem participat, aquestes mateixes propostes que la gent ha vist, i que, per cert, això m'agradaria dir-ho, nosaltres ens adrecem, quan ens expliquem, perquè la gent conegués la veritat, ens adrecem a tota la ciutadania, a tota la ciutadania. Per això hem fet aquest butlletí informatiu que hem repartit a totes les bústies. Hem assistit a aquesta, tornant a la comissió, vam presentar aquestes propostes, ara hi ha convocada una segona, i anirem, evidentment. El que sí que és cert és que hem vist que s'ha fet alguna reunió més sense que se'ns convoqués a nosaltres, perquè, segons ens va dir la regidora d'economia, clar, com no havien votat a favor, pues, tenien una diferència amb els altres que sí. Jo no sé si aquesta és una forma de treballar, però bueno, escolta'm, cadascú, i amb aquest tema jo crec que tothom s'està veient com és. Jo crec que això es podia haver fet d'una altra forma, jo crec que un alcalde ha d'actuar d'una altra forma, i sobretot per tapar les carències que tenim al carrer, les carències en la jardineria, en les escombraries. En 3 anys Sant Andreu de la Barca s'ha aturat. Aquest alcalde coneixia també la sentència el 2018 que va arribar, també la coneixia ell, també la coneixia, i ha estat pujant els impostos un 17% l'IBI en els 3 anys anteriors, i jo crec que hauria d'haver recorregut.
0: En les diferents entrevistes que estem realitzant d'aquest espai de portaveus, els diferents portaveus han coincidit amb una apreciació. Diuen que el cas Atrium ha fet que hi hagi més bona sintonia entre govern i els partits de l'oposició. Vostè què diria sobre aquesta qüestió?
1: Home,
0: estem parlant del Partit Popular, Vox, Som... Són els que han fet aquestes opinions.
1: Jo sí que veig molt... molta unió entre Vox i Marc Giribet. Això sí que és molt evident. Jo crec que és... però des de fa temps, jo crec que és una... no sé, és una relació curiosa, però jo respecto el que faci tots els partits polítics, i el que considero oportú. El que sí que m'agradaria és que s'expliqués la realitat als partits polítics, perquè l'alcalde en el ple va dir que el pla d'ajustament no vinculava l'augment dels impostos de l'IBI, i s'ha demostrat que sí. Per tant, a aquests partits polítics no els hi va explicar la veritat.
0: Finalment, quin hauria de ser el futur del centre comercial Atrium i del sector 21?
1: Ara s'ha de començar el procés de reparcel·lació. Jo crec que és un procés difícil. Pensa que s'ha aprovat fins i tot en 4 ocasions, i són 190 empreses pràcticament, i desenvolupar el sector, desenvolupar tots els polígons industrials amb les accions que nosaltres vam recolzar del govern municipal del PDUM de l'àrea metropolitana de Barcelona, fer aquesta entrada de Sant Andreu de la Barca competitiva amb empreses amb més ocupació, i de que es desenvolupi i que sigui un espai pel gaudi de la nostra ciutat. Jo crec que en els moments difícils els governs han de ser seriosos i també responsables i explicar la veritat, no intentar treure rendiment polític explicant coses que no són. I en aquest sentit, nosaltres com a PSC, i jo particularment com a Juan Pablo Beas, sempre estaré al costat de millorar Sant Andreu de la Barca, però sempre que s'expliqui la veritat, perquè el joc ha de ser net, i un govern quan lluita per guanyar les eleccions ha de lluitar no atacant el rival, fent esperit d'oposició, que és el que té Marc Giribet, sinó demostrant que ha fet una bona feina, i jo crec que malauradament això no ho podrà dir.
0: Juan Pablo Beas, portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos i en aquesta nova ronda d'entrevistes de l'Espai de Portaveus.
1: Gràcies a tu.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Anem amb d'altres informacions en aquesta via directa, perquè han començat les obres de rehabilitació de 5 espais d'esbarjo per a gossos a Sant Andreu de la Barca. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
3: Sant Andreu de la Barca ha iniciat aquesta setmana les obres de rehabilitació de 5 espais d'esbarjo per a gossos repartits per diferents barris del municipi. Els treballs tenen una durada prevista de 6 setmanes i tenen com a objectiu millorar les condicions d'aquests espais i afavorir el benestar dels animals. Les actuacions es faran al Parc de Campreses, on es crearà un nou corracant, al Parc Julio Cortázar, a la zona de la Via de l'Esport amb la carretera de Corbera, i al Parc de la Mariana Pineda. Les obres inclouen l'adequació dels terrenys, la renovació dels tancaments perimetrals, la instal·lació de noves portes d'accés de papereres amb amb dispensadors de bosses i de senyalització. La regidora de Benestar Animal, Mònica Julià, explica més detalls.
4: Aquestes actuacions són les que vam comentar que faríem abans de l'estiu i consisteix en adequar quatre zones que ja estaven fetes, a posar tanques noves, més seguretat, es posaran també unes papereres amb les bossetes corresponents, es millorarà tot el que és la cartelleria també explicant com la seva utilització, i es faran dos a la Solana, un al barri de Camp Raig, un altre al Palau, i finalment acabarem l'actuació amb la nova zona d'esbarjo al parc de Campreses, que esperem que estigui tot finalitzat abans de que acabi aquest any.
3: Quina necessitat hi havia de renovar aquests espais i quin és l'objectiu principal d'aquestes actuacions?
4: Bueno, l'objectiu principal és millorar la seguretat, tant per les persones com pels animals que fan ús d'aquests espais, millorar la senyalització i oferir també, pues, aquesta, com he comentat, posar les papereres, no, per facilitar la recollida dels excrements d'aquests animals i la neteja, no? També vull recordar que aquests espais es netegen i es desinfecten i desinsecten cada dia de dilluns a dissabte. O sigui, són espais que estan molt ben nets.
3: Aquestes actuacions en quins barris es troben, en quines zones?
4: Es faran quatre actuacions de rehabilitació, dos a la Solana, un al barri de Camp Raig, un altre al barri del Palau, i com he comentat, es fa una zona nova a tota la part superior del parc de Campreses, que serà aquesta, com és més gran, tindrà separacions per gossos grans i gossos petits. Després, al parc de la Solana, dins de lo que és la remodelació de tot el parc, també es farà una nova zona d'esbarjo de gossos, que també tindrà separació per gossos grans i petits.
3: A partir de quan els usuaris d'aquí de Sant Andreu de la Barca podran gaudir d'aquestes zones rehabilitades d'esbarjo?
4: Bueno, aquesta on estem ara, que és darrere de l'Ajuntament, en pocs dies, la van finalitzar ahir, la paperera la col·locaran en pocs dies, i bueno, totes estaran acabades abans de que acabi l'any.
3: La zona de Campreses, per quan estarà ja estrenada?
4: Sí, aquesta serà l'última, i esperem que estigui ja pel mes de desembre en actiu.
3: Aquestes actuacions coincideixen amb la campanya municipal Respectar no costa, que promou la tinença responsable d'animals i recorda la importància de recollir els excrements, diluir els orins amb aigua i tenir cura de mobiliari urbà.
0: I si parlem de cultura, aquest cap de setmana tenim teatre en el Teatre Núria Espert. Aquest divendres tindrem l'obra Loop amb Ramon Madaula a l'escenari del Teatre Núria Espert al costat de Júlia Genís, i el diumenge tenim l'obra del Peix Irisat.
5: Jo no vull demostrar res a ningú. És que no vull aprofitar el temps. Jo vull despilfarrar-lo.
6: Ves sopar al Gary Cooper.
5: Que no li diguis més Gary Cooper!
7: Perdó.
5: Hòstia, que es diu Matthew, ja n'hi ha prou amb la cunyeta, eh?
7: Ah, però és que algú hagi ben plantat com ell, que es digui Cooper, és difícil no dir-li Gary Cooper, però no...
5: No sé, a mi m'ha agradat viure amb vosaltres fins ara.
6: Ah, sí, esclar, perquè vivies de franc en una fonda de 5 estrelles i amb majordom.
5: Malgrat la teva inoportunitat constant, et trobaré molt a faltar.
6: No et trobaràs gens a faltar.
0: Divendres de teatre en el Teatre Núria Espert amb l'obra Loop. Atendrem a Ramon Madaula i Júlia Genís en el Teatre Núria Espert. Volem parlar d'aquesta obra i ens acompanya Ferran Campany, tècnic de cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia, Ferran.
8: Molt bon dia, Jordi.
0: Loop amb Ramon Madaula, un actor que ja més d'una ocasió ja ha visitat Sant Andreu de la Barca. El podrem veure en el Teatre Núria Espert aquest divendres, 16 d'octubre, a partir de les 8 del vespre, al costat de Júlia Genís, amb qui comparteix escenari. Què podem veure en aquesta obra?
8: Bé, com ho expliquem, això? A veure, és un diàleg entre dues persones, un pare i una filla, val? Un pare i una filla que s'estimen amb bogeria, però que també traspassen unes línies que també s'acaben odiant, val? I per què? Perquè és aquest diàleg còmic, dramàtic, val? Que s'entreveu de que els pares sempre volem que s'assemblin els nostres fills a nosaltres, i els fills, lògicament, no volen assemblar-se a nosaltres ni en pintura, val? I en aquest diàleg, ja et dic, còmic, doncs ells van parlant, van discutint, es van desgranant coses, van sortint veritats, no?, de per què m'he d'assemblar a tu si no vull, per què no es diuen les coses a la cara com s'han de dir, coses que els que són pares i els que són fills, jo crec que ho entenen, els fills ja, estem parlant ja de no d'adolescents, sinó de joves ja de 20 i pico d'anys, no? Que hi ha aquestes xerrades, aquestes discussions, doncs, que tenen els pares i els fills, i que, bueno, que s'ho sentireu reflexats en aquesta obra. Veniu, gaudiu-la i disfruteu molt, perquè segur que us sentireu reconeguts en un dels dos personatges.
0: Doncs aquesta obra, que està molt bé que en el teatre, un cop haurem vist aquesta obra, que ens faci reflexionar també una mica, no? Segurament que ens sentirem força identificats.
8: Sí,
0: no?
8: perquè alguns ara són pares, però també hem sigut fills.
0: Exacte.
8: Val?
0: Exacte.
8: I doncs estarem en els dos papers, no? I segur que quan la noia, la Júlia, bueno, en aquest cas la Júlia és l'actriu, el nom ara no el sé, però segur quan l'actriu interpel·li el seu pare, ens sentirem identificats quan tu interpel·laves amb el teu pare, no? I tu discuties amb el teu pare de coses, i quan el pare li digui alguna cosa a la noia, podria dir, ostres, pues, té raó també el pare, no? Jo crec que estarem entre mig d'un i altres que hem sigut pares, i els que hem sigut fills, lògicament.
0: A més, és una obra que ve avalada de l'èxit, no? Va estar a la sala Fleischer i va obtindre també molt l'èxit de públic, no? Vull dir que està molt bé.
8: Sí, va estar, crec, tota una temporada a la sala Fleischer, i ara està fent gira i no està parant de fer gires a teatres d'arreu de Catalunya. O sigui, és un èxit absolut, amb grans actors, i jo crec que una història que agradarà molt a la gent.
0: Més, el text és del Ramon Madaula, vull dir...
8: Sí, el Ramon Madaula, a part d'actor, és escriptor de teatre, és director de teatre també dirigeix obres, és dramaturg, fa de tot ja, no? El Ramon, dins del món del teatre, jo crec que és una persona reconegudíssima de la seva experiència i el seu saber fer.
0: Doncs aquest divendres, no ens despistem, divendres a les 8 de la tarda, a Loop, en el Teatre Núria Espert, entrades disponibles a teatrenuriaespert.cat, no?
8: Efectivament, us esperem a tots el divendres a les 8 de la tarda.
0: Doncs Ferran Campany, tècnic de cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, gràcies per aportar-nos més informació d'aquesta obra de Loop, amb Ramon Madaula i Júlia Genís, que podrem veure aquest divendres en el Teatre Núria Espert. Que vagi molt bé.
8: Gràcies a vosaltres.
9: Mira, jo ho he fet tan bé com he sabut. Jo m'he preocupat i m'he ocupat molt de vosaltres. Potser massa pel que veig. Tot i així, decebo com a pare, no importa. És llei de vida, ja hi compto. El que no vull és que em decebis com a filla.
0: L'obra Loop, amb Ramon Madaula i Júlia Genís, que podrem veure aquest divendres a partir de les 8 de la tarda en el Teatre Núria Espert, després de l'èxit que ha aconseguit aquesta obra per al seu pas per la sala Fleischer de Barcelona.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I tot seguit en el Via Directa, l'espai de drets de butxaca, un dels espais que ens ofereixen els companys de la xarxa ràdio.
2: Continguts en xarxa.

0: Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
1: Sigueu benvinguts un dia més a Drets de Butxaca, aquest espai on descobrim els drets que potser no sabíem que teníem amb el nostre advocat i jurista de capçalera, en Jan Botí. Jan, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: Jan, avui de què ens vols parlar?
2: Doncs avui parlarem d'un tema que ha generat un debat intens als mitjans, al carrer i a les xarxes socials en les darreres setmanes i que fins i tot ha desencadenat amb una convocatòria d'eleccions. En parlarem també de les eleccions un dia d'aquests, que és el cas de la Mari Carmen.
1: Mm-hmm. Per tant, avui parlem una mica d'habitatge.
2: Parlem d'habitatge. En aquest cas parlem, i aprofitarem per parlar, fruit d'aquesta situació d'una dona de 87 anys, no?, que fa dues o tres setmanes ara ja fa, doncs va ser desnonada del pis on vivia, al barri del Retiro, a Madrid, on portava vivint vora 70 anys i que recentment doncs, ha traspassat. En aquest cas, l'impacte mediàtic ha sigut brutal, centenars de persones acampades davant de casa seva primer, després també a la Puerta del Sol, fins i tot a Barcelona també i en altres ciutats arreu de l'Estat, i per tant hi ha hagut una forta contestació social en aquest sentit, i doncs amb tot el respecte en aquesta situació dramàtica, em permeto aprofitar la situació per parlar dels contractes de renda antiga i perquè aquelles persones doncs, que encara puguin tenir-ne algun doncs, sàpiguen a què es poden acollir, què no, i què han de vigilar doncs, per tal d'evitar que passi el que va passar, perquè des d'un punt de vista jurídic i legal puc dir que crec que hagués estat evitable amb altres decisions. Per tant, com passa en aquest àmbit jurídic, les claus legals doncs, que es decideixen en els tribunals sovint divergeixen a vegades de l'opinió pública i publicada, de les emocions i de les polèmiques, perquè al final la llei ha de tenir una lògica global i ha de donar una resposta a tothom i sovint possiblement insuficient, no dic que no, però ha de tenir una visió global i general. Per tant, com pot ser, no?, que una persona que ha viscut 7 dècades en un pis pugui ser desnonada? Com funcionen encara avui els contractes de renda antiga? Doncs avui desgranarem una mica la llei per entendre què ha passat exactament i donar algunes dades claus, com deia, als que encara tenen algun contracte d'aquest tipus.
1: Doncs som-hi. Què en diu el marc legal i la jurisprudència d'aquests contractes de renda antiga, que són els que tenia la Mari Carmen?
2: Correcte. Doncs per entendre la situació hem de fer una mica d'història jurídica i situar d'on venen aquests anomenats contractes de renda antiga. No? A la meitat del segle passat, encara durant l'època franquista, la llei d'arrendaments urbans, la LAU, de 1956 i la posterior de 1964, incluïa un concepte que era el de la pròrroga forçosa. Clar, aquest concepte significava que, tot i que el contracte de lloguer hagués vençut, el propietari no et podia fer fora com a llogater i aquest es podia quedar a l'habitatge indefinidament. Era una pròrroga forçosa, és a dir, es prorrogava encara que no ho volguessis. A més, en aquest cas, quan el llogater moria, el contracte podia passar als familiars, no com una successió en el marc d'una herència, entesa així, sinó com una subrogació. És a dir, em col·loco en la posició anterior. Per tant, si el meu pare era llogater, jo em col·loco en la seva posició i passo a ser llogater. I en el cas de la Mari Carmen, el seu pare signa un contracte l'any 56, mor l'any 61, la mare s'hi subroga per primera vegada, i aquest sistema, però, al cap de bastants anys, va començar a canviar. Primer l'any 85, amb el conegut decret Boyer, el ministre Boyer, que va estar casat amb la Isabel Preisler, la gent, si algú no s'ubicava del tot, que va eliminar, en primer lloc, aquesta pròrroga forçosa, però només pels contractes nous. El gran canvi, però, en aquests contractes antics arriba amb la LAU, la Llei d'Arrendaments Urbans, de l'any 94, que, per cert, va aprovar un govern socialista de Felipe González, perquè cadascú tregui les seves conclusions del que hem vist aquests dies. I aquesta llei de l'any 94 es va dissenyar justament per anar posant fi de manera gradual a aquests contractes de renda antiga. L'any 94, fa 32 anys. Per tant, ha plogut força, no? I anar establint un règim de temporalitat de lloguers, no?, que a dia d'avui ens trobem en aquests 5 anys com a mínim, prorrogables a 3 més. Doncs en ella s'hi establia que si un fill es subrogava, es col·locava en la posició del pare o de la mare després de l'any 94, quan s'aprova, aquest lloguer només podia durar 2 anys més.
1: Per tant, s'acabava la pròrroga forçosa.
2: Exacte. Mm-hmm. Hi havia una pròrroga màxima de 2 anys més. La llei preveia 2 úniques excepcions per tal de que tu poguessis mantenir-te de per vida mantenint aquest contracte de renta antiga. I quines són aquestes 2 excepcions? Tenir una discapacitat reconeguda del 65% d'una banda, o que el fill fos major de 65 anys o estigués jubilat, però la subrogació es produís en els propers 10 anys d'haver aprovat la llei del 94. Per tant, del 94 fins al 2004. Val? Per què no se li van aplicar aquestes excepcions a la senyora Mari Carmen? Doncs perquè la seva mare va morir l'any 2005, per tant, quan aquesta finestra del 2004 tancada, i perquè tenia una discapacitat, efectivament, però reconeguda del 50%, no del 65%.
1: Li faltava aquest 15%, no?
2: Exacte. Per tant, legalment, com que aquella subrogació a la qual tenia dret era només de 2 anys, el contracte d'arrendament que tenia de renda antiga va quedar extingit l'any 2007.
1: L'any 2007, però el cas no ha esclatat fins ara.
2: Exacte, i ha estat 7 anys en mans de tribunals. Per què? Doncs perquè del 2007 fins que la propietat del moment va vendre, li van mantenir les condicions. Uh-huh. Això és una decisió que va prendre la propietat. No tenia per què, amb la llei a la mà, haver-ho fet, no? Per tant, ella va continuar pagant, efectivament, la renda que tenia, que, si no m'equivoco, eren 200 i escaig euros més subministraments, però l'edifici es ven el 2018 i els nous propietaris sí, van sol·licitar, doncs, que volien aquest pis, i no entraré en tot el debat que hi ha hagut a les televisions, però la qüestió és que l'Audiència Provincial i el Tribunal Suprem van dir la propietat té dret a recuperar el pis si vostè no vol assumir el cost que li demanen en aquest cas, no? Per tant, li va donar la raó a la propietat.

0: propietat que és d'algú altre. I, per tant, això no t'atorga per se cap títol de propietat en cap cas. No? Aleshores, n'hem parlat altres cops, el dret a la propietat també està protegit a la Constitució i la llei no pot obligar-te a mantenir un lloguer de manera perpètua amb la normativa vigent. Veurem en el futur si això es modifica quan aquest contracte ja estava extingit. No? Aleshores, pretendre que l'antiguitat anul·li el dret a la propietat no és possible. Reitero, podem entrar a discutir si això s'ha de modificar o no en el futur, però en tot cas amb el marc que teníem en el moment doncs no era possible.
1: Clar, exacte, perquè la Mari Carmen no complia, no, els requisits, exacte, que hi havia per poder allargar aquest contracte de manera indefinida.
0: Durant 30 anys. Durant 30 anys.
1: Doncs, Jan, quins consells i recomanacions ens portes avui?
0: Vinga, per les persones que encara ara tinguin algun contracte de renda antiga, que encara que, com que justament fa 30 anys cada vegada doncs,
1: són menys
0: per
1: no?
0: una qüestió d'edat, cal tenir-ho en compte. En primer lloc, confirmeu la línia de subrogació, el que dèiem, eh? Si el pare tenia el contracte, o la mare, o un germà, hem de vigilar si anem per la primera subrogació o per la segona, perquè això tindrà una implicació o una altra. Per tant, si estàs vivint en un pis amb contracte de renda antiga heretat, entre cometes, revisa el contracte de quan és i quantes subrogacions s'han realitzat. Val? Perquè si mor el titular, la llei demana que ho exigeixis, que ho comuniquis, perdó, per escrit en un termini de 3 mesos, i cal que acreditis també la convivència continuada amb aquella persona durant 2 anys. I comprova també si hi ha aquest requisit de la discapacitat, la persona que hauria de subrogar-se el compleix o no, perquè et podria donar aquest benefici de per vida. No?
1: Clar.
0: Punt número 1. Punt número 2. No confiar d'entrada en la tolerància informal de la propietat. En el cas aquest de la Mari Carmen, la propietat va tolerar o van acordar, no sé quin acord tenien entre ells, però va continuar-ho pagant, malgrat la llei ja no emparava a la llogatera en aquest cas. No? Per tant, bueno, si era un acord entre parts, magnífic, però que en el moment que hi pugui haver una eventual reclamació, doncs amb la llei a la mà, doncs això pot tenir unes conseqüències. I en tercer lloc, què passa si la propietat necessita l'habitatge per si mateix o per un fill? Que això n'hem parlat a la temporada anterior sobre el tema dels lloguers i de les propietats. Doncs si tu ets propietari d'un habitatge amb contracte de renda antiga i necessitessis el pis per tu mateix o per un fill que precisa domiciliar-s'hi, casar-se, sí que podries denegar aquesta pròrroga forçosa requerint el llogater amb un any d'antelació i justificant molt bé aquesta causa. Per evitar fraude, ho vull posar lloguer amb un altre, no? Però si fos per un mateix, sí que es podria. Per tant, bueno, comprovar si s'han exhaurit aquests terminis legals de subrogació o no, o si ha nascut una causa de resolució, per tant, de poder acabar amb aquest contracte i poder recuperar la possessió de l'immoble.
1: Per tant, ens hem de mirar bé, no?, els contractes, si tenim lloguer de renda antiga, ens hem de mirar bé els contractes.
0: I si no és de renda antiga, també.
1: També, però, sí, sempre s'ha de mirar tot bé. Per saber una mica en quin punt estem, no?, i fins quan això se'ns pot allargar. Doncs, Jan, anem acabant el programa avui.
0: Molt bé. Escolta'm, només per tancar, clar, deia, han passat 30 anys insistint en aquesta idea perquè al final, ostres, en aquell moment la Mari Carmen era una persona de 50 i tants i en aquests 30 anys segur hi ha hagut moltes empreses, famílies, persones en una situació similar que van decidir que sabent que aquesta llei se'ls aplicaria un dia, traslladar-se, moure's, canviar de lloc. Per tant, insisteixo en la idea de que un cas particular ens pot colpir molt a tots, però que la normativa ens ha de donar resposta a tots en la globalitat. Perquè, si no, estaríem generant una situació d'injustícia envers tota aquesta gent que, de manera diligent, coneixent que això seria d'aquesta manera, va prendre altres decisions a la vida. No? Per tant, ja et dic, amb el respecte absolut i, a més, amb el desenllaç que hi ha hagut, però posant sobre la taula doncs, que, al final, les normes les fem nosaltres, entre nosaltres, i també ho fem per garantir cert ordre i cert funcionament correcte de la societat, malgrat el dret és un constructe de la societat. No? Per tant, res més per part meva, que la gent revisi el que té a casa, siguin contractes de renda antiga o no, però i que puguin escoltar-ho i emportar-se aquests consells.
1: Doncs, Jan, moltes gràcies per portar, no, avui aquest tema que al final ha sigut tan mediàtic i tan conegut, i se n'ha parlat molt però potser no havíem desgranat a fons, no, quina era la situació concreta que vivia la Mari Carmen.
0: Sí, jo crec que és interessant perquè

0: tothom tingui tots els elements i aleshores a partir d'aquí doncs prengui les seves decisions i faci els seus anàlisis.
1: Doncs ja ens retrobem un altre dia per parlar de més drets.
0: Magnífic, fins la propera.
2: Continguts en xarxa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: L'Associació de Veïns de la Solana està recollint signatures per demanar la medalla d'or de la ciutat per Francisco Gutiérrez. En té més detalls, Joel Carrasco.
4: L'Associació de Veïns del barri de la Solana ha posat en marxa una recollida de signatures per demanar que Francisco Gutiérrez rebi la medalla d'or de la ciutat pòstuma. La iniciativa vol reconèixer la seva trajectòria i la importància que va tenir tant per al barri com per al conjunt del municipi. Francisco va ser una figura destacada de la vida local i també va tenir un paper rellevant dins de la coalició que actualment governa la ciutat. Amb aquesta petició, els veïns volen reivindicar el seu llegat i aconseguir que la seva contribució sigui reconeguda institucionalment. La proposta posa sobre la taula el valor de la memòria col·lectiva i la importància de preservar el record d'aquelles persones que han deixat empremta en la història de Sant Andreu de la Barca. El president de l'Associació de Veïns, Ramon Alcalde, assegura que ja s'han assolit les 500 firmes necessàries per reclamar la distinció, però que algunes han caigut per defecte de forma.
5: Bueno, Francisco ha sido una persona que se ha educado mucho en el barrio, en la ciudad, o sea que no solo ha sido el barrio de la Solana, el barrio de la Solana ha sido, digamos, el barrio del punto donde más se ha conocido a Francisco, pero no olvidemos que Francisco llegó a ser regidor del Ayuntamiento de San Andrés de la Barca y ha sido una persona muy conocida en todo el pueblo porque ha estado siempre implicado en actividades, aparte del Ayuntamiento, en todo lo que se pudiera hacer para ayudar a tener fiestas, a hacer actividades con gente mayor, con gente joven, todo ahí estaba Francisco, y por eso es una figura muy importante.
4: ¿Qué pechada, qué imprenta ha dejado Francisco en la historia del barrio, en concreto la Solana, y sobre todo cómo ha sido coger el relevo después de su presidencia?
5: Bueno, pues coger el relevo después de su presidencia ha sido algo muy complicado, porque Francisco, aparte de que lo conocía del barrio, pues era un hombre muy emprendedor también, tenía muchas ideas, aparte pues él tenía tiempo, que es lo que hace más falta, digamos, en este tipo de cosas, y no sé cómo explicarte, Francisco, claro, ha ayudado a mucha gente dentro del barrio de Barcelona, entonces es una figura que todo el mundo la recuerda y, claro, todo el mundo no se pudo despedir de él y eso es algo que el barrio, pues, no, es decir, el 100%, pero una gran mayoría arrastra esa cosa de no haberse podido despedir de él después de todo lo que él ha dado por el barrio. Uh-huh. Yo, pues, mira, con la ayuda de la regidora de barrio, Sonice, y con el grupo FEM de tal, pues vamos haciendo algunas cositas y vamos intentando llevar todo esto adelante.
4: Com comentes, molta gent no s'ha pogut acomiadar del Francisco perquè quan va traspassar, lamentablement, ho va fer a Girona. Aquesta recollida de signatures per demanar que se li concedeixi la medalla d'or és una forma també de que el barri s'acomiadi d'ell?
5: Pues sí, esto fue algo que, vuelvo a repetir, hablándolo con la regidora de barrio, con el grupo FEM, y luego pues claro, consultando con socios de la asociación, con gente del barrio y demás, haciendo un pequeño sondeo, captamos la idea esa de que la gente sí tenía ese deseo de hacerle una despedida, y esa despedida pues pensamos que podía ser un homenaje, aunque fuera a título póstumo, de esa medalla de la ciudad, y después de reunirnos un par de veces y demás, pues decidimos hacer este tipo de, o sea, esa recogida de firmas, en la que la gente pues se ha volcado, nos han faltado, ahora tienen que revisar y demás para que no haya duplicadas, para que toda la gente sea de y que la mujer no esté empadronada aquí y demás, pero la idea surgió así, que la gente pudiera despedirse de Francisco, y una de esas ideas pues está la de otorgar la medalla de la ciudad.
4: Actualment, com estan en la recollida de signatures? Se necessiten 500, no?, per donar-li la medalla. S'han superat? Està... Encara queden una mica? S'ha d'apretar? Com va?
5: Pues, actualmente teníamos las 500, pero resulta que claro, cuando hacen, tienen que hacer un repaso de todas, que comprobar que no hay duplicadas, comprobar que todas son de gente empadronada aquí en San Andrés de la Barca, y nos han faltado unas poquitas. Entonces, por eso ahora hemos hecho este último intento, y están hay una recogida de firmas en tren de botes de aquí de La Solana, que es en la farmacia, en el café de la Isa y la peluquería Cadeños. Entonces estamos haciendo pues ese intento de reunir estas poquitas que han faltado, precisamente porque cuando se hizo el privado pues había algunas que estaban duplicadas o no estaban empadronadas aquí.
4: Bueno, doncs, per acabar, què significaria pel barri i pel conjunt de Sant Andreu de la Barca que Francisco rebés aquesta distinció, ni que sigui a títol pòstum?
5: Bueno, pues para el barrio sería una alegría, y además de una alegría, pues sería una forma de reconocer a una persona que se ha desvivido mientras ha vivido, valga la redundancia, por y para el barrio y por y para la ciudad. Entonces también sería algo yo creo que la gente del barrio, los más allegados, los que sí han tratado más con Francisco, a los que ha ayudado mucho y demás, pues verían, no sé, reflejado ese sentimiento en esa medalla. Sí, que sea título póstumo, pero bueno, hablamos con su esposa, con Antonia, muy contenta, y esperamos que pueda venir a recogerla, y no sé cómo explicar, es algo que es un sentimiento general entre la gran mayoría de la gente del barrio, que es una persona que se merece esta distinción, aunque sea a título póstumo.
4: L'Associació de Veïns de la Solana actualment està fent l'últim impuls per recollir firmes a tres establiments: la perruqueria Cabellos, la farmàcia Guatemala i el cafè de la Isa.
3: L'Associació de Veïns de la Solana de Sant Andreu de Barca, que aquests dies està recollint signatures per demanar la medalla d'or de la ciutat per Francisco Gutiérrez.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: Comença una nova campanya contra la grip i també la Covid-19, una campanya que es tornarà a desplegar de manera esglaonada, començant pels col·lectius més vulnerables, i a partir del 26 d'octubre s'ampliarà a la resta de grups que tenen indicada la vacunació. Per conèixer com es desenvoluparà la campanya Sant Andreu de la Barca, quines persones s'han de vacunar i com es podrà demanar cita i quina situació epidemiològica s'espera aquesta tardor i aquest hivern, parlem amb la infermera pediàtrica i referent de vacunes, Toñi Martínez. Martín, molt bon dia.
6: Bon dia.
3: I també ens acompanya Marta Ginés, infermera referent de vacunes d'adults a la Solana. Molt bon dia.
7: Bon dia.
3: Comença la campanya Sant Andreu de la Barca. Toni i Martín, com s'organitzarà Sant Andreu de la Barca i quins seran els primers col·lectius que es vacunaran?
6: Pues Jordi, començarem el 5 d'octubre. La campanya comença el 5 d'octubre i després el 26 d'octubre ja començaran la resta de grups, ¿vale? Començarem primer per les residències, persones a partir de 80 anys, ateses a domicilis i embarassades, i infants de 6 mesos a 5 anys i les persones que estan a residències i sociosanitaris.
3: Parlarem cas per cas, però la campanya torna a prioritzar, com sempre, les persones més vulnerables. Per què és important començar per les persones de més edats i els de grups de risc?
6: Per la seva immunitat. Són més vulnerables i la seva immunitat doncs, tenen més risc de o sigui, d'encomanar-se la grip i el Covid.
3: A quines persones tenen recomanada en aquesta temporada la vacunació contra la grip i quina és la vacuna contra la Covid-19? Hi ha diferències entre els dos grups?
7: Doncs, Jordi, sí, aquest any sobretot es fa especial èmfasi en la població infantil sobre la Covid i la grip. Hi ha aquestes diferències. En principi, la població infantil aquest any agafa una mica d'importància entre els 6 mesos i els 5 anys. A la grip, a part d'aquesta població infantil, es vacunaran persones de 60 anys i més, persones que estan institucionalitzades, o sigui que estiguin en residències, o persones amb discapacitats. Les embarassades també és un grup important aquest any, i puerperi fins als 6 mesos, en el cas de que l'embarassada no s'hagi vacunat durant l'embaràs. Després, persones de 5 a 18 anys que estiguin en tractament perllongat amb aspirina. Persones com bombers, policies, gent de protecció civil, personal de farmàcia, i important també els contactes als cuidadors de persones del risc. Aquestes persones també estaria indicada la vacunació de la grip per fet de protegir el malalt, no? El malalt gran. Després tenim persones que treballen en granges i els profes dels col·les. Això de la grip. I de Covid, més o menys el mateix, però la diferència és que en aquest grup la població infantil seria a partir dels 6 mesos amb una immunosupressió greu, per exemple, amb persones amb nens amb VIH o transplantament.
6: En què tenen rics, perquè sí. La incidència és molt baixa.
7: Sí. I parlo de més, serien persones de 60 anys i més, persones institucionalitzades igual que la grip, les embarassades en qualsevol trimestre d'embaràs, persones de centres sanitaris i sociosanitaris públics i privats, i el que dèiem dels cuidadors de la gent gran, que també serà molt important. A partir dels 12 anys, el grup de risc seria nens amb obesitat, per exemple, amb diabetes, malalties cardiovasculars, malalties renals, càncers, malalties hepàtiques, tot tipus de patologia crònica.
3: Es poden administrar les dues vacunes, la de la grip i de la Covid, al mateix temps?
6: Sí, es poden administrar de forma concomitant, o sigui, una en cada braç, i la resta de vacunes també. No ens oblidem que també tenim la vacuna del Pfizer, la pneumococ i la del tètan. O sigui, que podem, en qualsevol part del cos, es poden administrar. També fer un incís que també els professionals sanitaris ens hem de vacunar a partir del 5 d'octubre. Això és molt important.
7: Entraríem dins del primer grup de vacunació, junt amb la gent gran, amb els majors de 80. És important que el personal sanitari es vacuni, doncs, com a mètode de protecció també.
6: I els estudiants també, ja que ens acompanya una alumna.
7: Exacte.
6: I els estudiants també.
3: Com es podrà demanar cita a Sant Andreu de la Barca, o què hem de fer per demanar cita per vacunar-nos de la Covid i de la grip? Primer parlem dels grups de risc, els que
6: sí,
3: és molt i molt recomanable la vacuna. Aquestes persones que estan en el grup de risc són avisats o han de demanar cita?
7: Sí, la població de risc majors de 80 anys, per exemple, fem una trucada telefònica per programar atenció domiciliària. Són pacients fràgils que no es desplacen, llavors són amb els primers que comencem. Residències, i després amb aquest tipus de pacient la infermera es truca. Llavors, el dia que tenim atenció domiciliària, anem al domicili i administrem les vacunes.
6: També estan rebent missatges, vale, per telèfon, a aquest grup que comencem el 5 d'octubre. O sigui, sobretot els nens també, hi ha pares que ja estan dient a la consulta que han rebut missatge per vacunar els seus fills a partir dels 6 mesos fins als 5 anys. També s'ha de dir això. I com ho fem? Pues a veure, l'usuari pot anar al taulell, al CAP, al centre d'atenció primària, o trucant per telèfon al 93 553 0099, i a la Solana al 93 546 1777. També es poden dirigir a La Meva Salut o a citasalut.gencat.cat i al call center al 93 326 8901. I també s'ha de dir que el CUAP també, a la zona de la Solana, vacunaran de 6 a 8 del matí, sense cita, qui vulgui vacunar-se a aquesta hora.
3: A partir del 26 d'octubre, tenim una segona fase de la vacunació de la Covid i de la grip, s'amplia a la resta de
6: a la resta de grups. Sí. O sigui, hem començat el 5 d'octubre a majors de 80 anys, persones de residència o sociosanitaris, embarassades, personal sanitari, els nens de 6 mesos a 59 mesos, 5 anys, i persones en condició de risc seria a partir dels 60 anys i a partir del 26 d'octubre.
3: Quan parlem de la vacunació de la grip, jo crec que tothom ho té clar, ara afegim la Covid-19, hi ha una consciència que potser vacunar-se de la Covid-19, doncs ja vam passar la pandèmia, però és important tenir en compte que cal vacunar-nos també, no?
6: Sí, encara que hagi baixat la incidència, segons l'epidemiologia, no sabem encara com es pot comportar aquest any. Hi ha casos, o sigui, durant l'estiu i ara tenim casos de gripa i de Covid. Però és, o sigui, no sabem com es comportarà aquest any.
3: Una persona que hagi passat recentment la grip o la Covid-19, quan es pot vacunar?
6: La grip es pot vacunar quan ja sigui, o sigui, estigui recuperat de la grip, sense símptomes, i de la Covid haurà de passar 3 mesos per vacunar-se i per haver passat la infecció. Sobretot també si s'ha vacunat de la campanya de la grip anterior i no han passat del Covid, de la Covid, si no han passat, o sigui, han de passar 3 mesos per tornar-se a vacunar, de 3 a 6 mesos també.
3: En els darrers anys vosaltres heu notat un cert relaxament respecte a les vacunacions o no? O cada vegada noteu que hi ha més demanda? La temporada passada a Catalunya es van administrar 1,5 milions de dosis de la grip i gairebé 1 milió de la Covid-19, per tant són xifres prou importants, no?
7: Són importants, sí. La gent continua vacunant-se. També és veritat que fem molta vacunació oportunista a la consulta, encara que el pacient s'agafi hora i truqui o per totes les vies que ha dit Toni, quan tenim el pacient a la consulta es diu vacunació oportunista, vull dir que encara que el pacient vingui a prendre's l'atenció, sempre aprofitem aquesta visita per oferir-li la vacunació, fent molta èmfasi en que la gent es vacuni de les dues.
3: Per tant, hi ha molta consciència.
7: Molta. I per part del personal sanitari hem de fer molta consciència que la gent
6: i hem d'informar, sobretot, a veure, tu passes una grip, o sigui, i és una via d'entrada per passar una pneumonia o una meningococ, o sigui, una meningitis. A veure, no ho sabes, però no t'assabentes de què passarà. Però
7: la grip es pot complicar i això pot desencadenar un altre tipus de patologia.
6: És una porta d'entrada.
7: I hem d'aprofitar també el que ha dit Toñi per posar el resta de vacunes, o sigui, no només grip i Covid, que estem a campanya, però aprofitar aquest moment també per valorar el calendari vacunal del pacient i administrar les vacunes que es poden administrar a la vegada junt amb la Covid i grip.
3: Per tant, aprofiteu les visites mèdiques per fer aquesta difusió.
7: Sí.
3: Quins efectes adversos són els habituals després de rebre aquestes vacunes? Perquè bueno, ningú s'espanti, eh?
6: No, la reacció habitual pot ser reacció local i malestar, pot ser febre, tota vacuna pot donar febre, i pues, bueno, prens un paracetamol
7: cada
6: 6 o 8 hores, sí. I fred local.
7: Sí, perquè a vegades fa una reacció local aquí al braç, que sí, és veritat que en tenim molt poques reaccions, hi ha, però molt poquetes.
3: I si no, consultem el professional sanitari,
7: Exacte.
3: Sempre ens donarà indicacions
7: de
3: què hem de fer i no ens hem de preocupar.
7: Exacte.
3: Més enllà de la vacunació, quines mesures de prevenció continuen sent recomanables davant de l'augment del virus respiratoris durant la tardor i l'hivern? Ara fem una miqueta de prevenció, ara.
7: Sí, és important
6: rentar-se les mans.
7: Sí,
6: rentar-se les mans. La higiene de mans és
7: molt
6: important.
3: Això ho recordem de l'època de la pandèmia.
6: Sí, per evitar contagis. I utilitzar mascareta. Ara que tenim a l'abast la mascareta, utilitzar-la. O sigui, èpoques de fred o centres tancats, metro, tren, centre comercial, que a vegades no ho penses, però allà jo em posaré mascareta. I un centre d'atenció primària, o vaig de visita a l'hospital, doncs també.
7: I sobretot la gent que té ja símptomes o que comença amb sintomatologia, és important que, doncs,
6: sí,
7: que vingui amb la mascareta per prevenir,
6: sí,
7: a la gent que està...
6: I s'agrairia, sobretot, sí, Marta, és veritat, tu has dit, que sobretot persones que tinguin símptomes, que es posin la mascareta i que encara avisi o informi a la família, sobretot que a vegades estan convivint amb alguna persona gran, vulnerable. Sí. També posar-se la mascareta, sobretot a l'època de Nadal, que tots ens juntem per sopar i ens oblidem perquè és festa, però sí, clar, qui estigui amb la grip o amb el Covid, doncs tots junts,
8: que és quan es fa una mica de vida.
6: Jo sempre ho explico a la consulta, de dir ventilar entre primer plat i segon, ventilar
8: també
6: ventilar
8: és important
6: al menjador, sí. Encara que...
9: Tot el que vam aprendre de la pandèmia ho hem d'aplicar-ho sempre, eh?
8: Exacte.
9: El rentat de mans, que això es va fer molta incidència, i el fet de ventilar.
6: Sí.
9: I si tenim símptomes, mascareta, no passa res.
6: Exacte.
9: Ja s'hem habituat a portar la mascareta.
6: Sí, sí.
9: Finalment, Toni, Marta, un missatge que donaríeu en aquest cas a la ciutadania de Sant Andreu de la Barca, especialment a aquelles persones que formen part del grup de risc, que ara que començarà aquesta nova campanya de vacunació de la grip i de la Covid, hem parlat dels grups de risc, heu comentat també els motius pels quals ens hem de vacunar, però un últim missatge de reforç abans de finalitzar aquesta entrevista.
6: Pues ens hem de vacunar, o sigui, ja ho hem dit, que és una porta d'entrada tenir la grip, de tenir alguna infecció més respiratòria i complicacions i ingrés a hospital i
8: no sabem més.
6: I no sabem més, però que no, o sigui, que no ha de donar por posar-se una vacuna. És una vacuna en evidència científica. I sí que és veritat que no sabem com es comportarà ni la Covid ni la grip aquest any. Però bueno, aquest any sí que han variat les soques. És una vacuna trivalent, o sigui, amb tres genotips, la grip, o sigui, dos grip A i B. I aquest any, pues, és el primer any que l'han canviat totalment. O sigui, els tres, i bueno, no sabem com es comportarà, però ens hem de vacunar.
9: De fet, aquestes noves vacunes es té en compte els anys anteriors, no?, de com ha anat evolucionant,
6: sí,
9: per fabricar-les.
6: Sí, clar, fan,
9: no?,
6: estudis i tot això, i van fer, elaborant aquesta vacuna, per això ha trigat tant aquest any
8: en començar,
6: perquè han tingut que elaborar aquesta nova vacuna.
8: Cada any suposo que estudien a millorar, no?,
6: sí,
8: en ampliar la cepa per agafar una mica més de protecció de cara al cos. Jo animaria la gent a que es vacuni i que deixin una mica als costats els mitos, que n'hi ha molts mitos per la vacunació, i que si ens protegim nosaltres, ens protegirem els del costat. Tenim famílies, tenim gent al costat que pot desencadenar de manera greu en un hospital...
6: I sobretot els nens, sí, que els nens són els que més encomanen.
8: Són
6: els que més encomanen.
8: I aquest any hem fet molt d'èmfasi en la població infantil, que comentaven, bueno, entre els 6 mesos i els 5 anys.
6: S'han de vacunar.
9: Tot té el seu motiu, no?
8: Sí.
9: A més, no fa mal, eh? A més, aquí a Sant Andreu Barca tenim grans professionals que ens poden administrar tant la dosi de la grip com de la Covid-19. I ni ens assabentem.
6: Ni t'assabentes.
8: Ho farem amb carinyo.
6: Sí.
9: Exacte. Doncs Marta Ginés, infermera referent de vacunes d'adults a la Solana, i Toni Martín, la infermera pediàtrica i referent de vacunes de l'Avinguda Constitució i també de la Solana, gràcies per acompanyar-nos, que vagi molt bé aquesta campanya, i abans de marxar tornem a recuperar i a recordar telèfon de contacte de com podem demanar cita tant de l'Avinguda Constitució com de la Solana.
6: Pues el taulell del CAP de Sant Andreu de la Barca, al centre d'atenció primària, el telèfon 93 653 0099,
8: i el de la Solana és el 93 546 1777.
6: A La Meva Salut, a la citasalut.gencat.cat, al call center, que és el 93 326 8901, i recordar també que el CUAP de 6 a 8 del matí també vacunen, administraran vacunes de Covid i grip sense cita prèvia.
9: Doncs Toni Martín, Marta Ginés, gràcies per acompanyar-nos, que vagi molt bé la campanya, s'ho gira feina ara, eh?
8: Sí,
9: però
8: sí,
9: sempre, no?
6: Sí, sempre. Organitzar, sí, sí, sí,
8: sí, sí. Bueno, gràcies, sí, a tu, Jordi.
9: Fins la propera.
8: Adéu, adéu.
6: Gràcies, Jordi.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'oficina de l'alcalde torna als barris aquest mes d'octubre amb una nova ronda de trobades per reforçar la participació i també l'escolta directa de la ciutadania. Serà del 19 d'octubre al 5 de novembre. També tindrà lloc les assemblees de barri. Volem parlar amb Javi Romero, regidor de participació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bé, des del 19 d'octubre fins al 5 de novembre tornen les assemblees de barri. Amb quin objectiu encareu aquesta nova ronda d'assemblees de barri?
1: Doncs, bé, com dic, bon dia. Doncs l'objectiu sempre, sempre, sempre és marca d'aquest govern apropar l'administració als nostres barris, als nostres veïns i veïnes, i retre comptes de doncs, totes aquelles propostes, neguits, suggerències que vulguin fer-nos arribar, i d'aquesta manera establir un canal de comunicació directe, de tu a tu, i a més obert a que la resta de la ciutadania també, doncs, sigui partícip, no?, públic de les preguntes que es vulguin fer. En aquest sentit, dic que des que vam entrar en el 2023 i vam engegar aquestes assemblees de barri, n'hem fet ja moltes rondes. Si no recordo malament, aquesta serà la setena i penúltima ronda d'aquest curs polític, i bé, doncs, sempre molt contents de la participació que hem tingut tots aquests anys.
0: Les assemblees es fan després de cada jornada de l'oficina de l'alcalde. Uh-huh. Per què s'ha decidit combinar aquests dos espais de participació i escolta ciutadana?
1: Doncs perquè tot el que sigui amplificar la participació ciutadana sempre és un encert. I en aquest sentit, les assemblees de barri ja eren espais que ens funcionaven molt bé, amb molt bona assistència, però sempre hi ha veïns i veïnes que, doncs, per horari potser no poden assistir a l'horari de les assemblees, o volen tractar una qüestió més personal, més privada, que no pas parlar-ho en obert. I en aquest sentit, doncs, vam habilitar fa ja dues rondes anteriors a aquestes oficines de l'alcalde, doncs, per tenir una trobada directa i personal amb el nostre alcalde, Marc Giribet.
0: La diferència entre l'oficina de l'alcalde i l'assemblea de barri, l'oficina de l'alcalde és més directa, en aquest cas,
1: sí,
0: amb l'alcalde.
1: Sí, no? I potser la temàtica, com dic, més privada, més personal, no?, i que les assemblees es tracten més qüestions de barri o de ciutat.
0: Com funciona una assemblea de barri, com es pot participar, i després ja donarem detall de les diferents assemblees que es fan i les oficines de l'alcalde, que també tornen a les oficines de l'alcalde als instituts. Però quin és el funcionament d'aquesta assemblea de barri, per si hi ha alguna persona que encara no ha assistit a cap de les moltes rondes que s'han realitzat fins ara?
1: Doncs l'únic requisit és venir. Venir al punt i hora d'inici de les assemblees de cada barri i escoltar i participar. En aquest sentit, el que acostumem a fer és que dona inici de l'assemblea al regidor o regidora de barri responsable, parla una mica de les darreres actuacions que s'han anat treballant a nivell del seu barri, i després passa paraula al nostre alcalde, doncs, que tracta no només aquestes qüestions de barri, sinó normalment, doncs, els grans temes de ciutat. I a partir d'aquí s'obre un espai d'interlocució, de torn obert de preguntes, on la ciutadania, doncs, com dic, doncs, porta els temes que consideri, ja sigui del que s'ha parlat anteriorment o d'altres qüestions. Dir també que tot això, tot aquest torn obert de preguntes, nosaltres les enregistrem en un acte escrita que posteriorment, quan acaben totes les assemblees, es pengen a la plataforma Decidim Sant Andreu perquè estiguin a l'abast de la ciutadania per poder consultar allò que s'ha parlat en aquestes sessions.
0: Propostes o idees que han sorgit de les assemblees de barri s'han posat en pràctica després? El govern municipal ho ha posat en pràctica?
1: I tant. Ara són tantes que no em ve una concreta. Que, mira, per posar-te un exemple, una de les qüestions que es van tractar amb veïns i veïnes del carrer Santiago Rusiñol era poder dotar el Parc Salvador Dalí d'elements d'activitat física a l'aire lliure, i com vam comentar la setmana passada, es veurà materialitzat. No sé, per posar-te un exemple, però són mil qüestions, cadascuna d'una envergadura diferent, perquè potser aquesta és com molt directa, molt visible, però hi ha multitud de rajoles aixecades que ens han vingut a demanar arreglar-ho, i a través del servei de la brigada, del servei de punt, les hem anat arreglant. per posar-te un altre exemple.
0: Suposo que cada barri és diferent i hi ha necessitats diferents o hi ha algunes necessitats comunes pràcticament de tots els barris. Li pregunto a vostè perquè vostè és el regidor de participació i jo crec que vostè va a totes les
1: assisteix a totes les assemblees.
0: A part la del seu barri,
1: correcte,
0: no?
1: Correcte, sí. Doncs sí, efectivament, hi ha qüestions... diguem-ne preocupacions de ciutat que es van replicant en tots els barris i després qüestions més concretes. Per posar algun exemple, doncs evidentment no sé, doncs en el meu barri, en el barri del centre, una qüestió que acostuma a sortir concreta del meu barri és el tema de la festa major, ja que els veïns i veïnes doncs la festa major els impacta directament, per exemple, però molt diferent de les qüestions del barri del Palau o del barri del Pla de l'Estació, que poder també tenen molts neguits al voltant de tot el tema que envolta les vies del tren, per exemple. Però després hi ha qüestions, com dic, que acostumen a sortir de manera general i que doncs ens venen a dir, no, aquelles preocupacions generals de ciutadania, com pot ser continuar treballant en millorar el servei de neteja i manteniment de l'espai públic, o la qüestió de l'incivisme, o, doncs, que també està ara doncs, molt en boca de tothom, però ja venen pràcticament des de l'inici també preguntant pel cas de la sentència del sector 21. Llavors, són qüestions que sempre van envoltant tots els circuits d'assemblea que realitzem.
0: En l'anterior ronda es va fer doncs, l'oficina d'alcalde en els instituts de Sant Andreu de la Barca, el Palau, l'Institut Sant Andreu, l'Institut Montserrat Roig. Es torna a repetir, de fet el dia 13 d'octubre serà l'Institut del Palau, 14 d'octubre Institut Sant Andreu i 15 d'octubre Institut Montserrat Roig. Si es torna a repetir la iniciativa, és que va anar bé.
1: I tant, és que vam sortir molt contents de la participació.
0: Regidor de joventut,
1: sí, exacte.
0: Tant, aquí també hi va assistir.
1: Vaig acompanyar l'alcalde juntament amb la regidora Ana Serra d'Educació i va ser molt interessant, molt positiu veure com els nostres joves doncs, també estan interessats a participar i tenen inquietuds sobre la seva ciutat i com millorar-la. Va ser superpositiu. Vam rebre al voltant d'una vuitantena de joves en l'edició anterior i la repliquem perquè, com dius, doncs, va ser una experiència molt profitosa.
0: Anem a l'agenda de les diferents assemblees de barri i també de les oficines de l'alcalde. Recordem l'oficina de l'alcalde al matí i l'assemblea doncs, arrencaria a les 7 de la tarda on l'accés és lliure, per tant tothom hi pot accedir. Sí que a l'oficina de l'alcalde s'han d'haver registrat prèviament,
1: no?
0: A través del WhatsApp.
1: Sí, demanem que en aquest cas es dirigeixin al número de telèfon de l'alcalde doncs, per demanar una cita en concret, sobretot doncs, per primer organització interna, evidentment, i després per assegurar que aquesta persona pugui ser atesa. No amagarem que en altres ocasions doncs, veïns que no s'havien informat d'aquesta oficina i que s'ho han trobat, doncs, en el cas de que quedés algun forat lliure, les hem pogut atendre, però amb la voluntat d'assegurar que seran atesos i ateses, recomanem demanar cita prèvia.
0: 674-795-180 674-795-180 número de WhatsApp, ja us afegiu. Vull anar a l'oficina d'alcalde, per exemple, de la plaça Font de la Roda.
1: Exacte.
0: I aquí ens donaran...
1: Sí, sí, exacte. Molt bé.
0: Dilluns 19 d'octubre.
1: Comencem aquesta ronda d'assemblees que es mouen entre els dilluns i els dijous de la setmana i, com dius, iniciarem el dilluns 19 d'octubre al barri de Can Prats. Concretament, es celebrarà als Jardins Montserrat Roig.
0: Dimarts 20 d'octubre.
1: Tindrem l'assemblea barrial Nucli Antic a la plaça Font de la Roda.
0: Dimecres 21 d'octubre.
1: Ens movem al Palau, a la plaça Clara Campoamor.
0: Dijous 22 d'octubre.
1: El meu, al centre, que ho farem a l'aparcament del carrer Anoia, és a dir, a l'encreuament entre la via de l'Esport i carrer Anoia, darrere del teatre.
0: Passem ja el dilluns 2 de novembre.
1: Que anirem, saltem de setmana, i passem al Pla de l'Estació, a la plaça 11 de setembre.
0: Dimarts 3 de novembre.
1: Ens movem al barri de la Colònia. Aquí anem alternant entre el Parc de Can Preses i Parc de la Colònia, i com en l'edició anterior per pluja es va ajornar, fem aquesta assemblea al Parc de la Colònia, el de l'Avinguda del Bosc.
0: Dimecres 4 de novembre.
1: al barri de la Solana, al Parc de la Solana.
0: I l'última, dijous 5 de novembre?
1: Al barri de la Plana, que de la mateixa manera que l'edició anterior es farà als jardins de la pista de petanca d'antic centre cívic de la Solana, actualment en obres per l'edificació de la Quimeta, però a la part del costat, que seria accessible des del carrer Urgell, doncs allà celebrarem aquesta assemblea de barri.
0: Doncs són informacions tant de les oficines de l'alcalde, recordem, doncs, que arrenquen a les 10 del matí, i a les 7 de la tarda, doncs, les diferents assemblees de barri, la nova ronda de les assemblees de barri, on els veïns i veïnes poden accedir i poden, doncs, preguntar dubtes que puguin tenir o fins i tot fer propostes, no?
1: I tant, és que al final que...
0: No tots són queixes.
1: No tots són queixes, de veritat que no tots ho són. Molts cops és, sobretot, també ho sentim molt, les expressions de gratitud per part dels veïns i veïnes de fer aquests espais, perquè, com deia a l'inici d'aquesta entrevista, és una de les insígnies del nostre govern, la participació ciutadana. Ho hem fet amb les assemblees de barri, les regidories de barri, ara les oficines de l'alcalde, les oficines de l'alcalde dels instituts, l'audiència pública. És a dir, habilitar tots els espais que se'ns ocorreixen per arribar a la ciutadania de manera més directa.
0: Doncs Javier Romero, regidor de participació a l'Ajuntament de Sant Andreu Barca, gràcies per acompanyar-nos. I recordem, assemblees de barri, oficina de l'alcalde i també les noves trobades als instituts de Sant Andreu de la Barca. Gràcies i que vagi molt bé.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: I tot seguit en el Via Directa a l'espai de Sendes amb els companys de la xarxa Radio Propostes de cara al cap de setmana.

0: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
1: Hola, què tal? Com esteu? Una setmana més al Sendes s'apropa a la vostra ràdio local amb un ferm propòsit: fer morir d'avorriment al sofà de casa tots els caps de setmana. Per fer-ho possible, us proposem itineraris, caminades i viatges a llocs espectaculars que fugen del convencional. Avui en descobrirem tres més, que avancem en el nostre sumari. Comencem al Pallars Jussà. Farem ruta al voltant dels estanys de Basturs, una de les concentracions d'origen càrstic més significatives de Catalunya. En Jordi Panicello, de l'empresa Eureka SGN, és qui fa les visites guiades. Farem un tastet dels encants geològics, faunístics i florístics d'aquest lloc. Segona etapa de la ruta Les Valles, versió reduïda de la integral Les Feixes, al voltant del Monte Perdido. La segona etapa comença a Lamiana i acaba a Bestué, i entremig travessa l'impressionant barranc d'Esquain. De seguida, la descripció detallada i la fitxa de la ruta. I als racons de món ens traslladem a un indret únic de Montenegro, la Badia de Kotor. La col·laboradora Conxita Tarruell hi va ser i en parla en el seu darrer llibre, Viatge del Caucas als Balcans, de Tuxita Edicions. Recorrem amb ella el poble de Perast, la ciutat de Kotor, dues illes molt especials, temples i palaus, tradició de mar i un paisatge mediterrani de gran bellesa. I ara ens hi posem, capítol 580 dels Sendes. Veniu? Doncs va, que marxem. Prenem rumb cap a Basturs, al Pallars Jussà, per visitar dos petits estanys. Són en un indret molt discret, un xic amagats, en un pla cercat de camps de conreu i de clapes de bosc. Són l'Estany Gros i l'Estany Xic, molt propers entre ells i situats a mig camí dels pobles de Basturs, que els dona nom, i Sant Romà d'Abella, al municipi d'Isona i Conca Dellà. D'estanys al país en tenim un munt i potser a primera vista els de Basturs no aparenten ser res excepcional. Però, hem de dir, és una percepció completament errònia. És un paratge amb un patrimoni geològic excepcional i de gran biodiversitat, protegit pel Pla d'Espais d'Interès Natural, el PEIN, i la xarxa Natura 2000. Els estanys de Basturs són una de les quatre zones humides d'origen càrstic més destacades que tenim a Catalunya. I alhora, aquests estanys han generat fenòmens geològics extraordinaris que tenen la seva gènesi en fa molts milers d'anys. El geòleg Jordi Panicello ens ho explica.
2: S'han fet datacions i s'ha arribat a la conclusió que aquests estanys fossilitzats van aparèixer fa 300.000 anys. És a dir, que aquest procés d'una sorgència d'aigua se'n fa un estany i posteriorment s'acaba fent un turó. És un procés que sabem que està actiu a la zona de la Conca d'Allà des de fa més de 300.000 anys. Però clar, què el fa especial? Que aquest procés geològic que ens permet observar la seva evolució amb el pas del temps només s'ha localitzat a dos llocs més a nivell mundial. Un seria Austràlia i l'altre Estats Units.
1: En Jordi és responsable de l'empresa Eureka SGN, que, entre d'altres coses, fa visites guiades als estanys, sota el suggeridor títol d'Estanys de Basturs, connexió planetària. Un itinerari que, per la seva història geològica i la biodiversitat, és molt peculiar. Els protagonistes visibles són dos estanys de forma rodona.
2: L'estany gros, que és el més espectacular de veure, i hi ha un itinerari que és circular, que el rodeja, fa aproximadament uns 60 metres de diàmetre i de mitjana uns 15 metres de fondària. I s'ha calculat que aproximadament té uns 100.000 anys d'antiguitat. O sigui, déu-n'hi-do, té els seus anys, és gros i vell. I llavors l'estany xic té al voltant d'uns 20 metres de diàmetre i és el jovenet. Té aproximadament només 19.000 anys. I és, diguem, que aquest, si deixéssim actuar aquest procés natural, s'aniria fent més gros. I l'estany gros, precisament, s'aniria fent més petit.
1: Déu-n'hi-do, un estany amb 100.000 anys d'història i l'altre amb 19.000. Per entendre la seva formació, cal remetre's al fet que el substrat és de roca calcària, que és molt porosa i que filtra, a través d'esquerdes, l'aigua de la precipitació cap al subsol, cap a grans cavitats plenes d'aigua soterrània.
2: I, de fet, l'aigua dels estanys la tenim a 80 metres de fondària. Contra una d'aquestes esquerdes és capaç de superar aquests 80 metres de roca i començar a brollar l'aigua. Alhora, la capa de roca on hi ha aquesta aigua subterrània està feta de calç. I què fa l'aigua? La va desfent. I es va enriquint d'aquesta calç. Per tant, l'aigua, quan surt i ens forma l'estany, com que està sobresaturada de calç, quan aquesta aigua desborda i, diguem, inunda als voltants de l'estany, que fa? Precipita aquesta calç. Aquest fenomen, repetit durant anys, durant centenars d'anys, durant milers d'anys, és el que ens va fent aquesta anella de roca que, amb el pas del temps, va pujant cap amunt i ens fa aquesta forma de con, aquesta forma de turó.
1: Una anella de roca formada per travertí. Aquesta anella, com explica en Jordi, es pot trobar encerclant els dos estanys, però, això sí, a una certa distància.
2: Perquè aquests estanys, especialment a l'estany gros, que avui en dia fa uns 60 metres de diàmetre, en el seu moment havia estat bastant més gros. I sí que a uns 15-20 metres de distància de l'aigua sí que trobem afloraments de travertí, és a dir, d'aquesta roca travertínica, que els geòlegs en diem tova calcària. Què passa? Que realment la forma d'anella en els estanys actuals no la veus. Per què? Perquè aquesta roca s'ha explotada en el seu moment per construir cases.
1: Un travertí, que és un tipus de roca sedimentària calcària que, com acabem de sentir, és molt utilitzada per l'home a l'hora de construir les seves cases. Ho podran veure, per exemple, els veïns pobles de Basturs o de Conques. Al marge de la geologia hi destaca una gran biodiversitat. Un ecosistema delicat, fràgil, concentrat en una estreta franja. De flora, en Jordi destaca una planta carnívora que sura a les seves aigües, l'Utricularia vulgaris. Els joncs també hi són habituals, i també els arbustos aromàtics. I fins i tot una mena de fòssils generats per la vegetació i el travertí. Hi trobarem.
2: El travertí és la calç que precipita, com hem dit abans, sobre la vegetació. I aquesta vegetació, que li passa? Amb el pas del temps s'asseca, s'acaba podrint, i l'espai que ocupava queda un espai buit. És com si tinguéssim el motlle d'aquesta vegetació. I ja de per si, sí que és veritat que si ens posem exquisits amb la definició de fòssil, realment podríem dir que són motlles de vegetació de fa milers d'anys i, per tant, és un fòssil. Però no és que trobem tiges o branquetes petrificades.
1: Quan a fauna, el guia apunta a l'existència de nombrosos animals d'aigua, serps, granotes i varietat de peixos autòctons invasors. Les aus hi són força abundants, de diferents dimensions, i en ressalta un picot.
2: En quant a fauna, el que podem trobar són serps d'aigua, tot tipus de granotes, també hi ha peixos com la matrilla roja. Podem observar carpes ataronjades, carpes d'aquari, que algú les tiraria en el seu moment. També en el seu moment hi havia espècies invasores, com són les tortugues de Florida, però per sort es van treure dels estanys. I en quant a aus aquàtiques, sí que de vegades, que amb mica de sort, es pot observar el bernat pescaire, el blauet, però que també és molt interessant és que tenim un fuster en els estanys de Basturs, com és el picot garcegros, i d'altres aus, com tot de rapinyaires que hi ha a l'entorn de la conca d'allà.
1: I també hi trobarem rastres de fauna, un paratge que dona molt de joc. Per això, des d'Eureka SGN, es fan dos models de visita guiada. Una de 2 hores i una altra de 3. Entre totes dues atrauen entre 600 i 700 visitants cada any.
2: Normalment fem aquesta de 2 hores, que consisteix a fer la volta circular, l'itinerari circular, al voltant de l'estany gros, i també observem des d'una talaia l'estany petit. I l'objecte de les nostres visites guiades, com a activitats geoturístiques que fem, és a dir, que ens basem en la geologia, ens centrem molt en la gènesi dels estanys i com aquests van canviant amb el pas del temps. Però alhora també parlem de la biodiversitat en aquest paratge natural. La visita guiada llarga, el que fem és anem a visitar el món de Conques, aquests turons a travertí, que són els estanys fossilitzats, i llavors també anem a observar una petita surgència d'aigua que és el naixement d'un nou estany. O sigui, realment s'està fent un nou estany a la zona.
1: Eureka SGN és una empresa dedicada a la conservació i divulgació del patrimoni geològic i paleontològic. Si entreu al seu web, www.eurekasgn.com, Eureka amb una lletra K, hi trobareu moltes opcions de visites guiades. I mentrestant, a Basturs, en una plataforma elevada sobre la conca i sota les serretes del nord, els estanys segueixen el seu lent camí. Passat, present i futur. Un llangueix, l'altre creix i un tercer s'està formant. Això sí, nosaltres no el veurem. Ni els nostres fills, ni els nostres nets. Perquè els temps geològics són un gegant, foren els insignificants temps dels humans.
0: Sendes.
1: És temps de la secció de senderisme, i el senderisme és cosa del Xavi Tió. Xavi, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, què tal, com anem?
1: Molt bé, anem per la segona etapa d'aquesta estupenda ruta que estem fent pel Pirineu Aragonès.
3: La travessa de les Feixes. Si recordeu, en la primera etapa vam anar de Bielsa a l'Amiena, saltant pel Portillo de Tella, i avui, a la segona etapa, el que farem és que des de l'Amiena baixarem al fons de la vall d'Escuaín, anirem a creuar el riu Iaga a Estaronillo, pujarem primer a Escuaín i després fins al Collado Raton, al costat del Castelló Mayor, i d'allà baixarem a la pista que ens portarà a Bestué.
1: Però avui el que compta és aquesta segona etapa, que comencem a on?
3: Doncs el que fem és comencem la segona etapa des de l'Amiena, desfent els 500 metres per carretera que ens retornen a les tres cases d'Arinzué, i aquí reprenem el GR15, que d'entrada ens baixa per entre antics prats de farratge i després entra en una preciosa pineda de pi roig i pi negre per un antic camí ral empedrat, molt ben traçat, fins al fons de la vall d'Escuaín, a l'alçada del caseriu de Miraval. Tenim sobre nostra l'imponent muralla del Castelló Mayor, il·luminat pels primers rajos de sol del dia, i comencem a remuntar planers al riu Iaga per una pista poc més d'un quilòmetre fins que la pista mor a Estaronillo, un poble amb 7 o 8 cases, on un pont ens permet passar al marge dret del riu. Entre vegetació de ribera, suaument continuem remuntant el riu fins a arribar a la sortida dels impressionants engorjats de les Gargantes d'Escuaín, i després de deixar el trencall del camí que ens menaria a Revilla, a l'altre cantó del barranc, només ens queda l'opció de pujar bastant fort per entre una bonica fageda, anant fent ziga-zagues, acompanyats dels senyals del GR, fins a sortir a la carretera d'accés a Escuaín. L'agafem de pla un petit tram cap al poble i hi acabem d'arribar per un sender que, entre antics camps marjats, ens du de pet a l'antic abeurador i safareig cobert del poble, a la vora de la casa on hi ha una oficina d'informació del Parc Nacional d'Ordesa i Montperdut. Podem aprofitar per deixar-hi les motxilles i anar a fer una petita volta planera pels afores del poble, que ressegueix quatre miradors sobre el barranc d'Escuaín, potser acompanyats de voltors i trencalosos que ronden per sobre dels cingles calcaris que tanquen el recorregut sinuós del barranc, estret i encaixonat sota nostra, amb vistes cap als barrancs laterals que es despengen de la Sierra de les Suques. Contemplat aquesta mica de caminet pel voltant del poble, reprenem el camí, sortint del quasi abandonat poble d'Escuaín, i el GR ens mena a començar a enfilar-nos per una espessa pineda. El camí es va redreçant progressivament i amb amples llaçades acabem de sortir del bosc per encarar el darrer tram de pujada oberta, una llarga diagonal terrosa que ens porta fins al Collado Raton, al costat de la penya Lombre, que és el pic més occidental del massís del Castelló Mayor, que deixem a l'esquerra. I des d'aquesta ampla i herbosa collada veiem Escuaín sota nostra, Revilla a l'altre cantó del barranc, l'Amiena, la llunyania on hem començat a caminar, i per sobre el Portillo de Tella, per on havíem saltat el dia anterior des de Bielsa. I si d'Escuaín la vista del cim era maca, des del coll ja és espectacular. Veiem tots els cims que ens separen de la vall de Pineta, veiem les Puntes Verdes, la Punta de Monesma, les Tres Maries, el Pico Inferior d'Añisclo i, al darrere, imponents els cims de 3.000 metres de la Punta de les Oles i el Sum de Ramon o Pico d'Añisclo. Al costat, tot això del Mont Perdut que ens queda tapat, que ens queda amagat. I a l'altre cantó del coll veiem la vall d'Aires, tancada pels cims de Los Estrales, que ens separen del canyón d'Añisclo, i a la capçalera de la vall veiem Plana Canal, una colladeta on acaba la pista que hem d'anar a buscar a continuació i que serà el punt on començarem l'etapa següent. Abans, però, des de Collado Raton, el que fem és una diagonal, primer per bosc i després per terreny obert, que ens porta en un darrer tram vertical per arribar a la pista. L'agafem avall, fem un tram d'un parell de quilòmetres i en aquest tram, si mirem enrere, veurem una increïble vista, ara sí, completa, del massís de les Tres Sorores, és a dir, la Punta de les Oles, el Pico d'Añisclo i el Mont Perdut. Per la pista arribem en un trencall indicat que ens fa deixar-la i per un sender acabem de passar tota la cara sud del Castelló Mayor fins a desembocar per un llom al poble de Bestué, on tenim l'alberg de les Tres Cérols.
1: I després d'aquesta descripció tan completa, anem amb la fitxa tècnica, que comencem amb la distància recorreguda.
3: Doncs estem parlant, en aquest cas, de 14,7 quilòmetres, si comptem la volteta pels miradors d'Escoaín.
1: Desnivell?
3: 810 metres de desnivell positiu i 670 de desnivell negatiu, acumulats tant l'un com l'altre.
1: Temps?
3: Posem unes 7 horetes perquè ens hi entretindrem bastant, sobretot amb les vistes.
1: Grau de dificultat?
3: Com la primera, un 2.5/5.
1: Referències a internet?
3: Doncs a internet trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom Travessia les Feixes, les Valles, segona etapa, entre parèntesi, Lamiana, Escoaín, Collado Raton, Bestué, d'un company que va fer la ruta amb nosaltres, que es diu Lluís López, amb majúscules i tot junt.
1: Molt bé, doncs anem per la tercera etapa, però serà la setmana vinent. Gràcies, Xavi.
3: Salut i República.
0: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
1: Envoltada pels Alps Dinàrics, la badia de Kotor és considerada el fiord més meridional d'Europa, un gran canó submergit a les aigües de la costa adriàtica que aprofundeix 28 quilòmetres terra endins. El blau del mar, la bellesa i tipicitat dels pobles que en formen part i la majestuositat de les muntanyes que l'envolten l'han convertit en un dels indrets preferits per la Conxita Terruell en el viatge que va donar llum al seu llibre Del Caucas als Balcans, de Tuxita Edicions. Avui la Conxita ens parla de l'abadia vista des de dalt i des de baix, des del poblet de Perast, ple de tradició marinera i d'història veneciana, i també des de la capital d'aquesta zona, Kotor.
4: La badia de Kotor és un dels paisatges més espectaculars dels Balcans. És una badia molt profunda, envoltada de muntanyes altes i escarpades que semblen abraçar el mar. El contrast entre l'aigua blava i tranquil·la, les muntanyes de roca i la vegetació crea un paisatge molt especial. Al llarg de la costa hi trobem petits pobles, cases de pedra, esglésies i nuclis històrics que donen molta personalitat a l'entorn. Una de les coses que més impressiona és anar resseguint la badia i veure com el paisatge va canviant a cada revolt. És un lloc on el mar i la muntanya es troben d'una manera molt espectacular i aquesta combinació fa que la badia de Kotor sigui un dels paisatges que més recordo del viatge. Perast és un petit i encantador poble costaner, situat a la badia de Kotor i a només 12 quilòmetres de la ciutat, però amb una personalitat pròpia. No està emmurallat per pedres, sinó pel paisatge. La badia i les muntanyes l'abracen com una fortalesa natural. Amb poc més d'un centenar d'habitants, Perast carrega una gran història a les espatlles i és considerat un dels pobles més bonics de Montenegro. Com tota la badia, forma part del Patrimoni Mundial de la UNESCO.

Són les dues illes que s'alcen just davant de la costa. La illa de Sant Jordi és una illa natural i tancada al públic. Aquí hi ha un antic monestir benedictí, encerclat per xiprers alts que reflecteixen sobre l'aigua. Durant segles ha estat un cementiri per a mariners i membres de les famílies nobles de Paràs. L'illa transmet una mena de misteri silenciós, gairebé intocable. L'illa al costat, Nostra Senyora de les Roques, és ben diferent. Aquí sí que la podreu visitar. És una illa artificial, construïda a força de llançar pedres i enfonsar vaixells antics. Segons la llegenda, tot va començar quan uns pescadors van trobar una icona de la Mare de Déu sobre una roca al mar. A partir d'aleshores van prometre aixecar-hi una illa. Durant segles, els mariners i els habitants de Paràs van continuar afegint-hi pedres cada 22 de juliol, una tradició que encara avui es manté i que rep el nom de fascinada. El nom prové de fascina, que vol dir feix de branques. Avui, en aquesta data, les barques decorades amb flors surten al capvespre i llencen pedres al mar al voltant de l'illa, en un ritual col·lectiu que manté viva la memòria dels pescadors que van crear aquesta illa. Quan ens acostem a la illa, l'església ens rep amb la seva cúpula blava i els murs blancs. Sembla una perla surant sobre l'aigua. L'església de Nostra Senyora de les Roques es va construir l'any 1630 sobre la illa artificial. L'edifici va ser remodelat posteriorment en l'estil barroc. A dins hi ha pintures d'un famós artista local i una gran col·lecció d'exvots, promeses fetes al mar, pregàries i esperances. Les parets pintades amb escenes religioses i marineres. L'altar, ricament ornamentat, està fet amb marbres de diferents tonalitats provenients d'Itàlia. Passem després al petit museu annex on s'exposen objectes històrics, instruments de navegació, maquetes de vaixells i artefactes religiosos. Arribem al que molts consideren la peça més singular del museu, que és el tapís de Jacinta, una obra feta amb fils de seda i de cabell humà. Ella va començar-lo mentre esperava el retorn del seu marit mariner i va brodar una Mare de Déu amb una tècnica finíssima, incorporant-hi els seus propis cabells com a fil. Va trigar 16 anys a completar-lo i quan el va acabar ja havia perdut la vista. Aquest tapís és d'una delicadesa extraordinària. Sembla encarnar la paciència i el dolor i l'amor d'una dona que mai no va deixar d'esperar. Ens dirigim cap a Kotor, ciutat atrapada entre les muntanyes i el mar Adriàtic. La muralla s'enfila com una serp per la muntanya fins a la fortalesa de Sant Joan. És un dels sistemes defensius més espectaculars d'aquesta regió dels Balcans. La ciutat de Kotor va formar part de la República de Venècia entre el 1420 i el 1797. Durant aquest període, els venecians van controlar aquesta zona clau de la costa adriàtica per la seva importància estratègica i comercial. Aquesta influència encara és molt visible avui. La ciutat té tres portes principals, una al centre, una altra que antigament donava accés des del mar i una tercera al costat del riu Escuda, que travessa la ciutat i va ser clau tant pel proveïment de l'aigua com per la defensa. Quan entrem a Kotor per la porta del mar, caminem entre carrerons empedrats fins a arribar a la plaça de les Armes, la més gran del nucli antic. Hi ha el Palau Ducal i just al costat l'antic arsenal. A la dreta, la Torre del Rellotge, construïda a l'any 1602, un dels emblemes de Kotor. A pocs metres d'allà ens topem amb Karampana, una font de ferro forjat que durant segles va ser l'única font pública de la ciutat. Fem parada a la catedral de Sant Trifó, construïda el 1166. I destaca la façana i dues torres desiguals que li confereixen un caràcter únic. Al costat, en sortir, s'alça l'edifici de l'Ajuntament, un magnífic exemple de l'arquitectura civil veneciana. Continuem cap a l'església de Santa Clara i la capella de Sant Lluc. Descobrim també un petit museu dedicat als gats. A Kotor, aquests animals són gairebé una institució. En el museu es poden trobar postals, dibuixos, objectes antics i tota mena de records felins. Sortim de Kotor i la ciutat va quedant enrere, entre les muralles i les aigües tranquil·les de la badia.
ens endinsem per una de les carreteres més espectaculars que mai hagi recorregut.

0: recorregut, la que puja en ziga-zaga des del nivell del mar fins al cor de les muntanyes. A mesura que ascendim, la carretera comença a fer zig-zag, amb una elegància ferotge. Més de 25 corbes tancades, gairebé cosides, una darrere l'altra, ens fan sentir com si el vehicle ballés amb la muntanya, com si cada revolt fos una reverència a la natura indomable dels Balcans. Ens aturem en un mirador on tenim davant nostra una panoràmica que sembla treta d'un somni. Els quatre braços de la badia de Cotor s'estenen com un ventall blau, intens entre les muntanyes, com si la terra hagués estat partida amb delicadesa per un déu enamorat del mar. L'aigua brilla com un mirall trencat i la vista s'allarga fins a fondre's amb l'horitzó, on el cel i el mar es besen. Tinc aquella sensació de petitesa.
1: I aquí ho deixem. Tornarem a ser amb tots vosaltres la setmana vinent. Rebeu una cordial salutació de l'Andreu Ortega, a la redacció el Xavi Tió i a l'edició i presentació qui us ha parlat, en Jaume Monés. Recupereu aquest i anteriors programes al nostre podcast. Accediu-hi a través del web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat Sendes. Ens emplacem per la setmana vinent i, mentrestant, seguiu-nos. Salut i que tingueu una molt bona ruta.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: Posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Hola, bon dia, rambleros i rambleres. Doncs sóc el Miquel García, el viticultor del Celler La Gravera, i una setmana més aquí amb vosaltres. Res, aquesta setmana, com a cosa important, penseu que hi ha una manifestació de la pagesia a Barcelona. La setmana passada ja la vam tindre aquí a Lleida i vam sortir dels diferents pobles. Des d'Alfarràs va sortir una ruta, des d'Almacelles una altra, des de les Borges penso una altra, i tots van acabar a Camp de Mar davant del Departament d'Agricultura, doncs per queixar-nos dels preus justos, de les ajudes que hi ha actualment, de la forma de gestió de la fauna cinegètica, de l'entrada de productes sense cap tipus de control, que el que fan és que el nostre producte s'abarateixi quan nosaltres sí que fem les coses bé. Bueno, unes reivindicacions que al final la pagesia i el món primari és necessari perquè pugui continuar funcionant. Així que res, una abraçada molt forta. Sé que us molestarà una mica, sobretot a la gent de les capitals, però penseu que no ho fan per fer la guitxa a la persona de peu, sinó perquè els de dalt se'ns escoltin. D'acord? Vinga, una abraçada.
2: Àngel, si ara mateix jo vinc a comprar i et demano un quilo de cireres perquè he vist una recepta d'un gazpacho per internet, tu per dintre què pensaràs?
3: Què vols que et pensi?
2: Digue-m'ho,
3: Que estem, a començaments de mes d'octubre, estem tocant el Pilar, que les cireres, quan és el seu punt òptim, comencen el mes de maig, podem començar una mica abans, a l'abril ja n'hi ha, però el mes de maig és el temps de les cireres, eh? És a dir, per Santa Montserrat és quan comencen les cireres, perquè ens entenguem, perquè fiquem dates amb noms i cognoms per les dates, que tot amb el temps va una mica més abans, també, però mengem cireres quan toca. Que ens podem trobar tot l'any? Sí. D'on ve? De l'altra punta del món. Què estem pagant? Que aquell pagès d'allà no cobri un rot de gitano, que no cobri res, i que tot se'n va pel transport. I jo crec, pues, si ara vols fer un gazpacho, o el fas de tomàquet, o el fas de pruna, síndria ja ha acabat també temporada, pues mira, tomàquet, i ja està, que és el que toca.
2: Tomàquets encara n'hi hauria.
3: Sí. Nosaltres, que som pagesos, que estem aquí al Baix Llobregat, vam fer plantacions de tomàquets per poder començar a collir a partir del mes d'agost, vale? Amb sombrells de malla d'alumini, i estem collint ara. El que passa que no sé quan sortirà el programa aquest, però estem en època de pluges, inundacions, d'això, però bueno, que estem en tomàquets, i encara hi ha tomàquets perquè la temperatura, vull dir, fa 10 anys enrere anàvem en rebaqueta i ara encara anem en màniga curta.
2: Doncs sàpigues que em fas molt feliç, que jo sóc de l'equip de fan dels tomàquets, i enguany n'he trobat de molt bons.
3: Sí, aquest any ha sigut un molt bon any de tomàquets, la veritat sigui dita.
2: Estem a la parada Verdures i Fruites Molins, al Mercat de la Concepció de Barcelona. Tu fa molts anys que ets aquí, però tu no només ets paradista, ja ens ho has dit, també ets pagesa.
3: Sí.
2: I no qualsevol pagesia ecològica.
3: Exactament.
2: Explica'ns.
3: Així mateix. A veure, mira, que estic aquí al mercat, et diré que fa ara 48 anys. Ara aquest mes de novembre farà 48 anys que estic darrere un taulell. És a dir, treballar de cara al públic sempre m'ha agradat, nosaltres som de pagès, però poder-te vendre el producte teu, pues, sempre és molt millor, sense passar per cap mena d'intermediari. Segona, som pagesos, i des de fa 22 anys, 22, 21 anys, és igual, que nosaltres fem ecològic, tenim la terra en pau i que fem ecològics. Quan va morir el meu pare, pues, en el seu moment, el meu fill va voler seguir tirant les terres endavant i va dir, fem un canvi, i ara és el que toca i és el futur. I el futur, i sempre ha sigut tirar endavant en totes les ensopegades que per això pel mig hi han, fins que no surt tot bé, que vas buscant marietes d'un camp a l'altre, que llences produccions i tot això, pues és el que hi ha.
2: Escolta'm una cosa, tu m'ho apuntaves aquest any, el canvi climàtic. Jo no sé si amb el canvi climàtic arribarà un dia que jo vindré a l'octubre a demanar-te cireres i efectivament n'hi hauran. Com a pagesa, com ho estàs veient, això?
3: Jo no crec que sigui possible, perquè menys en el nostre territori, en el territori que estem nosaltres, no que pas. El que sí que ens en donem compte, que amb els raïms ja ha passat, és a dir, amb el vi ja passa, totes les produccions d'arbres estan pujant amunt. És a dir, pujant amunt, anem a muntanya. Pugem a muntanya, vale? Perquè a les zones que abans es feien raïms, és a dir, sí que al Penedès es fan raïms, però cada vegada ens donem més compte que cap al Pirineu, doncs cada vegada terres que eren que havien sigut d'altres coses, de ramats, i trobem que hi ha gent que posa en vinya, perquè per això, perquè els arbres volen fred. I volen que hi hagi temperatures de menys graus, perquè la sàvia ha de morir per poder tornar a florir quan és el seu temps.
2: Per tant, potser algun dia te n'has d'anar a viure
3: això...
2: al Pallars.
3: No és el cas, però que el món funciona i que anem així, vull dir que tot i amb això sí, i que el canvi climàtic influeix, i tant. Vale?
2: I tot aquest temps, tots aquests anys i anys que fa que ets al mercat, jo era clienta teva quan vivia en aquest barri...
3: Sí.
2: Deus haver vist això canviar moltíssim. La gent, els hàbits...
3: Estem en el ple Eixample de Barcelona, estem en el Mercat de la Concepció, carrera Gló València, Bruc Girona, estem, que és una bombolla, que és un caramel, estem en un dels millors mercats que hi ha més ben situats a tot Barcelona. Però què ha passat? Que vull dir, hi ha el boom turístic i aquí... datat de l'any passat, sabem que hi han, datat de l'any passat, més de 19.000 llits turístics que estiguin de veritat, vull dir, menys els que no sabem. Això, pues, clar, ha canviat els hàbits i el barri i el tipus de clientela que tenim al barri.
2: Teniu molta clientela turística.
3: No és que hi hagi molta clientela turística, perquè hi ha client turista que sí que ve i que compra perquè els agrada venir a comprar i que fan els menjars en els seus apartaments, sí, però que, vull dir, per què no? Ha canviat la manera de viure, de comprar, de fer, de deixar de fer, sí.
2: Anava a dir, perquè el barceloní també ha canviat els hàbits de...
3: Exacte, perquè tothom treballa, sí que es diu que es tindrien que estar oberts tot el dia, però, bueno, entrar aquest joc d'estar obert tot el dia, hòstia, tirem a Europa. A Europa, a les 5 de la tarda, tot xapat, tothom necessita la seva vida familiar, tots els treballadors, tots els empleats, en tots els oficis. Sí, que es pot estar de cara al comerç, i aquesta és la meva visió, però no cal ser esclau, perquè també s'ha de ser persona i s'ha de ser conseqüent amb la persona que ets. I jo, aquest és el meu punt de vista.
2: Per tant, el que ha de canviar és el món, no els mercats.
3: Exacte. Vull dir, el mercat pot canviar, pot ficar-se a les alçades aquestes de que obrim diumenges festius. Home, no. A tots els negocis hi ha famílies i primer s'ha de guardar el que són les famílies i el que tenen fills, com es diu això avui en dia, això pogués estar
2: la conciliació,
3: això, ara no en sortia la paraula no en sortia la paraula. I després també que també es treballa molt per, pues, tant per telèfon, per fer comandes, es reparteix aquí al mercat, tenim un servei que és de repartiment de porta a porta, tenim armariets de nevera que pots deixar tu la comanda, tant el que és la fruita com totes les altres productes, i jo crec que, pues, ja donem el servei que tenim que donar.
2: És a dir, incorporar les noves tecnologies, però en positiu.
3: Exacte, sí, clar, per descomptat. Això per descomptat. Això per
2: tu ets
3: descomptat.
2: Una dona força tecnològica, eh? Jo et segueixo a Instagram i déu-n'hi-do de l'activitat que tens.
3: Bueno, jo tinc una certa edat i que tot això te va arribant i dius, bueno, hi entres o no hi entres, però que també t'agrada i també t'agrada veure que, pues, la gent també ho veu i també li agrada, i ser visible, pues, això és molt important també.
2: Vosaltres feu pagesia ecològica,
3: sí.
2: I no sé com vius tu el contrasentit de dir cada vegada volem ser més ecològics, que ens posin menys coses al menjar, però cada vegada volem cuinar menys.
3: Aquesta és l'altra. A veure, però també hi ha una certa... Com t'explicaria? A veure, també hi ha una certa gent que dintre, a veure, hi ha molts nuclis de persones dintre del que és el mercat i d'això. Sí que volem cuinar menys, però hi ha un tipus de gent que ho volen tot preparat, hi ha un tipus de gent que cuina doncs, els caps de setmana i que prepara per la setmana i per la seva família. És a dir, no és que tinguin tots els plats preparats, però que fan uns bases, que saps allò, pues, que ara és època de carbasses. Pues s'agafa una carbassa, un dia te la fas al forn, l'altre dia tens per fer un acompanyament, tens ja dos plats, que fas una verdura, un altre dia... Jo crec que, a veure, sí que la gent ho volen tot tindre pim-pam-pum-fuego, però després també hi ha la gent que també els agrada poder preparar i poder cuidar la seva família. No, no pot ser la senyora, el senyor, la parella... els fills. I després hi ha una altra cosa, que és a dir, hi ha una edat, és a dir, mentre tens els fills petits, la persona ve a comprar a mercat perquè li agrada donar amb els nens el menjar que sigui pues, el sa i tot perquè vagi bé. Arriba un punt que els fills ja tenen 17-18 anys, la manera de viure canvia, perquè és normal, tires cap a una altra cosa, però després arriben aquests fills que ja tornen a tindre fills. I clar, aquí veus generacions que van passant d'unes a les altres i que això és fantàstic, és meravellós. És el que té poder estar de cara al públic i poder parlar de tu a tu.
2: Que bonic.
3: Sí.
2: Parlem de fills.
3: Sí.
2: Molta gent em diu, parlem d'oficis en el nostre programa i molts es queixen del relleu generacional. Tu aquí no tens problema.
3: En aquest moment no. En aquest moment no tinc aquest problema. Aquest no és el problema. Fins i tot en el camp és... vull dir, és la part gestionant el camp... A veure, no picant pedra, però gestionant el camp, fent productes. És la persona més feliç del món, anant un pas endavant, sempre tinc les idees. Nosaltres fem programació de plantació de camp arrel de 6 mesos, cada 6 mesos, és a dir, les temporades abans, 6 mesos abans, per poder fer llavor, per poder fer les plantacions. Jo crec que és una de les persones més felices pensant el que colliran.
2: El Lluís, El Lluís, que n'hem dit el seu nom.
3: El Lluís Fisa, sí.
2: I escolta'm, això de treballar tot el dia colze a colze amb el fill, no hi ha moments de la confiança...
3: A veure, treballar en família no és fàcil, ¿vale? Però sí que és una manera d'unió, ¿vale? I a veure, no és que no sigui fàcil, no fàcil de per la relació, el que sigui, però sí que no... Això no és fàcil ni és difícil, però jo crec que això és una complicitat. I sempre pues, a mi també m'ha costat, perquè sempre hi he anat al capdavant i he sigut una dona que m'ho he endut tot per endavant per poder salvar les coses, m'ho he endut tot per endavant, aquesta és la meva força, endur-m'ho tot per endavant, si s'ha de tirar endavant, tiro, però me puc endur el que sigui, però pues, donar espai a aprendre, diu que aprendre a donar espai al seu puesto. La dona del Lluís pues, porta el que és la gestió d'empresa, bueno, i que estem incorporant altres membres també, parts de família, per poder fer tota una gestió com més fàcil, i jo pues, amb l'edat que ja tinc, que ja n'he fet 65, pues, poder fer el pas enrere i que tots els meus projectes pues, s'han complert i s'han fet i en positiu i tirar endavant, però que també sapiguer que pues, jo ja tinc una edat i que pues, ara potser toca fer altres cosetes i que donar pas al jovent i les noves idees i les noves maneres de pensar, doncs és així com ha de ser.
2: I imagino que tenir la certesa que tens algú que de fet ja ho fa, agafat el relleu del negoci de Can Fisas, sí, és un orgull, no? És una mica com salvar el cognom, d'alguna manera.
3: A veure, a part de... A veure, salvar el cognom és el cognom de casa, és el nostre projecte, van començar... Pues els meus avis, perquè ells vivien a la Palma de Cervelló, quan es van casar van vindre a viure a Molins de Rei, i va ser el seu projecte, i pues va seguir el meu pare, pues, i el meu pare va començar a comprar la parada d'aquí del Mercat de la Concepció, jo he seguit, mon fill es va incorporar pues, en tot això, però a ell li agrada el que és la terra. Ell disfruta amb el que és la terra, que la terra... I és una persona que és tan visual que no, el seu cap no li para de pensar què pot fer, què pot deixar de fer perquè sigui més atractiu, perquè nosaltres fem ecològic, però si tu mires la botiga no hi ha ecològic no vol dir que les coses estiguin picades, que les coses tinguin dany, sinó venem un ecològic i fem un ecològic que surti perfecte, com si fos un convencional, i un ecològic a un preu quasi de convencional.
2: I si n'hi ha algun que està una mica picat, la gent també ha de saber que la natura és imperfecta.
3: Exactament, aquesta és la cosa, que la natura és imperfecta. En aquests dies que estem ara passant, pues, que estem passant, pues, amb inundacions i tot això, pues, ha de ser com una mica conseqüent i poder saber entendre, pues, que la natura és natura, sempre.
4: Vale, el primer que has de dir és Roma 54 és, has de pensar que és un programa que així molt de gent del poble, molt de cosa així molt aterrat, el que et vingui. Rambla 54 és...
5: D'acord. Rambla 54 és poble.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Avui el Xaixón podria ser el nostre protagonista, però no l'és, però podria.
1: Anna, Anna, t'estàs encallant, sí o no?
0: La veritat és que no, però podria, perquè parlem d'unes col·legues seves del Xaixón. Ara bé, en aquest cas, són unes col·legues que no viuen al nord d'Anglaterra, sinó al Montseny.
1: Parlem d'ovelles?
0: Doncs sí, parlem d'ovelles, de llana, i de la persona que se'n cuida, de les ovelles i de la llana, que ja és amb l'Enric Rubio a Ràdio Cardedeu. És així, Enric, ben tornat al Rambla 54.
2: Doncs sí, gràcies, Anna. Avui et porto a ramblejar pel programa a una artesana amb majúscules. Algú, mira què et diré, algú que dedica la seva vida a l'artesania i la terra. És la Laia Aguilar. Laia, benvinguda.
3: Hola, bona tarda.
2: Molt bona tarda. Anna, has de saber que la Laia és una apassionada, una entesa i una especialista de la llana. Viu al Clot de la Mora, al cor del Montseny, als contraforts del Pla de Calma, podríem dir. I des d'allà té cura del seu ramat d'ovelles. Fila, teixeix, carda, fa pastura i elabora tot tipus de productes. Laia, ja fa gairebé 20 anys, no?, que fas tot plegat o vaig errat?
3: No vas errat. El que me vas errat és amb que tinc un ramat perquè tinc un escamot. Això més que res per respecte...
2: Ep.
3: Més que res per respecte als pastors i pastores, de veritat.
0: Bueno, tens unes ovelles, en qualsevol cas, no?
3: Tinc ovelles.
0: Clar, això la gent que som cosmopolites no... Vull dir, veiem tres ovelles i ja és un ramat.
3: Bueno, més que res, que jo considero que un ramat és a partir de 100 ovelles.
2: Ja. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
0: Són moltes 100 ovelles. Escolta'm...
3: Però bueno, sí.
0: I com hi vas arribar allà, Laia? Com i quan vas decidir dedicar la teva vida a les ovelles i a la llana?
3: Bueno, també haig de dir que tot plegat va ser una casualitat, perquè jo sabia de la llana, com podeu saber tots vosaltres, i que ve de les ovelles i que es pot teixir, però sí que fa 34 anys que vaig anar a viure al Clot de la Mora, era molt joveneta, i el que em va frapar molt, suposo que com a filla de Barcelona, és que hi havia molts recursos al teu entorn i com aprofitar-los. I un d'ells, en aquest moment, va ser la llana, va aparèixer com una cosa així molt extraordinària, i vaig començar a jugar. També haig de dir que considero que soc professional des de fa 17-18 anys, perquè primer el que vaig fer va ser jugar amb la llana.
2: I a la llana i a les ovelles, parlant d'això, Laia, quantes en tens? Deies que no en tens 100. I quina feina implica fer-se encàrrec? Perquè com es gestiona aquest escamot?
3: Bueno, el que faig és... fàcilment es pot fer perquè és un escamot de 20 ovelles i llavors el que faig és tenir tancat. Sí que les ovelles poden pasturar i poden estar sueltes, l'únic que haig d'anar vigilant, controlant, i la mit m'ajuda si se me'n van una mica cap amunt. Però després, si no tinc tancat, jo què faig? Que si un dia haig d'anar a treballar i sé que aquell dia haig de baixar en lluc i després vaig a quedar cap a la vall, doncs aquell dia les trec i que puguin pasturar fora però amb tancat. I si estic per casa, perquè és el dia que toca produir, doncs aquell dia puc estar atenta, perquè, com sempre sabem, no?, que els esquellots el que fan és com una música. Llavors, si aquella música és tranquil·la i relaxada, vol dir que estan tranquil·les. Si veus que està molt accelerada, vol dir que estan corrent, algun motiu hi ha. I després, si deixes de sentir-les, vol dir que se te'n van.
2: Malament.
0: Laia, i siguin ramat o siguin escamot, les ovelles, a les pel·lícules, els pixapins, sempre les veiem associades amb un gos. Les teves també?
3: Sí, clar. És a dir, el gos el que va molt bé és que hi ha diferents tipus de races de gossos. Llavors, el gos, diguéssim, d'atura seria el que te les fa manegar, no? Te les fa anar cap aquí, cap allà, o t'ajuda a tancar. A mi, a vegades, a la mit, doncs em demano, ara el món està aprenent, és que si no les sento gaire i em fan caminar, doncs que també me les acostin o que m'indiquin on estan. I després hi ha el que seria el mastí, no?, o el muntanya Pirineu, que són els gossos que estan amb el mateix ramat i que el que fan és com una protecció, no? Estan amb elles i estan acompanyant.
0: I mentrestant, amb elles els hi va creixent la llana, no? Suposo, com a nosaltres ens creixen els cabells i toca esquilar-les. No sé cada quan, com s'ha de fer això, com es gestiona.
3: Bueno, està clar. Els hi creix la llana. Penseu que les ovelles només fa uns 5.000, 6.000 anys que existeixen i que venen del mufló. A Molló hi ha un parc que encara hi ha muflons i el mufló seria com una ovella que té, això no ho sabíeu, eh?
0: No.
3: I que té el llom una mica té el llom una mica llanut, val? I llavors què va passar? Que quan vam voler domesticar animals el que vam fer va ser anar agafant els més llanuts i al final perquè veiem que jo era un recurs, Val? Llavors, les ovelles, clar, s'han d'esquilar, perquè no és pel fred calor, sinó que al final també per una qüestió d'higiene, és a dir, imagina't anar cada vegada amb la palambrera més llarga. Llavors, les ovelles, normalment, aquí a Catalunya i a tota la península, eh? Hi ha països que poden s'esquilar dues vegades perquè són ja races molt més, amb fibra molt més llarga, però si no, compteu que a l'abril normalment són esquilen més els pastors que després se'n van cap a muntanya, cap a fer transhumància o muntanya, perquè ja les tindran cap allà i ja no les tindran, i si no és això, abril, maig, juny, i els més tardans que ja van al juliol però van una mica més tard. A mi m'agrada fer-ho cap al maig, perquè així quan ve la calor ja tenen un ditet de llana i estan més protegides del sol.
2: I tant, així no se'ns cremen. Escolta'm, Laia, crec que la llana és una cosa que, de fet, quan la descobreixes com Déu mana, ja no hi ha marxa enrere. Quines són les seves propietats? Perquè de llanes n'hi ha de moltíssimes varietats, no?
3: Bueno, hi ha diferents races, no?, que fan, tenen diferents tipus de fibres, però al final les propietats més o menys són les mateixes. La primera de totes és que és biodegradable. Aquesta és tenir-la en compte perquè tota la fibra que sigui sintètica ja no ho és, per tant, aquí ja tenim un avantatge. La primera és que ens ve donada sí o sí, també hem de tenir en compte que aquesta és que la tenim i què en fem, no? Aquesta és la primera poder, a part és biodegradable, és impermeable, que per això quan, si us fixeu ara sabent això, quan veieu un ramat que també hi ha cabres i està plovent, veureu que les ovelles pasturen igualment, no? Al País Basc també passa això, les veus pasturant encara que plogui i dius, mare meva, i no passa res, tu vas amb el cotxe i les veus pasturar. I en canvi les cabres s'amaguen, s'estan quedant arrebolides sota un arbre o se'n van corrents al corral perquè ja tremolen, no? Són impermeables, la llana és impermeable i segons quins teixits que són molt feixucs o tupits, és impermeable. Després és termorreguladora, això no vol dir que abriga ni escalfa, sinó que t'aïlla, manté la temperatura que tu tens. D'aquí que és tan avantatjosa segons quina, les mantes per nadons o fins i tot les pells de xai, perquè el que fan és que aquell nen no tingui calor, tot el contrari. És antibacteriana, per tant, fins i tot aquestes pells que parlàvem van bé quan hi ha petites lesions, llagues, fins i tot en els avis. I després me n'estic deixant alguna que és higroscòpica. Higroscòpica. Ostres. Vol dir que quan està... Quina paraula, eh?
4: Sí, no?
3: I això és que quan estàs en un espai que és humit, la llana, encara que tu no ho veixis, ho estiguis veient, absorbeix la humitat. I, en canvi, quan aquell ambient està molt sec, te l'està cedint. Això és molt fàcil veure-ho, a vegades, quan vaig a tallers, que depèn l'ambient on vaig, veus que aquelles bosses que a vegades porto fetes al buit, a la que s'inflen, no?, perquè ja les he obert, veus que estan com humides o no. I és perquè estan fent això, estan jugant això.
5: I tot bestial, i això... No? Totes aquestes característiques que ens expliques, totes molt positives, els humans, com som els humans, quan anem a la botiga sovint el que trobem és roba de llana barrejada amb altres coses. I no sé si això ho fem per preu, per característiques, perquè la llana, perquè no s'encongeixi, no sé què és el que pesa més en la societat de consum, per no aprofitar tot això que ens estàs explicant.
3: Bueno, és que ho acabes de dir, estem en una societat de consum extrem i això fins i tot ara és curiós perquè estic en un projecte en un institut i quan els ensenyo a filar són nens i nenes, o nois i noies més aviat, perdoneu, nois i noies de segon d'ESO han arribat a aquesta conclusió, és a dir, els ensenyes a filar i al final et diuen, buah, tia... Clar, els mitjons, no? I diuen, ara entenem lo de sorgir, no? Perquè els hi explico, diu, clar que el sorgir em diu, què tornes a filar per tornar a fer uns mitjons? I llavors a la conclusió que t'arribaven és, clar, és gran, ens queixem que tot està car, però és que ho comprem tot. I una mica és això, no? Que no estem donant temps a... Parlàveu de cuinar, no? Doncs és el mateix. Busquem més oci, no critico ni jutjo, que quedi clar, però en general busquem més temps d'oci per fer coses, però hem oblidat que cuinar poder és un oci i que potser si filéssim, teixíssim o valoréssim el cost d'un jersei de llana, perquè ens queixem del preu, també sabríem que aquell jersei ben cuidat ens pot durar tota la vida. Llavors és un tema de costos. Penseu que quan vaig a projectes o em demanen un pressupost i poso com a material I la llana, ara ja no perquè em coneixen, però per exemple em deien, però per què poses la llana si la llana la donen? I jo els explico, no, no, però jo la pago, eh? Jo pago el pastor 0,8 i un euro, que això és un... el quilo. I després me'n vaig a Cuenca, i haig d'anar a Cuenca, però després el cost de rentar és de 3 a 5 euros al quilo, i després toca cardar i toca filar, és a dir, hi ha uns costos. Llavors, hem de, també és aquest el tema, no?, de pagar la llana als pastors. Hem de reivindicar que és un recurs i que si el anem a buscar és perquè ens interessa. Ni que sigui per encoixinar, que no hi ha cap tipus de tractament, si tu busques aquella llana bruta al pastor, és perquè ens interessa. Per tant, hem de pagar, posem-hi un preu. Encara que sigui insignificant, que pensis, eh?, que no és tant el que li estàs donant. Perquè si ens anem a una botiga de plàstics per aïllar el terra i per les males herbes, també ho pagarem. És a dir, no posem dubte en això, no?
5: Esclar. I suposo que és molt important fer pedagogia. Doncs deies, feia un curs amb un institut, fer pedagogia d'aquest ofici perquè no quedi, com comentàvem, doncs engolit per aquest món de presses i consum ràpid que tenim, a vegades absurd.
3: Bueno, les formacions i la pedagogia jo crec que són interessants. Una és per valorar el preu i no posar en dubte el preu d'un producte, i l'altra penso que també és molt important perquè hi ha una part creativa que a vegades tenim oblidada i que és bestial, i que quan comences a jugar amb la llana, jo per exemple jugo molt amb la tècnica del drap de llana, el feltre, només la manipulació amb aigua, sabó, la llana, donar forma... i veus les cares, no?, de nens, nois, noies i adults, eh?, amb aquella cara de sorpresa i satisfacció, jo ja estic, ja em tenen atrapada.
5: Doncs, Laia, moltíssimes gràcies de tot cor per haver vingut fins al nostre programa, el Rambla 54, a compartir amb nosaltres aquest art i aquestes reflexions realment necessàries, i gràcies també a tu, Enric, per descobrir-nos-la, a la Laia. Una abraçada a tots dos i fins aviat.
2: A vosaltres, sempre.
3: Una abraçada.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.

0: El Masclet celebra un quart de segle de compromís amb la cultura reusenca. 25 anys d'una beguda elaborada amb vermut de Reus i Plim que ha acabat esdevenint un dels elements més característics de la festa major de la ciutat. Per commemorar l'efemèride, l'entitat que porta el mateix nom que la beguda ha impulsat diverses iniciatives com la creació d'un himne propi i el primer gelat de Masclet, elaborat per Xalats. Una celebració que serveix per reivindicar la trajectòria d'una agrupació que 25 anys després de la seva creació continua treballant per fer de la beguda una expressió de la cultura popular de Reus. Un dels membres del col·lectiu, l'Oriol Baciana, ho té clar. El Masclet és una manera de demostrar que la festa també pot ser cultura.
1: I tant, de fet el Masclet és una beguda però també està fet amb productes locals, amb productes de Reus, i per tant també és una manera de fer patrimoni, de fer cultura de la nostra ciutat. I sí, veure Masclet, participar del Masclet és una manera de participar de la Festa Major, és una manera de participar també activament de Reus, per tant també és una manera de fer cultura.
0: L'origen del Masclet es remunta a principis del segle XXI en una trobada al Flaps de Reus entre el cantautor Fito Luri i dos tècnics de cultura de l'Ajuntament. En aquella conversa va aparèixer la mamadeta, la beguda típica de les festes de Santa Tecla de Tarragona. La referència va fer sorgir una idea: per què no crear una combinació pròpia amb productes de Reus?
2: Llavors, amb el Víctor, amb el propietari del Flaps, vam estar parlant sobre el tema i tal, i va ser a partir d'aquesta conversa que va sorgir que podríem combinar dos begudes típiques de la ciutat, com no. Una era el vermut de Reus i l'altra, en aquell temps, nosaltres li dèiem Plim, però era el Fantasies de Frutes, no?, en aquell temps. I el que vam fer, doncs, va ser barrejar aquests dos ingredients i a partir d'aquí, doncs, ja va sorgir el Masclet.
0: La barreja de vermut i Plim va agradar als seus impulsors, però la iniciativa no va comptar amb la implicació directa del consistori perquè es tractava d'una beguda alcohòlica. Va ser a través de La Padrina, una agrupació musical de la qual formava part Fito Luri, que el Masclet va començar a fer-se lloc en les festes de Misericòrdia. La primera aparició pública va arribar amb l'Estripadrina, una adaptació del tradicional Correbars. La segona va registrar més participació i a la tercera ruta del Masclet l'activitat ja s'havia convertit en una cita marcada al calendari festiu. Després de les primeres edicions, Fito Luri va desvincular del projecte i va començar una nova etapa amb la consolidació del col·lectiu El Masclet. L'arrelament de la beguda no s'explica només per la seva presència a les festes. Al darrere hi ha la feina d'un col·lectiu que organitza activitats, coordina entitats i treballa perquè el Masclet continuï tenint un espai propi dins de la cultura popular reusenca. Baciana recorda com va passar a formar part de l'entitat i tota la feina que hi ha darrere de la coneguda ruta del Masclet.
1: Quina millor manera que entrar a la Festa Major fent-ho en una cosa, en una activitat que ens interpel·la a tots, els que ens agrada sortir, els que ens agrada viure des de dins la Festa Major, i vaig decidir escriure per xarxes al col·lectiu del Masclet i em van convidar a anar-hi en una primera cercavila ja des de dins per poder veure com funcionava tot i sense encara formar-hi part, però ja poder veure com es muntava tot des de dins. Quan vaig arribar allí vaig flipar perquè hi havia una organització al darrere, hi havia una feina al darrere, hi havia uns temps molt marcats que probablement des de fora no es veuen i sembla una cosa més caòtica, més desorganitzada, però que des de dintre costa molt de temps d'organitzar.
0: El creixement de la ruta també ha obligat el col·lectiu a afrontar nous reptes logístics. L'afluència de públic fa necessari trobar un equilibri entre la festa i l'ordre, de manera que els assistents puguin ballar mentre els músics i els elements festius es desplacen pels carrers de la ciutat.
1: És complicat controlar-ho tot, però per això et dic que intentem ser aquells dies les màximes mans possibles perquè no res se'ns escapi dels ulls, però també dels cinc sentits. I sí que és veritat que, com ja he dit anteriorment, porta feina de preparació, però el moment d'arribar allà dalt, pujar a l'escenari, a llançar les botes i veure una plaça Mercadal plena de gom a gom dona certa alegria de que la feina s'ha fet bé, de que la gent continua creient en el nostre col·lectiu, continua creient en la culturalitat del Masclet i que, per tant, cal seguir tirant endavant iniciatives com aquestes.
0: Tot i la celebració inherent a la beguda, aquesta també planteja una qüestió important. Com es pot mantenir una tradició vinculada a una beguda alcohòlica sense associar la festa al consum excessiu? Fito Luri ja expressava en el seu moment la preocupació per la facilitat d'accés a l'alcohol entre els menors i per les imatges de consum excessiu que es poden veure durant les festes. Una reflexió que convida a separar la identitat festiva d'una ciutat de la quantitat d'alcohol que es consumeix.
2: totes les festes majors estan associades amb una beguda alcohòlica. A Menorca doncs, hi ha la pomada, a Tarragona la mamadeta, i d'altres ciutats tenen les seves begudes i els seus costums. El que és cert és que sí que el que s'hauria de fer doncs, és propiciar no? que el consum fos moderat. Ens anem fent grans i també ens crida o ens demana no? que apostem també per la moderació, que ens ho podem passar bé sense haver de beure molt d'alcohol.
0: La festa al capdavall va molt més enllà del contingut del got. La música, les cercaviles, les colles, les trobades al carrer i la participació ciutadana són elements que donen sentit realment en aquesta tradició. Pel col·lectiu, els reptes continua evolucionant sense perdre aquest vincle amb la cultura popular. L'entitat també treballa per repensar el format del concurs de masclet, que se celebra abans de les festes de Misericòrdia i es mostra disposada a col·laborar amb iniciatives que contribueixin de fer de Reus una ciutat de cultura.
1: Doncs projectes n'hi ha molts. De fet, en aquest any se n'han posat un munt damunt de la taula amb aquesta idea de celebrar el 25è aniversari, però molts segueixen encara damunt la taula ja no amb la idea de per què cal fer un any excepcional d'un any del 25è. Doncs no, el podem fer l'any 26, l'any 27, l'any 28, l'any 29, no cal esperar-nos a la xifra rodona, no cal esperar-nos a la idea de voler fer grans coses.
0: Entre les activitats per presentar l'himne del Masclet, interpretat per la banda del Masclet i el Caliplet, el gelat inspirat per la beguda elaborat per Xalats. Aquestes iniciatives mostren la voluntat de continuar ampliant l'univers del Masclet i explorar noves maneres de vincular-lo amb la música, la gastronomia i també la cultura popular.
1: Però sobretot amb una mirada posada cap al futur. Cada vegada la situació dels joves és diferent a Reus i, per tant, també estem analitzant i tenint en compte com evoluciona la joventut de Reus, com evoluciona el jovent de Reus, per a veure com podem evolucionar nosaltres per seguir-nos acompanyant. Perquè si això és una idea clau i és una idea principal, el Masclet sense joves costaria que tirés endavant. Ja costaria sense la festa major, però sobretot la major part de la població que ve a la cercavila o que ve al concurs, etc., és gent jove.
0: 25 anys després d'aquella trobada al Flaps, el Masclet ha passat de ser una idea sorgida gairebé per casualitat a convertir-se en una tradició arrelada a la ciutat. Una història que ha crescut gràcies a la participació popular i a la feina d'un col·lectiu que continua buscant maneres de mantenir viva la festa. El futur passa per conservar aquesta essència, adaptar-se als nous temps i continuar acompanyant les generacions que s'incorporen a la celebració. Perquè, més enllà del vermut i el plim, el Masclet és també la feina de les entitats. La música compla els carrers i la voluntat de compartir la festa major.

0: Jovens d'avui no sabia com sonaven els gegants de Premià de Mar, però ara ja sí. Però a banda de saber amb quin ritme ballen, doncs volem saber també qui són. Gemma Palet, ben tornada al Rambla 54.
1: Hola, Anna, bona tarda.
0: Doncs això, igualment, Gemma. Avui parlem dels vostres gegants, els més veterans, el Tòfol i la Siseta. Qui són aquests gegants, Gemma?
1: Doncs mira, el Tòfol i la Siseta són gegants del tipus Reis Catòlics. Tòfol és un diminutiu de Cristòfol, el patró de Premià i primer habitant mitològic del municipi, i la Siseta es diu així en honor a la Mare de Déu de la Sisa, que és la protectora dels mariners. Tots dos gegants van ser construïts el 1955 al taller El Ingenio a Barcelona, a partir del motllo que havia fet per als gegants Tallaferro i Flor d'Alba, que són els gegants Arenys de Mar. I com a curiositat et diré que tots els seus rostres estan inspirats en els actors de Hollywood Cornel Wilder i Joan Fontaine. En Tòfol mesura 3 metres i 65 centímetres i la Siseta 3 metres i 60 centímetres, 5 centímetres menys que en Tòfol, i tenen un ball solemne que es balla després a l'ofici de Sant Cristòfol, que és el 10 de juliol a la plaça de l'Ajuntament de Premià.
0: O sigui que són uns gegants amb més de 70 anys d'història.
1: Efectivament, per explicar-vos millor el seu origen, he anat a trobar a la colla gegantera de Premià, i el Didac Domínguez em deia que els gegants van arribar als anys 80 al municipi i que des d'aleshores han acompanyat diverses generacions de premianencs.
2: L'origen de la colla i l'origen dels gegants no és el mateix, ja que aquestes figures sí que tenen 70 anys, però van arribar a Premià allà el 1983, que els van comprar de la casa Vinyals.
0: I són els gegants més veterans, dèiem, oi?
1: Sí, són els gegants més veterans, que ara comparteixen protagonisme amb l'Omar i l'Ester, que han estat incorporats més recentment. Però com en deia l'Adrià Roca, que també és membre de la colla gegantera, els primers tenen un valor sentimental especial, sobretot per les generacions que els han vist créixer amb les festes del poble.
3: Jo crec que sí, perquè realment són els gegants que la gent gran ha vist tota la vida, i en el cas, per exemple, de l'Omar i l'Ester són més recents, i aquest fet que arribessin abans potser fa això, que la gent gran els hi tingui més estima, i per tant, doncs, quan els vegin, quan els veuen al carrer, doncs potser se'ls senten més propis o els hi tenen una estima més especial que la resta.
0: Una estima que també es tradueix en la manera com es cuiden aquestes figures.
1: Sí, totalment. No tots els gegants estan fets del mateix material i això, de fet, determina quines sortides poden fer i quines no. L'Adrià explica que els més antics, per exemple, es reserven per celebracions més destacades.
3: Sí, en el cas del Tòfol i la Siseta, el seu cartropedre és un material més fràgil i llavors doncs, fa que no surtin tant com els altres gegants, ja que són fets de fibra de vidre, que és un material més resistent. I per això, en el cas del Tòfol de Siseta, fa com les sorties més importants o més serioses, per dir-ho d'alguna manera, i l'Omar i l'Ester potser serien les trobades ja de gegants normals que es fan habitualment.
1: I darrere de cada sortida hi ha, recordem, la feina de tota una colla que assaja, cuida les figures i manté viva aquesta tradició. Una tasca que uneix petits i grans i que permet que els gegants continuïn formant part del patrimoni cultural i festiu de Premià de Mar.
0: I tant, i per molts anys. Gràcies, Gemma, per portar-nos la història del Tòfol i la Siseta fins al Rambla 54, la nostra quota gegantera del dia. Una abraçada forta i fins aviat.
1: Gràcies a vosaltres. Adéu.
4: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble. Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.

0: Jo escolto Rambla 54 a delta.cat.
1: Des de temps de Perry Mason ha plogut molt i les sèries de tribunals han proliferat com a bolets amb la pluja. I hem vist advocats, fiscals, demandants i denunciats de tota mena. Però un riu? Tu t'imagines que un riu pogués anar als tribunals? Que pogués, per exemple, denunciar una empresa perquè l'està contaminant? Doncs no és ciència-ficció. Sàpigues que hi ha llocs al món on la natura ja té drets reconeguts legalment. Nerea Alzo, ben tornada al Rambla 54.
2: Bona tarda, Anna. Un dia més estem aquí ramblejant des de Deltebre, des d'una terra que, com ja sabeu, està molt marcada pel riu Ebre.
1: Així és.
2: Avui... Sí, exacte, Anna. Avui em sembla molt interessant justament això que has plantejat, que òbviament ens interpel·la als ebrencs, però també als que viuen al costat del Ter, del Llobregat o també del Segre. Un riu pot tenir drets i defensar-se davant la llei si es considera que algú l'està maltractant? Per entendre què significa això i quines conseqüències podria tenir, ens acompanya Susana Borràs, que és catedràtica de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals de la Universitat Rovira i Virgili. Susana, benvinguda al programa.
3: Moltes gràcies. Bona tarda.
1: Susana, gràcies per ser aquí. Una cosa, quan diem que un riu pot tenir drets, què volem dir exactament? És com si la llei el considerés una persona?
3: Bé, tradicionalment hem de dir que el dret ambiental ha considerat els rius com a recursos naturals que hem de gestionar, hem d'administrar i protegir. Però, com bé heu dit, cada vegada hi ha més iniciatives al món que proposen un canvi de mirada. Deixar de veure el riu únicament com un recurs al servei de les persones i reconèixer que té un valor ecològic propi que el dret ha de protegir. Això ha dut a que en molts rius se'ls hagi reconegut drets. Quins drets? El dret a existir, el dret a mantenir els seus processos naturals, a conservar la biodiversitat, a no ser contaminat, a ser restaurat quan pateix danys. Per tant, drets que són propis de l'existència del riu. Ara bé, hem de diferenciar que aquest reconeixement de drets a un riu no és exactament el mateix que donar-li personalitat jurídica. Uh-huh. En dret, quan parlem que una entitat té personalitat jurídica, com ara reconèixer la personalitat jurídica d'un riu, volem dir que és una tècnica jurídica que no solament vol dir reconèixer a un subjecte jurídic drets, sinó que també la capacitat per poder-los defensar davant de les administracions i tribunals. Quan diem que un riu pot ser subjecte de dret i persona jurídica, no estem parlant del mateix que una persona humana, sinó que estem parlant d'atribuir-li la capacitat jurídica per defensar aquests drets i reclamar-los davant de les administracions i tribunals. Evidentment, necessitem mecanismes de representació per poder defensar aquests interessos del riu i defensar els seus drets. Per tant, ens allunyem d'un paradigma tradicional de com protegim la natura i com protegim els rius.
1: I si ens plantegéssim un cas pràctic, per exemple, si demà es detectés un abocament contaminant en un riu, no li posarem nom per no portar mala sort, no?, que passi a casa nostra, qui podria actuar en nom seu si tingués personalitat jurídica? Perquè ens has dit, no és com una persona, clar, un riu no pot anar directament als tribunals. Llavors, a través de... com s'ha de vehicular això?
3: Sí, perquè ho entengueu d'una forma molt senzilla, és el mateix cas que una persona que es declara incapacitada o un menor d'edat que necessita, doncs, una representació. Aquesta és una de les qüestions més rellevants i potser més complexes, perquè necessitem que hi hagi un mecanisme de representació per tal de poder defensar aquests drets i, per tant, defensar el riu davant d'aquesta hipòtesi de que pugui ser danyat, perquè un dels drets que els hi podríem reconèixer als rius és aquest dret a no ser danyat fins al punt que comprometi la seva existència. Aquesta representació com s'hauria de vehicular? Doncs s'hauria de vehicular a través d'una llei que determinés qui representa el riu, no? Com es trien aquestes persones que són representants i que han de defensar aquests drets? Doncs generalment seria una representació compartida entre administracions públiques, representants de la ciutadania, entitats del territori, juntament amb representació científica independent, no? Un comitè científic independent que assessorés a la resta de membres de representació. Per tant, la idea és que ningú no pugui apropiar-se de la veu del riu, no? La representació ha de ser transparent, plural i basada en el coneixement científic i amb l'experiència de les comunitats que habiten al voltant del riu, no? I, per tant, és una representació que en cap cas substitueix les administracions que tenen competències sobre l'aigua, sinó que el que volem és reforçar la defensa i protecció del riu a través d'aquest reconeixement de la personalitat jurídica, dels seus drets i de persones que realment puguin defensar la seva integritat ecològica.
2: Susana, des de la Plataforma en Defensa de l'Ebre han explorat la possibilitat de reconèixer jurídicament el riu, en aquest cas el riu Ebre. Això com està i quins passos haurien de fer?
3: Bé, la Plataforma en Defensa de l'Ebre, doncs, ja des de fa molts temps, des de fa temps, no, ha plantejat aquesta possibilitat de reconèixer la personalitat jurídica del riu Ebre, i ha treballat en un horitzó, no, que ja es va iniciar en el 2023, si no m'equivoco, per poder iniciar aquests passos, no? Ara bé, la qüestió de fons és que es necessita, no, tot un recorregut procedimental per poder formalitzar aquesta personalitat jurídica de l'Ebre, no? Que això li permetria, evidentment, definir uns drets sobre el riu, no? Establir qui el representa i qui els ha de defensar davant de potencials riscos o danys, no? Llavors, com es pot fer? Com es pot formalitzar? Doncs hi ha diverses vies, no? Es pot impulsar mitjançant una iniciativa legislativa des del govern, mitjançant una proposta parlamentària o bé a través d'una iniciativa legislativa popular, com va ser el cas del Mar Menor. Una iniciativa legislativa popular a nivell estatal

0: M'ha explicat la Nerea. Què ha canviat realment des d'aleshores, allà?
1: Bé, ha canviat molt perquè ha estat, sens dubte, un cas molt inspirador en el qual ha tingut l'aval del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional l'any 2024 va emetre una sentència molt important avalant la constitucionalitat de la llei que reconeix la personalitat jurídica del Mar Menor, de la Llacuna i de la seva conca, i per tant està avalant la possibilitat que l'Estat espanyol, un element natural, com pot ser un riu, tingui drets, tingui personalitat jurídica i drets a defensar i una representació. I això que està dient? Està dient que el Mar Menor ja no només és un espai natural que l'administració ha de gestionar i protegir, sinó que és un subjecte de drets que els quals es poden defensar davant dels tribunals, no? I per tant hi ha tota una estructura que a partir d'ara vigila com actua l'administració, quines decisions s'estan prenent. Inclús ja hi ha molts casos que estan davant de diferents tribunals en els quals doncs, l'entitat de representació del Mar Menor ha denunciat davant d'aquests tribunals la vulneració dels seus drets.
0: Per tant, o sigui que es pot defensar.
1: Exacte, doncs, a través d'aquest mecanisme de representació.
0: Doncs molt interessant aquest mecanisme, Susana. Moltíssimes gràcies per aquesta masterclass de dret que ens has fet al Rambla, de veritat. I a totes dues una abraçada i fins aviat.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Fins la propera.
1: Adéu.

0: Ei, Anna, què tal? Sóc el Jordi Casals de Solsona FM. Avui he passat per davant d'un taller d'una empresa d'aquí Solsona on li fan un objecte que estic segur que tots en tenim una a casa. Un ganivet pallarès. He pensat que demà al Rambla podíem convidar el David, el gerent, el director de l'empresa, que, si no m'equivoco, és a la tercera generació de la família que es dedica a fer ganivets. Vaja, per parlar una estona amb ell, perquè i si hi ha una cosa que em preocupa és com tenir els ganivets ben esmolats i ben afilats sempre. Perquè la seva no ens faci plorar, vaja, per exemple. Ja em diràs què us sembla.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
2: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que, com sempre, el que intenta és fer-te veure la televisió d'una altra manera. I què tindrem aquesta setmana al programa? Doncs de convidada, ni més ni menys que la mítica Salomé, que va guanyar Eurovisión amb el Vivo Cantando. També tindrem a l'Assumpta Vitòria amb la seva secció de història de la tele i, com sempre, el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, amb el seu racó en el que hi pot passar de tot. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil. Esteu preparats? Preparades? Comencem!
3: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
4: Doncs quan sona aquesta sintonia no podem parlar d'una altra cosa que no sigui de la història de la tele. Amb la nostra estimada Assumpta Vitòria. Assumpta, com estàs?
5: Molt bé, i vosaltres, com esteu tots?
4: Molt bé, contents d'escoltar-te, com
5: molt,
4: sempre.
5: Molt, escolta, contenta.
4: Què ens expliques avui, a veure?
5: Mira, he anat buscant, per no fer-ho com tan simètric, coses sueltes.
4: Sí.
5: I aleshores coses que a vegades ni recordem. Per exemple, te'n recordes de Si jo fuera presidente?
4: Ai, sí.
5: Del Fernando Tola, amb la Carmen Maura, que deia, nena, tu vales mucho.
4: Oh, i tant, que sí que me'n recordo.
5: Doncs això era de l'any 84.
4: Fixa't.
5: També hi havia aquest any La bola de cristal.
4: Ai, La bola de cristal, Assumpta.
5: Amb Alaska i Javier Gurruchaga, que triomfaron en televisió presentant un programa infantil con un toque diferente.
4: Mira, escoltem la sintonia, què et sembla?
5: Me sembla molt bonic.
4: Vinga.
1: La Caixa Tonta.

0: sabor la que todo el mundo le mola.
1: Todo Sota, el doncs, mundo le mola.
0: Estava molt bé aquell programa.
1: I ara també va haver-hi el 84 una cosa molt trista que fa molt de temps, la muerte de Paquirri.
0: Ai, mare meva.
1: Que deia, hagan lo que tengan que hacer i tot, i pobre home, eh?
0: Fixa't.
1: Va ser molt dur.
0: Va ser tremendo, eh?
1: I la Pantoja que deia, quiten les imatges, ho va prohibir.
0: Meva. Sí, sí, sí, va ser.
1: Tot això sembla ahir, però ja fa, pues mira, el 84.
0: Mare meva, sí, sí, déu-n'hi-do, eh? 40 anys ja.
1: És que és molt.
0: Més de 40, quasi, sí, sí.
1: Després ja, al mateix temps, Como Pedro por su casa...
0: Ai, Como Pedro por su casa...
1: El Pedrito mira. Ruiz...
0: Ai, el Pedrito, diu, que ara fa aquests vídeos, eh?
1: Que fa uns vídeos molt xulos, eh? L'altre dia va fer un que feia molta gràcia, que es va dibuixar com unes ulleres, deia, no m'acuerdo
0: sí,
1: de nada.
0: No m'acuerdo de
1: Soy
0: nada.
1: Soy Pedro, me llamo Pedro, me llamo Como, Como... És graciós, eh? És molt,
0: molt
1: bo,
0: molt,
1: eh?
0: Molt, molt bo.
1: Va anar a l'estrena del Rafael, també.
0: Ai, sí, que ho va comentar.
1: Hem vist una foto preciosa amb el Rafael. Que fort, lo del Rafael, eh?
0: Déu-n'hi-do, el tio allà aguantant, eh?
1: Que
0: com
1: maco,
0: un campeón,
1: que
0: eh?
1: Maco. Ai, Déu meu, que li duri, no?
0: I tant, que duri molt.
1: Bueno, doncs aleshores també teníem el Falcon Crest.
0: Ai, el Falcon Crest, assumpte.
1: Perquè ja no hi havia Dallas i aleshores van fer lo de Falcon Crest.
0: Mira.
1: A veure què passava.
0: Escoltem la sintonia. Falcon Crest.

0: explica l'assumpte.
1: Jo no sé què penses, però... A veure, sents la sintonia i t'arriba més al cor que els títols que llegeixo.
2: Això segur, assumpte.
1: Eh?
2: Sí, sí,
1: sents
2: sí.
1: Les sintonies i dius... Ai, això m'ha arribat a l'ànima. I dius, de què era? Ai, no sé, no
2: ai,
1: sé.
2: Ai, mare meva.
1: A què sí?
2: I tant, tens raó, assumpte.
1: Mira, també hi ha lo de los nuevos telediarios.
2: Doncs sí.
1: L'asturiana Ángeles Caso i la ibicenca Concha García Campoy, pobra Concha,
2: pobreta,
1: simbolizaron con su belleza una total renovación de los espacios informativos llevada a cabo por el Enric Sopena, mare meva.
2: Mare meva.
1: El Sopena.
2: El Sopena,
1: jo vaig conèixer molt. Era molt dur,
2: Sí, sí,
1: molt
2: que era dur, sí.
1: Molt dur, Molt al seu lloc. No sé, era impenetrable bastant, el Sopena.
2: Era molt, molt seu.
1: Sí, tenia la seva història.
2: I tant.
1: També hi ha Turno de Oficio.
2: Apa, Turno de Oficio. Explica una mica del Turno de Oficio.
1: Pues l'Antonio Mercero va mostrar les peripècies d'un grup d'abogats a l'Espanyola i el públic descobreix el talent de Juan Luis Galiardo després de la seva època de galant. Que mono era el Galiardo.
2: Mira, doncs escoltem una mica de la sintonia, també. Turno de Oficio. Molt bé.

0: L'any 86, any de plebiscitos, eleccions e ingreso a la Comunitat Europea, posa aquí que trae bastantes escàndalos a Televisió Espanyola.
1: Mapa, mare meva.
0: Però el brillo de luz de luna i el bon humor de Media Naranja el dulzan la despedida de Calviño.
1: Toma ja, assumpte.
0: A veure, també
1: vaya
0: és
1: que sempre,
0: història,
1: I sempre hi ha hagut coses d'aquestes,
0: Sempre, sempre.
1: Ho has vist,
0: És que la vida és així. Mira, també hi ha el referèndum de la OTAN.
1: Mira.
0: Felipe González ganó su difícil reto y la oposición puso el grito en el cielo por la actitud de Televisión Española en la campaña del referéndum.
1: Apa, aquí.
0: Això l'any 86.
1: Déu-n'hi-do.
0: Y al nombramiento de la Pilar Miró...
1: Ay, la Pilar.
0: Pilar Miró sustituyó finalmente a José María Calviño en la Dirección General de Radio Televisión y empezó a obrar por su cuenta y a deshacer todo... o casi todo lo hecho por su polémico predecessor, la Pilar Miró.
1: Déu-n'hi-do,
0: És molt forte, no?
1: És forte, Sempre hi han hagut coses d'aquestes, també.
0: Sí, el que passa és que no ens enteràvem tant com ara, oi?
1: Sí, sí, ja tens raó, ja, clar. Ara hi ha les xarxes i tot.
0: Clar, i tothom va buscar...
1: I s'entera tothom.
0: I una cosa fantàstica, el viaje con nosotros.
1: Ai, el viaje con nosotros, assumpte...
0: Que guai, no, també...
1: I tant, i tant.
0: Mira, diu, Javier Gurruchaga levantó polémicas y entusiasmos con su fantástico viaje por mundos de fantasía, en lo que encontró nada menos que a un enano muy parecido a Felipe.
1: Ay, ay, ay.
0: Això, sí, sí, sortia un enano que era muy parecido a Felipe.
1: Mare meva.
0: Jo no me'n recordava de res.
1: Tampoc.
0: I aquí hi ha la fotografia,
1: Mare meva.
0: O sigui que no ens inventem,
1: No ens inventem, està aquí escrit.
0: Un fantástico viaje por mundos de fantasía en los que encontró nada menos que a un enano muy parecido a Felipe. I aquí a la foto se lo vols penjar a la xarxa.
1: Mira, penjarem.
0: Home, home.
1: Home, sisplau.
0: Mare de Déu.
1: Mare de Déu, hermós.
0: I després ja, que noche la de aquel año, Miguel Ríos. Per cert, que això és un comentari meu, vaig veure l'altre dia per la nit amb això de l'LGTBI, que van fer un programa del Waldo de los Ríos.
1: Sí.
0: I el Miguel Ríos... Ai, no, es deia Waldo de los Ríos.
1: Sí, sí.
0: I el Miguel Ríos
1: sí.
0: El van escollir per fer la cançó de l'himno de l'alegria.
1: Mira,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Pues es veu que en aquell moment va sortir a la tele, que jo vaig veure, que la gent el va insultar per haver agafat la melodia de Beethoven i que va ser una cosa fortíssima.
1: Sí, sí, va haver-hi molta polèmica.
0: Molta polèmica, però clar, el temps ho borra tot,
1: Tot, al final... Ja
0: I, bueno, ell es va suïcidar, el Waldo
1: sí.
0: de los Ríos.
1: Déu-n'hi-do.
0: Per l'opressió i per tot el... Però
1: que
0: era fort. Un triomfador,
1: Totalment.
0: Perquè va començar a fer sinfonies i sinfonies.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I a Alemanya es veu que el tractaven de meravella.
1: Sí, sí.
0: Molt
1: doncs
0: bé, la vida.
1: Doncs escolta, la vida, Assumpta...
0: Molts comentaris, no?
1: Déu-n'hi-do, quina secció avui, plena de coses.
0: És xula, escolta'm. No?
1: Ha
0: Home, avui no tenim
1: fantàstica.
0: A la Nora...
1: Ah, no passa
0: que
1: res.
0: Que també ens posa una, present una mica.
1: Una miqueta, però... I un altre dia ja vindrà.
0: I tant que sí,
1: Escolta'm.
0: Sí.
1: Molt
0: doncs bé, hem
1: doncs
0: estat
1: mira,
0: aquí
1: hem
0: fins a l'any
1: 87. Avui tocava el 86, 87, i seguirem la setmana que ve més
0: si volen,
1: coses.
0: Sí. Mira,
1: I tant que sí.
0: És maco sentir les músiques, Joan.
1: Que sí? Doncs mira,
0: m'encanta.
1: Acabem la secció d'avui amb Viaje con nosotros i el Gurruchaga, que ens
0: molt
1: animi
0: bé,
1: una miqueta.
0: Molt bé, que sempre dona vida,
1: Vinga, doncs, viatjant, seguim amb el programa.
0: Olé.

0: Maria Rosa Marco Poquet, ella va néixer a Barcelona i és afincada a València, especialment coneguda com no per ser una de les quatre guanyadores del Festival d'Eurovisió. Ha sigut talonera de Frank Sinatra. Fins al 1963 va gravar més de 40 cançons per les cases discogràfiques de Iberofon i Zafiro. Al 1962 ja havia guanyat el Festival del Mediterrani amb el tema Se'n va anar, en català. Va actuar també en el Festival de València i en el Festival del Duero, on va obtenir el Premi d'Interpretació. Va gravar numerosos discs amb varietats diverses, sobretot en moltes cases discogràfiques com Belter i Iberfon. I el 1969 es va casar amb Sebastià García. Va gravar numerosos temes en català i castellà, entre els més coneguts 500 milles, L'arbre, Bésame mucho, Com el vent, La migrant, Puedo morir mañana, Isla de amor, de l'amor, O esperaré. Assumpció Vitòria, la presentem no. Ja perquè té,
1: bueno,
0: un currículum,
1: és que té un currículum, jo la
0: impressionant
1: conec.
0: I encara en queda, que ara en parlarem amb ella perquè això és llarguíssim,
1: Sí, sí, de fa tants anys i és una persona com molt, molt entranyada, molt estimada, com una part de la vida, no? Perquè jo vaig començar a Ràdio Barcelona amb l'Escamilla i ella anava ja a cantar a Ràdio Barcelona, després a Televisió Espanyola amb el Ricardo Soria, sempre venia, amb el Martí Maqueda, vull dir, sempre programa que es fes hi havia la Salomé, sempre. I jo me'n recordo que la Irene i jo, que érem, bueno, i ella també eren molt jovenetes, no sé, sempre parlàvem i no sé, eren com molt rebeldes, no? Tots plegats. Era una època molt bonica i li tinc un gran apreci.
0: Doncs anem a presentar-la. Salomé, molt bona nit.
2: Hola, macos.
0: Com estàs?
2: Molt bé. Vosaltres?
0: Molt bé. Cantats.
2: Però el que m'anava a fer l'any 63,
0: El 63.
2: Sí.
0: Doncs ho teníem mal controlat, això,
2: sí,
0: escolta.
2: Sí, l'any i el festival aquest de València, no sé quin no sé quin festival era. Era el festival de Venècia, no de València.
0: De Venècia. Ah. Venècia, tens raó, de Venècia,
2: sí.
0: Tens raó.
2: Sí, sí. Jo dic que a València no faig temps.
0: No, és veritat, és veritat. El Festival de Venècia, tens raó tu. Doncs, escolta'm, Salomé, encantats de parlar amb tu. Nosaltres som uns eurovisivos, ens agrada molt. I, a més, doncs, bé, jo encara que sigui més jove que l'Assumpció, m'agrada molt el món de la televisió i he seguit molt també la trajectòria de grans artistes, de presentadors, i en aquest cas, doncs, el cas de la Salomé, el teu cas, perquè realment que vas causar, doncs, furor i que va ser una de les presentadores i ets una de les que també es recorda més de tota aquella època del boom de la televisió.
2: Bueno, home, sí, no es pot dir que m'hi he entretingut.
0: No has passat, pas desapercebuda, ja t'ho dic jo.
2: No, no m'hi he entretingut fent encaix de buixets, no.
1: Recordo tant, per exemple, com vas fer lo de Se'n va anar, que vaig anar al teatre a veure, també, i va ser tan maco aquella època teva, cantant el Se'n va anar i totes les cançons, era una època...
2: Bueno, en realitat la meva època va començar amb el Se'n va anar.
1: Oi que sí?
2: Perquè jo abans no feia res.
1: Jo recordo tant quan cantaves i que era tan bonic.
2: Abans no feia res, jo em dedicava a estudiar i després el Se'n va anar vaig continuar estudiant,
1: clar.
2: Si no, el meu pare no em deixava cantar.
1: Clar.
0: No et deixava cantar.
2: No. Si deixava els estudis no em deixava cantar, no.
0: En aquella època, clar, la cosa era molt diferent d'ara.
2: No em deixava cantar i, a més, escolta, jo tampoc li vaig demanar, que no em deixés cantar. Ai, jo tampoc li vaig dir mai que jo deixaria d'estudiar, perquè a més a mi m'agradava estudiar, però també m'agradava cantar.
1: Clar.
2: Però ell volia que ell em va dir, si vols, si pots compaginar les dues coses, aleshores d'acord, però si jo veig que portant sempre molt bones notes comences a fer el tonto, les cançons s'han acabat, i no, i bé, ens vam entendre molt bé. Les cançons, el meu pare, la meva mare i jo.
1: Escolta, jo, per exemple, que recordo l'època antiga de televisió i l'època d'ara, podries explicar-nos, per exemple, quan vau anar a Eurovisió, quins avantatges o quines coses us donaven? Perquè jo me'n recordo haver anat a coses que presentava, no sé, la Ribas Castro, i ni cobràvem gens nosaltres, els presentadors.
0: Com ha canviat tot.
1: I després hi havia gent que venia, doncs, no sé, com el Duodinàmic i tots aquests, i amb prou feines cobraven, no sé, era molt diferent d'ara. Vull dir, podries explicar alguna curiositat que jo pugui entendre dels cantants o alguna
2: home,
1: cosa d'aquella època?
2: Home, sí, abans, per exemple, doncs es feien algunes presentacions, alguns còctels, alguna cosa d'aquestes, no? Es feien a Barcelona molts còctels a la Terrassa Martini, si recordeu.
1: Ara, sí, senyora.
2: Amb l'Audet Pinto, que venia, i allà ens ajuntàvem tots. I el que passa és que les cases de discos, doncs, de tant en tant, feien algun còctel, alguna trobada, així, amb artistes d'ells, però també convidaven els altres artistes d'altres cases. No hi havia la punyeteria, per exemple, que hi ha ara. No, si vas allà, no vas allà, perquè nosaltres, perquè nosaltres,
0: sí,
2: perquè... No, allò era més... Era tot molt... molt més pla i més clar, i estàvem, i nosaltres no estàvem per aquestes punyetes de que si cobra, que si no cobra.
0: Si
2: nosaltres
0: no
2: cobràvem a l'hora de treballar.
0: Què et sembla si escoltem una mica del Se'n va anar?
2: Vale.
0: Que a mi m'encanta.
2: Vale.
0: Quina veu.

0: Quina veu.
1: Quina cançó més de veritat.
0: Per favor.
2: Quin pito.
1: Quina veu més de veritat, nena.
0: Oh, quina com ha canviat tot.
1: És que es veu
2: no, ha canviat la manera de fer les coses. Però els cantants no han canviat.
0: Però aquestes cançons han quedat de per vida. Aquestes cançons...
2: I no les pot explotar.
1: No
2: les pot explotar perquè ara no hi ha les facilitats que hi havia abans. Les coses s'han de dir
0: com són.
2: Però... abans nosaltres teníem més facilitats perquè teníem més... ho estàvem descobrint tot.
1: Exacte.
2: Les gravacions, els discos... I ara, escolta, ara tothom... sembla que neixi ensenyat i si una cosa no van sobre segur, no volen saber res, i així s'estan perdent molts valors, perquè hi ha gent molt vàlida avui dia, també.
0: Hi ha molta cosa prefabricada, això
1: molt.
0: Sí, eh?
1: Mira,
0: sí,
1: bueno, dia...
2: sí, però jo he sentit de gent, jo he sentit gent que no està prefabricada, que sí, que n'hi ha molts...
0: Però
2: jo he sentit gent molt vàlida, que segurament no són aquests que tenen tant d'èxit.
1: No,
0: segurament.
2: Però és allò, saps? Jacinto Benavente, los intereses creados.
1: Sí, senyora.
0: Sí, aquí està.
2: Saps? Però hi ha gent molt vàlida, hi ha gent que canta molt bé i que té unes veus molt precioses.
0: Escolta'm...
2: Però això és que els enganxi algú que, doncs, que cregui en ells. Que, és a dir, que cregui en el cantant, no fer negoci.
1: Exacte,
2: perquè ara avui en dia els cantants semblen
1: clínics, sí.
2: Usar i tirar.
0: Aquí està, aquí està.
1: Sí.
0: Operació Triunfo mateix, per
1: exemple. Sé qui era l'altre dia que només té una gala. Home, la Lucrecia m'ho estava explicant l'altre dia, una gala aquest estiu.
2: No, però escolta, la Lucrecia no sé, però hi gent...
1: Per dir gent... que diu, bueno...
2: No, però gent de campanetes i ui, aquests que ara totes les revistes i tots els cacaus. I després mires la data de i dius, bueno, però escolta, tanta real i tot tens de... sis gales, 10... quan nosaltres en fèiem... Nosaltres havíem fet allò que deien doblete. Acabar de treballar en un poble i anar a un altre poble a 20 o 25 quilòmetres.
1: I tant, i tant.
2: Però clar, és que tot ha canviat també, clar. És que tampoc ens podem tancar amb allò que va ser. Allò ja ha passat. El que passa és que allò era millor que això.
1: Era molt millor la qualitat de so, també.
2: Sí,
1: jo trobo que ha perdut.
0: Home, déu-n'hi-do, la qualitat que hi havia,
1: La qualitat, perquè, per exemple, mira, vaig passar l'altre dia per Gràcia, per una botiga, i venien disc d'això de vinil.
0: De vinil.
1: A 30 cèntims, i em vaig parar com un respecte.
0: A 30 cèntims, mare meva.
1: 30 cèntims, i vaig mirar, hi havia Alberto Cortés, Manolo Gas, una quantitat de gent, Josep Guardiola, a 30 cèntims. I jo em vaig parar i vaig dir, oiga, què passa con estos discos? Dice, bueno, va la gente, los deja en la calle, ni siquiera los dejan a los hijos. Y nosotros los cogemos y los vendemos.
2: No, doncs, escolta, no sé, perquè s'estan posant de moda una altra cosa.
1: Pues mira, a la
2: gent
1: vaig quedar paradíssima.
2: Escolta, i trobar, el que passa és que, bueno, potser, doncs, bueno, hi ha gent que no els vol i tal, però jo que tinc vinils, a mi m'han oferit verdaderes
0: joies, no?
1: Sí, senyor. Ah. Jo també els tinc guardats tots, eh?
2: Sí,
1: tinc com,
2: però,
1: bueno...
2: no meus, no.
1: No, clar.
2: Bueno, avui en dia, per exemple, jo tinc tota una col·lecció de la Barbara Streisand,
1: sí.
2: I tota una col·lecció del Frank Sinatra.
1: Sí.
2: I tota una col·lecció del Tony Bennett. I, escolta,
0: Tony Bennett.
2: I tinc un...
1: Michael Jackson té tots els vinils, la meva filla.
2: Un germà d'una cunyada meva que hi entén de tot això i que es dedica a tot això, diu, tu no saps el que tens això. El dia que vulguis fem preu i jo t'ho compro.
0: Hombre.
2: Ja veus tu.
1: Pues em va impressionar molt això perquè dic, o ells no saben el que tenen aquesta botiga de Gràcia, o jo tornaré perquè és que hi havia disc de veritat que valien la pena, eh? Però molt,
2: sí.
1: Molt. Mm. Hi havia com una habitació plena. Jo dic,
2: sí, bueno, mira, no.
1: Dius que la gent no ho vol. Jo dic, vale.
0: Doncs,
2: sí. Bueno.
0: Aquest cap de setmana, Salomé, tenim el festival d'Eurovisió. Ja portem unes quantes, però m'agradaria, doncs, com no, recordar amb tu el teu pas per aquesta festa, en aquest cas aquest festival, que en aquest cas, doncs, escolta'm, ets una de les guanyadores d'Eurovisió.
2: Que
0: això...
2: Està fatal, quasi no me'n recordo.
0: Pues, escolta'm...
1: De quin color era el vestit?
2: Eh?
1: De quin color era el vestit?
0: Blu. Blau, no?
2: Blau, turquesa, com... clar.
1: Escolta'm,
0: jo volia comentar, per exemple, una cosa. El teu vestit podia ser que estava dissenyat per el Pertegaz, Manuel Pertegaz, i pesava 14 quilos.
2: Sí, sí, no pesava, no, pesa.
0: Pesa 14 quilos. I estava compost per uns canutillos, no, de porcellana.
2: De porcellana, sí.
0: Un blau així com pastel.
2: No, és un turquesa clar.
0: Turquesa clar i tres collars.
2: Sí, portava tres collarets, es veu que no em van tindre prou i ala.
0: I escolta, i pesaven un quilo, d'un quilo, cada collaret.
2: Sí.
0: Déu-n'hi-do, escolta'm.
2: Sí, bueno, però
0: escolta'm. I atenció, vas cantar El Vivo Cantando en 8 idiomes diferents.
2: En 8 no ho sé.
0: Espanyol, català, euskera, francès, alemany, italià.
2: No, no, no. Alemany no.
0: Alemany no, al final.
2: No.
0: Italià, anglès,
2: sí.
0: I serbo-croata.
2: Serbo-croata, sí.
0: Sí, que déu-n'hi-do.
2: Amb alemany no el vaig arribar a fer.
0: Amb alemany al final no vas acabar de fer.
2: No, vaig arribar a fer.
0: Anem a escoltar...
2: No, perquè ja tenia prou terrabastall.
0: Ja en tenies prou en aquella època. És que aquell moment devia ser un bombazo tot.
2: No, ja va ser un moment de bogeria.
0: De bogeria.
2: Totes les èpoques tenen les seves edats. A mi aquella pallissa me la peguen ara i em maten.
0: I es maten, clar.
2: Clar, però escolta, als 23 anys, mira, posa-me-les aquí, que no tinc butxaques.
3: Clar.
0: Déu-n'hi-do. Doncs recordem aquest tema que, vaja, pels qui no el coneguin, els que el coneixen, segur que els hi ve de gust recordar una estoneta. Vinga.

0: Un tema que, bé, molta i molta gent coneix, malgrat que hagi passat el temps.
1: És que ha marcat època.
2: No, però saps què passa? I saps per què se'n recorden més? Perquè va guanyar.
1: Clar.
0: També.
2: Perquè hi ha hagut cançons fantàstiques que no han guanyat i ningú se'n recorda.
0: Això sí.
2: Però, clar, era un premi.
0: Era un premi.
2: I era la segona vegada que Espanya guanyava.
1: I era molt impressionant.
2: Allà va ser un terrabastall.
1: Clar, llavors era molt impressionant.
0: Hi havia, en aquell any, hi van participar artistes com, per exemple, Lulu, del Regne Unit,
2: sí.
0: Frida Bocara, de França,
2: sí.
0: I Leni Kurr.
2: La Frida era molt amiga, sí. La Frida i jo érem molt amigues, per cert, que es va morir fa 3 o 4 anys.
0: Fa poc, sí.
2: Sí, jove, molt jove, es va morir.
0: Déu-n'hi-do. I, escolta'm, va rebre el galardó a Madrid, no?, de mans de la Maciel.
1: Què en saps de la Maciel? Fa moltes que no en sé res.
2: No ho sé. L'altre dia la vaig veure en una revista.
0: Sí.
2: I les revistes, i aquesta, bueno, aquesta classe de revista, no diré sí. quina revista és, perquè tampoc no...
1: La
2: no
1: revista és de los dentistes, que quan
2: no vas... No li vull fer publicitat.
1: No.
2: D'aquestes revistes, sí. que si no es claven amb la gent. I llavors
0: no
2: posaven, i posaven una foto de la Maciel d'ara.
0: Sí. Uh-huh.
2: I una foto de fa 40 anys.
0: Què dius?
1: Qué alegre, qué bonito.
2: Y llavors, pues, tiempos pasados fue mejor.
0: Oh.
2: Cualquier tiempo pasado fue mejor.
1: Oh, qué burros.
2: Y escolta, ara...
1: Qué burros.
0: Quin poc mal gust.
2: Sí, està, però ho fan amb tothom.
1: Sí, tothom, amb tothom.
2: I ara, pues clar, escolta, la Maciel, no, la Maciel i jo i qui sigui.
0: Sí, sí.
2: Com hem d'estar igual que fa 40 anys, burros?
0: Per favor.
1: I a part, que també depèn de com t'agafen en un moment donat, sense maquillar, maquillada, depèn del pla, no, de la forma...
2: No, però escolta, encara que et posin flors i violes.
1: Sí, bé, sí, clar.
2: Jo no estic igual ara que fa 40 anys.
1: No, clar.
2: Que sigui molt bé conservada i tot el que vulguis.
0: Però estàs guapíssima. Estàs guapíssima, Salomé.
2: Sí, bueno, però no estic igual.
1: Clar, és diferent.
2: Perquè, escolta, jo miro el mirall i jo no m'he enganyat mai, eh?
1: No.
0: Clar que no.
2: I jo tinc una foto amb un racó de casa que sempre dic, la trauré d'aquí. Però la trauré no per res, per posar-ne una altra. I el meu home diu, si la toques, nos divorciamos.
0: Mare meva, home, pobra, però no la treguis.
2: I em veig aquella foto que jo devia tindre 35 o 37 anys, igual cara. Que dic, va, home, per la mort de Déu. Però és que una cosa és que ja ho sabem, perquè canviem tots.
0: Clar.
2: I tothom ens fem grans, i afortunadament el que es fa gran, perquè el que no es
0: home,
2: fa és que cascar.
0: És que ja no hi és.
2: Sí.
1: Sí.
2: Però és la mala idea que hi ha.
1: Hi ha molt mala idea.
0: La mala fe aquesta, hi ha molt mala fe.
2: Sí, hi ha mal estil, mala idea, van a fer mal.
0: Van a fer mal.
2: I no fan mal, no. Ja veus tu, el tiempo pasado, i clar, estava ara, ella, sí, que demà hi puc ser jo, eh?
0: Clar, ja.
2: Estava
0: sí.
2: ella amb un barret i tot, de vestir d'aquella manera que va ella, sembla que porti draps i coses d'aquestes.
1: Sí.
2: Però bueno, ella va com li dona la gana.
1: Clar.
2: I després una foto de fa 40 anys.
1: Sí.
2: Tiempos pasados
1: antes, sí,
2: jo perquè no sé qui són els que ho ha fet, però penso bueno, aquesta encara té carnet d'identitat, que hi haurà gentola d'aquestes que no tenen ni carnet d'identitat.
0: No, segur.
2: Doncs clar, doncs és això, és que tot ha canviat molt tot, i moltes coses a pitjor.
0: I Salomé, el festival com el veus actualment, aquesta evolució que hi ha ara mateix?
2: Pues escolta, és que tot té que evolucionar. Que t'agradi un més o que t'agradi menys, això també estem d'acord. A mi ara el festival no m'agrada.
1: No.
0: És que ha canviat.
2: A mi no m'agrada. No sé si és un festival de cançons, un festival de televisions,
1: sí.
2: un festival de sonats,
0: sí,
2: un
0: sí.
2: festival de coreografies, a
0: sí.
2: veure allà qui la fa més grossa.
0: És que aquí no està, sé. Aquí està.
2: No
0: aquí està, aquí està, perquè
2: però,
0: ara premia el show, premia el show a la cançó.
2: O sigui, sí,
0: no
2: es busca. Però és això, escolta, les coses han canviat i ho agafes o ho deixes. Aquí, escolta, la televisió té un botonet que l'apagues i l'encens.
0: I tant.
2: Si vols, el veus. Si no vols, fora.
1: Bueno, també com ahir els Premis Max, que tothom parlava de l'IVA, i és clar, cada any parlen del mateix, i clar, la gent també n'està una mica cansada, el públic.
2: Bueno, sí, però també, escolta, parlem en plata.
0: Hombre, Déu-n'hi-do,
2: eh? És una cabronada aquest IVA tan gran.
1: Però és que jo no sé què tenim.
0: Mira què va dir la Rosa Maria Sardà, els hi va fer una botifarra.
1: Ja.
2: No, jo no sé què els hi va fer,
1: però
2: perquè
1: potser és la que té menys dret a queixar-se.
2: Tampoc hi ha que arribar a l'ordineria.
0: No, tampoc.
1: Clar, tampoc té tant dret a queixar-se, vull dir, hi ha gent que sí que es podria...
2: Però
1: una plataforma.
2: Avui dia l'espectacle està, no, està
0: molt castigat,
2: malament,
0: eh? Està castigat,
2: i si continuen matxacant-lo d'aquesta manera, encara ho estarà més de malament.
0: I
2: de l'espectacle viu molta gent. No viu només el que dona la cara.
1: Clar.
2: A darrere del que dona la cara hi ha molta gent.
0: Home.
1: Moltes famílies.
2: Hi ha músics, hi ha modistes, hi ha tramoyistes, hi ha arranjadors, hi ha electricistes, hi ha moltes famílies que viuen.
0: I tant.
2: I s'està acabant perquè, escolta, aquest IVA tan alt, coi, perquè no el posen a l'IVA, jo què sé, anava a dir un disbarat.
1: Sí,
0: ja
1: t'hem entès.
0: Ja t'hem entès.
1: T'hem entès perfectament.
0: Sí, perquè és que realment que és una... Bueno, és denigrant, perquè certament la gent... que és molta, que es pensa que són quatre gats que viuen del món de l'espectacle, viuen del món del cinema.
2: No, del món de l'espectacle viu molta gent.
0: Molta gent, molta.
2: Perquè, escolta, per quina raó les flors tenen un 4% i l'espectacle, la música, la cultura, en definitiva,
0: mira,
2: té un 21%.
0: A mi m'encanta, per exemple, anar a veure musicals. M'agrada veure teatre. I què passa? Que vaig a buscar l'entrada... Colló, 40 euros.
2: I et foten una clatellada que et deixen tremolant.
0: Tu imagina't, me'n vaig amb la meva família, dic, va, vull fer un regal a ma mare, o al meu pare, o qui sigui. Va, anem als quatre, mira, ja són 100 euros.
2: No, és privatiu.
0: No pots.
2: És privatiu. Tu necessites... mira, aquí vindran a veure un nano que a mi m'agrada molt, perquè és, no el conec gaire com a persona, però crec que és una bona persona i, a més, és molt bon artista. Que és el... com se diu aquest noi? Ai, aquest noi que és de Castelló, que fa imitacions.
0: Ah!
1: Alberto!
0: No, que fa imitacions.
1: El Dani Rovira, Alberto...
2: No, que estava de jurat a Tocar a Més Suena.
0: A Tocar a Més Suena.
1: Ah,
0: pot ser... Ah, sí, el Carlos Latre.
2: Carlos Latre,
0: és boníssim.
2: Bueno, doncs resulta que vindrà ara bé aquí al teatre.
0: Sí.
2: Doncs, escolta, una butaca val 34... Sí. Euros.
0: Sí, sí, ja em diràs, per una hora i mitja d'espectacle.
2: 34 euros, una.
1: Sí, sí.
2: Només que vagin quatre persones...
0: Compte.
2: A repestir cabells, doncs.
0: Compte amb això.
2: Hi ha molta gent, doncs, que es reprimeix, que no hi va, però no hi va perquè no pot. Doncs, coi, deixeu-vos estar de tantes punyetes i baixeu, per exemple, això.
0: Això.
2: Baixeu això perquè no és només el que dona la cara.
0: Clar.
2: És que hi ha molta gent que viu de l'espectacle i de la cultura.
0: Sens dubte.
1: L'altre dia vaig estar fent una gala, vam anar a veure el Joan Pera, i em sembla que tenia també un parell de gales només, no tenia gaires gales.
2: Sí,
1: una
2: a
1: Sant Cugat, l'altra no sé on...
0: Clar, perquè és que en part és això.
1: Té que baixar tant el caché que no val la pena.
0: Has de baixar el caché d'una manera que dius...
1: Que no val la pena.
0: I jo de què visc?
1: Clar.
2: No, està tot molt tronat, també s'ha de dir que la vida ha canviat molt,
0: sí,
2: i els gustos també han canviat.
0: També.
2: Però, de totes maneres, hi ha moltes coses, molts espectacles que no es fan, i quan es fan la gent no hi va perquè és massa car.
1: Sí.
0: Però, bueno,
1: sí, tens raó.
0: I tant. I de la televisió, què me'n dius, Salomé? Perquè vull dir, la televisió, poca cosa.
2: Mira, nen, jo he arribat un moment que la televisió només veig sèries que m'interessin.
1: Clar.
2: Ja està, perquè, escolta, hi ha gent que es baralla. Gent que
1: tot el dia, aquesta tarda.
2: Per fer una gràcia et surt un, i per fer gràcies comença a dir disbarats i a dir tacos. El Gila no li vaig sentir
0: mai.
2: Una paraulota.
1: I sempre,
2: la gent es tirava de cul per terra.
1: I sempre deien que l'important no era posar-te amb les persones, sinó fer imitacions. O sigui, el que parlen de tothom.
2: Si no es posen amb aquest, amb l'altre, que si una geperut, que si l'altre està tartamut...
0: No es ven.
2: Que si l'altre ja no fan gràcia.
1: No.
0: I a més, aquests programes, tot està amanyat, tot és una pantomima.
2: Sí.
0: Tu te baralles amb aquest, tu crides quatre tacos...
1: Un guió està plert, però tiradíssim, eh?
0: Tots.
2: Jo, és que no, si no són o pel·lícules o sèries, però sèries que comencen i acaben, eh? Aquestes que duren una botifarra...
0: Ai, sí, és que n'hi ha que duren una eternitat.
2: Tampoc m'interessen. Una pel·lícula. Jo a les 10 em comenceu la pel·lícula, o a les 10 i mitja em comenceu la pel·lícula, si m'interessa, i després et dic una altra cosa. Et fan... que jo també ho comprenc, escolta, sí. Les privades viuen de la publicitat, per tant, sí. Tenen que posar publicitat. Sí. Però estàs veient una pel·lícula i t'endinyen la pel·lícula al principi mitja hora. I tot un plegat, et tallen la pel·lícula i et fan 20 minuts o 25 minuts de publicitat. Ostres, quan torna la pel·lícula ja no saps de què va.
1: Sí.
2: Per això és una posició que jo comprenc. Són televisions que viuen de la publicitat i que, escolta, no tenen més dimonis que posar-la. Però, clar, jo també, allò que dèiem del botonet, jo també tinc l'opció de veure o no veure-ho.
1: O agafar un vídeo que tens tu una pel·lícula que t'encanta i te la poses i ja està.
0: Doncs, Salomé, moltes gràcies per atendre'ns, ha sigut un plaer. T'acomiadem amb Frank Sinatra, que sabem que t'agrada molt.
2: Moltíssim.
0: No sé, a mi m'encanta aquesta versió de Over the Rainbow, que m'encanta.
2: A mi m'agrada qualsevol cosa que canti ell.
1: Una abraçada molt forta.
0: Una abraçada, Salomé.
2: Cuida't
0: molt.
2: Un petó per tot.
0: Fins sempre.

0: Li diu de tot, però amb ell això li importa un bledo. Ja sabeu qui és, no? És el nostre estimadíssim Toni Rovira. Del Toni Rovira i tu, el mateix. Anem a connectar amb ell, a veure si el veiem a través de la nostra tele dels encants. Toni Rovira! Toni! Sembla que s'ha espatllat la tele. Toni Rovira! Toni! Ara, em sembla que el veig ja. Toni!
1: Què tal, la missa de la Casa Tonta? De nou amb vosaltres, sóc en Toni Rovira i per la xarxa, a veure què passa per aquí, pel plató, sempre abans de començar el programa. Doncs hi ha coses interessants que us puc apropar doncs, a vosaltres per passar-ho una mica millor, perquè la vida el que es tracta és de passar-ho bé. I avui, doncs, mira, en el programa tinc una cantanta que ja torna per, no sé si tercera o quarta vegada, que és una noia que fa un cant a la terra perquè té connexió directa amb la naturalesa i que es diu, perdó, Hippia, per culpa d'un caramel, eh? I que estan aquí per presentar-se al seu últim EP. Què tal, Hippia?
2: Hola, Toni, doncs encantada d'estar aquí amb tu.
1: Ui, molt, molt, molt hippie et veig avui, eh?
2: Sí, sí, sí, sí, com sempre, amb la meva línia blanca aquí a la barbeta.
1: Què significa aquesta línia blanca?
2: És un crit de força indígena, arrel indígena, però com també sóc catalana, doncs per això faig les meves cançons en català i en anglès per expandir el català per a tot el món.
1: A tu et diuen la catalana indígena, no?
2: Indígena perquè tinc ànima indígena, perquè soc terra, estimo la natura respecte als animals i tinc el cor català perquè he nascut aquí i per això vull demostrar amb les meves cançons el meu amor per la meva terra i aquesta fusió de català, anglès i afro house. L'afro house té que estar present, aquests tambors per a que et pugi la vibra.
1: Afro house, què significa?
2: Afro house és música electrònica, però un beat repetitiu amb tambors, que és el que es porta ara més de moda, i això funciona doncs, per a alegrar-te el dia, que és el que jo vull, que crear experiències, no només que escoltis la meva canció, sinó que sentis i que et creï una experiència mentre ho estàs sentint.
1: Que entri una mica en connexió amb la terra, potser.
2: Okay. Totalment. De fet, la cançó Gaia, que és la deessa de la terra, no és només una cançó, sinó que és un recordatori. Vull que la gent només balli, sinó que també recordi d'on ve.
1: Gaia significa terra? O...
2: Sí, és la deessa. És la deessa de la terra. Llavors, aquest cant és cap a Gaia.
1: I d'on et ve tu, aquesta espiritualitat tan gran?
2: Doncs em ve de fa 5 anys, realment. D'un abans i un després que vaig tindre amb una lesió molt greu al nervi mitjà i vaig estar un any amb mi mateixa, amb el meu dolor, fora del món actual i em vaig donar compte de lo que és realment la vida, que s'ha d'agrair cada dia i aquesta connexió amb la natura i amb els animals perquè formem part del mateix fil de la vida.
1: I això els dic cada dia en els monòlegs, que cada dia em dona gràcies per veure la llum, per poder obrir les finestres de la nostra vida i saber que estem encara vius i formem part d'aquest univers de la Terra.
2: Això és la vida. I és important també saber que tenim que crear la nostra realitat, també. O sigui, que si vibrem baix, que si sempre estem pessimistes, al final serà una bola de neu que cada vegada l'univers ens dirà «Ah, vale, tu vius així, doncs et donaré això». Però si vivim amb alegria, ens donarà abundància a l'univers.
1: I com sempre, doncs, unifiques el ball amb la música, no? Perquè tu eres ballarina, no? Mm-hmm. I que fins i tot havies treballat amb la Shakira.
2: Totalment, sí,
1: la
2: sí.
1: La gran Shakira.
2: La gran Shakira. Sí, sí, he treballat 2 cops amb ella, que ha sigut per a mi doncs, una experiència increïble, perquè aprens molt. I com a ballarina professional, doncs tinc aquesta fusió que avui veureu al programa de música electrònica i de ballarina.
1: Tu muntes les coreografies, també, clar perquè és coreògrafa també, i directora també de ball, sí. I bueno, i què més ets ja?
2: Sí, com tu, Toni.
1: Compositora, sí. I què més?
2: Sí. Bueno, tinc els meus productors musicals, que són Estem Productions, però he de dir que la cançó de Gaia i la cançó de I Dream in Catalan la he produït jo, l'he fet jo. Igualment, tinc el recolzament dels meus productors, eh? Això s'ha de dir.
1: Crec que la Shakira ha fet un concert que ha batit rècords d'audiència, no? Ha tingut més gent que la pròpia Madonna, no?
2: Va tindre, crec que 2 milions d'audiència al seu concert de Brasil.
1: Tan gran és la Shakira.
2: És molt gran. I cada vegada més, si és que està a la última, si no para.
1: Des de que s'ha separat, que jo crec que ha anat més.
2: Pues sí.
1: Sí.
2: Sí, sí, sí, perquè jo quan la vaig conèixer encara estava a l'etapa antiga. Però ara la veig molt renovada i hem de seguir tot el que fa.
1: Això és un exemple per aquells que ploren quan se'ls acaba una història d'amor. Tu, que no passa res, que tot té punt i seguit.
2: Sí, no. S'ha de continuar, s'ha de tirar endavant i el que tenim a la vida també ets tu mateix, perquè venim sols i ens anem sols, és el que hi ha, no? Llavors, doncs, et tens a tu mateix, doncs segueix. Segueix la vida amb tu.
3: Molt bé, doncs bé, està preparat pel programa, no? Sí. Ja els hi hem adelantat als nostres amics. Welcome to Hippia, es diu, el seu treball.
2: Sí, sí. Welcome to Hippia és l'EP d'aquestes 5 cançons.
3: Pues apa, que escoltin la que més els agradi.
2: Exacte.
3: Va, recomana una perquè posin ara mateix a la ràdio.
2: I Dream in Catalan.
3: Hala. Bueno, pues bé, està arreglat. Corre, jo me'n sí, vaig a veure què passa per aquí. Ui, ui, ui, perdoneu, perdoneu, però és que... No calla, no calla, la xerra... Què xerres? De què xerres?
4: Què dices, Toni? Que estoy preparando el proyecto.
3: Ui, ui, ui, perdoneu, perdoneu, però és que... No calla, no calla, la xerra... Què xerres? De què xerres?
4: ¿Qué dices, Toni? Que estoy preparando el proyecto Huellas, que he traído un cajetón así de gordo.
3: Ha tardado 15 días en preparar la
4: casa. Ah, no.
3: Por favor, qué lentitud.
4: Grande, importante, importante.
3: Qué lentitud.
4: No, lentitud, nada.
3: Una caja grande que estará vacía.
4: No, ya está llena.
3: ¿Está plena? De fum.
4: De aire.
3: Plena de fum. Yo había visto por aquí al Jorge de los Sultanes y no sé dónde está. No hi és, el Jorge de los Sultanes? Ah, però hi ha el David. Hola, David. Com està? Sembles a Venus, eh?
5: Bé, i tu?
3: Aixeguda a la xeslón.
5: Sí.
3: Quants quilos peses?
5: Ai, no ho sé, no m'he pesat.
3: Ah, ara té vergonya de reconèixer-ho.
5: No ho sé, Toni.
3: Reconèixer que estàs massa gros, eh?
5: Ja, però on hi ha quilos, hi ha alegria, carinyo.
3: Segueixes tenint molta... Molta d'allò, no? Molta sol·licitud, no?
5: Sí, justament aquest divendres vaig quedar amb un.
3: Ah, sí?
5: Sí.
3: Segueixen caient a la teva xarxa, els homes?
5: Correcte, Toni, segueixen caient...
3: De quina edat cauen?
5: Pues entre 30 i 35.
3: David, bueno, l'home que vol triomfar a les xarxes, que és creador de contingut,
5: sí.
3: I què més?
5: I, bueno, el Toni em va entrevistar, va fer una entrevista amb mi.
3: Ah, sí, que si la volen veure, veuran quin tio més sèrio, eh? Encara que no ho sembla. On te la poden veure?
5: A YouTube.
3: Al canal de Toni Rovira, no?
5: Correcte, sí.
3: David Jiménez?
5: Sí.
3: El mateix. Sembla, si la veieixo asseguda aquí en el sofà, bueno, com una Venus, eh? En aquí. Com van les xarxes? Com van les xarxes, Sergi?
6: Ui, les xarxes van que cremen, eh? Perquè ja volen...
3: La xarxa
6: de televisions locals.
3: No, home, no, les xarxes. Com van les xarxes? Tu portes
6: les xarxes. Molt bé, estem a tope. Ara estem fent la caixa de la Charo, que com tu dius...
3: Ha tardat 15 dies en preparar una caixa.
6: Però, ojo, quina caixa, eh? És una caixa ben grossa. Això és
3: important és que posin monedes. Perquè
6: molts diners. Ara la muntarem.
3: Digue'ls al becari que em preparin la informació que els hi ha demanat, sisplau. Vols recordar-los?
6: I tenim una burbuja freixenet aquí. Sí. Bueno, qui és?
3: Una burbuja freixenet.
7: Sos el tapón codorniu, el más viu.
3: Jorge de los Sultanes, però què mariquita que va.
7: Però què haces, Toni? Què haces? Què és una xarxa? Me estaba vuelvo loco. Una xarxa no és esa que se pone a cuatro patas en una casa, una xarxa.
3: Però vas todo dorado.
7: De burbuja freixenet, Toni.
3: Pero es muy gay este look, ¿eh?
7: Este look es muy gay, Toni, es muy gay. Hoy venimos preparados para llenar la caja, el chaquetaje y la Charo que cabe dentro de la caja. Fíjate.
3: A ver, cántame un poco. ¿Pluma, pluma gay o cuál es otro de tus
7: estilos? Agente, deténgame pronto.
3: A ver, ¿cómo hace la canción? A ver, ¿cómo fa la canción?
7: La canción fa agente. Deténgame pronto. ¿Esto quieres decir?
3: Claro. A ver.
7: Porque una locura voy a cometer. Voy a meter a la Charo en esa caja. Y te lo juro que va a caber. ¿Qué te ha parecido, eh? La...
3: No.

0: que està bullint i bullint i bullint. M'has preparat la informació, nen, de demà, qui ve demà?
1: La Alba Moreno.
0: Qui és Alba Moreno?
1: Pues una cantant molt, molt important.
0: És una cantant que és un nou llançament d'Universal.
2: La Vega,
0: sí. Vega, tu m'estàs preparant a... Què li passa a la Vega?
1: No sé, no sé què li passa a la Vega.
0: Tu estàs enamorat de la Vega, no?
1: No, no.
0: Sí, però t'ha dit que no, que li van les noies. T'ho ha dit davant meu.
1: Sí, sí, m'ha dit. Però a mi m'agrada les noies.
0: Ara que ha marxat ella, t'has quedat parat.
1: Això no pugis a la ràdio.
0: No, perquè tu et havies fet il·lusions.
1: Sí.
0: Però això no vol dir res. Avui en dia la gent jove, un dia els agrada una cosa, demà una altra.
1: Claro.
0: Ah, tu pots seguir somiant. Estàs trist.
1: Uf, molt, molt.
0: Mira, en vez d'estar-me preparant la informació, estàs jugant. A què estàs jugant?
1: Perquè ja te l'ha preparat. Al tenis.
0: Al tenis. Bueno, Vega, m'has preparat la informació o no?
3: Sí, l'he preparada.
0: De qui?
3: D'Alba Moreno.
0: No, això la feia ell. Tu em feies aquest noi de color.
3: Ah, ostres.
0: Que no m'ho preparat el noi que ve?
1: Pues
0: si tinc com a tu l'Orlando, ja. Quiñones.
1: Ai,
0: estan distrets, Déu meu. Bé, amics de la Caixa Tonta, us deixo perquè tinc que fer el programa. Gràcies per deixar-me sortir a la vostra finestra.
4: A tu, Toni.
0: I ja sabeu una cosa, Catalunya, t'estimo. Adéu-siau, adéu, Joan.
4: Gràcies, com sempre.

0: vamos, hay que me mono, ¿eh?
1: Porque cuando me miras es agua la boca, calma mi sed.
2: Hola, soc Toni Cruanyes i li una salutació molt forta i sincera a la Caixa Tonta.
3: I avui marxem amb el més nou de Shakira, Maluma, Agua. I és que ara la tenim a tope, fent aquesta gira estàtica, perquè està estàtica amb aquest gran complex a Madrid, i que ho està donant tot i ho està petant. Gràcies avui a la Salomé, que ha tingut la gentilesa de participar en el programa d'avui. Gràcies a l'Assumpta Vitori i al Toni Rovira amb el seu racó, en el que hi pot passar i passa de tot i més. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant la Caixa Tonta Ràdio. Res més, gràcies com sempre per ser-hi, a totes les emissores que ens fan confiança i a tota l'audiència. Res més, ara a veure.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
1: És dijous 15 d'octubre, comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui tancarem la primera ronda d'entrevistes de l'espai de portaveus d'aquesta temporada. Entrevistarem el portaveu de FEM Sant Andreu, Miquel Àngel Abril. Parlarem sobre el cas Atrium. Recordem que les entrevistes estan disponibles a la pàgina web de radiosantandreu.com. També parlarem de les dades de l'atur, que baixa un 2,7% al setembre a Sant Andreu de la Barca. També comentarem que s'han iniciat les obres de rehabilitació de 5 espais d'esbarjo per a gossos i que l'Associació de Veïns del barri de la Solana recullen signatures per demanar la medalla d'or de la ciutat a Francisco Gutiérrez. També parlarem de teatre, ja que aquest divendres podrem veure l'obra Loop amb Ramon Madaula i Júlia Genís en el Teatre Núria Espert. I recordarem la caminada de la gent gran al llarg del riu Llobregat, que va servir per promoure el benestar físic i mental. Recordem que aquest mes d'octubre s'està celebrant el mes de la gent gran. Comencem, doncs, una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Una de les primeres informacions que destaquem avui a l'InfoSap és la baixada de l'atur a Sant Andreu de la Barca. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
2: L'atur registrat ha disminuït durant el mes de setembre a Sant Andreu de la Barca. El municipi ha tancat el mes amb 1.081 persones inscrites a l'atur, 30 menys que a l'agost, fet que representa una reducció mensual del 2,7%. La taxa d'atur registral se situa al 7,8, segons les dades de l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat. La comparativa amb el mateix període de l'any passat també mostra una evolució positiva. Sant Andreu de la Barca té 52 persones aturades menys que al setembre del 2025, una disminució del 4,6%. Aquesta reducció és superior a la del conjunt del Baix Llobregat, on l'atur ha augmentat un 0,4% en termes interanuals. Si es compara Sant Andreu de la Barca amb altres municipis de l'entorn, la taxa de l'atur del 7,8% és inferior a la de Martorell, que se situa al 9%, i a la de Sant Vicent dels Horts amb un 9,3%. També queda per sota de Sant Boi de Llobregat amb un 8,4% i de Cornellà de Llobregat amb un 8,4%. En canvi, Sant Andreu de la Barca presenta una taxa superior a la d'altres municipis, com el d'Olesa de Montserrat, Molins de Rei o el conjunt del Baix Llobregat, que la taxa se situa en 7,5%. Les dades de setembre també reflecteixen diferències entre homes i dones. De les 1.081 persones aturades a la nostra ciutat, 668 són dones i 413 són homes. La taxa d'atur femenina se situa en 10,2% davant del 5,7% entre els homes. Durant el setembre, l'atur ha baixat 2,5% entre les dones i un 3,1% entre els homes. Per edats, el grup de més de 44 anys continua concentrant el nombre més elevat de persones desocupades amb 672. Entre els 30 i 44 anys hi ha 257 persones a l'atur, mentre que els menors de 30 se'n registren 152. La disminució de l'atur a Sant Andreu de la Barca coincideix amb la tendència general de la comarca. El Baix Llobregat ha tancat el setembre amb 32.566 persones aturades, 243 menys que el mes anterior, fet que representa una reducció mensual del 0,7%. Tot i aquesta baixada mensual, la comparativa interanual mostra un augment del 0,4% a la comarca. A Catalunya, en canvi, l'atur registrat ha augmentat un 2,5 respecte del setembre de 2025 fins a les 330.072 persones.
1: Les dades de l'atur a Sant Andreu de la Barca protagonitzen la primera informació d'avui d'aquest InfoSap, un atur que baixa un 2,7 al setembre a la ciutat. Tot seguit, continuem amb la ronda d'entrevistes de l'espai de portaveus. Avui entrevistem el portaveu de FEM Sant Andreu, Miquel Àngel Abril. Continuem amb la nova temporada de Portaveus, l'espai de Ràdio Sant Andreu, on analitzem l'actualitat política municipal amb els representants dels diferents grups a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Aquesta primera ronda d'aquesta temporada d'entrevistes de l'espai de Portaveus l'hem dedicat especialment al cas Atrium. Avui ens acompanya Miquel Àngel Abril, regidor i portaveu de FEM Sant Andreu. Molt bon dia.
3: Bon dia, Jordi. Un plaer estar aquí a la Ràdio Pública, com sempre.
1: Parlant del Cas Atrium, el que estem dedicant amb els diferents portaveus, que analitzarem tot seguit, però la primera pregunta que estem fent aquests dies en els portaveus és com afronta, en aquest cas, fem Sant Andreu, aquest nou curs polític, un curs polític que finalitzarà el mes de maig amb unes eleccions municipals. Per tant, encarem l'últim any de legislatura.
3: Sí, efectivament, estem amb aquesta darrera part del mandat i nosaltres encarem amb aquesta velocitat de creuer que hem anat agafant en els anys anteriors, doncs amb aquesta inèrcia de que siguin visibles, no?, que siguin reals tots aquells projectes de ciutat, aquelles obres, millores de la via pública, etc. Tot això es continuarà veient. Instal·lacions esportives noves com la petanca, etc., acabant el tema dels parcs, tota aquesta feina que s'ha anat fent en aquests darrers anys, no?, que ha tingut la seva tramitació, no?, són projectes, com hem explicat alguna vegada, doncs que tenen un temps important, no?, perquè són projectes de gran magnitud, i tot això s'anirà veient ara, justament en aquesta part del darrer mandat. No perquè sigui, no perquè alguna persona pot dir, no, és que justo al final, no, és quan s'inauguren les coses. Bueno, en part hi ha una tramitació al darrere molt important i per temps doncs cau ara, no? Ja hem vist moltes coses ja en el passat, però sí que molta feina s'acabarà veient justament en aquest darrer tram del mandat, sí.
1: Doncs ara sí que entrem en matèria en el Cas Atrium, el que hem parlat i conversat i valorat amb els diferents portaveus dels grups polítics municipals. L'entrevista a Miquel Àngel Abril, portaveu de FEM Sant Andreu, és la darrera entrevista. Recordem que les entrevistes són de menor a major representació en el plenari municipal. Un Cas Atrium que ha marcat aquest inici de temporada política. Vostè va definir la sentència com un cop dur per l'Ajuntament. I amb la informació que disposem avui en dia, ja han passat unes setmanes des que es va donar a conèixer la notícia que l'Ajuntament havia de pagar 3 milions d'euros arran del Cas Atrium, quina és la dimensió real d'aquest problema per les finances municipals o com valora tota aquesta situació que hem viscut en els darrers mesos d'un Cas Atrium que remunta a l'any 2000, per cert?
3: Sí, efectivament és un problema que hem heretat, un problema que porta més de 20 anys, veritat. És un problema que tothom veu la part visible, que és el deteriorament del centre comercial de l'Atrium, no, en aquest cas, però que en realitat afecta a tot un sector industrial de Sant Andreu la Barca, que és el sector 21, no? Llavors aquest sector ha estat amb una paràlisi real, perquè com a regidor d'indústria en aquest cas, no, el que em preocupa és justament totes aquestes empreses, no, que formen part d'aquest sector 21, que porten 20 anys amb una situació anòmala, totalment anòmala, que no han pogut segurament fer unes obres d'adequació per tenir unes millores a nivell de sostenibilitat, a nivell de complir amb requeriments de seguretat, etc. Perquè les llicències d'activitat i d'obres han estat paralitzades, no? Llavors estem parlant de un dels sectors industrials de la ciutat ha estat amputat d'alguna manera, no? O sigui, és veritablement un problema perquè treballen moltes persones, la gran majoria de Sant Andreu de la Barca, i al final és un element més de riquesa dintre de la part de l'ecosistema industrial que tenim a Sant Andreu de la Barca. Llavors, és un cop dur, com deies, també per les finances, aquests 3 milions d'euros, justament, que al final són una mica més també, que haurem de fer front, no? És un cop dur per un ajuntament com nosaltres. Recordem que nosaltres més o menys tenim un pressupost d'uns 30 i alguna milions d'euros, llavors està suposant això, és un 10%, no, del pressupost d'un ajuntament com nosaltres, i ho afrontem amb responsabilitat. Vull dir, nosaltres el que volem és per un cantó donar compliment a la sentència, perquè no tenim una altra. O sigui, aquesta sentència s'ha de complir sí o sí, no es pot recórrer, és una sentència ferma. Volem que reduir l'impacte també amb la ciutadania, protegir els serveis públics, i d'una altra de retruc també que les finances de l'Ajuntament no quedin mortes, és a dir, que d'alguna manera podem assegurar que l'Ajuntament continuarà prestant els serveis, continuarà tenint un múscul econòmic, no, per afrontar la realitat que té la ciutat al davant, no? Llavors hem d'afrontar aquesta condemna amb responsabilitat i volem especialment que sigui el principi del final, no? Després de tant de temps, el que volem és ser la solució, no? I això és el que demanem des del primer moment a totes les forces polítiques, no? Que si volen ser part del problema o part de la solució, bàsicament. I aquí hi ha un consens gairebé unànime, no? Gairebé unànime de totes les forces polítiques que han entès que aquesta situació requereix una unitat i requereix una responsabilitat que tots i totes hem d'estar a l'alçada justament del moment.
1: De fet, en parlem d'un conflicte urbanístic que remunta de fa més de 20 anys. Què considera que és important explicar als veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca per entendre per què l'Ajuntament ha acabat condemnat a pagar més de 3 milions d'euros?
3: A veure, aquest és un tema complex.
1: I si es podria haver evitat que la factura arribés fins als més de 3 milions d'euros?
3: És un tema, com deia, un tema complex. Jo recomano que si els nostres oients, no?, volen entendre exactament el detall de tot el que ha passat, doncs poden seguir la cronologia, per exemple, del cas Atrium, que Ràdio Sant Andreu va publicar a la seva web, on va fer una feina, la veritat, que molt bona, fantàstica, intentant explicar el detall, no?, cronològicament, per ordre, de tot el que ha passat, no? La idea, bàsicament, es tracta de que urbanísticament no es van fer les coses bé en el seu moment, amb aquesta reparcel·lació del sector 21, i per aquelles decisions del passat que no es van fer prou bé, perquè si s'haguessin fet bé no estaríem en aquesta situació, això ho vull deixar molt clar, doncs ara tenim aquesta realitat, no? Aquesta realitat de tenir que fer front a aquesta quantitat de diners per intentar resoldre aquest assumpte, no?, de les reparcel·lacions, no? I és això el que ens toca ara. Nosaltres, evidentment, no és un tema que ens agradi, o sigui, però ens hi hem trobat. Evidentment, nosaltres no estem a gust amb aquesta situació. Són molts diners, impactaran en l'Ajuntament. Encara no tenim fefaentment aquest crèdit, aquest pla d'ajust. Estem en vies de tenir-lo i estem en comunicacions amb el Ministeri d'Hisenda, però encara no el tenim, o sigui, vull ser clar també amb això. Pinta bé, la veritat és que la feina que s'han fet també des dels serveis econòmics, etc., per trobar aquesta línia de finançament que ens podria ajudar, doncs ha estat molt important, i tota la documentació que s'ha presentat està validada i està rebuda pel Ministeri d'Hisenda, però encara no tenim aquest ok definitiu. Però és la solució, no? És la solució que hem trobat, la solució, l'única solució veritablement realista que hem pogut aconseguir. Això s'ha explicat a totes les forces polítiques i totes les forces polítiques, menys una, han entès que aquesta és la línia, no?
1: De fet, el Ministeri d'Hisenda aquesta setmana s'ha conegut la notícia que fixa un termini de 12 anys per retornar el finançament de la sentència d'Atrium i obliga a reservar uns 350.000 euros anuals. Per tant, el que es va proposar en el ple de traslladar al Ministeri d'Hisenda de poder finançar aquests diners sembla ser que va en bon camí.
3: Sí. És el que comentava.
1: Això entrava dintre del pla d'ajust econòmic,
3: sí,
1: que recordem que en el ple va ser aprovat per totes les formacions polítiques, excepte el Partit dels Socialistes, que es va abstenir. Li va sobtar aquesta abstenció del PSC? Bueno, la pregunta segurament que ja la resposta és que sí, perquè el vam poder escoltar, sí, en el, sí, ple, sí, municipal, i com vostè va respondre en aquest cas el Partit Socialista.
3: Sí, sí, sí, sí. Bueno, com apuntaves, aquesta necessitat financera total és una miqueta més de 3 milions, 3 milions 120.000 euros, que es distribueixen en 700.000 euros bueno, que vam mobilitzar, no?, justament de la guardiola de l'Ajuntament per aturar els interessos, i 2.420.000 euros, no?, que és l'import que es preveu finançar mitjançant el fons del Ministeri, no? Responent a la teva pregunta, sí, ens va sobtar, no només a nosaltres, sinó a la resta de les forces polítiques, i el que es va veure en el darrer ple, aquesta reacció que va provocar la decisió del grup del PSC en no votar el pla d'ajust, va ser real i espontània, vull dir, va ser el que es va veure, no? I aquesta espontaneïtat és fruit d'unes converses que totes les forces polítiques anaven mantenint al llarg de les setmanes, de la reunió prèvia de portaveus abans del ple, que tenim sempre una reunió, tots els portaveus dels diferents grups, no?, abans del ple, per fer un repàs de l'ordre del dia, per parlar de qüestions de darrera hora, etc, etc. I allà, en principi, tothom estava d'acord, primer, amb la primera part de mobilitzar aquests diners de la Guardiola per aturar els interessos, no?, aquest degoteig d'interessos, i després amb el pla d'ajust. Sí que és cert que en aquell moment el PSC no es va mullar en la seva resposta definitiva sobre si votaria sí o no, o afirmativament o no, en el pla d'ajust, però després vam veure que en realitat tenien guardada aquesta carta de no votar a favor, no? Llavors, no acabem d'entendre, i és trist, per nosaltres és una qüestió trista, que un partit que ha estat més de 4 dècades governant, no?, 44 anys governant a Sant Andreu de la Barca, que hauria de tenir una sensibilitat institucional prou treballada, prou sòlida, no?, doncs en aquest moment tan excepcional per Sant Andreu de la Barca, segurament el més excepcional de la història democràtica, no?, de Sant Andreu de la Barca, doncs en la darrera hora digués que no li semblava bé aquest pla d'ajust, que sí, per un cantó estaven d'acord en agafar els diners de la Guardiola, no?, però pel que respecta al pla d'ajut, que no ho consideraven bé, perquè això tindria un impacte en l'IBI, tal i qual, no sé què. O sigui, generen el problema, no? O sigui, és que és molt senzill. O sigui, li podem donar moltes voltes, podem intentar confondre el personal, podem intentar afegir molt de soroll, despistar, tot el que tu vulguis. Però al final ells generen el problema per decisions urbanístiques que no es van prendre bé en el seu moment, però que sigui, però no es van prendre bé. I ara, quan arriba el moment d'estar tots a una, i que la ciutadania, jo penso que el que espera és que tots els partits estiguem units i forts davant d'aquesta situació, aquells que van generar el problema diuen que no estan d'acord, que no volen ser part de la solució, no? Llavors utilitzen algun tecnicisme sobre el tema del pla d'ajust, que no els agrada que la gent acabi pagant. A veure, d'alguna manera això ens impactarà. Si no podem negar, són més de 3 milions d'euros que d'alguna manera això d'una manera o altra sortirà. Nosaltres estem intentant que tingui el mínim impacte amb la ciutadania, i de fet amb aquest mes de pressupostos, amb aquest proper ple de pressupostos, allà es veurà quin serà aquest impacte, no? I encara s'està treballant a darrera hora per minimitzar aquest impacte, en l'equilibri pressupostari de l'any vinent, eh? Però, ostres, que no es poden fer desaparèixer 3 milions d'euros, vull dir. Llavors, no acabo d'entendre quin missatge està donant a la ciutadania, quin missatge està donant fins i tot als seus propis votants, la veritat, però sí que és trist, perquè nosaltres no volem cercar culpables. Jo penso que institucionalment, en aquest sentit, hem estat prou elegants. Em consta que l'alcalde, la primera persona a la que va trucar quan tenien la sentència, va ser el cap de l'oposició, que en aquest cas és el Juan Pablo Beas. Per tant, va ser la primera persona que sabia que aquesta sentència existia, i la primera persona a que se li va estendre la mà per poder treballar plegats amb la solució d'aquest problema. Però aquesta oportunitat mai va ser aprofitada per part del cap de l'oposició. Aquestes trucades o aquesta mà estesa, no es van produir reunions posteriors bilaterals entre el govern i el cap de l'oposició, i per tant ara veiem que justament estaven segurament pensant en una estratègia que ells creuen que és la millor, i que es va fer visible en el darrer ple.
1: De fet, el portaveu socialista, Juan Pablo Beas, a l'entrevista de portaveus a Ràdio Sant Andreu, acusava l'alcalde Marc Giribet i també el govern d'utilitzar el cas Atrium per atacar els socialistes.
3: Bueno, jo, la veritat és que és bastant al·lucinant algunes declaracions d'aquest cas del Juan Pablo Beas, eh? Aquí no es tracta d'atacar a ningú, però si ells mateixos s'han posat amb aquesta tessitura, vull dir, al final, com deia, si tu generes aquest problema quan arriba l'hora de la veritat, a més un problema de fa molt de temps, 20 anys, més de 20 anys dintre de poc, i arriba el moment i tu et deslligues d'aquest problema, negues la realitat i dius que el problema és dels altres, de qui està gestionant ara mateix la situació, que aquí no només fico l'equació al govern actual de Fem Sant Andreu en Comú Podem, és que la resta de forces polítiques han entès perfectament que ara era el moment d'estar plegats. Jo sé que hi ha altres forces polítiques que no els hi agrada segurament que aquest impacte d'alguna manera ataqui a les finances de l'Ajuntament, fins i tot pugui arribar a la ciutadania encara que sigui en un menor grau, etc. Jo sé que altres forces no estan d'acord, però han entès que ara era el moment de justament d'unir forces i de donar la cara davant de la ciutadania. Llavors tothom ho ha entès menys ells. Llavors la resta som els culpables de dir que ells no estan d'acord amb això i que van ser els que van generar el problema i que ara no volen ser part de la solució. Llavors jo és que no entenc massa el que volen dir, la veritat.
1: En declaracions a aquesta emissora, a la ràdio municipal de Sant Andreu de Barca i a les entrevistes de portaveus, els portaveus de partits polítics de l'oposició, és el cas de Sonia Aran, del Partit Popular, Felipe del Val, de Som Sant Andreu, i Antonio López, de Vox, han destacat que amb el cas Atriu hi ha més bona sintonia entre el govern i l'oposició.
3: Sí, ara mateix hi ha bona sintonia, i és pel que et comentava.
1: Hi ha més diàleg.
3: Sí, perquè evidentment el moment és el que obliga, no? És el que obliga, o sigui, des de la sentència i després d'aquest intent de parlar amb el cap de l'oposició, etc, després, evidentment, la ronda de converses va arribar a la resta de portaveus dels diferents grups polítics, i a partir d'aquí tothom va entendre que s'havia d'estar units i forts davant d'aquesta problemàtica excepcional. Llavors sí, ens hem parlat més, ens hem vist més, hem compartit la informació més. Com tothom sap, es va crear també en el darrer ple, en el darrer moment, a petició de Som Sant Andreu, aquesta comissió informativa especial, no?, que ja ha tingut una primera trobada per mirar de compartir les diferents solucions que poden tenir, o les diferents visions que poden tenir la resta de forces polítiques respecte a altres vies que puguin ajudar en aquesta situació. I sí, evidentment estem tenint més contacte, no? Jo penso que aquí, en aquest cas, tornant al PSC, al final penses que viuen en un món paral·lel, no? O sigui, en aquest cas el seu portaveu concretament, no? Jo crec que viuen en un món paral·lel, que estan allunyats de la realitat que els envolta, i en aquest món paral·lel, que s'han construït d'alguna manera, s'estan quedant aïllats i sols. És que aquesta és la sensació que dona des de fora, perquè la resta ha entès perfectament, malgrat no agradi, però si no ens agrada a nosaltres, tu creus que a nosaltres ens agrada gestionar aquest marrón? O sigui, és que és una cosa, crec que ho vaig dir al ple, o sigui, no és una cosa de plat de bon gust, però no podem defugir de la nostra responsabilitat, per tant, hem de ser-hi sí o sí.
1: Aquesta comissió informativa especial, que ara ha fet referència, que va ser iniciativa de Som Sant Andreu, es va aprovar en el ple municipal, va tenir doncs el recolzament unànim de totes les forces polítiques. Com està valorant el funcionament d'aquesta comissió informativa especial?
3: Bueno, ho valoro positivament.
1: Sé que els resultats del que es parla a la comissió informativa es retrà compte segurament que en el ple per part de l'alcalde Marc Giribet, i que sí que s'ha demanat en aquest cas als portaveus doncs que el que es parli doncs en aquesta comissió doncs es quedi allà per després traslladar-ho de forma conjunta a la ciutadania.
3: Sí, però els resultats d'aquesta comissió al final també es publicaran, seran transparents.
1: Sí.
3: O sigui, en aquest sentit no parlarem de res que la ciutadania no hagi de no saber o no, al final el que es tracta és de que tothom posi sobre la taula aquelles idees que pensen que podrien ajudar en aquesta situació pel pagament de la sentència. La primera reunió va anar bé, va ser un primer termòmetre, diguéssim, per veure a grosso modo quines eren aquestes idees que tenien. No es van concretar, i el que sí s'ha demanat és que escriguin aquestes concrecions i les puguin enviar perquè la part tècnica les pugui validar per valorar aquesta viabilitat d'aquestes idees, perquè podem tenir moltes idees, eh? A mi la gent em comenta pel carrer, doncs podríem fer això i podríem que cadascú doni no sé què o que les empreses puguin donar no sé què. Jo penso, les empreses del sector 21 encara tenen prou, no? Que ara han de pagar, tal. Però bueno, més enllà d'aquestes idees hem de veure si poden ser aplicables o no. de verificar aquesta viabilitat. Llavors, ara estem en aquest punt i la propera setmana tindrem la segona reunió d'aquesta comissió, on ja tractarem els temes més concrets i valorarem si sí o si no aquestes propostes tenen recorregut o no.
1: De fet, el PSC havia presentat 10 mesures econòmiques alternatives a una suposada pujada de l'IBI.
3: Sí, sí, recordo que, bueno, és que a més les van publicar, no?
1: Sí,
3: les han
1: exacte,
3: publicat a xarxes socials i tot això. Una d'elles era pues, vendre patrimoni, no? Llavors, bueno, no sé quin patrimoni exactament, tampoc ho van concretar a la primera reunió, però em sobta una miqueta aquest lapsus no, de memòria que tenen quan estan 44 anys negociant i saben perfectament el patrimoni que es pot vendre, el que no es pot vendre, o no sé, s'han oblidat de sobte, no? Però sí, vendre patrimoni de l'Ajuntament, que no sabem exactament quin serà, però bueno, entenc que ens concretaran quin serà aquest patrimoni i altres mesures que, com deia abans, haurem de veure si tenen un recorregut viable, fefaent, real, sí o no, perquè o sigui, la sentència o el crèdit de la sentència l'hem de pagar, doncs quan arribi aquest crèdit l'haurem de fer front, no? De fet, ja estem obligats d'alguna manera per aquests requeriments del Ministeri d'Hisenda, doncs ja estem mirant d'incorporar en el pressupost, no, de municipal aquests al final 630.000 euros, no, que entre una cosa i l'altra, entre el que haurem de pagar de crèdit i el fons de contingència, que és el que comentava Jordi, d'aquest 1%, diguéssim, que ens obliga al Ministeri d'Hisenda de tenir una mena de guardiola per si passa alguna cosa, doncs hem de fer lloc a 630.000 euros addicionals, que això per nosaltres pues, són molts diners.
1: De fet, es va parlar en el ple, ja ho va destacar l'alcalde Marc Girbet i també en el dia en què es va donar a conèixer la notícia, la sentència que obligava a pagar l'Ajuntament de Sant Andreu a Barca més de 3 milions d'euros, que aquests diners no podien sortir d'administracions com la Diputació, la Generalitat o, per exemple, doncs, demanar un crèdit a un banc, sinó que pràcticament l'única alternativa era que el Ministeri d'Hisenda concedís doncs, aquest crèdit, aquests diners retornat en una sèrie d'anys, que finalment sembla ser que tot apunta que seran 12 anys i per tant serà més assumible aquesta quantitat.
3: Sí, sí.
1: Que s'ha de tornar amb interessos, eh?
3: Sí, sí, sí, sí, efectivament. Des del primer moment de la publicació d'aquesta sentència vam mirar de parlar amb totes les administracions supramunicipals possibles. Es va trucar a la porta de totes les administracions i al final te n'adones que per rebre diners, per fer efectius a pagaments a sentències judicials, doncs és molt difícil, per no dir impossible, rebre quantitats, no? Rebre fons per aquestes qüestions. Llavors, tampoc podem demanar crèdits als bancs, perquè els bancs no poden donar crèdits a les corporacions locals per pagar, per fer efectiu a sentències judicials. Llavors, aquesta via, que és una via que és relativament nova, que és una mena d'ICO, no? Que té l'Estat, és una línia que no existia fa uns anys, però que bueno, vam detectar, els serveis econòmics van veure que existia i que hi havia una possibilitat d'anar per aquesta solució i pues, gràcies, no? que han trobat aquesta manera i la interlocució del Ministeri d'Hisenda està anant bé i podrem tirar per aquesta solució, si no, l'impacte a nivell de població hagués estat molt, molt dur. O sigui, el pla, veritablement, de no comptar amb aquesta línia de finançament ens deixava les finances de l'Ajuntament molt, molt tocades i, evidentment, haurien d'haver repercutit a la ciutadania amb increments d'IBI que no sé ara quan serien, però molts. Doncs al final socialitzar, no? Socialitzar la sentència i fer front a un pagament d'aquests 3 milions d'euros, no? És que són com 34 punts d'IBI, o sigui, aquests 3 milions d'euros, o sigui, molts, molts diners. Llavors, ho vam intentar i al final te n'adones que poques solucions hi havien i que aquesta era l'única real.
1: Després de més de 20 anys de conflicte, quin futur imagina Fem Sant Andreu per al centre comercial Atrium i creu que pot tornar a convertir-se en un espai important d'activitat comercial, restauració, oci per Sant Andreu de la Barca?
3: Sí, sí, sí. Jo el que somio és amb un sector 21 sencer a ple rendiment, no? Sense aquests impediments, no? A l'hora de poder fer créixer el teu negoci o la teva proposta econòmica, no? La teva iniciativa empresarial, en general, al tot sector 21, que puguin actualitzar-se en quant a les obres que necessiten, que altres empreses que potser s'ho estaven rumiant finalment a Terna Sant Andreu de la Barca amb les seves llicències d'activitats, que tingui les llicències d'activitats al dia, evidentment, i pel que fa a l'Atrium, no?, que és el que tothom veu, no sé com es dirà en el futur, eh? Però és el que tothom veu, doncs sí, m'imagino una altra vegada un espai de trobada, no?, per nosaltres, per la gent de Sant Andreu, però també un pol d'atracció per la gent de la resta de la comarca, amb dinamisme, amb un cert comerç, no?, que equilibri, no?, també el comerç que tenim a Sant Andreu de la Barca, és a dir, que sigui complementari en el comerç que tenim a Sant Andreu de la Barca. Jo com a regidor de comerç també m'agradaria que fos així i faré el possible perquè així sigui, i també una oferta d'oci, no?, novetosa, fresca, important, xula, que al final ens faci gaudir d'aquest espai i recuperar, no?, aquest espai que cada dia veiem d'una manera o una altra, no?, perquè passem per davant o passem amb el cotxe, passem caminant, o el veiem per davant o el veiem per darrere, no?, amb aquesta imatge tan tètrica que porten els darrers anys, amb totes les problemàtiques que també està comportant. Fa gaire res va forçar una tercera neteja, no?, per part de l'Ajuntament, i passarà la factura a la propietat, no?, però sí, ja deixar el passat, definitivament, oblidar aquest passat, solucionar-ho i mirar que en el futur cap endavant amb una il·lusió i ganes de veritablement esdevenir un altre Sant Andreu de la Barca.
1: Abans parlàvem, i per acabar aquesta entrevista, parlàvem de la bona sintonia en bona part dels partits polítics de l'oposició. Aquesta bona sintonia creu que també es traduirà a finals d'aquest mes amb l'aprovació de pressupostos i ordenances?
3: Soc optimista.
1: O són coses diferents, tot i que sí. El cas Atrium també entra en l'elaboració d'aquests pressupostos,
3: sí,
1: no?
3: Sí, malgrat des de fora pugui semblar que són coses diferents, d'alguna manera va lligat, perquè al final has d'acomodar, com deia, aquests 630.000 euros en els pressupostos a partir de ja, en els propers 12 anys, no? Si veritablement finalment es confirma, no?, aquesta línia de finançament, que tot sembla que serà així, però haurem de fer calcular, no?, aquesta quantitat de diners sempre a tenir-la en el pressupost. Per tant, sí que afecta el pressupost, i penso que la resta de formacions polítiques ho han entès i penso que estaran a l'alçada del moment, no?, que el moment requereix totes les forces polítiques, menys el Partit Socialista.
1: Miquel Àngel Abril, portaveu de FEM Sant Andreu, gràcies per acompanyar-nos en aquesta nova ronda d'entrevistes de l'Espai de Portaveus, la primera d'aquesta temporada, una temporada que finalitzarà, com dèiem, amb les eleccions municipals del mes de maig. Per tant, l'última ronda de portaveus segurament que serà cap al mes d'abril, poques setmanes de l'inici de la campanya electoral, eleccions, d'això en tindrem temps per parlar. I gràcies per acompanyar-nos avui una vegada més, i avui hem centrat aquest portaveus sobre el cas Atrium. Gràcies.
3: Gràcies, Jordi.

0: L'Infosap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
1: I en aquest InfoSap parlem d'altres qüestions, d'altres informacions. S'han iniciat les obres de rehabilitació de 5 espais d'esbarjo per a gossos. En té més detalls Joel Carrasco.
2: Sant Andreu de la Barca ha iniciat aquesta setmana les obres de rehabilitació de 5 espais d'esbarjo per a gossos repartits per diferents barris del municipi. Els treballs tenen una durada prevista de 6 setmanes i tenen com a objectiu millorar les condicions d'aquests espais i afavorir el benestar dels animals. Les actuacions es faran al Parc de Campreses, on es crearà un nou corracant, al Parc Julio Cortázar, a la zona de la Via de l'Esport amb la carretera de Corbera i al Parc de la Mariana Pineda. Les obres inclouen l'adequació dels terrenys, la renovació dels tancaments perimetrals, la instal·lació de noves portes d'accés de papereres amb dispensadors de bosses i de senyalització. La regidora de Benestar Animal, Mònica Julià, explica més detalls.
3: Aquestes actuacions són les que vam comentar que faríem abans de l'estiu i consisteix en adequar 4 zones que ja estaven fetes, a posar tanques noves, més seguretat, es posaran també unes papereres amb les bossetes corresponents, es millorarà tot el que és la cartelleria també explicant com la seva utilització, i es faran dos a la Solana, un al barri de Campsrats, un altre al Palau, i finalment acabarem l'actuació amb la nova zona d'esbarjo al Parc de Campreses, que esperem que estigui tot finalitzat abans de que acabi aquest any.
2: Quina necessitat hi havia de renovar aquests espais i quin és l'objectiu principal d'aquestes actuacions?
3: Bueno, l'objectiu principal és millorar la seguretat, tant per les persones com pels animals que fan ús d'aquests espais, millorar la senyalització i oferir també, pues, aquesta, com he comentat, posar les papereres, no, per facilitar la recollida dels excrements d'aquests animals i la neteja, no? També vull recordar que aquests espais es netegen i es desinfecten i desinsecten cada dia de dilluns a dissabte. O sigui, són espais que estan molt ben nets.
2: Aquestes actuacions en quins barris es troben, en quines zones?
3: Es faran 4 actuacions de rehabilitació, 2 a la Solana, un al barri de Campreres, un altre al barri del Palau, i com he comentat, es fa una zona nova a tota la part superior del Parc de Campreses, que serà aquesta, com és més gran, tindrà separacions per gossos grans i gossos petits. Després, al parc de la Solana, dins de lo que és la remodelació de tot el parc, també es farà una nova zona d'esbarjo de gossos, que també tindrà separació per gossos grans i petits.
2: A partir de quan els usuaris d'aquí de Sant Andreu de la Barca podran gaudir d'aquestes zones rehabilitades d'esbarjo?
3: Bueno, aquesta on estem ara, que és darrere de l'Ajuntament, en pocs dies, la van finalitzar ahir, la paperera la col·locaran en pocs dies, i bueno, totes estaran acabades abans de que acabi l'any.
2: La zona de Campreses, per quan estarà ja estrenada?
3: Sí, aquesta serà l'última, i esperem que estigui ja pel mes de desembre en actiu.
2: Aquestes actuacions coincideixen amb la campanya municipal Respectar no costa, que promou la tinença responsable d'animals i recorda la importància de recollir els excrements, diluir els orins amb aigua i tenir cura de mobiliari urbà.
1: El Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca ha confirmat aquesta setmana la suspensió definitiva de la 15a edició de la cursa de la tardor. El Club d'Atletisme dona per finalitzada l'edició d'enguany després de la suspensió per les pluges i anuncia mesures compensatòries per les persones inscrites. La 15a edició de la cursa de la tardor no tindrà lloc aquest 2026 després d'analitzar les diferents alternatives per recuperar la prova suspesa inicialment a causa de les restriccions establertes per la Generalitat davant de l'episodi de pluges intenses. El Club d'Atletisme ha anunciat que dona finalment per finalitzada aquesta edició i descarta buscar una nova data aquest any. Una decisió que arriba després de diversos dies de valoracions per part de l'organització, que ha expressat la seva decepció per no poder celebrar una de les cites esportives destacades del calendari local. Parlem ara de recollides de firmes que està realitzant aquests dies l'Associació de Veïns de la Solana. Recull signatures per demanar la medalla d'or de la ciutat per Francisco Gutiérrez, qui va ser president d'aquesta entitat. En té més detalls Joel Carrasco.
2: L'Associació de Veïns del Barri de la Solana ha posat en marxa una recollida de signatures per demanar que Francisco Gutiérrez rebi la medalla d'or de la ciutat pòstuma. La iniciativa vol reconèixer la seva trajectòria i la importància que va tenir tant per al barri com per al conjunt del municipi. Francisco va ser una figura destacada de la vida local i també va tenir un paper rellevant dins de la coalició que actualment governa la ciutat. Amb aquesta petició, els veïns volen reivindicar el seu llegat i aconseguir que la seva contribució sigui reconeguda institucionalment. La proposta posa sobre la taula el valor de la memòria col·lectiva i la importància de preservar el record d'aquelles persones que han deixat empremta en la història de Sant Andreu de la Barca. El president de l'Associació de Veïns, Ramon Alcalde, assegura que ja s'han assolit les 500 firmes necessàries per reclamar la distinció, però que algunes han caigut per defecte de forma.
4: Bueno, Francisco ha sido una persona que se ha educado mucho en el barrio, en la ciudad, o sea que no solo ha sido el barrio Barcelona, el barrio Barcelona ha sido, digamos, el barrio del punto donde más se ha conocido a Francisco, pero no olvidemos que Francisco llegó a ser regidor del Ayuntamiento de San Andrés de la Barca y ha sido una persona muy conocida en todo el pueblo porque ha estado siempre implicado en actividades, aparte del ayuntamiento, en todo lo que se pudiera hacer para ayudar a tener fiestas, a hacer actividades con gente mayor, con gente joven, pero ahí estaba Francisco, y por eso es una figura muy importante.
2: ¿Qué pechada, qué imprenta ha dejado Francisco en la historia del barrio, en concreto la Solana, y sobre todo cómo ha sido coger el relevo después de su presidencia?
4: Bueno, pues coger el relevo después de su presidencia ha sido algo muy complicado, porque Francisco, aparte de que lo conocía todo el barrio, pues era un hombre muy emprendedor también, tenía muchas ideas, aparte pues él tenía tiempo, que es lo que hace más falta, digamos, en este tipo de cosas, y no sé cómo explicarte, Francisco, claro, ha ayudado a mucha gente dentro del barrio de Barcelona, entonces es una figura que todo el mundo la recuerda y claro, todo el mundo no se pudo despedir de él y eso es algo que el barrio, pues no voy a decir el 100%, una gran mayoría arrastra esa cosa de no haberse podido despedir de él después de todo lo que él ha dado por el barrio. Uh-huh. Yo, pues mira, con la ayuda de la regidora de barrio, Sonice, y con el grupo FEM de tal, pues vamos haciendo algunas cositas y vamos intentando llevar todo esto adelante.
2: Com comentes, molta gent no s'ha pogut acomiadar del Francisco perquè quan va traspassar, lamentablement, ho va fer a Girona. Aquesta recollida de signatures per demanar que se li concedeixi la medalla d'or és una forma també de que el barri s'acomiadi d'ell?
4: Pues sí, mira, esto fue algo que, vuelvo a repetir, hablándolo con la regidora de barrio, con el grupo FEM, y luego pues claro, consultando con socios de la asociación, con gente del barrio y demás, haciendo un pequeño sondeo, captamos la idea esa de que la gente sí tenía ese deseo de hacerle una despedida, y esa despedida pues pensamos que podía ser un homenaje, aunque fuera a título póstumo, de esa medalla de la ciudad. Y después de reunirnos un par de veces y demás, pues decidimos hacer este tipo de, o sea, esa recogida de firmas en la que la gente pues se ha volcado, ahora tienen que revisar y demás para que no haya duplicadas, para que toda la gente sea de y que la mujer esté empadronada aquí y demás, pero la idea surgió así, que la gente pudiera despedirse de Francisco. Y una de esas ideas pues está la de otorgar la medalla de la ciudad.
2: Actualment, com estan en la recollida de signatures? Se necessiten 500, no?, per donar-li la medalla. S'han superat? Encara queden una mica? S'ha d'apretar? Com va?
4: Pues actualmente teníamos las 500, pero resulta que claro, cuando tienen que hacer un repaso de todas, comprobar que no hay duplicadas, comprobar que todas son de gente empadronada aquí en San Andrés de la Barca, y nos han faltado unas poquitas, entonces por eso ahora hemos hecho este último intento, y están hay una recogida de firmas en Tren de Botes de aquí de la Solana, que es en la farmacia, en el café de la Isa y la peluquería Cabello. Uh-huh. Entonces estamos haciendo pues ese intento de reunir estas poquitas que han faltado, precisamente porque cuando se hizo el privado pues había algunas que estaban duplicadas o no estaban empadronadas aquí.
2: Bueno, doncs, per acabar, què significaria pel barri i pel conjunt de Sant Andreu de la Barca que Francisco rebés aquesta distinció, ni que sigui a títol pòstum?
4: Bueno, pues para el barrio sería una alegría y además de una alegría, pues sería una forma de reconocer a una persona que se ha desvivido mientras ha vivido, valga la redundancia, por y para el barrio y por y para la ciudad. Entonces también sería algo yo creo que la gente del barrio, los más allegados, los que sí han tratado más con Francisco, a los que ha ayudado mucho y demás, pues verían, no sé, reflejado ese sentimiento en esa medalla. Sí, que sea título póstumo, pero bueno, hablamos con su esposa, con Antonia, muy contenta, y esperamos que pueda venir a recogerla, y no sé cómo explicarlo. Es algo que es un sentimiento general entre la gran mayoría de la gente del barrio, que es una persona que se merece esta distinción, aunque sea a títol pòstum.
2: L'Associació de Veïns de la Solana actualment està fent l'últim impuls per recollir firmes a tres establiments: la perruqueria Cabellos, la farmàcia Guatemala i el cafè de la Issa.
0: L'Infosap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
1: I aquest divendres a Sant Andreu de la Barca, en el Teatre Núria Espert, tindrem teatre amb l'obra Loop, amb Ramon Madaula, dalt de l'escenari.
5: Jo no vull demostrar res a ningú. És que no vull aprofitar el temps. Jo vull despilfarrar-lo.
6: Ves sopar al Gary Cooper.
5: Que no li diguis més Gary Cooper!
7: Perdó.
5: Hòstia, que es diu Matthew, ja n'hi ha prou amb la cunyeta, eh?
7: Ah, però és que algú ali ben plantat com ell, que es digui Cooper, és difícil no dir-li Gary Cooper, però no...
5: No sé, a mi m'ha agradat viure amb vosaltres fins ara.
6: Ah, sí, esclar, perquè vivies de franc en una fonda de 5 estrelles i amb majordom.
5: Malgrat la teva inoportunitat constant, et trobaré molt a faltar.
6: No et trobaràs gens a faltar.
1: Divendres de teatre en el Teatre Núria Espert amb l'obra Lupa. Tindrem a Ramon Madaula i Júlia Genís en el Teatre Núria Espert. Volem parlar d'aquesta obra i ens acompanya Ferran Camany, tècnic de cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia, Ferran.
8: Molt bon dia, Jordi.
1: Lupa amb Ramon Madaula, un actor que ja més d'una ocasió ja ha visitat Sant Andreu de la Barca. El podrem veure en el Teatre Núria Espert aquest divendres, 16 d'octubre, a partir de les 8 del vespre, al costat de Júlia Genís, amb qui comparteix escenari. Què podem veure en aquesta obra?
8: Bé, com ho expliquem, això? A veure, és un diàleg entre dues persones, un pare i una filla, val? Un pare i una filla que s'estimen amb bogeria, però que també traspassen unes línies que també s'acaben odiant, val? I per què? Perquè és aquest diàleg còmic-dramàtic, val, que s'entreveu de que els pares sempre volem que s'assemblin els nostres fills a nosaltres, i els fills, lògicament, no volen assemblar-se a nosaltres ni en pintura. Val? I en aquest diàleg, ja et dic, còmic, doncs, ells van parlant, van discutint, es van desgranant coses, van sortint veritats, no, de per què m'he de semblar a tu si no vull, per què no es diuen les coses a la cara com s'han de dir, coses que els que són pares i els que són fills, jo crec que ho entenen, els fills ja, estem parlant ja de no d'adolescents, sinó de joves, ja de 20 i pico d'anys, no? Que hi ha aquestes xerrades, aquestes discussions, doncs, que tenen els pares i els fills, i que, bueno, que s'ho sentireu reflexats en aquesta obra. Veniu, que ho diu-la i disfruteu molt, perquè segur que us sentireu reconeguts en un dels dos personatges.
1: Doncs aquesta obra, que està molt bé que en el teatre, un cop haurem vist aquesta obra, que ens faci reflexionar també una mica, no? Segurament que ens sentirem força identificats.
8: Sí,
1: no?
8: perquè alguns ara són pares, però també hem sigut fills.
1: Exacte.
8: Val? I doncs estarem en els dos papers, no? I segur que quan la noia, la Júlia, bueno, en aquest cas la Júlia és l'actriu, el nom ara no el sé, però segur quan l'actriu interpel·li el seu pare, ens sentirem identificats quan tu interpel·laves en el teu pare, no? I tu discuties amb el teu pare de coses, i quan el pare li digui alguna cosa a la noia, potser diràs, ostres, pues, té raó també el pare, no? Jo crec que estarem entremig d'un i l'altre, que hem sigut pares, i els que hem sigut fills, lògicament.
1: A més, és una obra que ve avalada de l'èxit, no? Va estar a la sala Fleischer i va obtindre també molt, molt l'èxit de públic, no? Vull dir que està molt bé.
8: Sí, sí, sí, va estar, crec que tota una temporada a la sala Fleischer i ara està fent gira i no està parant de fer gires a teatres d'arreu de Catalunya. O sigui, és un èxit absolut, amb grans actors i jo crec que una història que agradarà molt a la gent.
1: Més el text és del Ramon Madaula, vull dir...
8: Sí, sí, el Ramon Madaula, a part d'actor, és escriptor de teatre, és director de teatre també dirigeix obres, és dramaturg, fa de tot ja, no? El Ramon, dins del món del teatre, jo crec que és una persona reconegudíssima de la seva experiència i el seu saber fer.
1: Doncs aquest divendres, no ens despistem, divendres a les 8 de la tarda, a Loop, en el Teatre Núria Espert, entrades disponibles a teatrenuriaespert.cat, no?
8: Efectivament, us esperem a tots el divendres a les 8 de la tarda.
1: Doncs Ferran Campany, tècnic de cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, gràcies per aportar-nos més informació d'aquesta obra de Loop amb Ramon Madaula i Júlia Genís, que podrem veure aquest divendres en el Teatre Núria Espert. Que vagi molt bé.
8: Gràcies a vosaltres.
9: Mira, jo ho he fet tan bé com he sabut. Jo m'he preocupat i m'he ocupat molt de vosaltres. Potser massa pel que veig. Tot i així, decebo com a pare, no importa. És llei de vida, ja hi compto. El que no vull és que em decebis com a filla.
10: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: I ara a l'InfoSap seguim recordant les diferents activitats del mes de la gent gran a Sant Andreu de la Barca. Aquest dimecres es va realitzar una caminada de la gent gran al llarg del riu Llobregat per promoure el benestar físic i també mental. I va ser el nostre company Joel Carrasco.
2: Sant Andreu de la Barca ha acollit una caminada al llarg del riu Llobregat adreçada a la gent gran amb l'objectiu de promoure el benestar físic i mental, fomentar l'activitat física i gaudir de l'entorn natural. La proposta emmarcada en la programació del mes de la gent gran ha ofert als participants l'oportunitat de fer exercici a l'aire lliure i compartir una estona amb altres persones en un entorn natural. La caminada ha tingut una durada aproximada de 3 hores amb diverses aturades durant el recorregut i ha presentat un nivell de dificultat baix o mig. L'activitat ha començat i ha finalitzat al mateix punt inicial, el casal Maria Aurelia Gammany. Hem parlat amb la regidora de Gent Gran, Isabel Marcos, que ha valorat molt positivament un any més aquesta activitat.
11: És una de les activitats del mes de la Gent Gran, jo diria una de les activitats més participatives del mes de la Gent Gran, i lo que hacemos es un grupo, en grupo, caminamos, hacemos toda una excursión el río Llobregat, por toda la zona de Sant Andreu de la Barca, llegamos hasta un punto... hasta el merendero. Allí pues tienen un ratito pues de tomarse los bocadillos, de beber agua, de reponer fuerzas y regresamos.
2: ¿Cuánta gent s'ha inscrit enguany?
11: Pues tenemos en lista 124 personas.
2: Es una cifra muy elevada para una actividad donde la gente mayor tiene que activarse.
11: Es una cifra muy elevada, pero es que en el casal estamos manejando cifras muy elevadas en todas las actividades. Y esta es una de ellas, además es una actividad pues eso, que implica moverse, que implica actividad física. Y la gente mayor tiene muy claro que eso implica salud y que le va la vida en ello.
2: Tu, com a regidora de gent gran, com d'important és que la gent gran s'activi, faci exercici, no es quedi a casa? I prova d'això és que tenim el casal de la gent gran ja ple esperant a que comenci l'activitat.
11: En esta etapa de la vida és muy importante tener pues actividad psíquica, o sea, todo lo que es cognitivo, para poder pues no perder facultades, activar la memoria, actividad física, porque es muy importante para su salud, que la circulación funcione bien, que todos los músculos, no perder musculatura, estar pues físicamente activos, y a nivel emocional, ¿no? Pues que haya vínculos, que haya relación, que haya emoción, que la vida tenga sentido, y en ese sentido pues es una actividad que reúne los tres componentes, porque vamos en grupo, nos vamos relacionando, hacemos actividad física y activamos todas las funciones de pensamiento, cognitivas y emocionales.
2: Me imagino que sovint la gent gran deu participar en aquestes activitats amb els seus amics.

0: Todo, todo.
1: ¿Sales a andar, bailas?
0: Ah, sí, hago baile de línea. Ajá. Sí, sí, me gusta, a mí me gusta todo, o sea...
1: ¿Por qué crees que es importante que la gente de la vuestra edad se segue sin mover y no os quede a casa, no me mira la tele?
0: Es que si no, te morirías antes. Te quedarías antes, porque yo mismo, cuando yo plegué de trabajar antes de jubilarme, porque cerró la empresa por jubilación, yo me acosté aquella noche y al otro día me encontraba y yo digo, bueno, ¿y mañana qué hago? ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? No dormí en toda la noche pensando en lo que iba a hacer al otro día sin trabajar. Y entonces yo ya me puse en esto, a caminar y a salir y...
1: Por eso es importante que después de la jubilación encara hi ha vida.
0: Sí, sí, és que si no tienes vida después de la jubilación ya apaga y vámonos.
2: Els participants s'han caminat fins a la zona del pícnic del riu i han tornat recorrent més de 6 quilòmetres. La iniciativa forma part de les activitats impulsades per afavorir un envelliment actiu i saludable combinant l'exercici físic amb el benestar emocional i la socialització.
3: Posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com i xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també més informació a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp. Tornem aquest divendres aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu.
4: L'InfoSap. L'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
5: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. One, two,
6: three, Hello, Jazz It audience.
7: Welcome to Jazz It.
6: Jazz It.
8: Jazz It, jazz universal, totes les tendències, tots els ritmes, per a tots els públics, amb Jaume Tauler.
9: Temps de jazz a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Comencem un nou jazzit que avui us ho avancem. Es basa en un aspecte totalment frívol. La setmana passada vam fer un programa amb un contingut històric contundent. Vam repassar l'activitat jazzística a la Barcelona dels anys 50 i 60 a través dels concerts que van oferir a la nostra ciutat les grans figures internacionals del jazz. Per això creiem que avui tocava fer un programa lleuger, ben lleuger. Comencem amb el trompetista Doc Cheatham, un home nascut a principis de segle XX que va col·laborar en diverses ocasions amb Louis Armstrong durant la seva joventut, quan el jazz també era jove. Aquí teniu St. James Infirmary.

Adolphus Anthony Cheatham, Doc Cheatham. Hem escoltat St. James Infirmary, una gravació de maig de 1975. Doc Cheatham va viure gairebé 92 anys i va tenir la sort d'estar actiu fins al darrer moment. Però hi ha un detall de la seva personalitat que és curiós. De jove li van caure els cabells i, per dissimular-ho, es va deixar créixer els de darrere i els dels costats i se'ls pentinava cap endavant, en fixador, de manera que cobrissin tota la part on no n'hi tenia. Fa uns anys, en el Congrés dels Diputats de Madrid, hi havia un diputat basc, Iñaki Anasagasti, que tenia una tècnica semblant, encara que comparant els resultats, clarament menys efectiva que la del trompetista. Doc Cheatham va tenir un net, que es diu Theo Crocker, i que també és trompetista de jazz. Aquest noi ara té 41 anys i sempre ha lluït un pentinat format per les trenetes que coneixem com a rastes. Això no és precisament un fet inusual, però és un músic que cuida molt la seva imatge i les rastes les sol portar d'una manera molt personal. Aquests darrers anys ha incorporat a la seva música teclats electrònics i influències molt variades que passen pel funk i el hip-hop i altres tendències actuals. Però a l'inici de la seva carrera va moure's per paisatges plenament tradicionalistes fins al punt de titular el seu segon disc In the Tradition, en la tradició. Aquí en teniu la prova, la seva versió gravada el 2008 de Black and Blue de Fats Waller.

Theo Crocker, any 2008, i la revisió d'una clàssica del jazz primerenc, Black and Blue. En aquell moment, Crocker va conèixer la cantant Didi Bridgewater, que es va convertir en una mena de mentora seva. Didi li va produir el tercer disc, titulat Afrophysicist, i el va agafar a ell i al seu quintet habitual com a grup d'acompanyament en els seus concerts. Didi Bridgewater és una de les millors veus en actiu i una de les estrelles més lluents, sens dubte, del firmament jazzístic actual. Fa un parell d'estius va oferir un concert en el Palau de la Música Catalana simplement inoblidable. Didi, que ara té 76 anys, porta el cap completament rapat des de l'any 2008 o 2009, aproximadament. Escoltem ara Save Your Love For Me, del disc Afrophysicist de Theo Crocker, amb la veu de Didi Bridgewater.

0: This is Theo Croker, and you're listening to Jazzy.
1: Hem començat Jazzy, també TV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, amb Doc Cheatham i el seu pentinat estil Anasagasti. Després hem tingut a Theo Croker i les seves rastes super fashion, i després a Didi Bridgewater amb el cap rapat com a símbol de llibertat personal i creativa, segons va dir en una entrevista de 2010. Ja podeu veure que el fil argumental frívol que hem anunciat el podem titular Pentinats insòlids en el jazz. I ara seguim amb el pianista Earl Hines, que també se'l coneix com a Earl Father Hines, membre de la mateixa generació que Louis Armstrong o Doc Cheatham. El portem en aquest programa de perruqueria jazzística perquè la major part de la seva vida va dissimular la alopècia que l'afectava amb una perruca, el que anomenem un postís, que només es pot qualificar de contundent pel volum, el color i la densitat que lluïa. Va ser un pianista brillant, elegant, imaginatiu i, quan convenia, també contundent, com el postís. El tenim al costat de Johnny Hodges, un dels membres més destacats i recordats de l'orquestra de Duke Ellington, i ens porten tots plegats You Can Depend on Me.

0: You Can Depend on Me, el piano d'Earl Hines i la seva perruca, i el saxual de Johnny Hodges. Un altre cas evident de perruca postissa en el jazz és un guitarrista plenament en forma i en actiu, actualment, que té 72 anys i ha militat sempre en les files del jazz fusió des de la seva entrada en el grup Return to Forever, que liderava el teclista Chick Corea l'any 1974. Estem parlant d'Al Di Meola.
1: Hi, this is Al Di Meola, and you're listening to Jazz It Radio.
0: A Al Di Meola li van caure els cabells també molt jove i va optar, també, per posar-se un postís, una perruca. La diferència és que, tant punt la medicina ho va permetre, es va fer un implant de cabells, i tot i que l'inici d'aquesta tècnica no es feia de la manera acuradíssima que es fa ara i que té resultats extraordinaris, el seu implant li ha permès arribar als 72 anys amb un aspecte excel·lent. Us portem el disc que va gravar l'any 2020, Across the Universe, on ens porta la seva visió molt personal i molt bonica de les melodies dels Beatles. Escoltarem I'll Follow the Sun, una cançó de Paul McCartney que els Beatles van incloure en el seu disc Beatles for Sale, editat el desembre de 1964.

Acabem d'escoltar I'll Follow the Sun, la música dels Beatles segons Aldi Meola, gravació de 2020. I seguim amb un saxofonista tenor que ens va deixar el mes de maig passat als 95 anys, Sonny Rollins. Ell no va necessitar mai ni una perruca, ni un implant, ni res de tot això. Us el portem avui perquè l'any 1963 es va tallar els cabells, tal com ell mateix deia, estil moicà, és a dir, ben rapat dels costats i deixant cabells només al mig del cap, com si fos una cresta. Hem de dir que no era una cresta llarga, dreta i acolorida, com van fer els punks, els punkies dels anys 80. I, a més, ell va dir en diverses entrevistes que ho havia fet com a forma de rebel·lió social i com un gest de proximitat amb les cultures indígenes nord-americanes. Tothom expressa les seves reivindicacions com vol. Aquí el teniu, Sonny Rollins. El tenim gravant per a la discogràfica Blue Note l'any 1957. I la cançó és Why Don't I...

0: Coucou, c'est Cyril Aimé et vous écoutez la radio Jazz Hit.
1: Pas seul sans ton amour.
2: Efectivament, esteu escoltant Jazz Hit a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. I ara és temps per tres veus femenines que escoltarem a l'inversa des d'un punt de vista cronològic, perquè comencem amb una cantant actual, Cecil McLaurin Salvant, una de les més personals i intenses del jazz. Una dona que també sol portar el cap rapat, potser no sempre, però gairebé sempre, i si no, sempre porta el cabell molt, molt curt. Hem portat el disc Melusine, gravat l'any 2022, cantat bàsicament en francès, i que gira al voltant d'un personatge literari creat al segle XIV a França, anomenat Melusine, que era una dona que es podia transformar en serp. La cançó que escoltem, Il m'a vu nu, és a dir, m'ha vist despullada.

Cecil McLaurin Salvant, Il m'a vu nu. I a continuació, arriben dues cantants que van utilitzar perruques molt vistoses no per amagar cap carència capilar, sinó per canviar de manera més o menys radical d'aspecte. Totes dues de raça negra i totes dues utilitzant, en alguna ocasió, perruques rosses o, com a mínim, perruques clares. La primera és Dinah Washington, que fins i tot va sortir fotografiada amb la seva perruca rossa rogenca a la portada d'algun disc. Això sí, quan va gravar la cançó que escoltarem tot seguit, el dia 4 de desembre de 1956, amb l'orquestra de Quincy Jones, lluïa el seu cabell natural negre i molt bonic. Aquí teniu Is You Is or Is You Ain't My Baby.

Is You Is or Is You Ain't My Baby? Era la veu de Dinah Washington amb l'orquestra de Quincy Jones. I ara tanquem aquest apartat amb la tercera veu femenina que hem anunciat. És la clàssica, la inoblidable, la imprescindible gran dama Ella Fitzgerald, que utilitzava perruques de manera més o menys habitual. N'hi ha una, si voleu veure-la, n'hi ha una d'exposada en el Museu Smithsonian de Washington. Es diu també que en comptades ocasions va aparèixer en escena amb una perruca, potser no rosa platí, però sí d'un color rosa, d'un color força, força clar. A Ella Fitzgerald l'escoltarem en un disc deliciós en forma de jam session organitzada pel productor Norman Granz. Ella Fitzgerald molt ben acompanyada per un octet de grans estrelles. Per exemple, hi ha Tommy Flanagan en el piano, Zoot Sims en el saxo tenor, Clark Terry a la trompeta, etc, etc. Ens porten I Don't Stand a Ghost of Chains, que vol dir no tinc ni la més mínima possibilitat.

0: Hello, this is Sara Dowling, and this is Jazz It.
1: I acabarem Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, tornant a les trenes, a les rastes. Primer us portem un disc gravat a Japó, amb una secció rítmica japonesa, el desembre de 1991, un disc gravat per dos músics nord-americans molt joves en aquell moment. Roy Hargrove, trompeta, i Antonio Hart, saxo alt. El resultat és sorprenentment bo i efectiu, perquè els músics japonesos swinguen amb molta efectivitat. En aquell moment, ni Hargrove ni Hart portaven rastes, però tots dos n'han portat en algun moment de la seva vida. Antonio Hart segueix en actiu, però Roy Hargrove, un músic molt estimat per la capella jazzista terrassenca, va morir prematurament l'any 2018. Tots plegats ens interpreten Bohemia After Dark, una de les clàssiques del repertori dels germans Adderley.

I la cançó final del programa ens arriba des de Nova Orleans, o més ben dit, des de casa nostra, però inspirada en Nova Orleans. Es tracta de la clàssica Down by the Riverside, interpretada pel trombonista català Dani Alonso, que quan la va gravar, l'any 2004, portava unes magnífiques rastes, tal com es pot veure en una de les fotos que hi ha en el llibret que acompanya el CD. Aquest CD es titula The Streets of New Orleans. I amb aquesta cançó, amb Down by the Riverside, us diem adeu l'equip habitual de Jazzit. Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Continguts en xarxa. Perifèries. Hola, què tal? Aquí estem, instal·lats a les perifèries per oferir-vos una hora de companyia en forma de veu i de música. Ja tenim a punt una selecció triada per qui us parla, Eva Lluch, però que sentireu gràcies a l'Aleix Alari, l'encarregat de fer la màgia necessària perquè tots els ingredients combinin i es transformin en una nova edició de Perifèries. Un plaer saludar-vos i esperem que us sentiu còmodes i que el menú sigui del vostre gust. I avui, el menú comença fosc. La foscor que envoltava Andy Summers, Stewart Copeland i Sting quan encaraven el tram final del seu recorregut. Synchronicity, així es deia l'últim disc d'estudi dels Police que publicaven el 1983. Número 1 a les llistes britàniques i dels Estats Units, 8 milions de còpies venudes, 3 Grammy, un dels millors 500 discos segons la revista Rolling Stone, gràcies a temes com aquests, Wrapped Around Your Finger.

Synchronicity, el cinquè i últim disc d'estudi dels Police. Un èxit rotund per a la banda gràcies a temes tan emblemàtics com Every Breath You Take, King of Pain o aquest que travessa una atmosfera ben fosca per relatar una història de submissió i de rols de poder amb referències mitològiques i literàries com el mite de Faust. Atmosfera que es potencia amb el vídeo de la cançó, on els integrants de la banda els envolta un laberint d'espelmes del qual només poden escapar al final quan l'aprenent s'allibera de la dominació. El misticisme dels Police atrapats en aquest Wrapped Around Your Finger. Nosaltres també volem atrapar-vos, però des de la seducció musical. I tot i que sembla que ens seguim movent en una atmosfera de foscor, aquesta té un sentit diferent. Un missatge contra el racisme i a favor de la unió de les cultures que interpretaven a duet Josué Endur i Nene Cherry en aquesta cançó que va encapçalar les llistes a diversos països i es va endur el guardó com a millor cançó del 94 als Premis Europeus de la MTV, 7 Seconds.

0: El senegalès Yosu Endur i la sueca Nene Cherry amb un clam a favor de les cultures i contra el racisme que sonava així de bé, tant pel que fa al missatge com a la qualitat musical del tema, Seven Seconds.
1: Perifèries, amb Eva Lluc.
0: I ara, amb un trio que sona així de bé. I no és per casualitat, porten la música i el ritme als gens. Atenció a l'arbre genealògic. Són filles de Cecil i Linda Womack, Womack and Womack, nebodes de Bobby Womack i netes de Sam Cooke. I esclar, es diuen The Womack Sisters. Es van introduir al món de la música com a coristes del seu tiet, Bobby Womack, però ara volen soles amb el seu propi projecte que veu del sul, esclar. Així sona If I Let You.

El cognom és un pes, evidentment, però elles demostren que tenen clar el que volen fer i, lluny de fugir dels ritmes que les vinculen amb els seus orígens familiars, els posen al dia i creen un estil propi que ens agrada molt. No les perdrem la pista des de les perifèries. Amb el bon gust de boca que encara ens deixen les Womack Sisters amb aquest If I Let You, seguim el nostre passeig musical d'avui, que ara ens porta al 1984. I en comptes d'un trio, ara tenim un duet. Un duet ocasional, això sí. Una pista, aquesta bateria. Exacte, quan la toca ell, la bateria pren el protagonisme. El 1984, Phil Collins produïa el tercer disc en solitari de Philip Bailey, Chinese Wall, quan va passar això.

0: Si teniu una edat, segur que no haureu resistit moure-us al ritme d'aquest superèxit del 1984. Un so nascut del pop generós de Phil Collins i el funky immens dels Earth, Wind and Fire, representat per un dels seus mítics components, Philip Bailey. El tema inclòs al tercer disc en solitari de Bailey va arribar, evidentment, a la primera posició de les llistes britàniques. Una cançó potentíssima que ens ha fet molt feliços recuperar avui des de les perifèries. I, per cert, parlant de recuperar...
1: Recupera tots els programes de perifèries a btv.cat.
0: I podràs tornar a escoltar cançons precioses com aquesta... Aquesta pel·lícula...

0: Una joia de cançó dins d'una joia de pel·lícula. Hem sentit la veu de Sheila Nichols, una cantant i compositora britànica, però que ha desenvolupat la seva carrera pràcticament de forma total als Estats Units. Una artista de veu magnètica i un perfil activista molt marcat que des de fa anys gestiona els seus propis projectes al marge de les grans multinacionals. El 1999 llançava el seu disc de debut Brief Stop a través de la seva pròpia discogràfica. I aquelles coses que té l'atzar. La cançó va cridar l'atenció de la companyia Hollywood Records, que la va incloure a la banda sonora de la pel·lícula de Stephen Frears, High Fidelity. Amb un repartiment de luxe encapçalat per John Cusack i una banda sonora infinita plegada de temes espectaculars, entre els quals aquesta perla d'una desconeguda Sheila Nichols, que va aconseguir així el seu moment màxim de popularitat per tornar després a seguir fent el seu camí de forma independent. Moments màgics de descobriment o redescobriment des de les perifèries. Hem escoltat la cançó Falling for You. Per cert, si no heu vist la pel·lícula, mireu-la. Almenys el record que jo en tinc que em fa recomanar-la. Jo també la repescaré. Un film basat en una novel·la homònima de Nick Hornby que no ha de passar desapercebuda pels amants de la música, que és el cas dels qui ens passegem per les perifèries. Ens visita ara una altra veu magnètica que tenim molt més a prop, en el temps i en l'espai. És la veu de Judith Neddermann, que el 2018, i des del seu disc Nua, plasmava en aquesta cançó que ara escoltarem els seus sentiments cap al seu poble vora el mar. Així de senzill i així de bonic. Vinc d'un poble.
1: La música sona des de les perifèries.

Girl és el quart disc d'estudi de la cantant i compositora de Filadèlfia, Lizzie McAlpin. Si no l'heu descobert encara, podeu començar per aquest treball profundament personal acabat de publicar, que segons la pròpia autora és com posar música al seu diari dels dos últims anys, en què, entre d'altres coses, ha debutat en un musical de Broadway i també davant la càmera. Artista polifacètica que musicalment es mou bé entre el folk dels 70 i l'indie actual, i que ens ha seduït amb la seva personalitat musical a través d'aquesta cançó. I Have a Friend.

Això sí que ha sigut un autèntic viatge en el temps. Fins al 1962, quan un cantant i pianista i compositor de Nova York publicava el que seria un dels seus temes més mítics, aquest Breaking Up is Hard to Do. Neil Sedaka, que per cert va morir fa només uns mesos als 86 anys, va ser un prolífic autor d'èxits propis i també per a d'altres artistes. I com a curiositat, ell mateix va versionar aquest clàssic de pop dels 60 i el va convertir en una balada al piano l'any 1975. Busqueu-la i compareu les dues cançons. Avui, però, hem trobat a les perifèries la primera versió del tema, un bombonet de poc més de 2 minuts amb la veu de Neil Sedaka i els cors del grup vocal femení The Cookies. Breaking up is hard to do. Surf pop és l'estil que defineix la música de Jack Johnson, cantautor, surfista, poeta i cineasta de Hawaii.

0: Probablement haver nascut a Hawaii marca l'estil de Jack Johnson. Música relaxada que transmet bones vibracions i amb olor de mar. Un tema del disc del 2005, In Between Days, Better Together. Sens dubte estem més bé junts vosaltres, nosaltres, i la música que surt de les perifèries. Reconeixeu aquesta cançó?
1: La versió original a Perifèries.

vist Notting Hill? Qui no ha vist Notting Hill? Segur que heu reconegut la balada que interpretava Elvis Costello a la pel·lícula protagonitzada per Julia Roberts i Hugh Grant. Així es deia la cançó. I si us ha sobtat sentir-la en francès, sapigueu que no es tracta de cap versió, sinó de la cançó original, composta i interpretada per Charles Aznavour el 1974. La que avui hem volgut reivindicar des de les perifèries. El seu títol, lleugerament més llarg que el de la versió en anglès, ja passa això. Tous les visages de l'amour. I ara fem un saltet a un altre racó de les perifèries. Canviem radicalment d'estil i d'època. I per això ara us proposem tornar al segle XXI per escoltar la cançó amb la que vam descobrir el segon disc d'Olivia Rodrigo ara fa 3 anys. Comença amb delicadesa, però pren molta força aquest tema. Hey,

0: Acaba amb força aquesta cançó d'Olivia Rodrigo, Vampire.
1: La música sona des de les perifèries.
0: Curiosa parella aquesta que ens visita ara. Formada per Cristina del Valle i Alberto Comesaña, Las Amistades Peligrosas. Una estètica molt personal, com la seva música. Sona a les perifèries, Estoy por ti. Hey.

0: Es van conèixer el 1989. Ell era aleshores el cantant del grup Seven Up, coses de l'època, que formava part de l'anomenada Movida Viguesa, movides locals sorgides a rebuf de la movida mare madrilenya. Ella també havia tingut un grup, Vodevil, però començava caminant solitari. Aleshores es van trobar i van establir una relació perillosa que va donar els seus fruits en el terreny sentimental durant una estoneta i en el terreny professional amb cançons com aquesta que hem recuperat avui a les perifèries. Feia temps que no la sentíem, eh? Un dels seus èxits, dels èxits d'Amistades Peligrosas, Estoy por ti.
1: La música sona des de les perifèries.
0: Doncs vinga, anem a fer memòria. Som-hi. El 1962, just aquests dies fa exactament 64 anys, els Beatles publicaven el primer single de la seva curta però intensíssima carrera, Love Me Do.

0: És clar.
1: Durant aquesta estona hem tingut el plaer de triar per vosaltres melodies que provoquen emocions. Ara, per dir-vos adéu i a través de la música, conjurem el poder de l'amor. Amb els Frankie Goes to Hollywood i aquesta meravella de cançó que es diu The Power of Love. Sigueu felices, sigueu feliços, petons.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu.

0: teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: És dijous, dia 15 d'octubre. Comencem una nova edició del Via Directa. Avui en el Via Directa entrevistarem a l'espai de portaveus a Juan Pablo Beas, portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya. Ronda d'entrevistes de l'espai de portaveus que finalitzarem aquest divendres amb la darrera, amb l'entrevista a Miquel Àngel Abril de FEM Sant Andreu. Avui, amb Juan Pablo Beas, portaveu del PSC, parlarem d'altres qüestions del cas Atrium, com estem realitzant amb els diferents portaveus. També comentarem altres informacions. S'han iniciat les obres de la rehabilitació de 5 espais d'esbarjo per a gossos. També donarem detalls de la recollida de signatures per demanar la medalla d'or de la ciutat a Francisco Gutiérrez. A l'Associació de Veïns de la Solana estan recollint aquestes signatures del qui va ser el president d'aquesta entitat santandreuenca. I també repassarem l'agenda cultural, ja que Ramon Madaula i Júlia Genís porten al Teatre Núria Espert aquest divendres, a partir de les 8 de la tarda, l'obra Loop, una obra sobre les relacions entre pares i fills. També parlarem de la campanya de la vacunació de la grip i de la Covid, i també avui, en aquest Via Directa, comptarem també amb els espais de sendes i també drets de butxaca dels companys de la xarxa ràdio. Aquestes i altres informacions en dues hores de programa. Comencem. Salutacions de Jordi Milian, que us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Continuem la nova temporada de l'Espai de Portaveus, l'Espai de Ràdio Sant Andreu, on conversem amb els representants dels diferents grups polítics municipals en l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca per tal d'analitzar la política, l'actualitat política i també altres qüestions. Avui centrarem bona part de l'entrevista sobre el cas Atrium, com estem fent amb els diferents portaveus. Avui ens acompanya Juan Pablo Beas, portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Juan Pablo Beas, molt bon dia.
1: Bon dia, Jordi.
0: Benvingut a l'Espai Portaveus, primer Espai Portaveus d'aquesta temporada, una temporada que, per cert, finalitzarà amb les eleccions municipals del mes de maig. Com afronta el PSC i quines seran les seves principals prioritats en els propers mesos d'aquest nou curs polític?
1: Doncs mira, encarem aquesta etapa amb molta il·lusió, amb moltes ganes. Jo estic molt, molt content i molt agraït de la confiança del meu partit per fer-me candidat a l'alcaldia. I per tant, aquests mesos seran apassionants, uns mesos en els quals treballarem intensament per fer un programa electoral i fer un full de ruta cap al futur, cap als propers anys de Sant Andreu de la Barca de qualitat, amb idees, amb propostes, i també d'acabar de configurar un equip fort, renovat, amb noves idees, amb noves cares, i sobretot que il·lusioni a la nostra ciutat, no? Jo crec que Sant Andreu ha perdut la il·lusió en els últims anys, ha perdut aquesta actitud capdavantera que tenia, i aquests anys de govern de Marc Giribet jo crec que Sant Andreu els ha de superar i l'hem de fer junts, amb un bon projecte, amb un bon equip i sobretot amb tota la il·lusió i les ganes de la gent que estimem Sant Andreu de la Barca, que vivim aquí, que som veïns i veïnes i que el que volem és que la nostra ciutat sigui el millor lloc per viure.
0: Entrem ara en el principal tema d'aquest inici de temporada, el cas Atrium. L'Ajuntament haurà d'afrontar doncs una factura superior dels 3 milions d'euros. Quina valoració fa el PSC sobre aquesta situació actual?
1: Aquesta situació és una situació que s'ha d'encarar amb serietat, amb responsabilitat, i s'ha de treballar sobretot en la línia que aquesta sentència, aquests 3 milions d'euros, no afectin a la ciutadania. Nosaltres ho hem dit de forma molt reiterada des del principi. És una decisió judicial que hem de respectar, que acatem, però que podem valorar que no estem d'acord, perquè fa pagar dues vegades per una situació, per unes obres. Jo crec que és una resolució judicial que, torno a dir, respectem, però considerem injusta, que s'ha treballat durant molts i molts anys perquè això no arribi a haver-se de pagar. S'ha lluitat molt en els anys anteriors als governs socialistes perquè aquests diners no s'hagin de pagar, perquè es considera injust, perquè ja es van pagar a una empresa per fer aquestes obres inicials de reparcel·lació i d'urbanització d'aquella zona, de la zona del centre comercial. I ara el que toca és que aquest impacte sigui el mínim a la ciutadania, i per tant nosaltres des del primer moment el que hem expressat és que no volem que es pugi l'IBI, els impostos, i que hi ha possibilitats, hi ha propostes que hem fet també públiques perquè aquest impacte, que aquest pagament que ha de fer front l'Ajuntament, doncs el pugui assumir l'Ajuntament sense pujar els impostos.
0: Vostè ha recordat que es tracta d'un conflicte urbanístic complex amb interessos contraposats entre diferents propietaris, tal com va fer declaracions a l'emissora municipal. Què considera que és important explicar a la ciutadania per entendre l'origen d'aquest cas?
1: Mira, l'origen d'aquest cas és l'Ajuntament posa en marxa, vol desenvolupar el sector 21, vol desenvolupar doncs aquest sector i que es faci un centre comercial. En aquest context es fan unes obres de reparcel·lació i d'urbanització, que són les voreres, els carrers, que s'han d'incloure en el projecte de reparcel·lació. Això ho fa l'empresa Camier 2000. Què passa? Entra quan Copperfield, que és compra Camier 2000, un compra els drets i també les obligacions. I, o sigui, tant lo bo com lo dolent, no? I com marca la llei i el contracte que hi ha, no?, entre amb dues parts. Per tant, és un problema que es genera entre particulars. Què succeeix? Com és un sector molt gran i ha de posar d'acord a molts empresaris, no s'acaba d'arribar a aquest acord. I com no s'acaba d'arribar a aquest acord, aquests diners doncs, no es poden pagar a l'empresa, diners que aporten els propis empresaris. Què passa? Com no es fa la parcel·lació, les dues empreses denuncien a l'Ajuntament, no? Camier 2000 ho fan el jutjat número 7 i Copperfield el número 8, és a dir, en jutjats i en anys diferents, no? Clar, en tot cas, hauria d'haver estat Copperfield que hagués hagut de pagar Camier 2000, però aquesta empresa entra en concurs de creedors, no? I no ho fa. I després, aquests dos procediments judicials, un, hi ha una sentència ferma que diu que s'ha de pagar a Copperfield, i l'Ajuntament ho fa perquè un jutge sí ho diu, i després el Camier 2000 fa també una... va al jutjat, la denúncia i diu que se li pagui amb ells, i l'Ajuntament des d'aquell moment els serveis jurídics, els informes no només de treballadors i treballadores de l'Ajuntament, sinó els informes jurídics d'experts, de persones externes, de gabinets, diuen que clar, no es pot pagar dues vegades el mateix, no? I des d'aquell moment doncs el que es fa és lluitar perquè aquest segon pagament no es pugui dur a terme.
0: Un primer pagament que va pagar l'Ajuntament, però a través, en aquest cas, dels propietaris del sector 21, i aquesta vegada sí que és íntegrament el que ha de pagar l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Una indemnització inicial es situava al voltant del 2,2 milions d'euros, els increments dels interessos ha augmentat als 3 milions. Considera que es podria haver actuat abans per reduir aquest sobrecost?
1: Jo crec que...
0: Aquesta sentència, estem parlant d'una sentència del 2018.
1: Jo crec que, perquè la gent no ho entengui, hi ha unes obres, hi ha dues empreses que volen cobrar les mateixes obres. L'Ajuntament diu, no, nosaltres ja hem pagat, perquè ens ho ha dit un jutge, una. A la segona, creiem que no és just que se li hagi de pagar. I el que es fa és lluitar. S'ha estat lluitant una i una altra vegada amb aclaratòries als jutges, amb totes les accions i amb l'aval tècnic d'experts, perquè no es podia pagar dues vegades, i es va estar lluitant fins l'any 2023. I des de l'any 2023, quan el govern socialista marxa, fa una nova aclaratòria, que arriba la resposta aquí al setembre del 23, ja sota el govern de Marc Giribet, i després Marc Giribet fa una aclaratòria al 25, que es respon ara el 26, al juliol, i no es fa cap tipus de recurs, que és el que diem. Des de l'any 2023 s'ha deixat de lluitar perquè aquests diners no els hagi de pagar Sant Andreu de la Barca.
0: Diferents grups municipals han assenyalat els anteriors governs socialistes com a responsables polítics del conflicte. Què respon el PSC a aquestes acusacions?
1: Nosaltres hem estat mirant tot, llegint tot, parlant amb tothom, i en tot aquest procés no hi ha cap informe jurídic ni tècnic que indiqui que es va fer alguna cosa malament en la tramitació urbanística. Pensa que els ajuntaments i la part política no pren decisions sense tenir els informes, sense tenir un assessorament i sense els informes preceptius de l'assessoria jurídica, dels advocats. Per tant, nosaltres el que veiem en aquest cas és que s'ha utilitzat una notícia que no és positiva per Sant Andreu de la Barca, perquè s'ha lluitat molt per evitar que aquests milions s'hagin de pagar, perquè és una sentència injusta, perquè l'Ajuntament ja va pagar a l'empresa que va fer aquestes obres, utilitzar políticament per fer mal al rival. I és això el que hem vist aquests dies. Aquí hi ha hagut una campanya pensada, planificada, amb temps, que té com a principal objectiu atacar el Partit dels Socialistes i atacar doncs a aquest candidat que a més sóc una persona que he estat regidor des del 2015. Pensa que això, estan parlant de l'any 2000, volen ficar-me pel mig sapiguent que jo doncs no he tingut capacitat d'influència en les decisions perquè no he tingut aquestes responsabilitats, però ho fan principalment Marc Giribet per amagar la seva mala gestió. Jo crec que s'està demostrant amb tot el que estem veient, amb totes les coses que han fet, amb les declaracions, amb la quantitat de vídeos, amb la quantitat de notícies, i amb l'atac personal que ja fa Esquerra i Fem Sant Andreu, que són el mateix, cap a la meva persona, que aquí és una fórmula, doncs, per atacar el rival, preelectoral, de campanya electoral, i que el que vol és amagar una mala gestió política, perquè en què ha millorat Sant Andreu de la Barca en aquests 3 anys?
0: Però vostè, quan va arribar la sentència del 2018, sí que estava en el govern.
1: Sí, però jo no tenia cap tipus de responsabilitat, però en tot cas, quan arriba el 2018, es continua treballant, buscant informes i lluitant perquè aquesta sentència no s'hagi de pagar aquests diners. Més enllà de que jo, doncs, era el regidor de Cultura i Joventut, més enllà d'això, els governs socialistes el que han fet és defensar que aquesta quantitat econòmica no s'hagi de pagar perquè ja s'havia pagat. I jo crec que és un concepte que la gent pot entendre. Si tu vas a una botiga a comprar una ampolla d'aigua i tu pagues 1 euro per l'ampolla d'aigua, després no pot venir una altra persona, tingui la relació que tingui amb qui t'ha venut l'ampolla, per dir-li no, pagueme-la a mi, no, escolti'm, jo ja l'he pagat a vostè. I és això. És això el que s'ha anat treballant i lluitant fins l'any 2023. I jo crec que des del 23 fins avui no s'ha fet el suficient per evitar-ho.
0: El PSC assumeix alguna responsabilitat política per decisions adoptades en el passat?
1: El PSC té la responsabilitat de... ha estat responsable de treballar, de lluitar, de desenvolupar, de tractar de desenvolupar aquest sector 21. Amb 3 o 4... projectes de reparcel·lació aprovats, de voler desenvolupar un centre comercial. Aquesta és la responsabilitat de millorar Sant Andreu de la Barca i de lluitar davant una sentència injusta que fa pagar 2 vegades per una cosa que ja s'havia pagat. Però jo hi escolto les declaracions d'altres partits i el que volen és doncs atacar el rival i atacar al partit que posa en risc que continuïn governant. Però les coses s'han d'explicar clarament a la ciutadania. No hi ha cap informe tècnic ni jurídic que digui que s'ha fet alguna cosa malament aquesta tramitació urbanística. I si algú té dubtes, que ho investiguin, que vagin on hagin d'anar i que es miri, que no hi ha cap problema en què es faci.
0: El PSC es va abstenir en el darrer ple municipal el pla d'ajust econòmic que proposava el govern. Es va entendre aquesta abstenció?
1: Aquesta abstenció es va malutilitzar per part del govern de Marc Giribet. Mira, Jordi, les coses...
0: Bé, altres formacions polítiques també, bueno, els hi va sobtar aquesta abstenció.
1: L'explicació és molt senzilla. I, de fet, el meu company, Froilán Salgado, que és la persona que sempre s'ocupa dels temes econòmics, per això va intervenir en el ple, ho va deixar ben clar. Hi ha un pla d'ajustament per demanar aquests diners a Madrid i que ens donin un crèdit. El PSC està d'acord? Sí. És una bona mesura. Després he vist que al final són a 12 anys... per la notícia que tu vas explicar ahir, que nosaltres, això, el govern no ens ho ha dit, suposo que ho va fer en la reunió aquesta en la qual no ens van convidar la resta de partits, però nosaltres no. En tot cas, a la comissió de seguiment especial estem assistint i assistirem, i vam donar propostes, aquestes propostes de futur. Estem d'acord amb el pla d'ajustament? Sí. Però el pla d'ajustament tenia 65 mesures que li has de dir al Ministeri com vols retornar aquests diners. De les 65 mesures, el govern de Marc Giribet va triar una: pujar l'IBI. I nosaltres li vam dir un pla d'ajustament que ens passen un dia abans del ple. I nosaltres no estem d'acord en que s'apugi l'IBI. Creiem que hi ha altres mesures. Hi ha 64 mesures bé. És qüestió d'estudiar-les, veure quines encaixen, i sobretot doncs, evitar aquesta pujada de l'IBI. Per això ens abstenim. I després, a més, en un entorn, nosaltres no ens vam oposar al pla d'ajustament. Abstenció. Al pla, sí. A pujar l'IBI, no. I d'aquesta és, fins i tot vam rebre doncs, insults en el ple. Una qüestió que també, si vols, podem comentar, que em preocupa. Que aquesta situació tot aquest aquesta forma que ha tingut aquest alcalde d'explicar això, jo no l'entenc i jo no la faria si fos l'alcalde. Jo no ho faria perquè generes uns efectes que no són positius per la ciutat. Quina necessitat d'enviar aquesta nota que parla d'una situació problemàtica a Sant Andreu a tots els mitjans de comunicació de la comarca i de Catalunya? Què guanyes amb això? Estàs tacant el nom de la teva ciutat externament. Transparència tota, explicar-ho, sí, però d'aquesta forma no. D'aquesta forma no. O sigui, ells saben l'aclariment del jutge els arriba al juliol i triguen 2 mesos i mig en explicar-ho. Per què? Per preparar-ho tot. Preparar-ho tot el mateix dia de la declaració que fa el senyor alcalde, veiem vídeos preparats, informacions preparades, tot va estar dissenyat per treure profit polític d'aquesta problemàtica de Sant Andreu. I a més ho fas enviant cartes a les entitats de Sant Andreu de la Barca, ho fas fent notes de premsa a tots els mitjans de comunicació de Catalunya perquè Sant Andreu de la Barca surti per una situació difícil i complexa que s'afronta, s'afrontarà i es solucionarà sense afectar a la ciutadania els seus impostos. Jo crec que les coses s'han d'explicar, però en aquest cas el que ha volgut fer Marc Giribet és aprofitar aquesta notícia. Per què? Per tapar la seva mala gestió com a alcalde, que Sant Andreu no millora, i atacar el rival directe, que en aquest cas som els socialistes. I de fet això, i ficant-me a mi pel mig també, no? On està Juan Pablo i totes aquestes coses que m'han fet arribar, això demostra clarament la seva intencionalitat i el seu objectiu polític, perquè estan atacant, estan ficant pel mig el candidat del Partit dels Socialistes de Catalunya, que seré jo en els propers mesos, sapiguent que no tinc cap responsabilitat en aquest tema. Per tant, el que et deia, aquí hi ha un altre extrem que em preocupa, si em permets, que és una miqueta, em preocupa la cohesió social de Sant Andreu de la Barca. Aquest tema està dividint la gent. La forma en què s'ha explicat, la forma en què s'està tractant contínuament amb un bombardeig de vídeos, de notícies, d'atacs, està generant, em preocupa que generi una fracturació de la cohesió social de Sant Andreu de la Barca, que siguin els bons i els dolents, els uns contra els altres. Això no és positiu, i jo crec que això l'alcalde s'ha equivocat, i jo et dic que jo mai faria això, perquè un alcalde ha de tractar els problemes que tingui la ciutat, i els ha de tractar amb prudència, amb responsabilitat i unint. Però unir no vol dir que jo imposo el que vull i tu ho has d'acceptar, i si no, no estàs aportant unió. No és així. Unir és parlar, i nosaltres des del primer moment li vam dir que nosaltres afrontaríem, tenia la nostra mà estesa, però que aquesta sentència no recaigués en la ciutadania i en els seus impostos.
0: Vostè ara parlava de vídeos. Tots els partits polítics estan fent vídeos.
1: Sí. Sembla molt bé, que facin. Però, evidentment, Jordi, el 90% dels vídeos... A veure, jo estic parlant d'una campanya organitzada. I aquí hi ha hagut una campanya organitzada i el 90% dels vídeos són de l'alcalde, de FEM, d'Esquerra Republicana, etc. Que els altres facin vídeos... Home, cadascú que faci el que consideri, evidentment.
0: No, dic que vostès també en fan, de vídeos.
1: I tant, i farem.
0: Evidentment, ja hi ha una campanya electoral, unes eleccions al mes de maig.
1: Mira, es veu que no els agrada que jo vagi a actes de les entitats. Pues ho he fet tota la vida, Jordi. No ho faig ara com a candidat ni com a regidor. Ho he fet tota la vida i continuo anant. I si no els agrada, ho lamento. De fet, vaig a més actes que molts dels que estan criticant.
0: Anem a una altra qüestió. Més o menys ho ha apuntat abans. Vostè sí que va donar explicacions durant l'audiència pública, quan se li va preguntar sobre el sector 21, però en canvi en el ple municipal va donar pas al seu company Froilán Salgado.
1: I nosaltres, quan diuen això de on estan i tal, hem donat la cara el primer dia. El primer dia, el senyor Giribet va fer la roda de premsa al matí, i a la tarda jo estava fent declaracions a Ràdio Sant Andreu. És cert, Jordi?
0: Sí.
1: Efectivament. I a Sant Andreu Televisió.
0: Com la resta de portaveus.
1: Al mateix dia, efectivament. Per tant, com la resta de portaveus. I després, a l'audiència pública, que és el contacte amb la ciutadania, pues vaig estar jo responent amb tot el... Bueno, amb la humilitat i amb la forma que jo tinc de fer les coses, amb la màxima sinceritat, a la gent que va preguntar, a gent que volia preguntar i que tal, no va haver-hi cap problema. Hi ha una cosa que es diu equips. Hi ha un equip. Jo suposo que hi ha gent que no està acostumada a treballar en equip. ¿Vale? Froilán Salgado ha defensat sempre les qüestions econòmiques d'aquest partit, sempre, en tots els plens que hi ha hagut, en els pressupostos, en moltes ocasions. Per tant, som un equip i dividim la tasca, i Froilán és una persona molt, molt, molt preparada, que té molta experiència i que va ser la persona que el dia abans del ple va dir: vigilem això, perquè aquí aquest pla d'ajustament està vinculat amb un augment de l'IBI. Que, per cert, he de dir una cosa: l'alcalde no ha dit la veritat als regidors i no va dir la veritat en el ple. Va dir que el pla d'ajustament no anava lligat a augmentar l'IBI. No és cert, i això és el que defensàvem nosaltres en aquell ple. Sí que està lligat. En el moment que tu envies a Madrid un pla d'ajustament que només té una mesura i és pujar l'IBI, estàs obligat a complir-ho. Ara que li expliqui a la ciutadania i als altres grups municipals si el que va dir en el ple va ser veritat o no.
0: El PSC acaba de presentar 10 mesures econòmiques per afrontar el pagament del cas Atrium dels 3 milions d'euros. Per què presenten ara aquestes mesures i no les tenien previstes quan des del 2018 havia aquesta sentència, que se sabia que tard o d'hora s'hauria d'afrontar aquest pagament?
1: Aquestes mesures, que les presentem ara, són les mesures que ja formaven part del pla que vam parlar amb l'àrea metropolitana, que es va presentar l'any 2023, de desenvolupament de tots els polígons industrials. Aquestes mesures no són noves, algunes sí, però són mesures que el que busquen és enriquir la ciutat i buscar riquesa als polígons industrials. Nosaltres ens van demanar propostes, i aquí les té. Vam dir: escolta'm, com no podem pujar l'IBI? Pues guanyem, utilitzem uns diners que estem rebent, guanyem riquesa en el polígon industrial. Aquestes mesures de les alçades, de les superfícies, formen part del projecte que es va treballar amb l'àrea metropolitana, que es va presentar a principis del 23, que era la millora de l'accés a Sant Andreu de la Barca, de tota la porta d'accés. Aquest projecte és socialista. Aquest projecte ja parla d'aquestes mesures perquè generen riquesa. A més, quan tu desenvolupis el sector 21, amb el projecte de reparcel·lació tindràs un 10% d'aprofitament. Et vindran molts més diners. I els crèdits no és un crèdit a un any a dos, és a 12. Es poden amortitzar amb els diners que vas rebent. Per tant, té un impacte en la ciutadania, 3 milions, sí, però, en la ciutat, sí, però es poden afrontar i s'ha de ser positiu, perquè a vegades hem vist l'alcalde com superat, com, a veure què farem. Escolti'm, s'ha de tenir en aquestes situacions valentia, anar cap endavant, buscar solucions, ser creatiu, escoltar. Per què? Perquè aquestes mesures seran positives per Sant Andreu de la Barca. Són positives per Sant Andreu de la Barca.
0: Potser són mesures a llarg termini?
1: Bueno, hi ha una part que té un llarg termini, o un termini mig. Però, Jordi, estem parlant que el crèdit són 12 anys. Hi ha coses que, a més, hem rebut diners de la Diputació, hem rebut diners del govern d'Espanya, Jordi, hem rebut 3 milions d'euros del tribut de l'Estat en els últims 3 anys. Aquí desqualificaven una de les notícies, o sigui, en les publicacions que fan, que m'ensenyen, Esquerra Republicana, que ara veiem que ja clarament són fem Sant Andreu, no?, perquè és qui defensa, diu: no, és que hi ha una mesura que ha de ser... Ens dona la raó en totes les altres, perquè ens dona la raó en que les accions en els polígons industrials són positives, i diuen que no es poden utilitzar perquè són finalistes. Escolti'm una cosa, en el moment que l'Ajuntament configuri i aprovi aquest crèdit, en aquell moment, quan el crèdit ja estigui donat, l'Ajuntament pot amortitzar diners. O sigui, aquests diners de la Diputació que diuen que no, sí que es poden utilitzar. Un cop fet el crèdit, quan comença el crèdit, s'amortitza amb aquests diners. I això està comprovat. I aquest projecte que et deia de l'any 2023, que inclou moltes d'aquestes mesures, incloia la urbanització i la consolidació de 600 pisos en un barri nou de Sant Andreu de la Barca, 350 dels quals de protecció oficial. Aquest és un projecte socialista que Marc Giribet, quan estava a l'oposició, va dir que era fum i que avui s'atribueix ell. I va dient, quan li fan entrevistes, que en la política d'habitatge, que no han fet res, ha fet 35 pisos per joves, que és un projecte socialista, primera pedra posada per nosaltres, tramitació feta per nosaltres, i aquests pisos que estan en aquest projecte de l'any 2023.
0: S'ha creat una comissió informativa especial per analitzar el cas Atrium, on formen part l'alcalde i els diferents portaveus. Quina valoració fa el PSC d'aquesta iniciativa, que sorgeix d'una iniciativa de Som Sant Andreu que va ser aprovada en el plenari?
1: Bona, bona, em sembla una bona proposta. Nosaltres estem hi ha hagut una sessió, hem participat, aquestes mateixes propostes que la gent ha vist, i que, per cert, això m'agradaria dir-ho, nosaltres ens adrecem, quan ens expliquem, perquè la gent conegués la veritat, ens adrecem a tota la ciutadania, a tota la ciutadania. Per això hem fet aquest butlletí informatiu que hem repartit a totes les bústies. Hem assistit a aquesta tornant a la comissió, vam presentar aquestes propostes, ara hi ha convocada una segona, i anirem, evidentment. El que sí que és cert és que hem vist que s'ha fet alguna reunió més sense que se'ns convoqués a nosaltres, perquè, segons em va dir la regidora d'Economia, com no havien votat a favor, pues, tenien una diferència amb els altres que sí. Jo no sé si aquesta és una forma de treballar, però bueno, escolta'm, cadascú, i amb aquest tema jo crec que tothom s'està veient com és. Jo crec que això es podia haver fet d'una altra forma, jo crec que un alcalde ha d'actuar d'una altra forma, i sobretot per tapar les carències que tenim al carrer, les carències en la jardineria, en les escombraries. En 3 anys Sant Andreu de la Barca s'ha aturat. Aquest alcalde coneixia també la sentència el 2018 que va arribar, també la coneixia ell, també la coneixia. I ha estat pujant els impostos un 17% l'IBI en els 3 anys anteriors, i jo crec que hauria d'haver recorregut.
0: En les diferents entrevistes que estem realitzant d'aquest espai de portaveus, els diferents portaveus han coincidit amb una apreciació. Diuen que el cas Atrium ha fet que hagi més bona sintonia entre govern i els partits de l'oposició. Vostè què diria sobre aquesta qüestió?
1: Home,
0: estem parlant del Partit Popular, Vox, són els que han fet aquestes opinions.
1: Jo sí que veig molta unió entre Vox i Marc Giribet, això sí que és molt evident. Jo crec que és, però des de fa temps, jo crec que és una, no sé, és una relació curiosa, però jo respecto el que faci tots els partits polítics, i el que considero oportú. El que sí que m'agradaria és que s'expliqués la realitat als partits polítics, perquè l'alcalde en el ple va dir que el pla d'ajustament no vinculava l'augment dels impostos de l'IBI, i s'ha demostrat que sí. Per tant, a aquests partits polítics no els hi va explicar la veritat.
0: Finalment, quin hauria de ser el futur del centre comercial Atrium i del sector 21?
1: Ara s'ha de començar el procés de reparcel·lació. Jo crec que és un procés difícil. Pensa que s'ha aprovat fins i tot en 4 ocasions, i són 190 empreses pràcticament, i desenvolupar el sector, desenvolupar tots els polígons industrials amb les accions que nosaltres vam recolzar del govern municipal del PDUM de l'àrea metropolitana de Barcelona, fer aquesta entrada de Sant Andreu de la Barca competitiva amb empreses, amb més ocupació, i de que es desenvolupi i que sigui un espai pel gaudi de la nostra ciutat. Jo crec que en els moments difícils els governs han de ser seriosos i també responsables, i explicar la veritat, no intentar treure rendiment polític explicant coses que no són. I en aquest sentit, nosaltres com a PSC, i jo particularment com a Juan Pablo Beas, sempre estaré al costat de millorar Sant Andreu de la Barca, però sempre que s'expliqui la veritat, perquè el joc ha de ser net, i un govern quan lluita per guanyar les eleccions ha de lluitar no atacant el rival, fent esperit d'oposició, que és el que té Marc Giribet, sinó demostrant que ha fet una bona feina, i jo crec que malauradament això no ho podrà dir.
0: Juan Pablo Beas, portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos i en aquesta nova ronda d'entrevistes de l'Espai de Portaveus.
1: Gràcies a tu.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Anem amb d'altres informacions en aquesta via directa, perquè han començat les obres de rehabilitació de 5 espais d'esbarjo per a gossos a Sant Andreu de la Barca. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
3: Sant Andreu de la Barca ha iniciat aquesta setmana les obres de rehabilitació de 5 espais d'esbarjo per a gossos repartits per diferents barris del municipi. Els treballs tenen una durada prevista de 6 setmanes i tenen com a objectiu millorar les condicions d'aquests espais i afavorir el benestar dels animals. Les actuacions es faran al Parc de Campreses, on es crearà un nou corracan, al Parc Julio Cortázar, a la zona de la Via de l'Esport amb la carretera de Corbera i al Parc de la Mariana Pineda. Les obres inclouen l'adequació dels terrenys, la renovació dels tancaments perimetrals, la instal·lació de noves portes d'accés de papereres amb dispensadors de bosses i de senyalització. La regidora de Benestar Animal, Mònica Julià, explica més detalls.
4: Aquestes actuacions són les que vam comentar que faríem abans de l'estiu i consisteix en adequar 4 zones que ja estaven fetes, a posar tanques noves, més seguretat, es posaran també unes papereres amb les bossetes corresponents, es millorarà tot el que és la cartelleria, també explicant com la seva utilització, i es faran dos a la Solana, un al barri de Campsats, un altre al Palau, i finalment acabarem l'actuació amb la nova zona d'esbarjo al Parc de Campreses, que esperem que estigui tot finalitzat abans de que acabi aquest any.
3: Quina necessitat hi havia de renovar aquests espais i quin és l'objectiu principal d'aquestes actuacions?
4: Bueno, l'objectiu principal és millorar la seguretat, tant per les persones com pels animals que fan ús d'aquests espais, millorar la senyalització i oferir també, pues, aquesta, com he comentat, posar les papereres, no, per facilitar la recollida dels excrements d'aquests animals i la neteja, no? També vull recordar que aquests espais es netegen i es desinfecten i desinsecten cada dia de dilluns a dissabte. O sigui, són espais que estan molt ben nets.
3: Aquestes actuacions en quins barris es troben, en quines zones?
4: Es faran 4 actuacions de rehabilitació, 2 a la Solana, un al barri de Camprats, un altre al barri del Palau, i com he comentat, es fa una zona nova a tota la part superior del Parc de Campreses, que serà aquesta, com és més gran, tindrà separacions per gossos grans i gossos petits. Després, al parc de la Solana, dins del que és la remodelació de tot el parc, també es farà una nova zona d'esbarjo de gossos, que també tindrà separació per gossos grans i petits.
3: A partir de quan els usuaris d'aquí de Sant Andreu de la Barca podran gaudir d'aquestes zones rehabilitades d'esbarjo?
4: Bueno, aquesta on estem ara, que és a darrere de l'Ajuntament, en pocs dies, la van finalitzar ahir, la paperera la col·locaran en pocs dies, i bueno, totes estaran acabades abans de que acabi l'any.
3: La zona de Campreses, per quan estarà ja estrenada?
4: Sí, aquesta serà l'última, i esperem que estigui ja pel mes de desembre en actiu.
3: Aquestes actuacions coincideixen amb la campanya municipal Respectant o Costa, que promou la tinença responsable d'animals i recorda la importància de recollir els excrements, diluir els orins amb aigua i tenir cura de mobiliari urbà.
0: I si parlem de cultura, aquest cap de setmana tenim teatre en el Teatre Núria Espert. Aquest divendres tindrem l'obra Loop amb Ramon Madaula a l'escenari del Teatre Núria Espert al costat de Júlia Genís. I el diumenge tenim l'obra del Peix Irisat.
5: Jo no vull demostrar res a ningú. És que no vull aprofitar el temps. Jo vull despilfarrar-lo.
6: Ves sopar al Gary Cooper.
5: Que no li diguis més Gary Cooper!
7: Perdó.
5: Tia, que es diu Matthew, ja n'hi ha prou amb la cunyeta, eh?
7: Ah, però és que algú hagi ben plantat com ell, que es digui Cooper, és difícil no dir-li Gary Cooper, però no...
5: No sé, a mi m'ha agradat viure amb vosaltres fins ara.
6: Ah, sí, esclar, perquè vivies de franc en una fonda de 5 estrelles i amb majordom.
5: Malgrat la teva inoportunitat constant, et trobaré molt a faltar.
6: No et trobaràs gens a faltar.
0: Divendres de teatre en el Teatre Núria Espert amb l'obra Loop. Atendrem a Ramon Madaula i Júlia Genís en el Teatre Núria Espert. Volem parlar d'aquesta obra i ens acompanya Ferran Campmany, tècnic de cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia, Ferran.
8: Molt bon dia, Jordi.
0: Loop amb Ramon Madaula, un actor que ja més d'una ocasió ja ha visitat Sant Andreu de la Barca. El podrem veure en el Teatre Núria Espert aquest divendres, 16 d'octubre, a partir de les 8 del vespre, al costat de Júlia Genís, amb qui comparteix escenari. Què podem veure en aquesta obra?
8: Bé, com ho expliquem, això? A veure, és un diàleg entre dues persones, un pare i una filla, val? Un pare i una filla que s'estimen amb bogeria, però que també traspassen unes línies que també s'acaben odiant, val? I per què? Perquè és aquest diàleg còmic, dramàtic, val? Que s'entreveu de que els pares sempre volem que s'assemblin els nostres fills a nosaltres, i els fills, lògicament, no volen assemblar-se a nosaltres ni en pintura, val? I en aquest diàleg, ja et dic, còmic, doncs ells van parlant, van discutint, es van desgranant coses, van sortint veritats, no?, de per què m'he de semblar a tu si no vull, per què no es diuen les coses a la cara com s'han de dir, coses que els que són pares i els que són fills, jo crec que ho entenen, els fills ja, estem parlant ja de no d'adolescents, sinó de joves, ja de 20 i pico d'anys, no?, que hi ha aquestes xerrades, aquestes discussions, doncs, que tenen els pares i els fills, i que, bueno, que s'ho sentireu reflexats en aquesta obra. Veniu, que ho diu-la i disfruteu molt, perquè segur que us sentireu reconeguts en un dels dos personatges.
0: Doncs aquesta obra, que està molt bé que en el teatre, un cop haurem vist aquesta obra, que ens faci reflexionar també una mica, no? Segurament que ens sentirem força identificats.
8: Sí,
0: no?
8: perquè alguns ara són pares, però també hem sigut fills.
0: Exacte.
8: Val? I doncs estarem en els dos papers, no? I segur que quan la noia, la Júlia, bueno, en aquest cas la Júlia és l'actriu, el nom ara no el sé, però segur que quan l'actriu interpel·li el seu pare, ens sentirem identificats quan tu interpel·laves en el teu pare, no? I tu discuties amb el teu pare de coses, i quan el pare li digui alguna cosa a la noia, et podria dir, ostres, pues, té raó també el pare, no? Jo crec que estarem entre mig d'un i l'altre, els que hem sigut pares i els que hem sigut fills, lògicament.
0: A més, és una obra que ve avalada de l'èxit, no? Va estar a la sala Flyher i va obtindre també molt l'èxit de públic, no? Vull dir que està molt bé.
8: Sí, va estar, crec, tota una temporada a la sala Flyher i ara està fent gira i no està parant de fer gires a teatres d'arreu de Catalunya. O sigui, és un èxit absolut, amb grans actors i jo crec que una història que agradarà molt a la gent.
0: Més el text és del Ramon Madaula, vull dir...
8: Sí, el Ramon Madaula, a part d'actor, és escriptor de teatre, és director de teatre també dirigeix obres, és dramaturg, fa de tot ja, no? El Ramon, dins del món del teatre, jo crec que és una persona reconegudíssima de la seva experiència i el seu saber fer.
0: Doncs aquest divendres, no ens desvistem, divendres a les divendres. 8 de la tarda, a Loop, en el Teatre Núria Espert, entrades disponibles a teatrenuriaespert.cat, no?
8: Efectivament, us esperem a tots el divendres a les 8 de la tarda.
0: Doncs Ferran Campmany, tècnic de cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, gràcies per aportar-nos més informació d'aquesta obra de Loop amb Ramon Madaula i Júlia Genís, que podrem veure aquest divendres en el Teatre Núria Espert. Que vagi molt bé.
8: Gràcies a vosaltres.
9: Mira, jo ho he fet tan bé com he sabut. Jo m'he preocupat i m'he ocupat molt de vosaltres. Potser massa pel que veig. Tot i així, decebo com a pare, no importa. És llei de vida, ja hi compto. El que no vull és que em decebis com a filla.
0: L'obra Loop amb Ramon Madaula i Júlia Genís, que podrem veure aquest divendres a partir de les 8 de la tarda en el Teatre Núria Espert, després de l'èxit que ha aconseguit aquesta obra per al seu pas per la sala Flyher de Barcelona.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I tot seguit en el Via Directa, l'espai de drets de butxaca, un dels espais que ens ofereixen els companys de la xarxa ràdio.
2: Continguts en xarxa.

0: no sabies que tenies, amb Jan Botí.
1: Sigueu benvinguts un dia més a Drets de Butxaca, aquest espai on descobrim els drets que potser no sabíem que teníem, amb el nostre advocat i jurista de capçalera, en Jan Botí. Jan, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: Jan, avui de què ens vols parlar?
2: Doncs avui parlarem d'un tema que ha generat un debat intens als mitjans, al carrer i a les xarxes socials en les darreres setmanes i que fins i tot ha desencadenat amb una convocatòria d'eleccions. En parlarem, també, de les eleccions, un dia d'aquests, que és el cas de la Mari Carmen.
1: Per tant, avui parlem una mica d'habitatge.
2: Parlem d'habitatge. En aquest cas parlem, i aprofitarem per parlar, fruit d'aquesta situació d'una dona de 87 anys, no?, que fa dues o tres setmanes ara ja fa, doncs va ser desnonada del pis on vivia, al barri del Retiro, a Madrid, on portava vivint-hi vora 70 anys i que recentment doncs, ha traspassat. En aquest cas, l'impacte mediàtic ha sigut brutal, centenars de persones acampades davant de casa seva primer, després també a la Puerta del Sol, fins i tot a Barcelona també i en altres ciutats arreu de l'Estat, i per tant hi ha hagut una forta contestació social en aquest sentit, i doncs amb tot el respecte en aquesta situació dramàtica, em permeto aprofitar la situació per parlar dels contractes de renda antiga i perquè aquelles persones doncs, que encara puguin tenir-ne algun doncs, sàpiguen a què es poden acollir, què no, i què han de vigilar doncs, per tal d'evitar que passi el que va passar, perquè des d'un punt de vista jurídic i legal puc dir que crec que hagués estat evitable amb altres decisions. Per tant, com passa en aquest àmbit jurídic, les claus legals doncs, que es decideixen en els tribunals sovint divergeixen a vegades de l'opinió pública i publicada, de les emocions i de les polèmiques, perquè al final la llei ha de tenir una lògica global i ha de donar una resposta a tothom i sovint, possiblement, insuficient, no dic que no, però ha de tenir una visió global i general. Per tant, com pot ser, no?, que una persona que ha viscut 7 dècades en un pis pugui ser desnonada? Com funcionen encara avui els contractes de renda antiga? Doncs avui desgranarem una mica la llei per entendre què ha passat exactament i donar algunes dades claus, com deia, als que encara tenen algun contracte d'aquest tipus.
1: Doncs som-hi. Què en diu el marc legal i la jurisprudència d'aquests contractes de renda antiga, que són els que tenia la Mari Carmen?
2: Correcte. Doncs per entendre la situació hem de fer una mica d'història jurídica i situar d'on venen aquests anomenats contractes de renda antiga. No? A la meitat del segle passat, encara durant l'època franquista, la llei d'arrendaments urbans, la LAU, de 1956 i la posterior de 1964, incluïa un concepte que era el de la pròrroga forçosa. Clar, aquest concepte significava que, tot i que el contracte de lloguer hagués vençut, el propietari no et podia fer fora com a llogater i aquest es podia quedar a l'habitatge indefinidament. Era una pròrroga forçosa, és a dir, es prorrogava encara que no ho volguessis. A més, en aquest cas, quan el llogater moria, el contracte podia passar als familiars, no com una successió en el marc d'una herència, entesa així, sinó com una subrogació. És a dir, em col·loco en la posició anterior. Per tant, si el meu pare era llogater, jo em col·loco en la seva posició i passo a ser llogater. I en el cas de la Mari Carmen, el seu pare signa un contracte l'any 56, mor l'any 61, la mare s'hi subroga per primera vegada, i aquest sistema, però, al cap de bastants anys, va començar a canviar. Primer l'any 85, amb el conegut decret Boyer, el ministre Boyer, que va estar casat amb la Isabel Presler, la gent, si algú no s'ubicava del tot, que va eliminar, en primer lloc, aquesta pròrroga forçosa, però només pels contractes nous. El gran canvi, però, en aquests contractes antics arriba amb la LAU, la Llei d'Arrendaments Urbans, de l'any 94, que, per cert, va aprovar un govern socialista de Felipe González, perquè cadascú tregui les seves conclusions del que hem vist aquests dies. I aquesta llei de l'any 94 es va dissenyar justament per anar posant fi de manera gradual a aquests contractes de renda antiga. L'any 94, fa 32 anys. Per tant, ha plogut força, no? I anar establint un règim de temporalitat de lloguers, no?, que a dia d'avui ens trobem en aquests 5 anys com a mínim, prorrogables 3 més. Doncs en ella s'hi establia que si un fill es subrogava, es col·locava en la posició del pare o de la mare després de l'any 94, quan s'aprova, aquest lloguer només podia durar 2 anys més.
1: Per tant, s'acabava la pròrroga forçosa.
2: Exacte, hi havia una pròrroga màxima de 2 anys més. La llei preveia 2 úniques excepcions per tal de que tu poguessis mantenir-te de per vida mantenint aquest contracte de renta antiga. I quines són aquestes 2 excepcions? Tenir una discapacitat reconeguda del 65% d'una banda, o que el fill fos major de 65 anys o estigués jubilat, però la subrogació es produís en els propers 10 anys d'haver aprovat la llei del 94. Per tant, del 94 fins al 2004. Val? Per què no se li van aplicar aquestes excepcions a la senyora Mari Carmen? Doncs perquè la seva mare va morir l'any 2005, per tant, quan aquesta finestra del 2004 tancada, i perquè tenia una discapacitat, efectivament, però reconeguda del 50%, no del 65%.
1: Li faltava aquest 15%, no?
2: Exacte. Per tant, legalment, com que aquella subrogació a la qual tenia dret era només de 2 anys, el contracte d'arrendament que tenia de renda antiga va quedar extingit l'any 2007.
1: L'any 2007, però el cas no ha esclatat fins ara.
2: Exacte, i ha estat 7 anys en mans de tribunals. Per què? Doncs perquè del 2007 fins que la propietat del moment va vendre, li van mantenir les condicions. Això és una decisió que va prendre la propietat. No tenia per què, amb la llei a la mà, haver-ho fet. No? Per tant, ella va continuar pagant, efectivament, la renda que tenia, que, si no m'equivoco, eren 200 i escaig euros més subministraments, però l'edifici es ven el 2018 i els nous propietaris sí, van sol·licitar doncs, que volien aquest pis, i no entraré en tot el debat que hi ha hagut a les televisions, però la qüestió és que l'Audiència Provincial i el Tribunal Suprem van dir la propietat té dret a recuperar el pis si vostè no vol assumir el cost que li demanen en aquest cas. No? Per tant, li va donar la raó a la propietat.
1: Doncs ara que ja hem explicat una mica el cas de la Mari Carmen i també com funcionen aquests lloguers de renda antiga, quin mite ens has portat avui, Jan?
2: Sí, una mica una idea que he sentit en els mitjans de comunicació darrerament, de, clar, com que portava 70 anys vivint allà, doncs aquella casa era casa seva i la llei no hauria de permetre que la facin fora. La segona part de l'afirmació és discutible, perquè la llei és canviant, al final. La decidim entre tots en funció de les majories que tenim. Però, clar, en l'afirmació que ho feia, com deia, hem de diferenciar la percepció moral o la concepció que creiem que la normativa ha de tenir de la realitat que tenim jurídicament. No? I, per tant, un contracte de lloguer per molts anys, moltes dècades, que duri, és un dret d'ús temporal sobre una propietat que és d'algú altre. I, per tant, això no t'atorga per se cap títol de propietat en cap cas. No? Aleshores, n'hem parlat altres cops, el dret a la propietat també està protegit a la Constitució i la llei no pot obligar-te a mantenir un lloguer de manera perpètua amb la normativa vigent. Veurem en el futur si això es modifica quan aquest contracte ja estava extingit. No? Aleshores, pretendre que l'antiguitat anul·li el dret a la propietat no és possible. Reitero, podem entrar a discutir si això s'ha de modificar o no en el futur, però en tot cas amb el marc que teníem en el moment doncs, no era possible.
1: Clar, exacte, perquè la Mari Carmen no complia no, els requisits exacte. Que hi havia per poder allargar aquest contracte de manera indefinida.
2: Durant 30 anys. Durant 30 anys.
1: Doncs, Jan, quins consells i recomanacions ens portes avui?
2: Vinga, per les persones que encara ara tinguin algun contracte de renda antiga, que encara que, com que justament fa 30 anys cada vegada doncs,
1: són menys
2: per
1: no?
2: una qüestió d'edat, cal tenir-ho en compte. En primer lloc, confirmeu la línia de subrogació, el que dèiem, eh? Si el pare tenia el contracte, o la mare, o un germà, hem de vigilar si anem per la primera subrogació o per la segona, perquè això tindrà una implicació o una altra. Per tant, si estàs vivint en un pis amb contracte de renda antiga heretat, entre cometes, revisa el contracte de quan és i quantes subrogacions s'han realitzat. Val? Perquè si mor el titular, la llei demana que ho exigeixis, que ho comuniquis, perdó, per escrit en un termini de 3 mesos, i cal que acreditis també la convivència continuada amb aquella persona durant 2 anys. I comprova també si hi ha aquest requisit de la discapacitat, la persona que hauria de subrogar-se el compleix o no, perquè et podria donar aquest benefici de per vida. No?
1: Clar.
2: Punt número 1. Punt número 2. No confiar d'entrada en la tolerància informal de la propietat. en el cas aquest de la Mari Carmen, la propietat va tolerar o van acordar, no sé quin acord tenien entre ells, però va continuar-ho pagant, malgrat la llei ja no emparava a la llogatera en aquest cas, no? Per tant, bueno, si era un acord entre parts, magnífic, però que en el moment que hi pugui haver una eventual reclamació, doncs amb la llei a la mà, doncs això pot tenir unes conseqüències. I en tercer lloc, què passa si la propietat necessita l'habitatge per si mateix o per un fill? Que això n'hem parlat a la temporada anterior, sobre el tema dels lloguers i de les propietats. Doncs si tu ets propietari d'un habitatge amb contracte de renda antiga i necessitessis el pis per tu mateix o per un fill que precisa domiciliar-s'hi, casar-se, sí que podries denegar aquesta pròrroga forçosa requerint el llogater amb un any d'antelació i justificant molt bé aquesta causa, per evitar fraude, ho vull posar lloguer amb un altre, no? Però si fos per un mateix, sí que es podria. Per tant, bueno, comprovar si s'han exhaurit aquests terminis legals de subrogació o no, o si ha nascut una causa de resolució, per tant, de poder acabar amb aquest contracte i poder recuperar la possessió de l'immoble.
1: Per tant, ens hem de mirar bé, no?, els contractes, si tenim lloguer de renda antiga, ens hem de mirar bé els contractes.
2: I si no és de renda antiga, també.
1: També, però, sí, si sempre s'ha de mirar tot bé. Per saber una mica en quin punt estem, no?, i fins quan això se'ns pot allargar. Doncs, Jan, anem acabant el programa avui.
2: Molt bé. Escolta'm, només per tancar, clar, deia, han passat 30 anys insistint en aquesta idea perquè al final, ostres, en aquell moment la Mari Carmen era una persona de 50 i tants i en aquests 30 anys segur hi ha hagut moltes empreses, famílies, persones en una situació similar que van decidir que sabent que aquesta llei se'ls aplicaria un dia, traslladar-se, moure's, canviar de lloc...

0: aunque fuera a título póstumo, de esa medalla de la ciudad. Y ya, después de reunirnos un par de veces y demás, pues decidimos hacer este tipo de, o sea, esa recogida de firmas, en la que la gente pues se ha volcado, nos han faltado, ahora tienen que revisar y demás, para que no haya duplicadas, para que toda la gente sea de, y que la mujer esté empadronada aquí y demás, pero la idea surgió así, que la gente pudiera despedirse de Francisco, y una de esas ideas pues está la de otorgar la medalla de la ciudad.
1: Actualment, com estan en la recollida de signatures? Se necessiten 500, no?, per donar-li la medalla. S'han superat? Està... Encara queden una mica? S'ha d'apretar? Com va?
0: Pues, actualmente teníamos las 500, pero resulta que claro, cuando hacen, tienen que hacer un repaso de todas, que comprobar que no hay duplicadas, comprobar que todas son de gente empadronada aquí en San Andrés de la Barca, y nos han faltado unas poquitas. Entonces, por eso ahora hemos hecho este último intento, y están hay una recogida de firmas en tren de botes de aquí de La Solana, que es en la farmacia, en el café de la Isa y la peluquería Cadeños. Uh-huh. Entonces estamos haciendo pues ese intento de reunir estas poquitas que han faltado, precisamente porque cuando se hizo el privado pues había algunas que estaban duplicadas o no estaban empadronadas aquí.
1: Bueno, doncs, per acabar, què significaria pel barri i pel conjunt de Sant Andreu de la Barca que Francisco rebés aquesta distinció, ni que sigui a títol pòstum?
0: Bueno, pues para el barrio sería una alegría, y además de una alegría, pues sería una forma de reconocer a una persona que se ha desvivido mientras ha vivido, valga la redundancia, por y para el barrio y por y para la ciudad. Entonces también sería algo que el, yo creo que la gente del barrio, los más allegados, los que sí han tratado más con Francisco, a los que ha ayudado mucho y demás, pues verían, no sé, reflejado ese sentimiento en esa medalla. Sí, que sea título póstumo, pero bueno, hablamos con su esposa, con Antonia, muy contenta, y esperamos que pueda venir a recogerla, y no sé cómo explicar, es algo que es un sentimiento general entre la gran mayoría de la gente del barrio, que es una persona que se merece esta distinción, aunque sea a título póstumo.
1: L'Associació de Veïns de La Solana actualment està fent l'últim impuls per recollir firmes a tres establiments: la perruqueria Cabellos, la farmàcia Guatemala i el cafè de la Isa.
2: L'Associació de Veïns de La Solana de Sant Andreu de Barca, que aquests dies està recollint signatures per demanar la medalla d'or de la ciutat per Francisco Gutiérrez.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: Comença una nova campanya contra la grip i també la Covid-19, una campanya que es tornarà a desplegar de manera esglaonada, començant pels col·lectius més vulnerables, i a partir del 26 d'octubre s'ampliarà a la resta de grups que tenen indicada la vacunació. Per conèixer com es desenvoluparà la campanya Sant Andreu de la Barca, quines persones s'han de vacunar i com es podrà demanar cita i quina situació epidemiològica s'espera aquesta tardor i aquest hivern, parlem amb la infermera pediàtrica i referent de vacunes, Toñi Martínez. Martín, molt bon dia.
4: Bon dia.
2: I també ens acompanya Marta Ginés, infermera referent de vacunes d'adults a La Solana. Molt bon dia.
5: Bon dia.
2: Comença la campanya Sant Andreu de la Barca. Toni i Martín, com s'organitzarà Sant Andreu de la Barca i quins seran els primers col·lectius que es vacunaran?
4: Pues Jordi, començarem el 5 d'octubre. La campanya comença el 5 d'octubre i després el 26 d'octubre ja començaran la resta de grups, ¿vale? Començarem primer per les residències, persones a partir de 80 anys, ateses a domicilis i embarassades, i infants de 6 mesos a 5 anys i les persones que estan a residències i sociosanitaris.
2: Parlarem cas per cas, però la campanya torna a prioritzar, com sempre, les persones més vulnerables. Per què és important començar per les persones de més edats i els de grup de risc?
4: Per la seva immunitat. Són més vulnerables i la seva immunitat, doncs, tenen més risc de encomanar-se la grip i el Covid.
2: A quines persones tenen recomanada en aquesta temporada la vacunació contra la grip i quina és la vacuna contra la Covid-19? Hi ha diferències entre els dos grups?
5: Doncs Jordi, si aquest any sobretot es fa especial èmfasi en la població infantil sobre la Covid i la grip, hi ha aquestes diferències. En principi, la població infantil aquest any agafa una mica d'importància entre els 6 mesos i els 5 anys. A la grip, a part d'aquesta població infantil, es vacunaran persones de 60 anys i més, persones que estan institucionalitzades, o sigui que estiguin en residències, o persones amb discapacitats. Les embarassades també és un grup important aquest any, i puerperi fins als 6 mesos, en el cas de que l'embarassada no s'hagi vacunat durant l'embaràs. Després, persones de 5 a 18 anys que estiguin en tractament perllongat amb aspirina. Persones com bombers, policies, gent de protecció civil, personal de farmàcia, i important també els contactes als cuidadors de persones del risc. Aquestes persones també estaria indicada la vacunació de la grip per fet de protegir el malalt, no? El malalt gran. Després tenim persones que treballen en granges i els profes dels col·les. Això de la grip. I de Covid més o menys el mateix, però la diferència és que en aquest grup la població infantil seria a partir dels 6 mesos amb una immunosupressió greu, per exemple, amb persones amb nens amb VIH o transplantament.
4: En què tenen rics, perquè sí. La incidència és molt baixa.
5: Sí. I parlo de més, serien persones de 60 anys i més, persones institucionalitzades igual que la grip, les embarassades en qualsevol trimestre d'embaràs, persones de centres sanitaris i sociosanitaris públics i privats, i el que dèiem dels cuidadors de la gent gran, que també serà molt important. A partir dels 12 anys, el grup de risc seria nens amb obesitat, per exemple, amb diabetes, malalties cardiovasculars, malalties renals, càncers, malalties hepàtiques, tot tipus de patologia crònica.
2: Es poden administrar les dues vacunes, la de la grip i de la Covid, al mateix temps?
4: Sí, es poden administrar de forma concomitant, o sigui, una en cada braç, i la resta de vacunes també. No ens oblidem que també tenim la vacuna del Pfizer, la pneumococ i la del tètan. O sigui, que podem, en qualsevol part del cos, es poden administrar. També fer un incís que també els professionals sanitaris ens hem de vacunar a partir del 5 d'octubre. Això és molt important.
5: Entraríem dins del primer grup de vacunació, junt amb la gent gran, amb els majors de 80. És important que el personal sanitari es vacuni com a mètode de protecció també.
4: I els estudiants també, ja que ens acompanya una alumna.
5: Exacte.
4: I els estudiants també.
2: Com es podrà demanar cita a Sant Andreu de la Barca, o què hem de fer per demanar cita per vacunar-nos de la Covid i de la grip? Primer parlem dels grups de risc, els que és recomanable la vacuna. Aquestes persones que estan en el grup de risc són avisats o han de demanar cita?
5: Sí, la població de risc majors de 80 anys, per exemple, fem una trucada telefònica per programar atenció domiciliària. Són pacients fràgils que no es desplacen, llavors són amb els primers que comencem. Residències, i després amb aquest tipus de pacient la infermera es truca. Llavors, el dia que tenim atenció domiciliària, anem al domicili i administrem les vacunes.
4: També estan rebent missatges, vale, per telèfon, a aquest grup que comencem el 5 d'octubre. O sigui, sobretot els nens també, hi ha pares que ja estan dient a la consulta que han rebut missatge per vacunar els seus fills a partir dels 6 mesos fins als 5 anys. També s'ha de dir això. I com ho fem? Pues a veure, l'usuari pot anar al taulell, al CAP, al centre d'atenció primària, o trucant per telèfon al 93 553 0099, i a la Solana al 93 546 1777. També es poden dirigir a La Meva Salut o a citasalut.gencat.cat i al call center al 93 326 8901. I també s'ha de dir que el CUAP també, a la zona de la Solana, vacunaran de 6 a 8 del matí, sense cita, qui vulgui vacunar-se a aquesta hora.
2: A partir del 26 d'octubre, tenim una segona fase de la vacunació de la Covid i de la grip, s'amplia a la resta de
4: grups. A la resta de grups, sí. O sigui, hem començat el 5 d'octubre a majors de 80 anys, persones de residència o sociosanitaris, embarassades, personal sanitari, els nens de 6 mesos a 59 mesos, 5 anys, i persones en condició de risc seria a partir dels 60 anys i a partir del 26 d'octubre.
2: Quan parlem de la vacunació de la grip, jo crec que tothom ho té clar, ara afegim la Covid-19, hi ha una consciència que potser vacunar-se de la Covid-19, doncs ja vam passar la pandèmia, però és important tenir en compte que cal vacunar-nos també, no?
4: Sí, encara que hagi baixat la incidència, segons l'epidemiologia, no sabem encara com es pot comportar aquest any. Hi ha casos, o sigui, durant l'estiu i ara, tenim casos de gripa i de Covid. Però és, o sigui, no sabem com es comportarà aquest any.
2: Una persona que hagi passat recentment la grip o la Covid-19, quan es pot vacunar?
4: La grip es pot vacunar quan ja sigui, o sigui, estigui recuperat de la grip, sense símptomes, i de la Covid haurà de passar 3 mesos per vacunar-se i per haver passat la infecció. Sobretot també si s'ha vacunat de la campanya de la grip anterior i no han passat del Covid, de la Covid, si no han passat, o sigui, han de passar 3 mesos per tornar-se a vacunar, de 3 a 6 mesos també.
2: En els darrers anys vosaltres heu notat un cert relaxament respecte a les vacunacions o no? O cada vegada noteu que hi ha més demanda? La temporada passada a Catalunya es van administrar 1,5 milions de dosis de la grip i gairebé 1 milió de la Covid-19, per tant són xifres prou importants, no?
5: Són importants, sí. La gent continua vacunant-se. I després, també és veritat que fem molta vacunació oportunista a la consulta, encara que el pacient s'agafi hora i truqui o per totes les vies que ha dit Toni, quan tenim el pacient a la consulta es diu vacunació oportunista, vull dir que encara que el pacient vingui a prendre's l'atenció, sempre aprofitem aquesta visita per oferir-li la vacunació, fem molta èmfasi en que la gent es vacuni de les dues.
2: Per tant, hi ha molta consciència.
5: Molta. I per part del personal sanitari hem de fer molta consciència que la gent
4: i hem d'informar, sobretot, a veure, tu passes una grip, o sigui, i és una via d'entrada per passar una pneumonia o una meningococ, o sigui, una meningitis. A veure, no ho sabes, però no t'assabentes de què passarà. Però
5: la grip es pot complicar i això pot desencadenar un altre tipus de patologia.
4: És una porta d'entrada.
5: I hem d'aprofitar també el que ha dit Toñi per posar el resta de vacunes, o sigui, no només grip i Covid, que estem a campanya, però aprofitar aquest moment també per valorar el calendari vacunal del pacient i administrar les vacunes que es poden administrar a la vegada junt amb la Covid i grip.
2: Per tant, aprofiteu les visites mèdiques per fer aquesta difusió.
5: Sí.
2: Quins efectes adversos són els habituals després de rebre aquestes vacunes? Perquè bueno, ningú s'espanti, eh?
4: No, la reacció habitual pot ser reacció local i malestar, pot ser febre, tota vacuna pot donar febre, i, pues bueno, prens un paracetamol
5: cada
4: 6 o 8 hores, sí. I fred local.
5: Sí, perquè a vegades fa una reacció local aquí al braç, que sí, és veritat que en tenim molt poques reaccions, hi ha, però molt poquetes.
2: I si no, consultem el professional sanitari,
5: Exacte.
2: Que sempre ens donarà indicacions de què ho hem de fer, que no ens hem de preocupar.
5: Exacte.
2: Més enllà de la vacunació, quines mesures de prevenció continuen sent recomanables davant de l'augment del virus respiratoris durant la tardor i l'hivern? Ara fem una miqueta de prevenció, ara.
5: Sí, és important
4: rentar-se les mans.
5: Sí,
4: rentar-se les mans. La higiene de mans és
5: molt
4: important.
2: Això ho recordem de l'època de la pandèmia.
4: Sí, per evitar contagis. I utilitzar mascareta. Ara que tenim a l'abast la mascareta, utilitzar-la. O sigui, èpoques de fred o centres tancats, metro, tren, centre comercial, que a vegades no ho penses, però allà jo em posaré mascareta. I un centre d'atenció primària o vaig de visita a l'hospital, doncs també.
5: I sobretot la gent que té ja símptomes o que comença amb sintomatologia, és important que, doncs,
4: sí,
5: que vingui amb la mascareta per prevenir,
4: sí,
5: a la gent que està...
4: I s'agrairia, sobretot, sí, Marta, és veritat, tu has dit, que sobretot persones que tinguin símptomes, que es posin la mascareta i que encara avisi o informi a la família, sobretot que a vegades estan convivint amb alguna persona vulnerable. Gran, sí. També posar-se la mascareta, sobretot en l'època de Nadal, que tots ens juntem per sopar i ens oblidem perquè és festa, però sí. Clar, qui estigui amb la grip o amb el Covid, doncs tots junts,
6: que és quan es fa una mica de vida.
4: Jo sempre ho explico a la consulta, de dir ventilar entre primer plat i segon, ventilar
6: és important
4: al sí, menjador, sí. Encara que...
2: Tot el que vam aprendre de la pandèmia ho hem d'aplicar-ho sempre, eh?
6: Exacte.
2: El rentat de mans, que això es va fer molta incidència, i el fet de ventilar.
4: Sí.
2: I si tenim símptomes, mascareta, no passa res.
4: Exacte. No, no,
2: ja ens hem habituat a portar la mascareta.
4: Sí, sí.
2: Finalment, Toni, Marta, un missatge que donaríeu en aquest cas a la ciutadania de Sant Andreu de la Barca, especialment a aquelles persones que formen part del grup de risc que... ara que començarà aquesta nova campanya de vacunació de la grip i de la Covid, hem parlat dels grups de risc, heu comentat també els motius pels quals ens hem de vacunar, però un últim missatge de reforç abans de finalitzar aquesta entrevista.
4: Pues ens hem de vacunar, o sigui, ja ho hem dit, que és una porta d'entrada tenir la grip, de tenir alguna infecció més respiratòria i complicacions i ingrés a hospital i
6: no sabem més.
4: I no sabem més, però que no, o sigui, que no ha de donar por posar-se una vacuna. És una vacuna en evidència científica. I sí que és veritat que no sabem com es comportarà ni la Covid ni la grip aquest any. Però bueno, aquest any sí que han variat les soques. És una vacuna trivalent, o sigui, amb tres genotips, la grip, o sigui, dos grip A i B. I aquest any, pues, és el primer any que l'han canviat totalment. O sigui, els tres, i bueno, no sabem com es comportarà, però ens hem de vacunar.
2: De fet, aquestes noves vacunes es té en compte els anys anteriors, no?, de com ha anat evolucionant,
4: sí,
2: per fabricar-les.
4: Sí, clar, fan,
2: no?,
4: estudis i tot això, i van fer, elaborant aquesta vacuna, per això ha trigat tant aquest any
6: en començar,
4: perquè han tingut que elaborar aquesta nova vacuna.
6: Cada any suposo que estudien a millorar, no?,
4: sí,
6: a ampliar la cepa per agafar una mica més de protecció de cara al cos. Jo animaria la gent a que es vacuni i que deixin una mica als costats els mitos, que n'hi ha molts mitos per la vacunació, no, i que si ens protegim nosaltres, ens protegirem els del costat. Tenim famílies, tenim gent al costat que pot desencadenar de manera greu en un hospital...
4: I sobretot els nens, sí, que els nens són els que més encomanen.
6: Sí.
4: Són els que més encomanen.
6: I aquest any hem fet molt d'èmfasi en la població infantil, que comentaven, bueno, entre els 6 mesos i els 5 anys.
4: S'han de vacunar.
2: Tot té el seu motiu, no?
6: Sí.
2: A més, no fa mal, eh? A més, aquí a Sant Andreu Barca tenim grans professionals que ens poden administrar tant la dosi de la grip com de la Covid-19. I ni ens assabentem.
4: Ni t'assabentes.
6: Ho farem amb carinyo.
4: Sí.
2: Exacte. Doncs Marta Ginés, infermera referent de vacunes d'adults a la Solana, i Toni Martín, la infermera pediàtrica i referent de vacunes de l'Avinguda Constitució i també de la Solana, gràcies per acompanyar-nos, que vagi molt bé aquesta campanya, i abans de marxar tornem a recuperar i a recordar telèfon de contacte de com podem demanar cita tant de l'Avinguda Constitució com de la Solana.
4: Pues el taulell del CAP de Sant Andreu de la Barca, al centre d'atenció primària, el telèfon 93 653 0099,
6: i el de la Solana és el 93 546 1777.
4: A La Meva Salut, a la citasalut.gencat.cat, al Call Center, que és el 93 326 8901, i recordar també que el CUAP de 6 a 8 del matí també vacunen, administraran vacunes de Covid i grip sense cita prèvia.
2: Doncs Toni Martín, Marta Ginés, gràcies per acompanyar-nos, que vagi molt bé la campanya, s'ho gira feina ara, eh?
6: Sí,
2: però
6: sí,
2: sempre, no?
4: Sí, organitzar, sí, sí, sí, sí, sí.
6: Bueno, gràcies, sí, a tu, Jordi.
2: Fins la propera.
6: Adéu.
4: Gràcies, Jordi.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'oficina de l'alcalde torna als barris aquest mes d'octubre amb una nova ronda de trobades per reforçar la participació i també l'escolta directa de la ciutadania. Serà del 19 d'octubre al 5 de novembre. També tindrà lloc les assemblees de barri. Volem parlar amb Javi Romero, regidor de participació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bé, des del 19 d'octubre fins al 5 de novembre tornen les assemblees de barri. Amb quin objectiu encareu aquesta nova ronda d'assemblees de barri?
1: Doncs, bé, com dic, bon dia. Doncs l'objectiu sempre, sempre, sempre és marca d'aquest govern apropar l'administració als nostres barris, als nostres veïns i veïnes, i retre comptes de doncs, totes aquelles propostes, neguits, suggerències que vulguin fer-nos arribar, i d'aquesta manera establir un canal de comunicació directe, de tu a tu, i a més obert a que la resta de la ciutadania també, doncs, sigui partícip, no?, públic de les preguntes que es vulguin fer. En aquest sentit, dic que des que vam entrar en el 2023 i vam engegar aquestes assemblees de barri, n'hem fet ja moltes rondes. Si no recordo malament, aquesta serà la setena i penúltima ronda d'aquest curs polític, i bé, doncs, sempre molt contents de la participació que hem tingut tots aquests anys.
0: Les assemblees es fan després de cada jornada de l'oficina de l'alcalde. Uh-huh. Per què s'ha decidit combinar aquests dos espais de participació i escolta ciutadana?
1: Doncs perquè tot el que sigui amplificar la participació ciutadana sempre és un encert. I en aquest sentit, les assemblees de barri ja eren espais que ens funcionaven molt bé, amb molt bona assistència, però sempre hi ha veïns i veïnes que, doncs, per horari potser no poden assistir a l'horari de les assemblees, o volen tractar una qüestió més personal, més privada, que no pas parlar-ho en obert. I en aquest sentit, doncs, vam habilitar fa ja dues rondes anteriors a aquestes oficines de l'alcalde, doncs, per tenir una trobada directa i personal amb el nostre alcalde, Marc Giribet.
0: La diferència entre l'oficina de l'alcalde i l'assemblea de barri, l'oficina de l'alcalde és més directa, en aquest cas,
1: sí,
0: amb l'alcalde.
1: I no? Potser la temàtica, com dic, més privada, més personal, no?, i que les assemblees es tracten més qüestions de barri o de ciutat.
0: Com funciona una assemblea de barri, com es pot participar, i després ja donarem detall de les diferents assemblees que es fan i les oficines de l'alcalde, que també tornen a les oficines de l'alcalde als instituts. Però quin és el funcionament d'aquesta assemblea de barri, per si hi ha alguna persona que encara no ha assistit a cap de les moltes rondes que s'han realitzat fins ara?
1: Doncs l'únic requisit és venir. Venir al punt i hora d'inici de les assemblees de cada barri i escoltar i participar. En aquest sentit, el que acostumem a fer és que dona inici de l'assemblea al regidor o regidora de barri responsable, parla una mica de les darreres actuacions que s'han anat treballant a nivell del seu barri, i després passa paraula al nostre alcalde, doncs, que tracta no només aquestes qüestions de barri, sinó normalment, doncs, els grans temes de ciutat. I a partir d'aquí s'obre un espai d'interlocució, de torn obert de preguntes, on la ciutadania, doncs, com dic, doncs, porta els temes que consideri, ja sigui del que s'ha parlat anteriorment o d'altres qüestions. Dir també que tot això, tot aquest torn obert de preguntes, nosaltres les enregistrem en un acte escrita que posteriorment, quan acaben totes les assemblees, es pengen a la plataforma Decidim Sant Andreu perquè estiguin a l'abast de la ciutadania per poder consultar allò que s'ha parlat en aquestes sessions.
0: Propostes o idees que han sorgit de les assemblees de barri s'han posat en pràctica després? El govern municipal ho ha posat en pràctica?
1: I tant. Ara són tantes que no em ve una concreta al cap. Mira, per posar-te un exemple, una de les qüestions que es van tractar amb veïns i veïnes del carrer Santiago Rusiñol era poder dotar el Parc Salvador Dalí d'elements d'activitat física a l'aire lliure, i com vam comentar la setmana passada, es veurà materialitzat. No sé, per posar-te un exemple, però són mil qüestions, cadascuna d'una envergadura diferent, perquè potser aquesta és com molt directa, molt visible, però hi ha multitud de rajoles aixecades que ens han vingut a demanar arreglar-ho, i a través del servei de la brigada, del servei a punt, les hem anat arreglant. per posar-te un altre exemple.
0: Suposo que cada barri és diferent, hi ha necessitats diferents o hi ha algunes necessitats comunes pràcticament de tots els barris. Li pregunto a vostè perquè vostè és el regidor de participació, jo crec que vostè va a totes les
1: assisteix a totes les assemblees,
0: a part la del seu barri.
1: Correcte,
0: no?
1: Sí, sí, sí. Doncs sí, efectivament, hi ha qüestions... diguem-ne, preocupacions de ciutat que es van replicant en tots els barris i després qüestions més concretes. Per posar algun exemple, doncs evidentment, no sé, doncs en el meu barri, en el barri del centre, una qüestió que acostuma a sortir concreta del meu barri és el tema de la festa major, ja que els veïns i veïnes, doncs, la festa major els impacta directament, per exemple, però molt diferent de les qüestions del barri del Palau o del barri del Pla de l'Estació, que poder també tenen molts neguits al voltant de tot el tema que envolta les vies del tren, per exemple. Però després hi ha qüestions, com dic, que acostumen a sortir de manera general i que doncs ens venen a dir, no, aquelles preocupacions generals de ciutadania, com pot ser continuar treballant en millorar el servei de neteja i manteniment de l'espai públic, o la qüestió de l'incivisme, o, doncs, que també està ara doncs, molt en boca de tothom, però ja venen pràcticament des de l'inici també preguntant pel cas de la sentència del sector 21. Llavors, són qüestions que sempre van envoltant tots els circuits d'assemblea que realitzem.
0: En l'anterior ronda es va fer doncs, l'oficina d'alcalde en els instituts de Sant Andreu de la Barca, el Palau, l'Institut Sant Andreu, l'Institut Montserrat Roig. Es torna a repetir, de fet el dia 13 d'octubre serà l'Institut del Palau, 14 d'octubre Institut Sant Andreu i 15 d'octubre Institut Montserrat Roig. Si es torna a repetir la iniciativa, és que va anar bé.
1: I tant, és que vam sortir molt contents de la participació.
0: També el regidor de joventut,
1: sí, exacte.
0: Aquí també hi va assistir.
1: Vaig acompanyar l'alcalde, juntament amb la regidora Ana Serra d'Educació, i va ser molt interessant, molt positiu veure com els nostres joves doncs, també estan interessats a participar i tenen inquietuds sobre la seva ciutat i com millorar-la. Va ser superpositiu. Vam rebre al voltant d'una vuitantena de joves en l'edició anterior i la repliquem perquè com dius, doncs va ser una experiència molt profitosa.
0: Anem a l'agenda de les diferents assemblees de barri i també de les oficines de l'alcalde. Recordem l'oficina de l'alcalde al matí i l'assemblea doncs, arrencaria a les 7 de la tarda on l'accés és lliure, per tant tothom hi pot accedir. Sí que a l'oficina de l'alcalde s'han d'haver registrat prèviament,
1: no?
0: A través del WhatsApp.
1: Sí, demanem que en aquest cas es dirigeixin al número de telèfon de l'alcalde doncs, per demanar una cita en concret, sobretot doncs, per primer organització interna, evidentment, i després per assegurar que aquesta persona pugui ser atesa. No amagarem que en altres ocasions doncs, veïns que no s'havien informat d'aquesta oficina i que s'ho han trobat, doncs, en el cas de que quedés algun forat lliure, les hem pogut atendre, però amb la voluntat d'assegurar que seran atesos i ateses, recomanem demanar cita prèvia.
0: 674-795-180 674-795-180 número de WhatsApp, ja us afegiu. Vull anar a l'oficina de l'alcalde, per exemple, de la plaça Font de la Roda.
1: Exacte.
0: I aquí ens donaran...
1: Sí, sí, exacte, molt bé.
0: Dilluns 19 d'octubre.
1: Comencem aquesta ronda d'assemblees que es mouen entre els dilluns i els dijous de la setmana i, com dius, iniciarem el dilluns 19 d'octubre al barri de Can Prats. Concretament, es celebrarà als Jardins Montserrat Roig.
0: Dimarts 20 d'octubre.
1: Tindrem l'assemblea barrial Nucli Antic a la plaça Font de la Roda.
0: Dimecres 21 d'octubre.
1: Ens movem al Palau, a la plaça Clara Campoamor.
0: Dijous 22 d'octubre.
1: El meu, al centre, que ho farem a l'aparcament del carrer Anoia, és a dir, a l'encreuament entre la via de l'esport i carrer Anoia, darrere del teatre.
0: Passem ja al dilluns 2 de novembre.
1: Que anirem, aquest serà el temps de setmana, i passem al Pla de l'Estació, a la plaça 11 de setembre.
0: Dimarts 3 de novembre.
1: Ens movem al barri de la Colònia. Aquí anem alternant entre el Parc de Campreses i Parc de la Colònia, i com en l'edició anterior per pluja es va ajornar, fem aquesta assemblea al Parc de la Colònia, al de l'Avinguda del Bosc.
0: Dimecres 4 de novembre.
1: al barri de la Solana, al Parc de la Solana.
0: I l'última, dijous 5 de novembre...
1: al barri de la Plana, que de la mateixa manera que l'edició anterior es farà als jardins de la pista de petanca de l'antic centre cívic de la Solana, actualment en obres per l'edificació de la Quimeta, però a la part del costat, que seria accessible des del carrer Urgell, doncs allà celebrarem aquesta assemblea de barri.
0: Doncs són informacions tant de les oficines de l'alcalde, recordem doncs, que arrenquen a les 10 del matí, i a les 7 de la tarda doncs, les diferents assemblees de barri, la nova ronda de les assemblees de barri, on els veïns i veïnes poden accedir i poden doncs, preguntar dubtes que puguin tenir o fins i tot fer propostes, no?
1: I tant, és que al final que...
0: No tots són queixes.
1: No tots són queixes, de veritat que no tots ho són. Molts cops és, sobretot, també ho sentim molt, les expressions de gratitud per part dels veïns i veïnes de fer aquests espais, perquè, com deia a l'inici d'aquesta entrevista, és una de les insígnies del nostre govern, la participació ciutadana. Ho hem fet amb les assemblees de barri, les regidories de barri, ara les oficines de l'alcalde, les oficines de l'alcalde dels instituts, l'audiència pública. És a dir, habilitar tots els espais que se'ns ocorreixen per arribar a la ciutadania de manera més directa.
0: Doncs Javier Romero, regidor de participació a l'Ajuntament de Sant Andreu Barca, gràcies per acompanyar-nos. I recordem, assemblees de barri, oficina de l'alcalde i també les noves trobades als instituts de Sant Andreu de la Barca. Gràcies i que vagi molt bé.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: I tot seguit en el Via Directa a l'espai de Sendes amb els companys de la xarxa Radio Propostes de cara al cap de setmana.

0: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
1: Hola, què tal? Com esteu? Una setmana més al Sendes s'apropa a la vostra ràdio local amb un ferm propòsit: fer morir d'avorriment al sofà de casa tots els caps de setmana. Per fer-ho possible, us proposem itineraris, caminades i viatges a llocs espectaculars que fugen del convencional. Avui en descobrirem tres més, que avancem en el nostre sumari. Comencem al Pallars Jussà. Farem ruta al voltant dels estanys de Basturs, una de les concentracions d'origen càrstic més significatives de Catalunya. En Jordi Panicello, de l'empresa Eureka SGN, és qui fa les visites guiades. Farem un tastet dels encants geològics, faunístics i florístics d'aquest lloc. Segona etapa de la ruta Les Valles, versió reduïda de la integral Les Feixes, al voltant del Monte Perdido. La segona etapa comença a Lamiana i acaba a Bestué, i entremig travessa l'impressionant barranc d'Esquain. De seguida, la descripció detallada i la fitxa de la ruta. I als racons de món ens traslladem a un indret únic de Montenegro, l'abadia de Kotor. La col·laboradora Conxita Tarruell hi va ser i en parla en el seu darrer llibre, Viatge del Caucas als Balcans, de Tuxita Edicions. Recorrem amb ella el poble de Perast, la ciutat de Kotor, dues illes molt especials, temples i palaus, tradició de mar i un paisatge mediterrani de gran bellesa. I ara ens hi posem, capítol 580 dels Sendes. Veniu? Doncs va, que marxem. Prenem rumb cap a Basturs, al Pallars Jussà, per visitar dos petits estanys. Són en un indret molt discret, un xic amagats, en un pla cercat de camps de conreu i de clapes de bosc. Són l'Estany Gros i l'Estany Xic, molt propers entre ells i situats a mig camí dels pobles de Basturs, que els dona nom, i Sant Romà d'Abella, al municipi d'Isona i Conca Dellà. D'estanys al país en tenim un munt i potser a primera vista els de Basturs no aparenten ser res excepcional. Però, hem de dir, és una percepció completament errònia. És un paratge amb un patrimoni geològic excepcional i de gran biodiversitat, protegit pel Pla d'Espais d'Interès Natural, el PEIN, i la xarxa Natura 2000. Els estanys de Basturs són una de les quatre zones humides d'origen càrstic més destacades que tenim a Catalunya. I alhora, aquests estanys han generat fenòmens geològics extraordinaris que tenen la seva gènesi en fa molts milers d'anys. El geòleg Jordi Panicello ens ho explica.
2: S'han fet datacions i s'ha arribat a la conclusió que aquests estanys fossilitzats van aparèixer fa 300.000 anys. És a dir, que aquest procés d'una sorgència d'aigua se'n fa un estany i posteriorment s'acaba fent un turó. És un procés que sabem que està actiu a la zona de la Conca d'Allà des de fa més de 300.000 anys. Però clar, què el fa especial? Que aquest procés geològic que ens permet observar la seva evolució amb el pas del temps només s'ha localitzat a dos llocs més a nivell mundial. Un seria Austràlia i l'altre Estats Units.
1: En Jordi és responsable de l'empresa Eureka SGN, que, entre d'altres coses, fa visites guiades als estanys, sota el suggeridor títol d'Estanys de Basturs, connexió planetària. Un itinerari que, per la seva història geològica i la biodiversitat, és molt peculiar. Els protagonistes visibles són dos estanys de forma rodona.
2: L'estany gros, que és el més espectacular de veure, i hi ha un itinerari que és circular, que el rodeja, fa aproximadament uns 60 metres de diàmetre i de mitjana uns 15 metres de fondària. I s'ha calculat que aproximadament té uns 100.000 anys d'antiguitat. O sigui, déu-n'hi-do, té els seus anys, eh? És gros i vell. I llavors l'estany xic té al voltant d'uns 20 metres de diàmetre i és el jovenet. Té aproximadament només 19.000 anys. I és, diguem, que aquest, si deixéssim actuar aquest procés natural, s'aniria fent més gros. I l'estany gros, precisament, s'aniria fent més petit.
1: Déu-n'hi-do, un estany amb 100.000 anys d'història i l'altre amb 19.000. Per entendre la seva formació, cal remetre's al fet que el substrat és de roca calcària, que és molt porosa i que filtra, a través d'esquerdes, l'aigua de la precipitació cap al subsol, cap a grans cavitats plenes d'aigua soterrània.
2: I, de fet, l'aigua dels estanys la tenim a 80 metres de fondària. Contra una d'aquestes esquerdes és capaç de superar aquests 80 metres de roca i començar a brollar l'aigua. Alhora, la capa de roca on hi ha aquesta aigua subterrània està feta de calç. I què fa l'aigua? La va desfent. I es va enriquint d'aquesta calç. Per tant, l'aigua, quan surt i ens forma l'estany, com que està sobresaturada de calç, quan aquesta aigua desborda i, diguem, inunda als voltants de l'estany, que fa? Precipita aquesta calç. Aquest fenomen, repetit durant anys, durant centenars d'anys, durant milers d'anys, és el que ens va fent aquesta anella de roca que, amb el pas del temps, va pujant cap amunt i ens fa aquesta forma de con, aquesta forma de turó.
1: Una anella de roca formada per travertí. Aquesta anella, com explica en Jordi, es pot trobar encerclant els dos estanys, però, això sí, a una certa distància.
2: Perquè aquests estanys, especialment a l'estany gros, que avui en dia fa uns 60 metres de diàmetre, en el seu moment havia estat bastant més gros. I sí que a uns 15-20 metres de distància de l'aigua sí que trobem afloraments de travertí, és a dir, d'aquesta roca travertínica, que els geòlegs en diem tova calcària. Què passa? Que realment la forma d'anella en els estanys actuals no la veus. Per què? Perquè aquesta roca s'ha explotada en el seu moment per construir cases.
1: Un travertí, que és un tipus de roca sedimentària calcària que, com acabem de sentir, és molt utilitzada per l'home a l'hora de construir les seves cases. Ho podran veure, per exemple, als veïns pobles de Basturs o de Conques. Al marge de la geologia hi destaca una gran biodiversitat. Un ecosistema delicat, fràgil, concentrat en una estreta franja. De flora, en Jordi destaca una planta carnívora que sura a les seves aigües, l'Utricularia vulgaris. Els joncs també són habituals, i també els arbustos aromàtics. I fins i tot una mena de fòssils generats per la vegetació i el travertí. Hi trobarem.
2: El travertí és la calç que precipita, com hem dit abans, sobre la vegetació. I aquesta vegetació, que li passa? Amb el pas del temps s'asseca, s'acaba podrint, i l'espai que ocupava queda un espai buit. És com si tinguéssim el motlle d'aquesta vegetació. I ja de per si, sí que és veritat que si ens posem exquisits amb la definició de fòssil, realment podríem dir que són motlles de vegetació de fa milers d'anys i, per tant, és un fòssil. Però no és que trobem tiges o branquetes petrificades.
1: Quan a fauna, el guia apunta a l'existència de nombrosos animals d'aigua, serps, granotes i varietat de peixos autòctons invasors. Les aus hi són força abundants, de diferents dimensions, i en ressalta un picot.
2: En quant a fauna, el que podem trobar són serps d'aigua, tot tipus de granotes, també hi ha peixos com la matrilla roja, podem observar carpes ataronjades, carpes d'aquari que algú les tiraria en el seu moment. També en el seu moment hi havia espècies invasores com són les tortugues de Florida, però per sort es van treure dels estanys. I en quant a aus aquàtiques, sí que de vegades que amb mica de sort es pot observar el bernat pescaire, el blauet, però que també és molt interessant és que tenim un fuster en els estanys de Basturs, com és el picot gasser gros, i d'altres aus, com tot de rapinyaires que hi ha a l'entorn de la conca d'allà.
1: I també hi trobarem rastres de fauna, un paratge que dona molt de joc. Per això, des d'Eureka SGN, es fan dos models de visita guiada. Una de 2 hores i una altra de 3. Entre totes dues atrauen entre 600 i 700 visitants cada any.
2: Normalment fem aquesta de 2 hores, que consisteix a fer la volta circular, l'itinerari circular, al voltant de l'estany gros, i també observem des d'una talaia a l'estany petit. I l'objecte de les nostres visites guiades, com a activitats geoturístiques que fem, és a dir, que ens basem en la geologia, ens centrem molt en la gènesi dels estanys i com aquests van canviant amb el pas del temps. Però alhora també parlem de la biodiversitat en aquest paratge natural. La visita guiada llarga, el que fem és anem a visitar el món de Conques, aquests turons a travertí, que són els estanys fossilitzats, i llavors també anem a observar una petita surgència d'aigua que és el naixement d'un nou estany. O sigui, realment s'està fent un nou estany a la zona.
1: Eureka SGN és una empresa dedicada a la conservació i divulgació del patrimoni geològic i paleontològic. Si entreu al seu web, www.eurekasgn.com, Eureka amb una lletra K, hi trobareu moltes opcions de visites guiades. I mentrestant, a Basturs, en una plataforma elevada sobre la conca i sota les serretes del nord, els estanys segueixen el seu lent camí. Passat, present i futur. Un llangueix, l'altre creix i un tercer s'està formant. Això sí, nosaltres no el veurem. Ni els nostres fills, ni els nostres nets. Perquè els temps geològics són un gegant, foren els insignificants temps dels humans.
0: Sendes.
1: És temps de la secció de senderisme, i el senderisme és cosa del Xavi Tió. Xavi, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, què tal, com anem?
1: Molt bé, anem per la segona etapa d'aquesta estupenda ruta que estem fent pel Pirineu Aragonès.
3: La travessa de les Feixes. Si recordeu, en la primera etapa vam anar de Bielsa a l'Amiena, saltant pel Portiello de Tella, i avui, a la segona etapa, el que farem és que des de l'Amiena baixarem al fons de la vall d'Escuaín, anirem a creuar el riu Iaga a Estaronillo, pujarem primer a Escuaín i després fins al Collado Raton, al costat del Castelló Mayor, i d'allà baixarem a la pista que ens portarà a Bestué.
1: Però avui el que compta és aquesta segona etapa, que comencem a on?
3: Doncs el que fem és comencem la segona etapa des de l'Amiena, desfent els 500 metres per carretera que ens retornen a les tres cases d'Arinzué, i aquí reprenem el GR15, que d'entrada ens baixa per entre antics prats de farratge i després entra en una preciosa pineda de pi roig i pi negre per un antic camí ral empedrat, molt ben traçat, fins al fons de la vall d'Escuaín, a l'alçada del caseriu de Miraval. Tenim sobre nostra l'imponent muralla del Castelló Mayor, il·luminat pels primers rajos de sol del dia, i comencem a remuntar planers al riu Iaga per una pista poc més d'un quilòmetre fins que la pista mor a Estaronillo, un poble amb 7 o 8 cases, on un pont ens permet passar al marge dret del riu. Entre vegetació de ribera, suaument continuem remuntant el riu fins a arribar a la sortida dels impressionants engorjats de les Gargantes d'Escuaín, i després de deixar el trencall del camí que ens menaria a Revilla, a l'altre cantó del barranc, només ens queda l'opció de pujar bastant fort per entre una bonica fageda, anant fent ziga-zagues, acompanyats dels senyals del GR, fins a sortir a la carretera d'accés a Escuaín. L'agafem de pla un petit tram cap al poble i hi acabem d'arribar per un sender que, entre antics camps marjats, ens du de pet a l'antic abeurador i safareig cobert del poble, a la vora de la casa on hi ha una oficina d'informació del Parc Nacional d'Ordesa i Montperdut. Podem aprofitar per deixar-hi les motxilles i anar a fer una petita volta planera pels afores del poble, que ressegueix quatre miradors sobre el barranc d'Escuaín, potser acompanyats de voltors i trencalosos que ronden per sobre dels cingles calcaris que tanquen el recorregut sinuós del barranc, estret i encaixonat sota nostra, amb vistes cap als barrancs laterals que es despengen de la Sierra de les Suques. Contemplat aquesta mica de caminet pel voltant del poble, reprenem el camí, sortint del quasi abandonat poble d'Escuaín, i el GR ens mena a començar a enfilar-nos per una espessa pineda, el camí es va redreçant progressivament, i amb amples llaçades acabem de sortir del bosc per encarar el darrer tram de pujada oberta, una llarga diagonal terrosa que ens porta fins al Collado Raton, al costat de la penya Lombre, que és el pic més occidental del massís del Castelló Mayor, que deixem a l'esquerra. I des d'aquesta ampla i herbosa collada veiem Escuaín sota nostra, Revilla a l'altre cantó del barranc, l'Amiena, la llunyania on hem començat a caminar, i per sobre el Portillo de Tella, per on havíem saltat el dia anterior des de Bielsa. I si d'Escuaín la vista del cim era maca, des del coll ja és espectacular. Veiem tots els cims que ens separen de la vall de Pineta, veiem les Puntes Verdes, la Punta de Monesma, les Tres Maries, el Pico Inferior d'Añesclo i, al darrere, imponents els cims de 3.000 metres de la Punta de las Olas i el Sum de Ramon o Pico d'Añesclo. Al costat, tot això del Mont Perdut que ens queda tapat, que ens queda amagat. I a l'altre cantó del coll veiem la vall d'Airés, tancada pels cims de Los Cestrales, que ens separen del canyón d'Añesclo, i a la capçalera de la vall veiem Plana Canal, una colladeta on acaba la pista que hem d'anar a buscar a continuació, i que serà el punt on començarem l'etapa següent. Abans, però, des de Collado Raton, el que fem és una diagonal, primer per bosc i després per terreny obert, que ens porta en un darrer tram vertical per arribar a la pista. L'agafem avall, fem un tram d'un parell de quilòmetres i en aquest tram, si mirem enrere, veurem una increïble vista, ara sí, completa, del massís de les Tres Sorores, és a dir, la Punta de las Olas, el Pico d'Añesclo i el Mont Perdut. Per la pista arribem en un trencall indicat que ens fa deixar-la i per un sender acabem de passar tota la cara sud del Castelló Mayor fins a desembocar per un llom al poble de Bestué, on tenim l'alberg de les Tres Cérols.
1: I després d'aquesta descripció tan completa, anem amb la fitxa tècnica, que comencem amb la distància recorreguda.
3: Doncs estem parlant, en aquest cas, de 14,7 quilòmetres, si comptem la volteta pels miradors d'Escoaín.
1: Desnivell?
3: 810 metres de desnivell positiu i 670 de desnivell negatiu, acumulats tant l'un com l'altre.
1: Temps?
3: Posem unes 7 horetes perquè ens hi entretindrem bastant, sobretot amb les vistes.
1: Grau de dificultat?
3: Com la primera, un 2.5/5.
1: Referències a internet?
3: Doncs a internet trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom Travessia les Feixes, les Valles, segona etapa, entre parèntesi, Lamiana, Escoaín, Collado Raton, Bestué, d'un company que va fer la ruta amb nosaltres, que es diu Lluís López, amb majúscules i tot junt.
1: Molt bé, doncs anem per la tercera etapa, però serà la setmana vinent. Gràcies, Xavi.
3: Salut i República.
0: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
1: Envoltada pels Alps Dinàrics, la badia de Kotor és considerada el fiord més meridional d'Europa, un gran canó submergit a les aigües de la costa adriàtica que aprofundeix 28 quilòmetres terra endins. El blau del mar, la bellesa i tipicitat dels pobles que en formen part i la majestuositat de les muntanyes que l'envolten l'han convertit en un dels indrets preferits per la Conxita Terruell en el viatge que va donar llum al seu llibre Del Caucas als Balcans, de Tuxita Edicions. Avui la Conxita ens parla de la badia vista des de dalt i des de baix, des del poblet de Perast, ple de tradició marinera i d'història veneciana, i també des de la capital d'aquesta zona, Kotor.
4: La badia de Kotor és un dels paisatges més espectaculars dels Balcans. És una badia molt profunda, envoltada de muntanyes altes i escarpades que semblen abraçar el mar. El contrast entre l'aigua blava i tranquil·la, les muntanyes de roca i la vegetació crea un paisatge molt especial. Al llarg de la costa hi trobem petits pobles, cases de pedra, esglésies i nuclis històrics que donen molta personalitat a l'entorn. Una de les coses que més impressiona és anar resseguint la badia i veure com el paisatge va canviant a cada revolt. És un lloc on el mar i la muntanya es troben d'una manera molt espectacular i aquesta combinació fa que la badia de Kotor sigui un dels paisatges que més recordo del viatge. Perast és un petit i encantador poble costaner, situat a la badia de Kotor i a només 12 quilòmetres de la ciutat, però amb una personalitat pròpia. No està emmurallat per pedres, sinó pel paisatge. La badia i les muntanyes l'abracen com una fortalesa natural. Amb poc més d'un centenar d'habitants, Perast carrega una gran història a les espatlles i és considerat un dels pobles més bonics de Montenegro. Com tota la badia, forma part del Patrimoni Mundial de la UNESCO. Trepitgem el seu empedrat antic i ens endinsem al peu dels seus carrerons tranquils. El seu moment d'esplendor va ser als segles XVII i XVIII durant la dominació veneciana, quan Perast era un centre marítim important i pròsper. D'aquella època daurada en queden palaus barrocs, esglésies i torres que es reflecteixen a l'aigua tranquil·la com si fossin un quadre antic. També val la pena veure el Palau Bujòvic, un dels més elegants, construït en pedra blanca i ornamentació d'estil venecià. Però el que fa especialment fascinant Perast són les dues illes que s'alcen just davant de la costa. La illa de Sant Jordi és una illa natural i tancada al públic. Aquí hi ha un antic monestir benedictí, encerclat per xiprers alts que reflecteixen sobre l'aigua. Durant segles ha estat un cementiri per a mariners i membres de les famílies nobles de Perast. L'illa transmet una mena de misteri silenciós, gairebé intocable. L'illa al costat, Nostra Senyora de les Roques, és ben diferent. Aquí sí que la podreu visitar. És una illa artificial, construïda a força de llançar pedres i enfonsar vaixells antics. Segons la llegenda, tot va començar quan uns pescadors van trobar una icona de la Mare de Déu sobre una roca al mar. A partir d'aleshores van prometre aixecar-hi una illa. Durant segles, els mariners i els habitants de Perast van continuar afegint-hi pedres cada 22 de juliol, una tradició que encara avui es manté i que rep el nom de fascinada. El nom prové de fascina, que vol dir feix de branques. Avui, en aquesta data, les barques decorades amb flors surten al capvespre i llencen pedres al mar al voltant de l'illa, en un ritual col·lectiu que manté viva la memòria dels pescadors que van crear aquesta illa. Quan ens acostem a la illa, l'església ens rep amb la seva cúpula blava i els murs blancs. Sembla una perla surant sobre l'aigua. L'església de Nostra Senyora de les Roques es va construir l'any 1630 sobre la illa artificial. L'edifici va ser remodelat posteriorment en l'estil barroc. A dins hi ha pintures d'un famós artista local i una gran col·lecció d'exvots, promeses fetes al mar, pregàries i esperances. Les parets pintades amb escenes religioses i marineres. L'altar, ricament ornamentat, està fet amb marbres de diferents tonalitats provenients d'Itàlia. Passem després al petit museu annex on s'exposen objectes històrics, instruments de navegació, maquetes de vaixells i artefactes religiosos. Arribem al que molts consideren la peça més singular del museu, que és el tapís de Jacinta, una obra feta amb fils de seda i de cabell humà. Ella va començar-lo mentre esperava el retorn del seu marit mariner i va brodar una Mare de Déu amb una tècnica finíssima, incorporant-hi els seus propis cabells com a fil. Va trigar 16 anys a completar-lo i quan el va acabar ja havia perdut la vista. Aquest tapís és d'una delicadesa extraordinària. Sembla encarnar la paciència i el dolor i l'amor d'una dona que mai no va deixar d'esperar. Ens dirigim cap a Kotor, ciutat atrapada entre les muntanyes i el mar Adriàtic. La muralla s'enfila com una serp per la muntanya fins a la fortalesa de Sant Joan. És un dels sistemes defensius més espectaculars d'aquesta regió dels Balcans. La ciutat de Kotor va formar part de la República de Venècia entre el 1420 i el 1797. Durant aquest període, els venecians van controlar aquesta zona clau de la costa adriàtica per la seva importància estratègica i comercial. Aquesta influència encara és molt visible avui. La ciutat té tres portes principals, una al centre, una altra que antigament donava accés des del mar i una tercera al costat del riu Escuda, que travessa la ciutat i va ser clau tant pel proveïment de l'aigua com per la defensa. Quan entrem a Kotor per la porta del mar, caminem entre carrerons empedrats fins a arribar a la plaça de les Armes, la més gran del nucli antic. Hi ha el Palau Ducal i just al costat l'antic arsenal. A la dreta, la Torre del Rellotge, construïda a l'any 1602, un dels emblemes de Kotor. A pocs metres d'allà ens topem

0: són gairebé una institució. En el museu es poden trobar postals, dibuixos, objectes antics i tota mena de records felins. Sortim de Kotor i la ciutat va quedant enrere, entre les muralles i les aigües tranquil·les de la badia. Ens endinsem per una de les carreteres més espectaculars que mai hagi recorregut, la que puja en ziga-zaga des del nivell del mar fins al cor de les muntanyes. A mesura que ascendim, la carretera comença a fer zig-zag, amb una elegància ferotge. Més de 25 corbes tancades, gairebé cosides, una darrere l'altra, ens fan sentir com si el vehicle ballés amb la muntanya, com si cada revolt fos una reverència a la natura indomable dels Balcans. Ens aturem en un mirador on tenim davant nostra una panoràmica que sembla treta d'un somni. Els quatre braços de la badia de Kotor s'estenen com un ventall blau, intens entre les muntanyes, com si la terra hagués estat partida amb delicadesa per un déu enamorat del mar. L'aigua brilla com un mirall trencat i la vista s'allarga fins a fondre's amb l'horitzó, on el cel i el mar es besen. Tinc aquella sensació de petitesa.
1: I aquí ho deixem, tornarem a ser amb tots vosaltres la setmana vinent. Rebeu una cordial salutació de l'Andreu Ortega, a la redacció el Xavi Tió i a l'edició i presentació qui us ha parlat, en Jaume Monés. Recupereu aquest i anteriors programes al nostre podcast. Accediu-hi a través del web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat Sendes. Ens emplacem per la setmana vinent i mentrestant seguiu-nos. Salut i que tingueu una molt bona ruta.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: Posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: És dijous 15 d'octubre, comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui tancarem la primera ronda d'entrevistes de l'espai de portaveus d'aquesta temporada. Entrevistarem el portaveu de FEM Sant Andreu, Miquel Àngel Abril. Parlarem sobre el cas Atrium. Recordem que les entrevistes estan disponibles a la pàgina web de radiosantandreu.com. També parlarem de les dades de l'atur, que baixa un 2,7% al setembre a Sant Andreu de la Barca. També comentarem que s'han iniciat les obres de rehabilitació de 5 espais d'esbarjo per a gossos i que l'Associació de Veïns del barri de la Solana recullen signatures per demanar la medalla d'or de la ciutat a Francisco Gutiérrez. També parlarem de teatre, ja que aquest divendres podrem veure l'obra Loop amb Ramon Madaula i Júlia Genís en el Teatre Núria Espert. I recordarem la caminada

0: de la gent gran al llarg del riu Llobregat, que va servir per promoure el benestar físic i mental. Recordem que aquest mes d'octubre s'està celebrant el mes de la gent gran. Comencem, doncs, una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
0: Una de les primeres informacions que destaquem avui a l'InfoSap és la baixada de l'atur a Sant Andreu de la Barca. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
2: L'atur registrat ha disminuït durant el mes de setembre a Sant Andreu de la Barca. El municipi ha tancat el mes amb 1.081 persones inscrites a l'atur, 30 menys que a l'agost, fet que representa una reducció mensual del 2,7%. La taxa d'atur registral se situa al 7,8, segons les dades de l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat. La comparativa amb el mateix període de l'any passat també mostra una evolució positiva. Sant Andreu de la Barca té 52 persones aturades menys que al setembre del 2025, una disminució del 4,6%. Aquesta reducció és superior a la del conjunt del Baix Llobregat, on l'atur ha augmentat un 0,4% en termes interanuals. Si es compara Sant Andreu de la Barca amb altres municipis de l'entorn, la taxa de l'atur del 7,8% és inferior a la de Martorell, que se situa al 9%, i a la de Sant Vicent dels Horts amb un 9,3%. També queda per sota de Sant Boi de Llobregat amb un 8,4% i de Cornellà de Llobregat amb un 8,4%. En canvi, Sant Andreu de la Barca presenta una taxa superior a la d'altres municipis, com el d'Olesa de Montserrat, Molins de Rei o el conjunt del Baix Llobregat, que la taxa se situa en 7,5%. Les dades de setembre també reflecteixen diferències entre homes i dones. De les 1.081 persones aturades a la nostra ciutat, 668 són dones i 413 són homes. La taxa d'atur femenina se situa en 10,2% davant del 5,7% entre els homes. Durant el setembre, l'atur ha baixat 2,5% entre les dones i un 3,1% entre els homes. Per edats, el grup de més de 44 anys continua concentrant el nombre més elevat de persones desocupades amb 672. Entre els 30 i 44 anys hi ha 257 persones a l'atur, mentre que els menors de 30 se'n registren 152. La disminució de l'atur a Sant Andreu de la Barca coincideix amb la tendència general de la comarca. El Baix Llobregat ha tancat el setembre amb 32.566 persones aturades, 243 menys que el mes anterior, fet que representa una reducció mensual del 0,7%. Tot i aquesta baixada mensual, la comparativa interanual mostra un augment del 0,4% a la comarca. A Catalunya, en canvi, l'atur registrat ha augmentat un 2,5 respecte del setembre de 2025 fins a les 330.072 persones.
0: Les dades de l'atur a Sant Andreu de la Barca protagonitzen la primera informació d'avui d'aquest InfoSap, un atur que baixa un 2,7 al setembre a la ciutat. Tot seguit, continuem amb la ronda d'entrevistes de l'espai de portaveus. Avui entrevistem el portaveu de FEM Sant Andreu, Miquel Àngel Abril. Continuem amb la nova temporada de Portaveus, l'espai de Ràdio Sant Andreu, on analitzem l'actualitat política municipal amb els representants dels diferents grups a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Aquesta primera ronda d'aquesta temporada d'entrevistes de l'espai de Portaveus l'hem dedicat especialment al cas Atrium. Avui ens acompanya Miquel Àngel Abril, regidor i portaveu de FEM Sant Andreu. Molt bon dia.
3: Bon dia, Jordi. Un plaer estar aquí a la Ràdio Pública, com sempre.
0: Parlant del cas Atrium, el que estem dedicant amb els diferents portaveus, que analitzarem tot seguit, però la primera pregunta que estem fent aquests dies en els portaveus és com afronta, en aquest cas, FEM Sant Andreu, aquest nou curs polític, un curs polític que finalitzarà el mes de maig amb unes eleccions municipals. Per tant, encarem l'últim any de legislatura.
3: Sí, efectivament, estem amb aquesta darrera part del mandat i nosaltres encarem amb aquesta velocitat de creuer que hem anat agafant en els anys anteriors, doncs amb aquesta inèrcia de que siguin visibles, no?, que siguin reals tots aquells projectes de ciutat, aquelles obres, millores a la via pública, etc. Tot això es continuarà veient. Instal·lacions esportives noves com la petanca, etc., acabant el tema dels parcs, tota aquesta feina que s'ha anat fent en aquests darrers anys, no?, que ha tingut la seva tramitació, no?, són projectes, com hem explicat alguna vegada, doncs que tenen un temps important, no?, perquè són projectes de gran magnitud, i tot això s'anirà veient ara, justament en aquesta part del darrer mandat. No perquè sigui, no perquè alguna persona pot dir, no, és que justo al final, no, és quan s'inauguren les coses. Bueno, en part hi ha una tramitació al darrere molt important i per temps doncs cau ara, no? Ja hem vist moltes coses ja en el passat, però sí que molta feina s'acabarà veient justament en aquest darrer tram del mandat, sí.
0: Doncs ara sí que entrem en matèria en el cas Atrium, el que hem parlat i conversat i valorat amb els diferents portaveus dels grups polítics municipals. L'entrevista a Miquel Àngel Abril, portaveu de FEM Sant Andreu, és la darrera entrevista. Recordem que les entrevistes són de menor a major representació en el plenari municipal. Un cas Atrium que ha marcat aquest inici de temporada política. Vostè va definir la sentència com un cop dur per l'Ajuntament. I amb la informació que disposem avui en dia, ja han passat unes setmanes des que es va donar a conèixer la notícia que l'Ajuntament havia de pagar 3 milions d'euros arran del cas Atrium, quina és la dimensió real d'aquest problema per les finances municipals o com valora tota aquesta situació que hem viscut en els darrers mesos d'un cas Atrium que remunta a l'any 2000, per cert?
3: Sí, efectivament és un problema que hem heretat, un problema que porta més de 20 anys, veritat. És un problema que tothom veu la part visible, que és el deteriorament del centre comercial de l'Atrium, no, en aquest cas, però que en realitat afecta a tot un sector industrial de Sant Andreu la Barca, que és el sector 21, no? Llavors aquest sector ha estat amb una paràlisi real, perquè com a regidor d'indústria en aquest cas, no, el que em preocupa és justament totes aquestes empreses, no, que formen part d'aquest sector 21, que porten 20 anys en una situació anòmala, totalment anòmala, que no han pogut segurament fer unes obres d'adequació per tenir unes millores a nivell de sostenibilitat, a nivell de complir amb requeriments de seguretat, etcètera, perquè les llicències d'activitat i d'obres han estat paralitzades, no? Llavors estem parlant de un dels sectors industrials de la ciutat ha estat pues, amputat, d'alguna manera, no? O sigui, és veritablement un problema perquè treballen moltes persones, la gran majoria de Sant Andreu de la Barca, i al final és un element més de riquesa dintre de la part de l'ecosistema industrial que tenim a Sant Andreu de la Barca. Llavors, és un cop dur, com deies, també per les finances, aquests 3 milions d'euros, justament, que al final són una mica més, també, que haurem de fer front, no? És un cop dur per un ajuntament com nosaltres. Recordem que nosaltres més o menys tenim un pressupost d'uns 30 i algun milions d'euros, llavors està suposant pues això, és un 10%, no, del pressupost d'un ajuntament com nosaltres, i ho afrontem amb responsabilitat. Vull dir, nosaltres el que volem és per un cantó donar compliment a la sentència, perquè no tenim una altra. O sigui, aquesta sentència s'ha de complir sí o sí, no es pot recórrer, és una sentència ferma. Volem que reduir l'impacte també amb la ciutadania, protegir els serveis, els serveis públics, i d'una altra de retruc també que les finances de l'Ajuntament no quedin mortes, és a dir, que d'alguna manera podem assegurar que l'Ajuntament continuarà prestant els serveis, continuarà tenint un múscul econòmic, no, per afrontar la realitat que té la ciutat al davant, no? Llavors hem d'afrontar aquesta condemna amb responsabilitat i volem especialment que sigui el principi del final, no? Després de tant de temps, el que volem és ser la solució, no? I això és el que demanem des del primer moment a totes les forces polítiques, no? Que si volen ser part del problema o part de la solució, bàsicament. I aquí hi ha un consens gairebé unànime, no? Gairebé unànime de totes les forces polítiques que han entès que aquesta situació requereix una unitat i requereix una responsabilitat que tots i totes hem d'estar a l'alçada justament del moment.
0: De fet, en parlem d'un conflicte urbanístic que remunta de fa més de 20 anys. Què considera que és important explicar als veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca per entendre per què l'Ajuntament ha acabat condemnat a pagar més de 3 milions d'euros?
3: A veure, aquest és un tema complex.
0: I si es podria haver evitat que la factura arribés fins als més de 3 milions d'euros?
3: És un tema, com deia, un tema complex. Jo recomano que si els nostres oients, no, volen entendre exactament el detall de tot el que ha passat, doncs poden seguir la cronologia, per exemple, del cas Atrium, que Ràdio Sant Andreu va publicar a la seva web, on va fer una feina, la veritat, que molt bona, fantàstica, intentant explicar el detall, no?, cronològicament per ordre de tot el que ha passat, no? La idea, bàsicament, es tracta de que urbanísticament no es van fer les coses bé en el seu moment, amb aquesta reparcel·lació del sector 21, i per aquelles decisions del passat que no es van fer prou bé, perquè si s'haguessin fet bé no estaríem en aquesta situació, això ho vull deixar molt clar, doncs ara tenim aquesta realitat, no? Aquesta realitat de tenir que fer front a aquesta quantitat de diners per intentar resoldre aquest assumpte, no?, de les reparcel·lacions, no? I és això el que ens toca ara. Nosaltres, evidentment, no és un tema que ens agradi, o sigui, però ens hi hem trobat. Evidentment, nosaltres no estem a gust amb aquesta situació. Són molts diners, impactaran en l'Ajuntament. Encara no tenim fefaentment aquest crèdit, aquest pla d'ajust. Estem en vies de tenir-lo i estem en comunicacions amb el Ministeri d'Hisenda, però encara no el tenim, o sigui, vull ser clar també amb això. Pinta bé, la veritat és que la feina que s'han fet també des dels serveis econòmics, etc., per trobar aquesta línia de finançament que ens podria ajudar, doncs ha estat molt important, i tota la documentació que s'ha presentat està validada i està rebuda pel Ministeri d'Hisenda, però encara no tenim aquest ok definitiu. Però és la solució, no? És la solució que hem trobat, la solució, l'única solució veritablement realista que hem pogut aconseguir. Això s'ha explicat a totes les forces polítiques i totes les forces polítiques, menys una, han entès que aquesta és la línia, no?
0: De fet, el Ministeri d'Hisenda aquesta setmana s'ha conegut la notícia que fixa un termini de 12 anys per retornar el finançament de la sentència d'Atrium i obliga a reservar uns 350.000 euros anuals. Per tant, el que es va proposar en el ple de traslladar al Ministeri d'Hisenda de poder finançar aquests diners sembla ser que va en bon camí.
3: Sí. És el que comentava.
0: Això entrava dintre del pla d'ajust econòmic,
3: sí,
0: que recordem que en el ple va ser aprovat per totes les formacions polítiques, excepte el Partit dels Socialistes, que es va abstenir. Li va sobtar aquesta abstenció del PSC? Bueno, la pregunta segurament que ja la resposta és que sí, perquè el vam poder escoltar, sí, en el, sí, ple, sí, municipal, i com vostè va respondre en aquest cas el Partit Socialista.
3: Sí, sí, sí, sí. Bueno, com apuntaves, aquesta necessitat financera total és una miqueta més de 3 milions, 3 milions 120.000 euros, que es distribueixen en 700.000 euros bueno, que vam mobilitzar, no?, justament de la guardiola de l'Ajuntament per aturar els interessos, i 2.420.000 euros, no?, que és l'import que es preveu finançar mitjançant el fons del Ministeri, no? Responent a la teva pregunta, sí, ens va sobtar, no només a nosaltres, sinó a la resta de les forces polítiques, i el que es va veure en el darrer ple, aquesta reacció que va provocar la decisió del grup del PSC en no votar el pla d'ajust, va ser real i espontània, vull dir, va ser el que es va veure, no? I aquesta espontaneïtat és fruit d'unes converses que totes les forces polítiques anaven mantenint al llarg de les setmanes, de la reunió prèvia de portaveus abans del ple, que tenim sempre una reunió tots els portaveus dels diferents grups, no?, abans del ple, per fer un repàs de l'ordre del dia, per parlar de qüestions de darrera hora, etc. I allà, en principi, tothom estava d'acord, primer, amb la primera part de mobilitzar aquests diners de la Guardiola per aturar els interessos, no?, aquest degoteig d'interessos, i després amb el pla d'ajust. Sí que és cert que en aquell moment el PSC no es va mullar en la seva resposta definitiva sobre si votaria sí o no, o afirmativament o no, en el pla d'ajust, però després vam veure que en realitat tenien guardada aquesta carta de no votar a favor, no? Llavors, no acabem d'entendre, i és trist, per nosaltres és una qüestió trista, que un partit que ha estat més de 4 dècades governant, no?, 44 anys governant a Sant Andreu de la Barca, que hauria de tenir, doncs, una sensibilitat institucional prou treballada, prou sòlida, no? Doncs en aquest moment tan excepcional per Sant Andreu de la Barca, segurament el més excepcional de la història democràtica, no?, de Sant Andreu de la Barca, doncs a darrera hora digués que no li semblava bé aquest, aquest pla d'ajust, que sí, per un cantó, estaven d'acord en agafar els diners de la Guardiola, no?, però el que respectava, pel que respecta al pla d'ajut, que no ho consideraven bé, perquè això tindria un impacte en l'IBI, tal i qual, no sé què. O sigui, generen el problema, no? O sigui, és que és molt senzill. O sigui, li podem donar moltes voltes, podem intentar confondre el personal, podem intentar afegir molt de soroll, despistar, tot el que tu vulguis. Però al final ells generen el problema per decisions urbanístiques que no es van prendre bé en el seu moment, però que sigui, però no es van prendre bé. I ara, quan arriba el moment d'estar tots a una, i que la ciutadania, jo penso que el que espera és que tots els partits estiguem units i forts davant d'aquesta situació, aquells que van generar el problema diuen que no estan d'acord, que no volen ser part de la solució, no? Llavors empren, utilitzen algun tecnicisme sobre el tema del pla d'ajust, que no els agrada que la gent acabi pagant. A veure, d'alguna manera això ens impactarà. Si no podem negar, són més de 3 milions d'euros que d'alguna manera això d'una manera o altra sortirà. Nosaltres estem intentant que tingui el mínim impacte amb la ciutadania, i de fet amb aquest mes de pressupostos, amb aquest proper ple de pressupostos, allà es veurà quin serà aquest impacte, no? I encara s'està treballant a darrera hora per minimitzar aquest impacte, en l'equilibri pressupostari de l'any vinent, eh? Però, ostres, que no es poden fer desaparèixer 3 milions d'euros, vull dir. Llavors, no acabo d'entendre quin missatge està donant a la ciutadania, quin missatge està donant fins i tot als seus propis votants, la veritat, però sí que és trist, perquè nosaltres no volem cercar culpables. Jo penso que institucionalment, en aquest sentit, hem estat prou elegants. Em consta que l'alcalde, la primera persona a la que va trucar quan tenien la sentència, va ser el cap de l'oposició, que en aquest cas és el Juan Pablo Beas. Per tant, va ser la primera persona que sabia que aquesta sentència existia, i la primera persona a que se li va estendre la mà per poder treballar plegats amb la solució d'aquest problema. Però aquesta oportunitat mai va ser aprofitada per part del cap de l'oposició. Aquestes trucades o aquesta mà estesa no es van produir, reunions posteriors bilaterals entre el govern i el cap de l'oposició, i per tant ara veiem que justament estaven segurament pensant en una estratègia que ells creuen que és la millor, i que es va fer visible en el darrer ple.
0: De fet, el portaveu socialista, Juan Pablo Beas, a l'entrevista de portaveus a Ràdio Sant Andreu, acusava l'alcalde Marc Giribet i també el govern d'utilitzar el cas Atrium per atacar els socialistes.
3: Bueno, jo, la veritat és que és bastant al·lucinant algunes declaracions d'aquest cas del Juan Pablo Beas, eh? Aquí no es tracta d'atacar a ningú, però si ells mateixos s'han posat amb aquesta tessitura, vull dir, al final, com deia, si tu generes aquest problema quan arriba l'hora de la veritat, a més, un problema de fa molt de temps, 20 anys, més de 20 anys, dintre de poc, i arriba el moment i tu et deslligues d'aquest problema, negues la realitat i dius que el problema és dels altres, de qui està gestionant ara mateix la situació, que aquí no només fico l'equació al govern actual de Fem Sant Andreu en Comú Podem, és que la resta de forces polítiques han entès perfectament que ara era el moment d'estar plegats. Jo sé que hi ha altres forces polítiques que no els agrada segurament que aquest impacte d'alguna manera ataqui a les finances de l'Ajuntament, fins i tot pugui arribar a la ciutadania encara que sigui en un menor grau, etc. Jo sé que altres forces no estan d'acord, però han entès que ara era el moment de justament d'unir forces i de donar la cara davant de la ciutadania. Llavors tothom ho ha entès menys ells. Llavors la resta som els culpables de dir que ells no estan d'acord amb això i que van ser els que van generar el problema i que ara no volen ser part de la solució. Llavors jo és que no entenc massa el que volen dir, la veritat.
0: En declaracions a aquesta emissora, a la ràdio municipal de Sant Andreu de Barca i a les entrevistes de portaveus, els portaveus de partits polítics de l'oposició És el cas de Sonia Aranda, Partit Popular, Felipe del Val, de Som Sant Andreu, i Antonio López, de Vox. Han destacat que, amb el cas Atriu, hi ha més bona sintonia entre el govern i l'oposició.
3: Sí, sí, ara mateix hi ha bona sintonia, i és pel que et comentava.
0: Hi ha més diàleg.
3: Sí, sí, sí, perquè, evidentment, el moment és el que obliga, no? És el que obliga, o sigui, des de la sentència i després d'aquest intent de parlar amb el cap de l'oposició, etc, etc, després, evidentment, la ronda de converses va arribar a la resta de portaveus dels diferents grups polítics, i a partir d'aquí tothom va entendre que s'havia d'estar units i forts davant d'aquesta problemàtica excepcional. Llavors sí, ens hem parlat més, ens hem vist més, hem compartit la informació més. Com tothom sap, es va crear també en el darrer ple, en el darrer moment, a petició de Som Sant Andreu, aquesta comissió informativa especial, no?, que ja ha tingut una primera trobada per mirar de compartir les diferents solucions que poden tenir, o les diferents visions que poden tenir la resta de forces polítiques respecte a altres vies que puguin ajudar en aquesta situació. I sí, evidentment estem tenint més contacte, no? Jo penso que aquí, en aquest cas, tornant al PSC, al final penses que viuen en un món paral·lel, no? O sigui, en aquest cas el seu portaveu concretament, no? Jo crec que viuen en un món paral·lel, que estan allunyats de la realitat que els envolta, i en aquest món paral·lel, que s'han construït d'alguna manera, s'estan quedant aïllats i sols. És que aquesta és la sensació que dona des de fora, perquè la resta ha entès perfectament, malgrat no agradi, però si no ens agrada a nosaltres, tu creus que a nosaltres ens agrada gestionar aquest marrón? O sigui, és que és una cosa, crec que ho vaig dir al ple, o sigui, no és una cosa de plat de bon gust, però no podem defugir de la nostra responsabilitat, per tant, hem de ser-hi sí o sí.
0: Aquesta comissió informativa especial, que ara ha fet referència, que va ser iniciativa de Som Sant Andreu, es va aprovar en el ple municipal, va tenir doncs el recolzament unànim de totes les forces polítiques. Com està valorant el funcionament d'aquesta comissió informativa especial?
3: Bueno, ho valoro positivament.
0: Sí que els resultats del que es parla a la comissió informativa es retrà compte segurament que en el ple per part de l'alcalde Marc Giribet, i que sí que s'ha demanat en aquest cas als portaveus doncs que el que es parli doncs en aquesta comissió doncs es quedi allà per després traslladar-ho de forma conjunta a la ciutadania.
3: Sí, però els resultats d'aquesta comissió al final també es publicaran, seran transparents.
0: Sí, sí,
3: o sigui,
0: sí.
3: En aquest sentit no parlarem de res que la ciutadania no hagi de no saber, o no, al final el que es tracta és de que tothom posi sobre la taula aquelles idees que pensen que podrien ajudar en aquesta situació pel pagament de la sentència. La primera reunió va anar bé, va ser un primer termòmetre, diguéssim, per veure a grosso modo quines eren aquestes idees que tenien. No es van concretar, i el que sí s'ha demanat és que escriguin aquestes concrecions i les puguin enviar perquè la part tècnica les pugui validar, per valorar aquesta viabilitat d'aquestes idees, perquè podem tenir moltes idees, eh? A mi la gent em comenta pel carrer, doncs podríem fer això, i podríem que cadascú doni no sé què, o que les empreses puguin donar no sé què. Jo penso, les empreses del sector 21 encara tenen prou, no?, que ara han de pagar, tal. Però bueno, més enllà d'aquestes idees, hem de veure si poden ser aplicables o no. Hem de verificar aquesta viabilitat. Llavors, ara estem en aquest punt, i la propera setmana tindrem la segona reunió d'aquesta comissió, on ja tractarem els temes més concrets i valorarem si sí o si no aquestes propostes tenen recorregut o no.
0: De fet, el PSC havia presentat 10 mesures econòmiques alternatives a una suposada pujada de l'IBI.
3: Sí, sí, recordo que, bueno, és que a més les van publicar, no?
0: Sí,
3: les han
0: exacte,
3: publicat a xarxes socials i tot això. Una d'elles era pues, vendre patrimoni, no? Llavors, bueno, no sé quin patrimoni exactament, tampoc ho van concretar a la primera reunió, però em sobta una miqueta aquest lapsus no, de memòria que tenen quan han estat 44 anys negociant i saben perfectament el patrimoni que es pot vendre, el que no es pot vendre, o no sé, s'han oblidat de sobte, no? Però sí, vendre patrimoni de l'Ajuntament, que no sabem exactament quin serà, però bueno, entenc que ens concretaran quin serà aquest patrimoni, i altres mesures que, com deia abans, haurem de veure si tenen un recorregut viable, fefaent, real, sí o no, perquè o sigui, la sentència o el crèdit de la sentència l'hem de pagar, doncs quan arribi aquest crèdit l'haurem de fer front, no? De fet, ja estem obligats d'alguna manera per aquests requeriments del Ministeri d'Hisenda, doncs ja estem mirant d'incorporar en el pressupost, no?, de municipal, aquests al final 630.000 euros, no?, que entre una cosa i l'altra, entre el que haurem de pagar de crèdit i el fons de contingència, que és el que comentava Jordi, d'aquest 1%, diguéssim, que ens obliga al Ministeri d'Hisenda de tenir una mena de guardiola per si passa alguna cosa, doncs hem de fer lloc a 630.000 euros addicionals, que això per nosaltres pues, són molts diners.
0: De fet, es va parlar en el ple, ja ho va destacar l'alcalde Marc Girbet, i també en el dia en què es va donar a conèixer la notícia, la sentència que obligava a pagar l'Ajuntament de Sant Andreu a Barca més de 3 milions d'euros, que aquests diners no podien sortir d'administracions com la Diputació, la Generalitat, o, per exemple, doncs, demanar un crèdit a un banc, sinó que pràcticament l'única alternativa era que el Ministeri d'Hisenda concedís doncs, aquest crèdit, aquests diners, retornat en una sèrie d'anys, que finalment sembla ser que tot apunta que seran 12 anys, i per tant serà més assumible aquesta quantitat.
3: Sí, sí.
0: Tot i que s'ha de tornar amb interessos, eh?
3: Sí, sí, sí, sí, efectivament. Des del primer moment de la publicació d'aquesta sentència, vam mirar a parlar amb totes les administracions supramunicipals possibles. Es va trucar a la porta de totes les administracions i al final te n'adones que per rebre diners, per fer efectius a pagaments a sentències judicials, doncs és molt difícil, per no dir impossible, rebre quantitats, no? Rebre fons per aquestes qüestions. Llavors, tampoc podem demanar crèdits als bancs, perquè els bancs no poden donar crèdits a les corporacions locals per pagar, per fer efectiu a sentències judicials. Llavors, aquesta via, que és una via que és relativament nova, que és una mena d'ICO, no? Que té l'Estat, és una línia que no existia fa uns anys, però que, bueno, vam detectar, els serveis econòmics van veure que existia i que hi havia una possibilitat d'anar per aquesta solució, i pues, gràcies, no?, que han trobat aquesta manera, i la interlocució del Ministeri d'Hisenda està anant bé, i podrem tirar per aquesta solució, si no, l'impacte a nivell de població hagués estat molt, molt dur. O sigui, el pla, veritablement, de no comptar amb aquesta línia de finançament, ens deixava les finances de l'Ajuntament molt, molt tocades, i evidentment haurien d'haver repercutit a la ciutadania amb increments d'IBI, que no sé ara quan serien, però molts. Doncs al final socialitzar, no? Socialitzar la sentència i fer front a un pagament d'aquests 3 milions d'euros, no? És que són com 34 punts d'IBI, o sigui, aquests 3 milions d'euros, i molts, molts diners. Llavors, ho vam intentar, i al final te n'adones que poques solucions hi havien i que aquesta era l'única real.
0: Després de més de 20 anys de conflicte, quin futur imagina FEM Sant Andreu per al centre comercial Atrium? I creu que pot tornar a convertir-se en un espai important d'activitat comercial, restauració, oci per Sant Andreu de la Barca?
3: Sí, sí, sí. Jo el que somio és amb un sector 21 sense a ple rendiment, no? Sense aquests impediments, no?, a l'hora de poder fer créixer el teu negoci o la teva proposta econòmica, no?, la teva iniciativa empresarial, en general, al tot sector 21, que puguin actualitzar-se en quant a les obres que necessiten, que altres empreses que potser s'ho estaven rumiant finalment a Terna Sant Andreu de la Barca amb les seves llicències d'activitats, que tingui les llicències d'activitats al dia, evidentment, i pel que fa a l'Atrium, no?, que és el que tothom veu, no sé com es dirà en el futur, però és el que tothom veu, doncs sí, m'imagino una altra vegada un espai de trobada, no?, per nosaltres, per la gent de Sant Andreu, però també un pol d'atracció per la gent de la resta de la comarca, amb dinamisme, amb un cert comerç, no?, que equilibri, no?, també el comerç que tenim a Sant Andreu de la Barca, és a dir, que sigui complementari en el comerç que tenim a Sant Andreu de la Barca. Jo, com a regidor de comerç, també m'agradaria que fos així i faré el possible perquè així sigui, i també una oferta d'oci, no? Novetosa, fresca, important, xula, que al final ens faci gaudir d'aquest espai i recuperar, no?, aquest espai que cada dia veiem d'una manera o una altra, no?, perquè passem per davant o passem amb el cotxe, passem caminant, o el veiem per davant o el veiem per darrere, no?, amb aquesta imatge tan tètrica que porten els darrers anys, amb totes les problemàtiques que també està comportant. Fa gaire bé res va forçar una tercera neteja, no?, per part de l'Ajuntament, i passarà la factura a la propietat, no? Però sí, ja deixar el passat, definitivament, oblidar aquest passat, solucionar-ho i mirar que en el futur cap endavant. Oblidar aquest passat, solucionar-ho i mirar que en el futur cap endavant.

0: al Partit Socialista.
1: Miquel Àngel Abril, portaveu de FEM Sant Andreu, gràcies per acompanyar-nos en aquesta nova ronda d'entrevistes de l'Espai de Portaveus, la primera d'aquesta temporada, una temporada que finalitzarà, com dèiem, amb les eleccions municipals del mes de maig. Per tant, l'última ronda de portaveus segurament que serà cap al mes d'abril, poques setmanes de l'inici de la campanya electoral, eleccions, d'això en tindrem temps per parlar. I gràcies per acompanyar-nos avui una vegada més, i avui hem centrat aquest portaveus sobre el cas Atrium. Gràcies.
0: Gràcies, Jordi.

0: L'Infosap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
1: I en aquest InfoSap parlem d'altres qüestions, d'altres informacions. S'han iniciat les obres de rehabilitació de 5 espais d'esbarjo per a gossos. En té més detalls Joel Carrasco.
2: Sant Andreu de la Barca ha iniciat aquesta setmana les obres de rehabilitació de 5 espais d'esbarjo per a gossos repartits per diferents barris del municipi. Els treballs tenen una durada prevista de 6 setmanes i tenen com a objectiu millorar les condicions d'aquests espais i afavorir el benestar dels animals. Les actuacions es faran al Parc de Campreses, on es crearà un nou corracant, al Parc Julio Cortázar, a la zona de la Via de l'Esport amb la carretera de Corbera i al Parc de la Mariana Pineda. Les obres inclouen l'adequació dels terrenys, la renovació dels tancaments perimetrals, la instal·lació de noves portes d'accés de papereres amb dispensadors de bosses i de senyalització. La regidora de Benestar Animal, Mònica Julià, explica més detalls.
3: Aquestes actuacions són les que vam comentar que faríem abans de l'estiu i consisteix en adequar 4 zones que ja estaven fetes, a posar tanques noves, més seguretat, es posaran també unes papereres amb les bossetes corresponents, es millorarà tot el que és la cartelleria també explicant com la seva utilització, i es faran dos a la Solana, un al barri de Campsats, un altre al Palau, i finalment acabarem l'actuació amb la nova zona d'esbarjo al Parc de Campreses, que esperem que estigui tot finalitzat abans que acabi aquest any.
2: Quina necessitat hi havia de renovar aquests espais i quin és l'objectiu principal d'aquestes actuacions?
3: Bueno, l'objectiu principal és millorar la seguretat, tant per les persones com pels animals que fan ús d'aquests espais, millorar la senyalització i oferir també, pues, aquesta, com he comentat, posar les papereres, no, per felicitar, per facilitar la recollida dels excrements d'aquests animals i la neteja, no? També vull recordar que aquests espais es netegen i es desinfecten i desinsecten cada dia de dilluns a dissabte. O sigui, són espais que estan molt ben nets.
2: Aquestes actuacions en quins barris es troben, en quines zones?
3: Es faran 4 actuacions de rehabilitació, 2 a la Solana, un al barri de Campreres, un altre al barri del Palau, i com he comentat, es fa una zona nova a tota la part superior del Parc de Campreses, que serà aquesta, com és més gran, tindrà separacions per gossos grans i gossos petits. Després, al Parc de la Solana, dins de lo que és la remodelació de tot el parc, també es farà una nova zona d'esbarjo de gossos, que també tindrà separació per gossos grans i petits.
2: A partir de quan els usuaris d'aquí de Sant Andreu de la Barca podran gaudir d'aquestes zones rehabilitades d'esbarjo?
3: Bueno, aquesta on estem ara, que és darrere de l'Ajuntament, en pocs dies, la van finalitzar ahir, la paperera la col·locaran en pocs dies, i bueno, totes estaran acabades abans de que acabi l'any.
2: La zona de Campreses, per quan estarà ja estrenada?
3: Sí, aquesta serà l'última, i esperem que estigui ja pel mes de desembre en actiu.
2: Aquestes actuacions coincideixen amb la campanya municipal Respectar no costa, que promou la tinença responsable d'animals i recorda la importància de recollir els excrements, diluir els orins amb aigua i tenir cura de mobiliari urbà.
1: El Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca ha confirmat aquesta setmana la suspensió definitiva de la 15a edició de la cursa de la tardor. El Club d'Atletisme dona per finalitzada l'edició d'enguany després de la suspensió per les pluges i anuncia mesures compensatòries per les persones inscrites. La 15a edició de la cursa de la tardor no tindrà lloc

0: aquest 2026 després d'analitzar les diferents alternatives per recuperar la prova suspesa inicialment a causa de les restriccions establertes per la Generalitat davant de l'episodi de pluges intenses. El Club d'Atletisme ha anunciat que dona finalment per finalitzada aquesta edició i descarta buscar una nova data aquest any. Una decisió que arriba després de diversos dies de valoracions per part de l'organització, que ha expressat la seva decepció per no poder celebrar una de les cites esportives destacades del calendari local. Parlem ara de recollides de firmes que està realitzant aquests dies l'Associació de Veïns de la Solana. Recull signatures per demanar la medalla d'or de la ciutat per Francisco Gutiérrez, qui va ser president d'aquesta entitat. En té més detalls Joel Carrasco.
1: L'Associació de Veïns del barri de la Solana ha posat en marxa una recollida de signatures per demanar que Francisco Gutiérrez rebi la medalla d'or de la ciutat pòstuma. La iniciativa vol reconèixer la seva trajectòria i la importància que va tenir tant per al barri com per al conjunt del municipi. Francisco va ser una figura destacada de la vida local i també va tenir un paper rellevant dins de la coalició que actualment governa la ciutat. Amb aquesta petició, els veïns volen reivindicar el seu llegat i aconseguir que la seva contribució sigui reconeguda institucionalment. La proposta posa sobre la taula el valor de la memòria col·lectiva i la importància de preservar el record d'aquelles persones que han deixat empremta la història de Sant Andreu de la Barca. El president de l'Associació de Veïns, Ramon Alcalde, assegura que ja s'han assolit les 500 firmes necessàries per reclamar la distinció, però que algunes han caigut per defecte de forma.
2: Bueno, Francisco ha sido una persona que se ha educado mucho en el barrio, en la ciudad, o sea que no solo ha sido el barrio de la Solana, el barrio de la Solana ha sido, digamos, el barrio, el punto donde más se ha conocido a Francisco, pero no olvidemos que Francisco llegó a ser regidor del Ayuntamiento de San Andrés de la Barca y ha sido una persona muy conocida en todo el pueblo porque ha estado siempre implicado en actividades, aparte del Ayuntamiento, en todo lo que se pudiera hacer para ayudar a tener fiestas, a hacer actividades con gente mayor, con gente joven, todo ahí estaba Francisco, por eso es una figura muy importante.
3: ¿Qué pechada, qué imprenta ha dejado Francisco en la historia del barrio, en concreto la Solana, y sobre todo cómo ha sido coger el relevo después de su presidencia?
2: Bueno, pues coger el relevo después de su presidencia ha sido algo muy complicado, porque Francisco, aparte de que lo conocía del barrio, pues era un hombre muy emprendedor también, tenía muchas ideas, aparte pues él tenía tiempo, que es lo que hace más falta, digamos, en este tipo de cosas, y no sé cómo explicarte, Francisco, claro, ha ayudado a mucha gente dentro del barrio de Barcelona, entonces es una figura que todo el mundo la recuerda y, claro, todo el mundo no se pudo despedir de él y eso es algo que el barrio, pues, no voy a decir el 100%, pero una gran mayoría arrastra esa cosa de no haberse podido despedir de él después de todo lo que él ha dado por el barrio. Uh-huh. Yo, pues, mira, con la ayuda de la regidora de barrio, Sonice, y con el grupo FEM de tal, pues vamos haciendo algunas cositas y vamos intentando llevar todo esto adelante.
3: Com comentes, molta gent no s'ha pogut acomiadar del Francisco perquè quan va traspassar, lamentablement, ho va fer a Girona. Aquesta recollida de signatures per demanar que se li concedeixi la medalla d'or és una forma també de que el barri s'acomiadi d'ell?
2: Pues sí, mira, esto fue algo que, vuelvo a repetir, hablándolo con la regidora de barrio, con el grupo FEM, y luego pues estaba consultando con socios de la asociación, con gente del barrio y demás, haciendo un pequeño sondeo, captamos la idea esa de que la gente sí tenía ese deseo de hacerle una despedida, y esa despedida pues pensamos que podía ser un homenaje, aunque fuera a título póstumo, de esa medalla de la ciudad. Y después de reunirnos un par de veces y demás, pues decidimos hacer este tipo de, o sea, esa recogida de firmas en la que la gente pues se ha volcado, ahora tienen que revisar y demás para que no haya duplicadas, para que toda la gente sea de, y que la mujer esté empadronada aquí y demás, pero la idea surgió así, que la gente pudiera despedirse de Francisco Y una de esas ideas pues está la de otorgar la medalla de la ciudad.
1: Actualment, com estan en la recollida de signatures? Se'n necessiten 500, no?, per donar-li la medalla. S'han superat? Encara queden una mica? S'ha d'apretar? Com va?
2: Pues actualmente teníamos las 500, pero resulta que cuando tienen que hacer un repaso de todas, que comprobar que no hay duplicadas, comprobar que todas son de gente empadronada aquí en San Andrés de la Barca, y nos han faltado unas poquitas. Entonces, por eso ahora hemos hecho este último intento, y están hay una recogida de firmas en tren de botes de aquí de La Solana, que es en la farmacia, en el café de la ISA y la peluquería Cadeños. Entonces estamos haciendo pues ese intento de reunir estas poquitas que han faltado, precisamente porque cuando se hizo el privado pues había algunas que estaban duplicadas o no estaban empadronadas aquí.
1: Bueno, doncs, per acabar, què significaria pel barri i pel conjunt de Sant Andreu de la Barca que Francisco rebés aquesta distinció, ni que sigui a títol pòstum?
2: Bueno, pues para el barrio sería una alegría y además de una alegría, pues sería una forma de reconocer a una persona que se ha desvivido mientras ha vivido, valga la redundancia, por y para el barrio y por y para la ciudad. Entonces también sería algo yo creo que la gente del barrio, los más allegados, los que sí han tratado más con Francisco, a los que ha ayudado mucho y demás, pues verían, no sé, reflejado ese sentimiento en esa medalla. Sí, que sea título póstumo, pero bueno, hablamos con su esposa, con Antonia, muy contenta, y esperamos que pueda venir a recogerla, y no sé cómo explicar, es algo que es un sentimiento general entre la gran mayoría de la gente del barrio, que es una persona que se merece esta distinción, aunque sea a título pòstum.
1: L'Associació de Veïns de la Solana actualment està fent l'últim impuls per recollir firmes a tres establiments: la perruqueria Cabellos, la farmàcia Guatemala i el cafè de la ISA.
4: L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
0: I aquest divendres a Sant Andreu de la Barca, en el Teatre Núria Espert, tindrem teatre amb l'obra Loop, amb Ramon Madaula, dalt de l'escenari.
5: Jo no vull demostrar res a ningú. És que no vull aprofitar el temps. Jo vull despilfarrar-lo.
6: Ves sopar al Gary Cooper.
5: Que no li diguis més Gary Cooper.
7: Perdó.
5: Hòstia, que es diu Matthew. Ja n'hi ha prou amb la cunyeta, eh?
7: Ah, però és que algú ali ben plantat com ell, que es digui Cooper, és difícil no dir-li Gary Cooper, però no...
5: No sé, a mi m'ha agradat viure amb vosaltres fins ara.
7: Ah, sí, esclar, perquè vivies de franc en una fonda de 5 estrelles i amb majordom.
5: Malgrat la teva inoportunitat constant, et trobaré molt a faltar.
7: No et trobaràs gens a faltar.
0: Divendres de teatre en el Teatre Núria Espert amb l'obra Loop. Atendrem a Ramon Madaula i Júlia Genís en el Teatre Núria Espert. Volem parlar d'aquesta obra i ens acompanya Ferran Campany, tècnic de cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia, Ferran.
8: Molt bon dia, Jordi.
0: Loop amb Ramon Madaula, un actor que ja més d'una ocasió ja ha visitat Sant Andreu de la Barca. El podrem veure en el Teatre Núria Espert aquest divendres, 16 d'octubre, a partir de les 8 del vespre, al costat de Júlia Genís, amb qui comparteix escenari. Què podem veure en aquesta obra?
8: Bé, com ho expliquem, això? A veure, és un diàleg entre dues persones, un pare i una filla, val? Un pare i una filla que s'estimen amb bogeria, però que també traspassen unes línies que també s'acaben odiant, val? I per què? Perquè és aquest diàleg còmic, dramàtic, val, que s'entreveu de que els pares sempre volem que s'assemblin els nostres fills a nosaltres, i els fills, lògicament, no volen assemblar-se a nosaltres ni en pintura. Val? I en aquest diàleg, ja et dic, còmic, doncs, ells van parlant, van discutint, es van desgranant coses, van sortint veritats, no?, de per què m'he de semblar a tu si no vull, per què no es diuen les coses a la cara com s'han de dir, coses que els que són pares i els que són fills, jo crec que ho entenen, els fills ja, estem parlant ja de no d'adolescents, sinó de joves, ja de 20 i pico d'anys, no?, que hi ha aquestes xerrades, aquestes discussions, doncs, que tenen els pares i els fills, i que, bueno, que us sentireu reflexats en aquesta obra. Veniu, que odiu-la i disfruteu molt, perquè segur que us sentireu reconeguts en un dels dos personatges.
0: Doncs aquesta obra, que està molt bé que en el teatre, un cop haurem vist aquesta obra, que ens faci reflexionar també una mica, no? Segurament que ens sentirem força identificats.
8: Sí,
0: no?
8: perquè alguns ara són pares, però també hem sigut fills.
0: Exacte.
8: Val? I doncs estarem en els dos papers, no? I segur que quan la noia, la Júlia, bueno, en aquest cas la Júlia és l'actriu, el nom ara no el sé, però segur quan l'actriu interpel·li el seu pare, ens sentirem identificats quan tu interpel·laves amb el teu pare, no? I tu discuties amb el teu pare de coses. I quan el pare li digui alguna cosa a la noia, potser dirà, ostres, diràs, ostres, pues, té raó també el pare, no? Estarem, jo crec que estarem entremig d'un i altres que hem sigut pares, i els que hem sigut fills, lògicament.
0: A més, és una obra que ve avalada de l'èxit, no? Va estar a la sala Fleischer i va obtindre també molt l'èxit de públic, no? Vull dir que està molt bé.
8: Sí, sí, sí, va estar, crec, tota una temporada a la sala Fleischer i ara està fent gira i no està parant de fer gires a teatres d'arreu de Catalunya. O sigui, és un èxit absolut, amb grans actors i jo crec que una història que agradarà molt a la gent.
0: Més el text és del Ramon Madaula, vull dir...
8: Sí, sí, el Ramon Madaula, a part d'actor, és escriptor de teatre, és director de teatre també dirigeix obres, és dramaturg, fa de tot ja, no? El Ramon, dins del món del teatre, jo crec que és una persona reconegudíssima de la seva experiència i del seu saber fer.
0: Doncs aquest divendres, no ens despistem, divendres a les 8 de la tarda, a Loop, en el Teatre Núria Espert, entrades disponibles a teatrenuriaespert.cat, no?
8: Efectivament, us esperem a tots el divendres a les 8 de la tarda.
0: Doncs Ferran Campany, tècnic de cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, gràcies per aportar-nos més informació d'aquesta obra de Loop amb Ramon Madaula i Júlia Genís, que podrem veure aquest divendres en el Teatre Núria Espert. Que vagi molt bé.
8: Gràcies a vosaltres.
9: Mira, jo ho he fet tan bé com he sabut. Jo m'he preocupat i m'he ocupat molt de vosaltres. Potser massa pel que veig. Tot i així, decebo com a pare, no importa. És llei de vida, ja hi compto. El que no vull és que em decebis com a filla.
10: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: I ara a l'InfoSap seguim recordant les diferents activitats del mes de la gent gran a Sant Andreu de la Barca. Aquest dimecres es va realitzar una caminada de la gent gran al llarg del riu Llobregat per promoure el benestar físic i també mental. I va ser el nostre company Joel Carrasco.
1: Sant Andreu de la Barca ha acollit una caminada al llarg del riu Llobregat adreçada a la gent gran amb l'objectiu de promoure el benestar físic i mental, fomentar l'activitat física i gaudir de l'entorn natural. La proposta marcada en la programació del mes de la gent gran ha ofert als participants l'oportunitat de fer exercici a l'aire lliure i compartir una estona amb altres persones en un entorn natural. La caminada ha tingut una durada aproximada de 3 hores amb diverses aturades durant el recorregut i ha presentat un nivell de dificultat baix o mig. L'activitat ha començat i ha finalitzat al mateix punt inicial, al casal Maria Aurelia Gammany. Hem parlat amb la regidora de Gent Gran, Isabel Marcos, que ha valorat molt positivament un any més aquesta activitat.
11: És una de les activitats del mes de la Gent Gran, jo diria una de les activitats més participatives del mes de la Gent Gran, i lo que hacemos es un grupo, en grupo, caminamos, hacemos toda una excursión el río Llobregat, por toda la zona de San Andreu de la Barca, llegamos hasta un punto, hasta el merendero. Allí pues tienen un ratito pues de tomarse los bocadillos, de beber agua, de reponer fuerzas y regresamos.
1: ¿Cuánta gente se ha inscrito en guany?
11: Pues tenemos en lista 124 personas.
1: Es una cifra muy elevada para una actividad donde la gente mayor tiene que activarse.
11: Es una cifra muy elevada, pero es que en el casal estamos manejando cifras muy elevadas en todas las actividades. Y esta es una de ellas. Además, es una actividad, pues eso, que implica moverse, que implica actividad física. Y la gente mayor tiene muy claro que eso implica salud y que le va la vida en ello.
1: Tu, com a regidora de gent gran, com d'important és que la gent gran s'activi, faci exercici, no es quedi a casa? I prova d'això és que tenim el casal de la gent gran ja ple esperant a que comenci l'activitat.
11: En esta etapa de la vida és muy importante tener pues actividad psíquica, o sea, todo lo que es cognitivo, para poder pues no perder facultades, activar la memoria, actividad física, porque es muy importante para su salud, que la circulación funcione bien, que todos los músculos, no perder musculatura, estar pues físicamente activos, y a nivel emocional, ¿no? Pues que haya vínculos, que haya relación, que haya emoción, que la vida tenga sentido, y en ese sentido pues las es una actividad que reúne los tres componentes, porque vamos en grupo, nos vamos relacionando, hacemos actividad física y activamos todas las funciones de pensamiento cognitivas y emocionales.
3: Me imagino que sovint la gent gran deu participar en aquestes activitats amb els seus amics i molts amics es duen fer aquí, al casal.
11: Bueno, el casal es como volver, yo siempre digo, es como volver a la adolescencia. Se hacen, es verdad que vienen también con amigos y amigas, pero el casal es tiene una capacidad de vincular y de relacionar, que tenemos pandillas de 14, 15 personas que después del casal se van a tomar café, que después del casal quedan para hacer otras actividades a nivel personal, que comparten información y se van a una excursión que han descubierto no sé dónde.
3: En què consistirà la caminada pel riu Llobregat d'enguany? L'any passat vam tenir una guia que explicava la natura i de l'entorn. Aquest any quin serà el recorregut? Quina diferència hi haurà amb l'any passat?
11: Bueno, cada año vamos cambiando un poco porque a ellos también les gusta el factor sorpresa. Entonces, sí, el año pasado lo hicimos con una guía de natura que les fue explicando pues la fauna y la flora del camino. El año anterior hicimos una por la ciudad con una persona, una guía, que les fue explicando los diferentes ítems de la ciudad, pues las diferentes. Y este año hemos decidido que sea la profesora de gimnasia, Yolanda, quien nos acompañe y que sea un tema más físico, más de ejercicio, ¿no? De cómo trabajar la musculatura y de caminar, pues eso, desde lo físico.
3: El recorregut serà sortint des d'aquí al casal de la gent gran, on començarem donant-los unes provisions. I com serà el recorregut?
11: Pues el recorrido es dura, lo que dura el recorrido hasta el merendero, dependerá del ritmo que lleven, porque, bueno, hay diferentes ritmos, entonces hay que poder un poco, pues eso, hay gente que camina mucho, gente que camina menos, y lo que hacemos es una media para que todas y todos puedan seguir el ritmo. Entonces, una vez llegan al merendero del río, pues eso, hacemos la parada y vuelven.
3: Com a regidora de la gent gran, aquest mes de la gent gran està farcit d'activitats per la gent de la tercera edat. Com està siguent la implicació que està tenint aquest col·lectiu i, sobretot, com està rebent les activitats?
11: Pues altísima, como siempre, porque además empezamos, es un mes que además empezamos el casal, las actividades del casal, y bueno, vienen con una ilusión increíble, con muchas ganas después del verano de encontrarse de nuevo, después de que algunos han marchado a los pueblos, se han quedado por aquí, e incluso todo el verano ha estado abierto el casal como espacio de encuentro, como espacio de refugio climático, pero las actividades es lo que les hace vehicular la relación y lo que, bueno, les da ese sentido a la vida. Entonces, bueno, son muy participativos, lo hacen con mucha ilusión y es súper, es muy bonito, es precioso.
3: Com explica la regidora de gent gran, és una activitat molt nombrosa i que té molt èxit. Hem parlat amb alguns dels participants. ¿Es la primera vez que participáis en la caminada?
12: Sí.
3: ¿Por qué participáis?
12: Bueno, porque es saludable y porque me gusta, sí.
3: ¿Sois unas personas activas? ¿Sois gente mayor activa?
12: Sí, sí, hago gimnasia, agilidad, cosas así.
3: ¿Por qué teníais ganas de venir hoy a la pasejada pel riu?
12: Ah, pues...

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Continguts en xarxa.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Tarrés.
1: L'entenament humà, un cop ha adoptat una opinió, atrau totes les altres coses perquè li donin suport i hi concordin. Això ho va escriure Francis Bacon fa més de 400 anys. Bacon no deia que els pensaments atraguessin diners, salut o èxit. Advertia que, quan creiem una cosa, la nostra ment busca proves que la confirmin. En psicologia en diuen biaix de confirmació. Si ens hem comprat un model de cotxe, només farem que veure aquell model per tot arreu. Us sona això? Avui, però, no parlarem d'aquest biaix natural que tots tenim, encara que alguns estiguin temptats a confondre-ho. L'any 2006, un llibre i una pel·lícula documental van prometre revelar un secret suposadament conegut per algunes de les persones més poderoses de la història. Un secret capaç de transformar la salut, els diners, les relacions, la feina. La idea era senzilla. Els nostres pensaments atrauen allò que ens passa. Si penses en abundància, atrauràs abundància. Si visualitzes l'èxit, l'èxit arribarà. Si dones les gràcies abans de rebre, l'univers entendrà que la comanda ja està feta. És l'anomenada llei de l'atracció. Una mena de servei de missatgeria còsmica. Tu fas la comanda i, amb el pensament i l'univers, tard o d'hora te l'haurà de portar. És el globo dels desitjos, vaja. El problema és que no hi ha número de seguiment del paquet. I si no arriba, sovint et diuen que és perquè has dubtat o no ho has desitjat prou o has vibrat massa baix. El secret de Rhonda Byrne es va convertir en un fenomen mundial i va popularitzar una idea molt seductora, que podem transformar la realitat canviant simplement la nostra manera de pensar. I és cert que els pensaments influeixen en nosaltres. Ho deia Bacon.

0: Les expectatives poden modificar la conducta. La confiança ens pot ajudar a actuar. I tenir un objectiu clar pot fer que detectem oportunitats. Però una cosa és influir en les nostres decisions i una altra és creure que pensar substitueix actuar, que visualitzar és suficient o que l'univers ens deu una recompensa si mantenim l'actitud correcta. Aquest és el perill del camí fàcil. Pot fer-nos esperar en lloc d'actuar, ignorar obstacles reals i assumir que si fracassem, la culpa és nostra per no haver cregut prou. Avui parlarem de pensament positiu, visualització, autoajuda, biaixos mentals i promeses còsmiques. Ens preguntarem per què aquesta idea resulta tan atractiva, quina part pot ser útil i en quin moment l'optimisme es converteix en pensament màgic, passivitat o culpa. Benvinguts a La Terra No És Plana, el programa on enviem missatges a l'univers, però, per si de cas, també hi adjuntem el currículum. Comencem!
1: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
0: I avui, doncs, per començar, com sempre, saludem el nostre divulgador de capçalera, geòleg, professor, promotor de geòleg.cat, Jordi Vilà. Jordi, com estàs?
2: La Terra no és plana. La Terra no és plana.
0: Com?
2: La Terra no és plana.
0: Què?
2: La Terra
0: no és plana. Què dius? Jordi, què dius?
2: No, és que estava pensant... Estava pensant molt fort, estava pensant molt fort, en veu alta, fins i tot que avui sigui el capítol de La Terra no és plana. Però avui parlarem segur, perquè ho estava pensant molt fort. He alineat els astres, l'univers vibra en mi, sé que avui fem el capítol de La Terra no és plana.
0: Ja em sap greu, eh? No sé si potser no has vibrat prou bé, però no tinc gaire clar que sigui el moment, eh? Avui hem quedat que parlaríem del secret i de la llei de l'atracció, tio. Saps això de...
2: Quan ho veu parlar, això?
0: Bueno, ja... L'altre dia vam fer un... Bueno, ens vam trobar i ho vam decidir-ho, sí. Te'n recordes?
2: Ah. No, hi era pas, jo.
0: Però bueno, em sembla que sí que hi eres. Jo crec que t'estàs desmemoriant. En tot cas, no t'has alineat gaire bé els...
2: No sé.
0: Em sembla que no vibres prou bé. Però hem de parlar del secret. No t'ho has preparat, això?
2: No, bueno, jo et diré el que sé. Si s'ha de fer, es fa.
0: Tu sempre en saps, per tant...
2: Sí, pensaré molt fort ara sobre la llei de l'atracció
0: més o menys ja
2: m'està venint.
0: Veus? Ja sabia venint. Jo que si rascaves una mica trobaríem. Va,
2: sí.
0: Què ens en pots dir?
2: Mira, la llei de l'atracció defensa que els pensaments i les emocions que nosaltres tenim emeten una espècie de freqüència que se sincronitza amb l'univers. I aquest univers en retorna aquests pensaments de forma tangible. ¿Vale? Uh-huh. És a dir, que si nosaltres, per exemple, penso molt fort que vull molts diners, l'univers em tornarà diners.
0: Clar.
2: Penso molt fort que em vull curar, l'univers em curarà.
0: És o sigui, dir, es materialitzen les coses. Eh? I si penses això és el que diu la teoria de Byrne. Eh?
2: I tant. Els pensaments positius em atrauen, per exemple, salut, diners, relacions, oportunitats. Uh-huh. Però aquí hi ha una cosa perillosa. Eh?
0: A veure.
2: Els pensaments negatius m'atraurien el contrari. Desgràcies.
0: Clar. En teoria sí, no?
2: Tant, has d'estar sempre content, sempre alegre.
0: Eh? Sí, quan sempre has de desitjar coses bones. Bé. Sempre has de desitjar coses bones i concentrar-te molt en coses bones, no?
2: Exacte. I aquí ho has de fer d'una manera especial. Són tres passos molt concrets, eh?
0: A veure.
2: Primer, has de demanar què vols. Per exemple, vull fer el capítol de la Terra no és plana, i per això m'estava concentrant tant.
0: Sí, vale. Sí.
2: Demano què vull, ho penso.
0: Sí.
2: Després, crec que ja ho tinc. Ara, avui ho fem, eh? Avui ho farem, el capítol.
0: I després... Però és el cas que no, però bueno.
2: Bueno, és igual. Imagina que m'hagués sincronitzat bé.
0: No ho has fet, alguna cosa
2: fallada. No ho he fet. I després, per últim pas, és rebre-ho. Eh? Sentint, actuant, com si ja ho tinguessis.
0: Uh-huh.
2: És a dir...
0: Sí, has d'imbuir-te tant d'aquesta realitat, no?
2: Exacte.
0: L'has de sentir.
2: Exacte. Sí. Això és... Però bé, no, ja ho saps, eh? El secret, tot i que es diu el secret, perquè és com una espècie de recepta per poder ser ric, per exemple, no és ni un secret... ni tampoc és una idea nova. Tot i que el moviment espiritual que es diu New Thought, que serien les noves idees, els nous pensaments...
0: Em va sortir una corrent, eh, d'això, diguem?
2: Sí, i aquesta corrent, tot i que diu això, doncs és una corrent de noves idees, nous pensaments, un secret, tot això és del 1800.
0: Uh-huh.
2: És de primeres de...
0: és de molt abans del llibre, doncs.
2: Sí. I tant. Llibre i pel·lícula el van, ja ho has dit molt bé, en la introducció va popularitzar Rhonda Byrne.
0: Byrne, sí.
2: Bé, no, no. Tinc un anglès fluid, em diuen a mi.
0: Molt bé, sí, excel·lent.
2: Sí, però el primer que ho va fer, diguem que és l'ideòleg, era Phineas Quimby. Pots imaginar que Phineas, amb aquest nom, és un senyor antic.
0: Sí, no sona nom gaire modern. Bueno, ara tot torna, diguem, però potser...
2: Exacte. Doncs Phineas Quimby era un senyor que va néixer el 1802.
0: Ah, Déu-n'hi-do.
2: Ara és considerat el pare intel·lectual d'aquest moviment. I després hi ha molta altra gent que ha anat escrivint sobre aquest moviment, perquè realment hi ha molta gent que es creu. Pensant molt fort, les coses s'aconsegueixen. Hi ha molta psicologia aquí darrere.
0: O sigui, no ho va inventar realment aquesta senyora, la que va fer famosa i que segurament devia fer prou cèntims, perquè ell us devia desitjar molt, que volia molts cèntims, potser, no sé.
2: Aquesta senyora realment ha pensat molt fort i ha guanyat.
0: Va vibrar molt bé, no?, segurament.
2: Va vibrar molt fort.
0: Hem d'aprendre.
2: Sí, ha repassat tots els autors, n'hi ha moltíssims del segle XIX, des de principis del segle XX també, i tots són anglòfons, no hi he trobat cap francès, és més, no sé, és una dada per dir. Només hi ha un senyor que es diu Napoleon Hill, però Napoleon és anglòfon.
0: Napoleon Hill? Bé,
2: només era per constatar que no hi havia francesos aquí. No, però bueno, sí, s'ha de ser... S'ha de mirar aquestes coses, són dades. Són dades.
0: Sí, incontestable.
2: Sí. Doncs, diu que és una llei científica, no? La llei de l'atracció. És una llei. Quan entres en els terrenys aquests de ciències, ja saps que si comencem a posar noms de científics aquí al mig, ciència, llei, quàntica, perquè també s'hi barreja la quàntica, per aquí al mig.
0: Home, ja m'estranyava.
2: Doncs, sí, aleshores, quan li poses tots aquests elements, el que fas és vestir una cosa que no deixa
0: saps
2: de ser una
0: intenti... ciència. Intenti sonar solvent, no? Perquè li atorguem condició d'autoritat a la ciència, no?
2: Exacte. Clar. Sempre per això es mal utilitza el nom de la quàntica o el nom de la ciència. Uh-huh. L'únic que fas posant aquests noms és fer-ho potser un pèl més difícil de rebatre, no? Perquè, o també vestir-ho d'una manera perquè les persones que realment no saben què és la quàntica, doncs aleshores pensin, uau, escolta'm, que això són paraules majores, eh? Cuidado.
0: Segurament difícil de falsar, però al final... Això s'ha de demostrar en proves, no? Empíriques.
2: Exacte. I aquí, per exemple, si tu estàvem dient de vibracions, freqüències i coses d'aquestes, no? Aleshores, com es mesura aquesta freqüència?
0: Clar.
2: I la mesura? Quina màquina tens per dir? Ja, no sé, vas a tants hercis.
0: Clar.
2: No? És a dir, hi ha una maquineta que digui, ara està sincronitzat.
0: No, què estem parlant? D'una intuïció. Jo crec que vibres a una determinada freqüència. A més, què significa exactament això? Quina conseqüència té, no?
2: Exacte. Bueno, quan vibres a la freqüència bona, ho saps perquè et passa allò que volies.
0: Ah, entenc. Clar.
2: Perquè si no et passa, no vibraves.
0: Llavors jo no deig vibrar mai gaire, però està bé.
2: No, sí, amb algú vibres, tu. Algú sí.
0: Tot és molt difícil. Sí. Però en tot cas, la qüestió és que, de moment, cap teoria avala això i dius que ve del segle XIX, no? I que deu haver pres diverses formes, diversa literatura, no?
2: Sí, i a partir de, per exemple, els primers pensaments, aquest senyor en Phineas promovia el pensar fort d'aquesta manera quan tenies una malaltia.
0: Ah, val.
2: És a dir, jo em curaré, jo sóc optimista, una malaltia,
0: perquè,
2: a veure...
0: Perquè una cosa és això i l'altra és una mica de... Tots sabem que si les coses no van gaire bé, si t'ho prens amb certa lleugeresa, potser és més fàcil de que passin, no? Si ho encares amb optimisme, les coses poder passen millor, no?
2: A veure, hi ha moltes coses que potser també et predisposen aquí. Ja entra la psicologia humana. Si tu vols 10.000 euros... Per exemple, posa un altre exemple. Mira, vull comprar un cotxe vermell. I ara pensaré molt fort en cotxes vermells.
0: Sí, ho dèiem al principi.
2: Durant el teu dia, quan et passegis pel carrer, només veuràs cotxes vermells.
0: Sí.
2: Però tindràs aquí un viatge, si estàs focalitzat amb un tema en concret. Aleshores, a tu et sembla que han aparegut cotxes vermells així de sobte i n'hi ha més del compte i més de l'habitual, no?
0: Com que l'univers conspira a favor teu, també, no? És a dir,
2: exactament.
0: I tu també ho has atret d'alguna manera, no?
2: Sí, com que he pensat molt fort en això, doncs ara avui en veig molts.
0: Clar.
2: O per exemple, dir, oita, l'altre dia vaig pensar amb l'Albert i em va trucar, que no em truca mai, per cert.
0: Ai, no és que a vegades aquest noi...
2: Ara que... Truca per demanar diners i prou.
0: Ah, sí? Bueno,
2: sí.
0: Doncs, a mi no, però bueno, en fi. Bueno. Ja sap que jo no en dec tenir, per això que és...
2: Sí. Però mira, l'altre dia penso amb l'Albert i em truca.
0: I et va trucar, clar. Llavors vol dir
2: clar, és l'univers, això.
0: Que el vas a treure, no?, d'alguna manera.
2: Sí,
0: estem parlant
2: sí, sí,
0: d'això, o sigui que tot està en el terreny aquest.
2: Sí, sí, sí, sí. Però, bueno, aquí és aquell teu viatge psicològic que dius, a veure, has pensat en la Bena en aquell moment, però potser he pensat en 200 persones durant tot
0: clar.
2: El dia i mira, ha coincidit.
0: I no m'ha trucat pas les altres 200, m'ha trucat aquest.
2: No,
0: però...
2: i a més això passa molt poques vegades, o sigui que al final no deixa de ser una mica d'estadística. Fas una mica d'estadística i ja ho tindries, això. Doncs va per aquí, o sigui, és podríem dir-ho de manera, és autoajuda, pràcticament. Aquest corrent. És a dir, és pensar en positiu. I sí que és veritat que si tu penses en positiu una cosa, estàs més predisposat a poder-la fer.
0: Clar.
2: I que et surtin, no diré bé les coses, perquè poden sortir bé o malament, però la teva ment et predisposa ja més a poder fer o a cometre més risc per poder fer aquella cosa.
0: Té molt més d'això que deies, no? De psicologia i d'això que no pas de res paranormal i que no hi ha cap garantia de tot això, no?
2: No, i tant. Però això sí que s'ha de deixar clar, per exemple. Pensar molt fort que et curaràs no et cura.
0: Ni que et farà ric, segurament, no?
2: Segurament.
0: Has de posar-te a treballar perquè això passi, d'alguna manera.
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Has de fer coses.
2: Aquí hi ha molts que quan, clar, com que ets pobre, doncs és que no penses...
0: És que vols ser-ho.
2: És que no ho fas prou, saps?
0: Clar, clar, és a dir, culpabilitzar el que hi ha pobre ja està fotut, diguem, a sobre.
2: Ah, exacte.
0: Escolta, ara jo estava passant molt amb l'Albert, m'estava concentrant molt, des de que me n'has parlat, i pensava, aviam si podem passar de les freqüències de l'univers als mecanismes del cervell, també, una mica,
2: Sí.
0: I no sé, Albert, hi ets per aquí?
3: Ets, hola.
0: Albert Palou, hola, biòleg i comunicador del Centre Beta, estàs per aquí?
3: Sí. Hosti, estava desitjant enormement fer aquest programa, és curiós.
0: Veus? És que ens estem concentrant i estem fent que vibri tot molt fort al
2: nostre
0: voltant.
2: O sigui que has vibrat més tu que jo.
3: Molt, una cosa terrible.
0: Quin tip de vibrar, al final no ens tocarà la roba o el cos, que diu aquell.
3: Escolta, una cosa, ara us estava escoltant, has fet servir l'expressió l'univers conspira...
0: Sí.
3: Per aconseguir... Això, no l'heu esmentat, però una de les primeres persones que va popularitzar això, diguem, a la nostra època és Paulo Coelho. Això, aquesta frase és extreta directament d'un llibre famós seu, L'alquimista, on ja posa aquest concepte de que si desitges molt una cosa, l'univers te la concedeix.
0: Ara resultarà que els últims que sabíem això de la llei de l'atracció érem nosaltres, tu. Mm. No pot ser.
3: Sí. En tot cas, Paulo Coelho és un autèntic mestre de generar frases èpiques. És l'autor d'aquella frase de... Si hi ha camions davant és que es menja bé.
2: Home, aquesta la conec. Sí. Sí.
0: També ho atreus, també, realment, sí,
2: però
0: és una manera de treure bon menjar.
2: Aquesta era de Kennedy.
0: O de Churchill, jo crec que Churchill també passava per allà, en el seu moment. Bueno, escolta, Albert, i això de... Tu que sempre t'agrada tant submergir-te en el món de les publicacions científiques solvents i no tan solvents, n'hi ha de literatura científica sobre això de la llei de l'atracció o què?
3: Sí, m'ha sorprès perquè n'he trobat bastanta.
0: Imagina't. Això vol dir que és una cosa que ha despertat molt interès, d'entrada.
3: Sí. També et diré que de solvents, poques. Hi ha algun article solvent d'algú que més des de l'àmbit de la psicologia ha intentat estudiar aquest fenomen de que tenir un pensament positiu realment t'ajuda a ser més positiu. És una cosa que potser pot semblar molt òbvia, però bueno, que està bé estudiar els seus mecanismes. Però he estat rebuscant també per l'apassionant món de les revistes científiques de baixa qualitat o, en aquest cas, directament per les revistes científiques fake. Ja són aquestes coses que tenen aparença de revista científica, on hi ha publicacions on, sense cap revisió, sense cap tipus de ningú que validi res, doncs es fan afirmacions i queda allà publicat i la gent hi arriba i a vegades es pensa que és exactament el mateix que una revista científica.
0: Sí, però si estem parlant d'aquest tipus de revistes que es compren també als quioscos dels aeroports, diguem-ne.
3: No, això, bases de dades penjades a internet com si fossin un... Sí. Per exemple, he trobat una revista fascinant que es diu Neuroquantology.
2: Ui, ja sona bé, això.
0: Però això és una revista o és una publicació online?
3: Això és una revista científica fake.
0: Uh-huh.
3: Sí, vale. Si algú troba articles del Neuroquantology, que no se'ls prengui gaire seriosament. Però clar, té l'aparença. I he trobat, per exemple, el 2025, o sigui, no fa gaire, hi havia un senyor que es diu Shabar Aslam, un advocat pakistanès.
0: Però és de veritat aquest nom, eh? Ah, bueno,
3: sí.
0: Ok.
3: Va publicar un article que es deia La consciència importada i la llei de la ressonància.
2: La llei de la ressonància.
0: O sigui, a veure, hi ha una feina aquí, eh?
3: Sí, hi ha un curro. Llavors, aquí, això lliga molt amb el que explicava en Jordi, la hipòtesi central de l'article és que la consciència humana prové d'una font transcendent, metafísica, i que el cervell i el cor són els receptors d'aquesta font energètica i que, per tant, els pensaments que tenim poden ajudar a modificar el camp quàntic local, o sigui, la realitat del teu entorn. Si ja estem en aquell punt de barrejar la física quàntica, com que la gent no l'acaba d'entendre...
0: Què deia abans?
3: Doncs bé.
0: Clar, aquell espessor, que sí. Sempre... Si és que si et submergeixes en l'espessor, el màxim que en trauràs és més espessor.
3: Sí,
0: realment, no?
3: Sí, sí,
0: res,
3: sí.
0: Gaire res en clar, oi?
3: Sí, aquí, si algú arriba mai a un article científic i té la teoria de que és una mica fake, per exemple, en aquest cas hi ha un munt de conclusions d'experiments que no ha fet. Una cosa que fa bastanta gràcia. Però, bueno,
0: I com arriba a conclusions d'experiments que no ha fet? Ell invoca experiments que no ha fet ell i que no existeixen?
3: Sí, exactament, sí, sí.
0: Ah.
3: I, però on treu les conclusions? Aquí m'ha fet també lligar molt amb una cosa que explicava en Jordi. Ell fa la primera especulació sobre si les emocions vibren a freqüències concretes, doncs, bueno, anem a veure cada emoció amb quina freqüència vibra. Llavors, per exemple, allò que la vergonya vibra a 20 Hz.
0: Però com sap que la vergonya vibra a 20 Hz?
3: No ho sé, perquè no explica cap forma de mesurar-ho.
0: D'acord.
2: Allò
0: que deia en Jordi abans, de que quina és la màquina que mesura amb quina freqüència vibres tu.
3: Sí,
0: no?
3: Sí, sí. Pues la vergonya vibra a 20 Hz i l'amor vibra a 500. És una cosa més potent.
0: Jo espero
2: home, clar,
0: que algú
2: veient... vibra més.
0: Espero que algun oient de la Terra no és plana i ens aporti llum sobre aquestes coses.
3: Sí.
0: Estic seguríssim que hi ha algun oient que sap de què va això, que s'ha especialitzat i que haurà agafat un mesurador i ens dirà, sí, home, sí, és que no hi enteneu res, sou una colla de descreguts provincians, no hi enteneu. La màquina es diu no sé què i la podeu comprar a l'Amazon o al Chain, on sigui.
3: No, ostres, això no passa mai.
0: Oh.
3: Bueno, en tot cas, l'article és bastant lamentable, però n'he trobat de pitjors.
2: Sí?
0: A veure...
3: He trobat de pitjors. He trobat un article titulat La llei de l'atracció en acció, la manifestació activa del poder del pensament.
0: Caram.
3: Publicat per Purnima Arora i 10 persones més, però no, són noms molt complicats, de l'Institut de Ciència i Tecnologia Oriental de Bhopal.
0: Home, però això sona molt seriós.
3: Sí, sí, sí, 2026, eh? Una cosa...
0: Aquí sí que expliquen candent.
3: Com funciona la llei de l'atracció i, el més important, et diuen com evitar errors i posa exemples de personatges famosos que l'han seguit.
0: A veure, aviam...
2: Bé.
3: O sigui, parla dels casos d'Oprah Winfrey, de Jim Carrey, de Lady Gaga i de Will Smith, que se suposa que han fet servir la llei de l'atracció, tal com diu ell, per aconseguir el seu èxit.
0: Però els han entrevistat,
3: aquí,
0: també,
3: No, bueno, fa uns reculls de coses que ha trobat. Aquí el problema d'aquest article és que no, només inclou casos de gent que ha triomfat. No hi ha...
0: Yeah.
3: No sé,
0: els que no,
3: algú
0: no,
3: que no hagi triomfat.
0: Clar.
3: Aquí m'ha fet gràcia perquè fa una recomanació molt important que diu que quan estàs fent servei de l'atracció, la negació no funciona.
0: A veure, què vol dir això exactament?
3: O sigui, imagina't que estàs menjant un fricandó.
0: Sí, va.
3: I vas vestit de blanc i no et vols tacar.
0: Uh-huh. Ah, ja veig.
3: La llei de l'atracció... No et serveix de res anar pensant no em tacaré, no em tacaré, no em tacaré, no em tacaré.
0: Ja.
3: Això no serveix, ho estàs fent malament.
0: Clar.
3: Has de pensar, quan acabi el dinar la roba estarà neta. Quan acabi
0: has de positiu,
3: dinar,
0: has de fer positiu.
3: Sí.
0: Ah, esclar,
3: sí,
0: va. Ara ho entenc.
3: És que...
0: Clar. Ara s'explica per què sempre acabo tacat.
3: Clar.
2: Va ser això, perquè si ho has d'anar combinant, anar pensant així fort i després parlar amb la gent que tens allà, sí, però no acabes de pensar mai bé. No vibres mai bé.
3: No.
2: Si has d'estar en silenci, has de menjar en silenci.
0: Clar, és que hi ha un mètode, però que s'ha d'estudiar, jo entenc. I què més? O sigui, que la negació no funciona.
3: No funciona. No, vull dir que ja podeu provar-ho. Llavors, he trobat un altre que dona més pistes de com fer-ho, i és una mica més exacte. És un article titulat... Guia comprensible per tornar els pensaments en realitat.
0: Però aquest és un altre article?
3: Sí, sí,
0: sí.
3: És un article publicat a la International Journal of Science, Architecture, Technology and Environment l'any 2026.
0: També és nou,
3: Tinc sospites de que és una broma. Perquè l'autor es diu Regish.K, que és el mateix nom que un autor i que un personatge de Big Bang Theory. Però bueno, aquí et recomana que les coses que has de fer és escriure 55 vegades l'afirmació 5 dies seguits. I que això és el que farà que passi.
0: A veus? Perquè...
2: Jo ho provaré.
0: Però hi ha, és a dir, hi ha algun tipus de conclusió d'algun contrast que s'hagi...
3: Sí, tot es basa en unes declaracions de Jim Carrey.
0: Ah, torna a sortir Jim Carrey, aquí veig que
3: sí,
0: és recurrent.
3: Jim Carrey, que es va estar 55 dies escrivint ell un xec a nom seu de 10 milions d'euros, de dòlars.
0: Ahà, cada dia.
3: Sí, sí. I que l'èxit de Jim Carrey, professional, és perquè va seguir la tàctica d'escriure durant 5 dies 55 vegades un xec de 10 milions de dòlars.
0: Però quina feinada.
3: Ja està. No hi ha cap bibliografia més a l'article.
0: Però no parlen amb ell, no?
3: No.
0: O sigui que igual...
2: Bueno, la mostra és curta.
0: Bueno, curta i que no parlen amb ell. O sigui, que ni tan sols com a testimoni primer el fan servir. No sé, una mica sospitós tot plegat, no? No sé, és estrany. Jordi, abans també parlaves tu de... una mica això de la psicologia positiva o de l'optimisme, no?
2: Sí.
0: Segurament això de la llei de l'atracció té més d'això, no? Que ja ho dèiem abans, que de res més, no?
2: Exacte, simplement és optimisme pur i dur i ja et deia això. Si una persona t'ho explica, el que està fent és autoajuda, és aquest llibre d'autoajuda, eh?
0: Clar.
2: Però mira, tornant als estudis, ara te n'explico un de seriós que van dur científics. Van agafar tres mostres de nord-americans, un total de 1.023 participants.
0: Déu-n'hi-do, és una mostra xula, eh?
2: Exacte. Més d'un terç, atenció, tenia algun grau de creença sobre la llei de l'atracció. Més d'un terç, eh? O sigui, més de 300 participants. Tenien un cert grau de creença. Els que eren creients de la llei de l'atracció es percebien ells mateixos com a més exitosos que els altres.
0: Ah, veus?
2: Perquè
0: ells vibraven allò, no? Que es veien concentrat i... Jo he pillat el truco, no?
2: Sí. No, a veure, jo soc més exitós que tu perquè ho estic fent bé.
0: Clar.
2: Sí. Però si després miraven els científics objectivament el seu nivell d'ingressos, la seva educació, la parella, tot això, la seva estabilitat en general, no eren pas millors que els altres, ni molt menys.
0: Fixa't. Sí,
2: estaven en la línia. Això sí, tenien una predisposició bastant important a fer inversions arriscades, amb expectatives també més aviat poc realistes i bastants d'ells amb antecedents de fallida econòmica.
0: O sigui, també és curiós, no? És com que contrasta, perquè és veritat que sí, també es diu aquella dita tan catalana del qui no arrisca no pisca, i per tant, si no arrisques és molt difícil tenir èxit. Que curiós que els que arriscaven més també tenien un historial, evidentment, un historial més de fallides, però que en canvi no sortissin com a més exitosos.
2: Ja.
0: És curiós.
2: Aquest optimisme o aquesta manera de creure que és un agent extern el que t'està dictant el teu porvenir, et predisposa al risc. Ja ho trobo lògic, això.
0: Perquè tens un coixí i passarà el que hagi de passar. No?
2: És que, vull dir, el que passi és l'univers que m'està dictant el seu camí, ja està. Després hi ha un altre experiment molt, molt interessant, que es diu l'experiment de jo sóc una persona estimable. En aquest experiment es va demanar als participants que repetissin aquesta afirmació positiva.
0: Com un mantra, no? Com un éssim repetit.
2: Jo sóc una persona estimable, sóc una persona estimable. Moltes vegades i molt seguit. Saps què va passar?
0: A veure.
2: Les persones amb una autoestima baixa no només no van millorar, sinó que van acabar-se sentint pitjor.
0: Ah, fixa't.
2: Clar,
0: jo anava a dir, i els altres es devien disparar.
2: Les persones amb autoestima alta només van notar una petita millora.
0: Ja.
2: Això sí. També és normal si tu estàs en un moment de baixa moral, no?
0: Clar.
2: El que haver de repetir aquest mantra, al final, no, jo diria que no t'ajuda gaire, no?
0: I al revés, perquè et vas recordant a tu mateix que realment no estàs bé.
2: Sí, el cervell activa el departament intern de verificació de dades i et diu, no, tu no ets estimable.
0: Clar.
2: Tu què has de ser estimable?
0: Què dius? Va, tira.
2: Sí. Però mira, hi ha més gent que sent optimista ha aconseguit coses molt interessants.
0: Aviam.
2: I aquí un d'ells és David Schremer.
0: Schremer.
2: Saps com ho...
0: No, molt bé,
2: l'anglès fluid, eh?
0: L'accent que és, excel·lent.
2: Sí, David Schremer surt al secret, surt en el,
0: sí, no
2: en el documental, eh? Sí, i és formador d'inversors i especialista en riquesa, eh? Imagina't autodenominar-te especialista en riquesa.
0: Sí, home.
2: Ell té una habilitat especial. No només sap molt d'inversions i és especialista en riquesa, sinó que ell s'hi pensa molt fort per trobar aparcament.
0: Ah, mira, això, molt interessant, eh? Molt, molt interessant.
2: Sí.
0: I això
2: ja
0: és una cosa que...
2: Sí, jo conec gent, així.
0: Necessito aquest truc.
3: És bastant pràctic, això. M'interessa bastant,
0: sí. Necessito
2: per exemple, una noia que conec, que es diu Ingrid, sempre troba aparcament i jo no.
0: Mira.
2: Imagina't, eh? Perquè sempre pensa si trobaré aparcament allà i
0: ho
2: troba.
0: Sí, que l'Ingrid utilitza,
2: el
0: secret, la llei de l'atracció i li...
2: Sense saber-ho.
0: Contrastadament...
2: Sí. Però l'utilitza així de sense voler-lo utilitzar.
0: De forma natural, no? Ja
2: de forma natural, sí, implícita. Com també ho feia, si ho recordes, un senyor que es deia Jorge Fernández Díaz.
0: Home, sí senyor, i tant.
2: Que
0: sí.
2: Tenia un àngel de la guàrdia.
0: Creia que l'ajudava.
2: Sí, tu te'n recordaràs com es deia, perquè era un àngel de la guàrdia molt, molt concret.
0: Home, és el Marcelo, eh?
2: En Marcelo, exactament. Sí, sí, sí. L'àngel de la guarda Marcelo l'ajudava a conduir i a aparcar també. També veus? Trobava aparcament. És una altra manera de portar-ho tot al mateix lloc, eh? Vull dir, no sortim d'aquesta espècie d'optimisme, però també d'aquesta espècie de... És l'univers qui em diu.
0: Clar.
2: L'univers
0: també és una manera de no ser tu responsable dels teus actes.
2: Ah, això també està bé.
0: No?
2: Uita, és que com que és viure allò, doncs jo ja està. Vull dir, jo no...
0: És més, et diré. És una manera molt bonica de no apostar mai per la meritocràcia.
2: Ah,
0: sí, tu mereixes perquè ets tu, o perquè l'univers ha decidit que ets tu, no perquè t'ho hagis currat més o menys, no?
2: No, correcte. Sí, clar, sí.
0: Fixa't.
2: I després aquí hi ha una altra cosa. Heu dit que abans l'Albert ha dit el xec milionari de Jim Carrey, que va escriure 55 vegades. Doncs sapigueu que aquest xec el pots trobar per internet a la pàgina de secret.tv.
0: Ah, sí?
2: On hi ha un xec penjat en PDF que et diu literalment que tu t'has d'imprimir aquell xec, escriure el que vols dins d'aquell xec i que l'univers ja et pagarà.
0: O sigui, a veure...
2: Vale?
0: Sí. O sigui,
2: aquí en el xec...
0: El tio tot obsessiu, en un brot clarament, una mica... Perdó, no vull faltar a ningú, però va començar a escriure obsessivament i ara resulta que hi ha algú que ha fet un PDF perquè tots ho fem.
2: Sí, hi ha una web que es diu thesecret.tv i allà et pots descarregar el xec.
0: I no seria molt més rendible que busquessin els 55 xecs durant els 5 dies i els posessin a subhasta, perquè segur que tindrien una sortida excepcional, eh?
2: Ah, bo, això potser sí, eh?
0: Però mira, això sí que seria treure els calés.
2: Sí, el xec està molt bé, eh? Simplement, aquí no et diu que l'hagis d'escriure 55 vegades, simplement et diu que l'has d'escriure i has de pensar-hi molt fort.
0: És que jo recordo, ja el secret el vaig llegir fa molt de temps, però el vaig llegir, de fet, és més, us diré més, confesso que me'l vaig comprar. El vaig llegir i sí que recordo que em parla d'això, d'un xec, i que te l'has de posar a la paret, l'has d'enganxar, i així el veus tota l'estona, eh?
2: Sí.
0: Doncs no ho vaig fer, eh?
2: Ho pots descarregar, eh? Bé, mira, saps qui és el pagador d'aquest xec?
0: A veure.
2: És l'univers.
0: Home, esclar.
2: I el saps quin número de compte té?
0: Aviam.
2: Abundància il·limitada. Per tant, ja... Sí, és igual. Si tu ja...
0: Tu tira,
2: poses
0: no passa
2: ja...
0: res.
2: Sí, no, tira, demana. Sí.
0: És com el deute dels països. Tu tira.
2: També està barrat, eh? Quan un xec és barrat vol dir que no...
0: Sèrio,
2: això, eh?
0: Només el
2: que
0: pots cobrar
2: no
0: tu,
2: és...
0: això.
2: Sí, i diu no negociable dins el barrat, eh? No pots negociar, és allò. El que tu posis allà és el que hi ha.
0: Doncs,
2: increïble,
0: doncs així...
2: No?
0: Així, sí. Jo crec que bueno, ja tindrem els espectadors imprimint xecs com si no hi hagués un demà. Albert, escolta, tu abans comentàvem el tema de la gent que hi barreja la quàntica en tot això, n'has dit algun, el Jordi també. N'hi ha algun de més concret que parli de la quàntica, d'aquesta literatura científica vinculada a la llei de l'atracció o què?
3: Sí, n'he trobat algun. Abans volia fer una contribució també de qualitat, o sigui, Marcelo va entrar a la vida de Jorge Fernández Díaz un dia a Las Vegas.
2: A Las Vegas.
0: Ah, sí, és veritat. Jo recordo que ho havia dit, això, que ho havia explicat.
3: Sí,
0: la primera
3: vegada que va conèixer Marcelo va ser una nit a Las Vegas. O sigui, potser estava allà...
0: Confós, una mica confós,
2: algú,
0: aquest home.
2: Algú va passar allà.
3: Va, tornem a la física quàntica. Algun dia hem de fer un programa de física quàntica en general per explicar-ho mig bé, bàsicament perquè dubto que cap de nosaltres sàpiga explicar mig bé la física quàntica.
0: Estic completament d'acord.
3: Però bueno, podem intentar-ho. Però sí que he trobat algun article que relaciona llei de l'atracció i física quàntica. Abans n'he citat un que ho feia així una mica més indirectament, però un senyor Ivan Domuschev, qualificat com a investigador independent de Plovdiv, a Bulgària.
2: Vale, ja anem bé.
3: Té un article publicat a ResearchGate com a preprint. O sigui, ResearchGate és un lloc sèrio. Passa que et permet publicar preprints, que són articles en els que tu pots compartir-los abans de ser validats, i queden allà un temps penjats, i alguna vegada algú hi cola coses bastant estranyes, com l'article Pensaments, l'intermediari entre l'energia quàntica i la matèria.
0: Sona molt sèrio, això.
3: Del senyor Domuschev. Llavors, la seva hipòtesi és que els pensaments poden actuar d'intermediari entre l'energia quàntica, que no acaba de definir ben bé què és, i la matèria. Que això es tradueix en que pensar modifica la realitat física. Ja no, o sigui, ja no... Oi, mira, em passen coses bones. No. Tu pots pensar que el cotxe canvia de color, segons aquest home.
0: I materialitzar coses, i moure, no?, psicoquinesi, etcètera, no?, tot això.
3: Clar, el que fan és... És un concepte que no sé si el sabré explicar massa bé, per tant, ni ho intentaré. Es coneix com el zenó quàntic, que té a veure amb que hi ha partícules que... modifiquen el seu comportament segons l'observació. Prefereixo, sí, sí. Prefereixo no ficar la pota, però...
0: Ja hi entrarem un altre dia.
3: Sí, és una de les bases de la física quàntica, és que hi ha algunes partícules que canvien el seu comportament si les observes o no les observes. Llavors, ell agafa això com a base per dir que, clar, si tu mires coses, les partícules que poden canviar la seva composició sent observades, òbviament hi són. Per tant, si jo miro el telèfon mòbil, pensant intensament, puc canviar l'estat de les partícules del meu telèfon mòbil, per tant, puc canviar la realitat del meu telèfon mòbil i fer que pugi i que millori la càmera o alguna cosa així. Això és
2: clar,
3: una mica la hipòtesi...
2: Bastant confós, tot.
3: La hipòtesi de Domuschev. Tu pots pensar molt fort i canviar la matèria, perquè la matèria canvia quan l'observes segons la física quàntica.
0: Em temo que no devia tenir cap prova ni cap conclusió...
3: Òbviament no aporta cap prova de cap tipus. No.
0: Veus? Doncs ja està, ja hi ha ficat la
2: cuina. És que, a més a més, això és la dualitat, precisament la dualitat d'una partícula que s'explica la teoria quàntica i que es fixa en partícules petitíssimes i amb rangs petitíssims. Tu no pots canviar un telèfon mòbil, que és un objecte.
0: Si en tot, cas, entrarem algun dia en el tema de la quàntica.
3: Què has de saber que no sàpiga l'advocat Domuschev de Plovdiv?
0: Exacte, no en tens idea, Jordi.
2: Tens raó.
0: Bueno, va, aviam, escolteu, que després d'aquest viatge per freqüències, desitjos i factures que no s'han volgut manifestar com a pagades, arriba el moment de rebre el nostre tècnic, realitzador, inventor oficial de solucions per problemes que no existeixen, Xavi Gorro. Xavi Gorro, què tal per l'Empordà?
4: Hola, què tal? Molt bones.
0: Com estàs?
4: Bé.
0: Bé, has provat això de concentrar-te molt fort, a veure si se't materialitza un iot d'aquests tan excessius, dels oligarques russos,
4: sí,
0: d'aquests que teniu per aquí dalt, o què?
4: Ja que parles de russos, i us ho ensenyaré en pantalla, tot i que la gent no veurà, jo aquí tinc un bitllet, com podeu veure, que és un bitllet de la República Democràtica de Corea del Nord.
0: És molt seriós, això, eh?
4: Autèntic, eh?
2: Carai. Sí, no,
0: de veritat, eh? Ja has anat allà, ja has anat.
4: No és broma, eh, això.
0: Ja has anat, tu, a veure-ho, això.
4: No puc dir-ho.
0: No pots parlar.
4: No puc parlar, perquè ja saps.
0: No cal.
4: Sí.
0: No, a més on treballes, a veure si encara et vindrà a buscar-ho.
4: Clar.
2: Has tret capital del país, eh?
4: Clar, això no sé si és legal o no, però bueno. Però clar, jo no sé si això... Jo m'estava visualitzant en aquest bitllet, però tampoc sé, clar, si aquest bitllet té gaire valor. Perquè aquí són 100, 500 la moneda que sigui d'aquesta gent, però clar, el canvi és zero, perquè no té canvi. No es pot canviar
0: clar,
4: per res.
0: No l'accepta ningú del món, diguem.
4: No,
0: clar.
4: I per tant, doncs em sembla que no ho he fet bé.
0: No. T'has concentrat en el bitllet incorrecte, diguem.
4: Sí.
0: Si l'assumpte és buscar calés...
4: Sembla que no.
0: No ho has fet bé.
4: No.
0: Bueno, és que, i a part d'això, doncs, què? No n'has trobat... Tu no t'has concentrat, per tenir un iot d'aquests tan xulos que teniu per aquí dalt a l'Empordà?
4: No, perquè fa mandra, això dels iots. Espera.
0: Fa mandra, eh?
4: Fa mandra. Ja. Si vols anar-hi...
0: Cuidar això...
4: Que el tingui un altre. I tu vas allà d'amic.
0: Clar. Saps? Fer una paella allà, no?
4: Exacte, i que el netegi l'altre.
0: Ja bueno, va, què ens portes, a part del bitllet coreà?
4: Doncs avui us parlaré d'un cas d'un senyor que va intentar emular l'èxit del secret, però no li va sortir bé.
0: Com
4: és habitual, eh? En concret és un senyor que es deia James Arthur Ray, que era un nord-americà, un empresari que es dedicava a l'autoajuda, orador motivacional, i fins i tot aquest senyor va sortir en aquell documental que ja heu dit que heu vist del secret. Aquell home sortia i es presentava, doncs, això, com un gurú de l'èxit personal, de la superació, i ell, doncs, es guanyava la vida, diguem que es guanyava la vida, organitzant seminaris de creixement personal per a persones, però, bueno... seminaris extremadament cars, o sigui, no eren...
0: Clar,
4: allò de...
0: no eren de barato, diguem.
4: No eren d'això de 10 euros l'hora, no, això era per gent amb pasta, per treure pasta. Piensa-lo gran.
0: És que si no, bueno, és com aquests, no?, que fan cursos online a 2.000 euros i coses així, vols dir?
4: Sí, com un Yados de la vida, diguem.
0: Vale. Clar. Vale. I aquest va ser pioner. Un cop escrit el secret, va dir, calla, això aquí ja... No?
4: Bueno, pioner no, però com que la va liar, doncs potser és el que s'ha fet així una miqueta famós amb aquest tema.
0: I què va fer?
4: Doncs va, aquest senyor, bàsicament, era venedor, treballava de venedor, i l'any 2006 doncs, va començar el seu èxit, diguem, internacional, arrel d'aparèixer en el documental del secret, i això el va fer sortir doncs, en diferents programes que als Estats Units són de màxima audiència, com per exemple el d'Oprah Winfrey i el de Larry King. O sigui, un senyor va guanyar notorietat. I ell es presentava com un expert d'una cosa que ja heu parlat, que era de la llei de l'atracció, i del nou pensament, que bàsicament el que feia era barrejar conceptes d'espiritualitat, motivació, i el que ell anomenava, com també heu dit vosaltres, física quàntica, on unes pràctiques, bueno, en realitat eren unes pràctiques que el que eren era pseudociència, o sigui, no era física quàntica ni res, era una pseudociència que aquest senyor s'havia inventat. Vale? Però si podeu veure, tot va parar al mateix lloc, que és el que heu comentat vosaltres. Però aquest tio va anar un pas més enllà. I el 2009 va organitzar una cosa que, si sabeu que us ho comparteixo molt pel grup de WhatsApp, que són retiros espirituales.
0: Home, sí? I tant. Això sí que t'agrada. És un tema això... que hem de tocar un dia bé, eh?
4: Sí, sí, això...
2: Ens hi hem d'apuntar, eh? Algun dia ens hi hem d'apuntar.
0: Hem de fer sí, sí, un programa especial des d'allà.
4: Sí, sí. És més...
0: I sí, n'hem de fer un de la quàntica des d'allà. Imagineu-vos el que sí dic.
4: He trobat on els fan, un d'aquells.
0: Ah, a Costa Rica. Documentant en sèrio,
4: sí,
0: eh?
4: Sí, sí. Hi ha un que el fan a Costa Rica enmig de, no sé, del no res. Però té bona pinta.
0: Bueno, no n'hi ha algú més a prop, jo es quedo...
4: Sí, però aquell es nota qualitat. Yeah. Es nota que hi ha calé. Jo crec que aquí yeah, hi ha yeah una muntanya que teniu vosaltres per aquí, també en deuen fer.
0: Bueno, compte que el Montseny, algun lloc o altre,
4: per això, segur.
2: Sí, sí que hi hagi que ho faci. Ja, sí.
3: A la Creu de Gurb, crec que a vegades hi ha molta gent.
0: Tant en tant.
2: Sí.
0: Doncs el, bueno, això és què feia, aquest senyor.
4: El 2009 aquest senyor va inventar una cosa que es deia Spiritual Warriors, que era, doncs uh-huh, això, un retiro espiritual a Sedona, a l'estat d'Arizona, i allà aquest uh-huh senyor va dirigir una cosa que anomenava la Cabana del Suor.
0: Ai, ai, ai, ai, ai. No sona gaire bé, eh?
4: No. Bàsicament això era un exercici de resistència a la calor extrema. I això ell, ai, o sigui, et fotia dintre d'una cabana que havia construït ell, i allà passa calor. Sí, com un dia qualsevol d'aquests
0: estius. Bueno, és una sauna tota la vida. Diguem.
4: Sí, no, perquè Spiritual Warriors, no és el mateix. Yeah. No és el mateix. A més, això aquest senyor presentava com una cerimònia tradicional que ja feien els nadius americans.
0: Sí.
4: Però ja us avanço que els nadius americans, quan es van entrar d'això, el van denunciar. I li van dir que ells no feien això, i que aquest tio el que estava fent sí era ficar en risc a la gent, perquè quasicament els fotia dintre d'una cabana i els feia passar calor. Per tant, mal.
0: Sí, els fregia allà dintre, sí, diguem.
4: Els fregia per 10.000 euros.
2: Sí, però barat ho li sortia.
4: Bueno, a la gent no, perquè valia... O sigui, tu havies de pagar 10.000 euros per anar a la cabana aquesta, eh?
2: Sí, sí, sí. Però vull dir, ell tampoc hi posava gaire d'ell.
4: No, no, ell no, ell ficava la cabana.
2: Ja està, sí, i el sol.
4: Sí, sí, sí, sí, sí. Però és més, o sigui, això, tu pagaves 10.000 euros i havies d'estar allà 36 hores al mig del desert, en dejuni. No només en dejuni, sinó passaves dos dies sense beure aigua, perquè no podies beure aigua. I just abans del moment d'entrar a la cabana, aquest senyor et donava un bufet lliure molt abundant per esmorzar. O sigui, estaves dos dies sense menjar i sense beure, però de cop i volta et donava molt de menjar. Clar, què va passar? Doncs primer de tot, que aquesta cabana no estava construïda, diguem, amb material que pogués facilitar la circulació d'aire. Per tant, feia potser més calor de la que havia de fer.
0: Uh-huh.
4: Què més? Doncs que, bàsicament, si estàs allà en el desert, que ja fa calor de per si, més dintre d'aquesta cabana, i portes dos dies malvivint, per molt que hagis pagat 10.000 euros, doncs, bàsicament, la cosa que passa, que pot acabar malament. A més, en aquella cabana havies d'estar moltes hores, i ell ho descrivia com una prova de caràcter o una prova de foc. Però que... A causa de la calor intensa i les condicions males que estaven aquella gent en aquell retir espiritual, 3 persones van morir i 18 van haver de ser hospitalitzades amb símptomes de deshidratació, cremades, problemes respiratoris, insuficiència renal i temperatura corporal elevada.
0: Però, sí, a veure, és que els va sotmetre a tortura, clarament. Vull dir,
4: sí, sí,
0: no?
4: Sí, sí, sí. Però
0: era un senyor que no estava bé.
4: Consentirà 10.000 euros, 10.000 dòlars.
0: A sobre.
4: Sí, sí, sí.
0: Però, clar, això... És que aquestes coses són perilloses. O sigui, aquí a vegades fem una mica de broma i intentem treure-li ferro a les coses, però sí que és veritat que ara quedaré com molt transcendental, però és que jugar amb la ment humana pot arribar a ser molt pervers,
4: sí,
0: realment.
4: Però, bueno, no li va anar malament a aquest senyor, perquè, bàsicament, o sigui, el van denunciar, les víctimes, les famílies de les víctimes, els nadius americans també el van denunciar, com he dit, per apropiació cultural, doncs, fraudulenta, i l'any 2011 va ser declarat culpable dels 3 casos d'homicidi negligent, però va ser sentenciat a 2 anys de presó, només.
0: Només?
4: Sí, per tant, li va sortir barat. No li va sortir...
0: Aquí, per 4 xistorres, li han fotut 24 un que jo em sé.
4: Sí.
0: I, en canvi, mira, veus aquest?
4: Sí, sí.
0: Bueno, les coses, a vegades, no saps mai, els camins de la justícia són inescrutables o no.
4: Sí, sí.
0: Bueno, doncs, escolta, molt bé, Xavi, ens quedem una mica una secció luctuosa avui, eh? Però...
4: Bueno, jo ja saps que tinc un altre programa que em parlo de Crònica Negra i de tant en tant,
0: sí,
4: doncs...
0: Sí, també és veritat que perquè no, pels que no ho sapigueu, La nit més fosca, seguiu-lo, sisplau, és molt important. Ells també han atret molt, molt l'èxit i els hi va molt bé. Una salutació des d'aquí als companys de La nit més fosca i a tu, Xavi, també, que n'ets esperit fundacional. Bueno, doncs res, arribem al final del programa d'avui, que l'hem dedicat a això del secret i la llei de l'atracció. Bueno, hem vist pensaments que importen molt perquè influeixen en les decisions i en la manera com actuem. Però pensar que una cosa és possible només és el primer pas. Entre imaginar i aconseguir hi ha feina, errors, circumstàncies i ajuda d'altres, a vegades. La visualització pot aclarir què volem. L'optimisme pot donar-nos empenta. Però res d'això demostra que l'univers ens concedeixi desitjos. I sobretot, no tot allò dolent que ens passa és culpa nostra. Sentir por, tristesa o desesperança no és cap fracàs moral. Potser el secret és més modest. Els pensaments poden convertir-se en decisions. i les decisions en accions que augmentin, sense garantir-la, la possibilitat que alguna cosa canviï. Per tant, visualitzeu els vostres objectius, treballeu-hi, demaneu ajuda. I si voleu, envieu també una petició a l'univers, però no oblideu adjuntar-hi el currículum. Gràcies Jordi, Albert, Xavi i a tots vosaltres. Això és La Terra no és plana. Seguiu-nos a les plataformes i a les nostres xarxes socials. I recordeu, si algú us diu que coneix el secret per atreure milions, pregunteu-li per què necessita els vostres 299 euros. Fins aviat.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: Continguts en xarxa.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: És dijous, dia 15 d'octubre. Comencem una nova edició del Via Directa. Avui en el Via Directa entrevistarem a l'espai de portaveus a Juan Pablo Beas, portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya. Ronda d'entrevistes de l'espai de portaveus que finalitzarem aquest divendres amb la darrera, amb l'entrevista a Miquel Àngel Abril de FEM Sant Andreu. Avui, amb Juan Pablo Beas, portaveu del PSC, parlarem d'altres qüestions del cas Atrium, com estem realitzant amb els diferents portaveus. També comentarem altres informacions. S'han iniciat les obres de la rehabilitació de 5 espais d'esbarjo per a gossos. També donarem detalls de la recollida de signatures per demanar la medalla d'or de la ciutat a Francisco Gutiérrez. A l'Associació de Veïns de la Solana estan recollint aquestes signatures del qui va ser el president d'aquesta entitat santandreuenca. I també repassarem l'agenda cultural, ja que Ramon Madaula i Júlia Genís porten al Teatre Núria Espert aquest divendres, a partir de les 8 de la tarda, l'obra Loop, una obra sobre les relacions entre pares i fills. També parlarem de la campanya de la vacunació de la grip i de la Covid, i també avui, en aquest Via Directa, comptarem també amb els espais de sendes i també drets de butxaca dels companys de la xarxa ràdio. Aquestes i altres informacions en dues hores de programa. Comencem. Salutacions de Jordi Milian, que us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: continuem la nova temporada de l'Espai de Portaveus, l'Espai de Ràdio Sant Andreu, on conversem amb els representants dels diferents grups polítics municipals a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca per tal d'analitzar la política, l'actualitat política i també altres qüestions. Avui centrarem bona part de l'entrevista sobre el cas Atrium, com estem fent amb els diferents portaveus. Avui ens acompanya Juan Pablo Beas, portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Juan Pablo Beas, molt bon dia.
1: Bon dia, Jordi.
0: Benvingut a l'Espai Portaveus, primer Espai Portaveus d'aquesta temporada, una temporada que, per cert, finalitzarà amb les eleccions municipals del mes de maig. Com afronta el PSC i quines seran les seves principals prioritats en els propers mesos d'aquest nou curs polític?
1: Doncs mira, encarem aquesta etapa amb molta il·lusió, amb moltes ganes. Jo estic molt, molt content i molt agraït de la confiança del meu partit per fer-me candidat a l'alcaldia. I per tant, aquests mesos seran apassionants, uns mesos en els quals treballarem intensament per fer un programa electoral i fer un full de ruta cap al futur, cap als propers anys de Sant Andreu de la Barca de qualitat, amb idees, amb propostes, i també d'acabar de configurar un equip fort, renovat, amb noves idees, amb noves cares, i sobretot que

0: que il·lusioni a la nostra ciutat, no? Jo crec que Sant Andreu ha perdut la il·lusió en els últims anys, ha perdut aquesta actitud capdavantera que tenia, i aquests anys de govern de Marc Giribet jo crec que Sant Andreu els ha de superar i l'hem de fer junts, amb un bon projecte, amb un bon equip i sobretot amb tota la il·lusió i les ganes de la gent que estimem Sant Andreu de la Barca, que vivim aquí, que som veïns i veïnes, i que el que volem és que la nostra ciutat sigui el millor lloc per viure.
1: Entrem ara en el principal tema d'aquest inici de temporada, el Cas Atrium. L'Ajuntament haurà d'afrontar doncs, una factura superior dels 3 milions d'euros. Quina valoració fa el PSC sobre aquesta situació actual?
0: Aquesta situació és una situació que s'ha d'encarar amb serietat, amb responsabilitat, i s'ha de treballar sobretot en la línia que aquesta sentència, aquests 3 milions d'euros, no afectin a la ciutadania. Nosaltres ho hem dit de forma molt reiterada des del principi. És una decisió judicial que hem de respectar, que acatem, però que podem valorar que no estem d'acord, perquè fa pagar dues vegades per una situació, per unes obres. Jo crec que és una resolució judicial que, torno a dir, respectem, però considerem injusta, que s'ha treballat durant molts i molts anys perquè això no arribi a haver-se de pagar. S'ha lluitat molt en els anys anteriors als governs socialistes perquè aquests diners no s'hagin de pagar, perquè es considera injust, perquè ja es van pagar a una empresa per fer aquestes obres inicials de reparcel·lació i d'urbanització d'aquella zona, de la zona del centre comercial. I ara el que toca és que aquest impacte sigui el mínim a la ciutadania, i per tant nosaltres des del primer moment el que hem expressat és que no volem que es pugi l'IBI, els impostos, i que hi ha possibilitats, hi ha propostes que hem fet també públiques perquè aquest impacte, que aquest pagament que ha de fer front l'Ajuntament, doncs el pugui assumir l'Ajuntament sense pujar els impostos.
1: Vostè ha recordat que es tracta d'un conflicte urbanístic complex amb interessos contraposats entre diferents propietaris, tal com va fer declaracions a l'emissora municipal. Què considera que és important explicar a la ciutadania per entendre l'origen d'aquest cas?
0: Mira, l'origen d'aquest cas és l'Ajuntament posa en marxa, vol desenvolupar el sector 21, vol desenvolupar doncs aquest sector i que es faci un centre comercial. En aquest context es fan unes obres de reparcel·lació i d'urbanització, que són les voreres, els carrers, que s'han d'incloure en el projecte de reparcel·lació. Això ho fa l'empresa Camier 2000. Què passa? Entra quan Copperfield, que és compra Camier 2000, un compra els drets i també les obligacions. I, o sigui, tant el bo com el dolent, no? I com marca la llei i el contracte que hi ha, no?, entre ambdues parts. Per tant, és un problema que es genera entre particulars. Què succeeix? Com és un sector molt gran i ha de posar d'acord a molts empresaris, no s'acaba d'arribar a aquest acord. I com no s'acaba d'arribar a aquest acord, aquests diners doncs, no es poden pagar a l'empresa, diners que aporten els propis empresaris. Què passa? Com no es fa la parcel·lació, les dues empreses denuncien a l'Ajuntament, no? Camier 2000 ho fan el jutjat número 7 i Copperfield el número 8, és a dir, en jutjats i en anys diferents, no? Clar, en tot cas, hauria d'haver estat Copperfield que hagués hagut de pagar Camier 2000, però aquesta empresa entra en concurs de creditors, no? I no ho fa. I després, aquests dos procediments judicials, un, hi ha una sentència ferma que diu que s'ha de pagar a Copperfield, i l'Ajuntament ho fa perquè un jutge així ho diu, i després el Camier 2000 fa també una va al jutjat, la denúncia, i diu que se li pagui amb ells. I l'Ajuntament, des d'aquell moment, els serveis jurídics, els informes, no només de treballadors i treballadores de l'Ajuntament, sinó els informes jurídics d'experts, de persones externes, de gabinets, diuen que, clar, no es pot pagar dues vegades el mateix, no? I des d'aquell moment Doncs el que es fa és lluitar perquè aquest segon pagament no es pugui dur a terme.
1: Un primer pagament que va pagar l'Ajuntament, però a través, en aquest cas, dels propietaris del sector 21, i aquesta vegada sí que és íntegrament el que ha de pagar l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Una indemnització inicial es situava al voltant del 2,2 milions d'euros. Els increments dels interessos ha augmentat a 3 milions. Considera que es podria haver actuat abans per reduir aquest sobrecost?
0: Jo crec que...
1: La sentència, estem parlant d'una sentència del 2018...
0: Jo crec que, perquè la gent ho entengui, hi ha unes obres, hi ha dues empreses que volen cobrar les mateixes obres. L'Ajuntament diu, no, nosaltres ja hem pagat, perquè ens ho ha dit un jutge, una. A la segona, creiem que no és just que se li hagi de pagar. I el que es fa és lluitar. S'ha estat lluitant una i una altra vegada amb aclaratòries als jutges, amb totes les accions i amb l'aval tècnic d'experts, perquè no es podia pagar dues vegades. I es va estar lluitant fins l'any 2023. I des de l'any 2023, quan el govern socialista marxa, fa una nova aclaratòria, que arriba la resposta aquí, al setembre del 23 ja sota el govern de Marc Giribet. I després Marc Giribet fa una aclaratòria al 25, que es respon ara al 26, al juliol. I no es fa cap tipus de recurs, que és el que diem. Des de l'any 2023 s'ha deixat de lluitar perquè aquests diners no els hagi de pagar Sant Andreu de la Barca.
1: Diferents grups municipals han assenyalat els anteriors governs socialistes com a responsables polítics del conflicte. Què respon el PSC a aquestes acusacions?
0: Nosaltres hem estat mirant tot, llegint tot, parlant amb tothom, i en tot aquest procés no hi ha cap informe jurídic ni tècnic que indiqui que es va fer alguna cosa malament en la tramitació urbanística. Pensa que els ajuntaments i la part política no pren decisions sense tenir els informes, sense tenir un assessorament i sense els informes preceptius de l'assessoria jurídica, dels advocats. Per tant, nosaltres el que veiem en aquest cas és que s'ha utilitzat una notícia que no és positiva per Sant Andreu de la Barca, perquè s'ha lluitat molt per evitar que aquests milions s'hagin de pagar, perquè és una sentència injusta, perquè l'Ajuntament ja va pagar a l'empresa que va fer aquestes obres, utilitzar políticament per fer mal al rival. I és això el que hem vist aquests dies. Aquí hi ha hagut una campanya pensada, planificada, amb temps, que té com a principal objectiu atacar el Partit dels Socialistes i atacar... doncs a aquest candidat que a més sóc una persona que ha estat regidor des del 2015, pensa que això estan parlant de l'any 2000, volen ficar-me pel mig sapiguent que jo doncs no he tingut capacitat d'influència en les decisions perquè no he tingut aquestes responsabilitats, però ho fan principalment Marc Giribet per amagar la seva mala gestió. Jo crec que s'està demostrant amb tot el que estem veient, amb totes les coses que han fet, amb les declaracions, amb la quantitat de vídeos, amb la quantitat de notícies i amb l'atac personal que ja fa Esquerra i Fem Sant Andreu, que són el mateix cap a la meva persona, que aquí és una fórmula doncs, per atacar el rival, preelectoral, de campanya electoral, i que el que vol és amagar una mala gestió política, perquè en què ha millorat Sant Andreu de la Barca en aquests 3 anys?
1: Però vostè, quan va arribar la sentència del 2018, sí que estava en el govern.
0: Sí, però jo no tenia cap tipus de responsabilitat, però en tot cas, quan arriba el 2018, es continua treballant, buscant informes i lluitant perquè aquesta sentència no s'hagi de pagar aquests diners. Més enllà de que jo era el regidor de Cultura i Joventut, més enllà d'això, els governs socialistes el que han fet és defensar que aquesta quantitat econòmica no s'hagi de pagar perquè ja s'havia pagat. I jo crec que és un concepte que la gent pot entendre. Si tu vas a una botiga a comprar una ampolla d'aigua i tu pagues un euro per l'ampolla d'aigua, després no pot venir una altra persona, tingui la relació que tingui amb qui t'ha venut l'ampolla, per dir-li, no, pagueu-la a mi. No, escolti'm, jo ja l'he pagat a vostè. I és això. És això el que s'ha anat treballant i lluitant fins l'any 2023. I jo crec que des del 23 fins avui no s'ha fet el suficient per evitar-ho.
1: El PSC assumeix alguna responsabilitat política per decisions adoptades en el passat?
0: El PSC té la responsabilitat de... ha estat responsable de treballar, de lluitar, de desenvolupar, de tractar de desenvolupar aquest sector 21. Amb tres o quatre projectes de reparcel·lació aprovats, de voler desenvolupar un centre comercial. Aquesta és la responsabilitat de millorar Sant Andreu de la Barca i de lluitar davant una sentència injusta que fa pagar dues vegades per una cosa que ja s'havia pagat. Però jo hi escolto les declaracions d'altres partits i el que volen és doncs atacar el rival i atacar el partit que posa en risc que continuïn governant. Però les coses s'han d'explicar clarament a la ciutadania. No hi ha cap informe tècnic ni jurídic que digui que s'ha fet alguna cosa malament aquesta tramitació urbanística. I si algú té dubtes, que ho investiguin, que vagin on hagin d'anar i que es miri, que no hi ha cap problema en què es faci.
1: El PSC es va abstenir en el darrer ple municipal el pla d'ajust econòmic que proposava el govern. Es va entendre aquesta abstenció?
0: Aquesta abstenció es va malutilitzar per part del govern de Marc Giribet. Mira, Jordi, les coses...
1: Bé, altres formacions polítiques també els hi va sobtar aquesta abstenció.
0: L'explicació és molt senzilla. I, de fet, el meu company, Froilán Salgado, que és la persona que sempre s'ocupa dels temes econòmics, per això va intervenir en el ple, ho va deixar ben clar. Hi ha un pla d'ajustament per demanar aquests diners a Madrid i que ens donin un crèdit. El PSC està d'acord? Sí. És una bona mesura. Després he vist que al final són a 12 anys... per la notícia que tu vas explicar ahir, que nosaltres, això, el govern no ens ho ha dit, suposo que ho va fer en la reunió aquesta en la qual no ens van convidar la resta de partits, però nosaltres no. En tot cas, a la comissió de seguiment especial estem assistint i assistirem, i vam donar propostes, aquestes propostes de futur. Estem d'acord amb el pla d'ajustament? Sí. Però el pla d'ajustament tenia 65 mesures. Què li has de dir al Ministeri? Com vols retornar aquests diners? De les 65 mesures, el govern de Marc Giribet va triar una: pujar l'IBI. I nosaltres li vam dir, un pla d'ajustament que ens passen un dia abans del ple. I nosaltres no estem d'acord en que s'apugi l'IBI. Creiem que hi ha altres mesures. Hi ha 64 mesures bé. És qüestió d'estudiar-les, veure quines encaixen, i sobretot doncs, evitar aquesta pujada de l'IBI. Per això ens abstenim. I després, a més, en un entorn, nosaltres no ens vam oposar al pla d'ajustament. Abstenció. El pla, sí. A pujar l'IBI, no. I d'aquesta és, fins i tot vam rebre doncs, insults en el ple. Una qüestió que també, si vols, podem comentar, que em preocupa. Que aquesta situació, tot aquest aquesta forma que ha tingut aquest alcalde d'explicar això, jo no l'entenc i jo no la faria si fos l'alcalde. Jo no ho faria perquè generes uns efectes que no són positius per la ciutat. Quina necessitat d'enviar aquesta nota que parla d'una situació problemàtica a Sant Andreu a tots els mitjans de comunicació de la comarca i de Catalunya? Què guanyes amb això? Estàs tacant el nom de la teva ciutat externament. Transparència tota, explicar-ho, sí, però d'aquesta forma no. D'aquesta forma no. O sigui, ells saben l'aclariment del jutge els arriba al juliol i triguen 2 mesos i mig en explicar-ho. Per què? Per preparar-ho tot. Preparar-ho tot el mateix dia de la declaració que fa el senyor alcalde, veiem vídeos preparats, informacions preparades, tot va estar dissenyat per treure el profit polític d'aquesta problemàtica de Sant Andreu. I a més ho fas enviant cartes a les entitats de Sant Andreu de la Barca, ho fas fent notes de premsa a tots els mitjans de comunicació de Catalunya perquè Sant Andreu de la Barca surti per una situació difícil i complexa que s'afronta, s'afrontarà i es solucionarà sense afectar a la ciutadania els seus impostos. Jo crec que les coses s'han d'explicar, però en aquest cas el que ha volgut fer Marc Giribet és aprofitar aquesta notícia. Per què? Per tapar la seva mala gestió com a alcalde, que Sant Andreu no millora, i atacar el rival directe, que en aquest cas som els socialistes. I de fet això, i ficant-me a mi pel mig també, no? On està Juan Pablo i totes aquestes coses que m'han fet arribar, això demostra clarament la seva intencionalitat i el seu objectiu polític, perquè estan atacant, estan ficant pel mig el candidat del Partit dels Socialistes de Catalunya, que seré jo, en els propers mesos, sapiguent que no tinc cap responsabilitat en aquest tema. Per tant, el que et deia, aquí hi ha un altre extrem que em preocupa, si em permets, que és una miqueta... Em preocupa la cohesió social de Sant Andreu de la Barca. Aquest tema està dividint la gent. La forma en què s'ha explicat, la forma en què s'està tractant contínuament amb un bombardeig de vídeos, de notícies, d'atacs, està generant, em preocupa que generi una fracturació de la cohesió social de Sant Andreu de la Barca, que siguin els bons i els dolents, els uns contra els altres. Això no és positiu, i jo crec que això l'alcalde s'ha equivocat, i jo et dic que jo mai faria això, perquè un alcalde ha de tractar els problemes que tingui la ciutat, i els ha de tractar amb prudència, amb responsabilitat i unint. Però unir no vol dir que jo imposo el que vull i tu ho has d'acceptar i si no, no estàs aportant unió. No és així. Unir és parlar. I nosaltres des del primer moment li vam dir que nosaltres afrontaríem, tenia la nostra mà estesa, però que aquesta sentència no recaigués en la ciutadania i en els seus impostos.
1: Vostè ara parlava de vídeos. Tots els partits polítics estan fent vídeos.
0: Sí. Sembla molt bé que facin. Però, evidentment, Jordi, el 90% dels vídeos... A veure, jo estic parlant d'una campanya organitzada. I aquí hi ha hagut una campanya organitzada i el 90% dels vídeos són de l'alcalde, de FEM, d'Esquerra Republicana, etc. Que els altres facin vídeos... Home, cadascú que faci el que consideri, evidentment.
1: No, dic que vostès també en fan, de vídeos.
0: I tant, i farem.
1: Evidentment, estem hi ha una fent... campanya electoral, unes eleccions al mes de maig.
0: Mira, es veu que no els agrada que jo vagi a actes de les entitats. Pues ho he fet tota la vida, Jordi. No ho faig ara com a candidat ni com a regidor. Ho he fet tota la vida i continuo anant. I si no els agrada, ho lamento. De fet, vaig a més actes que molts dels que estan criticant.
1: Anem a una altra qüestió. Més o menys ho ha apuntat abans. Vostè sí que va donar explicacions durant l'audiència pública, quan se li va preguntar sobre el sector 21, però en canvi en el ple municipal va donar pas al seu company Froilán Salgado.
0: I nosaltres, quan diuen això de on estan i tal, hem donat la cara el primer dia. El primer dia, el senyor Giribet va fer la roda de premsa al matí, i a la tarda jo estava fent declaracions a Ràdio Sant Andreu. És cert, Jordi?
1: Sí.
0: Efectivament. I a Sant Andreu Televisió.
1: Com la resta de portaveus.
0: Al mateix dia, efectivament. Per tant, com la resta de portaveus. I després, a l'audiència pública, que és el contacte amb la ciutadania, doncs vaig estar jo responent amb tot el... Bueno, amb la humilitat i amb la forma que jo tinc de fer les coses, amb la màxima sinceritat, a la gent que va preguntar, a gent que volia preguntar i que tal. No va haver cap problema. Hi ha una cosa que es diu equips. Hi ha un equip. Jo suposo que hi ha gent que no està acostumada a treballar en equip. ¿Vale? Froilán Salgado ha defensat sempre les qüestions econòmiques d'aquest partit. Sempre. En tots els plens que hi ha hagut, en els pressupostos, en moltes ocasions. Per tant, som un equip i dividim la tasca, i Froilán és una persona molt, molt, molt preparada, que té molta experiència i que va ser la persona que el dia abans del ple va dir: vigilem això perquè aquí aquest pla d'ajustament està vinculat amb un augment de l'IBI. Que, per cert, he de dir una cosa: l'alcalde no ha dit la veritat als regidors i no va dir la veritat en el ple. Va dir que el pla d'ajustament no anava lligat a augmentar l'IBI. No és cert, i això és el que defensàvem nosaltres en aquell ple. Sí que està lligat. En el moment que tu envies a Madrid un pla d'ajustament que només té una mesura i és pujar l'IBI, estàs obligat a complir-ho. Ara que li expliqui a la ciutadania i als altres grups municipals si el que va dir en el ple va ser veritat o no.
1: El PSC acaba de presentar 10 mesures econòmiques per afrontar el pagament del cas Atrium dels 3 milions d'euros. Per què presenten ara aquestes mesures i no les tenien previstes quan des del 2018 havia aquesta sentència que se sabia que tard o d'hora s'hauria d'afrontar aquest, aquest pagament?
0: Aquestes mesures que les presentem ara són les mesures que ja formaven part del pla que vam parlar amb l'àrea metropolitana, que es va presentar l'any 2023 de desenvolupament de tots els polígons industrials. Aquestes mesures no són noves, algunes sí, però són mesures que el que busquen és enriquir la ciutat i buscar riquesa als polígons industrials. Nosaltres ens van demanar propostes i aquí les té. Vam dir, escolta'm, com no podem pujar l'IBI? Pues guanyem, utilitzem uns diners que estem rebent, guanyem riquesa en el polígon industrial. Aquestes mesures de les alçades, de les superfícies, formen part del projecte que es va treballar amb l'àrea metropolitana, que es va presentar a principis del 23, que era la millora de l'accés a Sant Andreu de la Barca, de tota la porta d'accés. Aquest projecte és socialista. Aquest projecte ja parla d'aquestes mesures, perquè generen riquesa. A més, quan tu desenvolupis el sector 21, amb el projecte de reparcel·lació, tindràs un 10% d'aprofitament. Et vindran molts més diners. I els crèdits no és un crèdit a un any o dos, és a 12. Es poden amortitzar amb els diners que vas rebent. Per tant, té un impacte en la ciutadania, 3 milions, sí, però, en la ciutat, sí, però es poden afrontar i s'ha de ser positiu. Perquè a vegades hem vist l'alcalde com superat, com, a veure què farem. Escolti'm, s'ha de tenir en aquestes situacions doncs, valentia, anar cap endavant, buscar solucions, ser creatiu, escoltar. Per què? Perquè aquestes mesures seran positives per Sant Andreu de la Barca, són positives per Sant Andreu de la Barca.
1: Potser són mesures a llarg termini?
0: Bueno, hi ha una part que té un llarg termini, o un termini mig. Però, Jordi, estem parlant que el crèdit són 12 anys. Hi ha coses que, a més, hem rebut diners de la Diputació, hem rebut diners del govern d'Espanya, Jordi, hem rebut 3 milions d'euros del tribut de l'Estat en els últims 3 anys. Aquí desqualificaven una de les notícies, o sigui, en les publicacions que fan, que m'ensenyen, Esquerra Republicana, que ara veiem que ja clarament som fem Sant Andreu, no?, perquè és qui defensa, diu, no, és que hi ha una mesura que ha de ser... Ens dona la raó en totes les altres, perquè ens dona la raó en que les accions en els polígons industrials són positives, i diuen que no es poden utilitzar perquè són finalistes. Escolti'm una cosa, en el moment que l'Ajuntament configuri i aprovi aquest crèdit, en aquell moment, quan el crèdit ja estigui donat, l'Ajuntament pot amortitzar diners. O sigui, aquests diners de la Diputació que diuen que no, sí que es poden utilitzar. Un cop fet el crèdit, quan comença el crèdit, s'amortitza amb aquests diners. I això està comprovat. I aquest projecte que et deia de l'any 2023, que inclou moltes d'aquestes mesures, incloia la urbanització i la consolidació de 600 pisos en un barri nou de Sant Andreu de la Barca. 350 dels quals de protecció oficial. Aquest és un projecte socialista que Marc Giribet, quan estava a l'oposició, va dir que era fum i que avui s'atribueix ell. I va dient, quan li fan entrevistes, que en la política d'habitatge, que no han fet res, ha fet 35 pisos per joves, que és un projecte socialista, primera pedra posada per nosaltres, tramitació feta per nosaltres, i aquests pisos que estan en aquest projecte de l'any 2023.
1: S'ha creat una comissió informativa especial per analitzar el cas Atrium, on formen part l'alcalde i els diferents portaveus. Quina valoració fa el PSC d'aquesta iniciativa que sorgeix d'una iniciativa de Som Sant Andreu que va ser aprovada en el plenari?
0: Bona, em sembla una bona proposta. Nosaltres estem hi ha hagut una sessió, hem participat, aquestes mateixes propostes que la gent ha vist, i que per cert, això m'agradaria dir-ho, nosaltres ens adrecem quan ens expliquem perquè la gent conegués la veritat, ens adrecem a tota la ciutadania, a tota la ciutadania. Per això hem fet aquest butlletí informatiu que hem repartit a totes les bústies. Hem assistit a aquesta tornant a la comissió, vam presentar aquestes propostes, ara hi ha convocada una segona i anirem, evidentment. El que sí que és cert és que hem vist que s'ha fet alguna reunió més sense que se'ns convoqués a nosaltres, perquè, segons ens va dir la regidora d'Economia, com no havien votat a favor, pues, tenien una diferència amb els altres que sí. Jo no sé si aquesta és una forma de treballar, però bueno, escolta'm, cadascú, i amb aquest tema jo crec que tothom s'està veient com és. Jo crec que això es podia haver fet d'una altra forma, jo crec que un alcalde ha d'actuar d'una altra forma, i sobretot per tapar les carències que tenim al carrer, les carències en la jardineria, en les escombraries. En 3 anys Sant Andreu de la Barca s'ha aturat. Aquest alcalde coneixia també la sentència el 2018 que va arribar, també la coneixia ell, també la coneixia, i ha estat pujant els impostos un 17% l'IBI en els 3 anys anteriors, i jo crec que hauria d'haver recorregut.
1: En les diferents entrevistes que estem realitzant d'aquest espai de portaveus, els diferents portaveus han coincidit amb una apreciació. Diuen que el cas Atrium ha fet que hi hagi més bona sintonia entre govern i els partits de l'oposició. Vostè què diria sobre aquesta qüestió?
0: Home,
1: estem parlant del Partit Popular, Vox, Som... Són els que han fet aquestes opinions.
0: Jo sí que veig molt... molta unió entre Vox i Marc Giribet. Això sí que és molt evident. Jo crec que és... però des de fa temps, jo crec que és una... no sé, és una relació curiosa, però jo respecto el que faci tots els partits polítics, i el que considero oportú. El que sí que m'agradaria és que s'expliqués la realitat als partits polítics, perquè l'alcalde en el ple va dir que el pla d'ajustament no vinculava l'augment dels impostos de l'IBI, i s'ha demostrat que sí. Per tant, a aquests partits polítics no els hi va explicar la veritat.
1: Finalment, quin hauria de ser el futur del centre comercial Atrium i del sector 21?
0: Ara s'ha de començar el procés de reparcel·lació. Jo crec que és un procés difícil. Pensa que s'ha aprovat fins i tot en 4 ocasions, i són 190 empreses pràcticament, i desenvolupar el sector, desenvolupar tots els polígons industrials amb les accions que nosaltres vam recolzar del govern municipal del PDUM de l'àrea metropolitana de Barcelona, fer aquesta entrada de Sant Andreu de la Barca competitiva amb empreses, amb més ocupació, i de que es desenvolupi i que sigui un espai pel gaudi de la nostra ciutat. Jo crec que en els moments difícils els governs han de ser seriosos i també responsables i explicar la veritat, no intentar treure rendiment polític explicant coses que no són. I en aquest sentit, nosaltres com a PSC, i jo particularment com a Juan Pablo Beas, sempre estaré al costat de millorar Sant Andreu de la Barca, però sempre que s'expliqui la veritat, perquè el joc ha de ser net, i un govern quan lluita per guanyar les eleccions ha de lluitar no atacant el rival, fent esperit d'oposició, que és el que té Marc Giribet, sinó demostrant que ha fet una bona feina, i jo crec que malauradament això no ho podrà dir.
1: Juan Pablo Beas, portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos i en aquesta nova ronda d'entrevistes de l'Espai de Portaveus.
0: Gràcies a tu.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Anem amb d'altres informacions en aquesta via directa, perquè han començat les obres de rehabilitació de 5 espais d'esbarjo per a gossos a Sant Andreu de la Barca. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
3: Sant Andreu de la Barca ha iniciat aquesta setmana les obres de rehabilitació de 5 espais d'esbarjo per a gossos repartits per diferents barris del municipi. Els treballs tenen una durada prevista de 6 setmanes i tenen com a objectiu millorar les condicions d'aquests espais i afavorir el benestar dels animals. Les actuacions es faran al Parc de Campreses, on es crearà un nou corracant, al Parc Julio Cortázar, a la zona de la Via de l'Esport amb la carretera de Corbera i al Parc de la Mariana Pineda. Les obres inclouen l'adequació dels terrenys, la renovació dels tancaments perimetrals, la instal·lació de noves portes d'accés de papereres amb dispensadors de bosses i de senyalització. La regidora de Benestar Animal, Mònica Julià, explica més detalls.
4: Aquestes actuacions són les que vam comentar que faríem abans de l'estiu i consisteix en adequar 4 zones que ja estaven fetes, a posar tanques noves, més seguretat, es posaran també unes papereres amb les bossetes corresponents, es millorarà tot el que és la cartelleria també explicant com la seva utilització, i es faran 2 a la Solana, un al barri de Camp Raig, un altre al Palau, i finalment acabarem l'actuació amb la nova zona d'esbarjo al Parc de Campreses, que esperem que estigui tot finalitzat abans de que acabi aquest any.
3: Quina necessitat hi havia de renovar aquests espais i quin és l'objectiu principal d'aquestes actuacions?
4: Bueno, l'objectiu principal és millorar la seguretat, tant per les persones com pels animals que fan ús d'aquests espais, millorar la senyalització i oferir també, pues, aquesta, com he comentat, posar les papereres, no, per facilitar la recollida dels excrements d'aquests animals i la neteja, no? També vull recordar que aquests espais es netegen i es desinfecten i desinsecten cada dia de dilluns a dissabte. O sigui, són espais que estan molt ben nets.
3: Aquestes actuacions en quins barris es troben, en quines zones?
4: Es faran 4 actuacions de rehabilitació, 2 a la Solana, un al barri de Camp Raig, un altre al barri del Palau, i com he comentat, es fa una zona nova a tota la part superior del Parc de Campreses, que serà, aquesta, com és més gran, tindrà separacions per gossos grans i gossos petits. Després, al Parc de la Solana, dins de lo que és la remodelació de tot el parc, també es farà una nova zona d'esbarjo de gossos, que també tindrà separació per gossos grans i petits.
3: A partir de quan els usuaris d'aquí de Sant Andreu de la Barca podran gaudir d'aquestes zones rehabilitades d'esbarjo?
4: Bueno, aquesta on estem ara, que és darrere de l'Ajuntament, en pocs dies, la van finalitzar ahir, la paperera la col·locaran en pocs dies, i bueno, totes estaran acabades abans de que acabi l'any.
3: La zona de Campreses, per quan estarà ja estrenada?
4: Sí, aquesta serà l'última, i esperem que estigui ja pel mes de desembre en actiu.
3: Aquestes actuacions coincideixen amb la campanya municipal Respectar no costa, que promou la tinença responsable d'animals i recorda la importància de recollir els excrements, diluir els urins amb aigua i tenir cura de mobiliari urbà.
1: I si parlem de cultura, aquest cap de setmana tenim teatre en el Teatre Núria Espert. Aquest divendres tindrem l'obra Loop amb Ramon Madaula a l'escenari del Teatre Núria Espert al costat de Júlia Genís, i el diumenge tenim l'obra del Peix Irisat.
5: Jo no vull demostrar res a ningú. És que no vull aprofitar el temps. Jo vull despilfarrar-lo.
6: Ves sopar al Gary Cooper.
5: Que no li diguis més Gary Cooper!
7: Perdó.
5: Hòstia, que es diu Matthew, ja n'hi ha prou amb la cunyeta, eh?
7: Ah, però és que algú hagi ben plantat com ell, que es digui Cooper, és difícil no dir-li Gary Cooper, però no...
5: No sé, a mi m'ha agradat viure amb vosaltres fins ara.
6: Ah, sí, esclar, perquè vivies de franc en una fonda de 5 estrelles i amb majordom.
5: Malgrat la teva inoportunitat constant, et trobaré molt a faltar.
6: No trobaràs gens a faltar.
1: Divendres de teatre en el Teatre Núria Espert amb l'obra Loop. Atendrem a Ramon Madaula i Júlia Genís en el Teatre Núria Espert. Volem parlar d'aquesta obra i ens acompanya Ferran Camany, tècnic de cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia, Ferran.
8: Molt bon dia, Jordi.
1: Loop amb Ramon Madaula, un actor que ja més d'una ocasió ja ha visitat Sant Andreu de la Barca. El podrem veure en el Teatre Núria Espert aquest divendres, 16 d'octubre, a partir de les 8 del vespre, al costat de Júlia Genís, amb qui comparteix escenari. Què podem veure en aquesta obra?
8: Bé, com ho expliquem, això? A veure, és un diàleg entre dues persones, un pare i una filla, val? Un pare i una filla que s'estimen amb bogeria, però que també traspassen unes línies que també s'acaben odiant, val? I per què? Perquè és aquest diàleg còmic, dramàtic, val? Que s'entreveu de que els pares sempre volem que s'assemblin els nostres fills a nosaltres, i els fills, lògicament, no volen assemblar-se a nosaltres ni en pintura, val? I en aquest diàleg, ja et dic còmic, doncs ells van parlant, van discutint, es van desgranant coses, van sortint veritats, no, de per què m'he de semblar a tu si no vull, per què no es diuen les coses a la cara com s'han de dir, coses que els que són pares i els que són fills, jo crec que ho entenen, sobretot els fills ja, estem parlant ja de no d'adolescents, sinó de joves ja de 20 i pico d'anys, no? Que hi ha aquestes xerrades, aquestes discussions, doncs, que tenen els pares i els fills, i que, bueno, que s'ho sentireu reflexats en aquesta obra. Veniu, gaudiu-la i disfruteu molt, perquè segur que us sentireu reconeguts en un dels dos personatges.
1: Doncs aquesta obra, que està molt bé que en el teatre, un cop haurem vist aquesta obra, que ens faci reflexionar també una mica, no? Segurament que ens sentirem força identificats.
8: Sí,
1: no?
8: perquè alguns ara són pares, però també hem sigut fills.
1: Exacte.
8: Val? I doncs estarem en els dos papers, no? I segur que quan la noia, la Júlia, bueno, en aquest cas la Júlia és l'actriu, el nom ara no el sé, però segur quan l'actriu interpel·li el seu pare, ens sentirem identificats quan tu interpel·laves amb el teu pare, no? I tu discuties amb el teu pare de coses, i quan el pare li digui alguna cosa a la noia, podria dir, ostres, pues, té raó també el pare, no? Jo crec que estarem entremig d'un i l'altre, els que hem sigut pares i els que hem sigut fills, lògicament.
1: A més, és una obra que ve avalada de l'èxit, no? Va estar a la sala Fleischer i va obtindre també molt l'èxit de públic, no? Vull dir que està molt bé.
8: Sí, va estar, crec, tota una temporada a la sala Fleischer, i ara està fent gira i no està parant de fer gires a teatres d'arreu de Catalunya. O sigui, és un èxit absolut, amb grans actors, i jo crec que una història que agradarà molt a la gent.
1: Més, el text és del Ramon Madaula, vull dir...
8: Sí, el Ramon Madaula, a part d'actor, és escriptor de teatre, és director de teatre també dirigeix obres, és dramaturg, fa de tot ja, no? El Ramon, dins del món del teatre, jo crec que és una persona reconegudíssima de la seva experiència i el seu saber fer.
1: Doncs aquest divendres, no ens despistem, divendres a les 8 de la tarda, a Loop, en el Teatre Núria Espert, entrades disponibles a teatrenuriaespert.cat, no?
8: Efectivament, us esperem a tots el divendres a les 8 de la tarda.
1: Doncs Ferran Campany, tècnic de cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, gràcies per aportar-nos més informació d'aquesta obra de Loop, amb Ramon Madaula i Júlia Genís, que podrem veure aquest divendres en el Teatre Núria Espert. Que vagi molt bé.
8: Gràcies a vosaltres.
9: Mira, jo ho he fet tan bé com he sabut. Jo m'he preocupat i m'he ocupat molt de vosaltres. Potser massa pel que veig. Tot i així, decebo com a pare, no importa. És llei de vida, ja hi compto. El que no vull és que em decebis com a filla.
1: L'obra Loop, amb Ramon Madaula i Júlia Genís, que podrem veure aquest divendres a partir de les 8 de la tarda en el Teatre Núria Espert, després de l'èxit que ha aconseguit aquesta obra per al seu pas per la sala Fleischer de Barcelona.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I tot seguit en el Via Directa, l'espai de drets de butxaca, un dels espais que ens ofereixen els companys de la xarxa ràdio.
2: Continguts en xarxa.

0: Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
1: Sigueu benvinguts un dia més a Drets de Butxaca, aquest espai on descobrim els drets que potser no sabíem que teníem amb el nostre advocat i jurista de capçalera, en Jan Botí. Jan, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: Jan, avui de què ens vols parlar?
2: Doncs avui parlarem d'un tema que ha generat un debat intens als mitjans, al carrer i a les xarxes socials en les darreres setmanes i que fins i tot ha desencadenat amb una convocatòria d'eleccions. En parlarem, també, de les eleccions un dia d'aquests, que és el cas de la Mari Carmen.
1: Mm-hmm. Per tant, avui parlem una mica d'habitatge.
2: Parlem d'habitatge. En aquest cas parlem, i aprofitarem per parlar, fruit d'aquesta situació d'una dona de 87 anys, no?, que fa tres setmanes, ara ja fa, doncs va ser desnonada del pis on vivia, al barri del Retiro, a Madrid, on portava vivint i vora 70 anys i que recentment doncs, ha traspassat. En aquest cas, l'impacte mediàtic ha sigut brutal, centenars de persones acampades davant de casa seva primer, després també a la Puerta del Sol, fins i tot a Barcelona també i en altres ciutats arreu de l'Estat, i per tant hi ha hagut una forta contestació social en aquest sentit, i doncs amb tot el respecte en aquesta situació dramàtica, em permeto aprofitar la situació per parlar dels contractes de renda antiga i perquè aquelles persones doncs, que encara puguin tenir-ne algun doncs, sàpiguen a què es poden acollir, què no, i què han de vigilar doncs, per tal d'evitar que passi el que va passar, perquè des d'un punt de vista jurídic i legal puc dir que crec que hagués estat evitable amb altres decisions. Per tant, com passa en aquest àmbit jurídic, les claus legals doncs, que es decideixen en els tribunals sovint divergeixen a vegades de l'opinió pública i publicada, de les emocions i de les polèmiques, perquè al final la llei ha de tenir una lògica global i ha de donar una resposta a tothom i sovint, possiblement, insuficient, no dic que no, però ha de tenir una visió global i general. Per tant, com pot ser, no?, que una persona que ha viscut 7 dècades en un pis pugui ser desnonada? Com funcionen encara avui els contractes de renda antiga? Doncs avui desgranarem una mica la llei per entendre què ha passat exactament i donar algunes dades claus, com deia, als que encara tenen algun contracte d'aquest tipus.
1: Doncs som-hi. Què en diu el marc legal i la jurisprudència d'aquests contractes de renda antiga, que són els que tenia la Mari Carmen?
2: Correcte. Doncs per entendre la situació hem de fer una mica d'història jurídica i situar d'on venen aquests anomenats contractes de renda antiga. No? A la meitat del segle passat, encara durant l'època franquista, la llei d'arrendaments urbans, la LAU, de 1956 i la posterior de 1964, incluïa un concepte que era el de la pròrroga forçosa. Clar, aquest concepte significava que, tot i que el contracte de lloguer hagués vençut, el propietari no et podia fer fora com a llogater i aquest es podia quedar a l'habitatge indefinidament. Era una pròrroga forçosa, és a dir, es prorrogava encara que no ho volguessis. A més, en aquest cas, quan el llogater moria, el contracte podia passar als familiars, no com una successió en el marc d'una herència, entesa així, sinó com una subrogació. És a dir, em col·loco en la posició anterior. Per tant, si el meu pare era llogater, jo em col·loco en la seva posició i passo a ser llogater. I en el cas de la Mari Carmen, el seu pare signa un contracte l'any 56, mor l'any 61, la mare s'hi subroga per primera vegada, i aquest sistema, però, al cap de bastants anys, va començar a canviar. Primer l'any 85, amb el conegut decret Boyer, el ministre Boyer, que va estar casat amb la Isabel Presler, la gent, si algú no s'ubicava del tot, que va eliminar, en primer lloc, aquesta pròrroga forçosa, però només pels contractes nous. El gran canvi, però, en aquests contractes antics arriba amb la LAU, la Llei d'Arrendaments Urbans, de l'any 94, que, per cert, va aprovar un govern socialista de Felipe González, perquè cadascú tregui les seves conclusions del que hem vist aquests dies. I aquesta llei de l'any 94 es va dissenyar justament per anar posant fi de manera gradual a aquests contractes de renda antiga. L'any 94, fa 32 anys. Per tant, ha plogut força, no? I anar establint un règim de temporalitat de lloguers, no?, que a dia d'avui ens trobem en aquests 5 anys com a mínim, prorrogables 3 més. Doncs en ella s'hi establia que si un fill es subrogava, es col·locava en la posició del pare o de la mare després de l'any 94, quan s'aprova, aquest lloguer només podia durar 2 anys més.
1: Per tant, s'acabava la pròrroga forçosa.
2: Exacte, mm-hmm. Hi havia una pròrroga màxima de 2 anys més. La llei preveia 2 úniques excepcions per tal de que tu poguessis mantenir-te de per vida mantenint aquest contracte de renta antiga. I quines són aquestes 2 excepcions? Tenir una discapacitat reconeguda del 65% d'una banda, o que el fill fos major de 65 anys o estigués jubilat, però la subrogació es produís en els propers 10 anys d'haver aprovat la llei del 94. Per tant, del 94 fins al 2004. Val? Per què no se li van aplicar aquestes excepcions a la senyora Mari Carmen? Doncs perquè la seva mare va morir l'any 2005, uh-huh. Per tant, quan aquesta finestra del 2004 tancada, uh-huh. I perquè tenia una discapacitat, efectivament, però reconeguda del 50%, no del 65%.
1: Li faltava aquest 15%, no?
2: Exacte. Per tant, legalment, com que aquella subrogació a la qual tenia dret era només de 2 anys, el contracte d'arrendament que tenia de renda antiga va quedar extingit l'any 2007.
1: L'any 2007, però el cas no ha esclatat fins ara.
2: Exacte, i ha estat 7 anys en mans de tribunals. Per què? Doncs perquè del 2007 fins que la propietat del moment va vendre, li van mantenir les condicions. Uh-huh. Això és una decisió que va prendre la propietat. No tenia per què, amb la llei a la mà, haver-ho fet, no? Per tant, ella va continuar pagant, efectivament, la renda que tenia, que, si no m'equivoco, eren 200 i escaig euros més subministraments, però l'edifici es ven el 2018 i els nous propietaris sí, van sol·licitar doncs, que volien aquest pis, i no entraré en tot el debat que hi ha hagut a les televisions, però la qüestió és que l'Audiència Provincial i el Tribunal Suprem van dir la propietat té dret a recuperar al pis si vostè no vol assumir el cost que li demanen en aquest cas, no? Per tant, li va donar la raó a la propietat.
1: Mm-hmm. Doncs ara que ja hem explicat una mica el cas de la Mari Carmen i també com funcionen aquests lloguers de renda antiga, quin mite ens has portat avui, Jan?
2: Sí, una mica una idea que he sentit en els mitjans de comunicació darrerament, de, clar, com que portava 70 anys vivint allà, doncs aquella casa era casa seva i la llei no hauria de permetre que la facin fora. La segona part de l'afirmació és discutible, perquè la llei és canviant, al final. La decidim entre tots en funció de les majories que tenim. Però, clar, en l'afirmació que ho feia, com deia, hem de diferenciar la percepció moral o la concepció que creiem que la normativa ha de tenir de la realitat que tenim jurídicament, no? I, per tant, un contracte de lloguer per molts anys, moltes dècades, que duri, és un dret d'ús temporal. Uh-huh. Sobre una propietat que és d'algú altre. I, per tant, això no t'atorga per se cap títol de propietat en cap cas. No? Uh-huh. Aleshores, n'hem parlat altres cops, el dret a la propietat també està protegit a la Constitució i la llei no pot obligar-te a mantenir un lloguer de manera perpètua amb la normativa vigent. Veurem en el futur si això es modifica quan aquest contracte ja estava extingit. No? Uh-huh. Aleshores, pretendre que l'antiguitat anuli el dret a la propietat no és possible. Reitero, podem entrar a discutir si això s'ha de modificar o no en el futur, però en tot cas amb el marc que teníem en el moment doncs, no era possible.
1: Clar, exacte, perquè la Mari Carmen no complia no, els requisits exacte. Que hi havia per poder allargar aquest contracte de manera indefinida.
2: Durant 30 anys. Durant 30 anys.
1: Doncs, Jan, quins consells i recomanacions ens portes avui?
2: Vinga, per les persones que encara ara tinguin algun contracte de renda antiga, que encara que, com que justament fa 30 anys cada vegada doncs, són menys
1: no?
2: Per una qüestió d'edat, cal tenir-ho en compte. En primer lloc, confirmeu la línia de subrogació, el que dèiem, eh? Si el pare tenia el contracte, o la mare, o un germà, hem de vigilar si anem per la primera subrogació o per la segona, perquè això tindrà una implicació o una altra. Per tant, si estàs vivint en un pis amb contracte de renda antiga heretat, entre cometes, revisa el contracte de quan és i quantes subrogacions s'han realitzat. Val? Perquè si mor el titular, la llei demana que ho exigeixis, que ho comuniquis, perdó, per escrit en un termini de 3 mesos, i cal que acreditis també la convivència continuada amb aquella persona durant 2 anys. I comprova també si hi ha aquest requisit de la discapacitat, la persona que hauria de subrogar-se el compleix o no, perquè et podria donar aquest benefici de per vida. No?
1: Clar.
2: Punt número 1. Punt número 2. No confiar d'entrada en la tolerància informal de la propietat. en el cas aquest de la Mari Carmen, la propietat va tolerar o van acordar, no sé quin acord tenien entre ells, però va continuar-ho pagant, malgrat la llei ja no emparava a la llogatera en aquest cas, no? Per tant, bueno, si era un acord entre parts, magnífic, però que en el moment que hi pugui haver una eventual reclamació, doncs amb la llei a la mà, doncs això pot tenir unes conseqüències. I en tercer lloc, què passa si la propietat necessita l'habitatge per si mateix o per un fill? Que això n'hem parlat a la temporada anterior, sobre el tema dels lloguers i de les propietats. Doncs si tu ets propietari d'un habitatge amb contracte de renda antiga i necessitessis el pis per tu mateix o per un fill que precisa domiciliar-s'hi, casar-se, sí que podries denegar aquesta pròrroga forçosa requerint el llogater amb un any d'antelació i justificant molt bé aquesta causa, per evitar fraude, ho vull posar lloguer amb un altre, no? Però si fos per un mateix, sí que es podria. Per tant, bueno, comprovar si s'han exhaurit aquests terminis legals de subrogació o no, o si ha nascut una causa de resolució, per tant, de poder acabar amb aquest contracte i poder recuperar la possessió de l'immoble.
1: Per tant, ens hem de mirar bé, no?, els contractes, si tenim lloguer de renda antiga, ens hem de mirar bé els contractes.
2: I si no és de renda antiga, també.
1: També, sí, sempre s'ha de mirar tot bé. Per saber una mica en quin punt estem, no?, i fins quan això se'ns pot allargar. Doncs, Jan, anem acabant el programa avui.
2: Molt bé. Escolta'm, només per tancar, clar, deia, han passat 30 anys insistint en aquesta idea perquè al final, ostres, en aquell moment la Mari Carmen era una persona de 50 i tants i en aquests 30 anys segur hi ha hagut moltes empreses, famílies, persones en una situació similar que van decidir que sabent que aquesta llei se'ls aplicaria un dia, traslladar-se, moure's, canviar de lloc. Per tant, insisteixo en la idea de que un cas particular ens pot colpir molt a tots, però que la normativa ens ha de donar resposta a tots en la globalitat. Perquè, si no, estaríem generant una situació d'injustícia envers tota aquesta gent que, de manera diligent, coneixent que això seria d'aquesta manera, va prendre altres decisions a la vida, no? Per tant, ja et dic, amb el respecte absolut i, a més, amb el desenllaç que hi ha hagut, però posant sobre la taula, doncs, que al final les normes les fem nosaltres, entre nosaltres, i també ho fem per garantir cert ordre i cert funcionament correcte de la societat, malgrat el dret és un constructe de la societat, no? Per tant, res més per part meva, que la gent revisi el que té a casa, siguin contractes de renda antiga o no, però i que puguin escoltar-ho i emportar-se aquests consells.
1: Doncs, Jan, moltes gràcies per portar, no, avui aquest tema que al final ha sigut tan mediàtic i tan conegut, i se n'ha parlat molt però potser no havíem desgranat a fons, no, quina era la situació concreta que vivia la Mari Carmen.
2: Sí, jo crec que és interessant perquè tothom tingui tots els elements i aleshores a partir d'aquí doncs prengui les seves decisions i faci els seus anàlisis.
1: Doncs, Jan, ens retrobem un altre dia per parlar de més drets.
2: Magnífic, fins la propera.
3: Continguts en xarxa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
4: L'Associació de Veïns de la Solana està recollint signatures per demanar la medalla d'or de la ciutat per Francisco Gutiérrez. En té més detalls Joel Carrasco.
5: L'Associació de Veïns del barri de la Solana ha posat en marxa una recollida de signatures per demanar que Francisco Gutiérrez rebi la medalla d'or de la ciutat pòstuma. La iniciativa vol reconèixer la seva trajectòria i la importància que va tenir tant per al barri com per al conjunt del municipi. Francisco va ser una figura destacada de la vida local i també va tenir un paper rellevant dins de la coalició que actualment governa la ciutat. Amb aquesta petició, els veïns volen reivindicar el seu llegat i aconseguir que la seva contribució sigui reconeguda institucionalment. La proposta posa sobre la taula el valor de la memòria col·lectiva i la importància de preservar el record d'aquelles persones que han deixat empremta la història de Sant Andreu de la Barca. El president de l'Associació de Veïns, Ramon Alcalde, assegura que ja s'han assolit les 500 firmes necessàries per reclamar la distinció, però que algunes han caigut per defecte de forma.
6: Bueno, Francisco ha sido una persona que se ha educado mucho en el barrio, en la ciudad, o sea que no solo ha sido el barrio de la Solana, el barrio de la Solana ha sido, digamos, el barrio, el punto donde más más se ha conocido a Francisco, pero no olvidemos que Francisco llegó a ser regidor del Ayuntamiento de San Antonio de la Barca y ha sido una persona muy conocida en todo el pueblo porque ha estado siempre implicado en actividades, aparte del Ayuntamiento.

0: santandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Comença una nova campanya contra la grip i també la Covid-19, una campanya que es tornarà a desplegar de manera esglaonada, començant pels col·lectius més vulnerables, i a partir del 26 d'octubre s'ampliarà a la resta de grups que tenen indicada la vacunació. Per conèixer com es desenvoluparà la campanya Sant Andreu de la Barca, quines persones s'han de vacunar i com es podrà demanar cita i quina situació epidemiològica s'espera aquesta tardor i aquest hivern, parlem amb la infermera pediàtrica i referent de vacunes, Toñi Martínez. Martín, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: I també ens acompanya Marta Ginés, infermera referent de vacunes d'adults a la Solana. Molt bon dia.
3: Bon dia.
1: Comença la campanya Sant Andreu de la Barca. Toñi Martín, com s'organitzarà Sant Andreu de la Barca i quins seran els primers col·lectius que es vacunaran?
2: Pues Jordi, començarem el 5 d'octubre. La campanya comença el 5 d'octubre i després el 26 d'octubre ja començarem la resta de grups, vale? Començarem primer per les residències, persones a partir de 80 anys, ateses a domicilis i embarassades i infants de 6 mesos a 5 anys i les persones que estan a residències i sociosanitaris.
1: Parlarem cas per cas, però la campanya torna a prioritzar, com sempre, les persones més vulnerables. Per què és important començar per les persones de més edats i els de grups de risc?
2: Per la seva immunitat. Són més vulnerables i la seva immunitat doncs, tenen més risc de encomanar-se la grip i el Covid.
1: Quines persones tenen recomanada en aquesta temporada la vacunació contra la grip i quina és la vacuna contra la Covid-19? Hi ha diferències entre els dos grups?
3: Doncs Jordi, sí, aquest any sobretot es fa especial èmfasi en la població infantil sobre la Covid i la grip. Hi ha aquestes diferències. En principi, la població infantil aquest any agafa una mica d'importància entre els 6 mesos i els 5 anys. A la grip, a part d'aquesta població infantil, es vacunaran persones de 60 anys i més, persones que estan institucionalitzades, o sigui que estiguin en residències, o persones amb discapacitats. Les embarassades també és un grup important aquest any, i puerperi fins als 6 mesos, en el cas de que l'embarassada no s'hagi vacunat durant l'embaràs. Després, persones de 5 a 18 anys que estiguin en tractament pel llongat amb aspirina. Persones com bombers, policies, gent de protecció civil, personal de farmàcia i important també els contactes als cuidadors de persones del risc. Aquestes persones també estaria indicada la vacunació de la grip per fet de protegir el malalt, no? El malalt gran. Després tenim persones que treballen en granges i els profes dels col·les. Això de la grip. I de Covid, més o menys el mateix, però la diferència és que en aquest grup la població infantil seria a partir dels 6 mesos amb una immunosupressió greu, per exemple, amb persones amb nens amb VIH o transplantament.
2: Encara tenen rics, perquè sí. La incidència és molt baixa.
3: Sí. I parlo de més, serien persones de 60 anys i més, persones institucionalitzades igual que la grip, les embarassades en qualsevol trimestre d'embaràs, persones de centres sanitaris i sociosanitaris públics i privats i el que dèiem dels cuidadors de la gent gran, que també serà molt important. A partir dels 12 anys, el grup de risc seria nens amb obesitat, per exemple, amb diabetes, malalties cardiovasculars, malalties renals, càncers, malalties hepàtiques, tot tipus de patologia crònica.
1: Es poden administrar les dues vacunes, la de la grip i de la Covid, al mateix temps?
2: Sí, es poden administrar de forma concomitant, o sigui, una en cada braç, i la resta de vacunes també. No ens oblidem que també tenim la vacuna del Pfizer, la pneumococ i la del tètan. O sigui, que podem, en qualsevol part del cos, es poden administrar. També fer un incís, que també els professionals sanitaris ens hem de vacunar a partir del 5 d'octubre. Això és molt important.
3: Entrarien dins del primer grup de vacunació, junt amb la gent gran, amb els majors de 80. És important que el personal sanitari es vacuni doncs, com a mètode de protecció també.
2: I els estudiants també, ja que ens acompanya una alumna.
3: Exacte.
2: I els estudiants també.
1: Com es podrà demanar cita a Sant Andreu de la Barca o què hem de fer per demanar cita per vacunar-nos de la Covid i de la grip? Primer parlem dels grups de risc, els que és molt recomanable la vacuna. aquestes persones que estan en el grup de risc són avisats o sí. han de demanar cita?
3: Sí, la població de risc majors de 80 anys, per exemple, fem una trucada telefònica per programar atenció domiciliària. Són pacients fràgils que no es desplacen, llavors són amb els primers que comencem. Residències, i després amb aquest tipus de pacient la infermera es truca. Llavors, el dia que tenim atenció domiciliària, anem al domicili i administrem les vacunes.
2: També estan rebent missatges, vale, per telèfon, a aquest grup que comencem el 5 d'octubre. O sigui, sobretot els nens també, hi ha pares que ja estan dient a la consulta que han rebut missatge per vacunar els seus fills a partir dels 6 mesos fins als 5 anys. També s'ha de dir això. I com ho fem? Pues a veure, l'usuari pot anar al taulell, al CAP, al centre d'atenció primària, o trucant per telèfon al 93 553 0099, i a la Solana al 93 546 1777. També es poden dirigir a La Meva Salut o a citasalut.gencat.cat i al call center al 93 326 8901. I també s'ha de dir que el CUAP també a la zona de la Solana vacunaran de 6 a 8 del matí sense cita qui vulgui vacunar-se a aquesta hora.
1: A partir del 26 d'octubre tenim una segona fase de la vacunació de la Covid i de la grip. S'amplia a la resta de grups.
2: Sí. O sigui, hem començat el 5 d'octubre a majors de 80 anys, persones de residència o sociosanitaris, embarassades, personal sanitari, els nens de 6 mesos a 59 mesos, 5 anys, i persones en condició de risc seria a partir dels 60 anys, a partir del 26 d'octubre.
1: Quan parlem de la vacunació de la grip, jo crec que tothom ho té clar, ara afegim la Covid-19, hi ha una consciència que potser vacunar-se de la Covid-19, doncs ja vam passar la pandèmia, però és important tenir en compte que cal vacunar-nos també, no?
2: Sí, encara que hagi baixat la incidència, segons l'epidemiologia, no sabem encara com es pot comportar aquest any. Hi ha casos, o sigui, durant l'estiu i ara tenim casos de gripa i de Covid. Però és, o sigui, no sabem com es comportarà aquest any.
1: Una persona que hagi passat recentment la grip o la Covid-19, quan es pot vacunar?
2: La grip es pot vacunar quan ja estigui recuperat de la grip, sense símptomes, i de la Covid haurà de passar 3 mesos. Per vacunar-se i per haver passat la infecció. Sobretot també si s'ha vacunat de la campanya de la grip anterior i no han passat del Covid, de la Covid, si no han passat, han de passar 3 mesos per tornar-se a vacunar, de 3 a 6 mesos també.
1: En els darrers anys vosaltres heu notat un cert relaxament respecte a les vacunacions o no? O cada vegada noteu que hi ha més demanda? La temporada passada a Catalunya es van administrar 1,5 milió de dosis de la grip i gairebé 1 milió de la Covid-19, per tant són xifres
3: són
1: prou importants, no?
3: Importants, sí. La gent continua vacunant-se i després també és veritat que fem molta vacunació oportunista a la consulta. Encara que el pacient s'agafi hora i truqui o per totes les vies que ha dit Toni, quan tenim el pacient a la consulta es diu vacunació oportunista, vull dir que encara que el pacient vingui a prendre's l'atenció, sempre aprofitem aquesta visita per oferir-li la vacunació, fent molta èmfasi en que la gent es vacuni de les dues.
1: Per tant, hi ha molta consciència.
3: Molta. Vull dir, per part del personal sanitari hem de fer molta consciència que la gent
2: i hem d'informar, sobretot, a veure, tu passes una grip o sigui, i és una via d'entrada per passar una pneumònia o una meningococ, o sigui, una meningitis. A veure, no ho sabes, però no t'assabentes de què passarà. Però
3: la grip es pot complicar i això pot desencadenar un altre tipus de patologia.
2: És una porta d'entrada.
3: I hem d'aprofitar també el que ha dit Toni per posar el resta de vacunes, o sigui, no només grip i Covid, que estem en campanya, però aprofitar aquest moment també per valorar el calendari vacunal del pacient i administrar les vacunes que es poden administrar a la vegada, junt amb la Covid i grip.
1: Per tant, aprofiteu les visites mèdiques per fer aquesta difusió.
3: Sí.
1: Quins efectes adversos són els habituals després de rebre aquestes vacunes? Perquè bueno, ningú s'espanti, eh?
2: No, la reacció habitual pot ser reacció local i malestar, pot ser febre, tota vacuna pot donar febre, i pues bueno, prens un paracetamol
3: cada 8 hores i ja.
2: Cada 6 o 8 hores, sí. I fred local.
3: Sí, perquè a vegades fa una reacció local aquí al braç, que sí, és veritat que en tenim molt poques reaccions, hi han, però molt poquetes.
1: I si no, consultem el professional sanitari, eh?
3: Exacte.
1: Sempre ens donarà indicacions
3: de
1: què hem de fer i no ens hem de preocupar.
3: Exacte.
1: Més enllà de la vacunació, quines mesures de prevenció continuen sent recomanables davant de l'augment del virus respiratoris durant la tardor i l'hivern? Ara fem una miqueta de prevenció, ara.
3: Sí, és important...
2: Rentar-se les mans.
3: Sí.
2: Rentar-se les mans. La higiene de mans és molt
3: important.
1: Això ho recordem de l'època de la pandèmia.
2: Sí, per evitar contagis. I utilitzar mascareta. Ara que tenim a l'abast la mascareta, utilitzar-la. O sigui, èpoques de fred o centres tancats, metro, tren, centre comercial, que a vegades no ho penses, però allà jo em posaré mascareta. I un centre d'atenció primària, o vaig de visita a l'hospital, doncs també.
3: I sobretot la gent que té ja símptomes o que comença amb simptomatologia, és important que, doncs,
2: sí,
3: que vingui amb la mascareta per prevenir,
2: sí,
3: a la gent que està...
2: I s'agrairia, sí, sobretot, Marta, és veritat, tu has dit, que sobretot persones que tinguin símptomes, que es posin la mascareta i que encara avisi o informi a la família, sobretot que a vegades estan convivint amb alguna persona
3: gran,
2: vulnerable.
3: Sí.
2: També posar-se la mascareta, sobretot a l'època de Nadal, que tots ens juntem per sopar i ens oblidem perquè és festa, però
3: sí,
2: clar, qui estigui amb la grip o amb el Covid, doncs tots junts,
3: que és quan es fa una mica de vida.
2: I jo sempre ho explico a la consulta, de dir ventilar entre primer plat i segon, ventilar
3: és important.
2: El menjador, encara que...
1: Tot el que vam aprendre de la pandèmia ho hem d'aplicar-ho sempre,
3: eh? Exacte.
1: El rentat de mans, que això es va fer molta incidència, i el fet de ventilar.
2: Sí.
1: I si tenim símptomes, mascareta, no passa res.
3: Exacte.
2: No,
1: ja ens hem habituat a portar la mascareta.
2: Sí, sí.
1: Finalment, Toni, Marta, un missatge que donaríeu en aquest cas a la ciutadania de Sant Andreu de la Barca, especialment a aquelles persones que formen part del grup de risc, ara que començarà aquesta nova campanya de vacunació de la grip i de la Covid. Hem parlat dels grups de risc, heu comentat també els motius pels quals ens hem de vacunar, però un últim missatge de reforç abans de finalitzar aquesta entrevista.
2: Pues ens hem de vacunar, o sigui, ja ho hem dit, que és una porta d'entrada tenir la grip, de tenir alguna infecció més respiratòria i complicacions i ingrés a hospital
3: i no sabem més, que pot passar.
2: Però que no, o sigui, que no ha de donar por posar-se una vacuna. És una vacuna en evidència científica. I sí que és veritat que no sabem com es comportarà ni la Covid ni la grip aquest any. Però bueno, aquest any sí que han variat les soques. És una vacuna trivalent, o sigui, amb tres genotips, la grip, o sigui, dos grip A i B. I aquest any, pues, és el primer any que l'han canviat totalment. O sigui, els tres, i bueno, no sabem com es comportarà, però ens hem de vacunar.
1: De fet, aquestes noves vacunes es té en compte els anys anteriors, no?, de com ha anat evolucionant,
2: sí,
1: per fabricar-les.
2: Sí, clar, fan,
1: no?,
2: estudis i tot això, i van fer, elaborant aquesta vacuna, per això ha trigat tant aquest any
3: en començar,
2: perquè han tingut que elaborar aquesta nova vacuna.
3: Cada any suposo que estudien en millorar, no?,
2: sí,
3: en ampliar la cepa per agafar una mica més de protecció de cara al cos. Jo animaria la gent a que es vacuni, que deixin una mica als costats els mitos, que n'hi ha molts mitos per la vacunació, i que si ens protegim nosaltres, ens protegirem els del costat. Tenim famílies, tenim gent al costat que pot desencadenar de manera greu en un hospital...
2: I sobretot els nens,
3: sí,
2: que els nens són els que més encomanen.
3: Sí.
2: Són els que més encomanen.
3: I aquest any hem fet molt d'èmfasis en la població infantil, que comentaven,
2: bueno,
3: entre els 6 mesos i els 5 anys.
2: S'han de vacunar.
1: Tot té el seu motiu, no?
3: Sí.
1: A més, no fa mal, eh? A més, aquí a Sant Andreu Barca tenim grans professionals que ens poden administrar tant la dosi de la grip com de la Covid-19. i ni ens assabatem.
2: Nites a ventes, nites a ventes.
3: Ho farem amb carinyo.
2: Sí.
1: Exacte. Doncs Marta Ginés, infermera referent de vacunes d'adults a la Solana, i Toñi Martín, la infermera pediàtrica i referent de vacunes de l'Avinguda Constitució i també de la Solana. Gràcies per acompanyar-nos, que vagi molt bé aquesta campanya, i abans de marxar tornem a recuperar i a recordar telèfon de contacte de com podem demanar cita tant de l'Avinguda Constitució com de la Solana.
2: Pues al taulell del CAP de Sant Andreu de la Barca, al centre d'atenció primària, al telèfon 93 653 0099,
3: i el de la Solana és el 93 546 1777.
2: A la meva salut, a la citasalut.gencat.cat, al call center, que és el 93 326 8901, i recordar també que el CUAP de 6 a 8 del matí també vacunen, administraran vacunes de Covid i grip sense cita prèvia.
1: Doncs Toñi Martín, Marta Ginés, gràcies per acompanyar-nos, que vagi molt bé la campanya. S'ho gira feina ara, eh?
3: Sí,
1: però
3: sí.
1: Però sempre, no?
2: Sí, organitzar, sí, sí, sí, sí, sí.
3: Bueno, gràcies, sí, a tu, Jordi.
1: Fins la propera.
3: Adéu, adéu.
2: Gràcies, Jordi.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'oficina de l'alcalde torna als barris aquest mes d'octubre amb una nova ronda de trobades per reforçar la participació i també l'escolta directa de la ciutadania. Serà del 19 d'octubre al 5 de novembre. També tindrà lloc les assemblees de barri. Volem parlar amb Javi Romero, regidor de participació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bé, des del 19 d'octubre fins al 5 de novembre tornen les assemblees de barri. Amb quin objectiu encareu aquesta nova ronda d'assemblees de barri?
1: Doncs, bé, com dic, bon dia. Doncs l'objectiu sempre és marca d'aquest govern apropar l'administració als nostres barris, als nostres veïns i veïnes, i retre comptes de doncs, totes aquelles propostes, neguits, suggerències que vulguin fer-nos arribar, i d'aquesta manera establir un canal de comunicació directe, de tu a tu, i a més obert a que la resta de la ciutadania també doncs, sigui partícip, no?, públic de les preguntes que es vulguin fer. En aquest sentit, dic que des que vam entrar en el 2023 i vam engegar aquestes assemblees de barri, n'hem fet ja moltes rondes. Si no recordo malament, aquesta serà la setena i penúltima ronda d'aquest curs polític. I bé, doncs, sempre molt contents de la participació que hem tingut tots aquests anys.
0: Les assemblees es fan després de cada jornada de l'oficina de l'alcalde. Uh-huh. Per què s'ha decidit combinar aquests dos espais de participació i escolta ciutadana?
1: Doncs perquè tot el que sigui amplificar la participació ciutadana sempre és un encert. I en aquest sentit, les assemblees de barri ja eren espais que ens funcionaven molt bé, amb molt bona assistència, però sempre hi ha veïns i veïnes que, doncs, per horari potser no poden assistir a l'horari de les assemblees o volen tractar una qüestió més personal, més privada, que no pas parlar-ho en obert. I en aquest sentit, doncs, vam habilitar fa ja dues rondes anteriors a aquestes oficines de l'alcalde, doncs, per tenir una trobada directa i personal amb el nostre alcalde, Marc Giribet.
0: La diferència entre l'oficina de l'alcalde i l'assemblea de barri, l'oficina de l'alcalde és més directa, en aquest cas,
1: sí,
0: amb l'alcalde.
1: Sí, no? I potser de temàtica, com dic, més privada, més personal, no? I que les assemblees es tracten més qüestions de barri o de ciutat.
0: Com funciona una assemblea de barri, com es pot participar, i després ja donarem detall de les diferents assemblees que es fan i les oficines de l'alcalde, que també tornen a les oficines de l'alcalde als instituts. Però quin és el funcionament d'aquesta assemblea de barri per si hi ha alguna persona que encara no ha assistit a cap de les moltes rondes que s'han realitzat fins ara?
1: Doncs l'únic requisit és venir. Venir al punt i hora d'inici de les assemblees de cada barri i escoltar i participar. En aquest sentit, el que acostumem a fer és que dona inici de l'assemblea al regidor o regidora de barri responsable, parla una mica de les darreres actuacions que s'han anat treballant a nivell del seu barri, i després passa paraula al nostre alcalde, doncs, que tracta no només aquestes qüestions de barri, sinó normalment, doncs, els grans temes de ciutat. I a partir d'aquí s'obre un espai d'interlocució, de torn obert de preguntes, on la ciutadania, doncs, com dic, doncs, porta els temes que consideri, ja sigui del que s'ha parlat anteriorment o d'altres qüestions. Dir també que tot això, tot aquest torn obert de preguntes, nosaltres les enregistrem en un acte escrita que posteriorment, quan acaben totes les assemblees, es pengen a la plataforma Decidim Sant Andreu perquè estiguin a l'abast de la ciutadania per poder consultar allò que s'ha parlat en aquestes sessions.
0: Propostes o idees que han sorgit de les assemblees de barri s'han posat en pràctica després? El govern municipal ho ha posat en pràctica?
1: I tant. Ara són tantes que no em ve una concreta. Que, mira, per posar-te un exemple, una de les qüestions que es van tractar amb veïns i veïnes del carrer Santiago Rusiñol era poder dotar el Parc Salvador Dalí d'elements d'activitat física a l'aire lliure, i com vam comentar la setmana passada, es veurà materialitzat. No sé, per posar-te un exemple, però són mil qüestions, cadascuna d'una envergadura diferent, perquè potser aquesta és com molt directa, molt visible, però hi ha multitud de rajoles aixecades que ens han vingut a demanar arreglar-ho, i a través del servei de la brigada, del servei de punt, les hem anat arreglant. per posar-te un altre exemple.
0: Suposo que cada barri és diferent i hi ha necessitats diferents o hi ha algunes necessitats comunes pràcticament de tots els barris. Li pregunto a vostè perquè vostè és el regidor de participació i jo crec que vostè va a totes les
1: assisteix a totes les assemblees.
0: A part la del seu barri,
1: correcte,
0: no?
1: Correcte, sí. Doncs sí, efectivament, hi ha qüestions... diguem-ne preocupacions de ciutat que es van replicant en tots els barris i després qüestions més concretes. Per posar algun exemple, doncs evidentment no sé, doncs en el meu barri, en el barri del centre, una qüestió que acostuma a sortir concreta del meu barri és el tema de la festa major, ja que els veïns i veïnes doncs la festa major els impacta directament, per exemple, però molt diferent de les qüestions del barri del Palau o del barri del Pla de l'Estació, que poder també tenen molts neguits al voltant de tot el tema que envolta les vies del tren, per exemple. Però després hi ha qüestions, com dic, que acostumen a sortir de manera general i que doncs ens venen a dir, no, aquelles preocupacions generals de ciutadania, com pot ser continuar treballant en millorar el servei de neteja i manteniment de l'espai públic, o la qüestió de l'incivisme, o doncs que també està ara doncs molt en boca de tothom, però ja venen pràcticament des de l'inici també preguntant pel cas de la sentència del sector 21. Llavors són qüestions que sempre van envoltant tots els circuits d'assemblea que realitzem.
0: A l'anterior ronda es va fer doncs, l'oficina d'alcalde en els instituts de Sant Andreu de la Barca, el Palau, l'Institut Sant Andreu, l'Institut Montserrat Roig. Es torna a repetir, de fet el dia 13 d'octubre serà l'Institut del Palau, 14 d'octubre Institut Sant Andreu i 15 d'octubre Institut Montserrat Roig. Si es torna a repetir la iniciativa, és que va anar bé.
1: I tant, és que vam sortir molt contents de la participació.
0: Regidor de Joventut,
1: sí, exacte.
0: Tant, aquí també hi va assistir.
1: Vaig acompanyar l'alcalde juntament amb la regidora Ana Serra d'Educació, i va ser molt interessant, molt positiu veure com els nostres joves doncs també estan interessats a participar i tenen inquietuds sobre la seva ciutat i com millorar-la. Va ser super positiu. Vam rebre al voltant d'una vuitantena de joves en l'edició anterior i la repliquem perquè, com dius, doncs va ser una experiència molt profitosa.
0: Anem a l'agenda de les diferents assemblees de barri i també de les oficines de l'alcalde. Recordem l'oficina de l'alcalde al matí i l'assemblea doncs arrencaria a les 7 de la tarda, on l'accés és lliure, per tant tothom hi pot accedir. Sí que a l'oficina de l'alcalde s'han d'haver registrat prèviament,
1: no?
0: A través del WhatsApp.
1: Sí, demanem que en aquest cas es dirigeixin al número de telèfon de l'alcalde doncs per demanar una cita en concret, sobretot doncs per primer organització interna, evidentment, i després per assegurar que aquesta persona pugui ser atesa. No amagarem que en altres ocasions doncs veïns que no s'havien informat d'aquesta oficina i que s'ho han trobat, doncs en el cas de que quedés algun forat lliure, les hem pogut atendre, però amb la voluntat d'assegurar que seran atesos i ateses, recomanem demanar cita prèvia.
0: 674-795-180 674-795-180 Número de WhatsApp, ja us afegiu. Vull anar a l'oficina d'alcalde, per exemple, de la plaça Font de la Roda.
1: Exacte.
0: I aquí ens donaran...
1: Sí, sí, exacte. Molt bé.
0: Dilluns 19 d'octubre.
1: Comencem aquesta ronda d'assemblees que es mouen entre els dilluns i els dijous de la setmana i, com dius, iniciarem el dilluns 19 d'octubre al barri de Can Prats. Concretament, es celebrarà als Jardins Montserrat Roig.
0: Dimarts 20 d'octubre.
1: Tindrem l'assemblea barrial nucli antic a la plaça Font de la Roda.
0: Dimecres 21 d'octubre.
1: Ens movem al Palau, a la plaça Clara Campoamor.
0: Dijous 22 d'octubre.
1: El meu, al centre, que ho farem a l'aparcament del carrer Anoia, és a dir, a l'encreuament entre la via de l'Esport i carrer Anoia, darrere del teatre.
0: Passem ja al dilluns 2 de novembre.
1: Que anirem, saltem de setmana, i passem al Pla de l'Estació, a la plaça 11 de setembre.
0: Dimarts 3 de novembre.
1: Ens movem al barri de la Colònia. Aquí anem alternant entre el Parc de Can Preses i Parc de la Colònia, i com en l'edició anterior per pluja es va ajornar, fem aquesta assemblea al Parc de la Colònia, al de l'Avinguda del Bosc.
0: Dimecres 4 de novembre.
1: al barri de la Solana, al Parc de la Solana.
0: I l'última, dijous 5 de novembre...
1: al barri de la Plana, que de la mateixa manera que l'edició anterior es farà als jardins de la pista de petanca de l'antic centre cívic de la Solana, actualment en obres per l'edificació de la Quimeta, però a la part del costat, que seria accessible des del carrer Urgell, doncs allà celebrarem aquesta assemblea de barri.
0: Doncs són informacions tant de les oficines de l'alcalde, recordem doncs, que arrenquen a les 10 del matí, i a les 7 de la tarda doncs, les diferents assemblees de barri, la nova ronda de les assemblees de barri, on els veïns i veïnes poden accedir i poden doncs, preguntar dubtes que puguin tenir o fins i tot fer propostes, no?
1: I tant, és que al final que...
0: No tots són queixes.
1: No tots són queixes, de veritat que no tots ho són. Molts cops és, sobretot, també ho sentim molt, les expressions de gratitud per part dels veïns i veïnes de fer aquests espais, perquè, com deia a l'inici d'aquesta entrevista, és una de les insígnies del nostre govern, la participació ciutadana. Ho hem fet amb les assemblees de barri, les regidories de barri, ara les oficines de l'alcalde, les oficines de l'alcalde dels instituts, l'audiència pública, és a dir, habilitar tots els espais que se'ns ocorreixen per arribar a la ciutadania de manera més directa.
0: Doncs Javier Romero, regidor de participació a l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, gràcies per acompanyar-nos. I recordem, assemblees de barri, oficina de l'alcalde i també les noves trobades als instituts de Sant Andreu de la Barca. Gràcies i que vagi molt bé.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: I tot seguit en el Via Directa a l'espai de Sendes amb els companys de la xarxa Ràdio Propostes de cara al cap de setmana.

0: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
1: Hola, què tal? Com esteu? Una setmana més al Sendes s'apropa a la vostra ràdio local amb un ferm propòsit: fer morir d'avorriment al sofà de casa tots els caps de setmana. Per fer-ho possible, us proposem itineraris, caminades i viatges a llocs espectaculars que fugen del convencional. Avui en descobrirem tres més, que avancem en el nostre sumari. Comencem al Pallars Jussà. Farem ruta al voltant dels estanys de Basturs, una de les concentracions d'origen càrstic més significatives de Catalunya. En Jordi Panicello, de l'empresa Eureka SGN, és qui fa les visites guiades. Farem un tastet dels encants geològics, faunístics i florístics d'aquest lloc. Segona etapa de la ruta Les Valles, versió reduïda de la integral Les Feixes, al voltant del Monte Perdido. La segona etapa comença a Lamiana i acaba a Bestué, i entremig travessa l'impressionant barranc d'Esquain. De seguida, la descripció detallada i la fitxa de la ruta. I als racons de món ens traslladem a un indret únic de Montenegro, l'abadia de Kotor. La col·laboradora Conxita Terruell hi va ser i en parla en el seu darrer llibre, Viatge del Caucas als Balcans, de Tuxita Edicions. Recorrem amb ella el poble de Perast, la ciutat de Kotor, dues illes molt especials, temples i palaus, tradició de mar i un paisatge mediterrani de gran bellesa. I ara ens hi posem, capítol 580 dels Sendes. Veniu? Doncs va, que marxem. Prenem rumb cap a Basturs, al Pallars Jussà, per visitar dos petits estanys. Són en un indret molt discret, un xic amagats, en un pla cercat de camps de conreu i de clapes de bosc. Són l'Estany Gros i l'Estany Xic, molt propers entre ells i situats a mig camí dels pobles de Basturs, que els dona nom, i Sant Romà d'Abella, el municipi d'Isona i Conca Dellà. D'estanys al país en tenim un munt i potser a primera vista els de Basturs no aparenten ser res excepcional. Però, hem de dir, és una percepció completament errònia. És un paratge amb un patrimoni geològic excepcional i de gran biodiversitat, protegit pel Pla d'Espais d'Interès Natural, el PEIN, i la xarxa Natura 2000. Els estanys de Basturs són una de les quatre zones humides d'origen càrstic més destacades que tenim a Catalunya. I alhora, aquests estanys han generat fenòmens geològics extraordinaris, que tenen la seva gènesi en fa molts milers d'anys. El geòleg Jordi Panicello ens ho explica.
2: S'han fet datacions i s'ha arribat a la conclusió que aquests estanys fossilitzats van aparèixer fa 300.000 anys. És a dir, que aquest procés d'una sorgència d'aigua se'n fa un estany i posteriorment s'acaba fent un turó. És un procés que sabem que està actiu a la zona de la Conca d'Allà des de fa més de 300.000 anys. Però clar, què el fa especial? Que aquest procés geològic que ens permet observar la seva evolució amb el pas del temps només s'ha localitzat a dos llocs més a nivell mundial. Un seria Austràlia i l'altre Estats Units.
1: En Jordi és responsable de l'empresa Eureka SGN, que, entre d'altres coses, fa visites guiades als estanys, sota el suggeridor títol d'Estanys de Basturs, connexió planetària. Un itinerari que, per la seva història geològica i la biodiversitat, és molt peculiar. Els protagonistes visibles són dos estanys de forma rodona.
2: L'Estany Gros, que és el més espectacular de veure, i hi ha un itinerari que és circular, que el rodeja, fa aproximadament uns 60 metres de diàmetre i de mitjana uns 15 metres de fondària. I s'ha calculat que aproximadament té uns 100.000 anys d'antiguitat. O sigui, Déu-n'hi-do, té els seus anys, és gros i vell. I llavors l'Estany Xic té al voltant d'uns 20 metres de diàmetre i és el jovenet. Té aproximadament només 19.000 anys. I és, diguem, que aquest, si deixéssim actuar aquest procés natural, s'aniria fent més gros. I a l'estany gros, precisament, s'aniria fent més petit.
1: Déu-n'hi-do, un estany amb 100.000 anys d'història i l'altre amb 19.000. Per entendre la seva formació, cal remetre's al fet que el substrat és de roca calcària, que és molt porosa i que filtra, a través d'esquerdes, l'aigua de la precipitació cap al subsol, cap a grans cavitats plenes d'aigua soterrània.
2: I, de fet, l'aigua dels estanys la tenim a 80 metres de fondària. Contra una d'aquestes esquerdes és capaç de superar aquests 80 metres de roca i començar a brollar l'aigua. Alhora, la capa de roca on hi ha aquesta aigua subterrània està feta de calç. I què fa l'aigua? La va desfent. I es va enriquint d'aquesta calç. Per tant, l'aigua, quan surt i ens forma l'estany, com que està sobresaturada de calç, quan aquesta aigua desborda i, diguem, inunda als voltants de l'estany, que fa? Precipita aquesta calç. Aquest fenomen, repetit durant anys, durant centenars d'anys, durant milers d'anys, és el que ens va fent aquesta anella de roca que, amb el pas del temps, va pujant cap amunt i ens fa aquesta forma de con, aquesta forma de turó.
1: Una anella de roca formada per travertí. Aquesta anella, com explica en Jordi, es pot trobar encerclant els dos estanys, però, això sí, a una certa distància.
2: Perquè aquests estanys, especialment l'estany gros, que avui en dia fa uns 60 metres de diàmetre, en el seu moment havia estat bastant més gros. I sí que a uns 15-20 metres de distància de l'aigua sí que trobem afloraments de travertí, és a dir, d'aquesta roca travertínica, que els geòlegs en diem tova calcària. Què passa? Que realment la forma d'anella en els descens actuals no la veus. Per què? Perquè aquesta roca s'ha explotada en el seu moment per construir cases.
1: Un travertí, que és un tipus de roca sedimentària calcària que, com acabem de sentir, és molt utilitzada per l'home a l'hora de construir les seves cases. Ho podran veure, per exemple, als veïns pobles de Basturs o de Conques. Al marge de la geologia hi destaca una gran biodiversitat. Un ecosistema delicat, fràgil, concentrat en una estreta franja. De flora, en Jordi destaca una planta carnívora que sura a les seves aigües, l'Utricularia vulgaris. Els joncs també són habituals, i també els arbustos aromàtics. I fins i tot una mena de fòssils generats per la vegetació i el travertí. Hi trobarem.
2: El travertí és la calç que precipita, com hem dit abans, sobre la vegetació. I aquesta vegetació, que li passa? Amb el pas del temps s'asseca, s'acaba podrint, i l'espai que ocupava queda un espai buit. És com si tinguéssim el motlle d'aquesta vegetació. I ja de per si, sí que és veritat que si ens posem exquisits amb la definició de fòssil, realment podríem dir que són molles de vegetació de fa milers d'anys i, per tant, és un fòssil. Però no és que trobem tiges o branquetes petrificades.
1: Quan a fauna, el guia apunta a l'existència de nombrosos animals d'aigua, serps, granotes i varietat de peixos autòctons invasors. Les aus hi són força abundants, de diferents dimensions, i en ressalta un picot.
2: En quant a fauna, el que podem trobar són serps d'aigua, tot tipus de granotes, també hi ha peixos com la matrilla roja, podem observar carpes ataronjades, carpes d'aquari que algú les tiraria en el seu moment. També en el seu moment hi havia espècies invasores com són les tortugues de Florida, però per sort es van treure dels estanys. I en quant a aus aquàtiques, sí que de vegades que amb mica de sort es pot observar el bernat pescaire, el blauet, però que també és molt interessant és que tenim un fuster en els estanys de Basturs, com és el picot garcegros, i d'altres aus, com tot de rapinyaires que hi ha a l'entorn de la conca d'allà.
1: I també hi trobarem rastres de fauna, un paratge que dona molt de joc. Per això, des d'Eureka SGN, es fan dos models de visita guiada. Una de 2 hores i una altra de 3. Entre totes dues atrauen entre 600 i 700 visitants cada any.
2: Normalment fem aquesta de 2 hores, que consisteix a fer la volta circular, l'itinerari circular, al voltant de l'estany gros, i també observem des d'una talaia a l'estany petit. I l'objecte de les nostres visites guiades, com a activitats geoturístiques que fem, és a dir, que ens basem en la geologia, ens centrem molt en la gènesi dels estanys i com aquests van canviant amb el pas del temps. Però alhora també parlem de la biodiversitat en aquest paratge natural. La visita guiada llarga, que el que fem és anem a visitar el món de Conques, aquests turons a travertí, que són els descens fossilitzats, i llavors també anem a observar una petita surgència d'aigua que és el naixement d'un nou estany. O sigui, realment s'està fent un nou estany a la zona.
1: Eureka SGN és una empresa dedicada a la conservació i divulgació del patrimoni geològic i paleontològic. Si entreu al seu web, www.eurekasgn.com, Eureka amb una lletra K, hi trobareu moltes opcions de visites guiades. I mentrestant, a Basturs, en una plataforma elevada sobre la conca i sota les serretes del nord, els estanys segueixen el seu lent camí. Passat, present i futur. Un llangueix, l'altre creix i un tercer s'està formant. Això sí, nosaltres no el veurem. Ni els nostres fills, ni els nostres nets. Perquè els temps geològics són un gegant, foren els insignificants temps dels humans.
0: sendes.
1: És temps de la secció de senderisme, i el senderisme és cosa del Xavi Tió. Xavi, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, què tal, com anem?
1: Molt bé, anem per la segona etapa d'aquesta estupenda ruta que estem fent pel Pirineu Aragonès.
3: La travessa de les Feixes. Si recordeu, en la primera etapa vam anar de Bielsa a l'Amiana, saltant pel Portillo de Tella, i avui, a la segona etapa, el que farem és que des de l'Amiana baixarem al fons de la vall d'Escuaín, anirem a creuar el riu Iaga a Estaronillo, pujarem primer a Escuaín i després fins al Collado Raton, al costat del Castillo Mayor, i d'allà baixarem a la pista que ens portarà a Bestué.
1: Però avui el que compta és aquesta segona etapa, que comencem a on?
3: Doncs el que fem és comencem la segona etapa des de l'Amiana, desfent els 500 metres per carretera que ens retornen a les tres cases d'Arinzué, i aquí reprenem el GR15, que d'entrada ens baixa per entre antics prats de farratge i després entra en una preciosa pineda de pi roig i pi negre per un antic camí ral empedrat, molt ben traçat, fins al fons de la vall d'Escuaín, a l'alçada del caseriu de Miraval. Tenim sobre nostra l'imponent muralla del Castillo Mayor, il·luminat pels primers rajos de sol del dia, i comencem a remuntar planers al riu Iaga per una pista poc més d'un quilòmetre fins que la pista mor a Estaronillo, un poble amb 7 o 8 cases, on un pont ens permet passar al marge dret del riu. Entre vegetació de ribera, suaument continuem remuntant el riu fins a arribar a la sortida dels impressionants engorjats de les Gargantes d'Escuaín, i després de deixar el trencall del camí que ens menaria a Revilla, a l'altre cantó del barranc, només ens queda l'opció de pujar bastant fort per entre una bonica fageda, anant fent ziga-zagues, acompanyats dels senyals del GR, fins a sortir a la carretera d'accés a Escuaín. L'agafem de pla un petit tram cap al poble i hi acabem d'arribar per un sender que, entre antics camps marjats, ens du de pet a l'antic abeurador i safareig cobert del poble, a la vora de la casa on hi ha una oficina d'informació del Parc Nacional d'Ordesa i Montperdut. Podem aprofitar per deixar-hi les motxilles i anar a fer una petita volta planera pels afores del poble, que ressegueix quatre miradors sobre el barranc d'Escuaín, potser acompanyats de voltors i trencalosos que ronden per sobre dels cingles calcaris que tanquen el recorregut sinuós del barranc, estret i encaixonat sota nostra, amb vistes cap als barrancs laterals que es despengen de la Sierra de les Suques. Contemplat aquesta mica de caminet pel voltant del poble, reprenem el camí, sortint del quasi abandonat poble d'Escuaín, i el GR ens mena a començar a enfilar-nos per una espessa pineda. El camí es va redreçant progressivament i amb amples llaçades acabem de sortir del bosc per encarar el darrer tram de pujada oberta, una llarga diagonal terrosa que ens porta fins al Collado Raton, al costat de la penya Lombre, que és el pic més occidental del massís del Castillo Mayor, que deixem a l'esquerra. I des d'aquesta ampla i herbosa collada veiem Escuaín sota nostra, Revilla a l'altre cantó del barranc, l'Amiana, a la llunyania on hem començat a caminar, i per sobre el Portillo de Tella, per on havíem saltat el dia anterior des de Bielsa. I si d'Escuaín la vista dels cims era maca, des del coll ja és espectacular. Veiem tots els cims que ens separen de la vall de Pineta, veiem les Puntes Verdes, la Punta de Monesma, les Tres Maries, el Pico Inferior d'Añisclo i, al darrere, imponents els cims de 3.000 metres de la Punta de les Soles i el Sum de Ramon o Pico d'Añisclo. Al costat, tot això del Montperdut que ens queda tapat, que ens queda amagat. I a l'altre cantó del coll veiem la vall d'Aires, tancada pels cims de Los Estrales, que ens separen del canyó d'Añisclo, i a la capçalera de la vall veiem Plana Canal, una colladeta on acaba la pista que hem d'anar a buscar a continuació i que serà el punt on començarem l'etapa següent. Abans, però, des de Collado Raton, el que fem és una diagonal, primer per bosc i després per terreny obert, que ens porta en un darrer tram vertical per arribar a la pista. L'agafem avall, fem un tram d'un parell de quilòmetres i en aquest tram, si mirem enrere, veurem una increïble vista, ara sí, completa, del massís de les Tres Sorores, és a dir, la Punta de les Oles, el Pico d'Añisclo i el Montperdut. Per la pista arribem en un trencall indicat que ens fa deixar-la i per un sender acabem de passar tota la cara sud del Castillo Mayor fins a desembocar per un llom al poble de Bestué, on tenim l'alberg de les Tres Cèrols.
1: I després d'aquesta descripció tan completa, anem amb la fitxa tècnica, que comencem amb la distància recorreguda.
3: Doncs estem parlant, en aquest cas, de 14,7 quilòmetres, si comptem la volteta pels miradors d'Escoaín.
1: Desnivell?
3: 810 metres de desnivell positiu i 670 de desnivell negatiu, acumulats tant l'un com l'altre.
1: Temps?
3: Posem unes 7 horetes perquè ens hi entretindrem bastant, sobretot amb les vistes.
1: Grau de dificultat?
3: Com la primera, un 2,5 sobre 5.
1: Referències a internet?
3: Doncs a internet trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom Travessia les Feixes, les Valles, segona etapa, entre parèntesi, Lamiana, Escoaín, Collado Raton, Bestué, d'un company que va fer la ruta amb nosaltres, que es diu Lluís López, amb majúscules i tot junt.
1: Molt bé, doncs anem per la tercera etapa, però serà la setmana vinent. Gràcies, Xavi.
3: Salut i República.
0: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
1: Envoltada pels Alps Dinàrics, la badia de Kotor és considerada el fiord més meridional d'Europa, un gran canó submergit a les aigües de la costa adriàtica que aprofundeix 28 quilòmetres terra endins. El blau del mar, la bellesa i tipicitat dels pobles que en formen part i la majestuositat de les muntanyes que l'envolten l'han convertit en un dels indrets preferits per la Conxita Terruell en el viatge que va donar llum al seu llibre Del Caucas als Balcans, de Tuxita Edicions. Avui la Conxita ens parla de la badia vista des de dalt i des de baix, des del poblet de Perast, ple de tradició marinera i d'història veneciana, i també des de la capital d'aquesta zona, Kotor.
4: La badia de Kotor és un dels paisatges més espectaculars dels Balcans. És una badia molt profunda, envoltada de muntanyes altes i escarpades que semblen abraçar el mar. El contrast entre l'aigua blava i tranquil·la, les muntanyes de roca i la vegetació crea un paisatge molt especial. Al llarg de la costa hi trobem petits pobles, cases de pedra, esglésies i nuclis històrics que donen molta personalitat a l'entorn. Una de les coses que més impressiona és anar resseguint la badia i veure com el paisatge va canviant a cada revolt. És un lloc on el mar i la muntanya es troben d'una manera molt espectacular i aquesta combinació fa que la badia de Kotor sigui un dels paisatges que més recordo del viatge. Perast és un petit i encantador poble costaner, situat a la badia de Kotor i a només 12 quilòmetres de la ciutat, però amb una personalitat pròpia. No està emmurallat per pedres, sinó pel paisatge. La badia i les muntanyes l'abracen com una fortalesa natural. Amb poc més d'un centenar d'habitants, Perast carrega una gran història a les espatlles i és considerat un dels pobles més bonics de Montenegro. Com tota la badia, forma part del Patrimoni Mundial de la UNESCO. Trepitgem el seu empedrat antic i ens endinsem al peu dels seus carrerons tranquils. El seu moment d'esplendor va ser als segles XVII i XVIII durant la dominació veneciana, quan Perast era un centre marítim important i pròsper. D'aquella època daurada en queden palaus barrocs, esglésies i torres que es reflecteixen a l'aigua tranquil·la com si fossin un quadre antic. També val la pena veure el Palau Bujòvic, un dels més elegants, construït en pedra blanca i ornamentació d'estil venecià. Però el que fa especialment fascinant Perast són les dues illes que s'alcen just davant de la costa. La illa de Sant Jordi és una illa natural i tancada al públic. Aquí hi ha un antic monestir benedictí, encerclat per xiprers alts que reflecteixen sobre l'aigua. Durant segles ha estat un cementiri per a mariners i membres de les famílies nobles de Perast. L'illa transmet una mena de misteri silenciós, gairebé intocable. L'illa al costat, Nostra Senyora de les Roques, és ben diferent. Aquí sí que la podreu visitar. És una illa artificial, construïda a força de llançar pedres i enfonsar vaixells antics. Segons la llegenda, tot va començar quan uns pescadors van trobar una icona de la Mare de Déu sobre una roca al mar. A partir d'aleshores van prometre aixecar-hi una illa. Durant segles, els mariners i els habitants de Perast van continuar afegint-hi pedres cada 22 de juliol, una tradició que encara avui es manté i que rep el nom de fascinada. El nom prové de fascina, que vol dir feix de branques. Avui, en aquesta data, les barques decorades amb flors surten al capvespre i llencen pedres al mar al voltant de l'illa, en un ritual col·lectiu que manté viva la memòria dels pescadors que van crear aquesta illa. Quan ens acostem a la illa, l'església ens rep amb la seva cúpula blava i els murs blancs. Sembla una perla surant sobre l'aigua. L'església de Nostra Senyora de les Roques es va construir l'any 1630 sobre la illa artificial. L'edifici va ser remodelat posteriorment en l'estil barroc. A dins hi ha pintures d'un famós artista local i una gran col·lecció d'exvots, promeses fetes al mar, pregàries i esperances. Les parets pintades amb escenes religioses i marineres. L'altar, ricament ornamentat, està fet amb marbres de diferents tonalitats provenients d'Itàlia. Passem després al petit museu annex on s'exposen objectes històrics, instruments de navegació, maquetes de vaixells i artefactes religiosos. Arribem al que molts consideren la peça més singular del museu, que és el tapís de Jacinta, una obra feta amb fils de seda i de cabell humà. Ella va començar-lo mentre esperava el retorn del seu marit mariner i va brodar una Mare de Déu amb una tècnica finíssima, incorporant-hi els seus propis cabells com a fil. Va trigar 16 anys a completar-lo i quan el va acabar ja havia perdut la vista. Aquest tapís és d'una delicadesa extraordinària. Sembla encarnar la paciència i el dolor i l'amor d'una dona que mai no va deixar d'esperar. Ens dirigim cap a Kotor, ciutat atrapada entre les muntanyes i el mar Adriàtic. La muralla s'enfila com una serp per la muntanya fins a la fortalesa de Sant Joan. És un dels sistemes defensius més espectaculars d'aquesta regió dels Balcans. La ciutat de Kotor va formar part de la República de Venècia entre el 1420 i el 1797. Durant aquest període, els venecians van controlar aquesta zona clau de la costa adriàtica per la seva importància estratègica i comercial. Aquesta influència encara és molt visible avui. La ciutat té tres portes principals, una al centre, una altra que antigament donava accés des del mar i una tercera al costat del riu Escuda, que travessa la ciutat i va ser clau tant pel proveïment de l'aigua com per la defensa. Quan entrem a Kotor per la porta del mar, caminem entre carrerons empedrats fins a arribar a la plaça de les Armes, la més gran del nucli antic. Hi ha el Palau Ducal i just al costat l'antic arsenal. A la dreta, la Torre del Rellotge, construïda a l'any 1602, un dels emblemes de Kotor. A pocs metres d'allà ens topem amb Karampana, una font de ferro forjat que durant segles va ser l'única font pública de la ciutat. Fem parada a la catedral de Sant Trifó, construïda el 1166. I destaca la façana i dues torres desiguals que li confereixen un caràcter únic. Al costat, en sortir, s'alça l'edifici de l'Ajuntament, un magnífic exemple de l'arquitectura civil veneciana. Continuem cap a l'església de Santa Clara i la capella de Sant Lluc. Descobrim també un petit museu dedicat als gats. A Kotor, aquests animals són gairebé una institució. En el museu es poden trobar postals, dibuixos, objectes antics i tota mena de records felins. Sortim de Kotor i la ciutat va quedant enrere, entre les muralles i les aigües tranquil·les de la badia. Ens endinsem per una de les carreteres més espectaculars que mai hagi recorregut, la que puja en ziga-zaga des del nivell del mar fins al cor de les muntanyes. A mesura que ascendim, la carretera comença a fer zig-zag, amb una elegància ferotge. Més de 25 corbes tancades, gairebé cosides, una darrere l'altra, ens fan sentir com si el vehicle ballés amb la muntanya, com si cada revolt fos una reverència a la natura indomable dels Balcans. Ens aturem en un mirador on tenim davant nostre una panoràmica que sembla treta d'un somni. Els quatre braços de l'abadia de Kotor s'estenen com un ventall blau, intens entre les muntanyes, com si la terra hagués estat partida amb delicadesa per un déu enamorat del mar. L'aigua brilla com un mirall trencat i la vista s'allarga fins a fondre's amb l'horitzó, on el cel i el mar es besen. Tinc aquella sensació de petitesa.
1: I aquí ho deixem. Tornarem a ser amb tots vosaltres la setmana vinent. Rebeu una cordial salutació de l'Andreu Ortega, a la redacció el Xavi Tió i a l'edició i presentació qui us ha parlat, en Jaume Monés. Recupereu aquest i anteriors programes al nostre podcast. Accediu-hi a través del web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat Sendes. Ens emplacem per la setmana vinent i, mentrestant, seguiu-nos. Salut i que tingueu una molt bona ruta.
5: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
6: Posem punt final d'aquesta edició de...

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Hola, bon dia, rambleros i rambleres. Doncs sóc el Miquel García, el viticultor del Celler La Gravera, i una setmana més aquí amb vosaltres. Res, aquesta setmana, com a cosa important, penseu que hi ha una manifestació de la pagesia a Barcelona. La setmana passada ja la vam tindre aquí a Lleida i vam sortir dels diferents pobles. Des d'Alfarràs va sortir una ruta, des d'Almacelles una altra, des de les Borges penso una altra, i tots van acabar a Camp de Mar davant del Departament d'Agricultura, doncs per queixar-nos dels preus justos, de les ajudes que hi ha actualment, de la forma de gestió de la fauna cinegètica, de, bueno, de l'entrada de productes sense cap tipus de control, que el que fan és que el nostre producte s'abarateixi quan nosaltres sí que fem les coses bé. Bueno, unes reivindicacions que al final la pagesia i el món primari és necessari perquè pugui continuar funcionant. Així que res, una abraçada molt forta. Sé que us molestarà una mica, sobretot a la gent de les capitals, però penseu que no ho fan per fer la guitxa a la persona de peu, sinó perquè els de dalt se'ns escoltin. D'acord? Vinga, una abraçada.
2: Àngel, si ara mateix jo vinc a comprar i et demano sí. un quilo de cireres perquè he vist una recepta d'un gaspatxo per internet, tu per dintre què pensaràs?
3: Què vols que et pensi?
2: Digue-m'ho, vale, digue-m'ho.
3: Que estem, bueno, a començaments de mes d'octubre, estem tocant el Pilar, que les cireres, quan és el seu punt òptim, comencen el mes de maig, podem començar una mica abans, a l'abril ja n'hi ha, però el mes de maig és el temps de les cireres, eh? És a dir, per Santa Montserrat és quan comencen les cireres, perquè ens entenguem, perquè fiquem dates amb noms i cognoms per les dates, que tot amb el temps va una mica més abans, també, però mengem cireres quan toca. Que ens podem trobar tot l'any? Sí. D'on ve? De l'altra punta del món. Què estem pagant? Que aquell pagès d'allà no cobri un rot de gitano, que no cobri res i que el que tot se'n va pel transport. I jo crec, pues, si ara vols fer un gazpacho o el fas de tomàquet, tot el fas de pruna, síndria ja ha acabat també temporada, pues mira, tomàquet, i ja està, que és el que toca.
2: Tomàquets encara n'hi hauria.
3: Sí, sí, sí. Nosaltres, que som pagesos, que estem aquí al Baix Llobregat, vam fer plantacions de tomàquets per poder començar a collir a partir del mes de d'agost, vale? Amb sombrells de malla d'alumini, i estem collint ara. El que passa que no sé quan sortirà el programa aquest, però estem en època de pluges, inundacions, d'això, però bueno, que estem en tomàquets i encara hi ha tomàquets perquè la temperatura, vull dir, fa 10 anys enrere anàvem en rebequeta i ara encara anem en màniga curta.
2: Doncs sàpigues que em fas molt feliç, eh? Que jo sóc de l'equip de fan dels tomàquets i enguany n'he trobat de molt bons.
3: Sí, aquest any ha sigut un molt bon any de tomàquets, la veritat sigui dita.
2: Estem a la parada Verdures i Fruites Molins, al Mercat de la Concepció de Barcelona. Sí. Tu fa molts anys que ets aquí, sí. Però tu no només ets paradista, ja ens ho has dit, també ets pagesa.
3: Sí, sí, sí, sí.
2: I no qualsevol pagesia,

0: Pagesia ecològica.
1: Exactament.
0: Explica'ns.
1: Així mateix. A veure, fa... Mira, que estic aquí al mercat, et diré que fa ara 48 anys. Ara que en mes de novembre farà 48 anys que estic darrere un taulell. És a dir, treballar de cara al públic sempre m'ha agradat, nosaltres som de pagès, però poder-te vendre el producte teu, pues, sempre és molt millor, sense passar per cap mena d'intermediari. Segona, som pagesos, i des de fa 22 anys, 21 anys, és igual, que nosaltres fem ecològic. Tenim la terra en pau i que fem ecològics. Quan va morir el meu pare, doncs en el seu moment el meu fill va voler seguir tirant les terres endavant i va dir, fem un canvi, i ara és el que toca i és el futur. I el futur i sempre ha sigut tirar endavant en totes les ensopegades que per això pel mig hi han, fins que no surt tot bé, que vas buscant marietes d'un camp a l'altre, que llences produccions i tot això, pues, és el que hi ha.
2: Escolta'm una cosa, tu m'ho apuntaves aquest any, el canvi climàtic. Jo no sé si amb el canvi climàtic arribarà un dia que jo vindré a l'octubre a demanar-te cireres i efectivament n'hi hauran. Com a pagesa, no, com ho estàs veient, això?
1: Jo no crec que sigui possible, perquè menys en el nostre territori, en el territori que estem nosaltres, no que pas. El que sí que ens en donem compte, que amb els raïms ja ha passat, és a dir, amb el vi ja passa, totes les produccions d'arbres estan pujant amunt. És a dir, pujant amunt, anem a muntanya. Pugem a muntanya, vale? Perquè a les zones que abans es feien raïms, és a dir, sí que al Penedès es fan raïms, però cada vegada ens donem més compte que cap al Pirineu, doncs cada vegada terres que eren... que havien sigut d'altres coses, de ramats, i trobem que hi ha gent que posen vinya, perquè a l'arbre, els arbres volen fred. I volen que hi hagi temperatures de menys graus, perquè la sàvia ha de morir per poder tornar a florir quan és el seu temps.
2: Per tant, potser algun dia te n'has d'anar a viure
1: Això...
2: al Pallars.
1: No és el cas, però que el món funciona i que anem així, eh? Vull dir que tot i amb això sí, i que el canvi climàtic influeix, i tant. Vale?
2: I tot aquest temps, tots aquests anys i anys que fa que ets al mercat, jo era clienta teva quan vivia en aquest barri...
1: Sí.
2: Deus haver vist això canviar moltíssim. La gent, els hàbits...
1: Bueno, estem en el ple Eixample de Barcelona, estem en el Mercat de la Concepció, carrera Gó València, Bruc Girona, estem... que és una bombolla, que és un caramel, estem en un dels millors mercats que hi ha més ben situats a tot Barcelona. Però què ha passat? Que vull dir, hi ha el boom turístic i aquí... datat de l'any passat, sabem que hi ha... datat de l'any passat, més de 19.000 llits turístics que estiguin de veritat. Vull dir, menys els que no sabem. Això, pues, clar, ha canviat els hàbits i el barri i el tipus de clientela que tenim al barri.
2: Teniu molta clientela turística?
1: No és que hi hagi molta clientela turística, perquè hi ha client turista que sí que ve i que compra perquè... els agrada venir a comprar i que fan els menjars en els seus apartaments, sí, però que, vull dir, per què no? Ha canviat la manera de viure, de comprar, de fer, de deixar de fer, sí.
2: Anava a dir, perquè el barceloní també ha canviat els hàbits de...
1: Exacte, perquè tothom treballa, sí que es diu que haurien d'estar oberts tot el dia, però, bueno, entrar aquest joc d'estar obert tot el dia, hòstia, tirem a Europa. A Europa, a les 5 de la tarda, tot xapat, tothom necessita la seva vida familiar. Tots els treballadors, tots els empleats, en tots els oficis. Sí, que es pot estar de cara al comerç, i aquesta és la meva visió. Però no cal ser esclau, perquè també s'ha de ser persona i s'ha de ser conseqüent amb la persona que ets. I jo, aquest és el meu punt de vista.
2: Per tant, el que ha de canviar és el món, no els mercats.
1: Exacte. Vull dir, el mercat pot canviar, pot ficar-se... a les alçades aquestes de que obrim diumenges festius. Home, no. A tots els negocis hi ha famílies i primer s'ha de guardar el que són les famílies i el que tenen fills, com es diu això avui en dia, això pogués
2: la conciliació,
1: això, ara no en sortia la paraula, no en sortia la paraula. I després també que també es treballa molt per, pues, tant per telèfon, per fer comandes, es reparteix aquí al mercat, tenim un servei que és de repartiment de porta a porta, tenim armariets de nevera que pots deixar tu la comanda, tant el que és la fruita com totes les altres productes. I jo crec que doncs, ja donem el servei que tenim que donar.
2: És a dir, incorporar les noves tecnologies, però en positiu.
1: Exacte, sí, clar, per descomptat. Això per descomptat. Això per
2: tu ets
1: descomptat.
2: Una dona força tecnològica, eh? Jo et segueixo a Instagram i déu-n'hi-do de l'activitat que tens.
1: Bueno, jo tinc una certa edat i que tot això te va arribant i dius, bueno, hi entres o no hi entres, però que també t'agrada i també t'agrada veure que, pues, la gent també ho veu i també li agrada i ser visible, pues això és molt important també.
2: Vosaltres feu pagesia ecològica, sí. I no sé com vius tu el contrasentit de dir cada vegada volem ser més ecològics, que ens posin menys coses al menjar, però cada vegada volem cuinar menys.
1: Aquesta és l'altra. A veure, però també hi ha una certa... Com t'explicaria? A veure, també hi ha una certa gent que dintre... A veure, hi ha molts nuclis de persones dintre de lo que és el mercat i d'això. Sí que volem cuinar menys, però hi ha un tipus de gent que ho volen tot preparat. Hi ha un tipus de gent que cuina doncs, els caps de setmana i que prepara per la setmana i per la seva família. És a dir, no és que tinguin tots els plats preparats, però que fan uns bases, que saps allò, doncs, que ara és època de carbasses. Doncs s'agafa una carbassa, un dia te la fas al forn, l'altre dia tens per fer un acompanyament, tens, hi ha dos plats, que fas una verdura, un altre dia... Jo crec que, a veure, sí que la gent ho volen tot tindre pim-pam-pum-fuego, però després també hi ha la gent que també... els agrada poder preparar i poder cuidar la seva família. No, no pot ser la senyora, el senyor, la parella, els fills. I després hi ha una altra cosa, que és a dir, hi ha una edat. És a dir, mentre tens els fills petits, la persona ve a comprar mercat, perquè li agrada donar amb els nens el menjar que sigui doncs, el sa i tot, perquè vagi bé. Arriba un punt que els fills ja tenen 17-18 anys. La manera de viure... canvia, perquè és normal, tires cap a una altra cosa. Però després arriben aquests fills que ja tornen a tindre fills. I clar, aquí veus generacions que van passant d'unes a les altres i que això és fantàstic, és meravellós. És el que té poder estar de cara al públic i poder parlar de tu a tu.
2: Que bonic.
1: Sí.
2: Parlem de fills.
1: Sí.
2: Molta gent em diu, parlem d'oficis en el nostre programa i molts es queixen del relleu generacional. Tu aquí no tens problema.
1: En aquest moment no. En aquest moment no tinc aquest problema. Aquest no és el problema. Fins i tot en el camp és... vull dir, és la part gestionant el camp. A veure, no picant bé, però gestionant el camp, fent productes. És la persona més feliç del món anant un pas endavant, sempre tinc les idees, nosaltres fem programació de plantació de camp arrel de 6 mesos, cada 6 mesos, és a dir, les temporades abans, 6 mesos abans per poder fer llavor, per poder fer les plantacions. Jo crec que és una de les persones més felices pensant el que acolliran.
2: El Lluís, el Lluís, que n'hem dit el seu nom.
1: El Lluís Fisa, sí.
2: I escolta'm, això de treballar tot el dia colze a colze amb el fill, no hi ha moments de la confiança...
1: A veure, treballar en família no és fàcil, ¿vale? Però sí que és una manera d'unió, ¿vale? I a veure, no és que no sigui fàcil, no fàcil de per la relació, el que sigui, però sí que no, això no és fàcil ni és difícil, però jo crec que això és una complicitat. I sempre, pues, que a mi també m'ha costat, perquè sempre hi he anat al capdavant i he sigut una dona que m'ho he endut tot per endavant per poder salvar les coses, m'ho he endut tot per endavant, aquesta és la meva força, endur-m'ho tot per endavant, si s'ha de tirar endavant, tiro, però me puc endur el que sigui, però pots donar espai a aprendre, i diu que aprendre a donar espai al seu puesto, la dona del Lluís pues, porta el que és la gestió d'empresa, bueno, i que estem incorporant a altres membres també, parts de família, per poder fer tota una gestió com més fàcil i jo, pues, amb l'edat que ja tinc, que ja n'he fet 65, pues, poder fer el pas enrere i que tots els meus projectes pues, s'han complert i s'han fet i en positiu i tirar endavant, però que també sapiguer que pues, jo ja tinc una edat i que pues, ara potser toca fer altres cosetes i que donar pas al jovent i les noves idees i les noves maneres de pensar pues és així com ha de ser.
2: I imagino que tenir la certesa que tens algú que de fet ja ho fa, agafat el relleu del negoci de Can Fisas, sí. És un orgull, no? És una mica com salvar el cognom, d'alguna
1: exacte.
2: Manera.
1: A veure, a part de... A veure, salvar el cognom és el cognom de casa, és el nostre projecte, van començar pues, els meus avis, perquè ells vivien a la Palma de Cervelló, vam anar, vam viure, quan es van casar vam vindre a viure a Molins de Rei, i va ser el seu projecte, i pues, pues va seguir el meu pare, pues, i el meu pare va començar, bueno, van començar a comprar la parada d'aquí del Mercat de la Concepció, jo he seguit, mon fill es va incorporar pues, en tot això, però a ell li agrada el que és la terra, ell disfruta amb el que és la terra, que la terra, i és una persona que és tan visual que no, el seu cap no li para de pensar què pot fer, què pot deixar de fer perquè sigui més atractiu, perquè, i perquè nosaltres fem ecològic, però si tu mires la botiga no hi ha, ecològic no vol dir que les coses estiguin picades, que les coses tinguin dany, sinó venem un ecològic i fem un ecològic que surti perfecte, com si fos un convencional, i un ecològic a un preu quasi de convencional.
2: I si n'hi ha algun que està una mica picat, la gent també ha de saber que la natura és imperfecta.
1: Exactament, aquesta és la cosa, que la natura és imperfecta. En aquests dies que estem ara passant, pues, que estem passant pues, amb inundacions i tot això, pues, ha de ser com una mica conseqüent i poder saber entendre pues, que la natura és natura, sempre.
0: Vale, el primer que has de dir és Roma 54 és, has de pensar que és un programa que així molt de gent del poble, molt de coses així molt aterrat, el que et vingui. Roma 54 és...
3: D'acord. Rambla 54 és poble.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Avui el Xaixón podria ser el nostre protagonista, però no l'és, però podria.
1: Anna, Anna, t'estàs encallant, sí o no?
0: La veritat és que no, però podria, perquè parlem d'unes col·legues seves del Xaixón. Ara bé, en aquest cas, són unes col·legues que no viuen al nord d'Anglaterra, sinó al Montseny.
1: Parlem d'ovelles?
0: Doncs sí, parlem d'ovelles, de llana i de la persona que se'n cuida, de les ovelles i de la llana, que ja és amb l'Enric Rubio a Ràdio Cardedeu. És així, Enric, ben tornat al Rambla 54.
2: Doncs sí, gràcies, Anna. Avui et porto a ramblejar pel programa a una artesana amb majúscules. Algú, mira, mira què et diré, algú que dedica la seva vida a l'artesania i la terra. És la Laia Aguilar. Laia, benvinguda.
3: Hola, bona tarda.
2: Molt bona tarda. Anna, has de saber que la Laia és una apassionada, una entesa i una especialista de la llana. Viu al Clot de la Mora, al cor del Montseny, als contraforts del Pla de Calma, podríem dir. I des d'allà té cura del seu ramat d'ovelles. Fila, teixeix, carda, fa pastura i elabora tot tipus de productes. Laia, ja fa gairebé 20 anys, no?, que fas tot plegat o vaig errat?
3: No, no, no vas errat. El que me vas errat és amb que tinc un ramat perquè tinc un escamot. Això més que res per respecte... Més que res per respecte als pastors i pastores, de veritat.
0: Bueno, tens unes ovelles, en qualsevol cas, no?
3: Tinc ovelles.
0: Clar, això la gent que som cosmopolites no... Vull dir, veiem tres ovelles i ja és un ramat.
3: Bueno, més que res, que jo considero que un ramat és a partir de 100 ovelles.
2: Ja. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
0: Són moltes 100 ovelles. Escolta'm...
3: Però bueno, sí.
0: I com hi vas arribar allà, Laia? Com i quan vas decidir dedicar la teva vida a les ovelles i a la llana?
3: Bueno, també haig de dir que tot plegat va ser una casualitat, perquè jo sabia de la llana, com podeu saber tots vosaltres, i que ve de les ovelles i que es pot teixir, però sí que fa 34 anys que vaig anar a viure al Clot de la Mora, era molt joveneta, i el que em va frapar molt, suposo que com a filla de Barcelona, és que hi havia molts recursos al teu entorn i com aprofitar-los. I un d'ells, en aquest moment, va ser la llana, va aparèixer com una cosa així molt extraordinària, i vaig començar a jugar. També haig de dir que considero que soc professional des de fa 17-18 anys, perquè primer el que vaig fer va ser jugar amb la llana.
2: I a la llana i a les ovelles, parlant d'això, Laia, quantes en tens? Deies que no en tens 100. I quina feina implica fer-se encàrrec? Perquè com es gestiona aquest escamot?
3: Bueno, el que faig és... fàcilment es pot fer perquè és un escamot de 20 ovelles i llavors el que faig és tenir tancat. Sí que les ovelles poden pasturar i poden estar sueltes, l'únic que haig d'anar vigilant, controlant, i la mit m'ajuda si se me'n van una mica cap amunt. Però després, si no tinc tancat, llavors què faig? Que si un dia haig d'anar a treballar i sé que aquell dia haig de baixar en lluc i després m'haig de quedar cap a la vall, doncs aquell dia les trec i que puguin pasturar fora però amb tancat. I si estic per casa perquè és el dia que toca produir, doncs aquell dia puc estar atenta, perquè com sempre sabem, no?, que els esquellots el que fan és com una música. Llavors, si aquella música és tranquil·la i relaxada, vol dir que estan tranquil·les. Si veus que està molt accelerada, vol dir que estan corrent, algun motiu hi ha. I després, si deixes de sentir-les, vol dir que se te'n van.
2: Malament.
0: Laia, i siguin ramat o siguin escamot, les ovelles, a les pel·lícules, els pixapins, sempre les veiem associades amb un gos. Les teves també?
3: Sí, clar. És a dir, el gos el que va molt bé és que hi ha diferents tipus de races de gossos. Llavors, el gos, diguéssim, d'atura seria el que te les fa manegar, no? Te les fa anar cap aquí, cap allà, o t'ajuda a tancar. A mi, a vegades, a la mit, doncs, em demano, ara el món està aprenent, és que si no les sento gaire i em fan caminar, doncs que també me les acostin o que m'indiquin on estan. I després hi ha el que seria el mastí, no?, o el muntanya Pirineu, que són els gossos que estan amb el mateix ramat i que el que fan és com una protecció, no? Estan amb elles i estan acompanyant.
0: I mentrestant, amb elles els hi va creixent la llana, no? Suposo, com a nosaltres ens creixen els cabells i toca esquilar-les. No sé cada quan, com s'ha de fer això, com es gestiona.
3: Bueno, està clar. Els hi creix la llana. Penseu que les ovelles només fa uns 5.000-6.000 anys que existeixen i que venen del mufló. A Molló hi ha un parc que encara hi ha muflons, i el mufló seria com una ovella que té, això no ho sabíeu,
0: no.
3: I que té el llom una mica té el llom una mica llanut, val? Llavors què va passar? Que quan vam voler domesticar animals, el que vam fer va ser anar agafant els més llanuts, i al final perquè veiem que jo era un recurs, Val? Llavors, les ovelles, clar, s'han d'esquilar, perquè no és per fred calor, sinó que al final també per una qüestió d'higiene, és a dir, imagina't anar cada vegada amb la palambrera més llarga. Llavors, les ovelles, normalment, aquí a Catalunya i a tota la península, hi ha països que poden s'esquilen dues vegades perquè són ja races molt més, amb fibra molt més llarga, però si no, compteu que a l'abril normalment són esquilen més els pastors que després se'n van cap a muntanya, cap a fer transhumància o muntanya, perquè ja les tindran cap allà i ja no les tindran, i si no és això, abril, maig, juny, i els més tardans que ja van al juliol però van una mica més tard. A mi m'agrada fer-ho cap al maig, perquè així quan ve la calor ja tenen un ditet de llana i estan més protegides del sol.
2: I tant, així no se'ns cremen. Escolta'm, Laia, crec que la llana és una cosa que, de fet, quan la descobreixes com Déu mana, ja no hi ha marxa enrere. Quines són les seves propietats? Perquè de llanes n'hi ha de moltíssimes varietats, no?
3: Bueno, hi ha diferents races, no?, que fan, tenen diferents tipus de fibres, però al final les propietats més o menys són les mateixes. La primera de totes és que és biodegradable. Aquesta és tenir-la en compte perquè tota la fibra que sigui sintètica ja no ho és, per tant, aquí ja tenim un avantatge. La primera és que ens ve donada sí o sí, també hem de tenir en compte que aquesta és que la tenim i què en fem, no? Aquesta és la primera poder, a part és biodegradable, és impermeable, que per això quan, si us fixeu ara sabent això, quan veieu un ramat que també hi ha cabres i està plovent, veureu que les ovelles pasturen igualment, no? Al País Basc també passa això, les veus pasturant encara que plogui i dius, mare meva, i no passa res, tu vas amb el cotxe i sí, les veus pasturar. I en canvi les cabres s'amaguen, s'estan quedant arraulides sota un arbre o se'n van corrents al corral perquè ja tremolen, no? Són impermeables. La llana és impermeable i segons quins teixits que són molt feixucs o tupits, és impermeable. Després és termorreguladora. Això no vol dir que abriga ni escalfa, sinó que t'aïlla, manté la temperatura que tu tens. D'aquí que és tan avantatjosa segons les mantes per nadons o fins i tot les pells de xai, perquè el que fan és que aquell nen no tingui calor. Tot el contrari. És antibacteriana. Per tant, fins i tot aquestes pells que parlàvem van bé quan hi ha petites lesions, llagues, fins i tot en els avis. I després me n'estic deixant alguna que és higroscòpica. Higroscòpica vol dir que quan està... Quina paraula, eh?
4: Sí, no?
3: I això és que quan estàs en un espai que és humit, la llana, encara que tu no ho vegis, ho estiguis veient, absorbeix la humitat. I, en canvi, quan aquell ambient està molt sec, te l'està cedint. Això és molt fàcil veure-ho, vas, quan vaig a tallers, que depèn l'ambient on vaig, veus que aquelles bosses que a vegades porto fetes al buit, a la que s'inflen, no?, perquè les he obert, veus que estan com humides o no. I és perquè estan fent això, estan jugant això.
4: I tot bestial, i això... No? Totes aquestes característiques que ens expliques, totes molt positives, els humans, com som els humans, quan anem a la botiga sovint el que trobem és roba de llana barrejada amb altres coses. I no sé si això ho fem per preu, per característiques, perquè la llana, perquè no s'encongeixi, no sé què és el que pesa més en la societat de consum, per no aprofitar tot això que ens estàs explicant.
3: Bueno, és que ho acabes de dir, estem en una societat de consum extrem i això fins i tot ara és curiós perquè estic en un projecte en un institut i quan els ensenyo a filar són nens i nenes, o nois i noies més aviat, perdoneu, nois i noies de segon d'ESO han arribat a aquesta conclusió, és a dir, els ensenyes a filar i al final et diuen, buah, tia... Clar, els mitjons, no? I diuen, ara entenem lo de sorgir, no? Perquè els hi explico, diu, clar que el sorgir em diu, què tornes a filar per tornar a fer uns mitjons? I llavors la conclusió que t'arribaven és, clar, és gran, ens queixem que tot està car, doncs que ho comprem tot. I una mica és això, no? Que no estem donant temps a... Parlàveu de cuinar, no? Doncs és el mateix. Busquem més oci, no critico ni jutjo, que quedi clar, però en general busquem més temps d'oci per fer coses, però hem oblidat que cuinar potser és un oci i que potser si filéssim, teixíssim o valoréssim el cost d'un jersei de llana, perquè ens queixem del preu, també sabríem que aquell jersei ben cuidat ens pot durar tota la vida. Llavors és un tema de costos. Penseu que quan vaig a projectes o em demanen un pressupost i poso com a material... havia la llana, ara ja no perquè em coneixen, però per exemple em deien, però per què poses la llana si la llana la donen? I jo els explico, no, però jo la pago, eh? Jo pago al pastor 0,8 i un euro, que això és un... el quilo. I després me'n vaig a Cuenca, i haig d'anar a Cuenca, però després el cost de rentar és de 3 a 5 euros al quilo, i després toca cardar i toca filar, és a dir, hi ha uns costos. Llavors, hem de, també és aquest el tema, no?, de pagar la llana als pastors. Hem de reivindicar que és un recurs i que si el anem a buscar és perquè ens interessa. Ni que sigui per encoixinar, que no hi ha cap tipus de tractament, si tu busques aquella llana bruta al pastor, és perquè ens interessa. Per tant, hem de pagar, posem-hi un preu. Encara que sigui insignificant, que pensis, eh?, que no és tant el que li estàs donant. Perquè si ens anem a una botiga de plàstics per aïllar el terra i per les males herbes, també ho pagarem. És a dir, no posem dubte en això, no?
4: Esclar. I suposo que és molt important fer pedagogia. Doncs deies, feia un curs amb un institut, fer pedagogia d'aquest ofici perquè no quedi, com comentàvem, doncs engolit per aquest món de presses i consum ràpid que tenim, a vegades absurd.
3: Bueno, les formacions i la pedagogia jo crec que són interessants. Una és per valorar el preu i no posar en dubte el preu d'un producte, i l'altra penso que també és molt important perquè hi ha una part creativa que a vegades tenim oblidada i que és bestial, i que quan comences a jugar amb la llana, jo per exemple jugo molt amb la tècnica del drap de llana, el feltre, només la manipulació amb aigua, sabó, la llana, donar forma... i veus les cares, no?, de nens, nois, noies i adults, eh?, amb aquella cara de sorpresa i satisfacció, jo ja estic, ja em tenen atrapada.
4: Doncs, Laia, moltíssimes gràcies de tot cor per haver vingut fins al nostre programa, el Rambla 54, a compartir amb nosaltres aquest art i aquestes reflexions realment necessàries, i gràcies també a tu, Enric, per descobrir-nos-la, a la Laia. Una abraçada a tots dos i fins aviat.
2: A vosaltres, sempre.
3: Una abraçada.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.

0: El Masclet celebra un quart de segle de compromís amb la cultura reusenca. 25 anys d'una beguda elaborada amb vermut de Reus i Plim que ha acabat esdevenint un dels elements més característics de la festa major de la ciutat. Per commemorar l'efemèride, l'entitat que porta el mateix nom que la beguda ha impulsat diverses iniciatives com la creació d'un himne propi i el primer gelat de Masclet, elaborat per Gelats. Una celebració que serveix per reivindicar la trajectòria d'una agrupació que 25 anys després de la seva creació continua treballant per fer de la beguda una expressió de la cultura popular de Reus. Un dels membres del col·lectiu, l'Oriol Baciana, ho té clar, el Masclet és una manera de demostrar que la festa també pot ser cultura.
1: I tant, de fet el Masclet és una beguda però també està fet amb productes locals, amb productes de Reus, i per tant també és una manera de fer patrimoni, de fer cultura de la nostra ciutat. I sí, veure Masclet, participar del Masclet és una manera de participar de la Festa Major, és una manera de participar també activament de Reus, per tant també és una manera de fer cultura.
0: L'origen del Masclet es remunta a principis del segle XXI en una trobada al Flaps de Reus entre el cantautor Fito Luri i dos tècnics de cultura de l'Ajuntament. En aquella conversa va aparèixer la mamadeta, la beguda típica de les festes de Santa Tecla de Tarragona. La referència va fer sorgir una idea: per què no crear una combinació pròpia amb productes de Reus?
2: Llavors, amb el Víctor, amb el propietari del Flaps, vam estar parlant sobre el tema i tal, i va ser a partir d'aquesta conversa que va sorgir que podríem combinar dos begudes típiques de la ciutat, com no. Una era el vermut de Reus i l'altra, en aquell temps, nosaltres li dèiem Plim, però era el Fantasies de Frutes, no?, en aquell temps. I el que vam fer, doncs, va ser barrejar aquests dos ingredients i a partir d'aquí, doncs, ja va sorgir el Masclet.
0: La barreja de vermut i Plim va agradar als seus impulsors, però la iniciativa no va comptar amb la implicació directa del consistori perquè es tractava d'una beguda alcohòlica. Va ser a través de La Padrina, una agrupació musical de la qual formava part Fito Luri, que el Masclet va començar a fer-se lloc en les festes de Misericòrdia. La primera aparició pública va arribar amb l'Estripadrina, una adaptació del tradicional Correbars. La segona va registrar més participació i a la tercera ruta del Masclet l'activitat ja s'havia convertit en una cita marcada al calendari festiu. Després de les primeres edicions, Fito Luri va desvincular del projecte i va començar una nova etapa amb la consolidació del col·lectiu El Masclet. L'arrelament de la beguda no s'explica només per la seva presència a les festes. Al darrere hi ha la feina d'un col·lectiu que organitza activitats, coordina entitats i treballa perquè el Masclet continuï tenint un espai propi dins de la cultura popular reusenca. Baciana recorda com va passar a formar part de l'entitat i tota la feina que hi ha darrere de la coneguda ruta del Masclet.
1: Quina millor manera que entrar a la Festa Major fent-ho en una activitat que ens interpel·la a tots, els que ens agrada sortir, els que ens agrada viure des de dins la Festa Major, i vaig decidir escriure per xarxes al col·lectiu del Masclet i em van convidar a anar-hi en una primera cercavila ja des de dins per poder veure com funcionava tot i sense encara formar-hi part, però ja poder veure com es muntava tot des de dins. Quan vaig arribar allí vaig flipar perquè hi havia una organització al darrere, hi havia una feina al darrere, hi havia uns temps molt marcats que probablement des de fora no es veuen i sembla una cosa més caòtica, més desorganitzada, però que des de dintre costa molt de temps d'organitzar.
0: El creixement de la ruta també ha obligat al col·lectiu a afrontar nous reptes logístics. L'afluència de públic fa necessari trobar un equilibri entre la festa i l'ordre, de manera que els assistents puguin ballar mentre els músics i els elements festius es desplacen pels carrers de la ciutat.
1: És complicat controlar-ho tot, però per això et dic que intentem ser aquells dies les màximes mans possibles perquè no res se'ns escapi dels ulls, però també dels cinc sentits. I sí que és veritat que, com ja he dit anteriorment, porta feina de preparació, però el moment d'arribar allà dalt, pujar a l'escenari, a llançar les botes i veure una plaça Mercadal plena de gom a gom dona certa alegria de que la feina s'ha fet bé, de que la gent continua creient en el nostre col·lectiu, continua creient en la culturalitat del Masclet i que, per tant, cal seguir tirant endavant iniciatives com aquestes.
0: Tot i la celebració inherent a la beguda, aquesta també planteja una qüestió important. Com es pot mantenir una tradició vinculada a una beguda alcohòlica sense associar la festa al consum excessiu? Fito Luri ja expressava en el seu moment la preocupació per la facilitat d'accés a l'alcohol entre els menors i per les imatges de consum excessiu que es poden veure durant les festes. Una reflexió que convida a separar la identitat festiva d'una ciutat de la quantitat d'alcohol que es consumeix.
2: totes les festes majors estan associades amb una beguda alcohòlica. A Menorca doncs, hi ha la pomada, a Tarragona la mamadeta, i d'altres ciutats tenen les seves begudes i els seus costums. El que és cert és que sí que el que s'hauria de fer doncs, és propiciar no? que el consum fos moderat. Ens anem fent grans i també ens crida o ens demana no? que apostem també per la moderació, que ens ho podem passar bé sense haver de beure molt d'alcohol.
0: La festa al capdavall va molt més enllà del contingut del got. La música, les cercaviles, les colles, les trobades al carrer i la participació ciutadana són elements que donen sentit realment en aquesta tradició. Pel col·lectiu, els reptes continua evolucionant sense perdre aquest vincle amb la cultura popular. L'entitat també treballa per repensar el format del concurs de masclet, que se celebra abans de les festes de Misericòrdia i es mostra disposada a col·laborar amb iniciatives que contribueixin de fer de Reus una ciutat de cultura.
1: Doncs projectes n'hi ha molts. De fet, en aquest any se n'han posat un munt damunt de la taula amb aquesta idea de celebrar el 25è aniversari, però molts segueixen encara damunt la taula ja no amb la idea de per què cal fer un any excepcional d'un any del 25è. Doncs no, el podem fer l'any 26, l'any 27, l'any 28, l'any 29, no cal esperar-nos a la xifra rodona, no cal esperar-nos a la idea de voler fer grans coses.
0: Entre les activitats per presentar l'himne del Masclet, interpretat per la banda del Masclet i el Caliplet, el gelat inspirat per la beguda elaborat per Xalats. Aquestes iniciatives mostren la voluntat de continuar ampliant l'univers del Masclet i explorar noves maneres de vincular-lo amb la música, la gastronomia i també la cultura popular.
1: Però sobretot amb una mirada posada cap al futur. Cada vegada la situació dels joves és diferent a Reus i, per tant, també estem analitzant i tenint en compte com evoluciona la joventut de Reus, com evoluciona el jovent de Reus, per a veure com podem evolucionar nosaltres per seguir-nos acompanyant. Perquè si això és una idea clau i és una idea principal, el Masclet sense joves costaria que tirés endavant. Ja costaria sense la festa major, però sobretot la major part de la població que ve a la cercavila o que ve al concurs, etc., és gent jove.
0: 25 anys després d'aquella trobada al Flaps, el Masclet ha passat de ser una idea sorgida gairebé per casualitat a convertir-se en una tradició arrelada a la ciutat. Una història que ha crescut gràcies a la participació popular i a la feina d'un col·lectiu que continua buscant maneres de mantenir viva la festa. El futur passa per conservar aquesta essència, adaptar-se als nous temps i continuar acompanyant les generacions que s'incorporen a la celebració. Perquè, més enllà del vermut i el plim, el Masclet és també la feina de les entitats. La música que omple els carrers i la voluntat de compartir la festa major.

Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local. Estàs escoltant Rambla 54 a Premià Mèdia.

0: Jo abans d'avui no sabia com sonaven els gegants de Premià de Mar, però ara ja sí. Però a banda de saber amb quin ritme ballen, doncs volem saber també qui són. Gemma Palet, ben tornada al Rambla 54.
1: Hola, Anna, bona tarda.
0: Doncs això, igualment, Gemma. Avui parlem dels vostres gegants, els més veterans, el Tòfol i la Siseta. Qui són aquests gegants, Gemma?
1: Doncs mira, el Tòfol i la Siseta són gegants del tipus Reis Catòlics. Tòfol és un diminutiu de Cristòfol, el patró de Premià i primer habitant mitològic del municipi, i la Siseta es diu així en honor a la Mare de Déu de la Sisa, que és la protectora dels mariners. Tots els gegants van ser construïts el 1955 al taller El Ingenio a Barcelona, a partir del motllo que havia fet per als gegants Tallaferro i Flor d'Alba, que són els gegants Arenys de Mar, i com a curiositat et diré que tots els seus rostres estan inspirats en els actors de Hollywood Cornel Wilder i Joan Fontaine. En Tòfol mesura 3 metres i 65 centímetres i la Siseta 3 metres i 60 centímetres, 5 centímetres menys que en Tòfol, i tenen un ball solemne que es balla després de l'ofici de Sant Cristòfol, que és el 10 de juliol a la plaça de l'Ajuntament de Premià.
0: O sigui que són uns gegants amb més de 70 anys d'història.
1: Efectivament, per explicar-vos millor el seu origen, he anat a trobar a la colla gegantera de Premià, i el Didac Domínguez em deia que els gegants van arribar als anys 80 al municipi i que des d'aleshores han acompanyat diverses generacions de premianencs.
2: L'origen de la colla i l'origen dels gegants no és el mateix, ja que aquestes figures sí que tenen 70 anys, però van arribar a Premià allà el 1983, que la els van comprar de la casa Vinyals.
0: I són els gegants més veterans, dèiem, oi?
1: Sí, són els gegants més veterans, que ara comparteixen protagonisme amb l'Omar i l'Ester, que han estat incorporats més recentment. Però com en deia l'Adrià Roca, que també és membre de la colla gegantera, els primers tenen un valor sentimental especial, sobretot per les generacions que els han vist créixer amb les festes del poble.
3: Jo crec que sí, perquè realment són els gegants que la gent gran ha vist tota la vida, i en el cas, per exemple, de l'Omar i l'Ester són més recents, i aquest fet que arribessin abans potser fa això, que la gent gran els hi tingui més estima, i per tant, doncs, quan els vegin, quan els veuen al carrer, doncs potser se'ls senten més propis o els hi tenen una estima més especial que la resta.
0: Una estima que també es tradueix en la manera com es cuiden aquestes figures.
1: Sí, totalment. No tots els gegants estan fets del mateix material i això, de fet, determina quines sortides poden fer i quines no. L'Adrià explica que els més antics, per exemple, es reserven per celebracions més destacades.
3: Sí, en el cas del Tòfol i la Siseta, el cercar tropedra és un material més fràgil i llavors doncs, fa que no surtin tant com els altres gegants, ja que són fets de fibra de vidre, que és un material més resistent. I per això, en el cas del Tòfol de Siseta, fa com les sorties més importants o més serioses, per dir-ho d'alguna manera, i l'Omar i l'Ester potser serien les trobades ja de gegants normals que es fan habitualment.
1: I darrere de cada sortida ja recordem la feina de tota una colla que assaja, cuida les figures i manté viva aquesta tradició. Una tasca que uneix petits i grans i que permet que els gegants continuïn formant part del patrimoni cultural i festiu de Premià de Mar.
0: I tant, i per molts anys. Gràcies, Gemma, per portar-nos la història del Tòfol i la Siseta fins al Rambla 54, la nostra quota gegantera del dia. Una abraçada forta i fins aviat.
1: Gràcies a vosaltres, adeu.
4: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble. Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.

0: Jo escolto Rambla 54 a delta.cat.
1: Des de temps de Perry Mason ha plogut molt i les sèries de tribunals han proliferat com a bolets amb la pluja. I hem vist advocats, fiscals, demandants i denunciats de tota mena. Però un riu? Tu t'imagines que un riu pogués anar als tribunals? Que pogués, per exemple, denunciar una empresa perquè l'està contaminant? Doncs no és ciència-ficció. Sàpigues que hi ha llocs al món on la natura ja té drets reconeguts legalment. Nerea Alzo, ben tornada al Rambla 54.
2: Bona tarda, Anna. Un dia més estem aquí rampejant des de l'Ebre, des d'una terra que, com ja sabeu, està molt marcada pel riu Ebre.
1: Així és.
2: Avui... Sí, exacte, Anna. Avui em sembla molt interessant justament això que has plantejat, que òbviament ens interpel·la als ebrencs, però també als que viuen al costat del Ter, del Llobregat o també del Segre. Un riu pot tenir drets i defensar-se davant la llei si es considera que algú l'està maltractant? Per entendre què significa això i quines conseqüències podria tenir, ens acompanya Susana Borràs, que és catedràtica de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals de la Universitat Rovira i Virgili. Susana, benvinguda al programa.
3: Moltes gràcies. Moltes
1: gràcies.
3: Bona tarda.
1: Susana, gràcies per ser aquí. Una cosa, quan diem que un riu pot tenir drets, què volem dir exactament? És com si la llei el considerés una persona?
3: Bé, tradicionalment hem de dir que el dret ambiental ha considerat els rius com a recursos naturals que hem de gestionar, hem d'administrar i protegir. Però, com bé heu dit, cada vegada hi ha més iniciatives al món que proposen un canvi de mirada. Deixar de veure el riu únicament com un recurs al servei de les persones i reconèixer que té un valor ecològic propi que el dret ha de protegir. Això ha dut a que en molts rius se'ls hagi reconegut drets. Quins drets? El dret a existir, el dret a mantenir els seus processos naturals, a conservar la biodiversitat, a no ser contaminat, a ser restaurat quan pateix danys. Per tant, drets que són propis de l'existència del riu. Ara bé, hem de diferenciar que aquest reconeixement de drets a un riu no és exactament el mateix que donar-li personalitat jurídica. Uh-huh. En dret, quan parlem que una entitat té personalitat jurídica, com ara reconèixer la personalitat jurídica d'un riu, volem dir que és una tècnica jurídica que no solament vol dir reconèixer a un subjecte jurídic drets, sinó que també la capacitat per poder-los defensar davant de les administracions i tribunals. Quan diem que un riu pot ser subjecte de dret i persona jurídica, no estem parlant del mateix que una persona humana, sinó que estem parlant d'atribuir-li la capacitat jurídica per defensar aquests drets i reclamar-los davant de les administracions i tribunals. Evidentment, necessitem mecanismes de representació per poder defensar aquests interessos del riu i defensar els seus drets. Per tant, ens allunyem d'un paradigma tradicional de com protegim la natura i com protegim els rius.
1: I si ens plantegéssim un cas pràctic, per exemple, si demà es detectés un abocament contaminant en un riu, no li posarem nom per no portar mala sort, no?, que passi a casa nostra, qui podria actuar en nom seu si tingués personalitat jurídica? Perquè ens has dit, no és com una persona, clar, un riu no pot anar directament als tribunals. Llavors, a través de... com s'ha de vehicular això?
3: Sí, perquè ho entengueu d'una forma molt senzilla, és el mateix cas que una persona que es declara incapacitada o un menor d'edat que necessita, doncs, una representació. Aquesta és una de les qüestions més rellevants i potser més complexes, perquè necessitem que hi hagi un mecanisme de representació per tal de poder defensar aquests drets i, per tant, defensar el riu davant d'aquesta hipòtesi de que pugui ser danyat, perquè un dels drets que els hi podríem reconèixer als rius és aquest dret a no ser danyat fins al punt que comprometi la seva existència. Aquesta representació, com s'hauria de vehicular? Doncs s'hauria de vehicular a través d'una llei que determinés qui representa el riu, no? Com es trien aquestes persones que són representants i que han de defensar aquests drets? Doncs generalment seria una representació compartida entre administracions públiques, representants de la ciutadania, entitats del territori, juntament amb representació científica independent, no? Un comitè científic independent que assessorés a la resta de membres de representació. Per tant, la idea és que ningú no pugui apropiar-se de la veu del riu, no? La representació ha de ser transparent, plural i basada en el coneixement científic i amb l'experiència de les comunitats que habiten al voltant del riu, no? I per tant, és una representació que en cap cas substitueix les administracions que tenen competències sobre l'aigua, sinó que el que volem és reforçar la defensa i protecció del riu a través d'aquest reconeixement de la personalitat jurídica, dels seus drets i de persones que realment puguin defensar la seva integritat ecològica. Mm-hmm.
2: Susana, des de la Plataforma en Defensa de l'Ebre han explorat la possibilitat de reconèixer jurídicament el riu, en aquest cas el riu Ebre. Això com està i quins passos s'haurien de fer?
3: Bé, la Plataforma en Defensa de l'Ebre, doncs, ja des de fa molts temps, des de fa temps, no, ha plantejat aquesta possibilitat de reconèixer la personalitat jurídica del riu Ebre, i ha treballat en un horitzó, no, de que ja es va iniciar en el 2023, si no m'equivoco, per poder iniciar aquests passos, no? Ara bé, la qüestió de fons és que es necessita, no, tot un recorregut procedimental per poder formalitzar aquesta personalitat jurídica de l'Ebre, no? Que això li permetria, evidentment, definir uns drets sobre el riu, no? Establir qui el representa i qui els ha de defensar davant de potencials riscos o danys, no? Llavors, com es pot fer? Com es pot formalitzar? Doncs hi ha diverses vies, no? Es pot impulsar mitjançant una iniciativa legislativa des del govern, mitjançant una proposta parlamentària o bé a través d'una iniciativa legislativa popular, com va ser el cas del Mar Menor. Una iniciativa legislativa popular a nivell estatal vol dir recollir unes, com a mínim, 500.000 signatures vàlides perquè la proposta de normativa pugui continuar la seva tramitació parlamentària. Però haver reunit aquestes signatures no vol dir que la llei s'aprovi automàticament, perquè la decisió final correspon a les Corts Generals. Val? Però és important entendre que aquest procés no es limiti només a la redacció d'una llei, no? Per tenir la proposta i iniciar aquesta iniciativa legislativa popular, evidentment cal que hi hagi, doncs, una aliança entre, doncs, totes les comunitats que estan en el territori, les comunitats científiques, les entitats ambientals, els sectors econòmics i les administracions implicades. Per tant, tenir una llei vol dir que abans hi ha hagut un consens social que determina, no, aquest pas tan important de reconeixement de la personalitat jurídica del riu Ebre. Per tant, és important. La plataforma pot ser la impulsora social, però el reconeixement legal requereix, evidentment, aquesta via normativa adequada, però també aquest consens que hi ha d'haver al darrere.
1: Susana, tu has apuntat el cas del Mar Menor a Múrcia, que sí que va aconseguir aquesta personalitat jurídica, va ser l'any 2022, m'ha explicat la Nerea. Què ha canviat realment des d'aleshores allà?
3: Bé, ha canviat molt perquè ha estat, sens dubte, un cas molt inspirador, en el qual ha tingut l'aval del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional l'any 2024 va emetre una sentència molt important avalant la constitucionalitat de la llei que reconeix la personalitat jurídica del Mar Menor, de la Llacuna i de la seva conca, i per tant està avalant la possibilitat que l'Estat espanyol, un element natural, com pot ser un riu, tingui drets, tingui personalitat jurídica i drets a defensar i una representació. I això que està dient? Està dient que el Mar Menor ja no només és un espai natural que l'administració ha de gestionar i protegir, sinó que és un subjecte de drets que els quals es poden defensar davant dels tribunals, no? I, per tant, hi ha tota una estructura que a partir d'ara vigila com actua l'administració, quines decisions s'estan prenent. Inclús ja hi ha molts casos que estan davant de diferents tribunals en els quals doncs, l'entitat de representació del Mar Menor ha denunciat davant d'aquests tribunals la vulneració dels seus drets.
1: Per tant, o sigui que es pot defensar.
3: Exacte, doncs, a través d'aquest mecanisme de representació.
1: Doncs molt interessant aquest mecanisme, Susana. Moltíssimes gràcies per aquesta masterclass de dret que ens has fet al Rambla, de veritat. I a totes dues una abraçada i fins aviat.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Fins la propera.
3: Adéu.

0: Ei, Anna, què tal? Soc el Jordi Casals de Solsona FM. Avui he passat per davant d'un taller, d'una empresa d'aquí Solsona, on hi fan un objecte que estic segur que tots en tenim una a casa. Un ganivet pallarès. He pensat que demà al Rambla podíem convidar el David, el gerent, el director de l'empresa, que, si no m'equivoco, és a la tercera generació de la família que es dedica a fer ganivets. Vaja, per parlar una estona amb ell, perquè si hi ha una cosa que em preocupa és com tenir els ganivets ben esmolats i ben afilats sempre. Perquè la seva no ens faci plorar, vaja, per exemple. Ja em diràs què us sembla.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
2: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que, com sempre, el que intenta és fer-te veure la televisió d'una altra manera. I què tindrem aquesta setmana al programa? Doncs de convidada, ni més ni menys que la mítica Salomé, que va guanyar Eurovisión amb el Vivo Cantando. També tindrem a l'Assumpta Vitòria amb la seva secció de història de la tele i, com sempre, el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, amb el seu racó en el que hi pot passar de tot. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil. Esteu preparats? Preparades? Comencem!
3: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
4: Doncs quan sona aquesta sintonia no podem parlar d'una altra cosa que no sigui de la història de la tele. Amb la nostra estimada Assumpta Vitòria. Assumpta, com estàs?
5: Molt bé, i vosaltres, com esteu tots?
4: Molt bé, contents d'escoltar-te, com
5: molt,
4: sempre.
5: Molt contenta.
4: Què ens expliques avui, a veure?
5: Mira, he anat buscant, per no fer-ho com tan simètric, coses sueltes.
4: Sí.
5: I aleshores coses que a vegades ni recordem. Per exemple, te'n recordes de Si jo fuera presidente?
4: Ai, sí.
5: Del Fernando Tola, amb la Carmen Maura, que deia, nena, tu vales mucho.
4: Oh, i tant, que sí que me'n recordo.
5: Doncs això era de l'any 84.
4: Fixa't.
5: També hi havia aquest any La bola de cristal.
4: Ai, La bola de cristal, Assumpta.
5: Amb Alaska i Javier Gurruchaga, que triomfaron en televisió presentant un programa infantil con un toque diferente.
4: Mira, escoltem la sintonia, què et sembla?
5: Em sembla molt bonic.
4: Vinga.
1: La Caixa Tonta.

0: esa bola que todo el mundo le mola.
1: Todo Sota, el doncs, mundo le mola.
0: Molt bé aquell programa.
1: I ara també va haver-hi el 84
0: què
1: una
0: més,
1: cosa molt trista que
0: ai,
1: fa
0: ai,
1: molt de temps, la mort de Paquirri.
0: Ai, mare meva.
1: Que deia, hagan lo que tengan que hacer i tot, i pobre home, eh?
0: Fixa't.
1: Va ser molt dur.
0: Va ser tremendo, eh?
1: I la Pantoja que deia, aquí ten les imatges, ho va prohibir.
0: Meva. Sí, sí, sí, va ser.
1: Tot això sembla ahir, però ja fa, doncs mira, el 84.
0: Mare meva, sí, sí, déu-n'hi-do, eh? 40 anys ja.
1: És que és molt.
0: Més de 40, quasi, sí, sí.
1: Després ja, al mateix temps, Como Pedro por su casa...
0: Ai, Como Pedro por su casa...
1: El Pedrito mira. Ruiz...
0: Ai, el Pedrito, diu, que ara fa aquests vídeos, eh?
1: Que fa uns vídeos molt xulos, eh? L'altre dia va fer un que feia...

0: molta gràcia, que es va dibuixar com unes ulleres, deia,
1: no me acuerdo de nada.
0: Soy Pedro, me llamo Pedro, me llamo como, como... És graciós, eh? És molt,
1: molt
0: bo,
1: molt,
0: eh?
1: Molt, molt bo.
0: Va anar a l'estrena del Rafael, també.
1: Ai, sí, que ho va comentar.
0: Hem vist una foto preciosa amb el Rafael. Que fort, lo del Rafael, eh?
1: Déu-n'hi-do, el tio allà aguantant, eh?
0: Que
1: com
0: maco,
1: un campeón,
0: que
1: eh?
0: Maco. Ai, Déu meu, que li duri, no?
1: I tant, que duri molt.
0: Bueno, doncs aleshores també teníem el Falcon Crest.
1: Oi, el Falcon Crest, assumpte.
0: Perquè ja no hi havia Dallas i aleshores van fer lo de Falcon Crest.
1: Mira.
0: A veure què passava.
1: Escoltem la sintonia. Falcon.

0: explica l'assumpte.
1: Jo no sé què penses, però... A veure, sents la sintonia i t'arriba més al cor que els títols que llegeixo.
0: Això segur, assumpte. Eh? Sí, sí,
1: sents
0: sí.
1: Les sintonies i dius... Ai, això m'ha arribat a l'ànima. I dius, de què era? Ai, no sé, no
0: ai,
1: sé.
0: Ai, mare meva.
1: A què sí?
0: I tant, tens raó, assumpte.
1: Mira, també hi ha lo de los nuevos telediarios.
0: Doncs sí.
1: L'asturiana Ángeles Caso i la ibicenca Concha García Campoy, pobra Concha,
0: pobreta,
1: simbolizaron con su belleza una total renovación de los espacios informativos llevada a cabo por el Enric Sopena, mare meva.
0: Mare meva.
1: El Sopena.
0: El Sopena,
1: jo vaig conèixer molt. Era molt dur,
0: Sí, sí,
1: molt
0: que era
1: atent
0: dur,
1: i molt
0: sí.
1: Dur, molt, molt al seu lloc. No sé, era impenetrable bastant, el Sopena.
0: Era molt, molt seu.
1: Sí, tenia la seva història.
0: I tant.
1: També hi ha Turno de Oficio.
0: Apa, Turno de Oficio. Explica una mica del Turno de Oficio.
1: Pues l'Antonio Mercero va mostrar les peripècies d'un grup d'abogats a l'Espanyola i el públic descobreix el talent de Juan Luis Galiardo després de la seva època de galant. Que mono era el Galiardo.
0: Mira, doncs escoltem una mica de la sintonia, també. Turno de Oficio. Molt bé.

0: L'any 86, año de plebiscitos y elecciones e ingreso en la Comunidad Europea, pues aquí, que trae bastantes escándalos a Televisión Española.
1: ¡Apa, mara meva!
0: Pero el brillo de luz de luna y el buen humor de media naranja el dulzan la despedida de Calviño.
1: Toma ya, Assumpta.
0: A veure, també
1: vaya, que
0: és sempre, història,
1: I sempre hi ha hagut coses d'aquestes,
0: Sempre, sempre.
1: Ho has vist,
0: És que la vida és així. Mira, també hi ha el referèndum de la OTAN.
1: Mira.
0: Felipe González ganó su difícil reto y la oposición puso el grito en el cielo por la actitud de Televisión Española en la campaña del referéndum.
1: Apa, aquí.
0: Això a l'any 86.
1: Déu-n'hi-do.
0: Y al nombramiento de la Pilar Miró.
1: Ay, la Pilar.
0: Pilar Miró sustituyó finalmente a José María Calviño en la Dirección General de Radio Televisión y empezó a obrar por su cuenta y a deshacer todo o casi todo lo hecho por su polémico predecessor, la Pilar Miró.
1: Déu-n'hi-do,
0: És molt forte, no?
1: És forte, Sempre hi ha hagut coses d'aquestes, també.
0: Sí, el que passa és que no ens enteràvem tant com ara, oi?
1: Sí, sí, ja tens raó, ja, clar. Ara hi ha les xarxes i tot.
0: Clar, i tothom va buscar.
1: I s'entera tothom.
0: I una cosa fantàstica, el viaje con nosotros.
1: Ai, el viaje con nosotros, Assumpta.
0: Que guai, no, també,
1: I tant, i tant.
0: Mira, diu, Javier Gurruchaga levantó polémicas y entusiasmos con su fantástico viaje por mundos de fantasía, en lo que encontró nada menos que a un enano muy parecido a Felipe.
1: Ay, ay, ay,
0: ay. Sí, sí, surtía un enano que era muy parecido a Felipe.
1: Mare meva.
0: Yo no me'n recordava de res.
1: Tampoc.
0: I aquí hi ha la fotografia,
1: Mare meva.
0: O sigui, que no ens inventem,
1: No ens inventem, està aquí diu, escrit.
0: Un fantástico viaje por mundos de fantasía en los que encontró nada menos que a un enano muy parecido a Felipe. I aquí a la foto, si la vols penjar a la xarxa.
1: Mira, penjarem.
0: Home, home.
1: Home, sisplau.
0: Mare de Déu.
1: Mare de Déu, hermós.
0: I després ja, que noche la de aquel año, Miguel Ríos. Per cert, que això és un comentari meu, vaig veure l'altre dia per la nit amb això de l'LGTBI, que van fer un programa del Waldo de los Ríos.
1: Sí.
0: I el Miguel Ríos, es deia Waldo de los Ríos.
1: Sí, sí.
0: I el Miguel Ríos
1: sí.
0: El van escollir per fer la cançó de l'himno de l'alegria.
1: Mira,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Pues es veu que en aquell moment va sortir a la tele, que jo vaig veure, que la gent el va insultar per haver agafat la melodia de Beethoven i que va ser una cosa fortíssima.
1: Sí, sí, va haver-hi molta polèmica.
0: Molta polèmica, però clar, el temps ho borra tot,
1: Tot, al final, ja
0: I,
1: ho veus.
0: Bueno, ell es va suïcidar, el Guardo de los Ríos.
1: Déu-n'hi-do.
0: Per l'opressió i per tot. Però era un triomfador,
1: Totalment.
0: Perquè va començar a fer sinfonies i sinfonies.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I a Alemanya es veu que el tractaven de meravella.
1: Sí, sí.
0: Molt doncs
1: bé,
0: la vida.
1: Doncs escolta, la vida, Assumpta.
0: Molts comentaris, no?
1: Déu-n'hi-do, quina secció avui, plena de coses.
0: És xula, escolta'm. No?
1: Ha
0: Home, avui no tenim
1: fantàstica.
0: A la Nora.
1: Ah, no passa
0: que
1: res.
0: Que també ens posa el present una mica.
1: Una miqueta, però ja un altre dia ja vindrà.
0: I tant que sí.
1: Escolta'm.
0: Sí.
1: Molt
0: doncs bé, hem
1: doncs
0: estat...
1: mira,
0: aquí
1: hem comentat
0: fins a l'any 87.
1: De tot. Avui tocava el 86, 87, i seguirem la setmana que ve més
0: si
1: coses.
0: Si volen, sí. Mira,
1: I tant que sí.
0: És maco sentir les músiques, Joan.
1: Que sí? Doncs mira,
0: m'encanta.
1: Acabem la secció d'avui amb Viaje con nosotros i el Gurruchaga, que
0: molt
1: ens animi
0: bé,
1: una miqueta.
0: Molt bé, que sempre dona vida,
1: Vinga, doncs, viatjant, seguim amb el programa.

0: Maria Rosa Marco Poquet, ella va néixer a Barcelona i és afincada a València, especialment coneguda com no per ser una de les quatre guanyadores del Festival d'Eurovisió. Ha sigut talonera de Frank Sinatra. Fins al 1963 va gravar més de 40 cançons per les cases discogràfiques de Iberofon i Zafiro. Al 1962 ja havia guanyat el Festival del Mediterrani amb el tema Se'n va anar, en català. Va actuar també en el Festival de València i en el Festival del Duero, on va obtenir el Premi d'Interpretació. Va gravar numerosos discs amb varietats diverses, sobretot en moltes cases discogràfiques com Belter i Iberfon. I el 1969 es va casar amb Sebastià García. Va gravar numerosos temes en català i castellà, entre els més coneguts 500 milles, L'arbre, Bésame mucho, Com el vent, L'emigrant, Puedo morir mañana, Isla de amor, de l'amor, O esperaré. Assumpció Vitòria, la presentem no. Ja perquè té,
1: bueno,
0: un currículum,
1: és que té un currículum, jo la
0: impressionant
1: conec.
0: I encara en queda, que ara en parlarem amb ella perquè això és llarguíssim, eh?
1: Sí, sí, de fa tants anys i és una persona com molt, molt entranyable, molt estimada, com una part de la vida, no? Perquè jo vaig començar a Ràdio Barcelona amb l'Escamilla i ella anava ja a cantar a Ràdio Barcelona, després a Televisió Espanyola amb el Ricardo Soria, sempre venia, amb el Martí Maqueda, vull dir, sempre programa que es fes hi havia la Salomé, sempre. I jo me'n recordo que la Irene i jo, que érem, bueno, i ella també érem molt jovenetes, no sé, sempre parlàvem i no sé, eren com molt rebeldes, no? Tots plegats. Era una època molt bonica i li tinc un gran aprecio.
0: Doncs anem a presentar-la. Salomé, molt bona nit.
2: Hola, macos.
0: Com estàs?
2: Molt bé. Vosaltres?
0: Molt bé. Cantats.
2: Però el que m'anava a fer l'any 63,
0: eh? El 63.
2: Sí.
0: Doncs ho teníem mal controlat, això,
2: sí,
0: escolta.
2: Sí, sí. I el festival aquest de València, no sé quin festival era. Era el Festival de Venècia, no de València.
0: De Venècia. Ah. Venècia, tens raó, de Venècia,
2: sí.
0: Tens raó.
2: Sí, sí. Jo dic que a València no faig temps.
0: No, és veritat, és veritat. El Festival de Venècia, tens raó, tu. Doncs, escolta'm, Salomé, encantats de parlar amb tu. Nosaltres som uns eurovisivos, ens agrada molt. I a més, doncs, bé, jo encara que sigui més jove que l'Assumpció, m'agrada molt el món de la televisió i he seguit molt també la trajectòria de grans artistes, de presentadors, i en aquest cas, doncs, el cas de la Salomé, el teu cas, perquè realment que vas causar, doncs, furor i que vas ser una de les presentadores i ets una de les que també es recorda més de tota aquella època del boom de la televisió.
2: Bueno, home, sí, sí, no es pot dir que m'hi he entretingut.
0: No has passat, pas desapercebuda, eh? Ja t'ho dic jo, eh?
2: No m'hi he entretingut fent encaix de buixets, no.
1: Jo recordo tant, per exemple, com vas fer lo de Se'n va anar, que vaig anar al teatre a veure, també, i va ser tan maco aquella època teva, cantant el Se'n va anar i totes les cançons, era una època...
2: Bueno, en realitat la meva època va començar amb el Se'n va anar.
1: Oi que sí?
2: Perquè jo abans no feia
1: jo
2: res.
1: Jo recordo tant quan cantaves i que era tan bonic.
2: Abans sí. No feia res, jo em dedicava a estudiar i després el Se'n va anar vaig continuar estudiant,
1: clar.
2: Si no, el meu pare no em deixava cantar.
1: Clar.
0: No et deixava cantar.
2: No. Si deixava els estudis no em deixava cantar, no.
0: En aquella època, clar, la cosa era molt diferent d'ara.
2: No em deixava cantar i, a més, escolta, jo tampoc li vaig demanar, que no em deixés cantar. Ai, jo tampoc li vaig dir mai que jo deixaria d'estudiar, perquè a més a mi m'agradava estudiar, però també m'agradava cantar.
1: Clar.
2: Però ell volia que ell em va dir, si pots compaginar les dues coses, aleshores d'acord, però si jo veig que portant sempre molt bones notes comences a fer el tonto, les cançons s'han acabat, i no, i bé, ens vam entendre molt bé. Les cançons, el meu pare, la meva mare i jo.
1: Escolta, jo, per exemple, que recordo l'època antiga de televisió i l'època d'ara, podries explicar-nos, per exemple, quan vau anar a Eurovisió, quins avantatges o quines coses us donaven? Perquè jo me'n recordo haver anat a coses que presentava, no sé, la Ribas Castro, i ni cobràvem gens nosaltres, els presentadors.
0: Com ha canviat tot.
1: I després hi havia gent que venia, doncs, no sé, com el Duodinàmic i tots aquests, i amb prou feines cobraven, no sé, era molt diferent d'ara. Vull dir, podries explicar alguna curiositat que jo pugui entendre dels cantants o alguna
2: home,
1: cosa d'aquella època?
2: Home, sí, abans, per exemple, doncs es feien algunes presentacions, alguns còctels, alguna cosa d'aquestes, no? Es feien a Barcelona molts còctels a la Terrassa Martini,
1: ara,
2: si recordeu.
1: Sí, senyora.
2: Amb l'Odet Pinto, que venia, i allà ens ajuntàvem tot. I el que passa és que les cases de discos, doncs, de tant en tant, feien algun còctel, alguna trobada, així, amb artistes d'ells, però també convidaven els altres artistes d'altres cases. Mm-hmm. No hi havia la punyeteria, per exemple, que hi ha ara. No, si vas allà, no vas allà, perquè nosaltres, perquè nosaltres,
0: sí,
2: perquè...
0: Sí.
2: No, allò, era més... Era tot molt més pla i més clar, i estàvem, i nosaltres no estàvem per aquestes punyetes de que si cobra, que si no cobra.
0: Si
2: nosaltres
0: no
2: cobràvem a l'hora de treballar.
0: Deixa'm escoltar, sí, què et sembla si escoltem una mica del Se'n va anar?
2: Vale.
0: Que a mi m'encanta.
2: Vale.
0: Quina veu.

0: Quina veu.
1: Quina cançó més de veritat.
2: Per favor. Quin pitu.
1: Quina veu més de veritat.
0: Oh, quina com ha canviat tot.
1: És que és veu
2: no, ha canviat la manera de fer les coses. Però els cantants no han canviat.
0: Però aquestes cançons han quedat de per vida. Aquestes cançons...
2: I no les pot explotar.
1: No
2: les pot explotar perquè ara no hi ha les facilitats que hi havia abans. Les coses s'han de dir
0: com són.
2: Però... abans nosaltres teníem més facilitats perquè teníem més... ho estàvem descobrint tot.
1: Exacte.
2: Les gravacions, els discos... I ara, escolta, ara tothom... sembla que neixi ensenyat i si una cosa no van sobre segur, no volen saber res, i així s'estan perdent molts valors, perquè hi ha gent molt vàlida avui en dia, també.
0: Hi ha molta cosa prefabricada, això
1: molt.
0: Sí, eh?
1: Mira,
2: sí,
1: bueno, dia...
2: sí, però jo he sentit de gent, he sentit gent que no està prefabricada, que sí, que n'hi ha molts...
0: Però
2: jo he sentit gent molt vàlida, que segurament no són aquests que tenen tant d'èxit.
1: No,
0: segurament.
2: Però és allò, saps? Facindo Benavente, los intereses creados.
1: Sí, senyora.
0: Sí, aquí està.
2: Saps? Però hi ha gent molt vàlida, hi ha gent que canta molt bé i que té unes veus molt precioses.
0: Escolta'm...
2: Però això és que els enganxi algú que, doncs, que cregui en ells. Que, és a dir, que cregui en el cantant, no a fer negoci.
1: Exacte,
2: perquè ara, avui en dia, els cantants semblen clínics,
1: sí.
2: Usar i tirar.
0: Aquí està, aquí està.
1: Sí.
0: Operació Triunfo mateix, per
1: exemple. No sé qui era l'altre dia que només té una gala. Home, la Lucrecia m'ho estava explicant l'altre dia, una gala aquest estiu.
2: No, però escolta, la Lucrecia no sé, però hi gent...
1: per dir gent... que diu, bueno...
2: No, però gent de campanetes i ui, aquests que veus coses, ara totes les revistes i tots els cacaus. I després mires la data de i dius, bueno, però escolta, tanta real i tot tens de... sis gales, 10, quan nosaltres en fèiem... Nosaltres havíem fet allò que deien doblete. Acabar de treballar en un poble i anar a un altre poble a 20 o 25 quilòmetres.
1: I tant.
2: Però clar, és que tot ha canviat també, clar. És que tampoc ens podem tancar amb allò que va ser. Allò ja ha passat. El que passa és que allò era millor que això.
1: Era molt millor la qualitat de so, també.
2: Sí,
1: jo trobo que ha perdut.
0: Home, déu-n'hi-do, eh? La qualitat que hi havia, eh?
1: La qualitat, perquè, per exemple, mira, vaig passar l'altre dia per Gràcia, per una botiga, i venien disc d'això de vinil.
0: De vinil.
1: A 30 cèntims, i em vaig parar
0: a
1: com un respecte.
0: A 30 cèntims, mare meva.
1: 30 cèntims, i vaig mirar, i hi havia Alberto Cortés, Manolo Gas, una quantitat de gent, Josep Guardiola, a 30 cèntims. I jo em vaig parar i vaig dir, oiga, què passa con estos discos? Dice, bueno, va la gente, los deja en la calle, ni siquiera los dejan a los hijos. Y nosotros los cogemos y los vendemos.
2: No sé, perquè s'estan posant de moda una altra cosa.
1: Pues mira,
2: el que passa és que, bueno, potser hi ha gent que no els vol i tal, però jo que tinc vinils, a mi m'han oferit verdaderes
0: joies, no?
1: Sí, senyor. Ah. Jo també els tinc guardats tots, eh?
2: Sí,
1: tinc com,
2: però,
1: bueno...
2: no meus.
1: No, clar.
2: Bueno, avui en dia, per exemple, jo tinc tota una col·lecció de la Barbara Streisand,
1: sí,
2: i tota una col·lecció també... del Frank Sinatra,
1: sí.
2: I tota una col·lecció del Tony Bennett, ja, escolta,
0: Tony Bennett. I
2: tinc un
1: Michael
2: un
1: Jackson
2: germà,
1: té tots els vinils,
2: meva,
1: la meva filla.
2: Un germà d'una cunyada meva que hi entén de tot això i que es dedica a tot això, diu, tu no saps el que tens això. El dia que vulguis fem preu i jo t'ho compro.
0: Hombre.
2: Ja veus tu.
1: Pues em va impressionar molt això, perquè dic, o ells no saben el que tenen aquesta botiga de Gràcia, o jo tornaré, perquè és que hi havia disc de veritat que valien la pena, eh? Però molt,
2: sí.
1: Molt.
2: Mm.
1: Hi havia com una habitació plena. Jo dic,
2: sí, bueno, mira, no.
1: Dius que la gent no ho vol. Jo dic, vale.
0: Doncs...
2: Sí.
0: Aquest cap de setmana, Salomé, tenim el festival d'Eurovisió. Ja portem unes quantes, però m'agradaria, doncs, com no, recordar amb tu el teu pas per aquesta festa, en aquest cas aquest festival, que en aquest cas, doncs, escolta'm, ets una de les guanyadores d'Eurovisió.
2: Que no, però està fatal, ja quasi no me'n recordo.
0: Pues, escolta'm...
1: De quin color era el vestit?
2: Eh?
1: De quin color era el vestit?
0: Blu. Blau, no?
2: Blau, o sigui, com... turquesa, clar.
1: És escolta'm, que
0: jo volia comentar, per exemple, una cosa. El teu vestit estava... Podia ser que estava dissenyat per el Pertegaz, Manuel Pertegaz, i sí. pesava 14 quilos.
2: Sí, sí, no pesava, no pesa.
0: Pesa 14 pesa. Quilos. Mm. I sí. estava compost per uns canutillos, no, de porcellana.
2: De porcellana, sí.
0: Un blau així com pastel.
2: No,
0: és
2: un turquesa clar.
0: Turquesa clar i tres collars.
2: Sí, portava tres collarets, es veu que no en van tindre prou i ala.
0: I escolta, pesaven... i pesaven un quilo, d'un
2: sí,
0: quilo,
2: cada collaret.
0: Déu-n'hi-do, escolta'm.
2: Sí, bueno,
0: però escolta'm. I atenció, vas cantar El Vivo Cantando en 8 idiomes diferents.
2: En 8 no ho sé.
0: Espanyol, català, euskera, francès, alemany, italià.
2: No, no, no. Alemany no.
0: Alemany no, al final.
2: No.
0: Italià, anglès
2: sí.
0: i serbo-croata.
2: Serbo-croata, sí.
0: Sí, que déu-n'hi-do.
2: Amb alemany no el vaig arribar a fer.
0: Amb alemany al final no vas acabar de fer.
2: No vaig arribar a fer.
0: Anem a escoltar...
2: No, perquè ja tenia prou terrabastall.
0: Ja en tenies prou en aquella època. És que aquell moment devia ser un bombazo tot.
2: No, ja va ser un moment de bogeria.
0: De bogeria.
2: Totes les èpoques tenen les seves edats. A mi aquella pallissa me la peguen ara i em maten.
0: I es maten, clar.
2: Clar, però, escolta, als 23 anys, mira, posa-me-les aquí, que no tinc butxaques.
3: Clar.
0: Déu-n'hi-do. Doncs recordem aquest tema que, vaja, pels qui no el coneguin, els que el coneixen, segur que els hi ve de gust recordar una estoneta. Vinga.

0: Un tema que, bé, molta i molta gent coneix, malgrat que hagi passat el temps.
1: És que ha marcat època.
2: No, però saps què passa? I saps per què se'n recorden més? Perquè va guanyar.
1: Clar.
0: També.
2: Perquè hi ha hagut cançons fantàstiques que no han guanyat i ningú se'n recorda.
0: Això sí.
2: Però, clar, era un premi.
0: Era un premi.
2: I era la segona vegada que Espanya guanyava.
1: I era molt impressionant.
2: Allò va ser un terrabastall.
1: Clar, llavors era molt impressionant.
0: Hi havia, en aquell any, hi van participar artistes com, per exemple, Lulu, del Regne Unit,
2: sí.
0: Frida Bocara, de França,
2: sí.
0: I Leni Kurr.
2: La Frida era molt amiga, sí. La Frida i jo érem molt amigues, per cert, que es va morir fa 3 o 4 anys.
0: Fa poc, sí.
2: Sí, jove, molt jove, es va morir.
0: Déu-n'hi-do. I, escolta'm, va rebre el galardó a Madrid, no?, de mans de la Maciel.
1: Què en saps de la Maciel? Fa moltes que no en sé res.
2: No ho sé. L'altre dia la vaig veure en una revista.
0: Sí.
2: I les revistes, i aquesta, bueno, aquesta classe de revista, no diré sí. quina revista és, perquè tampoc no...
1: La
2: no
1: revista és de los dentistes, que quan
2: no,
1: vas...
2: No li vull fer publicitat.
1: No.
2: D'aquestes revistes, sí. que si no es claven amb la gent. I llavors
0: no
2: posaven, i posaven una foto de la Maciel d'ara.
0: Sí. Uh-huh.
2: I una foto de fa 40 anys.
0: Què dius?
1: Qué alegre, sí, qué bonito.
2: Sí. Y llavors, pues, tiempos pasados fue mejor.
0: Oh.
2: Cualquier tiempo pasado fue mejor.
1: Oh, qué burros.
2: I escolta, ara...
1: Qué burros.
0: Quin poc mal gust.
2: Sí, està, però ho fan amb tothom.
1: Sí, tothom, amb tothom.
2: I ara, pues clar, escolta, la Maciel, no, la Maciel i jo i qui sigui.
0: Sí, sí.
2: Com hem d'estar igual que fa 40 anys, burros?
0: Per favor.
1: I a part, que també depèn de com t'agafen en un moment donat, sense maquillar, maquillada, depèn del pla, no, de la forma...
2: No, però escolta, encara que et posin flors i violes.
1: Sí, bé, sí, clar.
2: Jo no estic igual ara que fa 40 anys.
1: No, clar.
2: Que sigui molt bé conservada i tot el que vulguis.
0: Però estàs guapíssima. Estàs guapíssima, Salomé.
2: Sí, bueno, però no estic igual.
1: Clar, és diferent.
2: Perquè, escolta, jo miro el mirall i jo no m'he enganyat mai, eh?
1: No.
0: Clar que no.
2: I jo tinc una foto amb un racó de casa que sempre dic la trauré d'aquí, però la trauré no per res, per posar-ne una altra. I el meu home diu, si la toques, nos divorciamos.
0: Mare meva, home, pobra, pues no la treguis.
2: I em veig aquella foto que jo devia tindre 35 o 37 anys, igual cara. Que dic, va, home, per la mort de Déu. Però és que una cosa és que ja ho sabem perquè canviem tots.
0: Clar.
2: I tothom ens fem grans, i afortunadament el que es fa gran, perquè el que no es
0: home,
2: fa és que cascar.
0: És que ja no hi és.
2: Sí.
1: Sí.
2: Però és la mala idea que
1: hi ha.
2: Hi ha
1: molt mala
0: idea. La mala fe aquesta, hi ha molt mala fe.
2: Sí, hi ha mal estil, mala idea, van a fer mal.
0: Van a fer mal.
2: I no fan mal, no. Ja veus tu, el tiempo pasado, i clar, estava ara, ella, sí, que demà hi puc ser jo, eh?
0: Clar. Ja.
2: Estava ella amb un barret i tot, de vestir d'aquella manera que va ella, sembla que porti draps i coses d'aquestes. Però bueno, ella va com li dona la gana.
1: Clar.
2: I després una foto de fa 40 anys.
1: Sí.
2: Tiempos pasados
1: antes, sí,
2: jo perquè no sé qui són els que ho ha fet, però penso bueno, aquesta encara té carnet d'identitat, que hi haurà gentola d'aquestes que no tenen ni carnet d'identitat.
1: No, segur.
2: Doncs clar, doncs és això, és que tot ha canviat molt tot, i moltes coses a pitjor.
0: I Salomé, el festival com el veus actualment, aquesta evolució que hi ha ara mateix?
2: Pues escolta, és que tot té que evolucionar. Que t'agradi o més o que t'agradi menys, això també estem d'acord. A mi ara el festival no m'agrada.
1: No.
0: És que ha canviat.
2: A mi no m'agrada. No sé si és un festival de cançons, un festival de televisions,
0: sí.
2: un festival de sonats,
0: sí.
2: un festival de coreografies, a
0: sí.
2: veure allà qui la fa més grossa.
0: És que aquí
2: no
0: està,
2: sé.
0: Aquí està.
2: No
0: aquí està, aquí està, perquè
2: però,
0: ara premia el show a la cançó. Sí,
2: sí,
0: no
2: però és això, escolta, les coses han canviat i ho agafes o ho deixes. Aquí, escolta, la televisió té un botonet que la pagues i l'encens.
0: I tant.
2: Si vols, el veus. Si no vols, fora.
1: Bueno, també com ahir els Premis Max, que tothom parlava de l'IVA, i és clar, cada any parlen del mateix, i clar, la gent també n'està una mica cansada, el públic.
2: Bueno, sí, però també, escolta, parlem en plata.
0: Hombre, Déu-n'hi-do,
2: eh? És una cabronada aquest IVA tan gran.
1: Però és que jo no sé què tenia.
0: Mira què va dir la Rosa Maria Sardà, els hi va fer una botifarra.
1: Ja.
2: No, jo no sé què els hi va fer,
1: però
2: perquè
1: és la
2: tampoc
1: que té menys dret
2: a queixar-se.
1: Ha
2: a l'ordineria.
0: No, tampoc.
1: Clar, tampoc té tant dret a queixar-se, vull dir, hi ha gent que sí que es podria...
2: Però
1: una plataforma.
2: Un dia l'espectacle està, no, està
0: molt castigat,
2: molt
0: eh? Està castigat,
2: I si continuen matxacant-lo d'aquesta manera, encara ho estarà més de malament. I de l'espectacle viu molta gent. No viu només el que dona la cara.
1: Clar.
2: A darrere del que dona la cara hi ha molta gent.
1: Moltes
2: famílies. Hi ha músics, hi ha modistes, hi ha tramoyistes, hi ha arranjadors, hi ha electricistes, hi ha moltes famílies que viuen.
0: I tant.
2: I s'està acabant perquè, escolta, aquest IVA tan alt, coi, perquè no el posen a l'IVA, jo què sé, anava a dir un disbarat.
1: Sí, ja t'hem entès.
0: Ja t'hem entès.
1: T'hem entès perfectament.
0: Sí, perquè és que realment que és una... Bueno, és denigrant, perquè certament la gent... que és molta, que es pensa que són quatre gats que viuen del món de l'espectacle, viuen del món del cinema.
2: No, del món de l'espectacle viu molta gent.
0: Molta gent, molta.
2: Perquè, escolta, per quina raó les flors tenen un 4% i l'espectacle, la música, la cultura, en definitiva,
0: mira,
2: té un 21%.
0: A mi m'encanta, per exemple, anar a veure musicals. M'agrada veure teatre. I què passa? Que vaig a buscar l'entrada... Colló, 40 euros.
2: I et foten una clatellada que et deixen tremolant.
0: Tu imagina't, me'n vaig amb la meva família, dic, va, vull fer un regal a ma mare, o al meu pare, o qui sigui. Va, anem als quatre, mira, ja són 100 euros.
2: No, és privatiu.
0: No pots.
2: És privatiu. Tu necessites... mira, aquí vindran a veure un nano que a mi m'agrada molt, perquè és, no el conec gaire com a persona, però crec que és una bona persona i, a més, és molt bon artista. Que és el... com se diu aquest noi? Aquest noi que és de Castelló, que fa imitacions.
0: Ah!
1: Alberto!
0: No, que fa imitació.
1: El Dani Rovira, Alberto...
2: No, que estava de jurat a Tocar a Més Suena.
0: A Tocar a Més Suena.
1: Ah,
2: sí.
0: Pot ser... Ah, sí, el Carlos Latre.
2: Carlos Latre, que és boníssim. Bueno, doncs resulta que vindrà ara bé aquí al teatre.
0: Sí.
2: Doncs, escolta, una butaca val 34... Sí. Euros.
0: Sí, sí. Ja em diràs, per una hora i mitja d'espectacle.
2: 34 euros, una.
1: Sí, sí.
2: Només que vagin quatre persones...
0: Compte.
2: A repestir a cabells, doncs.
0: Compte amb això.
2: Hi ha molta gent, doncs, que es reprimeix, que no hi va, però no hi va perquè no pot. Doncs, coi, deixeu-se estar de tantes punyetes i baixeu, per exemple, això.
0: Això.
2: Baixeu això perquè no és només el que dona la cara.
0: Clar.
2: És que hi ha molta gent que viu de l'espectacle i de la cultura.
0: Sens dubte.
1: L'altre dia vaig estar fent una gala, vam anar a veure el Joan Pera, i em sembla que tenia també un parell de gales només, no tenia gaires gales.
2: Sí,
1: una
2: a
1: Sant Cugat, l'altra no sé on...
0: Clar, perquè és que en part és això.
1: Té que baixar tant el caché que no val la pena.
0: Has de baixar el caché d'una manera que dius...
1: Que no val la pena.
0: I jo de què visc?
1: Clar.
2: No, està tot molt tronat, també s'ha de dir que la vida ha canviat molt.
0: Sí,
2: i els gustos també han canviat.
0: També.
2: Però, de totes maneres, hi ha moltes coses, molts espectacles que no es fan. I quan es fan, la gent no hi va perquè és massa car.
1: Sí.
0: Però, bueno,
1: sí, tens raó.
0: I tant. I de la televisió, què me'n dius, Salomé? Perquè vull dir, la televisió, poca cosa.
2: Mira, nen, jo he arribat un moment que la televisió només veig sèries que m'interessin.
1: Clar.
2: Ja està, perquè, escolta, hi ha gent que es baralla.
1: Tot el dia, aquesta tarda.
2: Per fer una gràcia et surt un, i per fer gràcies comença a dir disbarats i a dir tacos. El Gila no li vaig sentir
0: mai.
2: Una paraulota.
1: I sempre,
2: la gent es tirava de cul per terra.
1: I sempre deien que l'important no era posar-te amb les persones, sinó fer imitacions. O sigui, el que parlen de tothom.
2: Si no es posen amb aquest, amb l'altre, que si una geperut, que si l'altre està tartamut...
0: No es ven.
2: Que si l'altre ja no fan gràcies.
0: No. I a més, aquests programes, tot està amanyat, tot és una pantomima. Sí. Tu te baralles amb aquest, tu crides quatre tacos...
1: Home, jo està plert, però tiradíssim, eh?
0: Tot.
2: Jo, és que no, si no són o pel·lícules o sèries, però sèries que comencen i acaben, eh? Aquestes que duren una botifarra...
0: Ai, sí, és que n'hi ha que duren una eternitat.
2: Tampoc m'interessen. No. Una pel·lícula. Jo a les 10 em comenceu la pel·lícula, o a les 10 i mitja em comenceu la pel·lícula, si m'interessa... I després et dic una altra cosa. Et fan... Que jo també ho comprenc, escolta, sí. Les privades viuen de la publicitat, per tant, tenen que posar publicitat.
1: Sí.
2: Però estàs veient una pel·lícula i t'endinyen la pel·lícula al principi mitja hora. I tot un plegat, et tallen la pel·lícula i et fan 20 minuts o 25 minuts de publicitat. Ostres, quan torna a la pel·lícula i no saps de què va.
1: Voilà. Sí.
2: Però jo, per això és una posició que jo comprenc. Són televisions que viuen de la publicitat i que, escolta, no tenen més dimonis que posar-la. Però, clar, jo també, allò que dèiem del botonet, jo també tinc l'opció de veure o no veure-ho.
1: O agafar un vídeo que tens tu una pel·lícula que t'encanta i te la poses i ja està.
0: Doncs, Salomé, moltes gràcies per atendre'ns, ha sigut un plaer. T'acomiadem amb Frank Sinatra, que sabem que t'agrada molt.
2: Moltíssim.
0: No sé, a mi m'encanta aquesta versió de l'Over the Rainbow, que, bueno, m'encanta.
2: A mi m'agrada qualsevol cosa que canti ell.
1: Una abraçada molt forta.
0: Una abraçada, Salomé.
2: Igualment.
0: Cuida't molt.
2: Un petó per tot.
0: Fins sempre.

0: Li diu de tot, però amb ell això li importa un bledo. Ja sabeu qui és, no? És el nostre estimadíssim Toni Rovira. Del Toni Rovira i tu, el mateix. Anem a connectar amb ell, a veure si el veiem a través de la nostra tele dels encants. Toni Rovira! Toni! Sembla que s'ha espatllat la tele. Toni Rovira! Toni! Ara, em sembla que el veig ja. Toni!
1: Què tal, la missa de la Caixa Tonta? De nou amb vosaltres, sóc en Toni Rovira i per la xarxa, a veure què passa per aquí al plató, sempre abans de començar el programa. Doncs hi ha coses interessants que us puc apropar doncs, a vosaltres per passar-ho una mica millor, perquè la vida el que es tracta és de passar-ho bé. I avui, doncs, mira, en el programa tinc una cantanta que ja torna per, no sé si tercera o quarta vegada, que és una noia que fa un cant a la terra perquè té connexió directa amb la naturalesa i que es diu, perdó, Hippia, per culpa d'un caramel, eh? I que estan aquí per presentar-se al seu últim EP. Què tal, Hippia?
2: Hola, Toni, doncs encantada d'estar aquí amb tu.
1: Ui, molt, molt, molt hippie et veig avui, eh?
2: Sí, sí, sí, sí, com sempre, amb la meva línia blanca aquí a la barbeta.
1: Què significa aquesta línia blanca?
2: És un crit de força indígena, arrel indígena, però com també sóc catalana, doncs per això faig les meves cançons en català i en anglès per expandir el català per a tot el món.
1: A tu et diuen la catalana indígena, no?
2: Indígena perquè tinc ànima indígena, perquè soc terra, estimo la natura respecte als animals i tinc el cor català perquè he nascut aquí i per això vull demostrar amb les meves cançons el meu amor per la meva terra i aquesta fusió de català, anglès i afro house. L'afro house té que estar present, aquests tambors per a que et pugi la vibra.
1: Afro house, què significa?
2: Afro house és música electrònica, però un beat repetitiu amb tambors, que és el que es porta ara més de moda, i això funciona doncs, per a alegrar-te el dia, que és el que jo vull, que crear experiències, no només que escoltis la meva canció, sinó que sentis i que et creï una experiència mentre ho estàs sentint.
1: Que entri una mica en connexió amb la terra, potser.
2: Okay. Totalment. De fet, la cançó Gaia, que és la deessa de la terra, no és només una cançó, sinó que és un recordatori. Vull que la gent només balli, sinó també recordi d'on ve.
1: Gaia significa terra? O...
2: Sí, és la deessa. És la deessa de la terra. Llavors, aquest cant és cap a Gaia.
1: I d'on et ve tu, aquesta espiritualitat tan gran?
2: Doncs em ve de fa 5 anys, realment. D'un abans i un després que vaig tindre amb una lesió molt greu al nervi mitjà i vaig estar un any amb mi mateixa, amb el meu dolor, fora del món actual i em vaig donar compte de lo que és realment la vida, que s'ha d'agrair cada dia i aquesta connexió amb la natura i amb els animals perquè formem part del mateix fil de la vida.
1: I això els dic cada dia en els monòlegs, que cada dia em dona gràcies per veure la llum, per poder obrir les finestres de la nostra vida i saber que estem encara vius i formem part d'aquest univers de la Terra.
2: Això és la vida. I és important també saber que tenim que crear la nostra realitat, també. O sigui, que si vibrem baix, que si sempre estem pessimistes, al final serà una bola de neu que cada vegada l'univers ens dirà «Ah, vale, tu vius així, doncs et donaré això». Però si vivim amb alegria, ens donarà abundància a l'univers.
1: I com sempre, doncs, unifiques el ball amb la música, no? Perquè tu eres ballarina, no? Mm-hmm. I que fins i tot havies treballat amb la Shakira.
2: Totalment, sí,
1: la
2: sí.
1: La gran Shakira.
2: La gran Shakira. Sí, sí, he treballat 2 cops amb ella, que ha sigut per a mi doncs, una experiència increïble, perquè aprens molt. I com a ballarina professional, doncs tinc aquesta fusió que avui veureu al programa de música electrònica i de ballarina.
1: Tu muntes les coreografies, també, clar perquè és coreògrafa també, i directora també de ball, sí. I bueno, i què més ets ja?
2: Sí, com tu, Toni.
1: Compositora, sí. I què més?
2: Sí. Bueno, tinc els meus productors musicals, que són Estem Productions, però he de dir que la cançó de Gaia i la cançó de I Dream in Catalan la he produït jo, l'he fet jo. Igualment, tinc el recolzament dels meus productors, eh? Això s'ha de dir.
1: Crec que la Shakira ha fet un concert que ha batit rècords d'audiència, no? Ha tingut més gent que la pròpia Madonna, no?
2: Va tindre, crec que 2 milions d'audiència al seu concert de Brasil.
1: Tan gran és la Shakira.
2: És molt gran. I cada vegada més, si és que està a la última, si no para.
1: Des de que s'ha separat, que jo crec que ha anat més.
2: Pues sí.
1: Sí.
2: Sí, sí, sí, perquè jo quan la vaig conèixer encara estava a l'etapa antiga. Però ara la veig molt renovada i hem de seguir tot el que fa.
1: Això és un exemple per aquells que ploren quan se'ls acaba una història d'amor. Tu, que no passa res, que tot té punt i seguit.
2: Sí, no. S'ha de continuar, s'ha de tirar endavant i el que tenim a la vida també ets tu mateix, perquè venim sols i ens anem sols, és el que hi ha, no? Llavors, doncs, et tens a tu mateix, doncs segueix. Segueix la vida amb tu.
3: Molt bé, doncs bé, està preparat pel programa, no? Sí. Ja els hi hem adelantat als nostres amics. Welcome to Hippia, es diu, el seu treball.
2: Sí, sí. Welcome to Hippia és l'EP d'aquestes 5 cançons.
3: Pues apa, que n'escoltin la que més els agradi.
2: Exacte.
3: Va, recomana una perquè posin ara mateix a la ràdio.
2: I Dream in Catalan.
3: Hala. Bueno, pues ve a estar arreglar. Corre, jo me'n sí, vaig ja. A veure què passa per aquí. Ui, ui, ui, perdoneu, perdoneu, però és que no callen, no callen, la xerra. Què xerres? De què xerres?
4: Què dius, Toni? Que estic preparant el projecte.
3: Ui, ui, ui, perdoneu, perdoneu, però és que no callen, no callen, la xerra. Què xerres? De què xerres?
4: ¿Qué dices, Toni? Que estoy preparando el proyecto Huellas, que he traído un cajetón así de gordo.
3: Ha tardado 15 días en preparar la caja.
4: No.
3: Por favor, qué lentitud.
4: Grande, importante, importante.
3: Qué lentitud.
4: No, lentitud, nada.
3: Una caja grande que estará vacía.
4: No, ya está llena.
3: ¿Está plena? De fum.
4: De aire.
3: Plena de fum. Yo había visto por aquí al Jorge de los Sultanes y no sé dónde está. No hi és, el Jorge de los Sultanes? Ah, però hi ha el David. Hola, David. Com estàs? Sembles a Venus, eh?
5: Bé, i tu?
3: Aixeguda a la xeslón.
5: Sí.
3: Quants quilos peses?
5: Ai, no ho sé, no m'he pesat.
3: Ah, ara té vergonya de reconèixer-ho.
5: No ho sé, Toni.
3: Reconèixer que estàs massa gros, eh?
5: Ja, però on hi ha quilos, hi ha alegria, carinyo.
3: Segueixes tenint molta... Molta d'allò, no? Molta sol·licitud, no?
5: Sí, justament aquest divendres vaig quedar amb un.
3: Ah, sí?
5: Sí.
3: Segueixen caient a la teva xarxa, els homes?
5: Correcte, Toni, segueixen caient...
3: De quina edat cauen?
5: Pues entre 30 i 35.
3: David, bueno, a l'home que vol triomfar a les xarxes, que és creador de contingut,
5: sí.
3: I què més?
5: I, bueno, el Toni em va entrevistar, va fer una entrevista amb mi.
3: Ah, sí, que si la volen veure, veuran quin tio més sèrio, eh? Encara que no ho sembla. On te la poden veure?
5: A YouTube.
3: Al canal de Toni Rovira, no?
5: Correcte, sí.
3: David Jiménez?
5: Sí.
3: El mateix. Sembla si la veieixo asseguda aquí en el sofà, bueno, com una Venus, eh? En aquí. Com van les xarxes? Com van les xarxes, Sergi?
6: Ui, les xarxes van que cremen, eh? Perquè sí, ja volen...
3: La xarxa,
6: televisions locals.
3: No, home, no, les xarxes, com van les xarxes? Tu porto
6: la
3: xarxa.
6: Molt bé, estem a tope. Ara estem fent la caixa de la Charo, que com tu dius...
3: Ha tardat 15 dies en preparar una caixa.
6: Però, ojo, quina caixa, eh? És una caixa ben grossa, això és un...
3: L'important és que posin monedes, perquè...
6: Molts diners. Ara la muntarem.
3: Digue'ls al becari que em preparin la informació que els hi ha demanat, sisplau. Vols recordar-los?
6: I tenim una burbuja Freixenet aquí. Sí. Bueno, qui és?
3: Una burbuja Freixenet.
7: Sos el tapón codorniu, el más viu.
3: Jorge de los Sultanes, però què mariquita que va.
7: Però què haces, Toni? Què haces? Què és una xarxa? Me estaba vuelvo loco. Una xarxa no és esa que se pone a cuatro patas en una casa, una xarxa.
3: Però vas todo dorado.
7: De burbuja Freixenet, Toni.
3: Pero es muy gay este look, ¿eh?
7: Este look es muy gay, Toni, es muy gay. Hoy venimos preparados para llenar la caja, el chaquetaje y la Charo que cabe dentro de la caja. Fíjate.
3: A ver, cántame un poco. ¿Pluma, pluma gay o cuál es otro de tus
7: estilos? Agente, deténgame pronto.
3: A ver, ¿cómo hace la canción? A ver, ¿cómo fa la canción?
7: La canción fa agente. Deténgame pronto. ¿Esto quieres decir?
3: Claro. A ver.
7: Porque una locura voy a cometer. Voy a meter a la Charo en esa caja. Y te lo juro que va a caber. ¿Qué te ha parecido, eh? La... No.

0: que està bullint i bullint i bullint. M'has preparat la informació, nen? De demà, qui ve demà?
1: La Alba Moreno.
0: Qui és Alba Moreno?
1: Pues una cantant molt, molt important.
0: És una cantant que és un nou llançament d'Universal.
2: La Vega,
0: tu m'estàs preparant a... Què li passa a la Vega?
1: No sé què li passa a la Vega.
0: Tu estàs enamorat de la Vega, no?
1: No.
0: Sí, però t'ha dit que no, que li van les noies. T'ho ha dit davant meu.
1: Sí, m'ha dit. Però a mi m'agrada les noies.
0: Ara que ha marxat ella, t'has quedat parat.
1: Això no pugis a la ràdio.
0: No, perquè tu et havies fet il·lusions.
1: Sí.
0: Però això no vol dir res. Avui en dia la gent jove, un dia els agrada una cosa, demà una altra.
1: Claro.
0: Tu pots seguir somiant. Estàs trist.
1: Uf, molt.
0: Mira, en vez d'estar-me preparant la informació, estàs jugant. A què estàs jugant?
1: Perquè ja te l'ha preparat.
0: El tenis. Bueno, Vega, m'has preparat la informació o no?
3: Sí, l'he preparat.
0: De qui?
3: D'Alba Moreno.
0: No, això la feia ell. Tu em feies aquest noi de color.
3: Ah, ostres.
0: Que no m'ho preparat el noi que ve?
1: Pues
0: si tinc com a tu l'Orlando, ja. Quiñones.
1: Ai,
0: estan distrets, Déu meu. Bé, amics de la Caixa Tonta, us deixo perquè tinc que fer el programa. Gràcies per deixar-me sortir a la vostra finestra.
4: A tu, Toni.
0: I ja sabeu una cosa, Catalunya, t'estimo. Adéu-siau, adéu, Joan.
4: Gràcies, com sempre, Toni, Rovira i tu.
5: El racó de Toni Rovira.
6: Hola a todos, soy Ricky García de Yotele, os mando un abrazo, un saludo a todos los oyentes, por supuesto a Joan, a Asunción y a todos los que estéis escuchando. Un abrazo y nos vemos muy pronto.
5: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitoria.

0: No, o sea, es que me amo, no,
1: Porque cuando me miras es agua la boca, calma mi sedada.
2: Hola, soc Toni Cruanyes i envio una salutació molt forta i sincera a la Caixa Tonta.
3: I avui marxem amb el més nou de Shakira, Maluma, Agua. I és que ara la tenim a tope, fent aquesta gira estàtica, perquè està estàtica amb aquest gran complex a Madrid, i que ho està donant tot i ho està petant. Gràcies avui a la Salomé, que ha tingut la gentilesa de participar en el programa d'avui. Gràcies a l'Assumpta Vitori i al Toni Rovira amb el seu racó, en el que hi pot passar i passa de tot i més. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Res més, gràcies com sempre per ser-hi, a totes les emissores que ens fan confiança i a tota l'audiència. Res més, a reveure.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google.